0: És una cançó de desamor, una situació amb la qual tota la societat es pot sentir identificada, ja que comenta tothom en un moment o altre n'hem viscut un. La producció del tema ha anat a càrrec de Sergi Riera i la mescla de Mauri Tonelli. Saltó explica que està molt satisfet del resultat final, així com de la nova faceta de guitarrista i cantant que a poc ha anat adquirint. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Club Helsing Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
3: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
2: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
3: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
2: Club Helsing Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
3: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
4: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Posar a punt el cotxe de l'AVE, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
5: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
6: I a més, el 1914, després de gairebé mig segle de plau, què en sabien les grans masses de la guerra? No la coneixien. Amb prou feines hi havien pensat. Era una llegenda i precisament la distància l'havia convertida en una cosa heroica i romàntica. Encara la veien des de la perspectiva dels llibres escolars i dels quadres dels museus. Espectaculars càrregues de cavalleria amb uniformes llampants, el tret mortal sempre disparat generosament al mig del cor, la campanya militar sencera, una clamorosa marxa triomfal. Per Nadal tornarem a ser tots a casa, cridaven els reclutes, somrient, l'agost del 1914, a les seves mares. Qui se'n recordava als pobles i a les ciutats de la guerra de debò?

0: Stefan Zweig va ser un dels escriptors europeus més llegits del segle XX, testimoni privilegiat d'una Europa culta que acabaria enfonsant-se amb l'auge dels totalitarismes. Novel·lista, assagista i biògraf excepcional, la seva obra és també el relat d'un exili i d'una pèrdua irreparable. Avui és el protagonista de la secció de literatura. Hem escoltat un fragment d'El món d'ahir, de la veu del Roger Grífols, llibreter de La Salvatge. Roger, molt bon dia.
1: Molt bon dia, i primer de tot disculpar-me que la darrera vegada no vaig poder assistir per causes de grip, diguéssim. I bé, ara ja torno a estar aquí.
0: Ara ja estàs recuperat.
1: Sí, home, sí, si no malament.
0: Molt bé, avui parlem d'un escriptor amb molta força, amb molta potència, amb... És un autor que no sé... Suposo que entre els més llegits sí que...
1: Correcte, sí, es dona...
0: Sou fans.
1: A mi m'agrada molt i em consta que molts clients nostres també, i molta gent del meu voltant, diguéssim, també li encanta. I és curiós perquè ell va ser, comercialment, va ser molt, molt reconegut, va tenir molt èxit mentre vivia, diguéssim, no sé, dels anys 20 i els anys 30 era dels... Va ser l'escriptor més traduït a Europa. I diguéssim que no és d'aquests que diguéssim que tipus Van Gogh, no? Que vull dir que es moria de gana, i que, sinó que va ser molt, molt famós i molt, va tenir molt èxit en vida, però el curiós és que han mort també, diguéssim, que dels, jo diria que és dels més, no sé si dels més venuts, però d'aquests que és com si el temps no passés per ell. I és molt actual, en certa manera, no sé per què, però és molt...
0: Sí,
1: es llegeix
0: això,
1: molt
0: això
1: encara.
0: Diuen. I què destacaries tu de la seva obra, de la seva manera d'escriure? Què és allò que el defineix?
1: Jo a nivell personal penso, bueno, que és de la simplicitat em fa una virtut, diguéssim. Escriu molt bé, i sí, és que no sé que és complicat d'explicar-ho, però escriu d'una manera molt clara, molt concisa, sense grans artificis, però alhora també és una escriptura molt, molt precisa i molt bonica. Vull dir que té una mica té aquesta virtut sintètica, clara, simple en certa manera, però a part també molt bella. Llavors això és complicat, penso, perquè no es troba gaire sovint.
0: I és un home compromès amb la seva època. Dèiem que va ser un activista. De fet, el fet de ser fill d'una família acomodada, una família jueva, li va permetre, doncs, de viatjar, de sortir, de conèixer altres realitats, no?
1: Sí, hi ha gent que el coneixia, deia que una imatge d'ell típica era una habitació amb la maleta mig desfeta i mig feta. Vull dir que era un home que sempre estava gairebé per situacions a vegades alienes a la seva voluntat, però a vegades era això, i a vegades era perquè també li agradava veure món, conèixer gent. Ell va néixer, sí, com em has dit, era fill d'una família acomodada, el seu pare provenia de la burgesia tèxtil, i la seva mare em sembla que venia d'una família de banquers d'Italo-Jueva, també,
0: sí.
1: La seva mare. I va néixer a Viena, en aquella època, el 1881, que era part de l'imperi austro-hongarès, que ara això sembla molt, molt antic, ja.
0: Sí, són antics.
1: Però
0: sí.
1: En aquell temps, clar, era un entramat polític que si no era perfecte, sí que és veritat que tenia aquesta aura de ser, diguéssim, un estat força tolerant amb la minoria jueva, diguéssim, i amb les altres nacionalitats. Era un estat plurinacional, més o menys, salvant molt les distàncies, segons els historiadors ens podien picar la cresta, però sí que és veritat que a finals del segle XIX convivien moltes diferents nacionalitats en una Europa que cada cop ell no es veia, però que el nacionalisme, diguéssim, més fervorós anava prenent posicions.
0: I justament una mica per empès per les circumstàncies, aquesta situació que cada vegada es feia més hostil, ell canvia de nacionalitat?
1: Bé, o... clar, ell el que... Després d'això, de formar-se i de créixer en aquella Viena, que era molt cosmopolita, també, pensem que van coincidir amb grans escriptors, poetes, totes les, aquestes imatges que tenim de la Viena dels cafès, que avui en dia encara, encara es pot veure algun vestigi d'això, d'aquesta cultura del cafè, de tertúlia de cafè, amb els grans intel·lectuals. Pensem que ja va coincidir amb Freud, vull dir que va coincidir amb grans arquitectes, poetes, pintors... Era una ciutat que en aquell moment, diguéssim, no tenia res a envejar, potser a París sí, però vull dir que era molt potent a nivell cultural. I el que va ser el primer cisma, diguéssim, que també és l'auge del nazisme, és l'altre, però un dels... el que va esquinçar una mica aquella Europa va ser la Primera Guerra Mundial, que va aparèixer, va ser una mica una cosa que... un detonant que no s'esperava molta gent i va ser com un xoc. I amb el temps, evidentment, això va ser una primera fractura i després, clar, amb l'ascens dels totalitarismes i del nazisme concretament i veient-se ja que l'ascens d'Adolf Hitler a la cancelleria de Berlín i de com empenyien també els propis membres del partit nazi austríac que ja començaven també a aparèixer a l'Àustria de l'època, doncs va ser llest en aquest sentit i va veure que era el moment de tocar el dos. Tot i que hi ha qui diu que va aprofitar també la benentesa per abandonar la seva primera esposa, que també pot ser.
0: Sí, perquè també en el capítol sí, amorós...
1: té un bon catàleg, sí, sí. Per dir-ho d'alguna manera.
0: Doncs és un home que va viatjar, que va viure a diferents capitals, que, com ara apuntaves, Roger, aquesta Primera Guerra Mundial influeix en la seva literatura.
1: Molt, influeix molt... perquè va ser com el despertar d'un somni, que ell sempre ho explica, de fet, de les seves memòries, que, clar, per ell a Europa havia sigut un crisol d'això, sobretot l'Europa de finals del XIX, que quan he llegit aquest fragment, és veritat que feia molts anys que no hi havia una gran guerra, diguéssim, sí que hi havia hagut una guerra franco-prussiana el 1870 i una prussiana-austríaca també el 1866, però després ja a Europa hi havia hagut tensions, però eren més coses colonials i coses que s'aturaven amb diplomàcia, més o menys. Però clar, amb la Primera Guerra Mundial ja es va esfondrar una mica tota la concepció que ell tenia o la idea que tenia d'aquesta Europa en el qual hi havien posat moltes esperances tota una generació que era... es parlava d'una generació que no havia de veure més guerres, diguéssim. I que el progrés, no, el progrés intel·lectual i econòmic i tecnològic faria que el conjunt de la humanitat visqués en harmonia i en pau i en benestar. I era una perspectiva que no semblava molt allunyada, però la Primera Guerra Mundial ho va dinamitar tot.
0: El món d'ahir, que és el llibre, el fragment que ha servit per obrir aquesta secció, és una de les seves obres més llegides?
1: Jo penso que sí. Encara avui en dia nosaltres el venem bastant i em consta que d'altres llibreries també.
0: Però és una autobiografia?
1: Són unes memòries, sí, també són reflexions. Sí, parla... Sí. El que passa és veritat que es centra molt en la seva, vull dir, la seva joventut, la seva època de creixement i d'ebullició, diguéssim. Posa molt de... això el que hem dit, es posa una de les pedres, diguéssim, fonamentals d'aquest llibre, potser és tot això de la guerra, la gran guerra del 1914, que ell no va lluitar. Ell, amb aquesta posició que tenia, diguéssim, va anar a parar un arxiu, per dir-ho d'alguna forma, però sí que va veure com les conseqüències de la gran guerra van... destrossaven tota una generació, va veure els trens amb els mutilats, els ferits que tornaven del front, i va acabar a Ginebra, va acabar a Suïssa, va acabar a Suïssa, abans d'acabar la Primera Guerra Mundial estava a Suïssa, perquè ja no podia més, volia sortir d'allà, diguéssim, d'aquell ambient que ja es veia venir, no? A part de pensar que l'imperi austro-hongarès també va acabar... va caure la monarquia, es va desmembrar, vull dir, va acabar convertint-se en un petit país, Àustria, I vull dir que ja no, el seu món, diguéssim, va desaparèixer gairebé de la nit al dia.
0: Es va esmicular.
1: Sí, sí, i literalment, bàsicament, literalment, perquè el país on havia nascut, diguéssim, ja no, la monarquia i el país ja no va existir mai més.
0: També hem de remarcar que Swetch és conegut també com un gran biògraf, no?
1: Molt. Sí, de fet, els seus... A part, va escriure de tot, poesia, inclús poesia.
0: Sí.
1: Hem de pensar que... em sembla que alguna opereta musical també havia fet, s'havia atrevit a fer. Els seus dos grans pilars fonamentals són la novel·la curta, la ficció aquesta, relats curts. De fet, si pensem a les novel·les de Zweig, veurem que ocupen generalment un centenar de pàgines. Vull dir que no són grans... no són allò, unes novel·les de Guerra i Pau, perquè ens entenguem. I les biografies, que també tenia molta traça. Vull dir, les escrivia molt bé.
0: Però diuen que era una persona que sabia dibuixar o retratar molt bé també la psicologia, no?
1: Correcte. Li agradava molt el retrat psicològic dels personatges, sí. Li agradava molt també posar-se una mica, entre cometes, en la pell del moment i de la persona que estava dibuixant, diguéssim.
0: Que no sé si també ho feia servir quan feia aquestes biografies.
1: Sí, sí, sí. Suposo que també hi posava una mica clar. A mi sempre em queda el dubte de... O sigui, a nivell literari està clar que tenen... són exquisites i tenen un valor excepcional. Sempre em queda el dubte de si a nivell historiogràfic, si els siguessin molt escrupuloses a nivell historiogràfic, si passarien tant el...
0: Diu el filtre,
1: el
0: no?
1: filtre, correcte, perquè clar, també hem de pensar que gaire també era un escriptor, en realitat era un escriptor, no era un historiador, i a vegades potser també com es diu, per posar una mica, no, una bona escena, potser li posava una mica més paca formatge, no ho sé, eh? És el dubte que sempre he tingut.
0: Segurament alguna llicència sí que es perdonaria,
1: clar,
0: no?
1: I que se li ha de perdonar, evidentment.
0: Clar.
1: Vull dir que si et vols llegir una biografia potser més historiogràfica, potser has d'anar a un altre tipus d'autor, però que està molt bé igualment, per fer-se una idea, per suposat, per l'època, i a sobre està escrit de manera meravellosa, vull dir que no... En aquest cas, 100% recomanable.
0: Entre les seves biografies, la de Maria Antonieta...
1: Correcte, aquesta és de les millors, que
0: sí?
1: Precisament ara van... fa relativament poc la van treure tant en català com en castellà. Mira, jo he portat... Bueno, clar, no ho podeu veure perquè estem parlant per la ràdio, però jo us he portat...
0: Aquesta és en català?
1: Sí. Això és a Segona Perifèria. És en català, em fa il·lusió perquè està traduït per un professor de l'Autònoma, de traducció d'alemany, vull dir que està molt bé. La de Cantilada en castellà també està molt bé, eh? Vull dir que no l'he dubte perquè... però que existeix i també...
0: I la que ens ha servit per obrir el món d'ahir...
1: Sí, Quaderns Crema, que és la... Sí, seria la Cantilada en català, diguéssim. Té una de les seves branques, o sigui, Cantilados en castellà, Quaderns Crema en català.
0: I hi ha una altra novel·la que no hem citat, que és la novel·la d'Ajedrez.
1: Correcte. I diria que va ser l'última abans que es suïcidés. Bueno, després potser
0: en
1: parlarem.
0: Sí, en parlarem, sí.
1: I la va enviar, em sembla que ho he llegit, em perdoneu-me si no és cert, però em sembla que he llegit que va ser la va enviar gairebé abans de... el dia abans de... la va acabar, la va
0: I
1: enviar...
0: I es va publicar un cop mort.
1: Sí, sí. La va enviar i es va suïcidar l'endemà, o pocs dies després. I està, aquesta és molt bonica, també. També és... no sé si sabeu de què va, però és en un vaixell que...
0: De fet, l'han considerat com la seva obra mestra.
1: Sí, sí, no, és que clar, és difícil en Zweig dir quina és la seva obra mestra, però segurament és de les millors, sense cap mena de dubte. I a més, a mi em va agradar molt, la vaig llegir fa temps, és molt emotiva també, perquè bueno, toca molts temes. Al principi no saps de què, si no saps de què va, et pot acabar sorprenent. Perquè si és un viatge en un vaixell, que bueno, s'avorreixen i es posen a jugar partides d'escacs amb un gran campió d'escacs. I apareix un personatge... desconegut, que, bueno, que es veu que en sap molt, que no saben qui és, però que pot fer grans moviments d'escacs, i bueno, després s'acaba sabent que, bueno, que ell va prendre escacs una mica tancat en un camp de concentració alemany. I Llavors s'estudiava de memòria les partides de grans...
0: mestres.
1: De grans mestres d'escacs, sí.
0: Molt bé, anem a l'últim capítol. Ella es va exiliar, com dèiem al principi. De fet, la seva mort té lloc al Brasil.
1: Petrópolis, sí, sí.
0: I és una mort que, no sé, diuen que continua generant debat, no? Mor quan té 60 anys i se sap que ha mort per una sobredosi de barbitúrics.
1: Sí, és curiós perquè primer es va... El primer exili que va triar va ser Londres. Després, clar, amb la proximitat de la guerra, diguéssim, pensem que els alemanys van estar a punt de... Bueno, tenien un pla per invadir inclús Anglaterra, terrestre. I se'n van a Nova York, que segurament diries, ostres, un intel·lectual a Nova York amb tanta gent potent i tanta gent que havia anat també, que havia sortit d'Europa en aquella època, si hagués trobat bé, còmode. Però no s'hi va estar mai bé allà. De fet, deia que una de les coses que més avorria ell era un dels problemes del món, era l'americanització del món, diguéssim, i d'Europa en concret. Per ell ho veia també un gran problema. Llavors era bastant reticent, era bastant anti-yanqui, per dir-ho d'alguna forma, o cultura americana, vaja. I va acabar a Brasil, que en principi s'hi trobava còmode, perquè era com una terra d'oportunitats...
0: Prometedora, diria.
1: Prometedora, hi havia molta barreja racial, que en aquella època que Europa estava aquesta cosa del... Bueno, Estats Units, de fet, també, no? De segregació racial, del racisme, una societat aparentment barrejada com a la brasilera, doncs si hagués pogut trobar bé. Hi havia una comunitat europea també jueva, vull dir Alemanya jueva, bastant important, però no s'hi va acabar, al final se li va fer bola tot plegat. També es diu que ell també tenia, perdó, tenia èpoques de depressió bastant potents, vull dir, tenia períodes depressius i mai era una persona tampoc molt alegre, i potser tot va sumar. De fet, tenia 60 anys i no sé, era com si ja no tingués ganes de començar de nou, segons alguns biògrafs.
0: Molt bé, doncs aquí queda la recomanació que ens ha portat el Roger Grífols, Stefan Zweig, aquest escriptor austríac que tants i tants, doncs... fans o seguidors té, no? Encara avui dia, per la seva manera de fer.
1: Puc llegir res? Una
0: molt
1: frase,
0: ràpid.
1: Només? Sí, només la seva despedida escrita, diguéssim, que és: saludo tots els meus amics. Que els sigui concedit veure encara l'alba després de la llarga nit. Jo, massa impacient, vaig al davant. I així va marxar.
0: Doncs així marxem nosaltres també. Roger, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.

0: Aquesta temporada el Faves Comptades continua reservant un espai destacat a la cultura local. En aquesta primera visita de la directora del Museu de Sant Cugat, l'Alba Rodríguez, al programa, avançarem la programació per aquesta tardor. Ja hem entrat de cap, ja hi som, i per tant hem de saber doncs, què ens depara la cultura de la nostra ciutat als ciutadans. Alba, què tal?
1: Bon dia, què tal?
0: Com estàs?
1: Bé, de tardor.
0: De tardor. I precisament de tardor ja teniu preparada tota una programació. Una programació amb qüestions destacades, podríem dir, no?
1: Sí, exacte. Bueno, com cada temporada, no? Preparem aquesta programació que va adreçada a poder donar a conèixer millor, no? tot el potencial, tots els recursos que tenim a la ciutat, no? d'història i patrimoni, i dels museus en especial. Llavors, aquesta temporada doncs, mantenim una sèrie d'activitats que més o menys...
0: Les habituals, podríem dir, que després les repassarem, si vols. Eh?
1: Exacte, farem sí? les habituals i després doncs, tenim com a activitats especials, per una banda, la jornada europees de patrimoni, que tenen lloc a l'octubre, i després també aquest any, amb motiu de l'aniversari dels 50 anys, vaja, de la mort del dictador Francisco Franco, doncs també fem una programació especial a l'entorn d'això.
0: Uh-huh. Doncs si et sembla, comencem per les jornades europees de patrimoni, que, com deies, tindran lloc a l'octubre, del 10 al 12 d'octubre. Exactament què és el que... En què consisteixen aquestes jornades europees? Perquè, clar, aquí hi deuen participar tots els municipis, cadascú amb les seves propostes o no?
1: Sí, exacte. És una convocatòria que fa Europa, no? I per això són les jornades europees de patrimoni, perquè en tots els països no són exactament les mateixes jornades, cadascú es pot adaptar una mica al calendari, no? de cada país, però són a l'entorn d'això, a finals de setembre, a principis d'octubre, que és una mica com l'inici del curs. Llavors tenen com a objectiu de celebrar el patrimoni tan ric i tan divers que té Europa.
0: O sigui, per cadascú exemple, a casa seva.
1: Exacte, cadascú a casa seva, no? Mm. Llavors sí que es proposa un lema, en aquest any és a Finestres al passat, portes al futur, que és molt suggeridor perquè cadascú presenti les actuacions, no?, que més li interessen o que més convenen, no?, a la seva línia de treball.

0: senzilletes que, sí, bueno, normalment es fan amb famílies, no està pensat per anar, perquè vagin els nens sols, sí, no? I llavors entre els pares i els nens poden resoldre perfectament. Vull dir, han d'anar a una casa a buscar una data, bueno, aquest tipus de petits reptes, no? Que són molt, molt fàcils de fer, és un joc, no? Per descobrir el patrimoni local, en definitiva.
1: Molt bé.
0: Després, a la tarda, visitarem Can Vell, que això també és una sortida que ens ve molt de gust, ens fa molta il·lusió, perquè Can Vell, aquest any, fa 500 anys. Això queda una mica com a titular, té una mica més de matís.
1: No? Eh? Sí.
0: La masia de Can Vell, en realitat, és més antiga que aquests 500 anys. Però sí que a la façana de la masia hi ha una inscripció que diu Vell del Mas Santus, i la data és del 1525, o sigui, fa exactament 500 anys que es va posar aquesta inscripció a la façana de la masia. I nosaltres, a partir dels registres del que sabem de la història de la masia, va ser el primer membre vell que es va instal·lar a la masia, que ja existia anteriorment, és el que va fer posar
2: la data
0: segurament, no? Llavors, el motiu d'aquest aniversari, no?, que és important, els hem proposat a la família Vell, que s'han posat, bueno,
2: s'han posat
0: de cara totalment, i llavors ens explicaran una mica la finca, no? Ens explicaran el seu projecte de recuperació de la vinya, d'elaboració del vi.
2: Estan fent vi?
0: Sí, sí, ara sí, fa sí, pocs bo. Anys que... Exacte, això. I ens ho explicaran. I, bueno, i a més és d'aquells casos també singulars, perquè hi ha moltes masies que encara es conserven a Sant Cugat. Però que una família estigui establerta durant 500 anys en un mateix lloc, això és molt singular, no? I també creiem que és un fet a celebrar. I l'última proposta, que és una mica potser repetida, però aquest any introduïm una variable, no? Que és el 1808 va succeir la batalla de Sant Cugat dintre del context de la Guerra del Francès. Va ser una batalla bastant cruenta, però va quedar dintre d'aquelles batalles èpiques i heroiques que després, durant molts anys, es va anar recordant. Llavors, aquesta batalla va succeir a l'entorn de la capella de Sant Domènec i també a l'entorn d'aquí de la plaça Sant Pere. Llavors, fem un itinerari que parteix del monestir. Tenim unes maquetes que les va fer construir el Joan Rovira, les va donar al museu i expliquen, bueno, unes maquetes d'aquestes de tota la vida tradicional amb els soldadets de plom que escenifiquen molt bé, no?, aquesta batalla. Llavors, iniciem l'itinerari aquí. I arribem fins a la capella de Sant Domènec. I aquesta vegada contarem també amb l'Escola de Música Tradicional, que ens farà un petit concertet, no?, amb els gotxos de la capella de Sant Domènec.
2: O sigui, ambientarà el moment, no?, l'època.
0: Exacte, serà això, sí.
2: Doncs tres activitats molt diferents, pensades una mica per tothom, no? Per
0: correcte.
2: Grans, petits... Mm-hmm. Per participar-hi, com s'hi ha de fer? Perquè no sé si hi ha una capacitat limitada de participants, si s'han d'inscriure...
0: Sí, s'han d'inscriure aquí en el fulletó del museu, perquè el tingui ja, i si no, a través de la web ho trobarà, no? Hi ha el nostre correu electrònic, poden enviar un correu electrònic o fer una trucada al museu. Ens donen les seves dades i els inscrivim a les activitats.
2: Són activitats gratuïtes?
0: Són activitats gratuïtes. És la filosofia de les Jornades Europees de Patrimoni, acostar el patrimoni, no?, a la ciutadania i fer-lo el màxim accessible possible. I bueno, la majoria d'activitats del museu són també amb aquesta mateixa idea de fons.
2: Per donar una miqueta més d'informació als oients, aquesta gincana que comentaves, Alba, Enigmes del Passat, que tindrà lloc dissabte, serà a 11:45.
0: Exacte.
2: Del matí.
0: 11:45, perdó, 11:30, eh?
2: Sí.
0: Sí, ah, perdó.
2: Sí. I la visita a Can Vell, que també serà dissabte, serà a les 5 de la tarda.
0: Correcte.
2: I l'activitat de diumenge, la de la batalla de Sant Cugat, 1808, serà diumenge a les 11.
0: Exacte.
2: A les 11 i a 12:45 hi haurà el concert.
0: Correcte.
2: Val. Doncs ja ho tenim, i això un any més. Quan fa que se celebra aquest programa?
0: Ostres,
2: ja fa uns quants anys,
0: fa
2: no?
0: molts anys. Nosaltres al museu, bueno, el museu es va inaugurar el 2003 i des del principi ens vam acollir a la iniciativa de les Jornades Europees de Patrimoni, però fa bastants anys que es fa.
2: Mm-hmm.
0: No recordo ara.
2: I sempre s'ha fet per les mateixes dates,
0: sí,
2: no?
0: Sí,
2: obrim
0: sí,
2: el
0: sí.
2: curs pràcticament amb aquestes propostes. Molt bé, doncs...

0: Passem de les Jornades Europees de Patrimoni al Patrimoni Viu, que també és un altre programa que és habitual ja, no?
1: Exacte, també és
0: en
1: una...
0: En el programari?
1: Sí, exacte, en el programari del museu, que normalment el fem coincidir amb les Jornades Europees de Patrimoni i acostumem a fer un
0: pack.
1: Un pack, val?
0: Sí.
1: Aquest any, per això, com que dediquem les jornades, el Patrimoni Viu, al 50 aniversari de la mort del dictador Francisco Franco i, per tant, de la recuperació dels drets i les llibertats, com que aquesta efemèride va tenir lloc el 20 de novembre, endarrerim el Patrimoni Viu a l'entorn d'aquesta del 20 de novembre, més aviat. El que passa que el fem alhora també una mica més extens amb el temps. Llavors, aquí en el programa de tardor hem fet un petit avançament de les activitats principals, no? Però també preveiem treure un programa una mica més detallat i una mica més extens en breu. Això ja us ho explicarem també, val?
0: O sigui que les activitats d'aquest programa s'allargaran fins quan?
1: Bueno, entre l'octubre i fins a principis de finals de novembre, a principis de desembre.
0: Val, perfecte. O sigui, quan acabi el 2025, com que ja la data, la commemoració ja no tindrà, diríem, el sentit que hauria de tenir, es fa coincidir. De les activitats que teniu previstes per al programa de Patrimoni Viu, aquestes, també en aquest cas hi ha com diferents opcions, des d'exposicions, conferències, jocs... Hi ha una mica de tot, també, no?
1: Exacte, sí. Fem, per una banda, una exposició on volem contrastar, no?, els conceptes de dictadura i democràcia i posar en valor el que signifiquen, no? També estem en un context en què val la pena fer aquest balanç, no?, de la història del franquisme, del que va significar, de la recuperació democràtica, i posar en valor la memòria antifranquista, no?, i la defensa de la democràcia actual i dels drets humans. Que estem en un context en què a nivell mundial, fins i tot, no, coses que semblaven molt assentades s'estan posant en dubte. Llavors és un moment delicat i val la pena parar atenció amb això. Llavors, amb aquesta exposició, a nivell molt local i centrat en l'experiència del franquisme, volem contraposar aquests dos conceptes.
0: I què hi trobarem en aquesta exposició?
1: Doncs trobarem objectes històrics de l'època del franquisme a Sant Cugat i objectes i documents, sobretot, dels principis dels primers anys de la democràcia. No ens hem hagut de cenyir una mica perquè, si no, hem d'abastar un període molt ampli, però ens agafem aquest període, l'època del franquisme i fins als anys 80.
0: Aquesta exposició, durant quant de temps?
1: Doncs la volem obrir a finals d'octubre i fins a principis de desembre. Estarà disponible durant un mes i mig, una cosa així.
0: Al museu?
1: Al museu, sí.
0: De l'exposició ens n'anem al cicle de conferències.
1: Exacte. El cicle de conferències el centrem més específicament en els 40 anys de dictadura franquista, que és un període que a nivell local és poc conegut. Ja sabeu que, bueno, la gent que està interessada per la història segurament coneix els treballs de José Fernando Mota.
0: Home,
1: no?
0: Per suposat.
1: Exacte, no? Ell està molt especialitzat en el període de la Segona Guerra de Segona República, la Guerra Civil i els primers anys del franquisme, fins al 42 aproximadament, no? Però després, clar, tota la resta del franquisme tenim un buit important. Llavors, és un dels temes en què volem fer recerca més endavant en el futur i aleshores, de moment, el que plantegem és un cicle de xerrades, algunes de caràcter més general sobre el franquisme a nivell global, altres més específiques sobre la història local, sobretot a partir de taules de participació. Això també us ho explicarem en més detall quan presentem el programa global.
0: Perquè els conferenciants ja els teniu
1: en principi,
0: determinats?
1: Sí, estan sí, ho tenim ja tot bastant lligat. Sí.
0: Molt bé. Quantes conferències?
1: Si no recordo malament, són 5 sessions.
0: 5.
1: I la idea és això, entre octubre i novembre, abastar tot aquest període.
0: I ara arriba la part més lúdica.
1: Exacte, també. Sí,
0: un festival de jocs de taula d'història.
1: Sí, exacte. Això també està programat el dissabte 22 de novembre, pensat sobretot al públic més jove, que segurament necessita una manera d'aproximar-se a la història diferent, no? Una primera aproximació més lúdica. I llavors s'ha plantejat aquest festival de jocs de taula centrats en la història per poder acostar-se amb aquests continguts.
0: Això està previst per un únic dia?
1: Sí, és una jornada completa de matí i tarda.
0: i participació oberta a totes les edats?
1: Exacte, és per totes les edats, eh? Vull dir, està compensat per gent més jove,
0: no, no però això... No associem el joc només als nens.
1: No, ni molt menys, eh? No era la idea, però sí que està pensat perquè la gent més jove s'hi pugui acostar. Potser li costa més anar a una conferència, de fet no hi van a conferències, no? Però sí que d'aquesta manera pretenim arribar a tota la gent amb esperit jove que tingui ganes de fer aquesta activitat, que és també molt interessant.
0: Que bé. I el Fem un Museu seria l'última proposta destacada d'aquest programa de Patrimoni Viu.
1: Exacte.
0: I en què consistirà?
1: Sí, doncs el Fem un Museu, ja sabeu que també és una activitat que es fa cada any, està adreçada a facilitar, bueno, acostar l'art i la història a persones amb discapacitat, especialment amb discapacitat intel·lectual o cognitiva. Es treballa per parelles de persones amb discapacitat i voluntaris, no?, que fan conjuntament un treball, no?, de recerca i d'exploració, i aquest any, cada any es centra en una disciplina artística. Aquest any hem pensat que, precisament per vincular-ho amb aquesta temàtica, la disciplina ideal podria ser el cant i treballar en els termes, no?, inspirar-se en la cançó protesta que sorgeix al final, no?, del franquisme, com una manera de reivindicar això, les llibertats i la democràcia. I també hi haurà aquest treball comença aviat i clourà o conclourà el diumenge 23 amb el concert, no?, que serà fruit del treball que hauran fet en les setmanes prèvies.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Sí.
0: Això, diríem, és el que heu previst excepcionalment. M'indicaves una imatge, que és la imatge del programa de tardor del museu, que la veritat et fa pensar, no?, i tirar la mirada una mica enrere per intentar descobrir què és el que és. Jo t'he de dir que alguna d'aquestes peces les he pogut veure, però ara és de museu.
1: Sí.
0: Això és una peça totalment de museu. I estem parlant de la imatge que feu servir per a aquest programa.
1: Exacte.
0: És, exactament, explica'ns què significa.
1: Això és una bàscula. De fet, aquest any, tots els programes que hem anat fent de temporada, hem posat en coberta un objecte de la col·lecció del museu, no? I buscàvem que tingués una relació amb la temporada que estava en aquell moment, la que tocava. Aquesta vegada és una bàscula que del celler cooperatiu, de fet aquesta està allà instal·lada in situ, no? És una bàscula i la posem ara perquè, clar, ara és l'època de la verema, era l'època que el celler estava en plena efervescència, en plena activitat, no? L'època que anaven tots els pagesos, tots els rabassaires, tota la gent que conreava el raïm, el portava al celler, i la primera cosa que es feia era abocar els raïms a les vagonetes i aquest raïm es pesava amb aquesta bàscula per poder saber quina era l'aportació que feia cada persona a la producció del celler. I, bueno, semblava això, una manera de recordar també de manera més indirecta.
0: I això cada programa l'il·lustrareu amb una peça de les que teniu?
1: Això, bueno, venim fent-ho tot l'any, sí? I segurament ho seguirem fent, sí.
0: Ah, doncs la veritat és que la imatge és molt xula, eh? Uh-huh. Està molt bé. Et sembla que molt ràpidament recordem quines són aquelles altres activitats que són més habituals però que formen part del programa?
1: I tant, sí. Mira, mantenim la visita teatralitzada d'això per les capítols, ells ho saben tot, que fem amb Mirasol Teatre i que, bueno, funciona de manera espectacular. Fem després també les visites més estàndards, no?, al monestir de Sant Cugat. També fem el guia amb les persones que està conduït per persones amb síndrome d'Asperger. Després, si em dona temps, et comentaré una altra cosa, eh?
0: Sí,
1: vaig ràpid ara amb això. Fem dintre de tot el cercle de l'any, no?, que és el programa de visites especialitzat en els costums dels monjos en època medieval.
0: Sí.
1: Farem la visita específica a l'entorn de la celebració de Tots Sants i el Dia de Difunts. I després, també per famílies, els dissabtes familiars, que té un programa específic, perquè cada segon dissabte de mes a mig matí fem una activitat per famílies. Aquí ja teniu al programa un enllaç que us hi porta, val? I també pues, això, podeu trobar aquí totes les activitats. I després visites guiades pues, al celler cooperatiu i la visita de la Vila Medieval.
0: I això que em volies comentar, a veure,
1: sí,
0: que ens
1: i
0: ho deixàvem i sembla que és molt especial.
1: Sí, bueno, perquè aquest any, aquest any hi ha molts esdeveniments culturals a Barcelona. Un d'ells és el Healing Arts Barcelona, que és una cosa que promou, entre altres institucions, per no estendre el MNAC, el Museu Nacional d'Art de Catalunya, i que centra, posa el focus amb l'art, amb l'art en general, però bueno, patrimoni, història, van inclosos, com una via de guarir, de curar, d'utilitzar l'art com una eina també no només per, bueno, és una eina de creixement, no? d'aprenentatge, però també per guarir. I participem, aquest any ens van, bueno, van fer propostes en el territori, no? Per oferir-les com a experiència que els assistents en aquestes jornades poguessin assistir, i nosaltres hem ofert tres propostes que consten en el programa. I
0: les
1: estan
0: tres?
1: Obert, sí. Fem el Fotomemòries, el fem un museu, precisament, i després el programa Guia, doncs estan obertes a que els membres que assisteixen a aquest programa puguin assistir. I bueno, també ens fa il·lusió compartir-ho perquè bueno, és un reconeixement, no?, amb aquestes activitats i donar a conèixer això doncs és molt interessant també.
0: Fantàstic. Ho celebrem. Doncs bé, ja hem donat el tret de sortida a la programació de tardor. Si que teniu la informació, si teniu dubtes, ja sabeu que us podeu adreçar al museu o bé entrar a la seva pàgina web. Alba Rodríguez, directora del Museu de Sant Cugat, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a tu.
0: Que vagi molt bé.
1: Igualment. Adéu.

0: La ràdio amb samarreta.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Esteu preparats perquè arribin els Reis Mags de l'Orient? El poema que ara sentirem ens parla d'aquest dia tan esperat. Quina il·lusió! El sentim?
3: Hola, em dic Matías Rocha. Soc de l'escola Tabor de quart B. El poema que he escollit es diu Arriben els Reis, de Lola Casas. He escollit aquest poema perquè m'agraden els Reis Mags i perquè fa feliços a tots els nens. Els Reis de l'Orient porten coses, porten coses. Els Reis de l'Orient porten coses per a la gent. A mi em portaran un camió d'aquells amb grua i sirena, una nina enrijolada i un lloc per l'ordinador. A mi un tren amb tot de pies, amb una gran estació, un dominó i un lloc de cartes i un titella de cartró. A mi una pila de llapis que pintin de tots colors, llibretes de moltes formes per dibuixar el bo i millor. A mi un lloc d'endevinalles, que sóc savi, sí senyor. Un estel de cua llarga i peces de construcció.
2: Moltíssimes gràcies, Matías, per llegir aquest poema. Ens ha omplert d'il·lusió i de màgia. I és que, com diu, les seves rimes aviat arribaran els Reis de l'Orient. Fins al proper Embaladits. Adeu.
3: Adeu, Embaladits.
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.

0: És que...
1: Una curiositat sorprenent és que l'olfacte humà pot distingir molt més del que sempre s'ha cregut. Durant molts anys, es va dir que els humans només podíem reconèixer unes 10.000 olors diferents. Aquesta xifra es repetia als llibres i a les classes, però no tenia una base científica sòlida. Al 2014, un grup d'investigadors va demostrar que aquesta idea era completament errònia. Segons els seus estudis, el cervell humà podia distingir més d'un bilió d'olors diferents. Això és possible perquè el nostre sistema olfactiu funciona de manera combinatòria. No detectem una olor sencera, sinó una barreja de moltes molècules i cada combinació crea una percepció nova. Tenim uns 400 receptors olfactius diferents i cada olor activa un patró únic en aquests receptors. El cervell interpreta aquest patró com una experiència olfactiva concreta. Per això, podem notar diferències subtilíssimes entre olors molt semblants, encara que no sapiguem descriure-les en paraules. A més, l'olfacte està fortament connectat amb la memòria i les emocions. Una simple olor pot transportar-nos instantàniament a la infantesa o provocar una sensació intensa de benestar o rebuig. Encara que sovint el menyspreem, l'olfacte és un dels sentits més potents i sofisticats que tenim.
2: Ràdio Sant Cugat. Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla la Tina Forest. Són moltes les persones i les famílies que conviuen amb un gos i quan arriba l'hora d'anar-se'n de vacances o simplement han de passar moltes hores fora de casa, necessiten algú que se'n faci càrrec. Més enllà de les residències canines tradicionals, cada vegada hi ha més propietaris que opten per cuidadors particulars que ofereixen un tracte més personalitzat en un entorn familiar. Aquesta tendència es reflecteix en els casos de la Carla Manzanares i l'Aldo Gavarró, dos joves que han convertit la seva passió pels animals en una activitat professional. Malgrat haver començat per camins diferents, tant la Carla com l'Aldo comparteixen la mateixa filosofia, la d'oferir una atenció individualitzada. Pots conèixer més a fons la història de la Carla i l'Aldo a www.cugat.cat. El col·lectiu per l'alliberament sexual i de gènere Sant Cugat, el Galliner, ha denunciat que els insults homòfobs del regidor de Vox a Sant Cugat, Jordi Guirado, no són una anècdota ni una broma desafortunada, sinó que són LGTBI-fòbia i són discursos d'odi. Ho ha fet a través d'un comunicat fent referència a les publicacions aquest cap de setmana del regidor de Vox. En el mateix comunicat, el col·lectiu també ha instat a l'Ajuntament a condemnar públicament els insults i activar tots els mecanismes per garantir que cap càrrec electe utilitzi discursos d'odi. Per la seva banda, els col·lectius locals de la Joventut Nacionalista, el Jovent Republicà, la Joventut Socialista i Joves Ecosocialistes han redactat un comunicat conjunt per demanar als partits municipals la reprovació dels comentaris de Jordi Guirado i per exigir aquest regidor que retiri els mencionats comentaris, reconegui el dany causat i ofereixi disculpes públiques al conjunt de la ciutadania, en particular al col·lectiu LGTBIQ+. I en cultura, el músic santcugatenc Oriol Saltó acaba d'estrenar el seu segon senzill sense tenir-la al seu costat. El primer, On eres tu, va sortir el passat 15 de maig i amb aquesta cançó comença encara el camí que l'ha de portar a treure un àlbum. La intenció de Saltó és treure un nou senzill cada dos mesos. Sense tenir-la al seu costat, explica el cantant i guitarrista, és una cançó de desamor, una situació amb la qual tota la societat es pot sentir identificada, ja que comenta tothom en un moment o altre n'hem viscut un. La producció del tema ha anat a càrrec de Sergi Riera i la mescla de Mauri Tonelli. Saltó explica que està molt satisfet del resultat final, així com de la nova faceta de guitarrista i cantant que a poc ha anat adquirint. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Cuidar de la família, començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
4: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
3: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
4: Perquè la teva salut és el nostre futur.
3: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
5: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: benvinguts i benvingudes a la secció Per tu del programa Faves Comptades de Ràdio Sant Cugat. Som un grup de persones del Centre Ocupacional del Taller Jerònim Moragues de Sant Cugat i cada mes ens agrada portar-vos una selecció de temes d'actualitat, cultura i reflexió que ens afecten a tots. Avui us hem preparat una edició variada, amb molts temes interessants, com sempre amb el nostre toc especial. Entre els temes d'avui tenim 40 anys de Txernòbil, funicular de Montjuïc, judici a Jordi Pujol, Sant Jordi, eclipsi solar total, actualitat Barça i concert de l'último de la fila. Vinga, comencem, Marc. Què ens expliques dels 40 anys de Txernòbil?
1: El 26 d'abril de 1986, durant una prova de seguretat del reactor número 4 de la central, situada a uns 130 quilòmetres de Kiev, una fallada en el sistema i un disseny defectuós van provocar una explosió que va soltar a l'atmosfera una quantitat de radiació equivalent a centenars de càmera de bombes atòmiques. Les conseqüències es van escampar per més de 200.000 quilòmetres quadrats i van obligar a evacuar poblacions senceres com la ciutat de Pripyat, on vivien unes 50.000 persones. 40 anys després, la xifra de víctimes continua sent objecte de debat amb estimacions que oscil·len entre milers i desenes de milers de morts. El reactor accidentat el van segellar amb una caixa de formigó i acer, reforçada després amb una nova estructura de seguretat. Així i tot, el risc persisteix. Un dron rus va caure en aquesta protecció al febrer de l'any passat i encara no l'han reparat completament. Organitzacions com Greenpeace alerten que hi ha perill de fugues radioactives i adverteixen que un eventual enfrontament militar podria desencadenar un nou accident. La central de Txernòbil va ser, de fet, una data primera objectius de les forces russes en la invasió d'Ucraïna, que la van ocupar durant setmanes abans de retirar-se. 40 anys després de la tragèdia, el record de la catàstrofe conviu amb una amenaça que torna a posar en alerta la comunitat internacional.
0: Gràcies, Marc. Roger, ja tenim el funicular de Montjuïc en marxa.
2: El transport per KBA entre Paral·lel i el peu del telefèric va reobrir el dilluns 13 amb l'horari i freqüència habituals. Les obres que ha dut al terme l'Ajuntament de Barcelona, el col·lector d'aigües de Vila i Vilà, i hi ha necessàries per millorar el drenatge pluvial de l'Avinguda Paral·lel i la Ronda de Sant Pau i el carrer Vilà i Vilà, i evitar així inundacions a la part baixa del poble sec. El nou tub col·lector s'ha instal·lat soterrat al carrer Vilà i Vilà entre la plaça de la Vella Dorita i el carrer de Palau d'Alles. L'obra és una de les principals infraestructures del Pla Clima i dona continuïtat als trams que ja es van executar l'any 2014 i el 2020. Aquests treballs preveuen incompatibles amb la prestació del servei del funicular que ja que han comportat la demolició i la reconstrucció del passadís d'accés des de l'estació de metro Paral·lel, L2 i L3, i el desviament de la majoria de serveis existents. Això impedia l'accés de passatgers al transport per Capellà. L'aturada també s'ha aprofitat per fer les tasques de manteniment anul·lat del funicular, que cada any obliguen a aturar el servei durant un mes. Mentre ha durat el tall de serviabilitat, un servei d'autobús llançadora entre Paral·lel i el parc de Montjuïc el funicular transporta més de 3.000 passatgers diaris.
0: Gràcies, Roger. Lalo, què nos cuentas del juicio a Jordi Pujol?
3: El tribunal excluyó a Jordi Pujol el pasado lunes 27 de abril del juicio por motivos de salud y no tendrá que declarar. Médicos forenses le han examinado y el tribunal ha dictaminado que no está en condiciones físicas y mentales de declarar ni asumir los cargos por los cuales le piden 9 años de prisión. El tribunal que juzga la familia Pujol ha acordado que dejan fuera de la causa al expresidente Jordi Pujol y Soleil, delante de la imposibilidad de comparecer con plenitud de conocimientos y posibilidades. Por lo tanto, Pujol no tendrá que declarar en el juicio por la fortuna familiar en Andorra, que se ha retomado este pasado lunes 27 con las declaraciones de los acusados. El magistrado José Ricardo de Prada ha anunciado la decisión al inicio de la sesión después que el forense de la Audiencia Nacional haya examinado Jordi Pujol, que se ha trasladado en coche a Madrid. Los tres magistrados también han hecho una entrevista con el expresidente. Según de Prada, el tribunal tenía un especialísimo interés en establecer una conversación con Pujol.
0: Gràcies, Lalo. Joan, quina curiositat ens portes de Sant Jordi?
4: Avui, com fa poquet que va ser Sant Jordi, us portem una curiositat que segurament molta gent no sap. Com sabeu, a Sant Jordi hi ha roses per tot arreu i molta gent pensa que totes són d'aquí. Però la veritat és que la majoria de roses venen de països com Colòmbia i l'Equador, el 80%. Fa 40 anys, tota la producció es concentrava a la comarca del Maresme. Avui en sobreviu tan sols un productor. I per què passa això? Doncs perquè el dia de Sant Jordi es venen tantíssimes roses que no n'hi ha prou per a tothom. A més, en aquests països el clima és perfecte per cultivar roses tot l'any. I això fa que es puguin produir moltes més i a un cost més baix. Fer roses aquí és més complicat i més car, perquè es necessita més aigua, més feina i moltes vegades hivernacles especials. Tot i així, la tradició de Sant Jordi continua sent una tradició catalana i és un dia molt especial i únic on es regalen roses i llibres a la gent que estimem.
0: Gràcies, Joan. Estela, ¿tendremos un eclipse solar en pocos meses?
5: El 12 de agosto tendremos la cita histórica. Un eclipse solar total. Y usará la península de oeste a este. Y nos ofrecerá un espectáculo a veces fue volver directo. De hecho, la última vez fue en el 1812. Dice, será igual durante las últimas horas de luz del día. Por lo que hay que elegir muy bien el lugar de la observación para poder disfrutarlo. España, junto con Islandia y Groenlandia, será uno de los pocos lugares del mundo donde se podrá verse de forma completa.
0: Gracias, Estela. Xavi, ¿qué ens portes del Barça?
6: El passat diumenge 3 de maig va jugar el Barça femení la semifinal de la Champions al Camp Nou contra el Bayern de Munic. Va guanyar l'equip blaugrana 4-2 i es va poder classificar per la final que es jugarà a Oslo, Noruega. El dia 23 de maig. El rival serà l'Olímpic de Lió. Les blaugranes ja són també campiones de Lliga. Per l'altra banda, l'equip masculí del Barça jugarà diumenge 10 de maig al Camp Nou contra el Real Madrid. Si l'equip de Hansi Flick guanya, es proclamarà campió de Lliga.
0: Gràcies, Xavi. Doncs a veure si som campions aquest diumenge. Mestre, hem tingut concert aquesta setmana de l'Estadi Olímpic, no?
7: L'Estadi Olímpic i els companys ha rebut aquesta setmana la tornada de l'último de la fila als escenaris amb un públic entregat. Van ser diumenge, dia 3, i dijous, dia 7. Ha fet dos concerts a Barcelona, dels 12 que conformen la seva gira de retorn després de gairebé 30 anys de l'última que van fer junts. Manolo García, Quimi Portet i la resta del grup. Han sumat més de 20 cançons, entre elles Huesos, Disneylandia, Aviones Plateados, Mar Antiguo, Cuando el Mar Te Tenga, Insurrección, Como un Burro Amarrado en la Puerta del Baile, Sara, Querida, Milagros, davant d'unes 50.000 persones.
3: Y hasta aquí nuestro programa. Os esperamos con ilusión dentro de un mes. Muchas gracias a todos y feliz fin de semana.

0: Avui a l'Espai d'Astronomia posem el focus en Plutó, aquell planeta que ja no ho és, però que continua fascinant la comunitat científica. Parlarem de com el va descobrir un jove astrònom aficionat, de per què la Unió Astronòmica Internacional el va rebaixar a planeta nan i de què ens va sorprendre quan la sonda New Horizons el va visitar el 2015. Per fer-ho, com sempre, ens acompanya Joan Anton Català, astrofísic i divulgador científic. Molt bon dia, Joan Anton.
1: Hola, bon dia.
0: Vam conèixer l'existència de Plató ben entrat al segle XX. Quin va ser el responsable i en quin context es va produir aquesta descoberta?
1: Molt bé, mira, és el, durant molt de temps va ser el darrer planeta, el novè planeta del sistema solar, fins que, com deies, vàrem decidir unilateralment els humans degradar-lo. Però la qüestió és que es va descobrir l'any 1930, i això era com molt tard respecte a com s'havien descobert altres planetes. Plutó és molt petit i, per tant, la seva descoberta va ser molt difícil. Però l'anècdota potser més curiosa de tot això és que el va descobrir un joveníssim aficionat a l'astronomia, que es deia Clyde Tombaugh, que ell havia fet fotografies amb els seus telescopis, fotografies del cel, i va enviar aquestes fotografies en un observatori, a l'Observatori Lowell, a Flagstaff, a Arizona, perquè ell volia trobar una feina en allà, no? I va trobar l'observatori en un moment en què passava mals moments. No hi havia gaire activitat científica, i llavors van veure l'oportunitat de fitxar en un joveníssim aficionat, que després es va treure el doctorat, però en aquell moment no ho era encara, no?, doctor, i li van dir, va, doncs vine que nosaltres et donem feina. I va ser des d'aquest observatori, des de l'Observatori Lowell, que Clyde Tombaugh va descobrir l'any 1930 Plutó, comparant unes fotografies i veient que entre unes fotografies que havia fet unes setmanes abans i les que havia fet ara, hi havia un petit punt diminut que es movia entre una fotografia i una altra, i ella va deduir que acabaven de descobrir un altre planeta.
0: Però què buscava ell fent aquestes fotografies? Perquè possiblement no estava buscant aquest nou planeta del sistema solar.
1: De fet, sí, l'estaven buscant. Sí, l'estaven buscant, perquè, però va ser casual total, perquè mira, quan es va descobrir Neptú, el vuitè del sistema solar, Neptú es va descobrir perquè els astrònoms van observar que Urà, el setè, tenia unes petites pertorbacions a l'òrbita. I van dir, ah, mira, doncs això deu ser que hi ha encara un altre planeta més enllà d'Urà que li provoca les pertorbacions a Urà. I així és com es va descobrir Neptú. I clar, això va quedar molt bé, no?, poder predir abans de descobrir-lo un planeta. I van voler-ho replicar a Plutó. I van creure observar unes pertorbacions a l'òrbita de Neptú, que avui sabem que no existien, eren les ganes que hi havia de veure, i van dir, això és que hi ha, i deu haver un altre planeta més enllà. I allà va començar la cerca del novè planeta, i per tant Clyde Tombaugh sí que descobreix buscant, però de manera casual, perquè en realitat aquestes pertorbacions no estaven provocades per Plutó. Per tant, perfectament podria no haver existit Plutó, però va tenir la sort de que va observar en el lloc on Plutó orbitava i va veure aquesta fotografia, va obtenir aquesta fotografia.
0: Al final van voler copiar una estratègia, no?, que s'havia utilitzat anteriorment per descobrir aquest nouè planeta, sí. I fruit de l'atzar. L'origen del nom també té una història curiosa.
1: Sí, és divertida perquè es va fer com un concurs d'idees i llavors va ser una nena de Gran Bretanya, que va de Regne Unit, que va fer arribar la idea de Plutó, que ja quadrava, perquè crec que Plutó és el déu de l'Ultramont. No?
0: De l'Ultramont, però jo preparava a la secció, com que ja havíem avançat alguna conversa, de l'Ultramón, però ben entès, com del més enllà, no com una cosa tenebrosa.
1: Molt bé, veus? Pues això, aquest matís no el sabia. Però quadrava molt bé amb la mitologia de déus que s'utilitzava per anomenar els planetes. Però, a més, clar, Plutó, PL, són les inicials de Percival Lowell. I qui és Percival Lowell? Doncs havia estat un gran astrònom nord-americà que havia fundat, havia pagat ell pràcticament a l'observatori aquest, Lowell, que du el seu nom, des del qual es va descobrir Plutó, i era un home fascinat per pensar que hi havia vida intel·ligent a Mart, els marcians. I ell havia fundat aquest observatori justament per demostrar al món que existien els marcians i que existien a Mart els famosíssims canals de Mart, cosa que, òbviament, no va poder comprovar. Ell va morir, però es va quedar al seu observatori, que havia passat aquests mals moments, uns moments molt baixos de ciència. Quan buscaven els marcians era com, uau, no? Era com l'observatori que estava fent això. Després va quedar sense un objectiu molt definit, i aquí són, fitxen ja mort Lowell, fitxen Clyde Tombaugh, i el nom Percival Lowell, PL, de Plutó, i a més un déu romà, encaixa molt bé.
0: Va quedar com molt rodó, no?
1: Exacte,
0: va
1: mai millor dit.
0: Un nom que encaixava des de totes les perspectives. Clar, molts dels nostres oients, segur que com nosaltres, vam estudiar Plató com el novè planeta, no? Però això el 2006 canvia i ens diuen que Plató ja no és el novè planeta, sinó que ara és un planeta nan. Per què Plutó deixa de ser considerat un planeta? Quina és la definició? Quin canvi hi ha doncs, perquè no encaixin aquesta definició de què és un planeta? Quins criteris deixa de complir?
1: Clar, quan se'l va descobrir, l'any 1930, allà havia acabat ja el relat del sistema solar. Es creia que ja estava complert el relat. Però molts anys després, i quan dic molts anys després, dècades, moltes dècades després, es van començar a descobrir altres objectes de la mida similar a Plutó, molts més petits, però algun com similar en aquesta part més externa del sistema solar que anomenem cinturó de Kuiper, que és on orbita també Plutó. De manera que va arribar un moment que el món de l'astronomia va dir, i ara què fem? Quants noms de planetes farem aprendre als escolars, a les escoles, no? Hem de posar un límit, van dir, hem de posar un límit. I es va posar un límit que va degradar Plutó. I el límit és el següent, perquè et puguis anomenar planeta, has de complir tres condicions. La primera és que has de girar al voltant del Sol, que és òbvia. Si no, és que ets una lluna, orbitar un planeta però no el Sol. Val? Aquesta és la primera. Segona, has de ser rodó. Això no és només un tema estètic, sinó que rodó ja implica que tens una mida suficientment grossa com perquè la teva gravetat sigui tan potent que et faci rodó. Per tant, no és estètic, sinó que ja de mida. Com a... Has de ser rodó i això ho compleix també Plutó. La tercera és la que no compleix, que és que no has de tenir rivals similars massa a prop teu. Però, clar, és una definició com molt arbitrària, aquesta. Què vol dir rivals massa a prop, similars, no?
0: Què és massa a prop?
1: No? Clar, què és massa a prop. I de manera que el vàrem degradar a planeta nan, que un planeta nan compleix les dues primeres. Orbita el Sol i és rodó, però no és el rei de la seva òrbita.
0: I així ens ha quedat fora del nostre sistema solar per ara. Hi ha unanimitat entre la comunitat científica i entre sobretot els astrofísics en aquesta definició de planeta?
1: Jo et diria que sí, perquè la Unió Astronòmica Internacional 2006 decideix que sí, per tant no hi ha discussió. Em pots estar d'acord o no, però és així. Però sentimentalment et diria que no hi ha un acord. Aquí és on no hi ha una cosa, sentimentalment. Per exemple, jo sempre consideraré Plutó com un planeta. És més, que sàpigues, Alba, que tinc una samarreta que diu Plutó és un planeta.
0: Ai, mira.
1: No l'he portat avui. Mira, la podria haver portat avui. Per què? Sentimentalment. Perquè no ens costaria, no ens hagués costat res conservar-lo.
0: Podria ser un planeta amb una anotació.
1: Exacte, una petita asterisc explicant, no?, que per temes històrics, clar, el 1930 i la manera com es va descobrir. T'has de dir que hi ha escoles nord-americanes que encara ensenyen Plutó com un planeta. Però això els americans són com són i és perquè és l'únic planeta del sistema solar descobert per un americà.
0: Clar, això, aquest patriotisme suposo que també els ha fet mantenir-lo en el programa educatiu. Al llarg de la història hi ha hagut altres objectes celestes que en el seu

0: considerem també un planeta nan.
1: Les definicions, que al final ens
0: fan
1: anar canviant les coses. En sabem gaire de Plutó? Perquè dèiem, i crec que no ha sigut molt precisa l'entradeta, no? Que no va ser fins al 2006 que la NASA va llançar la sonda espacial a New Horizons, que va ser la primera en què va sobrevolar, per ser concrets, el sistema plutonià, oi?
0: Exacte. Quina paradoxa. Mira, enlairem la New Horizons el 2006, que és el mateix any que degradem Plutó. Quan la New Horizons comença el seu viatge, Plutó encara és un planeta. Mentre és viatjant, uns mesos després d'enlairar-se, decidim que Plutó ja no ho és. Però la New Horizons no ho sap. I continua volant cap a Plutó. I Plutó ens espera amb ganes. Plutó ens espera amb ganes. La New Horizons arriba l'any 2015, ens esperem trobar un món avorrit, gris, tipus lluna, no? Amb cràters i molt fosc, i ens trobem una meravella, una meravella. Jo convido a tothom a que busqui les imatges, que estan a internet, i és fascinant. Hi ha com unes grans mars gelats, congelats, completament de nitrogen, amb uns icebergs enormes també de nitrogen, muntanyes... Va, és magnífic. És com si Plutó això hagués dit, ara us n'assabentareu, humans, veniu, veniu, que trauré les meves millors gales. I el que fa la New Horizons es converteix en la primera nau i única, de moment, que ha sobrevolat a Plutó i els seus satèl·lits i ha pogut obtenir aquestes imatges. Ja et dic que han canviat totalment la idea preconcebuda que teníem de Plutó com un objecte més avorridot, fosc, matxacat per cràters, i és molt bonic.
1: Hi havia hagut voluntat prèvia d'explorar Plutó abans de llançar la New Horizons el 2006?
0: Sí, sí. Plutó era un planeta, que estava a la llista de l'exploració de les principals agències espacials, en aquest cas de la NASA. Però hem de tenir present que això com funciona, normalment hi ha moltes propostes. Cada any hi ha moltes propostes de noves missions, però hi ha un tema...
1: Ens trobem sempre amb el pressupost.
0: Pressupost. Oi? Malauradament el gastem per matar-nos i per poca cultura i ciència, doncs aquí és el mateix, i això ha de passar, totes aquestes propostes passen un procés d'aprovació on es van descartant, i al final queden les que queden, que són molt poquetes. Plutó havia ja estat en fases finalistes, i finalment doncs es va aprovar aquesta missió que es necessitava fer. Després aquesta nau ha continuat, la New Horizons, després de visitar Plutó, ha continuat explorant aquesta part més externa del sistema solar, que és la cintura de Kuiper. Per tant, no només era, tot i que el seu principal funció era Plutó, no només era Plutó. Però és l'única, i de moment no tenim altre, que jo sàpiga, altre projecte sobre la taula aprovat que torni a visitar Plutó.
1: Clar, parlàvem de sobrevolar i tu deies, Plutó va treure les seves millors gales,
0: sí.
1: No? Com per dir, i si m'hi torneu a incloure en aquesta llista de planetes? En sabem gaire de la composició que té?
0: No, de fet, clar, amb les poques dades que vam obtenir, el que sí que vam veure és això, que té molta composició, evidentment ha de tenir una composició de roca, però que té molt de nitrogen en superfície congelat, també gel d'aigua, nitrogen i gel d'aigua congelat. En una fotografia que va fer la New Horizons a contrallum, molt bonica també, es veu una debilíssima, feblíssima atmosfera, molt petita, a fer a contrallum, es veu la llum del sol difosa, així fent com un anell al voltant de Plutó, i això és una atmosfera que es considera que és estacional. Vol dir que no és una atmosfera permanent, segurament, sinó que a l'estiu de Plutó, quan les temperatures pugen una mica de les fredíssimes que té, hi deu haver una vaporització d'alguns d'aquests gasos que van i creen aquesta atmosfera temporal, efímera, que deu durar uns anys.
1: Hi ha d'altres planetes nans que s'hi assemblin a Plutó i que seria interessant conèixer. Ens parlaves de Ceres, que no era un planeta, sinó un asteroide, però que
0: sí.
1: Complia...
0: No, com Plutó, jo penso que tal com hem trobat com Plutó, no. És a dir, Plutó ens ha trencat l'esquema, ens va trencar l'esquema l'any 2015. Ja et dic, no ens esperàvem trobar això. Clar, no sabem si n'hi ha d'altres d'aquests milers d'objectes que hi ha al cinturó de Kuiper, perquè són milers. No sabem com quants es poden semblar a Plutó. Sembla difícil pensar que hi hagi un món tan espectacular com aquest, però vés-t'ho a saber, no ho sabem.
1: Una cosa que m'ha cridat molt l'atenció quan buscava informació per preparar-me el guió és que, tot i ser un planeta nan, té 5 satèl·lits.
0: Sí.
1: Fins ara descoberts, vaja, que no
0: totalment.
1: Sé si n'hi podria haver més.
0: Sí, i a més, Caront, que és el més gros d'ell, és d'una mida similar a Plutó. És a dir, que, per tant, aquesta parella, Plutó i Caront, orbiten al voltant d'un centre de masses comú, tots dos. Plutó també gira al voltant d'aquest centre de masses. Per què? Tampoc no ho sabem, però és molt probable que això provingui d'una antiga col·lisió. una antiga col·lisió d'un objecte més gros que hagués xocat contra un altre, s'hagués fragmentat, i això hagués creat aquests fragments, un dels quals avui és Plutó, l'altre és Caront, i altres quatre satèl·lits més que té aquest sistema.

0: Creus que algun dia podrà recuperar aquesta categoria denostrada
1: no.
0: de planeta o el debat ja està tancat?
1: No, està tancat. Jo penso que està tancat. Ara sí que, mira, sent un enamorat de Plutó, com et deia, penso que tampoc ara tindria sentit tirar enrere una decisió que es va fer. Jo no l'hagués fet, però es va fer. Ja està, és igual. Al final, els humans vivim en una natura que intentem classificar. Fixa't que sempre estem creant categories, grups, classes, famílies. Intentem endreçar una cosa que no té per què ser endreçable, que es diu natura, no? Uh-huh. I, clar, quan ho fem, es produeixen incongruències, excepcions, però jo entenc que necessitem endreçar. Jo entenc que la cultura, la ciència, el coneixement necessita categoritzar les cosetes. I mira, en aquest cas, vàrem categoritzar-lo així. Plutó li és igual, està feliçment orbitant allà i continuarà així durant moltíssim temps. I és un lloc que, ja et dic, ens ha trencat a l'esquema de com pensàvem que seria.
0: Doncs veurem si més endavant hi ha més missions per conèixer millor a Plutó. Per alguns, el que va ser el nou planeta, pels més joves segurament doncs, ja no entrarà en aquesta llista, s'hauran quedat fins al número 8. Ens haurem de conformar amb aquestes samarretes, una mica de màrqueting que sempre n'hi ha, i més si va ser un nord-americà, un estatunidenc qui el va descobrir, que ja en sabem que ells d'això ja en saben.
1: Exacte.
0: Doncs ens acomiadem, Joan Anton Català, sabent més coses de Plutó, aquest ja no planeta.
1: De moment.
0: Moltes gràcies.
1: A tu.

0: Al capítol del POU d'avui tenim amb nosaltres la Núria Cribillers, investigadora del grup EMOLMAT i participant de la secció de qúbits moleculars dins de l'exposició Quàntica LIGMAP, que es pot visitar fins al 30 de gener de 2026. Hola, Núria.
1: Hola, bon dia.
0: Per començar pel principi, què és exactament un qúbit i en què es diferencia d'un bit clàssic?
1: Doncs els bits clàssics, que són els que coneixem la majoria de gent, solen estar codificats amb zeros i uns. I en el cas dels qúbits, es poden expressar de manera que tens una superposició d'aquests estats, de manera que el número d'estats quàntics augmenta moltíssim.
0: Val, no parlem de zero i un, sinó que hi ha més variables.
1: Això, ja pot el que se'n diu la superposició d'aquests estats, de manera que tens moltíssims més, augmentes molt el número d'estats. Això.
0: Pel que tinc entès, hi ha moltes plataformes possibles per crear qúbits com els fotònics, superconductors, ions atrapats, etc. Però tu treballes amb qúbits moleculars, oi? Què els fa especial respecte a les altres opcions?
1: Bueno, els qúbits moleculars, doncs estem parlant de molècules que es fan la síntesi, és una síntesi química que ens permet dissenyar-los una mica segons l'interès. Els qúbits moleculars de per si ja tenen estats, són sistemes quàntics perquè tenen a nivells discrets, i en el nostre cas treballem amb sistemes on l'espín de l'electró és el que nosaltres podem utilitzar per codificar aquesta informació. Aquestes molècules, de manera que nosaltres les podem dissenyar, podem fer síntesi, podem escalar, podem fer síntesi a nivell de grams, o sigui que podem tenir molts qúbits idèntics, i tot això ens ho permet la química que podem fer sobre aquestes molècules, el que no es pot fer amb altres tipus de qúbits com els que tu has mencionat.
0: D'acord, ara mencionaves a més l'espín, i de fet a l'exposició Quàntica LIGMAP que comentàvem al principi també hem parlat amb dos dels teus companys que hi han participat, que estan especialitzats en espintrònica i superconductivitat. De quina forma s'entrellacen qúbits, espintrònica i superconductivitat?
1: A veure, el tipus de material és totalment diferent. Aquí únicament sé que els meus companys evidentment també t'han parlat de l'espín. Ells fan una manipulació de l'espín també diferent, i el tipus de material que conté aquest espín és diferent de les molècules amb les quals treballem nosaltres. Però estem parlant de fenòmens quàntics que en el fons tenen una certa part comú.
0: I concretament dels qúbits moleculars, que són els que tu treballes, podem conèixer alguna aplicació pràctica?
1: A dia d'avui no hi ha una aplicació pràctica que un pugui pensar, doncs, que ja es pugui implementar. De fet, igualment que el tema dels els computadors quàntics que estan molt avançats, igualment no hi ha a dia d'avui, no?, un sistema que puguis dir ja es pot posar com al mercat, tot i que s'estan utilitzant, però veritat, el nivell és com encara no com pogués ser d'un ús comú de tota la societat. Per exemple, els sistemes moleculars s'estan investigant també bastant pel tema de sensors quàntics. Les molècules les pots modificar de manera que puguin percebre, puguin sensar algun tipus d'estímul extern, si bé camps magnètics, o potser si poden respondre a un estímul òptic, doncs podrien utilitzar la modificació quan estan en contacte amb algun altre sistema. La resposta òptica es podria utilitzar com a resposta i fer la lectura quàntica. I una mica el que nosaltres estem treballant, no només a treballar a nivell com d'estudiar-lo així quan tens com una pols o no, de manera que ho pots estudiar així al laboratori, sinó que ens permet la química modificar l'estructura d'aquestes molècules i poder, per exemple, crear trets cristal·lines o bé posicionar-los en superfície, de manera que anem una mica més en la direcció de que pugui ser aplicat.
0: D'acord. De fet, a la mostra, el públic pot construir molècules que es comporten com qúbits, oi? Com va sorgir aquesta idea i com ajuda a comprendre un concepte tan complex?
1: Bueno, la nostra idea és que pogués ser manipulatiu, no? Que pogués arribar la gent una mica a entendre què és el que fem al laboratori, com parlem d'aquestes molècules i com les construïm. Una mica era la idea de fer aquest model en 3D, de manera que la gent pogués tenir una miqueta més la idea, per exemple, sobretot en el fet ja tenir-ho en 3D, dona una mica més aquesta idea, no? de com són aquestes molècules. I en el cas, per exemple, que hi ha un apartat que són els MOF, els Metal Organic Frameworks, Aquí no hem representat amb unes boletes, que són els metalls, i uns pals, que són els lligants, de manera que la gent pot jugar, i tenim unes targetes que també ens van donar informació, si utilitzes aquest metall tens aquesta propietat, i en el cas també de la secció de radicals orgànics, en la qual jo sóc especialista, hem fet una estructura 3D i et permet entendre com, quan els posiciones a la superfície, quins grups necessites perquè quedi estable en aquesta superfície que nosaltres volem treballar, una mica la química que hi ha, no?, per entendre com pots fer que sigui estable, com l'orientació, això està tot explicat en fitxes, l'orientació és important perquè la interacció entre molècules pot tenir un efecte molt gran en les mesures que després fem, magnètiques. Una mica era que la gent pogués com realment manipular en aquesta nostra secció i que pogués tenir aquesta, com una molècula que costa molt d'imaginar, pues poder-la veure una mica representada.
0: Ja, perquè ara que parlaves de l'estabilitat també d'aquests qubits moleculars, quines són les principals dificultats que encara existeixen per aconseguir aquesta estabilitat i escalabilitat?
1: En el tema de l'estabilitat, per exemple, és quan un fa la lectura, que puguin, en les condicions que tu has de fer la lectura, sigui magnètica, sigui òptica, per exemple, si la fem òptica, doncs quan el feix de llum i ràdio sobre aquestes molècules puguin ser estables en aquesta radiació, bàsicament és en aquest sentit. I després ja, o sigui, són sistemes molt estables, realment, químicament són molt estables. Que passa que després, per exemple, doncs, hi ha altres propietats, que és el temps de coherència. Quan tu manipules l'espin, quant de temps manté la informació que està codificada en l'estat aquest, és el que potser és on hem de treballar més. Potser no, l'estabilitat en si està bastant aconseguida, però sí que després una part és quan els manipules que siguin estables, i l'altra és després aquests altres paràmetres, com el temps de coherència, que és molt important.
0: D'acord.
1: I aquí hi ha dissenys químics on la gent, pues, bueno, segons quins àtoms té la teva molècula, segons l'entorn que té, segons com està disposada, això permet doncs, que un pugui anar modificant aquest tipus de paràmetres.
0: Molt bé. I hi ha alguna relació directa o indirecta entre el teu camp d'estudi i la computació quàntica?
1: Doncs una mica sí. Sí que hi és, perquè en el fons la unitat bàsica, com comentàvem al principi de l'entrevista, és que també funcionen com a qubits. El que passa és que són moleculars i els altres, els que estan més avançats, són un altre tipus de materials, com deies tu, de, no?, materials superconductors o altres, però la unitat que nosaltres treballem és el qubit, de manera que aquí està la relació amb la computació quàntica. Que puguem arribar a veure ordinadors amb molècules possiblement serà difícil, però potser si ho enfoquem en altres camps, com et deia, dels sensors quàntics o en d'altres, aquí crec que doncs, la molècula tindrà molt pes.
0: Tu creus que la societat entén realment què és el que ja es pot fer amb la tecnologia quàntica i de quina forma s'està avançant en la computació quàntica? O és massa abstracte?
1: Jo crec que és bastant abstracte, sí, de cara a la gent. Jo crec que potser ara, sobretot perquè la gent té molt al cap la intel·ligència artificial, jo crec que ara la gent està entenent una miqueta més aquesta part, però crec que el tema de les tecnologies quàntiques sí que és una mica més abstracte. I aquest tipus de, doncs, exposició que fem aquí és una mica aquesta idea, no? I d'altres que hi ha hagut aquest any, doncs una mica és per intentar aproximar-ho, però és un concepte una mica abstracte, potser sí.
0: Creus que a través de...
1: Jo crec que la gent una mica a través de xerrades divulgatives, així sí que podrà veure, per exemple, doncs, entendre una mica més doncs que poden ser sistemes molt eficients, no? La computació quàntica al final és que puguis tenir una capacitat de càlcul molt més elevada que els ordinadors actuals. De manera que això sí que fa molt més eficients. Per tant, en la part d'energia, en la part de medi ambient, jo crec que la gent, potser aquests conceptes poc o poc sí que els pot anar com entenent.
0: De fet, segurament és a través de l'exposició i les xerrades vinculades que les persones més no especialitzades, per dir-ho així, podem anar entenent aquests conceptes. Li recomanes a tothom?
1: Sí, clarament, a tothom. I de diferents nivells, diferents formacions, més o menys estudi, jo crec que està pensada de manera que la gent pugui... Cadascú s'emportarà el seu missatge, cadascú entendrà una part més o l'altra, però sí que està molt enfocada en què realment es pugui ser per tots els públics. A més, hi ha la part també de tot el que és el fil històric, que jo crec que també és molt interessant, i allà jo crec que la gent també pot tenir i ampliar el seu coneixement de lo que és les tecnologies quàntiques. O sigui que jo recomano a tot el tipus de públic. A més que solen ser visites on la gent sempre hi haurà algú que podrà ajudar, si hi ha algun concepte que no queda clar, sempre hi ha una mica d'acompanyament.
0: D'acord, Núria, perfecte. Doncs prenem nota i no ens perdrem aquesta exposició. Gràcies.
1: Molt bé, moltíssimes gràcies.

0: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu.
1: www.cugat.cat.
2: Sabies que...
3: Hi ha pluja que pot caure cap amunt. Sembla impossible, però en determinades condicions meteorològiques passa de veritat. El fenomen s'observa sobretot en zones molt seques i ventoses. Quan les gotes de pluja cauen des dels núvols, travessen capes d'aire extremadament calent i sec. Part de l'aigua s'evapora abans d'arribar a la terra, però si a més hi ha corrents ascendents molt potents, les gotes poden quedar empeses cap amunt. Des de la distància, dona la impressió que la pluja està pujant en lloc de baixar. Aquest fenomen està relacionat amb els anomenats virga, cortines de precipitació que pengen dels núvols però que sovint no arriben al sol. Els pilots d'avió coneixen bé aquestes zones perquè poden indicar turbulències importants. En alguns deserts d'Austràlia, dels Estats Units o del nord d'Àfrica s'han observat episodis espectaculars en què les gotes semblen desafiar la gravetat. Però en realitat, la gravetat continua actuant exactament igual. Simplement, la força del vent ascendent és suficient per compensar temporalment la caiguda de les gotes.
1: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.

0: que...
1: Hi ha bacteris que poden sobreviure menjant roca. Un exemple són alguns microorganismes extremòfils que viuen en les profunditats subterrànies, lluny de la llum solar i gairebé sense nutrients orgànics. A diferència de plantes i animals, aquests bacteris no necessiten llum ni matèria orgànica per obtenir energia. En lloc d'això, aprofiten reaccions químiques entre els minerals de les roques. Per exemple, alguns oxiden ferro, sofre o hidrogen alliberats per processos geològics. Aquest mecanisme s'anomena quimiosíntesi. El més sorprenent és que alguns d'aquests ecosistemes existeixen a quilòmetres sota terra, en esquerdes de la roca on gairebé no arriba l'oxigen. Allà els bacteris poden viure molt lentament, dividint-se només unes poques vegades en anys o fins i tot dècades. Aquest descobriment ha canviat la manera d'entendre la vida. Durant molt de temps es pensava que gairebé tota l'energia dels ecosistemes provenia del sol, però aquests organismes demostren que la vida també pot basar-se directament en la geologia del planeta. A més, això ha fet pensar científics que formes de vida semblants podrien existir sota la superfície de planetes com Mart.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla la Tina Forest. Són moltes les persones i les famílies que conviuen amb un gos i quan arriba l'hora d'anar-se'n de vacances o simplement han de passar moltes hores fora de casa, necessiten algú que se'n faci càrrec. Més enllà de les residències canines tradicionals, cada vegada hi ha més propietaris que opten per cuidadors particulars que ofereixen un tracte més personalitzat en un entorn familiar. Aquesta tendència es reflecteix en els casos de la Carla Manzanares i l'Aldo Gavarró, dos joves que han convertit la seva passió pels animals en una activitat professional. Malgrat haver començat per camins diferents, tant la Carla com l'Aldo comparteixen la mateixa filosofia, la d'oferir una atenció individualitzada. Pots conèixer més a fons la història de la Carla i l'Aldo a www.cugat.cat. El col·lectiu per l'alliberament sexual i de gènere Sant Cugat, el Galliner, ha denunciat que els insults homòfobs del regidor de Vox a Sant Cugat, Jordi Guirado, no són una anècdota ni una broma desafortunada, sinó que són LGTBI-fòbia i són discursos d'odi. Ho ha fet a través d'un comunicat fent referència a les publicacions aquest cap de setmana del regidor de Vox. En el mateix comunicat, el col·lectiu també ha instat a l'Ajuntament a condemnar públicament els insults i activar tots els mecanismes per garantir que cap càrrec electe utilitzi discursos d'odi. Per la seva banda, els col·lectius locals de la Joventut Nacionalista, el Jovent Republicà, la Joventut Socialista i Joves Ecosocialistes han redactat un comunicat conjunt per demanar als partits municipals la reprovació dels comentaris de Jordi Guirado i per exigir aquest regidor que retiri els mencionats comentaris, reconegui el dany causat i ofereixi disculpes públiques al conjunt de la ciutadania, en particular al col·lectiu LGTBIQ+. I en cultura, el músic santcugatenc Oriol Saltó acaba d'estrenar el seu segon senzill sense tenir-la al seu costat. El primer, On eres tu, va sortir el passat 15 de maig i amb aquesta cançó comença encara el camí que l'ha de portar a treure un àlbum. La intenció de Saltó és treure un nou senzill cada dos mesos. Sense tenir-la al seu costat, explica el cantant i guitarrista, és una cançó de desamor, una situació amb la qual tota la societat es pot sentir identificada, ja que comenta tothom en un moment o altre n'hem viscut un. La producció del tema ha anat a càrrec de Sergi Riera i la mescla de Mauri Tonelli. Saltó explica que està molt satisfet del resultat final, així com de la nova faceta de guitarrista i cantant que a poc ha anat adquirint. I fins aquí les notícies, la informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
3: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
4: Bé, i què voleu fer aquests dies?
5: Anar a una piscina caribenya.
6: Dormir en un hotel del Far West.
7: Volar a llums d'un drac.
4: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
8: Braseria La Bolera.
9: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
8: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
9: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
8: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
9: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
8: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
0: FM. Ràdio Sant Cugat.
10: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: ens endinsem en una peça clau del funcionament d'un teatre, la programació. Parlarem de què implica la feina de programar una temporada, com es construeix una oferta cultural atractiva i quin paper hi juga la programació educativa, que també hi és. I per això avui ens acompanya la Maria Ferriol, que és la directora del Teatre Auditori Emma Vilarasau. Molt bon dia, Maria.
1: Hola, molt bon dia.
0: I el Fran Laera, que és programador adjunt i responsable de la programació educativa i social del Teatre Auditori Emma Vilarasau. Què tal,
2: hola,
0: Fran?
2: Hola, bon dia.
0: Molta feina, això de programar?
2: Molta, molta.
0: Sí?
2: I tant.
0: Això és com el tema de la moda, que quan has enllestit una programació ja estàs pensant en la propera i vas empalmant i no s'acaba mai?
2: És que nosaltres al Teatre Auditori Emma Vilarasau treballem amb molta projecció de futur. Clar, nosaltres ara mateix estem treballant en el 27 i en el 28, o sigui, i estem en el 26. Llavors hi ha una projecció de futur i una feina de treball, de picar pedra, d'anar a mirar propostes, d'assistir a moltes fires i de trobar l'encaix també amb un calendari molt, molt contundent, no? amb molts actes, amb molts compromisos, i és una feina... interessant, però que s'ha de treballar molt, també, s'ha de treballar molt.
0: I això deu ser com una mena de trencaclosques, no? Que vas trobant les peces i ara dius, i ara com les encaixem, no? Fins que tens la gran imatge, el resultat final, que és la programació. Maria, expliquem com és el procés real de la selecció d'un espectacle.
1: A veure, com és el procés? És una mica el que et deia el Fran, eh? Nosaltres partim d'un timing, és a dir, nosaltres hem de saber quin dia hem de tenir tancada la programació. A partir d'aquest dia anem tirant enrere i llavors tenim tot un període on hem d'escollir quines propostes volem. És a dir, deixo el timing a part. Primer de tot, hem de saber quines propostes volem o quin tipus de propostes volem i llavors ens n'anem a fires. La majoria de vegades anem a fires, allà busquem coses que ens agraden o estem molt al dia de l'actualitat a nivell de propostes escèniques. Això què vol dir? Que si la Sala Beckett estrena un espectacle que ens sembla que és molt interessant, anem a veure aquell espectacle de la Sala Beckett. Si resulta que l'Orquestra Simfònica del Vallès ens ve a nosaltres i ens proposa una sèrie de concerts de cara a la propera temporada, doncs ens els mirem i ens els estudiem. I, o sigui, en coses concretes, i després anem a fires. Per què les fires? Perquè allà tenim durant 4 dies, no sé si alguna vegada ho he explicat, durant 4 dies o 5 dies tenim 20 espectacles cada dia per veure. Llavors, això és com qualsevol altra fira de qualsevol altra cosa, no? Ho tens tot allà i durant 4 dies et pots veure 10 espectacles al dia i has vist tota una sèrie de propostes que després tu la incorporaràs a la teva programació. Un cop tu vas veient tot això, és el que deia el Fran, anem a quasi bé un any vista i llavors tenim un calendari i en aquest calendari anem posant les diferents propostes que ens sembla que ens quadren per la nostra línia de programació, una, per la nostra fitxa tècnica, és a dir, que ens hi càpiguen bé en el teatre, no podrem posar una cosa que sigui massa petit o que sigui massa gran o que necessiti d'una infraestructura o d'uns focus o d'un que nosaltres no tinguem, i en funció del catxet, del preu. Llavors, un cop tenim més o menys, sabem el preu, això és molt important, de la proposta, perquè, clar, ens basem en un pressupost. Un cop sabem el preu de la proposta, sabem la fitxa tècnica, per tant, si ens quadren en el nostre teatre, i després el temps, o sigui, quan es farà, la data, doncs a partir d'aquí l'anem col·locant en el nostre calendari i anem creant tot aquest calendari a 6 mesos/un any vista. De manera que ara ja estem tancant la primera part del 2027 i aviat ens posarem ja a fer la segona part del 2027. Llavors, cada dia has d'anar estant absolutament amatent a totes les propostes que hi han i combinar-ho amb fires. No sé si m'he explicat.
0: Sí, el que passa és que jo ara tinc un dubte, perquè jo interpreto que quan vosaltres teniu l'espectacle i teniu la data també quadra, els hi quadra a ells, els que han de venir.
1: Clar.
0: Els que han de venir.
1: Ells, la companyia et diu... Tinc aquestes dates, a tu et quadra, i llavors jo miro el calendari, i miro en el calendari, i en principi m'hauria de quadrar. Com ho combino perquè em quadri? Normalment en el calendari de dilluns, per dir-ho així, de dilluns a dijous solc tenir el teatre amb lloguer d'espai, en el qual poden companyies, entitats, escoles, conferències, que lloguen l'espai i fan allà el seu acte, i jo solc tenir divendres, dissabte i diumenge lliure per la programació estable. Uh-huh. De manera que jo sempre demanaré un divendres, un dissabte o un diumenge. I en principi els he de tenir lliure, sí? Perquè sí, tot el que és lloguer d'actes i d'activitats que no formen part de la nostra programació, en principi és de dilluns a dijous. Això ho fem amb l'estable, però el Fran fa exactament el mateix amb la seva educativa. Ella diu, el Fran diu, doneu-me 2 setmanes a l'any per poder col·locar la meva programació educativa. I el Fran té una setmana al febrer i una altra setmana al novembre. O una al novembre i una al febrer, perquè el Fran va per curs escolar.
3: Clar, sí.
1: Vale?
3: Sí,
1: llavors té les seves primeres propostes, les posarà al novembre i unes altres es posarà al febrer. Aquelles setmanes estan absolutament lliures per ell. Quan ell parli amb les companyies, li haurà de dir a les companyies d'espectacle familiar, et puc donar o una setmana, els dies de la setmana del novembre o els dies de la setmana, i tot és com un, diguéssim, trencaclosques, on els dos programadors, que és el programador que ens acaba d'arribar, el cap de programació Andreu Gomila i el Fran, han de parlar-se i treballar les dues programacions en un mateix calendari. Cada mes s'han de posar d'acord amb el cap tècnic, que és qui gestiona les sessions d'espai o lloguer d'espai. Sí?
3: Uh-huh. Sí, sí.
1: Llavors, complicat, comparteixen calendari.
3: Heu de ells tenir una bona quadrícula, eh?
1: Absolutament, i molt bona coordinació entre ells.
3: I tant. Per tant, entenem que el que podem veure al llarg d'una temporada en la programació del Teatre Auditori prové de fires, de propostes que poden fer els mateixos artistes.
1: Exacte. Mànagers, companyies,
3: exacte,
1: representants.
3: I també allò que heu trobat en altres sales.
1: Exacte.
3: No? Aquestes serien les tres fonts.
1: Sí, sí, les fires, el que veiem a altres sales o el que ens ve directament en el mail, que podem tenir cada dia, doncs no sé, 20 o 30 mails de,
2: o més
1: de persones que ofereixen la seva proposta artística, ja sigui el mateix artista o ja sigui a través d'un representant. Això és constant.
3: Clar.
1: Llavors, el que ens agafa el telèfon sempre ens diu, bueno, et venen a vendre. És que et venen a vendre. Et venen a vendre el seu producte,
3: oh,
1: i en el seu cas el seu producte és una proposta artística que tu et pot quadrar o no et pot quadrar pel teu teatre.
3: I el Fran, parlem de la importància que té una programació com aquesta educativa que s'encarrega el Fran. Pel teatre, Maria, és una programació...
1: És importantíssima,
3: és
1: pel teatre.
3: És molt important, sí, no?
1: I ara deixarem per al Fran, que ell és el protagonista d'aquesta, però ho acabo de dir ara amb una presentació. Just venim ara de presentar la nova proposta de la programació educativa i ho acabo d'explicar. És a dir, pel nostre teatre passen uns entre 10 i 15.000 alumnes per cada programació educativa. Això són molts. Llavors, no es coneix massa. Per què no es coneix? Perquè nosaltres anem a informar i a difondre-la en el col·lectiu de mestres.
3: Aneu directes.
1: Anem directes als mestres. Llavors, la resta de la població potser no és conscient de que des del Teatre Auditori i Emma Vilarsau es fan dues programacions molt importants. L'estable, però també l'educativa. I l'educativa és important per tots els objectius que tenim i tots els valors, però és important perquè passen 15.000 alumnes pel teatre aquí, entre 10 i 15, eh? Un any 13, 14, 12, ens movem cap aquí. Per tant, per nosaltres és molt important, encara que sembli que no es conegui, però a més la fem des del mateix departament, és a dir, des del Fran i l'Andreu són els responsables de tota aquesta quantitat de programació, vull dir que...
3: L'equip de programació són ells dos?
1: Són ells dos i la persona adjunta a producció que té una mica de part de programació en programes molt concrets.
3: Uh-huh.
1: O sigui, són 2.5. Per dir alguna cosa. I jo, que intento ajudar amb tot el que puc...
3: I deuen faltar mans, segur.
1: Clar, sempre. Sempre.
2: Si vols venir, sempre. Estàs invitada, eh?
3: Jo, mira, per passar una estona, si vols.
1: I la direcció que m'hi poso tant com puc, el que passa que em poso a tot arreu. Però de fet, són ells.
3: La Maria ja té la mà trencada.
1: Són ells. Bueno, perquè...
3: La programació ja ho ha fet temps enrere.
1: Trencada no ho sé, però n'he fet. Però són ells, eh? Són els dos nois, bàsicament.
3: Fran, si parlem de criteris, explica'ns una mica com es decideix la tria dels espectacles per presentar aquests alumnes.
2: És el que comentàvem abans. Jo crec que un programador artístic ha de tenir un perfil molt analític, però també ha de tenir una sensibilitat artística molt potent, molt intensa, no? Jo que vinc del món de la interpretació, ho hem presentat ara fa unes hores al Servei Educatiu, la programació del programa Escoles Escena del curs 26-27. És una programació on no només volem buscar les propostes més multipremiades o que les propostes que tothom conegui, sinó hem buscat propostes que interpel·lin en el discurs amb l'alumnat, és a dir, que sigui una proposta que interessi a les aules, no? Tinc una filla de 5 anyets i el seu discurs és el que més m'importa, no? I llavors entendre com funciona la joventut, aquestes edats tan, tan importants, no? per créixer en la vida, és el que m'interessa. I hem anat a buscar 17 propostes que es presenten aquest any, el 26-27, com diu la Maria, en el mes de novembre i de febrer. Obrim amb un espectacle inaugural el 18 de setembre. És un espectacle totalment gratuït per les escoles públiques i privades també de tot arreu del territori, Sant Cugat i voltants. I després tenim una sèrie de propostes tant programades al teatre com a projectes participatius on totes les escoles poden participar de forma que completa el servei d'una forma extraordinària, perquè al final són propostes no només per a les escoles, sinó també poden participar les famílies de SAFAS. O sigui, tot l'entorn educatiu ha de poder estar involucrat en aquesta programació.
3: Mm. Després hi ha una cosa que és també molt important. És a dir, més enllà de l'espectacle, més enllà d'oferir el que oferiu als alumnes, hi ha un treball, no? Un treball que fan els docents abans, després, però vosaltres també hi col·laboreu? Clar, en aquesta...
2: Justament ho comentàvem abans, que nosaltres aquest any hem parlat molt amb les companyies perquè preparin també una feina prèvia i posterior, no?, amb aquests dossiers pedagògics, no?, proposar activitats prèvies a les aules i posteriors perquè no només quedi en el visionat d'un espectacle, sinó que puguin treballar-ho prèviament a les aules i després quan tornin a l'escola, tornin amb aquest, no?, amb aquesta idea, amb aquest missatge del muntatge i puguin treballar-ho a les aules també de forma dinàmica, pedagògica i que tingui recorregut, no?, que arribin després a casa i ens diguin, papa, mira, m'ha agradat això perquè hem treballat aquesta idea, potser, i que tingui una mica de continuïtat. I ja no només el fet pedagògic, sinó que també fer conèixer aquestes companyies que després aquests alumnes portaran a les seves famílies, no?, els espectacles i el podran veure en un altre entorn, no?, un altre horari, potser un familiar d'un diumenge a les 6 de la tarda en el Teatre Auditori.
3: Per tant, un doble objectiu.
2: Hi ha molts, eh?
3: Sí? Vinga, fem una llista, va.
2: Hi ha moltíssims, però sí que és veritat que és un doble objectiu, no? El trobar aquest discurs potent pels alumnes a les escoles, però també que facin arribar aquest discurs a les famílies i que tot allò plegat creem entre tots una comunitat, al final, i que puguin gaudir del Teatre Auditori amb tota la seva programació, no només l'educativa, sinó també l'estable.
3: Imaginem que una bona experiència assistint a aquestes activitats pot garantir un aficionat més, no?, a les arts escèniques...
2: De fet, hi ha 4 projectes participatius dintre del servei educatiu que donen aquesta via d'accés als alumnes que tinguin aquest neguit artístic, no?, i escènic, que es fan participar de la proposta, no només com a visionar, no?, visionat aquest, el fet de poder veure aquesta proposta, sinó també de participar. Mm. Hi ha 4 projectes, que són la cantata, l'escruix, la cantània i el torneig de dramatúrgia, que en totes les seves vessants artístiques ajuden els alumnes a descobrir si els agrada o no aquesta professió, si finalment en un futur voldran participar d'aquesta professió, no només a la part de davant, sinó també a la part de darrere.
3: Clar,
2: no?
3: Sí,
2: això,
3: sí.
2: Fem molt hincapié en això, en les visites guiades. Nosaltres també oferim visites guiades al Teatre Auditori de forma gratuïta per tot l'alumnat i expliquem totes les funcions de l'equip tècnic del teatre, no només de l'artístic, no?, sinó el dia a dia de tot l'equip que tenim al Teatre Auditori, que no és poc. Falten mans, quan vulguis pots venir a ajudar-nos, però sí que és veritat que treballen dia a dia, no només de divendres a diumenge, sinó també de dilluns a diumenge, o sigui, és casa nostra.
3: Uh-huh. Què és el que més els enlluerna del teatre quan feu aquesta visita?
2: Jo crec que la capsa escènica, no?, quan entren a la platea i quan estan mirant l'escenari sense les cortines, no?, el taló, tot el que és dintre, les barres, l'equip tècnic, com parla l'equip tècnic també. Jo moltes vegades em quedo mirant les cares dels alumnes com el nostre equip, que porta 30 anys d'història al teatre, encara s'emociona parlant, no?, amb aquesta energia, no? És el que més m'agrada de treballar en aquest teatre, no?, que hi ha molts companys que treballen de forma valenta, exigent, i estan i parlant amb un discurs molt energètic, que a mi m'agrada, no?, i d'aquesta professió, no?, i aquests alumnes agafen aquest discurs d'una forma molt potent i els interessa al final.
3: Fran, parlem de formats. No sé si... Clar, diuen, és que els nens, els infants, són un públic molt exigent. Jo no sé si allò d'algú que surt a escena a explicar un conte, això ja està caduc... Bueno, jo crec que hi ha públic... han canviat molt els temps?
2: Ha canviat molt, evidentment. Tots els formats han canviat, però hi ha públic per tot. És a dir, totes les companyies petites... Jo he treballat en altres teatres i hi havia companyies molt petites que encara continuen treballant en propostes molt tradicionals, diguem-ho així, que encara funcionen, hi ha públic per tot, no hi ha edats, també. Potser les edats més compromeses amb aquest tipus d'espectacles més tradicionals serien les de 0 a 3, però després quan arriben a aquesta part de cicle de I3, I4, I5, ja comencen amb formats diferents. Nosaltres aquest any, per exemple, proposem dos tipus d'escenari diferent, i això proposa un canvi, no? Proposem que vinguin a la platea a mirar l'espectacle de forma tradicional, però també tenim dos espectacles que els farem a sobre de l'escenari, en contacte directe amb els artistes. Després també fem un format de podcast. Aquest any hem agafat un format de podcast per a alumnes de l'ESO. És una proposta que es diu Quatre Gats, que jo crec que funcionarà molt bé també per fer entendre que les arts escèniques no només són la típica obra de teatre funcional que entenem tots, sinó que hi han entrat altres formats que potser funcionen, no?, també, i un podcast potser és la idea que podria ajudar a treure aquests alumnes al teatre. I també fem activitats complementàries que ajuden també a entendre que la proposta no ha de ser del tot tradicional, sinó fem col·loquis postfunció amb aquesta gent i expliquem com funcionen aquestes propostes. O sigui, tot és complementari i tot està evolucionant, però hi ha lloc per tothom.
3: Déu-n'hi-do, eh? Com han canviat els temps?
1: Hi ha feina, clar. Com? Hi ha molta feina perquè s'ha de posar molt en valor aquesta programació educativa i s'ha de posar en el mateix esforç que es fa amb l'estable. El que deies tu de que els nanos són exigents, ho són molt, i no s'hi val dir, bueno, com que són nens, això ja els hi agradarà. No, perquè, a més, els nanos són molt sincers. És a dir, si tu veus els nanos embadalits, saps que allò funciona, és que és la prova. I si els veus fent xivarri o molestant-se els uns als altres, allò no els està agafant. Per tant, és molt important, per mi és importantíssim, i per l'equip, per descomptat, ser igual d'exigents a l'hora de programar una programació estable que una educativa, igual o més amb els nanos, perquè la frase aquesta de mama hem anat al teatre o papa hem anat al teatre i no semblava teatre vol dir que s'ho han passat bomba i que potser tenen una idea del teatre que no és el que ells han disfrutat aquell dia, no? I per tant aquest, el que deia també el Fran, aquests nanos els diran anem-la a veure un altre cop que la fan a no sé on, no? I no els importarà repetir-la perquè han disfrutat aquella experiència, i això és el que hem d'aconseguir, que no sigui per ells un pal, diguéssim, en el teatre, que puguin tornar entusiasmats.
3: Que no s'ho sentin com una obligació,
1: que no s'ho sentin,
3: no?
1: Que ho disfrutin, que els conmogui, que és molt important.
3: I Frank, quants espectacles programeu cada temporada aproximadament?
2: Mira, aquest any som 17, i aquí tenim les quatre activitats participatives, o sigui, els quatre projectes participatius, però intentem sempre proposar entre 2 i 3 propostes per cicle educatiu. Tenim entre 2 i 3 propostes per això, per la primària, per l'ESO, batxillerats i cicles formatius. També tenim alguna proposta que està fora del servei educatiu perquè la tenim ja programada a l'estable per 0-3, que fem normalment en col·laboració amb el festival El Més Petit. O sigui, hi ha proposta per totes les edats i entre 2 i 3.
3: Què volies destacar, Maria?
1: Mira, volia destacar una cosa molt important, que és el segon any que ho farem, que és que nosaltres inaugurem, avui hem fet una roda de premsa explicant-ho, però inaugurem la temporada real al setembre i oferim un espectacle inaugural en el Teatre Auditori absolutament gratuït per tots els alumnes. Llavors, les mestres i els mestres ja ho saben, que es poden, a partir del 15 de juny, ja poden inscriure's, i és un espectacle gratuït que fem, que se'ns omple el teatre i que és meravellós veure tot el teatre allà celebrant, diguéssim, una mica com l'inici d'aquestes propostes educatives. I era per dir-vos això, que el dia 18 de setembre... Ho dic bé, Fran? Sí. El 18 de setembre es fa aquest espectacle inaugural i que segurament tornarem a omplir el teatre amb The Increïble Box, que es va ser el millor premi espectacle de carrer el 2018, però que també es fa sala i que és meravellós. És una manera també de premiar-los o ens agrada també poder donar aquest tret de sortida a tots els espectacles que
3: hi haurà. És la segona vegada, dius, que es fa?
1: És la segona, ho vam fer l'any passat, per primera vegada la gent va estar molt contenta, els nanos van venir contents, va ser molt bonic, i aquest any el Fran ha tornat a programar un espectacle pel dia 18 que ens sembla que serà fantàstic com a tret de sortida.
2: De forma totalment gratuïta, sí. Això és el que volíem també remarcar, que l'inaugural és totalment gratuït per les escoles, en ordre d'inscripcions, però és l'aposta, no? La gran aposta d'iniciar el curs amb aquest espectacle inaugural.
3: Mm-hmm. No ens hem deixat res important? Ho dic perquè no ens queda...
1: Segur que sí, però és igual, ja tornarem a venir.
2: Tornarem a veure,
1: segur. Unireu veient per xarxes, perquè unirem explicant per xarxes les nostres xarxes del Teatre Auditori. Emma Vilassau, unirem explicant. Fins ara no ho explicàvem tant, lo d'educatiu, per això que et dic que anàvem més a un públic, però tothom ha de saber que hi ha un programa educatiu potent, interessant, i que per nosaltres
3: home,
1: és molt
3: els primers,
1: important.
3: Els alumnes, i els alumnes sí. Hi aneu directament sí. A visitar-los, sí. O sigui que
1: ens anireu sentint a parlar cada vegada més.
3: Molt bé. Doncs a la Maria i al Fran els agraïm moltíssim la visita que ens han fet avui al programa. Que vagi molt bé, ja queda poc per acabar el curs.
1: Ja queda poc, moltes gràcies.
3: Per tots. Gràcies. Adéu. Per tots.

0: Fa gairebé un any, Collfabà iniciava una nova etapa amb una reactivació de l'Associació de Veïns i la constitució d'una nova junta directiva. Des d'aleshores, el barri ha viscut mesos intensos marcats per la voluntat d'organitzar-se, recuperar múscul veïnal i posar al centre problemes tan quotidians com urgents. Per això, al Faves Comptades, conversarem amb la presidenta de l'associació i amb el vocal de comunicació per prendre el pols a aquesta nova etapa, sabent quin estat de salut es troba l'entitat i repassar una per una les reivindicacions del barri. Maite Lorenzo, presidenta de l'Associació de Veïns de Collfabà, i Toni Almeda, vocal de comunicació de l'entitat. Molt bon dia, benvinguts al Faves Comptades.
1: Bon dia.
2: Hola, bon molt dia. Bon dia.
0: Ara ho dèiem, quan presentàvem el tema, fa gairebé un any l'associació va convocar una assemblea general extraordinària amb l'objectiu de reprendre l'activitat, constituir una nova junta directiva. Com han estat aquestes primeres passes d'aquesta nova organització, que ara al febrer ja farà un any que està en marxa?
1: Bé. Tal com has dit, al febrer de l'any passat vam fer aquesta assemblea extraordinària i es va constituir una junta actual, la que hi ha en aquests moments, que està constituïda per 5 vocalies. Uh-huh. Aquí tenim el vocal de comunicació, a la presidenta, que sóc jo, a un secretari i un tresorer. Llavors, ens reunim un cop al mes, ens reunim i treballem aquelles coses que nosaltres creiem que són necessaris de solventar i solucionar el nostre barri. Hem elaborat un document que ja hem presentat a l'equip d'alcaldia perquè vegin quins són els nostres reptes. I sobre aquests reptes són els que treballem.
0: Uh-huh. En quin estat de salut, diguéssim, està l'associació? Ara al febrer un any, d'aquesta nova reembranzida. No sé quants socis teniu i si feu una crida també a la gent del barri que es vulgui implicar uh-huh. en la millora del barri de Collfabà a unir-se a l'entitat.
1: Bé, està claríssim que una associació de veïns, quants més socis tingui, més

0: De tal manera que les nostres reivindicacions tenim ara la sensació que han estat escoltades, acceptades i que corresponen amb la visió que també té l'equip de govern de l'Ajuntament actual. Per tant, que siguin sensibles a aquestes primeres manifestacions i reivindicacions nostres, ho valorem molt positivament. Com més persones puguin participar amb aportacions des de diferents perspectives i de diferents òptiques, enriquiran molt l'associació. Nosaltres creiem, estem convençuts, que l'estil de vida ha patit un fort deteriorament. La qualitat de vida dintre el barri correspon a paràmetres que no estan a l'alçada de l'inici, i per tant volem reivindicar que les persones que formem part del barri tenim aquestes exigències. Però no només fem les protestes, també hem proposat solucions, i per tant en els reptes els afegim unes propostes que volem que siguin escoltades.
1: En aquell moment l'antic president Antonio Lucas deia que la il·luminació als carrers, la renovació dels parcs infantils, l'habilitació de la passera del pont de Can Vernet, que podem parlar si voleu perquè encara no està solucionat, eren algunes de les principals reivindicacions. En quin punt estan? I no sé si segueixen sent aquests eixos on hem sumat de nous. Li deia la Maite quan la convidava, no? Últimament hem publicat moltes notícies de canvis que afectaran a Collfabà, per això creiem que era el moment també de convidar-vos a vosaltres per saber quina era la vostra opinió, no? Quina seria la radiografia que vosaltres feu del barri i els principals reptes?
0: Mireu, de les persones que tenim el seu correu electrònic i per tant hem pogut consultar, perquè no fos una presentació parcial per part de la sensibilitat només de la Junta, vam fer una enquesta en què demanaven que ponderessin quins dels 10 punts reptes que nosaltres hem identificat li donaven més importància. I ara, per ordre ja de quins han estat els ítems que han sigut més valorats, la primera preocupació és la conservació de totes les zones verdes i jardins de Collfabà. Això també correspon a una època en què tot el rec s'ha fet malbé i que, francament, l'estètica del barri, quan veus el verd de dintre de les comunitats de propietaris, hi ha un manteniment perfecte, i quan surts al carrer veus que aquell verd ha desaparegut i s'ha transformat en una sensació que no és la mateixa. La millora de la il·luminació del barri també és una altra de les qüestions que més preocupen. La millora de l'estat de les voreres i l'asfaltat dels carrers de Collfabà és un altre punt preocupant, ja en ordre decreixent de valoració. La pacificació del trànsit al passeig de Francesc Macià és una de les reivindicacions que també a l'Assemblea va sortir amb més empenta. La restauració i el manteniment dels parcs infantils del barri. Tenim menys nens i això és una mica preocupant, però el que no és sostenible és que aquests parcs, per falta de manteniment o per falta d'arbrat que pugui fer que sigui més agradable l'estada en allà, estiguin amb poca assistència per una sensació de vegades d'inseguretat i altres vegades d'incomoditat per qüestions o meteorològiques o pròpies del temps. També hi ha una altra qüestió que teníem com a reivindicació, que és l'aprofitament del pàrquing de l'estació de la Renfe com un pàrquing dissuasori, perquè un dels problemes greus és la falta d'aparcament.
1: Agreujat
0: per la qüestió de les caravanes que es fan eternes o que no es mouen i que es col·loquen en llocs que generen inseguretat. La reubicació dels jutjats. Nosaltres, la sensibilitat del barri és que hi ha molts projectes que abans potser perquè no tenien interlocutor, però que l'Ajuntament ens notifica o ens fa saber notícies a través d'un cartell que apareix en un lloc concret o d'una aparició de l'alcalde en un mitjà de comunicació local de projectes que entenem que hauria anat molt bé tenir un estudi previ d'impacte, que hauria anat molt bé copsar quina és la sensibilitat del barri respecte a aquestes qüestions. Aquestes preses de decisions unilaterals les hem demanat que es puguin solventar demanant un espai de comunicació directa amb l'equip de govern. I jo crec que en aquests moments haver aconseguit això ja és un gran repte superat per part de la qüestió comunicativa de la Junta de l'Associació de Veïns, de moment, i a la llarga, perquè altres situacions que generaran, com ara l'anunci que han fet de pacificar els quatre cantons, tot l'impacte d'aquest trànsit passarà gairebé de manera obligada.

0: pel nostre barri, i nosaltres amb això ens hi posem.
1: Per tant, entenc que el Consell de Barri a vegades no funciona prou bé com per fer aquestes bilaterals amb les associacions.
0: Clar, és diferent. Un Consell de Barri és un agrupament de diferents associacions de veïns de diferents barris, i, per tant, la capacitat d'intervenir o el temps per poder dedicar és inferior, i, en canvi, l'haver obtingut un espai de comunicació directa, jo crec que serà un benefici per tots.
1: S'han fixat, Toni, algunes aquestes reunions que dieu bilaterals amb el govern, si seran mensuals, cada dos mesos, o de moment és...
0: De moment tenim una primera presa de contacte, ja directament. Hem fet la presentació, però ara ja tenim programada en un mes, ens han donat l'oportunitat de començar a donar més explicacions. Ens preocupa molt que els projectes que afecten el passeig de Francesc Macià, aquesta informació només parcial de suprimirem un carril d'aparcament, doncs clar, suscita controvèrsia i dubtes i quin serà l'impacte sobre el veïnat. Però és que voldríem tenir molts més detalls, perquè igual o més important pot ser també que suprimeixin una rotonda que ara en aquests moments està tenint una funcionalitat, i que si la substitueixen per un semàfor seria una qüestió que afectaria greument el trànsit dintre del passeig. Nosaltres volem convertir el passeig en això, en un passeig, en una zona habitable, en una zona que sigui agradable, i que els caps de setmana, igual que en altres ciutats que no ho pensaven, en un lloc tan estratègic i de tant de pas, pugui ser un espai compartit i que les famílies puguin ocupar i que puguem convocar, ni que sigui una festa popular o algun acte de convocatòria més massiva, que en aquests moments és inviable perquè se li està donant molta més importància als vehicles que no als ciutadans.
1: La vostra petició seria, per tant, vianantitzar tot el que és el passeig de Francesc Macià o estudiar...
0: S'han de trobar fórmules que puguin ser, no sé, de vegades ho hem comentat dintre de la Junta, s'hauria de fer també una consulta a la resta de veïnat, perquè la nostra sensibilitat no és l'única. I volem ser portaveus, però no directius en cap cas.
2: El que passa és que, Francesc Macià, de passeig, no té res ja, només li queda el nom, perquè s'ha convertit en una de les entrades principals i sortides del poble. És una de les principals entrades i sortides, la via més transitada que hi ha. Llavors, clar, això, dius tu, tant de bo fos una zona de vianants, tant de bo. Entenem que això és molt difícil, ho entenem. Ara, reduir el trànsit sí que es pot aconseguir. O sigui, s'ha de treballar per això. Perquè, clar, tots entenem i és que Sant Cugat ha duplicat la població en 25 anys i el trànsit s'ha incrementat. L'estructura viària és la mateixa. O sigui, Sant Cugat és el mateix, però s'ha duplicat tot. La gent que va treballar, la gent que va estudiar, la gent que ve a comprar. Llavors, clar, el nostre passeig s'ha convertit en una via transitada contínuament, en una contaminació ambiental i acústica considerable.
1: Segurament no tindrem temps, perquè ens queden 10 minuts per desgranar moltes dels temes que us preocupen a l'associació, perquè jo crec que són forces els que últimament els mitjans de comunicació hem anat posant sobre la taula. Per tant, és el clam o bé del govern o bé dels veïns i veïnes del barri. Però ara que parlàvem de Francesc Macià, teníem aquesta notícia que apuntava el Toni, que va fer l'alcalde a través d'un missatge a Instagram. Per tant, nosaltres tampoc li vam poder fer preguntes, perquè també teníem, com els veïns i les veïnes, doncs dubtes per poder fer aquesta informació més completa, aquests dubtes que podien sorgir, que és eliminar una filera d'aparcament lateral a banda i banda del passeig de Francesc Macià. Crec que, per tant, no haureu pogut parlar encara amb l'alcalde dels detalls. Per tant, no us els puc preguntar si en teniu més que la resta. Us preocupa que afecti tant la mobilitat com l'aparcament al barri?
2: El que han de tenir en compte, qui faci aquest plantejament, és que si només s'eliminen una filera d'aparcament d'una banda i de l'altra banda del passeig, què passa amb els carrers transversals i els carrers perpendiculars al passeig? Perquè, clar, el senyor Vallès parla només del passeig, no diu els carrers. I Collfabà és molt gran, té molts carrers. No aparcaran al passeig, però poden aparcar perfectament en totes les demés carrers. Llavors, la congestió de trànsit seguirà existint. Això també s'ha de tenir en compte.
1: Haurem d'esperar, doncs, o que nosaltres es puguem trobar, que es faci una roda de premsa per explicar-ho, o que vosaltres tingueu aquesta trobada amb l'alcalde per resoldre aquestes incògnites, no?, que com a mínim ara per ara hi ha sobre la taula.
0: S'entén que ha de ser un plantejament integral. S'entén que s'ha de calcular quin impacte pot tenir el que nosaltres no veiem clar de la ubicació dels jutjats aquí de Sant Cugat, just en el nostre barri. Uh-huh. Hem de veure, no sé, quantificar quants vehicles això suposa diàriament de funcionaris que treballen en aquestes instal·lacions, de com això afectaria els carrers que justament estan allà a la vora, que en aquell moment, en aquell lloc exactament hi ha en aquest moment una via de pas entre les guarderies i les escoles infantils d'un barri i de l'altre, de Sant Domènec i de Collfava. Jo crec que aquesta visió integral és la que ens agradaria poder tenir una... De moment, constància de quins són els detalls i, segon, assegurar-nos que hi hagi, doncs, això, xifres, dades, calendari, pressupost... Clar, els grans projectes estan molt bé per fer difusió, però al final l'obra de govern d'un govern municipal es mesura per les obres que han deixat fetes, no pels anuncis.
1: Mm-hmm. Per tant, entenc que la construcció d'aquests futurs nous jutjats al costat del terreny que hi ha reservat amb aquest cartell que explicava, mm-hmm, al costat de la comissaria dels Mossos, és una de les grans preocupacions que teniu com a associació de veïns, l'impacte que això podria tenir tant en la mobilitat com en l'aparcament, perquè, evidentment, no ho apuntaves tu ara, Toni, això suposarà, doncs, increment de persones que van al barri, tant a treballar com a fer ús d'aquests jutjats. En qüestió de mobilitat també s'ha anunciat en diverses ocasions, de fet el govern anterior amb l'alcaldessa Incla ja va parlar de l'aplicació de l'àrea verda d'aparcament a Collfabà, deia que es faria de la mà amb els veïns del barri, d'això ja fa més de 3 anys. Jo entrevistava el primer dia d'aquest programa d'aquesta temporada la senyora Paraire, li preguntava i em deia que seria a principis de 2026, portem un mes, de moment no ha sigut, i l'alcalde en aquest vídeo d'Instagram deia que seria 2026 o 2027. Què en sabeu vosaltres d'aquesta aplicació de l'àrea verda d'aparcament i quins reptes o dubtes o opinions en teniu al respecte?
0: Jo crec que una prèvia és que aclarir que l'associació de veïns, o la Junta de l'Associació de Veïns, no ha demanat una zona verda o una zona blava.
1: Per tant, no entenem que no és una petició...
0: No és una iniciativa nostra. Entenem que és extensió del projecte més integral de ciutat que poden tenir, però fer l'equivalència de reivindicacions de l'associació de veïns i zona blava-verda és erroni. Nosaltres el que sí que proposem que sigui un tractament integral i que sigui vies de solució que facilitin tot. Un sistema de mobilitat dintre del barri que estigui enfocat a les persones, no en els vehicles. Clar, només posar una solució que és allò per recaptar diners i per limitar l'accés de depèn de quins usuaris, de manera horària, pot tenir beneficis, sobretot perquè el veïnat pugui pagar una quota i que no tingui necessitat de moure el cotxe com les altres persones. Però potser no és l'única solució. Potser també hem d'integrar dintre d'aquest sistema d'atenció a les persones a altres mitjans que assegurin, per exemple, que no hi hagi col·lapses en el passeig Francesc Macià i que impossibilitin el pas de vehicles d'atenció urgent. Aquest tipus de coses entenem que no queden solucionades per la solució màgica de la zona blava i verda, que pot afavorir o, en alguns casos, pot significar una enrere. Hi ha altres situacions que trobem que l'Ajuntament ja ha tingut més facilitat de rebre propostes. Tenim una molt bona comunicació i hem fet ja reunions amb els usuaris de les instal·lacions de zona esportiva municipal de Jaume Tubau. L'equip de futbol, per l'increment que ha tingut d'usuaris, vol marxar d'aquest espai que tenen.
1: De fet, l'alcalde va anunciar que el Sant Cu, que està instal·lat a l'Em Jaume Tubau amb el Patí Hoquei Club, marxarà quan hi hagi el barri de Can Ameller. No sé com heu rebut aquest anunci, tenint en compte que per ara, per dir-ho d'alguna manera, és un xic verd, perquè és un barri que no està ni projectat, ni reservat, ni els tràmits urbanístics que permetin desenvolupar aquest barri.
0: Clar, per nosaltres no és una solució que al llarg termini tingui una destinació. Nosaltres el que mantenim és que hi ha veïnat, que aquest increment... No diem que no hi hagi una molt bona feina per part del club de futbol i que tant de bo tots els joves tinguessin possibilitat de fer esport federat i que això és un bé per la comunitat. El que diem és que el perjudici que fan l'extensió horària i la intensitat d'algunes de les activitats que es fan allà dintre, doncs perjudiquen els veïns que estan just a tocar. És un disseny de les instal·lacions que fa que la grada estigui a pocs metres de les finestres dels veïns. Doncs entre que això finalment es fa el trasllat i no es fa, aquests problemes tindran solució. Quines solucions?
1: Aquesta és la demanda que feu, entenc, al govern, no? Per tant, és una qüestió de soroll, per entendre'ns, el conflicte que hi ha amb les M. Jaume Tubaus, sobretot.
0: Però el volum de persones que hi participen en les activitats fa que, clar, els pares hi portem els nostres fills, i alguns venen en cotxe i alguns venen d'altres zones de la ciutat. Però és que ara hi ha un equip que està en categoria, no sé, estatal, i aquí aparquen els cotxes, els autocars grans que venen de Saragossa i que venen d'altres ciutats. Doncs, escolta'm, aquesta nova versió de club multiplica els problemes en comptes de reduir-los.
2: El que passa és que Sant Cugat, el Club Sant Cugat, quan va començar a estar aquí a Collfabà, no arribaven als 20 equips. En aquests moments superen els 53 equips. Llavors, clar, que arriba el cap de setmana, des de les 8 del matí de dissabte fins a les 10 de la nit del diumenge, n'hi ha partits continuats. Continuats. Llavors, clar, el veïnat que està al voltant del camp de futbol, tothom volem que els nostres fills facin esport, només faltaria, però el veïnat que està tocant el camp de futbol està constantment sentint els crits, el soroll, els bombos, les trompetes. Clar, això és molt cansino, molt cansino. I això és el que demanen, sisplau, una mica de mesura en el sentit de que ens entén que la gent ve a animar el seu equip, però sense fer aquest soroll tan estruendo que se fa els caps de setmana.
1: Us haurem de convidar un altre dia perquè se'ns ha acabat el temps i no hem pogut repassar altres punts com és les activitats nocturnes a Can Bernet i d'altre al pont també. I d'altres qüestions. Ens queden 20 segonets. No sé si voleu apuntar a fer alguna demanda o alguna reivindicació per aprofitar.
0: És la crida que el veïnat participi de l'associació. Ara, quan feu vosaltres la notícia, apareixerà la via de comunicació per correu electrònic. Tenim una fitxa preparada perquè tothom... Associar-se és gratuït, no tenim cap quota de participació, i la nostra és una entitat sense dependències ni polítiques ni econòmiques. Ni tenim subvenció de ningú, ni estem empesos per cap interès partidista. Per tant, tothom és convidat i tothom seria molt d'agrair que pogués dedicar una mica del seu temps pel bé de tots.
1: Doncs aquesta crida feta per part del Toni Almeda, el vocal de comunicació de l'entitat. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, Toni Maite.
2: A tu.
0: A vosaltres, per convidar.
3: Ràdio en samarreta. Els millors programes per tornar a escoltar aquest estiu a Ràdio Sant Cugat. També a www.cugat.cat.

0: Una curiositat molt interessant és que hi ha formigues que es fan servir com a ponts vius. Un exemple espectacular és l'espècie Eciton burchelli, coneguda com a la formiga legionària. Aquestes formigues viuen en grans colònies i es desplacen constantment buscant menjar. Quan es troben amb obstacles, com forats, branques o espais buits, no sempre els rodegen. En lloc d'això, fan una cosa sorprenent. Utilitzen els seus propis cossos per a construir estructures. Algunes formigues s'enganxen entre elles formant ponts, passarel·les o fins i tot túnels perquè la resta de la colònia pugui passar amb facilitat. El més increïble és que aquestes estructures són dinàmiques. Si el flux de les formigues canvia, algunes es desenganxen i es reorganitzen per optimitzar el camí. Aquest comportament no està dirigit per una sola formiga, sinó és el resultat de decisions locals molt simples. Cada individu respon a estímuls immediats, però el conjunt crea una solució molt eficient, com si fos una intel·ligència col·lectiva.
1: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.

0: Una curiositat sorprenent és que l'espai exterior no és completament silenciós, encara que sovint es digui el contrari. És cert que el so, tal com el percebem, no es pot propagar en el buit perquè necessita un medi com l'aire. Però això no vol dir que no hi hagin vibracions o ones. Per exemple, en zones com núvols de gas o al voltant d'objectes massius, hi ha partícules suficients perquè es produeixin ones de pressió. Un cas famós és el cúmul de les galàxies Perseus Cluster, on els científics han detectat ones que es poden interpretar com una mena de so. Aquestes vibracions són extremadament greus, molt per sota del que l'oïda humana pot percebre. De fet, si es poguessin escoltar, serien com un to profund i constant. Els científics han convertit aquestes dades en sons audibles, augmentant la seva freqüència, creant el que es coneix com a sonificació. Això ens mostra que, tot i que l'espai sembla buit i silenciós, en realitat està ple de fenòmens físics actius.
1: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla la Tina Forest. Són moltes les persones i les famílies que conviuen amb un gos i quan arriba l'hora d'anar-se'n de vacances o simplement han de passar moltes hores fora de casa, necessiten algú que se'n faci càrrec. Més enllà de les residències canines tradicionals, cada vegada hi ha més propietaris que opten per cuidadors particulars que ofereixen un tracte més personalitzat en un entorn familiar. Aquesta tendència es reflecteix en els casos de la Carla Manzanares i l'Aldo Gavarró, dos joves que han convertit la seva passió pels animals en una activitat professional. Malgrat haver començat per camins diferents, tant la Carla com l'Aldo comparteixen la mateixa filosofia, la d'oferir una atenció individualitzada. Pots conèixer més a fons la història de la Carla i l'Aldo a www.cugat.cat. El col·lectiu per l'alliberament sexual i de gènere Sant Cugat, el Galliner, ha denunciat que els insults homòfobs del regidor de Vox a Sant Cugat, Jordi Guirado, no són una anècdota ni una broma desafortunada, sinó que són LGTBI-fòbia i són discursos d'odi. Ho ha fet a través d'un comunicat fent referència a les publicacions aquest cap de setmana del regidor de Vox. En el mateix comunicat, el col·lectiu també ha instat a l'Ajuntament a condemnar públicament els insults i activar tots els mecanismes per garantir que cap càrrec electe utilitzi discursos d'odi. Per la seva banda, els col·lectius locals de la Joventut Nacionalista, el Jovent Republicà, la Joventut Socialista i Joves Ecosocialistes han redactat un comunicat conjunt per demanar als partits municipals la reprovació dels comentaris de Jordi Guirado i per exigir aquest regidor que retiri els mencionats comentaris, reconegui el dany causat i ofereixi disculpes públiques al conjunt de la ciutadania, en particular al col·lectiu LGTBIQ+. I en cultura, el músic santcugatenc Oriol Saltó acaba d'estrenar el seu segon senzill sense tenir-la al seu costat. El primer, On eres tu, va sortir el passat 15 de maig i amb aquesta cançó comença encara el camí que l'ha de portar a treure un àlbum. La intenció de Saltó és treure un nou senzill cada dos mesos. Sense tenir-la al seu costat, explica el cantant i guitarrista, és una cançó de desamor, una situació amb la qual tota la societat es pot sentir identificada, ja que comenta tothom en un moment o altre n'hem viscut un. La producció del tema ha anat a càrrec de Sergi Riera i la mescla de Mauri Tonelli. Saltó explica que està molt satisfet del resultat final, així com de la nova faceta de guitarrista i cantant que a poc ha anat adquirint. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
3: Club Helsing Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
4: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
3: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
4: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
3: Club Helsing Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
4: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
5: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
7: Bé, doncs ara sí que continuem des de taula, des d'aquesta celebració de la Diada de Sant Jordi, com dèiem abans, amb convidats que ens acompanyen a la carpa de Cugat Mèdia. Saludarem a l'alcalde de la ciutat, Josep Maria Vallès. Molt bon dia.
8: Molt bon dia, Carme.
7: Com estem?
8: Molt bé, i tu? Bona diada, Sant Jordi.
7: Bona diada. Molt bé, igualment. I ens acompanya també la Montse Collazos, que és la directora de les biblioteques de Sant Cugat. Montse, molt bon dia.
9: Hola, molt bon dia.
7: Avui repeteixes, eh?
9: Avui torno, que estic...
7: Perquè vegis...
9: Tan contenta amb els audiollibres a les mans.
7: Hem parlat abans dels audiollibres, veus de conte. Parlarem de biblioteques després, però abans sí que m'agradarà preguntar-vos com viviu la Diada de Sant Jordi com a alcalde, com a directora de les biblioteques. En l'àmbit privat, cadascú doncs, fa i desfà com pot. Però com a alcalde de la ciutat, com ho viu, Josep Maria
8: doncs,
7: Vallès?
8: Intensament, i la jornada de Sant Jordi comença dies abans, perquè és tradició a l'Ajuntament de Sant Cugat que els alcaldes o alcaldesses doncs, passen, per exemple, per tots els casals d'avis del municipi, que n'hi ha molts, a repartir roses als avis i àvies de tothom, no només a les àvies, sinó roses per tothom. I això ja ho vaig començar a primers d'aquesta setmana. És una part de la de Sant Jordi que els avis doncs, ho agraeixen molt aquest detall de l'Ajuntament de la ciutat amb tots ells. No? Ara mateix vinc del casal de Santa Rosa, d'aquí a prop, i a banda, doncs, hi ha, com bé saps, gairebé jo, millor que jo, la quantitat d'activitats programades que hi ha per Sant Jordi, com per exemple enguany hi ha una novetat, aquest trivial literari, que es farà a la Unió Centre Cultural, ara es diu la Unió Centre Cultural, i avui vivim doncs, aquí a la plaça d'Octavià a l'entorn, que ara ho comentàvem, no? Com ha canviat això? Jo recordo, i tu recordaràs, Carme, i tu potser Montse també, doncs fa 30 anys, aquí al matí, no hi havia ningú.
7: Tothom ningú. Anava a Barcelona.
8: Eren dues paradetes petitonetes i a la tarda la cosa s'animava, però és que ara passes al matí, primer que han augmentat moltes les parades, hi ha més llibreries, i també la gent doncs, també té l'oportunitat de passejar i gaudir del matí, que realment es pot consultar les novetats i tafanejar llibres o comprar roses millor al matí que no pas a la tarda, perquè a la tarda això és una bogeria.
7: Sí, això serà impossible. Montse, com a directora de les biblioteques, tu com ho celebres? Com és una diada com la d'avui?
9: Sincerament, nosaltres, les biblioteques públiques, considerem que la diada és una diada més per les llibreries que per les biblioteques. Tot i així, tenim diverses iniciatives, no només el dia 23, sinó dies anteriors o dies posteriors, vinculades amb la Diada de Sant Jordi, perquè creiem que el 23 el protagonisme màxim ha d'estar donat per les llibreries. Nosaltres contínuament som centres prescriptors de lectura. A la biblioteca, per exemple, Gabriel Ferreter, tenim un parell d'expositors on hem proposat una iniciativa que es diu Cita a cegues amb un llibre, i els llibres estan embolicats amb un llacet vermell on queda tapada la coberta, només es veu el codi de barres i un parell de cors de detall. I ho hem fet tant a la secció d'adults com a la secció infantil. Aquest és un petit exemple d'una de les iniciatives. Avui la celebració és global i completa vinculada al món de la lectura.
7: Està clar que celebreu, però seguiu la tradició o, com jo comentava abans, les tradicions estan una mica també per trencar-les? És a dir, tu reps la rosa, Montse, i regales llibre o com va la cosa?
9: Jo fa anys que el que rebo són llibres, només llibres. Les roses són a casa els rosers del jardí. Avui, de bon matí, a 6:45 del matí, he sortit al jardí i he vist 3 rosers plenament florits. He gaudit dels seus colors i de l'aroma i me n'he tornat cap a dintre. I després hi haurà llibres.
7: Clar que sí. Alcalde.
8: Jo aquest matí, a primera hora, doncs, ja he regalat la rosa i també he regalat dos primers llibres. Perquè a la tarda... Perquè són dos llibres especials, que no tenen res a veure amb les novetats editorials, però aquesta tarda regalaré el llibre. O sigui, jo regalo el llibre i la rosa. Jo crec que no només s'ha de regalar un llibre, s'ha de regalar un llibre i una rosa.
7: El pack complet.
8: El pack complet.
7: Molt bé.
8: Jo no he rebut res encara,
7: Encara no. Mai no és tard. El dia,
8: bueno, sí,
7: el dia,
8: sí, sí.
7: El dia és llarg.
8: El casal de Santa Rosa m'ha regalat aquesta rosa tan bonica.
7: Molt xula.
8: Feta artesanal, amb paper.
7: Groga.
8: Exacte.
7: Mira, una groga i una vermella,
8: sí,
7: no? Que porta la solapa.
8: Sí, sí, sí.
7: Molt bé. Fa un mes que Cugat Mèdia presentava en públic una sèrie documental, Lletra B, una coproducció de la xarxa de comunicació local que aborda les històries personals de les biblioteques públiques de Catalunya i també la funció social i cultural que desenvolupen totes elles. Estem parlant de 13 capítols que s'emeten els diumenges a partir de les 10 de la nit a Cugat Mèdia, també les televisions locals que estan adherides a la xarxa i, si voleu, estan sempre disponibles a la xarxa més. És una sèrie que ens recorda la importància de les biblioteques i el seu paper vertebrador de la societat i la cultura d'un municipi. I per això, avui, dia de Sant Jordi, dia de llibres, hem pensat, perquè no podem parlar de les biblioteques, per exemple. Fa un any, alcalde, el ple municipal va aprovar un projecte d'aquest equipament, aquest nou equipament, nova biblioteca central, que ha d'anar al parc de Ramon Barnils. Com està el projecte? En quin punt es troba ara mateix?
8: Doncs, si hem de ser... hem de dir-ho resumidament, ara estem buscant el finançament. En qualsevol cas, cosa que no és fàcil, perquè històricament hi havia un acord no escrit que les biblioteques es feien a tres parts, finançades a tres parts. Una part de l'Ajuntament de la ciutat o del poble, una altra part la Diputació i una altra part la Generalitat. Avui dia, doncs, sembla que la cosa ja no va per aquí. També és cert que les biblioteques, doncs, avui dia són un equipament d'un pressupost molt, molt elevat. Pensem que la biblioteca aquesta de Sant Cugat ja hauria d'estar feta. Aquesta anava alineada amb la Vilarín Vallès, de fet, és fins i tot és el mateix arquitecte. Anava alineada també pràcticament amb una de Cerdanyola i anava alineada pràcticament també amb la Vázquez Montalbán de Barcelona. Però el mandat anterior es va decidir, decisió política, de deixar el projecte en el calaix. Nosaltres l'hem recuperat, vam fer algunes modificacions i si tot va com ha d'anar en el pressupost del 27 de l'any que ve, doncs farem la reserva de crèdit que es diu per tenir prevista les partides per iniciar a fer la biblioteca amb l'objectiu de que el proper mandat estigui feta. Ho deies tu una mica al principi, la gent avui dia tampoc pensi una biblioteca com un lloc només on va a buscar un llibre i llegeix, vull dir, en una biblioteca avui dia jo diria que és com un espai sociocultural, una centralitat cultural que passen moltíssimes coses. Només cal veure aquests reportatges que heu elaborat. Jo vaig tenir l'oportunitat fa un parell d'anys de visitar la Vilarín Vallès i vaig quedar, doncs, bocabadat del que és una biblioteca on passen moltes coses, no? Per tant, quan tinguem aquesta biblioteca, no només hi haurà llibres, es podrà consultar, sinó que passaran moltes altres coses. Per exemple, a la biblioteca de Sant Cugat, jo sempre dic que serà la nova biblioteca serà una triple bona notícia. La biblioteca en si, perquè la ciutat la necessita, no és que sigui un caprici de l'Ajuntament o de l'alcalde o de la directora directora de les biblioteques de Sant Cugat, sinó que ho diuen les dades, la quantitat d'usuaris que tenim a la nostra ciutat, i també ho diu el mateix Servei de Biblioteques de la Diputació. Per tant, ja hauria d'estar feta, no? Doncs, com serà un gran equipament, una gran centralitat cultural, doncs, d'una part, també servirà per destensionar, doncs, la Casa de Cultura, perquè hi haurà alguns espais que aniran a parar, doncs, a la nova biblioteca, i quan tinguem la nova biblioteca, la biblioteca actual tindrem, o sigui, la ciutat guanyarà un altre equipament cultural. Per tant, per exemple, una de les possibilitats que poden anar en aquesta biblioteca actual serà, doncs, una sala d'exposicions, que jo crec que Sant Cugat, una ciutat de prop de 100.000 habitants, també mereix una sala d'exposicions del segle XXI. Tenim la Casa de Cultura, que està molt bé, però no crec que sigui el lloc més adient. I fins i tot podria estar, per què no, doncs, els estudis de Cugat.cat, per exemple, no? Seria una centralitat que jo crec que guanyaria moltíssim. Tenim el Teatre Auditori, tenim els cinemes, tenim el Conservatori, tenim la biblioteca, la nova biblioteca, etc. I tindrem, doncs, aquesta sala d'exposicions.
7: Estem parlant d'un projecte de tres plantes, d'una capacitat per unes 700 persones, una sala d'actes per 200 persones més. Un projecte ambiciós, però que sí que necessita la ciutat, perquè la ciutat ha crescut i necessita també d'oferir molts altres serveis, com ara comentava l'alcalde, no, Montse?
9: Sí, actualment la Biblioteca Gabriel Ferrater ofereix la majoria dels serveis que també oferirien una central, però d'una forma molt limitada i també perjudicant a infants i famílies cada vegada que es du a terme una activitat col·lectiva, perquè tant les activitats adreçades a infants i famílies es duen a terme a la sala infantil, però durant l'estona que dura l'activitat no s'hi pot fer res més, i les activitats per adults, com que la biblioteca Gabriel Ferrater no disposa de sala d'actes, també s'han de dur a terme en aquest espai. De manera que infants i famílies queden doncs excloses de l'ús de l'espai i del fons mentre dura l'activitat. Però per coherència i democràcia s'hi duen a terme un mínim d'activitats, un mínim de xerrades, els clubs de lectura, les hores del conte, els bibliojocs, que considerem que donen coherència i sentit al que és una biblioteca pública en una ciutat.
7: Quan tinguem aquesta nova biblioteca, de quina manera penseu que contribuirà a reestructurar l'acció social i cultural, aquest nou equipament a la ciutat? Perquè això crearà noves sinergies, vull dir, replantejarà tot aquest teixit d'una altra manera, no? Amb més opcions.
8: Home, sí, serà una gran centralitat cultural, primer pel que dèiem, on estarà, i per les dimensions que tindrà, inclús també per l'edifici en si, no? Que és un projecte preciós, que estarà allà emplaçat en part del Parc Ramon Barnils. També dir que en paral·lel hi ha una altra feina a fer, que s'ha començat però que també serà lenta, i és que totes aquelles casetes que hi ha, diguéssim, a prop de la Rambla del Celler, doncs han d'anar desapareixent. Això és una feina lenta perquè s'ha d'anar pactant amb els propietaris perquè, diguéssim, que la biblioteca tingui un entorn el més amable possible i que sigui una centralitat realment que la ciutat la conegui. Jo crec que quan hagi la nova biblioteca també segurament hi haurà molta gent que descobrirà doncs, que tenim biblioteques, quan fa molts anys que tenim biblioteques. La de Gabriel Ferrater és de l'any 93, aproximadament. Va coincidir pràcticament amb la inauguració del Teatre Auditori. Després tenim la de Mirasol i la Marta de Sardona. També tenim la de Volpelleres, no? Vull dir que, i molts usuaris, ara, de memòria, dades del 24, perquè el 25 sí que va passar que una biblioteca doncs, va estar molts mesos tancades, però va superar els 300.000 usuaris.
9: Així és.
8: És així, vull dir, estem parlant de molts usuaris, molta gent que acudeix o que es connecta o que necessita doncs, fer l'ús de la biblioteca. O, per exemple, també hi ha uns usuaris no tant de biblioteca, diguéssim, formalment, que són els estudiants, no? Que també doncs, necessiten i busquen espais fora de casa, lluny de l'ambient familiar, per poder tenir unes hores de silenci, de poder estudiar i preparar exàmens, no? Doncs aquesta nova centralitat, aquesta nova biblioteca, doncs oferirà tot això i molt més. Per tant, jo crec que la ciutat guanyarà moltíssim, moltíssim.
7: Montse, sota el teu punt de vista, de quina manera contribuirà aquest nou equipament, no? A la reestructuració, a la reconfiguració de...
9: Jo crec que aquest nou equipament el que significarà és una expansió, una possibilitat d'expansió per part dels usos dels serveis de les persones usuàries. O sigui, la ciutadania disposarà d'uns espais molt més agradables, de més fons, d'una oferta d'activitats molt més ampliada. Jo diria que disposarà d'uns drets més equiparats a les seves necessitats reals, també.
7: Hem parlat d'aquesta sèrie documental de Cugat Media, que ja s'ha començat a emetre. Aquest diumenge arribarà el tercer episodi, que es titula Barrejar, on es mostra la Biblioteca Fondo de Santa Coloma de Gramenet. Surten unes quantes biblioteques del territori. També surt la de Sant Cugat, que surt més cap al final, el 5 de juliol. Es titula Balcó i comparteix protagonisme amb una biblioteca de Helsinki, no?
9: Així és, amb la d'Odi.
7: Què podrem veure en aquest documental? Què es mostra?
9: Sobre el capítol de Sant Cugat et refereixes, sí.
8: Tu l'has vist?
9: Jo l'he vist.
8: Que jo encara no.
9: Jo l'he vist. El vaig veure ahir. Vaig demanar, sisplau, que avui, abans de l'entrevista, me'l deixessin veure de forma exclusiva per tenir més coneixement de causa a l'hora de la...
7: Però hi participes, també.
9: I tant, sí, sí, i tant que hi participo. Crec que el treball de guió que s'ha fet d'aquest capítol és preciós, és harmònic, perquè els continguts no ballen dividits, no estan dividits d'una forma molt dràstica del que és el contingut de Sant Cugat i el contingut d'Odi, sinó que hi ha parts que parlen de Sant Cugat i de forma paral·lela parts que parlen d'Odi, i és preciosa la manera com focalitza l'efecte que té un servei de biblioteca pública en les persones i de quina manera una biblioteca pot arribar a transformar societats. I també com aquestes persones són protagonistes i partícips de l'estructuració de l'espai i de l'activitat de les biblioteques.
7: L'alcalde no ha vist l'episodi de Sant Cugat, però sí que ha vist el de la Biblioteca Pilarín Vallès de Vic. I és fantàstic veure un equipament transformat, com s'ha transformat també a mida de com ha evolucionat la societat i les necessitats dels usuaris, no? Allà hi ha gent que fa vida, pràcticament.
8: Va ser un encert, inclús, on van triar fer aquesta biblioteca. Jo ho deia abans, jo abans de veure el reportatge, fa 2 anys, i bueno, vam anar junts.
9: Vam anar junts,
8: jo vaig quedar, bueno, increïble. Jo convidaria els santcugatencs a anar a visitar la Biblioteca Pilarín Vallès, no?, perquè també és un referent on passen moltíssimes coses. Curiosament, només entrar, a mà dreta trobes un piano en una biblioteca. No? Dius, què fa un piano? Doncs hi ha l'oportunitat. També hi ha un senyor que crec que va quasi cada dia, surt en el reportatge, a tocar unes peces, no? Jo convido a que tothom el recuperi, aquest reportatge, o que la vagi a veure, no? La Biblioteca Pilarín Vallès és excepcional. A més, està emplaçada en un lloc molt especial, entre dos barris, pràcticament, que uneix dos barris, i en un lloc molt especial on va haver-hi un atemptat molt, molt bèstia de... Bueno, tots els atemptats són bèsties, evidentment. Un atemptat d'ETA allà a Vic, no? I, per tant, també hi ha un petit homenatge a l'entrada, que totes les víctimes que van haver-hi, vull dir que relliga moltíssimes coses aquell espai i la biblioteca en si. I, a més, clar, que porti el nom de Pilarín Vallès, que hi hagi espais, doncs, il·lustrats per ella, que truquis per telèfon a...
7: I contesti
8: ella... I clar, és impressionant, vull dir, no sé si ho millorarem tot això que s'ha encobat. Ho intentarem, però està molt bé, està molt bé.
9: Jo crec que sí, Josep Maria, estarem a l'alçada, i tant com sí.
7: Acabem, i m'agradaria acabar amb una recomanació que feu vosaltres mateixos, als oients, al públic en general, sobre un llibre que us hagi marcat i que penseu que és una lectura imprescindible. Segons la vostra experiència. Vols començar, Montse?
9: Sí, ho tinc molt fàcil, eh?
7: Sí?
9: Perquè aquest dimarts va haver-hi la trobada de clubs de lectura de ciutat a la Sala Clavé amb gairebé 120 persones i vam poder compartir, després d'haver-lo llegit, la tertúlia d'Argelagues de la Gemma Ruiz amb l'autora. Argelagues és una novel·la que dona protagonisme a figures femenines anònimes que han viscut vides possiblement sense una connotació intel·lectualment molt destacada, però vitalment molt de gran valor. Uh-huh. amb un treball de llenguatge increïble, i la seva autora a més és una gran comunicadora. Ella té una nova publicació aquest any que es diu Una dona de la teva vida. Una dona de la teva edat. Ara no recordo exactament el títol de la novel·la que aquest 2026 publica la Gemma Ruiz, però Argelagues és una joia. Jo recomano aquesta novel·la de totes.
7: Molt bé. Josep Maria.
8: A mi ho poses difícil. Clar, jo com
7: que no sigui teu, eh?
8: No, més d'aquest any no n'he tret cap. Ara fins al 2030 no em toca. Però com a alcalde de Sant Cugat jo crec que he de recomanar llibres escrits per autors i autores de Sant Cugat, que en tenim
7: Molts, cada vegada més.
8: Mm-hmm. És increïble la quantitat d'autors i d'autores. L'altre dia es podia veure a la taula d'escriptors, eren 70 novetats editorials.
7: Correcte.
8: No vol dir que hagin 70, n'hi ha molts més, perquè no tothom escriu cada any, no? I, per tant, se'n fa difícil, però mira, si he de triar un que tu hi col·labores i que tu vas participar en la presentació, que és el llibre Allò que importa, de la Judit Martínez, que aquesta noia de Sant Cugat, doncs aquesta periodista de Sant Cugat, ha fet 31 converses amb 31 persones diferents de Sant Cugat, ha exprimit tota l'essència d'aquella conversa i ha fet un petit relat de cadascuna, i jo crec que és el que es recomanaria.
7: Molt bé, doncs ens quedem amb aquestes recomanacions. Anem molt ràpid. Us agraïm molt que ens hagueu acompanyat en aquesta estoneta que hem passat aquí en aquesta taula compartint la celebració de la Diada de Sant Jordi. Gràcies als dos.

0: Hi ha històries que neixen del dolor però que acaben convertint-se en llum per als altres. La Laia Travesset i el Jerónimo González van perdre la seva filla Nora després d'anys de convivència amb la malaltia, amb el càncer infantil. D'aquella experiència viscuda amb l'acompanyament d'una unitat de cures pal·liatives pediàtriques, en va néixer Nora's Dream, un projecte que avui dona suport a altres infants i famílies que travessen situacions semblants. Avui conversem amb la Laia Travesset sobre el dol i sobre com transformar l'amor en ajudar per als altres. Hola, Laia, gràcies per venir.
1: Hola.
0: En què consisteix exactament aquest projecte de Nora's Dreams?
1: Doncs Nora's Dreams va començar, ens va venir de la unitat de pal·liatius de la psicòloga de l'ARI, que ens va estar acompanyant durant tot el procés de la Nora en els seus últims dies. I en un moment donat, allà en el primer projecte que vam fer, ens va demanar si estàvem disposats a ajudar-los a la unitat de pal·liatius per aconseguir un projector de realitat immersiva per una mica certs traumes que els nens els havien de passar quan anaven a l'hospital, com el ser punxats o certs tractaments, o de per si el món hospitalari que ja els hi venia costa amunt, doncs que els canviar-los una mica aquest xip. Llavors que tinguessin una visió més amable de l'hospital i dels tractaments que havien de rebre. I aleshores això era mitjançant una màquina de realitat immersiva en la qual es projectava una situació que fos agradable per... Bé, es projecta, de fet, perquè s'està fent una situació que fos agradable per aquell nen. Llavors ja fos d'una doncs, visita a la platja, d'anar amb un parc d'atraccions... Llavors era com canviar-li la visió que el nen tenia de l'hospital. Aleshores, primer ens va preguntar com a pacients que havien passat per la unitat què ens semblava. En aquell moment vam dir que ens semblava una idea genial, però la cirereta va ser quan ens va dir que li faria il·lusió que es digués Nora's Dream en homenatge a la nostra filla. Aleshores, aquí ja ens va acabar de convèncer i vam dir, doncs vinga, què hem de fer, què necessitem. Aleshores, a partir d'aquests moments ens hem posat en marxa i veure quines necessitats tenia el projecte.
0: Com s'ha concretat?
1: Doncs el tema, bàsicament, la nostra intervenció va ser havíem d'aconseguir uns 20.000 euros, més o menys, i aleshores aquesta era la nostra acció. I aleshores hi ha una sèrie d'empreses que es dediquen a això i llavors era com una mena de concurs que havien de sol·licitar el projecte. Aleshores nosaltres ens vam implicar en aconseguir aquests 20.000 euros. I aleshores, bàsicament, vam tirar de xarxes socials, d'amistats, i l'acollida va ser increïble perquè en 48 hores ja els teníem els 20.000, ja els havíem sobrepassat, i aleshores ens va entrar un dilema de dir, bueno, això ho hem de parar perquè no necessitem tants diners, perquè el projecte ja el tenim assolit. Però el més bonic del projecte no va ser... O sigui, la part bonica és el que s'està fent amb aquesta màquina de realitat immersiva, sinó la part més bonica va ser tot el feedback que vam rebre del nostre voltant, de gent que nosaltres ja feia 2 anys que la nostra filla s'havia mort, i el feedback que vam anar rebent en quant a comentaris que no ens havien arribat, persones que se'ns van acostar per explicar-nos com

0: Mica un segon dol.
1: Bueno, el dol no s'acaba mai. Per tant, no hi ha ni un primer, ni un segon, ni un últim. El dol el portarem sempre amb nosaltres durant tot aquest temps i de fet, tampoc tenim ganes de desprendre'ns-en. Vull dir, forma part de la nostra vida. Jo, la Nora i el meu marit igual, la tenim present, i, bueno, i el meu fill, el Nil, també, la tenim present a diari, o sigui, cada dia, ja, en algun moment donat, pensem en ella. I aleshores simplement va, doncs, una mica intensificar els pensaments que ens van venir.
0: Tu m'has dit abans de començar que no em fes por preguntar-te el que fos, t'ho agraeixo.
1: Gràcies.
0: I veig que realment tens molta facilitat en parlar de tot això. A què és degut?
1: Doncs a tenir el privilegi intern de una mica, doncs, entre cometes, i tot i que sembla molt raro, doncs, d'haver gaudit de tot el procés de la malaltia de la Nora. O sigui, nosaltres sempre hem definit tot el procés de la malaltia de la Nora com, amb un símil de la pel·lícula La vida és bella, vale? I, evidentment, sense enganyar-la, sempre explicant-li en l'edat, adaptant-nos a l'edat que tenia, per on anàvem passant. Nosaltres, en lloc de dir-li càncer al començament, li vam dir tumor, que era més neutre, i la connotació negativa de la paraula càncer no se sentia, era... més socialment acceptable. En canvi, tumor no se'n parlava gaire, llavors vam començar per aquí. Evidentment, la Nora es va anar fent adulta i aleshores ja va intuir que tumor i càncer anaven bastant agafats de la mà, llavors vam adaptar-ho amb càncer i, doncs, anar-nos adaptant en el seu procés evolutiu. I a la vegada a parlar, doncs, que era la nostra realitat i que ella entengués que hi havia moments que hi havia hospital i tal. I aleshores això, clar, ens permetia el anar directes a cada moment que entengués per on anàvem passant, bàsicament. I això ens ha permès estar així.
0: Però per això et prepares o...
1: Hem tingut la sort que ens ha sortit de manera natural, i que el meu marit i jo a la vegada també anàvem bastant a la part. Que també una mica li enviàvem el missatge, doncs, que a l'hospital no teníem més remei que anar-hi, i que ens tocava sí o sí, però que quan sortíem de l'hospital, en la mesura que la malaltia ens permetia, doncs havíem de fer vida, entre cometes, normal, evidentment a vegades amb certes dificultats. I també una mica doncs, demanant a l'entorn que ens seguís en aquesta línia, ens seguís en la línia de que no s'havia de fer un drama perquè la nostra filla tingués càncer, sinó que, bueno, era una malaltia que teníem l'esperança que se'n sortiria, però tenint sempre molt present que es podia no sortir. De fet, el nostre lema sempre era esperem el millor, però preparem-nos pel pitjor.
0: I en quin moment veu entendre que us havíeu ja de preparar definitivament pel pitjor?
1: Doncs, clar, o sigui, quan va sumant moltes recaigudes, i nosaltres ja en portàvem unes quantes, és quan, malauradament, vas veient que la cosa es va complicant. La primera recaiguda, dius, bueno, va, vinga, ens en sortirem, però que ja en portes tres o quatre de recaigudes, entens que la cosa es va complicant i que els medicaments, tot i que tothom estava donant-ho tot per trobar el millor medicament i que la Nora es pogués curar, doncs arriba un moment que ja et vas plantejant que potser no anirà bé. I si sóc sincera, des que ens van diagnosticar, que ja ens van presentar un panorama molt negre, en aquest moment ja comences a imaginar que un dia et trobaràs en el funeral de la teva filla. La cosa és que, evidentment, quan et van dient resultats positius, doncs et vas animant. Però sempre tens aquell pensament intern de que, bueno, però recorda que el pronòstic és el que és. I aleshores, doncs això, arriba un moment que la Nora comença a trobar-se malament després d'un tractament molt fort i veiem que clarament això no va correctament. Llavors ja entrem a la seva última setmana de vida que els metges no va caler ni que ens ho diguessin, perquè ja estàvem ingressats, la Nora sabia que havia fet un pic de febre, pensàvem que potser una cosa sort era Covid, però ja vam veure que es queixava d'un dolor estès per tot el cos i el recordo jo arribar a l'hospital un dilluns i veure la posició d'esquena del meu marit i sense veure els metges res, només la posició d'ell i ja dir, això s'està acabant.
0: I ella també va ser tan intuïtiva.

0: en aquest moment?
1: Va ser bastant intuïtiva. També aquí va intervindre molt Paliatius, que van estar treballant amb ella, la psicòloga, que va ser l'únic moment de la seva malaltia. La Nora va caure malalta als 4 anys i es va morir amb 12. Doncs en aquest últim tram de vida és quan es va deixar una mica més ajuda a nivell psicològic, perquè és realment quan més ho va necessitar. I aleshores ho van estar treballant també amb la psicòloga. De fet, ella al cap d'un any ens va deixar unes cartes en les quals validava com havíem viscut la malaltia ella, com l'havíem viscut nosaltres, i a més un profundament agraïment cap a com havíem fet les coses. I aleshores el més curiós de tot és que la psicòloga, quan van acabar de fer aquestes cartes, li va preguntar: i què vols que fem amb aquestes cartes? I llavors ell li va respondre que li donava als meus pares al cap d'un any. I diu: al cap d'un any de què? Del que hagi de passar. O sigui que ella era bastant conscient.
0: I com les veus rebre, les cartes?
1: Doncs les vam rebre al cap d'un any, que estàvem... Clar, el dia a dia és dur, però quan arriba l'any és com quan ve l'aniversari, no? Que és més especial, encara ho fa com més especial. I aleshores, en aquest moment de l'any, estàvem amb el meu marit pensant què podíem fer per una mica fer-li un homenatge, perquè al final el procés de dol és anar fent homenatges. Vam decidir que un dels primers viatges que havia fet la Nora era a Nova York, que era una ciutat que l'atreia moltíssim. I llavors el meu marit un bon dia em va dir: ens anem a Nova York a fer-li un homenatge a la Nora. I aleshores la psicòloga ens va convocar abans, ens va donar aquestes cartes i ens va deixar totalment paralitzats perquè no teníem ni idea. Durant tot aquest any havíem tingut contacte amb la psicòloga de Paliatius, però no ens havia comentat que això ho tenia, aquesta va respectar-li, que ens ho donés al cap d'un any.
0: Entenc que eren cartes que demostraven que ho havíeu fet molt bé.
1: Sí, eren cartes basades en el joc del Dixit, vale? Que és un joc en el qual mitjançant imatges defineixes situacions, moments o paraules, vale? És més complicat, però això. I llavors amb la psicòloga havien triat una sèrie de cartes. Aleshores van triar dues cartes destinades al meu fill, llavors parlaven sobre la Nora, parlava sobre el Nil. Després dues cartes que parlava sobre el Jero. Tres cartes que una mica parlaven sobre ella, com havia viscut la malaltia. Curiosament agafava una que és el d'un nen que està... Bueno, un personatge, una persona que està en una presó amb aquella bola d'antiga que feien que no podien caminar. Llavors ella deia, doncs, venia a dir com que la malaltia havia estat això, però que nosaltres com a pares l'havíem ajudat a sortir d'aquest món. Que en lloc de fer-la petita, doncs una mica que la vam ajudar, doncs, a fer gran i a convidar en aquesta situació. I després dues últimes cartes que també les va triar, doncs, referint-se a mi, de com havíem viscut juntes la malaltia i la nostra vida, en definitiva.
0: Com creus que ho ha viscut el Nil, tot això?
1: Bueno, a veure, el Nil, la veritat és que, clar, ell ha viscut sempre... tota aquesta situació de la mateixa manera que l'hem viscut tots, vull dir, sense enganyar-lo, sempre explicant-li la realitat, que no se n'amagués. I aleshores també ha participat en tots els homenatges que li hem fet. O sigui, jo em va agafar al cap d'uns dies de morir-se la Nora, em va agafar una idea esbojarrada, però que la vaig tirar endavant, que era fer-me un tatuatge. Aleshores em vaig fer aquest tatuatge i aleshores cada vegada que anàvem a un lloc on sabíem que la Nora hagués estat molt a gust gaudint d'aquell lloc, aleshores m'arremangava la samarreta i aleshores ens fèiem una foto assenyalant el tatuatge. I aleshores el Nil això ho va interioritzar molt i aleshores doncs, ens anàvem a algun lloc i em deia: mama, treu-te la samarreta que aquí hem de fer una foto per la Nora. O sigui, ja ell també ho guiava una mica. I aleshores, una mica, doncs, això, el fet de parlar-ne molt i de fer-lo partícip de la situació, de que també vingués a l'hospital a acomiadar-se. O sigui, són coses que ell ho ha, entre cometes, naturalitzat, malgrat que, evidentment, és una situació familiarment en la que estiguis preparada per viure, perquè no és la que et planteges quan comences un pla de vida com a família. I aleshores, en aquest sentit, ell ho ha anat interioritzant i també se li ha permès aquest espai per també anar expressant i anar buidant. I és el que deia al començament, que tots tres la portem sempre amb nosaltres. I en principi, el dia a dia l'està portant bé. Vull dir que bé.
0: Perquè ara ja fa uns 5 anys que va morir la Nora.
1: Ara el mes de maig farà 5 anys que es va morir. Sí, sí. Va, això va ser el 13 de maig del 2021 i, a més, dos dies abans era el meu aniversari i la Nora també va començar a moure tot a l'hospital perquè em preparessin una festa sorpresa amb una samarreta que també em va fer i, bueno, i la va liar com bé era ella. Sí, sí.
0: Quin lloc ocupa a dia d'avui, la Nora, la vostra vida quotidiana? Quan no marxeu de viatge i
1: ja,
0: sabeu que...
1: Sí. A veure, ocupa el lloc que li deixem ocupar, que és el que ens permet fer vida, portar una vida més o menys normal, el que ens permet riure, el que ens permet també plorar, perquè encara la plorem i encara la plorarem sovint, i encara ens queda molt per plorar, vull dir... I aleshores ocupa sempre un espai en el dia a dia. Quan, aquí parlo més a nivell personal, però quan aconsegueixo alguna cosa professionalment o a nivell de família aconseguim alguna cosa, la primera persona que a mi em ve al cap és ella. I és a la que li dic, vinga, aconseguit. O és a la que una mica de dir, com ho faig? Saps? Una mica és com que tinc, sense estar boja, bueno, espero... la tens molt present en el teu dia a dia. De cop i volta et ve una cançó que no saps per què i et recorda amb ella, o et ve una situació que no saps per què i penses amb ella. O veus un ocell volar i també la veus allà. És com una cosa que la sents que et van com acompanyar. O sigui, l'hem integrat familiarment des d'una altra perspectiva que ens permet fer una vida normal i que mai ens ha... quartat per poder riure i tal, i al contrari, sempre ens hem imposat d'anar a aquells llocs on amb ella li feia il·lusió, on, o sigui, no ens hem creat llocs d'abús, que ens hem de dir, doncs, no podem anar perquè, o sigui, evidentment, quan has d'anar a Vall-d'Hebron, dius, vinga, som-hi, i mires, perquè estàvem a la torre de Vall-d'Hebron i mires cap on estava la seva habitació, i sempre ens passarà. Per tant, la tenim com molt ficada en el dia a dia, però a la vegada, sense que això ens impedeixi portar el dia a dia, que també és important.
0: I tant, no? Sens dubte ho porteu d'una manera exemplar. Però ha sigut així també en el vostre entorn? O sigui, aquest tabú que és tan gran, que és la mort d'un fill, no? Que és com una cosa molt... Heu sentit que hi havia gent que no podia acompanyar-vos?
1: A veure, en tot aquest procés, la part... bonica i no tan bonica d'aquest procés, tant de la malaltia com de la posterior mort, és que hi ha gent que va entrant i va sortint de la teva vida, que també passa en altres situacions. Sí. Però en aquí s'intensifica més. Hi ha gent que vol estar present a la teva vida però que no és capaç, no pot sostenir el poder-ne parlar, i hi ha gent que de cop i volta se t'acosta i que et vol parlar. I hi ha gent que pressuposa que has d'estar d'una manera i en base que ell o ella pressuposa que has d'estar d'aquella manera, actua sobre tu. I aleshores, al final, és una mica un desconeixement de com s'ha d'actuar davant d'aquesta realitat, que ho entenem perquè fins que no hi passes o fins que no ho pots encarar no saps com et sentiràs. Aleshores, el tema és que això que et deia, no? Que hi ha gent que certes... O sigui, t'expliquen coses i sobretot em passava a l'inici que et deien, bueno, però què t'ha explicat? Tu encara estàs pitjor. Clar, i em passava, a mi no em faci sentir miserable. M'entens? Què vol dir jo estic pitjor? O sigui, ells també es fan un grau de... Clar, com que se t'ha mort un fill, és el grau de dolor més elevat que una persona pot sostenir. Per tant, tu estàs pitjor que jo, no? I llavors, a mi això em generava molta ràbia perquè pensava, no, perquè... No és mesurable tot això. No pots mesurar el grau de dolor. Evidentment és una situació que no volíem passar-hi, que no era el nostre projecte de vida familiarment parlant, però a la vegada la vida ens ha portat, ho acceptem i tirem endavant. Però que t'estiguin recordant això de... no et vull parlar de la Nora per no fer-te-la recordar. No, és que no seràs tu qui me la farà recordar, perquè, com t'he dit, han passat 5 anys i encara en el meu dia a dia la tinc present. Per tant, tampoc va per aquí. Sí. O sigui, una mica la gent et va col·locant en situacions de... que clar, es queden... que dius, és que no estàs entenent el que estic sentint. I hi ha moments que he estat present, sobretot a l'inici, en converses que per mi eren molt incòmodes. Quan, jo què sé, doncs lo típic que hi ha moments que els pares despotriquem dels fills, que estem cansats, i jo per dintre, doncs sort que entens tu que ho pots gaudir. Però, evidentment, saps que si això ho dius, fas un silenci mut, tothom calla i es queden com... I aleshores què fas? Doncs no ho dius, tu menges per dins i ja tu fas una mica tu. Llavors, és això que vull dir, al nostre entorn, jo crec, el pròxim, doncs també una mica els hem mostrat el camí per on nosaltres necessitàvem transitar i aleshores s'han anat acoplant perquè ens han vist que o ens seguien
0: o no estarien allà.
1: Clar, exacte. I aleshores s'han hagut com d'ajustar i hi ha qui ho ha fet amb més o menys gràcia i hi ha qui li ha costat més, però al final, per sobretot, pot l'estimació en els dos sentits i aleshores també t'adaptes. També nosaltres ens hem adaptat entenent que possiblement hi havia gent que no podia entendre que al cap d'una setmana que la Nora es morís doncs estiguéssim rient o que estiguéssim desfent l'habitació seva. Clar, jo entenc que potser hi ha hagut molta gent que també l'hem sorprès en com hem actuat. Però sempre hem actuat davant de les nostres necessitats sense intentar fer mal a ningú. I penso que això prioritza, això també és un ensenyament per la vida.
0: Sí, i pel Nil també.
1: I també pel Nil, exacte, que és el que també havíem de cuidar més en aquest moment. Uh-huh. I tant.
0: A tu t'has sortit personalment després d'intentar-te acostar a altres famílies que estiguessin en un procés semblant per donar-los aquest sí caliu o aquesta escolta que tu a vegades no t'has trobat?
1: Nosaltres el que... O sigui, no ho he anat a buscar, però si m'ho he trobat, he intentat ajudar a la persona, a les famílies que estaven passant per aquella situació. Mm. I he intentat també, quan m'ha tocat anar a algun enterrament i tal, entendre certs tòpics que a mi em molestaven i, per tant, els he deixat de dir.
0: Mm. Digue'ns uns quants, per no...
1: Doncs, per exemple... A veure, és una mica ambigua aquesta, però, per exemple, ho sento molt. Home, ja m'ho imagino que ho sents molt. Mm-hmm. És omplir un forat, però a vegades no cal omplir-lo, simplement l'estar present amb un silenci i és. Llavors, jo ho vivia, el meu marit ho viu diferent, també vull matisar-ho, perquè jo deia, és que per mi és buit aquesta paraula de ho sento molt, és obvi que ho sentim molt, si estàs aquí és que ho sents molt, mm-hmm. No cal dir-ho. Però ella em deia, ets molt estricta, perquè ets molt cruel, perquè també necessiten omplir. Però jo deia, ja, però són paraules que no tenen pes, perquè estan tan dites i estan tan gastades, entre cometes, que no tenen pes. A vegades simplement és acostar-te a donar una abraçada. He descobert en tot aquest temps el valor de les abraçades, perquè crec que són més importants que fins i tot un petó, perquè un petó és com, hola, què tal, un petó, i d'una persona que acabes de conèixer.
0: Molt protocolari.
1: Exacte. I, en canvi, una abraçada, realment estàs donant aquell pes del moment, l'estàs transmetent. Jo valoro més una abraçada que no pas una segons quines paraules. I una d'aquestes doncs, és aquest, el ho sento molt. De fet, recordo que amb algú, quan estàvem en el tanatori de la Nora, em va dir ho sento i em va sortir dir-li pobre de tu que no ho sentis. Es pensa, ai, s'està anant la olla. I després, doncs això, quan he anat a enterraments, són paraules que he intentat evitar, del ho sento de dir.
0: I què optes més pel silenci o tens alguna alternativa?
1: Em vaig improvisant, eh? No vaig premeditada. Tiro molt, doncs, per l'abraçada aquesta, mm-hmm. I per anar de dir com estàs. Uh-huh. I una mica... al principi era què t'he d'explicar a tu. I després una mica era més de bueno, aquest com estàs, doncs, segons com anava la conversa, doncs, intentar intuir què necessitava aquella persona. Si n'estava escoltant o n'estava que canviés de tema. Uh-huh. Llavors anava una mica per intuïció com ens movem una mica tots. Uh-huh.
0: tot això, pel que em deies, ja venia vosaltres una mica preparats, sí que estàveu tu i el Jerónimo, el pare de la Nora, perquè com us havíeu conegut vosaltres?
1: Sí, nosaltres ens vam conèixer fa ara ja 20 anys ja a la planta d'oncologia infantil de Vall d'Hebron, que és on vam acabar tractant a la Nora. O sigui, tots dos eren voluntaris. Jo vaig començar anant els dilluns, ella anava els dimarts, i després jo vaig anar els dimarts, i llavors li passava com el relleu. I ens vam conèixer allà. Mira, jo li deia, perquè com que ell venia després de mi, li deia, Jero, has d'anar en aquesta habitació, que hi ha aquest nen, que aquesta nena, els pares han d'anar a dinar, o han de parlar amb els metges i necessiten que estigui algú. Llavors li explicava. Llavors així vam començar una mica a xerrar. Llavors després AFANOC, que és l'associació de nens amb càncer que una mica coordina aquests voluntaris, també fa activitats pels voluntaris, vam fer un sopar. I amb la cosa que vaig arribar i mira, jo ja havia el lloc i em vaig asseure al seu costat. I aquí empezó todo.
0: Que fort. Però mira que hi ha voluntariats per fer.
1: Sí.
0: A tu què et va impulsar a anar aquí a la Vall d'Hebron?
1: Doncs a mi em va impulsar el fet de que quan jo tenia 22 anys la meva mare es va morir de càncer, d'un tumor al cap, d'un glioblastoma, i a més, convidat amb la situació que em vaig quedar, érem una família de 5 feia un any, i em vaig quedar jo sola visquent a casa perquè la meva mare es va morir, el meu pare va començar a treballar fora de Barcelona un any abans de que es morís la meva mare a Bilbao, la meva germana se'n va anar a viure amb una parella i el meu germà se'n va anar a viure als Estats Units. Uf. O sigui, de 5 em vaig quedar sola a casa visquent.
0: Amb 22 anys.
1: Amb 22 anys, sí, fent la carrera, justament. I aleshores jo vivia al barri de Gràcia de Barcelona, vale? I un dia caminant vaig passar per el carrer Pere Serafí, que és on estava l'associació aquesta de FANOC. I vaig veure, suposo que us sona, el nen aquest sense calus, val? Mm-hmm. I vaig dir, ostres, què és això? I em va cridar l'atenció. I vaig dir, ai, doncs, vaig informar-me i vaig dir, doncs, això ho vull fer. Mm-hmm. I aleshores, amb la sort, entre cometes, d'aquell moment, que em vaig anar a informar i anaven molt justos de voluntaris i al cap de res, crec que va ser unes setmanes, ara em ballen ben bé, em vaig trobant a la planta d'oncologia infantil de Vall d'Hebron.
0: D'alguna forma això et va preparar una mica pel que et va venir després?
1: Sí, perquè... Sí, sense... Clar, evidentment no sabíem el futur que ens esperava, però sí perquè ets en aquell moment... Bueno, si una cosa he anat aprenent durant tot aquest temps és a observar. En aquell moment observava molt com els pares tractaven els fills i com els sobreprotegien molt. Mm-hmm. Nosaltres hem sobreprotegit a la Nora, òbviament, però a la vegada també hem intentat educar, malgrat que no sabíem fins on arribaria el nostre paper d'educadors. I aleshores això generava que tinguéssim molt present que també l'havíem d'educar, que no era només consentir-la, sobreprotegir-la, sinó també fer-la enfrontar en el món real. Llavors és una cosa que tant el Jero com jo teníem molt present, que anàvem a... També havia d'haver-hi la part d'educar. I, evidentment, també la vam sobreprotegir i, evidentment, també la vam consentir, però perquè també era de dir, bueno, és que també l'hem de premiar una mica perquè la seva vida, no, malgrat ens pesi, no és normal. O sigui, ella es va haver de perdre molta escolaritat i tot i que intentant fer activitats alternatives, el seu dia a dia no era el d'una nena normal, entre cometes, normal.
0: Com era la Nora?
1: La Nora era un tot terreny, era molt potent, era una nena que sempre, o sigui, sempre la definim una lluitadora, però una lluitadora no en el sentit, perquè, bueno, després en tot cas ja faré un matís, no? Perquè què vol dir lluitar contra el càncer no és... o sigui, lluitadora en el sentit de que tenia molt clar quins eren els seus objectius. Ella volia viure, era una nena molt viva, en el sentit que li encantava doncs, gaudir de la vida, i això feia que tots els seus reptes que li passaven pel cap, doncs, en el moment que veiem finestres, doncs, els executéssim. I aleshores va voler anar a aprendre en bicicleta, doncs, tot i que les defenses, les plaquetes les teníem justes, doncs vinga, és igual. Perquè clar, si tenia, corríem el risc de que si tenia una hemorràgia, doncs havíem d'anar d'urgències, mm-hmm. perquè no tenia plaquetes. O es volia tirar en parapent, doncs vinga, tira't en parapent. Ha conduït cars amb una bomba de morfina, perquè també estaven uns cosins dels Estats Units i tal, i doncs vinga... Sí, vull dir que la malaltia mai ens va impedir que fora de l'hospital no poguéssim fer vida normal. De fet, hi havia coses que dèiem, això millor que no ho expliquem als metges perquè ens pagaran bronca.
0: Però perquè... valdrà la pena, no?
1: Absolutament, perquè al final és això. Nosaltres teníem molt clar que teníem la malaltia, vale? I això era evident, però a la vegada també el que volíem era que aquesta malaltia no ens entorpís el dia a dia, que no ens l'espatllés el dia a dia. Llavors, quan sortíem de l'hospital, entràvem en el xip de viure. Llavors, amb això també ens compensàvem molt amb el meu marit, perquè jo era més de tenir certes pors de com hem de fer això, com hem de fer això i tal, i el meu marit era de dir, ho podem fer o no? Sí, doncs va, som-hi. I una que és el que... activava en aquest sentit i jo m'agafava a dir, va, doncs som-hi. Sí, sí, vam anar de viatge amb medicació, el que havia d'anar a la nevera, bueno, fent 1.000 documents mèdics perquè ens la deixessin pujar a l'avió. Bueno.
0: Doncs moltes gràcies, Laia.
1: A vosaltres.

0: La ràdio amb samarreta.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. El poema que ara sentirem està dedicat als nostres avis i a l'hort, a l'hort dels nostres avis, on es cultiva bon menjar. El sentim?
3: Hola, em dic Alba Imerich i sóc de l'escola Tabor de quart B. El poema es diu L'hort de l'avi, de la Lola Casas. He escollit aquest poema perquè em recorden els meus dos avis que ja estan morts. A continuació, us recitaré el meu poema. Darrere

0: Cebes, aixicols, mongetes i grans tomàquets vermells i daurats al sol. Pèsols d'abella verda i flors blanques de les faves. Pastanagues i fesols, patates i un munt de raves. Quan arriben les vacances, marxo ben aviat. Avi, espera'm, jo t'ajudo, deixarem el tros llaurat.
1: Quin poema tan bonic has recitat, Alba. Moltíssimes gràcies per escollir-lo i per participar al nostre programa. Fins al proper Embaladits. Adeu!
0: Adeu, Embaladits!
2: Ens agrada la poesia!
3: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
4: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
5: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Són les 6.
1: Occident. T'ofereix els titulars de la jornada.
2: Salutacions, us parla la Tina Forest.
0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
2: Des de fa 3 anys, l'Helena Cardona organitza els seus viatges amb un nou aliat digital, una plataforma que permet a usuaris d'arreu del món intercanviar casa seva amb altres particulars, sense cap cost econòmic. Cada vegada hi ha més iniciatives d'aquest tipus, però una de les més populars és Home Exchange. A Sant Cugat hi ha 149 habitatges registrats a la plataforma amb opcions per a tota mena de perfils i necessitats. Des de cases amb 5 habitacions i piscina fins a pisos més petits al centre de la ciutat. Per l'Helena, aquesta modalitat s'ha convertit en una manera de viatjar molt més sostenible i econòmica, especialment perquè viatja amb família. Una de les preguntes que més respon a la gent és si li fa por deixar casa seva desconeguts, però ella explica que una de les bases d'aquest model és la confiança i, de fet, sempre s'ha trobat amb persones molt respectuoses. Un dels aspectes que més valora és estar fora de casa sentint-se a casa. I posa l'exemple que, de vegades, l'intercanvi pot ser amb famílies semblants a la seva i que els nens poden compartir les joguines. Pots descobrir més sobre aquesta manera de viatjar a www.cugat.cat. Més notícies. El Parlament ha avalat per unanimitat que l'alumnat amb discapacitat pugui acabar el curs escolar que hagi començat amb 21 anys, encara que en compleixi 22 durant l'any acadèmic. La Comissió d'Educació i Formació Professional ha aprovat aquest dimarts una proposta de resolució presentada per Junts, Esquerra, el PP, els Comuns i la CUP que insta el govern a adaptar la normativa catalana. Fins ara, la Generalitat aplicava una interpretació més restrictiva del límit d'edat. La legislació estableix que l'escolarització de l'alumnat amb necessitats educatives especials es pot allargar fins als 21 anys, però el departament prenia com a referència l'any natural en què acabava el curs. Aquest criteri podia deixar fora un alumne que encara tingués 19 o 20 anys quan començava l'any acadèmic, si havia de complir els 21 durant l'any natural següent. La interpretació avalada ara pel Parlament pren com a referència l'edat en el moment d'iniciar el curs. Si l'alumne el comença amb 21 anys, té dret a acabar-lo. La Foundation of Computational Mathematics ha reconegut la trajectòria acadèmica i investigadora de la matemàtica santcugatenca Eva Miranda amb la primera medalla Agnès Santó. El guardó distingeix l'excel·lència científica, les contribucions innovadores a les matemàtiques computacionals i el compromís amb la comunitat matemàtica internacional. Miranda ha rebut aquest reconeixement per la seva tasca a l'hora de liderar i donar forma a una comunitat que treballa entre la geometria, els sistemes dinàmics i la computació. La matemàtica va recollir la medalla el 13 de juliol en el marc del Congrés Foundations of Computational Mathematics Conference, celebrat a Viena. L'endemà va pronunciar l'Agnès Santó Adres, la conferència associada al guardó amb el títol Found in Translation. La intervenció va tenir lloc a l'Ajuntament de la capital austríaca i va reivindicar la importància de comunicar la ciència al conjunt de la societat. El barri de Sol i Aire celebrarà la seva festa major aquest cap de setmana del 25 i 26 de juliol. El tret de sortida el donarà el pregó, que es farà a les 7 de la tarda i anirà a càrrec de Josep Manel Escudero, sotsinspector en cap de la Unitat Territorial 2 de la Regió d'Emergències Metropolitana Nord de Bombers de la Generalitat de Catalunya. Entre les activitats destacades hi haurà un concurs de fotografia i l'exposició Fire Prime, programa europeu per a comunitats preparades davant els incendis forestals. També es durà a terme un sopar de germanor i un ball a la fresca amb Living in Sol i Aire. A les activitats de dissabte s'hi afegiran les pràctiques del grup d'autoprotecció que es faran el diumenge. I en esports, el primer equip masculí del Patí Hoquei Club Sant Cugat inicia els entrenaments el 24 d'agost i amb la segona temporada del tècnic Andy Colaiani a la banqueta. El retorn del màxim golejador del club, Pau Gilabert, després d'una campanya al Sant Just d'Hoquei Lliga, és una de les grans novetats de l'equip. L'altre fitxatge és Àlex Arévalo, que arriba del Mataró. El debut a l'Hockey Lliga Plata Nord serà el 27 de setembre a la pista del Reus B. I un últim apunt, el Club Esportiu Valldoreix acull des del 26 de juliol i fins al 2 d'agost una prova del circuit ITF Junior World. La competició es disputa sota la modalitat d'individuals i dobles, tant masculí com femení. Els jugadors del Club Valldoreixenc, Max Avià i Carlos Terrones, competiran amb wildcards a la fase prèvia i final, respectivament. El campionat reuneix més d'una vintena de nacionalitats que lluitaran per sumar punts al rànquing ITF. I fins aquí aquest informatiu. Podeu ampliar aquestes notícies o consultar-ne més a www.cugat.cat.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
4: Infopodcast, Sant Cugat.
5: Salutacions, us parla Sara Bella i avui a l'Infopodcast repassarem les notícies més importants del dia. Des de fa 3 anys, l'Helena Cardona organitza els seus viatges amb un nou aliat digital, una plataforma que permet a usuaris d'arreu del món intercanviar casa seva amb altres particulars, sense cap cost econòmic. Cada vegada hi ha més iniciatives d'aquest tipus, però una de les més populars és Home Exchange. A Sant Cugat hi ha 149 habitatges registrats a la plataforma amb opcions per a tota mena de perfils i necessitats, des de cases amb 5 habitacions i piscina fins a pisos més petits al centre de la ciutat. Per a l'Helena, aquesta modalitat s'ha convertit en una manera de viatjar molt més sostenible i econòmica, especialment perquè viatja en família. Un dels aspectes que més valora a Cardona és estar fora de casa, sentint-te a casa. Per exemple, de vegades l'intercanvi pot ser en famílies semblants i els nens poden compartir les joguines. Sant Cugat i Changzhou han obert noves vies de cooperació econòmica, empresarial, universitària i tecnològica arran de la missió institucional i empresarial que una delegació santcugatenca ha fet a aquesta ciutat xinesa. Un dels principals resultats del viatge ha estat la signatura d'un conveni marc de col·laboració entre les dues ciutats per fomentar la promoció econòmica i la innovació. L'acord busca facilitar la connexió entre empreses, universitats, centres tecnològics i institucions dels dos territoris, així com afavorir l'atracció d'inversions i talent. També preveu impulsar missions empresarials, seminaris, fires i esdeveniments conjunts, desenvolupar projectes que puguin optar a finançament europeu i internacional i compartir bones pràctiques en àmbits com la innovació, l'emprenedoria, la sostenibilitat i el desenvolupament econòmic. Durant l'estada, la delegació santcugatenca ha visitat empreses, institucions i universitats de Changzhou per conèixer de primera mà el nivell de desenvolupament tecnològic i industrial de la zona. Pel que fa a l'acte destacat d'aquest dimecres, al pati de l'Ateneu, a les 9 del vespre, es projectarà Avarat, un curtmetratge documental que navega entre les dunes del Sàhara i un mar que sacseja. L'entrada és gratuïta amb reserva prèvia. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
2: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
1: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
2: Perquè la teva salut és el nostre futur.
1: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
3: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
5: Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
4: Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
0: Ràdio Sant Cugat.
6: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
7: Salutacions, us parla la Tina Forest.
6: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
7: Des de fa 3 anys, l'Helena Cardona organitza els seus viatges amb un nou aliat digital, una plataforma que permet a usuaris d'arreu del món intercanviar casa seva amb altres particulars, sense cap cost econòmic. Cada vegada hi ha més iniciatives d'aquest tipus, però una de les més populars és Home Exchange. A Sant Cugat hi ha 149 habitatges registrats a la plataforma amb opcions per a tota mena de perfils i necessitats. Des de cases amb 5 habitacions i piscina fins a pisos més petits al centre de la ciutat. Per l'Helena, aquesta modalitat s'ha convertit en una manera de viatjar molt més sostenible i econòmica, especialment perquè viatja amb família. Una de les preguntes que més respon a la gent és si li fa por deixar casa seva desconeguts, però ella explica que una de les bases d'aquest model és la confiança i, de fet, sempre s'ha trobat amb persones molt respectuoses. Un dels aspectes que més valora és estar fora de casa sentint-se a casa. I posa l'exemple que, de vegades, l'intercanvi pot ser amb famílies semblants a la seva i que els nens poden compartir les joguines. Pots descobrir més sobre aquesta manera de viatjar a www.cugat.cat. Més notícies. El Parlament ha avalat per unanimitat que l'alumnat amb discapacitat pugui acabar el curs escolar que hagi començat amb 21 anys, encara que en compleixi 22 durant l'any acadèmic. La Comissió d'Educació i Formació Professional ha aprovat aquest dimarts una proposta de resolució presentada per Junts, Esquerra, el PP, els Comuns i la CUP, que insta el govern a adaptar la normativa catalana. Fins ara, la Generalitat aplicava una interpretació més restrictiva del límit d'edat. La legislació estableix que l'escolarització de l'alumnat amb necessitats educatives especials es pot allargar fins als 21 anys, però el departament prenia com a referència l'any natural en què acabava el curs. Aquest criteri podia deixar fora un alumne que encara tingués 19 o 20 anys quan començava l'any acadèmic, si havia de complir els 21 durant l'any natural següent. La interpretació avalada ara pel Parlament pren com a referència l'edat en el moment d'iniciar el curs. Si l'alumne el comença amb 21 anys, té dret a acabar-lo. La Foundation of Computational Mathematics ha reconegut la trajectòria acadèmica i investigadora de la matemàtica santcugatenca Eva Miranda amb la primera medalla Agnès Santó. El guardó distingeix l'excel·lència científica, les contribucions innovadores a les matemàtiques computacionals i el compromís amb la comunitat matemàtica internacional. Miranda ha rebut aquest reconeixement per la seva tasca a l'hora de liderar i donar forma a una comunitat que treballa entre la geometria, els sistemes dinàmics i la computació. La matemàtica va recollir la medalla el 13 de juliol en el marc del Congrés Foundations of Computational Mathematics Conference, celebrat a Viena. L'endemà va pronunciar l'Agnès Santó Adres, la conferència associada al guardó amb el títol Found in Translation. La intervenció va tenir lloc a l'Ajuntament de la capital austríaca i va reivindicar la importància de comunicar la ciència al conjunt de la societat. El barri de Sol i Aire celebrarà la seva festa major aquest cap de setmana del 25 i 26 de juliol. El tret de sortida el donarà el pregó, que es farà a les 7 de la tarda i anirà a càrrec de Josep Manel Escudero, sotsinspector en cap de la Unitat Territorial 2 de la Regió d'Emergències Metropolitana Nord de Bombers de la Generalitat de Catalunya. Entre les activitats destacades hi haurà un concurs de fotografia i l'exposició Fire Prime, programa europeu per a comunitats preparades davant els incendis forestals. També es durà a terme un sopar de germanor i un ball a la fresca amb Living in Sol i Aire. A les activitats de dissabte s'hi afegiran les pràctiques del grup d'autoprotecció que es faran el diumenge. I en esports, el primer equip masculí del Patí Hoquei Club Sant Cugat inicia els entrenaments el 24 d'agost i amb la segona temporada del tècnic Andy Colaiani a la banqueta. El retorn del màxim golejador del club, Pau Gilabert, després d'una campanya al Sant Just d'Hoquei Lliga, és una de les grans novetats de l'equip. L'altre fitxatge és Àlex Arévalo, que arriba del Mataró. El debut a l'Hoquei Lliga Plata Nord serà el 27 de setembre a la pista del Reus B. I un últim apunt, el Club Esportiu Valldoreix acull des del 26 de juliol i fins al 2 d'agost una prova del circuit ITF Junior World. La competició es disputa sota la modalitat d'individuals i dobles, tant masculí com femení. Els jugadors del Club Valldoreixenc, Max Avià i Carlos Terrones, competiran amb wildcards a la fase prèvia i final, respectivament. El campionat reuneix més d'una vintena de nacionalitats que lluitaran per sumar punts al rànquing ITF. I fins aquí aquest informatiu. Podeu ampliar aquestes notícies o consultar-ne més a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
8: Infopodcast, Sant Cugat.
9: Salutacions, us parla Sara Bella i avui a l'Infopodcast repassarem les notícies més importants del dia. Des de fa 3 anys, l'Helena Cardona organitza els seus viatges amb un nou aliat digital, una plataforma que permet a usuaris d'arreu del món intercanviar casa seva amb altres particulars, sense cap cost econòmic. Cada vegada hi ha més iniciatives d'aquest tipus, però una de les més populars és Home Exchange. A Sant Cugat hi ha 149 habitatges registrats a la plataforma amb opcions per a tota mena de perfils i necessitats, des de cases amb 5 habitacions i piscina fins a pisos més petits al centre de la ciutat. Per a l'Helena, aquesta modalitat s'ha convertit en una manera de viatjar molt més sostenible i econòmica, especialment perquè viatja en família. Un dels aspectes que més valora a Cardona és estar fora de casa, sentint-te a casa. Per exemple, de vegades l'intercanvi pot ser en famílies semblants i els nens poden compartir les joguines. Sant Cugat i Changzhou han obert noves vies de cooperació econòmica, empresarial, universitària i tecnològica arran de la missió institucional i empresarial que una delegació santcugatenca ha fet a aquesta ciutat xinesa. Un dels principals resultats del viatge ha estat la signatura d'un conveni marc de col·laboració entre les dues ciutats per fomentar la promoció econòmica i la innovació. L'acord busca facilitar la connexió entre empreses, universitats, centres tecnològics i institucions dels dos territoris, així com afavorir l'atracció d'inversions i talent. També preveu impulsar missions empresarials, seminaris, fires i esdeveniments conjunts, desenvolupar projectes que puguin optar a finançament europeu i internacional i compartir bones pràctiques en àmbits com la innovació, l'emprenedoria, la sostenibilitat i el desenvolupament econòmic. Durant l'estada, la delegació santcugatenca ha visitat empreses, institucions i universitats de Changzhou per conèixer de primera mà el nivell de desenvolupament tecnològic i industrial de la zona. Pel que fa a l'acte destacat d'aquest dimecres, al pati de l'Ateneu, a les 9 del vespre, es projectarà Avarat, un curtmetratge documental que navega entre les dunes del Sàhara i un mar que sacseja. L'entrada és gratuïta amb reserva prèvia. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Per l'Helena, aquesta modalitat s'ha convertit en una manera de viatjar molt més sostenible i econòmica, especialment perquè viatja amb família. Una de les preguntes que més respon a la gent és si li fa por deixar casa seva desconeguts, però ella explica que una de les bases d'aquest model és la confiança i, de fet, sempre s'ha trobat amb persones molt respectuoses. Un dels aspectes que més valora és estar fora de casa sentint-se a casa. I posa l'exemple que, de vegades, l'intercanvi pot ser en famílies semblants a la seva i que els nens poden compartir les joguines. Pots descobrir més sobre aquesta manera de viatjar a www.cugat.cat. Més notícies. El Parlament ha avalat per unanimitat que l'alumnat amb discapacitat pugui acabar el curs escolar que hagi començat amb 21 anys, encara que en compleixi 22 durant l'any acadèmic. La Comissió d'Educació i Formació Professional ha aprovat aquest dimarts una proposta de resolució presentada per Junts, Esquerra, el PP, els Comuns i la CUP, que insta el govern a adaptar la normativa catalana. Fins ara, la Generalitat aplicava una interpretació més restrictiva del límit d'edat. La legislació estableix que l'escolarització de l'alumnat amb necessitats educatives especials es pot allargar fins als 21 anys, però el departament prenia com a referència l'any natural en què acabava el curs. Aquest criteri podia deixar fora un alumne que encara tingués 19 o 20 anys quan començava l'any acadèmic, si havia de complir els 21 durant l'any natural següent. La interpretació avalada ara pel Parlament pren com a referència l'edat en el moment d'iniciar el curs. Si l'alumne el comença amb 21 anys, té dret a acabar-lo. La Foundation of Computational Mathematics ha reconegut la trajectòria acadèmica i investigadora de la matemàtica santcugatenca Eva Miranda amb la primera medalla Agnès Santó. El guardó distingeix l'excel·lència científica, les contribucions innovadores a les matemàtiques computacionals i el compromís amb la comunitat matemàtica internacional. Miranda ha rebut aquest reconeixement per la seva tasca a l'hora de liderar i donar forma a una comunitat que treballa entre la geometria, els sistemes dinàmics i la computació. La matemàtica va recollir la medalla el 13 de juliol en el marc del Congrés Foundations of Computational Mathematics Conference, celebrat a Viena. L'endemà va pronunciar l'Agnès Santó Adres, la conferència associada al guardó amb el títol Found in Translation. La intervenció va tenir lloc a l'Ajuntament de la capital austríaca i va reivindicar la importància de comunicar la ciència al conjunt de la societat. El barri de Sol i Aire celebrarà la seva festa major aquest cap de setmana del 25 i 26 de juliol. El tret de sortida el donarà el pregó, que es farà a les 7 de la tarda i anirà a càrrec de Josep Manel Escudero, sotsinspector en cap de la Unitat Territorial 2 de la Regió d'Emergències Metropolitana Nord de Bombers de la Generalitat de Catalunya. Entre les activitats destacades hi haurà un concurs de fotografia i l'exposició Fire Prime, programa europeu per a comunitats preparades davant els incendis forestals. També es durà a terme un sopar de germanor i un ball a la fresca amb Living in Sol i Aire. A les activitats de dissabte s'hi afegiran les pràctiques del grup d'autoprotecció que es faran el diumenge. I en esports, el primer equip masculí del Patí Hoquei Club Sant Cugat inicia els entrenaments el 24 d'agost i amb la segona temporada del tècnic Andy Kolayani a la banqueta. El retorn del màxim golejador del club, Pau Gilabert, després d'una campanya al Sant Just d'Hoquei Lliga, és una de les grans novetats de l'equip. L'altre fitxatge és Àlex Arévalo, que arriba del Mataró. El debut a l'Hoquei Lliga Plata Nord serà el 27 de setembre a la pista del Reus B. I un últim apunt, el Club Esportiu Valldoreix acull des del 26 de juliol i fins al 2 d'agost una prova del circuit ITF Junior World. La competició es disputa sota la modalitat d'individuals i dobles, tant masculí com femení. Els jugadors del Club Valldoreixenc, Max Avià i Carlos Terrones, competiran amb wildcards a la fase prèvia i final, respectivament. El campionat reuneix més d'una vintena de nacionalitats que lluitaran per sumar punts al rànquing ITF. I fins aquí aquest informatiu. Podeu ampliar aquestes notícies o consultar-ne més a www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast, Sant Cugat.
3: Salutacions, us parla Sara Bella i avui a l'Infopodcast repassarem les notícies més importants del dia. Des de fa 3 anys, l'Helena Cardona organitza els seus viatges.

amb un nou aliat digital, una plataforma que permet a usuaris d'arreu del món intercanviar casa seva amb altres particulars, sense cap cost econòmic. Cada vegada hi ha més iniciatives d'aquest tipus, però una de les més populars és Home Exchange. A Sant Cugat hi ha 149 habitatges registrats a la plataforma amb opcions per a tota mena de perfils i necessitats, des de cases amb 5 habitacions i piscina fins a pisos més petits al centre de la ciutat. Per a l'Helena, aquesta modalitat s'ha convertit en una manera de viatjar molt més sostenible i econòmica, especialment perquè viatja en família. Un dels aspectes que més valora a Cardona és estar fora de casa, sentint-te a casa. Per exemple, de vegades l'intercanvi pot ser en famílies semblants i els nens poden compartir les joguines. Sant Cugat i Changzhou han obert noves vies de cooperació econòmica, empresarial, universitària i tecnològica arran de la missió institucional i empresarial que una delegació santcugatenca ha fet a aquesta ciutat xinesa. Un dels principals resultats del viatge ha estat la signatura d'un conveni marc de col·laboració entre les dues ciutats per fomentar la promoció econòmica i la innovació. L'acord busca facilitar la connexió entre empreses, universitats, centres tecnològics i institucions dels dos territoris, així com afavorir l'atracció d'inversions i talent. També preveu impulsar missions empresarials, seminaris, fires i esdeveniments conjunts, desenvolupar projectes que puguin optar a finançament europeu i internacional i compartir bones pràctiques en àmbits com la innovació, l'emprenedoria, la sostenibilitat i el desenvolupament econòmic. Durant l'estada, la delegació santcugatenca ha visitat empreses, institucions i universitats de Changzhou per conèixer de primera mà el nivell de desenvolupament tecnològic i industrial de la zona. Pel que fa a l'acte destacat d'aquest dimecres, al pati de l'Ateneu, a les 9 del vespre, es projectarà Avarat, un curtmetratge documental que navega entre les dunes del Sàhara i un mar que sacseja. L'entrada és gratuïta amb reserva prèvia. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Braseria La Bolera.
2: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
1: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
2: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
1: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
2: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
1: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
3: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Vols gaudir de la música nostàlgica? Sintonitza Ràdio Sant Cugat al 91.5 de la FM. Escoltaràs cada diumenge a les 6 de la tarda Torna-la a tocar, Sam.
0: Ràdio Sant Cugat.
5: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
6: Salutacions, us parla la Tina Forest.
5: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
6: Des de fa 3 anys, l'Helena Cardona organitza els seus viatges amb un nou aliat digital, una plataforma que permet a usuaris d'arreu del món intercanviar casa seva amb altres particulars, sense cap cost econòmic. Cada vegada hi ha més iniciatives d'aquest tipus, però una de les més populars és Home Exchange. A Sant Cugat hi ha 149 habitatges registrats a la plataforma amb opcions per a tota mena de perfils i necessitats. Des de cases amb 5 habitacions i piscina fins a pisos més petits al centre de la ciutat. Per l'Helena, aquesta modalitat s'ha convertit en una manera de viatjar molt més sostenible i econòmica, especialment perquè viatja amb família. Una de les preguntes que més respon a la gent és si li fa por deixar casa seva desconeguts, però ella explica que una de les bases d'aquest model és la confiança i, de fet, sempre s'ha trobat amb persones molt respectuoses. Un dels aspectes que més valora és estar fora de casa sentint-se a casa. I posa l'exemple que, de vegades, l'intercanvi pot ser amb famílies semblants a la seva i que els nens poden compartir les joguines. Pots descobrir més sobre aquesta manera de viatjar a www.cugat.cat. Més notícies. El Parlament ha avalat per unanimitat que l'alumnat amb discapacitat pugui acabar el curs escolar que hagi començat amb 21 anys, encara que en compleixi 22 durant l'any acadèmic. La Comissió d'Educació i Formació Professional ha aprovat aquest dimarts una proposta de resolució presentada per Junts, Esquerra, el PP, els Comuns i la CUP, que insta el govern a adaptar la normativa catalana. Fins ara, la Generalitat aplicava una interpretació més restrictiva del límit d'edat. La legislació estableix que l'escolarització de l'alumnat amb necessitats educatives especials es pot allargar fins als 21 anys, però el departament prenia com a referència l'any natural en què acabava el curs. Aquest criteri podia deixar fora un alumne que encara tingués 19 o 20 anys quan començava l'any acadèmic, si havia de complir els 21 durant l'any natural següent. La interpretació avalada ara pel Parlament pren com a referència l'edat en el moment d'iniciar el curs. Si l'alumne el comença amb 21 anys, té dret a acabar-lo. La Foundation of Computational Mathematics ha reconegut la trajectòria acadèmica i investigadora de la matemàtica santcugatenca Eva Miranda amb la primera medalla Agnès Santó. El guardó distingeix l'excel·lència científica, les contribucions innovadores a les matemàtiques computacionals i el compromís amb la comunitat matemàtica internacional. Miranda ha rebut aquest reconeixement per la seva tasca a l'hora de liderar i donar forma a una comunitat que treballa entre la geometria, els sistemes dinàmics i la computació. La matemàtica va recollir la medalla el 13 de juliol en el marc del Congrés Foundations of Computational Mathematics Conference, celebrat a Viena. L'endemà va pronunciar l'Agnès Santó Adres, la conferència associada al guardó amb el títol Found in Translation. La intervenció va tenir lloc a l'Ajuntament de la capital austríaca i va reivindicar la importància de comunicar la ciència al conjunt de la societat. El barri de Sol i Aire celebrarà la seva festa major aquest cap de setmana del 25 i 26 de juliol. El tret de sortida el donarà el pregó, que es farà a les 7 de la tarda i anirà a càrrec de Josep Manel Escudero, sotsinspector en cap de la Unitat Territorial 2 de la Regió d'Emergències Metropolitana Nord de Bombers de la Generalitat de Catalunya. Entre les activitats destacades hi haurà un concurs de fotografia i l'exposició Fire Prime, programa europeu per a comunitats preparades davant els incendis forestals. També es durà a terme un sopar de germanor i un ball a la fresca amb Living in Sol i Aire. A les activitats de dissabte s'hi afegiran les pràctiques del grup d'autoprotecció que es faran el diumenge. I en esports, el primer equip masculí del patí hoquei Club Sant Cugat inicia els entrenaments el 24 d'agost i amb la segona temporada del tècnic Andy Colaiani a la banqueta. El retorn del màxim golejador del club, Pau Gilabert, després d'una campanya al Sant Just d'Hoquei Lliga, és una de les grans novetats de l'equip. L'altre fitxatge és Àlex Arévalo, que arriba del Mataró. El debut a l'Hoquei Lliga Plata Nord serà el 27 de setembre a la pista del Reus B. I un últim apunt, el Club Esportiu Valldoreix acull des del 26 de juliol i fins al 2 d'agost una prova del circuit ITF Junior World. La competició es disputa sota la modalitat d'individuals i dobles, tant masculí com femení. Els jugadors del Club Valldoreixenc, Max Avià i Carlos Terrones, competiran amb wildcards a la fase prèvia i final, respectivament. El campionat reuneix més d'una vintena de nacionalitats que lluitaran per sumar punts al rànquing ITF. I fins aquí aquest informatiu. Podeu ampliar aquestes notícies o consultar-ne més a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
5: Infopodcast, Sant Cugat.
7: Salutacions, us parla Sara Bella i avui a l'Infopodcast repassarem les notícies més importants del dia. Des de fa 3 anys, l'Helena Cardona organitza els seus viatges amb un nou aliat digital, una plataforma que permet a usuaris d'arreu del món intercanviar casa seva amb altres particulars sense cap cost econòmic. Cada vegada hi ha més iniciatives d'aquest tipus, però una de les més populars és Home Exchange. A Sant Cugat hi ha 149 habitatges registrats a la plataforma amb opcions per a tota mena de perfils i necessitats, des de cases amb 5 habitacions i piscina fins a pisos més petits al centre de la ciutat. Per a l'Helena, aquesta modalitat s'ha convertit en una manera de viatjar molt més sostenible i econòmica, especialment perquè viatja en família. Un dels aspectes que més valora a Cardona és estar fora de casa, sentint-te a casa. Per exemple, de vegades l'intercanvi pot ser en famílies semblants i els nens poden compartir les joguines. Sant Cugat i Changzhou han obert noves vies de cooperació econòmica, empresarial, universitària i tecnològica arran de la missió institucional i empresarial que una delegació santcugatenca ha fet a aquesta ciutat xinesa. Un dels principals resultats del viatge ha estat la signatura d'un conveni marc de col·laboració entre les dues ciutats per fomentar la promoció econòmica i la innovació. L'acord busca facilitar la connexió entre empreses, universitats, centres tecnològics i institucions dels dos territoris, així com afavorir l'atracció d'inversions i talent. També preveu impulsar missions empresarials, seminaris, fires i esdeveniments conjunts, desenvolupar projectes que puguin optar a finançament europeu i internacional i compartir bones pràctiques en àmbits com la innovació, l'emprenedoria, la sostenibilitat i el desenvolupament econòmic. Durant l'estada, la delegació santcugatenca ha visitat empreses, institucions i universitats de Changzhou per conèixer de primera mà el nivell de desenvolupament tecnològic i industrial de la zona. Pel que fa a l'acte destacat d'aquest dimecres, al pati de l'Ateneu, a les 9 del vespre, es projectarà Avarat, un curtmetratge documental que navega entre les dunes del Sàhara i un mar que sacseja. L'entrada és gratuïta amb reserva prèvia. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Són les 8.
1: Occident. T'ofereix els titulars de la jornada.
2: Salutacions, us parla la Tina Forest.
0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
2: Des de fa 3 anys, l'Helena Cardona organitza els seus viatges amb un nou aliat digital, una plataforma que permet a usuaris d'arreu del món intercanviar casa seva amb altres particulars, sense cap cost econòmic. Cada vegada hi ha més iniciatives d'aquest tipus, però una de les més populars és Home Exchange. A Sant Cugat hi ha 149 habitatges registrats a la plataforma amb opcions per a tota mena de perfils i necessitats. Des de cases amb 5 habitacions i piscina fins a pisos més petits al centre de la ciutat. Per l'Helena, aquesta modalitat s'ha convertit en una manera de viatjar molt més sostenible i econòmica, especialment perquè viatja amb família. Una de les preguntes que més respon a la gent és si li fa por deixar casa seva desconeguts, però ella explica que una de les bases d'aquest model és la confiança i, de fet, sempre s'ha trobat amb persones molt respectuoses. Un dels aspectes que més valora és estar fora de casa sentint-se a casa. I posa l'exemple que, de vegades, l'intercanvi pot ser en famílies semblants a la seva i que els nens poden compartir les joguines. Pots descobrir més sobre aquesta manera de viatjar a www.cugat.cat. Més notícies. El Parlament ha avalat per unanimitat que l'alumnat amb discapacitat pugui acabar el curs escolar que hagi començat amb 21 anys, encara que en compleixi 22 durant l'any acadèmic. La Comissió d'Educació i Formació Professional ha aprovat aquest dimarts una proposta de resolució presentada per Junts, Esquerra, el PP, els Comuns i la CUP, que insta el govern a adaptar la normativa catalana. Fins ara, la Generalitat aplicava una interpretació més restrictiva del límit d'edat. La legislació estableix que l'escolarització de l'alumnat amb necessitats educatives especials es pot allargar fins als 21 anys, però el departament prenia com a referència l'any natural en què acabava el curs. Aquest criteri podia deixar fora un alumne que encara tingués 19 o 20 anys quan començava l'any acadèmic, si havia de complir els 21 durant l'any natural següent. La interpretació avalada ara pel Parlament pren com a referència l'edat en el moment d'iniciar el curs. Si l'alumne el comença amb 21 anys, té dret a acabar-lo. La Foundation of Computational Mathematics ha reconegut la trajectòria acadèmica i investigadora de la matemàtica santcugatenca Eva Miranda amb la primera medalla Agnès Santó. El guardó distingeix l'excel·lència científica, les contribucions innovadores a les matemàtiques computacionals i el compromís amb la comunitat matemàtica internacional. Miranda ha rebut aquest reconeixement per la seva tasca a l'hora de liderar i donar forma a una comunitat que treballa entre la geometria, els sistemes dinàmics i la computació. La matemàtica va recollir la medalla el 13 de juliol en el marc del Congrés Foundations of Computational Mathematics Conference, celebrat a Viena. L'endemà va pronunciar l'Agnès Santó Adres, la conferència associada al guardó amb el títol Found in Translation. La intervenció va tenir lloc a l'Ajuntament de la capital austríaca i va reivindicar la importància de comunicar la ciència al conjunt de la societat. El barri de Soliaire celebrarà la seva festa major aquest cap de setmana del 25 i 26 de juliol. El tret de sortida el donarà el pregó, que es farà a les 7 de la tarda i anirà a càrrec de Josep Manel Escudero, sotsinspector en cap de la Unitat Territorial 2 de la Regió d'Emergències Metropolitana Nord de Bombers de la Generalitat de Catalunya. Entre les activitats destacades hi haurà un concurs de fotografia i l'exposició Fire Prime, programa europeu per a comunitats preparades davant els incendis forestals. També es durà a terme un sopar de germanor i un ball a la fresca amb Living in Soliaire. A les activitats de dissabte s'hi afegiran les pràctiques del grup d'autoprotecció que es faran el diumenge. I en esports, el primer equip masculí del Patí Hoquei Club Sant Cugat inicia els entrenaments el 24 d'agost i amb la segona temporada del tècnic Andy Colaiani a la banqueta. El retorn del màxim golejador del club, Pau Gilabert, després d'una campanya al Sant Just d'Hoquei Lliga, és una de les grans novetats de l'equip. L'altre fitxatge és Àlex Arévalo, que arriba del Mataró. El debut a l'Hockey Lliga Plata Nord serà el 27 de setembre a la pista del Reus B. I un últim apunt, el Club Esportiu Valldoreix acull des del 26 de juliol i fins al 2 d'agost una prova del circuit ITF Junior World. La competició es disputa sota la modalitat d'individuals i dobles, tant masculí com femení. Els jugadors del Club Valldoreixenc, Max Avià i Carlos Terrones, competiran amb wildcards a la fase prèvia i final, respectivament. El campionat reuneix més d'una vintena de nacionalitats que lluitaran per sumar punts al rànquing ITF. I fins aquí aquest informatiu. Podeu ampliar aquestes notícies o consultar-ne més a www.cugat.cat.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
4: Infopodcast, Sant Cugat.
5: Salutacions, us parla Sara Bella i avui a l'Infopodcast repassarem les notícies més importants del dia. Des de fa 3 anys, l'Helena Cardona organitza els seus viatges amb un nou aliat digital, una plataforma que permet a usuaris d'arreu del món intercanviar casa seva amb altres particulars, sense cap cost econòmic. Cada vegada hi ha més iniciatives d'aquest tipus, però una de les més populars és Home Exchange. A Sant Cugat hi ha 149 habitatges registrats a la plataforma amb opcions per a tota mena de perfils i necessitats, des de cases amb 5 habitacions i piscina fins a pisos més petits al centre de la ciutat. Per a l'Helena, aquesta modalitat s'ha convertit en una manera de viatjar molt més sostenible i econòmica, especialment perquè viatja en família. Un dels aspectes que més valora a Cardona és estar fora de casa, sentint-te a casa. Per exemple, de vegades l'intercanvi pot ser en famílies semblants i els nens poden compartir les joguines. Sant Cugat i Changzhou han obert noves vies de cooperació econòmica, empresarial, universitària i tecnològica arran de la missió institucional i empresarial que una delegació santcugatenca ha fet a aquesta ciutat xinesa. Un dels principals resultats del viatge ha estat la signatura d'un conveni marc de col·laboració entre les dues ciutats per fomentar la promoció econòmica i la innovació. L'acord busca facilitar la connexió entre empreses, universitats, centres tecnològics i institucions dels dos territoris, així com afavorir l'atracció d'inversions i talent. També preveu impulsar missions empresarials, seminaris, fires i esdeveniments conjunts, desenvolupar projectes que puguin optar a finançament europeu i internacional i compartir bones pràctiques en àmbits com la innovació, l'emprenedoria, la sostenibilitat i el desenvolupament econòmic. Durant l'estada, la delegació santcugatenca ha visitat empreses, institucions i universitats de Changzhou per conèixer de primera mà el nivell de desenvolupament tecnològic i industrial de la zona. Pel que fa a l'acte destacat d'aquest dimecres, al pati de l'Ateneu, a les 9 del vespre, es projectarà Avarat, un curtmetratge documental que navega entre les dunes del Sàhara i un mar que sacseja. L'entrada és gratuïta amb reserva prèvia. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera... Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot. I tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Adoptar un nou amic. Descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot. I tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Tornar a casa. Viure una via somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot. I tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot. I tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: Us sobta veure una persona amb discapacitat sortint de festa? 3, 2, 1... Discapacitades! Jugar al pedra, paper, tisores amb tu seria massa previsible.
3: Ah, no tens mans?
4: Sí! Ja, quina hòstia tens!
2: Sexe a la primera cita, sí o no?
5: Aquesta...
6: Oh! Bon menjar.
7: I mal menjar.
8: Hola?
7: Ah, spoiler, per cert.
2: Carinyo, paga un psicòleg.
6: Vaig a fer-me en vermut amb les meves amigues. Soy feliz.
9: Com es diu això?
2: Poliamor.
7: No se recomienda hacer en sus casas, háganlo.
4: Red flag. Bé.
10: No entrarem en aquest tema.
7: Què passa, que ets lesbiana o què, llavors? Ara?
10: Oi que sí?
6: Que sí, digues que sí.
7: Sí.
2: De veritat.
0: Ja disponible a cugat.cat.
3: Mare meva.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
11: Occident. T'ofereix els titulars de la jornada.
12: Salutacions, us parla la Tina Forest.
11: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
12: Des de fa 3 anys, l'Helena Cardona organitza els seus viatges amb un nou aliat digital, una plataforma que permet a usuaris d'arreu del món intercanviar casa seva amb altres particulars, sense cap cost econòmic. Cada vegada hi ha més iniciatives d'aquest tipus, però una de les més populars és Home Exchange. A Sant Cugat hi ha 149 habitatges registrats a la plataforma amb opcions per a tota mena de perfils i necessitats. Des de cases amb 5 habitacions i piscina fins a pisos més petits al centre de la ciutat. Per l'Helena, aquesta modalitat s'ha convertit en una manera de viatjar molt més sostenible i econòmica, especialment perquè viatja amb família. Una de les preguntes que més respon a la gent és si li fa por deixar casa seva desconeguts, però ella explica que una de les bases d'aquest model és la confiança i, de fet, sempre s'ha trobat amb persones molt respectuoses. Un dels aspectes que més valora és estar fora de casa sentint-se a casa. I posa l'exemple que, de vegades, l'intercanvi pot ser amb famílies semblants a la seva i que els nens poden compartir les joguines. Pots descobrir més sobre aquesta manera de viatjar a www.cugat.cat. Més notícies. El Parlament ha avalat per unanimitat que l'alumnat amb discapacitat pugui acabar el curs escolar que hagi començat amb 21 anys, encara que en compleixi 22 durant l'any acadèmic. La Comissió d'Educació i Formació Professional ha aprovat aquest dimarts una proposta de resolució presentada per Junts, Esquerra, el PP, els Comuns i la CUP, que insta el govern a adaptar la normativa catalana. Fins ara, la Generalitat aplicava una interpretació més restrictiva del límit d'edat. La legislació estableix que l'escolarització de l'alumnat amb necessitats educatives especials es pot allargar fins als 21 anys, però el departament prenia com a referència l'any natural en què acabava el curs. Aquest criteri podia deixar fora un alumne que encara tingués 19 o 20 anys quan començava l'any acadèmic, si havia de complir els 21 durant l'any natural següent. La interpretació avalada ara pel Parlament pren com a referència l'edat en el moment d'iniciar el curs. Si l'alumne el comença amb 21 anys, té dret a acabar-lo. La Foundation of Computational Mathematics ha reconegut la trajectòria acadèmica i investigadora de la matemàtica santcugatenca Eva Miranda amb la primera medalla Agnès Santó. El guardó distingeix l'excel·lència científica, les contribucions innovadores a les matemàtiques computacionals i el compromís amb la comunitat matemàtica internacional. Miranda ha rebut aquest reconeixement per la seva tasca a l'hora de liderar i donar forma a una comunitat que treballa entre la geometria, els sistemes dinàmics i la computació. La matemàtica va recollir la medalla el 13 de juliol en el marc del Congrés Foundations of Computational Mathematics Conference, celebrat a Viena. L'endemà va pronunciar l'Agnès Santó Adres, la conferència associada al guardó amb el títol Found in Translation. La intervenció va tenir lloc a l'Ajuntament de la capital austríaca i va reivindicar la importància de comunicar la ciència al conjunt de la societat. El barri de Sol i Aire celebrarà la seva festa major aquest cap de setmana del 25 i 26 de juliol. El tret de sortida el donarà el pregó, que es farà a les 7 de la tarda i anirà a càrrec de Josep Manel Escudero, sotsinspector en cap de la Unitat Territorial 2 de la Regió d'Emergències Metropolitana Nord de Bombers de la Generalitat de Catalunya. Entre les activitats destacades hi haurà un concurs de fotografia i l'exposició Fire Prime, programa europeu per a comunitats preparades davant els incendis forestals. També es durà a terme un sopar de germanor i un ball a la fresca amb Living in Sol i Aire. A les activitats de dissabte s'hi afegiran les pràctiques del grup d'autoprotecció que es faran el diumenge. I en esports, el primer equip masculí del Patí Hoquei Club Sant Cugat inicia els entrenaments el 24 d'agost i amb la segona temporada del tècnic Andy Colaiani a la banqueta. El retorn del màxim golejador del club, Pau Gilabert, després d'una campanya al Sant Just d'Hoquei Lliga, és una de les grans novetats de l'equip. L'altre fitxatge és Àlex Arevalo, que arriba del Mataró. El debut a l'Hoquei Lliga Plata Nord serà el 27 de setembre a la pista del Reus B. I un últim apunt, el Club Esportiu Valldoreix acull des del 26 de juliol i fins al 2 d'agost una prova del circuit ITF Junior World. La competició es disputa sota la modalitat d'individuals i dobles, tant masculí com femení. Els jugadors del Club Valldoreixenc, Max Avià i Carlos Terrones, competiran amb wildcards a la fase prèvia i final, respectivament. El campionat reuneix més d'una vintena de nacionalitats que lluitaran per sumar punts al rànquing ITF. I fins aquí aquest informatiu. Podeu ampliar aquestes notícies o consultar-ne més a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
11: Infopodcast, Sant Cugat.
5: Salutacions, us parla Sara Bella i avui a l'Infopodcast repassarem les notícies més importants del dia. Des de fa 3 anys, l'Helena Cardona organitza els seus viatges amb un nou aliat digital, una plataforma que permet a usuaris d'arreu del món intercanviar casa seva amb altres particulars, sense cap cost econòmic. Cada vegada hi ha més iniciatives d'aquest tipus, però una de les més populars és Home Exchange. A Sant Cugat hi ha 149 habitatges registrats a la plataforma amb opcions per a tota mena de perfils i necessitats, des de cases amb 5 habitacions i piscina fins a pisos més petits al centre de la ciutat. Per a l'Helena, aquesta modalitat s'ha convertit en una manera de viatjar molt més sostenible i econòmica, especialment perquè viatja en família. Un dels aspectes que més valora a Cardona és estar fora de casa, sentint a casa. Per exemple, de vegades l'intercanvi pot ser en famílies semblants i els nens poden compartir les joguines. Sant Cugat i Changzhou han obert noves vies de cooperació econòmica, empresarial, universitària i tecnològica arran de la missió institucional i empresarial que una delegació santcugatenca ha fet a aquesta ciutat xinesa. Un dels principals resultats del viatge ha estat la signatura d'un conveni marc de col·laboració entre les dues ciutats per fomentar la promoció econòmica i la innovació. L'acord busca facilitar la connexió entre empreses, universitats, centres tecnològics i institucions dels dos territoris, així com afavorir l'atracció d'inversions i talent. També preveu impulsar missions empresarials, seminaris, fires i esdeveniments conjunts, desenvolupar projectes que puguin optar a finançament europeu i internacional i compartir bones pràctiques en àmbits com la innovació, l'emprenedoria, la sostenibilitat i el desenvolupament econòmic. Durant l'estada, la delegació santcugatenca ha visitat empreses, institucions i universitats de Changzhou per conèixer de primera mà el nivell de desenvolupament tecnològic i industrial de la zona. Pel que fa a l'acte destacat d'aquest dimecres, al pati de l'Ateneu, a les 9 del vespre, es projectarà Avarat, un curtmetratge documental que navega entre les dunes del Sàhara i un mar que sacseja. L'entrada és gratuïta amb reserva prèvia. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: Avui al Faves Contades conversarem amb la periodista i guionista Carol Díaz-Tapia, autora de Project Niños, la desconocida història de les víctimes espanyoles de la Guerra Fria. Un llibre que rescata de l'oblit els nens espanyols evacuats a la Unió Soviètica durant la Guerra Civil i convertits dècades després en moneda de canvi en plena Guerra Freda. Basat en la sèrie documental homònima que es va emetre a D-Max, el llibre reconstrueix l'operació secreta batejada com a Project Niños, amb què la CIA va pressionar el règim franquista per interrogar aquests joves i obtenir informació privilegiada sobre la vida a la URSS, mentre el KGB aprofitava també el seu retorn per infiltrar agents al territori espanyol. Carol Díaz-Tapia, molt bon dia, benvinguda.
1: Moltes gràcies.
0: Project Niños, ara ho explicàvem, neix com una sèrie documental de 3 capítols que vau fer per a D-Max. La vau construir a partir de més de 2.000 informes desclassificats de la CIA, dels testimonis d'aquests nens de la guerra, membres de la CIA, membres del KGB. Tu vas formar part d'aquest equip que va fer aquesta sèrie documental com a redactora, però no sé com et va arribar aquesta proposta per convertir allò que havia nascut com un projecte audiovisual en un llibre.
1: Doncs va ser just després d'emetre's la sèrie documental des de Plaza Janés, que és l'editorial que ara ha publicat aquest llibre, que va proposar a la productora a veure qui podria ser que podria fer aquest llibre, no? Portar-ho a llibre. Un nou format, una visió potser diferent, però sí sempre amb les mateixes fonts, és a dir, sense afegir res més, però sí amb les mateixes fonts, amb les mateixes entrevistes que ja havien fet per la sèrie documental. I, quan m'ho van dir jo, encantada
0: sí?
1: De la
0: no
1: vida.
0: Sí? No vas dubtar ni un segon?
1: No, perquè va ser una sèrie que em va agradar molt, va ser molt agraïda perquè, entre altres coses, doncs, entrevista en aquest cas, no?, fonts orals, directes, d'una part de la història que ens pertany a tots nosaltres, crec que va ser increïble i eren, tot i ser gent molt gran, tenien un cap privilegiat la gran part d'ells.
0: Que llegeixi el llibre podrà veure cites directes i explicacions recuperant el testimoni d'aquestes 12 persones que vau fer servir per documentar el documental i que incorpores tu també en aquest llibre. Podríem dir que el punt de partida d'aquesta història ens situa en plena Guerra Civil Espanyola, de fet gairebé al mig, al 37, quan la reacció internacional als bombardejos de població civil, sobretot al nord d'Espanya, amb el de Guernica, impulsa l'evacuació de milers de nens cap a diversos països, Gran Bretanya, França, Suïssa i també a la Unió Soviètica. Allà hi aniran a parar gairebé 3.000 infants, són principalment del País Basc i d'Astúries. Com expliques tu el llibre, aquest primer desarrelament, i com el viuen els protagonistes que us ho van explicar en primera persona?
1: Sí, hi ha una mica de tot, perquè, clar, hi ha una franja d'edat, no? Són entre 5 i 15 anys, més o menys, que podien anar fora. Els que tenien menys de 5 anys consideraven que era molt poc viable, no?, que desprendre's de les seves famílies. I els que eren més grans, doncs, era viable que poguessin anar al front, no?, també a la guerra. Llavors, era aquesta franja. I hi havia una mica de tot. Jo crec que, en certa manera, ara ho recorden com una cosa bonica, dintre del que hi ha, no? Dintre de... Perquè també pensa, molts d'ells estaven fins i tot en orfenats, ja, o estaven vivint penalitats en aquell moment. Llavors, doncs, el que els hi venia, el que els havien ferit, doncs, bueno, era sí, era una aventura, per molts d'ells ho consideraven una aventura, me'n recordo Manuel Arce, no? Deia, era una aventura, fins i tot, hi havia una cosa que em va, posar la pell de gallina, i deien que quan estaven al vaixell, els havien donat com una mena de cartrons hexagonals, i eren de diferents colors i cada color anava amb un país diferent. I estaven jugant i alguns d'ells se'ls van intercanviar. És a dir, allà ja va canviar potser la seva història, no? Bueno, jo cada cosa que m'anaven explicant cadascun dels nens eren petits detalls que és com tu et pots conformar, no?, tot el que van viure allà.
0: Aquell imaginari, no?, d'aquells infants i d'aquelles famílies també que es pensaven que allò era l'oportunitat perquè els seus fills sobrevisquessin a aquella guerra civil tan crua que atacava la població civil en una de les primeres vegades que havia passat la història bèl·lica.
1: Els volien posar sobre segur i sempre els hi van dir, això són uns mesos, després tornareu. I aquells mesos es van convertir en anys, en 20 anys.
0: Després parlarem de les diferents etapes que van viure allà i les diferents oportunitats que van tenir per tornar. De fet, la URSS va acollir aquests infants i els va proporcionar una bona educació, els va proporcionar una bona acollida, perquè pensaven que podien ser els dirigents del futur d'una Espanya comunista, no? De fet, la inversió, expliques en el llibre, que multiplicava per 3 de la inversió que es feia amb els mateixos infants de la URSS. Per tant, allà van rebre una bona acollida.
1: Molt, molt, molt. Estaven repartits en diferents cases I bueno, cadascun d'elles, bueno, allà van rebre una educació molt bona. També hi havia la gimnàsia, que era molt important també, la música, és a dir, van rebre una educació que aquí segur que no hagués passat a Espanya, no?, en aquell moment. I què passa? Doncs allà, bueno, van viure també el moment en el que van dir que la Guerra Civil Espanyola s'havia acabat i que l'havien perdut. Aquell va ser un moment molt especial i molt dur per ells també. Allà sabien que no podien tornar.
0: Allà es trenca aquella, no?, primera il·lusió,
1: exacte,
0: de tornar.
1: Exacte. I després va venir una segona desil·lusió, no?, que va ser quan tot ja es va trencar, que va ser l'arribada de la Segona Guerra Mundial.
0: La Segona Guerra Mundial, que ens divideix el món en dos blocs, perquè hi ha la Guerra Mundial, on ells estan en un dels bàndols, acaba aquesta Segona Guerra Mundial i comença la Tercera Guerra que els hi toca viure, que és la guerra Freda. Quin impacte va tenir aquests tres moments, aquestes tres guerres, no?, la derrota del bàndol republicà de la Guerra Civil, l'esclat de la Segona Guerra Mundial i la Guerra Freda, en aquestes il·lusions que ens explicaves ara, que ells pensaven, vivien aquesta aventura pensant que aviat tornarien a casa, no? Quina factura i quina empremta deixa això en aquests infants, veient que aquest moment no arriba.
1: Clar, pensa a més que era un món totalment diferent al que tenim ara, és a dir, no hi havia una comunicació directa, era via, doncs, cartes, no?, que podien fer, potser arribaven trigaven mesos en arribar o en tornar, i també abans de passar cada país, doncs també les llegien, perquè, clar, hi havia ja una certa censura, no? I ho vivien, evidentment, molt malament, però sempre, és a dir, mai van perdre l'esperança de tornar. Mai van deixar de lluitar per tornar. Què passa? Que tots aquests esdeveniments van fer impedir, no?, que sempre, en aquell moment que potser, mira, potser ara d'aquí poc sí que podem tornar. No, una altra vegada, no?
0: Aquesta il·lusió, no?
1: Exacte, Segona Guerra Mundial. Ara després, doncs, els blocs, la Unió Soviètica es va blindar totalment. Espanya, doncs, Franco també va blindar totalment Espanya, estava totalment aïllada, no? És a dir, que tot allò durant molts anys va ser impossible que poguessin tornar ni que poguessin fer cap passa per poder tornar, no? Però, mentrestant, la seva vida va continuar. Molts d'ells van estudiar, van tenir carreres, altres tècniques, van aconseguir feines molt interessants també, no només els homes, també les dones, que aquí les dones no tenia res a veure, no? I també van fer la seva vida familiar i personal. També alguns d'ells es van casar, algunes d'elles també, alguns entre espanyols, altres amb soviètics o soviètiques. I la seva vida, és veritat, que, o sigui, són moments molt importants i són protagonistes d'esdeveniments històrics molt importants, però això no va impedir que la seva vida continués.
0: Són dues històries que corren en paral·lel, no? La macrohistòria i la història personal d'aquests testimonis. Hi ha un fet que desencadena allò que és la guspira per tornar ara sí cap a Espanya, és la mort de Stalin, que és com un altre punt d'inflexió, perquè suposarà el retorn d'alguns espanyols. Se n'adonen que fins i tot deixen tornar alguns membres de la Divisió Azul a l'Espanya franquista, i això fa que algun d'aquests nens, que ja no són tan nens, que ja són joves homes i dones, vegin l'oportunitat de poder tornar. El 1956 el vaixell Crimea arriba a València, és el primer amb un gran grup de joves que tornen de la URSS. Quina era, Carol, la postura del règim franquista d'aquesta tornada? Clar, Moscou havia donat el vistiplau, perquè en aquest món dividit, en aquest món en Guerra Freda, es necessitava un cert consens polític perquè això pogués passar. Moscou dona el vistiplau, i què passa aquí en el règim de Franco?
1: Clar, bueno, era un recel total i absolut. Per ells eren els indeseables que posaven en molts dels informes, no?, que estaven escrivint. Ja just abans d'arribar al port de València, que és on arriba el Crimea, abans, en el vaixell mateix, en el Crimea, ja van fer uns primers interrogatoris. Estaven acollonits, per dir d'alguna manera, per veure si hi hagués algun cavall de Troia que hagués d'entrar a Espanya, no? Llavors estaven molt interessats, o sigui, l'estat espanyol el que volia era, doncs, bueno, quina empatia tenien amb el règim soviètic, no?
0: I, clar, s'havien criat amb un règim comunista.
1: Clar, però alguns sí que estaven, doncs, formaven part del Comsomol, o formaven part d'algunes d'associacions, no?, que podien fer pensar o sospitar, doncs, que tenien, doncs, un arrelament molt fort amb el tema, amb la Unió Soviètica. Altres potser no tant, no? Potser havien estat més crítics amb el país. I tot això, doncs, van anar fent informes sobre cadascun d'ells, és a dir, estaven molt i molt controlats, i en el moment que arriben a València, també un autocar directe cap a un altre, a un balneari, que és on el que van habilitar per fer més interrogatoris, no? A partir del moment en el que trepitgen terra espanyola, allò és un calvari per ells en quant a interrogatoris de la policia espanyola, i després vindrà també els interrogatoris de la CIA.
0: Clar, aquí entra en paper un altre gran agent internacional, i d'aquí ve el nom del llibre, aquest Project Niños, no? Sense saber-ho, aquells joves ja es van convertir en una font d'informació privilegiada sobre el rival soviètic, que era per Espanya, i sobretot també per als Estats Units. Què passa quan trepitja en territori espanyol? Ens has fet ja un spoiler, per dir d'alguna manera, amb aquests primers interrogatoris a bord del Crimea, però quan arriben aquí això ja s'eleva.
1: Clar, s'eleva molt, és a dir, hi ha com diferents fronts, no?, pels nens, és a dir, jo sempre els diré nens i nenes, és que entre ells també es diuen així, no?
0: Sí?
1: Sí, tindran 95 anys, però sempre seguiran sent nens i nenes de la guerra. Arriben, hi ha diferents fronts, el front familiar.
0: Feia 20 anys que no veien la seva
1: clar,
0: família.
1: Clar, l'esperança, hi ha el Cecilio Aguirre, que està escrivint un diari a bord del Crimea, i té, o sigui, el que desprèn aquelles paraules de ganes de veure's, d'aquesta emoció, por fin llego a tierra española después de 20 años, i arriben allà, i

0: podien donar una passa sense saber on estaven. I després també, a partir del març de 1957, doncs la CIA va començar a cridar-los també perquè anessin a Madrid, que és on estava la seu dels interrogatoris, per fer, començar a fer aquestes, aquests interrogatoris, que eren diferents als de la policia espanyola. La policia espanyola volia parlar, que parlessin de, bueno, de la seva activitat més personal, no, relacionada amb el món comunista. En canvi, la CIA el que volia era saber...
1: treure informació.
0: Treure informació, sobretot relacionat amb el tema armamentístic.
1: I de l'aviació, clar. El llibre expliques com la CIA, de fet, pressiona el règim de Franco perquè aquests retornats siguin interrogats a fons en aquest centre que ens expliques de Madrid, però mentrestant el KGB hi havia infiltrat també camuflats alguns repatriats. Com eren aquells interrogatoris de la CIA i quin impacte van tenir els retornats? No, ens expliques una mica quin era l'objectiu, però això com afecta aquests nens de la guerra que tornaven amb aquella il·lusió i que veuen que els hi foten una bufetada a la cara.
0: Clar, jo crec que estan una mica amb el cor partit, no? És a dir, per una banda, ells se senten espanyols, perquè eren espanyols i sempre havien volgut venir a Espanya. Per una altra banda, també se senten molt agraïts a la Unió Soviètica. I llavors no volen tampoc trair a la Unió Soviètica. I quan la major part, també és veritat que sempre estem parlant d'un grup molt homogeni, i no ho és molt heterogeni, és a dir, cadascú va tenir unes vivències molt diferents i tenia les seves pròpies idees. Llavors, i la gran majoria, pel que vam... És a dir, a partir d'aquesta mostra de 12 entrevistes, no?, i també d'altres especialistes que ens van anar explicant, la gran majoria no van explicar coses molt importants o ells creien que no eren tan importants. Perquè, en realitat, també tenien molt interès la CIA en dibuixar el mapa de la Unió Soviètica, que feia tants anys que no sabien com estava. Volien posar una pàgina en blanc i començar a escriure o a dibuixar aquells mapes, no?, perquè era molt important, per exemple, on podia estar una estació de ferrocarril, que potser si està una estació de ferrocarril enmig del no-res, significa alguna cosa. Però pels aquells nens potser no era tan important dir on estava una estació de ferrocarril, perquè no veien que fos trair a la Unió Soviètica, no? Bueno, doncs mira, jo vivia aquí i aquí hi havia doncs, la botiga del pa i aquí hi havia no sé què. Llavors, a poc, la CIA va començar a dibuixar aquest mapa. Per què era important? Perquè justament a l'any 56 van enviar un avió que es deia Lockheed U-2, que volava a 21.000 metres d'alçada i era un avió que des del sistema antiaeri rus, soviètic, no podien arribar. Llavors era, bueno, per ells era molt important, es deia un avió espia, per què? Perquè podia fotografiar tot aquell territori. Però és que la Unió Soviètica era un dels territoris més grans de tot el món. I llavors el que necessitaven era unes pistes i coordenades per poder enviar aquell avió allà on volien fer aquelles fotografies. I això, per això aquests mapes eren importants. I sí que van haver-hi. I vam trobar, perquè al principi deia, sí, és a partir de 2.000 informes que vam descobrir. No, els 2.000 informes no els hem trobat. Hem trobat alguns, perquè la gran majoria encara estan classificats. I tot i aquests informes que hem trobat, moltes parts encara estan classificades, estan tatxades. I és a dir, que encara queda molta feina per fer i molta informació per descobrir. Però sí que aquests informes que sí que hem trobat sí que fan relació directa a aquells interrogatoris que van fer la CIA a Espanya en aquell moment. Llavors sí que tota aquesta informació sí que sabem que la van utilitzar després en les diferents agències i departaments dels Estats Units per poder fer els seus anàlisis dintre d'aquest context de la Guerra Freda.
1: Clar, possiblement va ser l'operació d'espionatge a la URSS més gran que hi va haver fora de territori americà de la CIA.
0: Clar, sí, sí. Bueno, Espanya va ser, Madrid va ser l'epicentre de la Guerra Mundial durant aquests 4 anys, sí, sí.
1: Per tant, tenint en compte que només s'ha desclassificat una part d'aquests informes del Project Niños, podrem parlar que potser hi pot haver un tercer llibre.
0: A veure.
1: No? Amb informació, sí, si s'arriba a desclassificar.
0: Si s'arriba a desclassificar, sí, hauria de ser una cosa... És a dir, jo crec que hem apuntalat i sabem més o menys cap on van les coses, no? Si allò va decantar realment el devenir de la Guerra Freda, doncs això, de moment, a dia d'avui no ho sabem, no? Però sí que la van utilitzar. I, de fet, en l'informe aquest, el Roger E. Lawrence, que és la persona que firma l'informe Project Niños, diu que tota aquella despesa que van fer durant aquests 4 anys a Madrid doncs els hi va valer la pena perquè van utilitzar tota aquella informació. I de fet també en aquest llibre no surt com a tal, però sí vam entrevistar el Brian Latey, que era un agent de la CIA, que ens va dir que sí, efectivament,

0: els nens i nenes a la guerra van ser una mina d'or pels Estats Units, per l'intel·ligència dels Estats Units.
1: L'audiència s'ha pogut fer una idea de la densitat que hi ha en aquest llibre, a partir de testimonis, a partir de documents oficials desclassificats i de recerca que heu fet en diferents arxius. En el moment que et fan l'encàrrec i acceptes convertir-ho en llibre, entenc que l'estructura és un dels reptes que se't posa sobre la taula, no? I ho has fet d'una manera bastant original, repartint en èpoques els capítols parells amb els imparells. Com ho has organitzat?
0: Sí, de fet, la història no comença pel principi, no? Comença amb l'arribada a Espanya.
1: Amb aquesta carta, si no recordo malament, del Cecilio Aguirre, no? Ja sí, en aquest primer
0: sí,
1: capítol.
0: Sí, en aquest diari que hi escriu. Comença aquí perquè és, diguem-ne, la part que menys es coneix, no? I també té molt a veure amb el títol del llibre i amb l'objectiu del llibre, que és explicar tota aquesta part de l'informe de Project Niños i tot això. I comença aquí, però per entendre què passa a Espanya a partir de l'any 56, hem de tirar enrere. I llavors, crec, em va semblar com bona idea anar alternant, no? Tota aquella esperança que es va generant i tota aquella desesperança que arriba després, no? I entendre el perquè de tot plegat fent-ho de manera alterna.
1: I a més a través del testimoni en primera persona d'aquests 12 nens que ho van viure. Quan compares el que expliquen els documents oficials amb el que recorden els testimonis en el moment de documentar-ho tot, no sé si us vau trobar moltes contradiccions.
0: No, perquè precisament dels 12 nens que vam entrevistar, la majoria deien això, es limitaven una mica a dir que sí que els havien posat un mapa, que havien dit alguna cosa d'on estaven les històries i tal, però que no van dir gaire més. Llavors, però sí que és veritat que també gràcies als especialistes i experts que sí que vam entrevistar, sí que, bueno, doncs deien que evidentment també inclús alguna espia també es va colar, no? Uh-huh. Igual com després, és important també entendre que tot aquell aquella pena que van tenir després i allò que no s'esperaven trobar-se a Espanya en aquell moment, molts d'ells van decidir tornar. I allà és on entra Oleg Nechiporenko, que és el coronel ara retirat uh-huh. del KGB, que hi va fer seguiments. Igual com aquí la policia espanyola no es fiava dels que venien i van interrogar-los i va veure d'on venien i què volien i com pensaven, quan van tornar a la URSS va ser el KGB que va fer seguiments per veure si venien amb unes altres intencions, no? És a dir, és tota una història d'espionatge i contraespionatge en el que els nens de la guerra van estar al mig de tot plegat.
1: Al final van ser les víctimes d'alguna manera, no?
0: Víctimes i revíctimes una darrere l'altra. Van ser víctimes en molts moments.
1: Doncs tothom convidat a llegir aquest llibre de Project Niños, La desconocida història de les víctimes espanyoles de la Guerra Fria, una història que ens explicaves que ens pertany a tots i a totes i que possiblement és desconeguda per a moltes persones. Carol, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i fes-nos aquesta breu pinzellada de què hi trobaran els lectors en el teu llibre. Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies per convidar-me.

0: Hora Sant Cugat és un programa de Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: En un ecosistema editorial cada vegada més tensionat per la immediatesa i el consum ràpid, Pol·len Edicions aposta per un model radicalment diferent, llibres amb consciència crítica i amb un mínim impacte ambiental possible. Nascuda el 2011 en el si d'una impremta ecològica i constituïda com a cooperativa el 2014, aquesta editorial amb seu a Sant Cugat i també a Osona ha fet de l'ecoedició i la transformació social els seus pilars fonamentals. Avui en parlem i ho fem amb la Mar Carrera, sòcia treballadora, periodista, editora i coordinadora de comunicació. Marc, benvinguda.
2: Moltes gràcies.
1: Pol·len Edicions, dèiem, neix el 2011 en el marc d'una impremta ecològica. Com recordes aquell moment inicial?
2: Doncs...
1: I com diries que ha evolucionat el projecte fins avui? Així, grans trets.
2: Grans trets. Mira, jo vaig entrar a treballar a la impremta Verda del Tinter, al barri d'Horta de Barcelona, just quan, al cap d'uns mesos, d'haver-se constituït el segell Pol·len. I el segell Pol·len es va crear com a laboratori d'ecoedició, que és una forma de publicar en aquell moment en una impremta verda que té en compte la sostenibilitat ambiental. Perquè, clar, al si d'una impremta, no, sovint es diu que les impremtes, al ser un espai industrial, són molt guarros, no? Aquest tipus de processos, no? Poden ser, no? Això, tenir un impacte ambiental. I una educadora ambiental va fer un estudi al 2000 a la impremta Verda del Tinter i va començar a desenvolupar tots uns criteris que es van aplicar. Llavors, quan jo entro, Pol·len neix com aquest laboratori per publicar des d'aquesta mirada, no? Amb producció local, papers certificats, tintes d'origen vegetal i un reguitzell de criteris que hem anat aplicant des d'aleshores fins avui, perquè la coedició continua vigent i l'hem anat desenvolupant i ampliant. Per mi, entrar en aquella impremta i conèixer l'editorial i posar-m'hi, no? a treballar va ser trobar una escletxa en el món cultural que tenia també una consciència ecològica o ecologista. Per mi, això, aquesta fusió d'aquests dos àmbits em va resultar molt, molt rellevant. I mira, fins avui.
1: O sigui que això et quadrava molt amb els teus valors, no?
2: Correcte, sí, sí.
1: Us definiu com una editorial cooperativa. Això què implica en el dia a dia, a l'hora de prendre decisions? Com funcioneu?
2: Com molt bé has dit, ens vam constituir el 2014 perquè al moment de les administracions que van deixar d'imprimir, no, la impremta, doncs, entra en una situació, no, econòmica difícil. Aleshores, nosaltres, que som, no, en Jordi, l'Aida i jo, constituïm la cooperativa comprant el fons de l'editorial. Per tant, comencem una nova etapa com a cooperativa i ho fem en una cooperativa petita, perquè una editorial és molt difícil sostenir una editorial en un món de grans grups, no? Que després, sí, potser en parlarem, però tenir una editorial i tenir tres persones treballant-hi ja és molt. Aleshores, vam fer una aposta per fer un equip petit però molt ben cohesionat i intentar, doncs, d'alguna manera, fer servir una governança, no?, que permetés que triéssim el que volíem publicar entre totes, no? Per això, un dels eixos és aquest fet de que totes tres som editores, no? Per tant, totes tres rebem propostes, fem altres, no?, decisions de què publicarem, i això per nosaltres ens enriqueix molt. Alhora, que això no se'n parla tant, una cooperativa editorial vol dir també que totes tres ens fem responsables econòmiques d'això, no? De tirar endavant l'empresa, la cooperativa, i fer-ho amb aquests valors d'intentar, doncs, que els nostres llibres contribueixin a la sostenibilitat, que els nostres llibres siguin una contribució als moviments socials, que ha sigut una de les altres, no? Un dels altres eixos que nosaltres hem tingut, no? Intentar que, d'alguna manera, aportem noves autories locals, catalanes, que ens permetin, doncs, anar, no?, fent el que sempre ens ha mogut, que és intentar transformar o contribuir a transformar aquest món injust, que sabem que ho és, i molt, no?, i ens afecta a totes les ciutadanes, no?, en tots els aspectes, habitatge, no?, tema alimentació, tema drets socials.
1: Això té a veure amb la idea que vosaltres anomeneu pol·linització social? Sí, aquesta és la definició, no?, del que ara ens estaves explicant.
2: Exactament.
1: I això com es tradueix en els llibres, per exemple, a l'hora de la tria?
2: com triem el catàleg de pol·linització social? No? Sempre diem que nosaltres som el pol·len que va de les autores a les lectores, no? Som aquests llibres en forma de pol·len, i per això el món de les abelles, el moment de l'al·lèrgia, no? Que és ara en plena primavera, nosaltres estem produint molt, i més ara amb Sant Jordi davant de nostre. Però el que fem és, tenim una sèrie de temes, una sèrie d'eixos que ens interessen, i per tant fem unes reunions editorials per decidir, no? Volem tractar el tema d'això, de l'ecologisme, volem tractar el tema de la mirada colonial respecte a la literatura, no? Per tant, busquem autores, no, que ens puguin respondre a aquests aspectes, no? Com per exemple ara que hem tret La casa de l'amo, de la Maria Raimóndez, que és una proposta d'una feminista gallega. Busquem autories que ens puguin nodrir aquests temes que ens interessen. I això és el que ens agrada fer, ser propositives. És, i mirar molt, òbviament, mitjans com el vostre i tots els mitjans crítics que tenim a l'abast, estar al dia de què es mou, no? Quines són les preocupacions que té la ciutadania. Alhora ens arriben propostes, i si ens encaixa en els nostres gèneres, doncs també les tenim en compte. Som una editorial que sempre intentem que l'autor i l'autora i autori se senti que forma part, no?, d'un projecte, d'alguna manera, d'agitació cultural, no? I sempre utilitzem eines, no?, perquè sigui sostenible econòmicament, que això també és un altre aspecte innovador. Nosaltres generem micromecenatges en molt bona part dels nostres títols. Et diria potser que la meitat dels títols que traiem fem servir micromecenatges, perquè és una manera de difondre el llibre abans de la sortida i alhora calcular la tirada, no?, fer una ponderació de la tirada.
1: Fer-ho sostenible, bàsicament,
2: correcte,
1: no?
2: Correcte. Evitar, doncs, que hi hagi grans tirades que es quedin als magatzems, com només passa, i t'ho dic també clarament, només passa als grans grups editorials. Això, a les petites editorials que ens hi depenem, doncs la factura d'impressió, ja et dic jo que això no passa.
1: Val. Abans parlàvem de l'Ecoedició, que és un dels vostres trets distintius. Per què creieu que és clau en el sector editorial d'avui dia?
2: Doncs l'Ecoedició és una forma, no, com deia abans, de publicar, que té en compte aquesta sostenibilitat, i sempre diem que, que el llibre ecològic, això sempre ho diu el Jordi Panyella, que és un editor que, a més, un editor de pol·len, que té, no, tota aquesta tasca, no, de difondre l'Ecoedició, ell sempre diu el llibre ecològic no existeix. Perquè un llibre, quan l'imprimeixes, ja deixa de ser ecològic, no? Perquè estàs utilitzant, doncs, un paper, etc. Diu, però sí que ho podem fer millor del que es fa. I sempre, ell sempre diu aquesta màxima, i la segona és que hi ha moltes maneres, i això ho diem, no?, a l'Institut de l'Ecoedició de Catalunya, que és una altra cooperativa de serveis que vam coimpulsar amb Coma Negra, sempre diem, hi ha moltes maneres de fer una mateixa cosa. Hi ha moltes maneres de fer ecoedició. La que nosaltres proposem són 16 criteris, no?, que tenen en compte una anàlisi de cicle de vida, que és un estudi que vam fer en el marc d'un projecte europeu que vam desenvolupar pels vols del 2010-2013, i allà el que vam veure quins impactes tenia la producció d'un llibre, i vam veure que el 49% és el paper. El paper té un gran impacte, i per tant vam decidir que dels criteris que proposaven intentar utilitzar paper reciclat o paper certificat, FSC, no, certificat globalment conforme no s'ha talat irregularment o no s'han desplaçat les poblacions nadiues, allò era un criteri que nosaltres posàvem sobre la taula i ens permetia fer l'ecoedició. Aquest era un criteri. L'altre és utilitzar el parc gràfic català, producció local, que tenim moltes impremtes a Catalunya que encara no han acabat en coma, com, no, perquè encara hi ha molt parc gràfic viu.
1: Que sobreviuen, no?
2: Que sobreviuen, correcte. Mm. I anar a imprimir la Xina, com es fa, amb molts títols infantils i juvenils, és un despropòsit. És un despropòsit perquè té un impacte molt alt. És a dir, ja només anar a imprimir a Eslovènia ja té un impacte, i anar a imprimir la Xina ja és estratosfèric. Aleshores, nosaltres apostem per la producció local. Sempre diem que comunicar els impactes, com els nostres llibres, per exemple, aquí tinc Les cançons perdudes del Xesco Boix, que acabem de treure, és un llibre infantil, també creiem que un tercer criteri és comunicar-nos amb la lectora, explicar-li quin impacte ha tingut aquest llibre, basat en la història una història de ficció sobre en Xesco Boix, doncs ha tingut un impacte no només centrat en el carboni, per tant, 1.026 grams de CO2 equivalent, no?, d'aquest llibre, aquest sol llibre té aquest impacte. Però això què vol dir? No, Carme, tu que ets una periodista crítica diràs... Per no, això...
1: A més, és molt il·lustratiu, perquè ja he vist algun exemple del que feu amb el llibre d'un dels companys d'aquesta casa, i que és superinteressant aquesta informació.
2: Doncs això creiem que també empodera els lectors i els diu, ei, aquí hi ha una informació que m'està dient aquest impacte, però aquest impacte en què es tradueix? Doncs en què la petjada de carboni és equivalent a 2,05 mil·lisegons d'operació a Google. Aquesta equivalència a vegades l'hem posat en quilòmetres de transport, amb autobús, però vam decidir posar-ho en impacte digital per també veure, no? Generar debat, no? Però no ens centrem només en el carboni, anem als residus, anem a l'aigua, a l'energia, a les primeres matèries. Aquest criteri de la comunicació ambiental és un altre dels criteris que et permet obtenir un segell. O sigui, que aquesta és una altra fase de l'ecoedició que, a banda de promoure i fer sensibilització al sector editorial d'aquests 16 criteris, també vam crear un institut que, arran d'una verificació tecnològica del Centre de Tecnològic Laïtat de Terrassa, verifica aquests tres criteris i permet posar un segell als llibres, no? Que això és una aposta més. Perquè tu, com a editorial, pots no? ser autodeclarativa. Dic, mira, jo faig tot això, però si hi ha un tercer que verifica, no? Contribuïm també a aquest altre gran mal que tenim, que és el greenwashing, no? Que moltes corporacions estan mal utilitzant, doncs, tots els criteris de sostenibilitat i portant-los a un terreny, no? una mica més fals i poc verificat, no?
1: Parlant del vostre catàleg, inclou assaig, feminismes, ecologia, fotoperiodisme, literatura infantil. Com decidiu, com feu la tria i decidiu què publiqueu i què no?
2: Doncs la veritat és que hi ha uns gèneres que ens interessen molt, que són l'assaig, perquè vam néixer com a editorial d'assaig, no? El primer llibre que vam treure d'antropologia. Després, hem anat evolucionant i hem anat introduint el llibre infantil i juvenil perquè ens agrada. A més, no? ara a la cooperativa tenim canalla i també això sol passar, que els projectes petits et vas sincronitzant amb els tempos de l'equip. Però també el còmic en català, que hi ha hagut els darrers 4 anys una aposta molt gran també de l'administració, de la Generalitat, per donar ajuts al còmic en català, no? Fer possible, no? Estimar en català, fer sexe en català, llegir còmic en català, no? Tots aquests aspectes, doncs, nosaltres també hem fet una aposta per treure còmic. Per exemple, ara per Sant Jordi traiem La vida secreta de la roba, d'una ecòloga que es diu Clara Mallart, que a més és dissenyadora de moda, amb la historietista d'origen xilè, la Panxolei, i l'Anna Llarg, que treballa a TV3. Doncs aquest còmic en català està tenint un èxit doncs, força rellevant. Per què? Perquè està intentant arribar als joves, i no tan joves, amb una temàtica com és la fast fashion. No? Per tant, intentar parlar d'aspectes, no? En aquest cas també, darrere d'aquest llibre hi ha una anàlisi de cicle de vida, que te'n parlava abans, no? D'aquests anàlisis dels impactes ambientals. Però d'aquest estudi, del fet de que l'ecòloga no, té una tesi doctoral, em va fer radicalment amb un gènere molt diferent, doncs una història de dues noies que estan preocupades per quan van a comprar, no, quins impactes pot tenir. Llavors intentem utilitzar els gèneres per fer arribar al públic els eixos d'aquests, que us deia, d'aquests grans temes que ens interessen. També tenim poesia, una mica de poesia, i una miqueta, molt poqueta, narrativa novel·la, no? Sí que tenim, però és el que menys, i mira que hi ha editorials que aposten totalment per la novel·la, que es ven bé, que, no? que agafen també com un segell identitari amb la novel·la. Nosaltres hem fet petites aportacions en el camp de la novel·la i en la poesia, com per exemple, ara traurem, de Pablo Hasél, traurem el segon poemari, Prova de vida, que sortirà a les llibreries el 6 de maig, I també hem volgut d'aquesta manera, no, dir, mira, una poesia que també ens està intentant, en aquest cas, denunciar la privació de llibertat, que encara és, no, que encara hi és i que és lamentable, però alhora mostrar-nos altres formes de lluitar.
1: Mar, ens has parlat de l'equip, l'equip de Polen Edicions. 3 persones sou? Teniu 2 seus? Sant Cugat?
2: 3 seus, de fet.
1: 3 seus.
2: Sí, Sant Cugat, Osona i Palautordera.
1: Com us organitzeu?
2: Doncs és una bona pregunta perquè realment el treballar editorial, no? Si ens escolten joves que estan decidint quin camí, o no tan joves, perquè hi conec, no? Bueno, diverses editores que estan jubilades i triant endavant editorials, és una feina que realment pots fer remotament, però sí que has d'estar disposada a moure't. has d'estar disposada a moure't on estan les autores, perquè hi ha autores de tot tipus que comencen i que et vindran a la teva seu, d'altres que, òbviament, els has d'anar a veure tu a la seva casa, has de conèixer el seu imaginari, el seu univers, i has d'estar disposada a moure't als centres econòmics, no? També de la cultura, no? On hi ha les fires, on hi ha les presentacions, no? Per tant, ens organitzem d'una forma molt orgànica perquè, tot i treballar remotament, ens trobem setmanalment per fer una reunió de treball, i a vegades presencialment i a vegades en online. I sobretot ens trobem també en aquests espais que us deia, no? Fires, com ara al maig hi haurà la Fira Literal, no? Que té una vessant internacional. També anirem a fer reunions amb editorials internacionals i òbviament estarem a Barcelona, no? Fent tot aquest circuit. És a dir, és un tipus de feina molt ric perquè t'aporta que coneixes, no?, moltes vides, i que si tens un equip únic, com és el nostre cas, doncs és fàcil treballar d'aquesta manera. No? És com si la pol·linització també la tinguéssim en els nostres territoris. Amb Sant Cugat tenim, a banda d'autors, no?, com en Xavier Giró, que vam treure el llibre Contra la neutralitat, tota la sèrie de llibres que hem fet d'arquitectura, adobant l'arquitectura amb Arbac i l'Etsaf, no? A Sant Cugat hi tenim un vincle amb la Politja. A Palau Tordera, no?, estem desenvolupant un nou espai i estem generant sinergies tant amb les autores com amb els moviments socials que s'hi couen. I a Osona, òbviament, Osona és un territori molt ric que sovint viu més no?, amb una bioregió pròpia, perquè tenen de tot. Allà sí. Tenen des del menjar fins, no?, que hi ha problemes, també amb la indústria càrnia, però des del menjar fins a la cultura i tots els altres, i la indústria. Però hi ha un territori molt, molt ric, no?, que també és necessari posar en valor. No? Una mica volem posar en valor les autories catalanes, les autories que tenim aquí, perquè sovint ens veiem inundats de propostes editorials traduïdes, que també ens agrada traduir, eh? Però si us hi fixeu, traduïm des de l'euskera. Ara hem començat amb el gallec, no?, de forma més intensa. També hem fet alguna traducció de l'italià, del francès o de l'anglès, però intentem, no?, mostrar, doncs, una bibliodiversitat una mica més diferent, no?
3: I més propera, potser, no?
2: I més propera, tot i que a vegades no ens ho sembli, eh? Perquè a la gent li sembla molt més proper, a vegades, al món anglòfon que al món magribí, amazic, o al món, no?, en portuguès.
3: Tornem una mica a la conversa del principi o a la presentació, quan parlava d'aquest context que dominen les grans editorials, els grans grups. Algú es podria preguntar com sobreviu un projecte independent, cooperatiu, amb aquests valors, amb aquesta filosofia que defenseu vosaltres des de Polen Edicions. Viviu, sobreviviu? Com diries tu que... En quina situació ens trobeu?
2: Mira, bona pregunta. Abans ho deia, és molt complicat sobreviure al món editorial, i sovint, com que els autors i les autores, a més, no, no acaben d'entendre per què ells, a més, perceben, no?, tanta poca reconeixement monetari de la seva feina, depèn, eh? Però és que les editorials, igual. Yeah. I, a més, han de sostenir els costos de la impremta, no? Sobrevivim i vivim a la vegada, però jo crec que el que ens agrada és tirar endavant propostes que d'altra manera no sortirien, i això ens motiva molt. Òbviament tenim un sou digne, no? Podem arribar a final de mes, però no és fàcil, i no tenim les portes obertes als mitjans convencionals amb propostes com aquesta última que hem tret, que és bastant un bombazo, que em deixaràs que la digui.
3: I tant, perquè a més hem parlat,
2: Oi que n'heu parlat?
3: Sí.
2: I a més, per un bon prescriptor llibreter, doncs la Caixa, una història mai no explicada, del periodista i historiador de la Rafa Burgos, és un llibre incòmode, és un llibre que el que fa és fer una dissecció sobre la història de la Caixa, i per tant la història de la història de Catalunya, no?, amb tot el, no?, els seus estaments i les seves forces vives, fins a arribar a l'actualitat, no?, i la seva bancarització, no?, perquè la Caixa va néixer en un moment de convuls obrer, no?, per donar una resposta a la gent gran, no?, la Caixa de la vejez, de la vellesa. Uh-huh. I fins als nostres dies, no?, amb unes dècades i dècades, i les últimes, no?, que hem renovat recentment en Feiner, doncs que ja ha passat a una altra etapa de bancarització i de filantrocapitalisme, que això en parla molt una autora que surt al llibre, no?, l'Emília Pérez Oliver. Ella parla d'això, del filantrocapitalisme. Està molt bé a ser filàntrop en segons quines coses, segons quins mecenatges, però clar, si tu has aconseguit aquests diners en base a oprimir i a generar unes desigualtats, no? És una mica, si més no, pervers. No sé si tramposa és la paraula, però perversa, la metodologia seria un xic perversa. Com en tants altres àmbits, eh?
3: Ja ho diuen el subtítol, no? La història mai no explicada.
2: Correcte, doncs per treure aquest llibre hem de fer uns esforços econòmics importants, però tot i així utilitzem la creativitat també per guanyar diners, com us deia abans.
4: Notícies en xarxa.
5: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. L'escriptor lleidatà Josep Vallverdú ha mort aquest dimarts als 103 anys. Referent de la literatura infantil i juvenil en català, deixa una obra de més de 300 títols i el llegat d'haver creat el mític personatge del Rovelló convertit en un clàssic per a diverses generacions de lectors. Al llarg de la seva trajectòria també va destacar com a traductor, professor, poeta i autor de memòries i llibres de viatges. L'any 2023, Catalunya va celebrar el centenari del seu naixement amb nombrosos actes d'homenatge i aquest mateix any havia publicat El retorn del Rovelló, la continuació de la seva obra més emblemàtica. I en clau política, Carles Puigdemont ha denunciat Espanya davant la Comissió Europea perquè considera que el Tribunal de Comptes està incomplint la llei d'amnistia malgrat la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que en va avalar l'aplicació. Juntament amb Toni Comín i Lluís Puig reclama que Brussel·les obri un procediment d'infracció contra l'Estat. Paral·lelament, la Fiscalia també ha demanat al Tribunal de Comptes que apliqui de manera immediata l'amnistia als líders independentistes encausats. D'altra banda, també el Tribunal Constitucional començarà debatre els recursos sobre l'amnistia a partir del 22 de setembre. I el Consell de Ministres ha aprovat el projecte de la nova llei antitabac que ara iniciarà la tramitació parlamentària. La norma prohibeix fumar a les terrasses, platges, piscines públiques, instal·lacions esportives i també espectacles a l'aire lliure i ampliar les restriccions als cigarrets electrònics i altres productes que continguin nicotina. També endureix les sancions i limita encara més la publicitat d'aquests productes. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la BP-1101 al Bruc obliga a tallar la carretera en tots dos sentits de la marxa. A més, també es mantenen les afectacions per avaries a la B-221 a Talavera, amb pas alternatiu regulat per semàfors, i també la Nacional 260 a Besalú, on també es dona pas alternatiu. Pel que fa al servei ferroviari, els trens de l'alta velocitat entre Barcelona i Girona circulen amb demores a causa d'un robatori de cable a l'entorn de l'estació de la Sagrera. A més, encara ara continua tallada la circulació de trens de l'R13 i l'R14 entre Lleida i la Plana Picamoixons. I els Mossos d'Esquadra han detingut a Tortosa un monitor de 23 anys d'un casal d'estiu per presumptes agressions sexuals a dos menors. Les denúncies presentades per dues famílies apunten a una agressió consumada i una altra en grau de tentativa. L'Ajuntament ha activat el protocol de protecció, ha apartat el monitor de les seves funcions i ha traslladat el cas a la Direcció General de Protecció a la Infància i Adolescència. I 9 persones van resultar ferides, una d'elles en estat crític, després que una furgoneta volqués aquest dimarts a la tarda a la carretera C-12, al terme municipal de Maials, al Segrià. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
4: Notícies en xarxa.
6: Bon dia, obrim per vacances.

0: Avui la cosa era triar una cançó de l'estiu i jo repassant la llista de les cançons que més escolto a l'Spotify, que és el que fem tots, doncs he vist que més que res a mi em van les cançons de tardor, més que no pas les d'estiu, però repescant aquelles que en algun estiu o altre ens han fet ballar, doncs mira, he fet cap amb aquesta en què s'han pogut sonar moltíssimes més, La veritat que n'he trobat moltes al llarg del camí, però m'he quedat amb el Mucho Mejor, que molts anomenem Hace Calor, clar, evidentment, de Los Rodríguez, un clàssic indiscutible del rock en castellà, i ja sabeu, al darrere doncs hi ha Los Rodríguez, que en definitiva, però més enllà d'això, eren Ariel Roth i Andrés Calamaro. Dic en definitiva pels més coneguts, però no només, perquè també hi havia Julián Infante i Germán Vilella, i sembla que el grup funcionava des dels 90 per aquest equilibri de quatre persones que anaven compaginant de manera molt equilibrada, com dèiem, la música que produïen el Julián i el Germán eren espanyols i l'Ariel i l'Andrés eren argentins, tots vivien a Madrid, es van ajuntar als anys 90, venien els argentins, venien de Tequila, jo crec que són històries que més o menys ja en sonen, venien d'un grup argentina que es deia Tequila, es van ajuntar i és això, equilibrant els quatre egos, doncs la cosa funcionava, fins que Calamaro va fer una passa endavant, va guanyar popularitat, ell i els seus cabells locos, i això va desmuntar una mica el grup, però això passaria molt més tard. I us estareu preguntant, a veure, de quan és aquesta cançó, de quin estiu és el Mucho Mejor de Los Rodríguez? És que jo crec que és una cançó bastant xula per identificar o per servir, no?, d'insígnia del que seria la cançó de l'estiu, perquè ens ha acompanyat durant molts estius. Perquè, clar, entre quan va sortir l'any 1995, sí, que ja més o menys ho va petar perquè Los Rodríguez, doncs aquí ja eren prou coneguts perquè ja havien tret els 5 documentos. Els temes d'abans, els àlbums d'abans, doncs potser van triomfar més a Argentina que no pas aquí, però sí que el 95, quan va sortir Mucho Mejor, doncs ja eren prou coneguts. Formava part de l'àlbum, tant 5 documentos com Mucho Mejor, del Palabras Más, Palabras Menos. Segurament us en recordareu d'aquest àlbum d'estudi. Doncs aquell estiu del 95 va sonar, però és que després, en diferents recopilatoris, versions en directe, la banda se separa, graven el típic recopilatori, no? Recordeu del gran concert que van fer a les Ventes l'any 93, i en fi, així, àlbum rere àlbum, la cançó s'anava repetint perquè era un dels grans èxits i per tant que ens va acompanyar durant molts estius de la nostra vida. Segurament l'heu ballat i l'heu cantat. Perquè, clar, una cançó de l'estiu ha de tenir això, diria jo, és la consigna. Si no, seríem una cançó que surt a l'estiu i que ens agrada l'estiu. Però una cançó de l'estiu s'ha de poder ballar i s'ha de poder cantar. Sigui en l'idioma que sigui, t'inventes la lletra o hi ha d'haver un lo-lo-lo per entremig, perquè doni accés a que tothom es trenqui la gola cantant-la en un moment o altre. Tenir aquest punt grupal, la cançó de l'estiu, crec jo. Ara li preguntem als companys de Cardedeu què en pensen. Una última curiositat ja sobre Los Rodríguez, només que sapigueu que s'havien d'anomenar, el grup s'havia d'anomenar Los Locos, però es veu que els hi van xafar la guitarra perquè ja existia un grup asturià, als anys 90, que s'ho deien, del qual no sabem gran cosa, però mira, ens pica la curiositat i ara l'escoltarem. Al final es van anomenar Los Rodríguez, perquè els hi va fer molta gràcia l'expressió aquesta d'estar de Rodríguez, aquesta expressió que es diu en castellà quan estàs sol de vacances perquè la família, bàsicament, la parenta o el parent, doncs se n'ha anat i t'has quedat tu sol, pringant, segurament, però t'has quedat sol a casa i, bueno, la casa és teva i fas el que vols. No sé si és la situació d'alguns dels oients que ens estan escoltant, però no és un mal plan per passar l'estiu. I ara sí, saludem l'Enric Rubió de Cardedeu. Bon dia, Enric.
1: Molt bon dia, Núria. Què tal?
0: Ai, bé, fa calor. Ja ho diuen, fa calor. Fa
1: sí,
0: calor.
1: Mira.
0: Què tal si ens mengem una cindria? Que aquesta seria una altra cançó de l'estiu.
1: Exacte. Em sembla molt bé, sí. De fet, m'ha fet gràcia el que has dit del lololó, perquè jo avui porto alguns talls d'àudios i ja veuràs,
0: Sí, no esperava menys, sí. Perquè recordem que avui tota aquesta parafernàlia que fem és per anunciar que la pregunta del dia és quina és la vostra cançó de l'estiu?
1: Exacte. Ja podeu estar comentant per les xarxes a l'Instagram Obert Vacances, en el reel que hem penjat, a l'enquesta, etc. Quina és la vostra cançó de l'estiu? Inclús, què en penseu d'aquesta tradició, no? Podríem dir. I res, si et sembla, anem a fer una mica d'història recent. Doncs mira, els seus inicis, de fet, de la cançó de l'estiu es troben a Itàlia, en un concurs de ràdio i televisió del 1964. Per tant, allà no hi havia mamuts, és una cosa molt més recent, anomenat Un disco per l'estate. No sé si es diu així, creat i pensat, de fet, aquest concurs, Núria, per a trobar el gran èxit de la temporada estival. Aquí a Espanya, el fenomen va arribar de cop al 1966 amb la cançó Juanita Banana de Luis Aliguer, un èxit que...
0: Juanita Banana, és que fem parades, perquè, clar, Juanita Banana, Esteu... Luis Aguilé, tenim tots la cara de Luis Aguilé al cap, sí? Sí? Jo crec que Cachitos, el programa Cachitos ha fet molt de bé... per tot això que explicarem avui. Digues.
1: Exacte. Dic, vaja, jo amb aquesta cançó de Juanita Banana, jo crec que ja no apuntava gaires maneres pel que vindria a ser aquesta tradició que any rere any omple les nostres orelles de maig a setembre. Escolteu, què era aquest lo-lo-lo.
0: A veure.
1: Bé, començàvem, no sé si per baix de tot o per dalt de tot, però mirem cap a casa nostra. I és que a Catalunya tot plegat es va desfermar a la dècada dels 90, quan TV3 va encarregar La Trinca, una cançó per l'estiu de la programació d'estiu, que, de fet, com diem, és considerada la primera cançó d'estiu en català. Ara ve l'estiu, ara ve l'estiu.
0: Sí, tinc els tècnics ballant. El Lluís i el Joan Maria estan ballant aquí també, clar, i tant.
1: Haig de dir que jo era petitó, però me'n recordo. Però ara bé, la cosa va posar fonaments amb un dels meus grans grups i segurament també un dels vostres, ja que esteu per al sud de Catalunya, amb els Pets de Constantí, i amb el seu Munta-t'ho bé, també per l'anunci d'estiu de TV3.

0: La recordem molt més,
1: sí,
0: aquesta, eh?
1: Sí.
0: I això
1: tant, era... aquí la sentim molt, sí, sí. Bueno, ja no la toquen massa ja per aquí, eh? Perquè després ja tenen altres èxits, altres hits,
0: home,
1: però déu-n'hi-do, sí, sí.
0: Home,
1: era
0: jo
1: molt
0: no sé
1: estiu.
0: Quan porten, 40 i pic. Jo tinc la samarreta als 15 anys.
1: No, 40, però... t'ho dic bé, 40, imagina. I ho sé segur perquè nosaltres n'hem fet 40 a la ràdio i ho vam celebrar més o menys conjuntament. I, sí,
0: home,
1: ens fa molta gràcia coincidir.
0: Això és fantàstic.
1: Sí. Tu tens una samarreta dels 15 anys?
0: Dels 15 anys, d'un concert que vaig anar, imagina't. O sigui que em fa uns quants... O sigui, era petitó, però sí, els he seguit sempre, ha estat un dels meus grups. De fet, aquesta cançó que escoltàvem era de l'estiu de TV3, del 1993, però, evidentment, pel que fa a cançons de l'estiu, va explotar la Barça a uns nivells sense precedents de la mà d'una coneguda marca catalana de cerveses, quan el 2009, quin gran estiu el 2009, va arribar per quedar-se l'anunci d'Estrella, anomenat per tots, esperat any rere any per tot el país i amb un flamant i fantàstic s'ha mercat de Billy the Visions and the Dancers que encara necessitem escoltar a finals de primavera per saber refermar-nos i tenir palès que l'estiu és aquí.

0: Ai, Núria, què feies tu el 2009?
1: El 2009 no ho recordo, però sí que és veritat, Enric, una cosa que jo ja estava pensant a l'hora de fer l'entradeta. Tots tenim un estiu que recordem, que potser lliguem amb una cançó o no, però tots hi ha un estiu, no?, que se'ns queda gravat i que té la seva banda sonora, sigui més estiuenca o menys. Així aquest va ser el primer hit dels anuncis de la cervesa famosa?
0: Sí, va ser Samarcat. I és un grup que des d'aquí recomano perquè no té només aquest hit, sinó que precisament el disc on sortia aquesta cançó totes són fantàstiques, igual que els altres àlbums. Billy the Visions and the Dancers, i va molt la pena. Jo de fet, aquell estiu, curiosament...
1: Això t'anava a preguntar, tu què feies?
0: Jo havia d'anar, era xiquet, tampoc molt, però havia d'anar a Formentera amb uns amics just abans que sortís l'anunci. I quan va sortir, evidentment, va ser molt... No hi vam acabar anant, però l'estiu per aquí al Vallès va ser espectacular.
1: I recordes, clar, associes aquesta música, no?, amb...
0: Home, saps aquelles coses que diuen... Sí, com les olors, no?, que et transporten a un lloc. Jo et diré un petit plaer d'aquests ocults que quan arriba una miqueta... Igual que quan arriba la primera, em poso la primavera trompetera, sempre, de Delinqüentes. Quan arriba l'estiu, abans que arribi i tinc ganes, em poso una llista de reproducció amb tots els èxits d'Estrella, bueno, d'Estrella, de l'anunci, ja en aquest cas, i escolta, tu, fa una olor ja a crema solar, a platgeta, que, mare de Déu, santíssima.
1: Que xulo. Bé, i una altra cosa que també hauríem de dir de les cançons de l'estiu, s'intensifiquen en directe. O sigui, si tu vas amb una revetlla, amb una festa major, o al concert dels Pets, no?, al concert del grup original, i sents la cançó en directe, clar, això encara ho amplifica molt més, no?
0: Ja fa una amalgama tota la gent, amb el grup, amb l'ambient, sí, que és fantàstic. Mira, des d'aquí també reivindiquem anar a veure tots aquests grups en directe, que al cap i a la fi, i a més avui dia, en un moment de tantes plataformes, val la pena anar en directe i veure els espectacles que munten
1: que més,
0: tots.
1: A sabent això, s'estan fent espectacles brutals. Brutals,
0: increïbles,
1: Enric, increïbles, sí. Molt xulos, que combinen totes les arts escèniques, que tenen una cura fins al detall, i fins i tot els més petits, de format més petit, que és persona i guitarra.
0: I tant que sí.
1: Són superxulos, la veritat, que es cuida. Se cuiden molt les directes avui dia, val la pena.
0: Home, doncs no hem cutrejat gaire, Núria, no?, per ser la cançó de l'estiu.
1: Bueno, tot arribarà, perquè ara ja ho deixem en mans dels oients, i tenim uns oients molt carinyosos. Ens els estimem molt, però a veure, el cutrisme existeix. És així. Va, proposeu-nos cançons de l'estiu.
0: Va, cançons. Mira, i comentaris.
1: De fet, el report que ens porten des d'Arenys, que escoltarem a les 10, ens fa un recorregut sociològic per
0: Ostres.
1: Aquests últims 50 anys, no? Depèn de quina ha sigut la cançó de l'estiu, així érem la societat. I es veu el canvi, eh?
0: Ai, la humanitat, amagarem el cap sota l'ala, ja veuràs.
1: Doncs, Enric, convidem a tothom a que ens proposi cançons de l'estiu i ens espera avui un programa molt musical, estic veient. Que acabarem cantant una miqueta.
0: Ah, jo estic convençut que sí. No tinc cap tipus de dubte. Ja veuràs que sí.
1: Vinga.
0: T'he portat bones cançons. I a més, d'enguany, eh? De sobre tècnics de so que es diuen Xavier, cosetes així. Ja veurem.
1: Sí, sona. Sí, que substitueixen les Marines Morenes. Tot això.
0: Sí, aquestes coses. Sí. Exacte.
1: Fins ara, Enric. Una abraçada forta.
0: Fins ara, bon programa.
1: Moltes gràcies a vosaltres per connectar amb l'Obert per Vacances. Escolteu-lo a la vostra emissora de ràdio local. Vinga, va, que a part de que parla de la cançó de l'estiu, tenim altres continguts al programa.
2: Obert per Vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local.
1: Començarem coneixent com està la situació a la xarxa de Rodalies aquesta setmana, que fa 6 mesos, mig any, de l'accident mortal de Gelida. Després us parlarem d'un projecte solidari que ens enllaça amb el poble saharaui. Marxarem de festival a l'Escala, i és que està en marxa el festival Portal Blau. També us explicarem quina tasca ingent fan els socorristes professionals a nivell de tota la costa catalana. Coneixerem la història del molí fariner d'Alcarràs, i dins l'espai de cuina prepareu-vos perquè avui un clàssic dins la cuina familiar i molt, molt fàcil, que si no el coneixeu, l'heu de fer. És un coc de iogurt. Avui en parlarem des dels fogons de Sabadell. Arrenquem programa, però ho fem com sempre amb la ronda d'actualitat.
2: Obert per Vacances.

0: I la primera connexió la fem amb Girona FM. Saludem el Said Esbai. Said, bon dia de nou.
1: Bon dia i bona hora.
0: Seguim parlant de política municipal. El PSC condiciona el vot al Cartipàs a que Cultura canviï de mans o a Imatge dimiteixi per l'error majúscul del Trufó. Explica'ns, perquè això, el Trufó es refereix al cinema, eh? Recordem d'on venim.
1: Al cinema Trufó, correcte, després de tot el ball de bastons que hem tingut últimament amb el govern, també amb el cinema Trufó, que de fet ara mateix està tancat a l'espera de canvi de mans. Els socialistes asseguren que aquest tancament del cinema ha de derivar en responsabilitats polítiques, perquè la derrota cultural és probablement la més gran que ha patit la ciutat. Escoltem Maxi Fuentes, regidor socialista.
2: I per tant creiem que arribats a aquest punt i potser aprofitant aquesta crisi de govern actual, doncs és el moment oportú per o bé reestructurar el govern o bé directament demanar la dimissió del regidor.
1: Precisament els socialistes han demanat a Lluc Salelles que de manera immediata obri un espai de diàleg també amb tots els grups municipals per trobar una solució i reimpulsar el projecte del cinema Trufó. Recordem el projecte del cinema d'autor creat pel col·lectiu de crítics ara fa 25 anys d'aquí de Girona, també en espera de que es resolgui el recurs interposat contra l'adjudicació.
0: Més enllà d'això, us expliquem que teniu un incendi també en una nau industrial de Vilamalla. 17 dotacions dels bombers hi treballen.
1: De fet, la columna de fum i les flames van anar acompanyades també, o han anat acompanyades de diferents detonacions, ja que en el magatzem hi guardaven pintures i aerosols.
0: Déu-n'hi-do. I encara una última notícia que ens du a parlar sobre Unió de Pagesos.
1: Correcte, perquè Unió de Pagesos torna a exigir, en aquest cas, la nul·litat del Plater, del Pla Territorial de les Renovables, i en aquest cas tornar a redactar el projecte des de la casella de sortida. De fet, el sindicat sosté que el pla actual és una aberració perquè afecta el 25% del sòl agrari de Catalunya, no prioritza la instal·lació d'energies renovables en sòls artificialitzats o zones urbanitzades i posa en risc també la sobirania alimentària del país.
0: Són notícies que ens arriben des de Girona, Girona FM. Said Esbai, moltes gràcies. Fins ara.
1: Una abraçada.
0: I des de Rubí saludem la Paula Iglesias. Paula, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
0: Comences explicant-nos que la Llotja de Mar obrirà per primera vegada les portes al públic de manera regular.
3: Ho farà amb accés gratuït a la planta baixa de dilluns a diumenge entre les 11 del matí i les 5 de la tarda, sempre que l'activitat de l'edifici ho permeti. La seu de la Cambra de Comerç de Barcelona, amb més de 700 anys d'història, també oferirà visites guiades per altres espais durant els períodes de menor activitat com l'estiu, el Nadal i la Setmana Santa. El president de la Cambra, Josep Santacreu, ha explicat en què consistiran les portes obertes de la Llotja de Mar, amb l'objectiu de donar a conèixer un edifici que considera força desconegut fora del món empresarial.
4: Òbviament, obrim la llotja amb l'ànim de que sigui ben coneguda, ho haurem de conviure amb els events que s'organitzen periòdicament, però quan no tenim un esdeveniment organitzat a dins de la casa, doncs l'obrirem a la ciutadania per l'entrada de Pla de Palau de manera gratuïta, i després, per l'edifici, que és un edifici molt gran, doncs farem visites guiades que tothom podrà contractar els dies que està previst.
3: L'accés gratuït es farà per l'entrada del Pla de Palau i quedarà condicionat als actes que aculli l'edifici, que continua funcionant com a seu corporativa de la Cambra i com a espai per a esdeveniments. Més enllà de l'accés lliure a la planta baixa, la Cambra oferirà visites guiades per 16 euros que permetran recórrer altres espais de l'edifici. Segons ha explicat Santacreu, el recorregut arribarà a la primera planta i inclourà també dependències de la Reial Acadèmia de Belles Arts.
0: I l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, planteja regular els lloguers de comerços de barris emblemàtics.
3: Ho ha explicat Núria en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies, apuntant que és el moment d'obrir el debat davant la gentrificació comercial per garantir la continuïtat d'aquests comerços i evitar-ne la pèrdua per pujades de preu. A nivell estatal planteja la necessitat de regular els lloguers comercials a través de la llei d'arrendaments urbans. També creu que cal debatre sobre el dret al tanteig comercial perquè Generalitat o Ajuntament tinguin opció de compra preferent.
0: I encara una altra notícia que ens arriba des de l'Ajuntament de Barcelona, no?, i que ens du a parlar sobre la instal·lació de peces del nou sostre de la Ronda de Dalt. On cau això?
3: Doncs mira, aquesta intervenció està ubicada entre l'Avinguda Vallcarca i l'Institut Vall d'Hebron. i generarà més de 16.000 metres quadrats de nou espai públic. Els treballs es faran, Núria, amb una grua de grans dimensions que es col·locarà a la calçada lateral de la via, al passeig de la Vall d'Hebron, i obligarà a desviar el trànsit en sentit Besòs i concentrar la circulació en tots dos sentits per la calçada del costat muntanya. A més, fins al 6 d'agost els treballs obligaran a tallar completament la via cada nit, de dilluns a dijous entre la sortida 5 de la Vall d'Hebron i 6 de Vallcarca.
0: Doncs ho deixem aquí, si et sembla. Hi ha més notícies, evidentment, però fem les rondes així com a més ràpides. Paula Iglesias, moltes gràcies des de Rubí. Gràcies.
3: Gràcies.
0: Perquè la propera connexió l'hem d'establir amb Lleida o a U. Quim Gassó, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Ho sentíem amb el butlletí de les 9 del matí. Una malaurada notícia. Mor als 103 anys Josep Vallverdú, referent de la literatura catalana i creador, entre d'altres, del Rovelló, aquest escriptor lleidatà, no?
5: Que deixa un llegat de més de 300 obres i una trajectòria clau en la literatura infantil i juvenil en català. Nascut a Lleida el 9 de juliol de 1923 i establert els últims anys a Balaguer, Josep Vallverdú ha mort aquest dimarts als 103 anys. L'escriptor s'havia acomiadat de la vida pública feia només 6 mesos en un acte celebrat a l'Arxiu Comarcal de la Noguera, després d'una trajectòria de més de 7 dècades dedicada a les lletres. Llicenciat en Filologia Clàssica per la Universitat de Barcelona, va exercir de professor d'institut i també a la Universitat de Lleida, però va ser la literatura la que acabaria marcant la seva vida. Va conrear pràcticament tot els gèneres: novel·la, poesia, assaig, memòries, literatura de viatges, teatre i traducció, fins a convertir-se en un dels autors més prolífics de les lletres catalanes, amb més de 300 títols publicats. Referent indiscutible a la literatura infantil i juvenil en català, Vallverdú serà recordat sobretot per haver creat el Rovelló, el gos que des de finals dels anys 60 ha acompanyat diverses generacions de lectors. La novel·la, guardonada amb el Premi Josep Maria Folch i Torres el 1968, ha superat la trentena d'edicions, ha venut més de 75.000 exemplars, s'ha traduït a diverses llengües i fins i tot es va convertir en una sèrie de dibuixos animats. Fa tot just un any, coincidint amb els seus 102 anys, encara va presentar El retorn de Rovelló, que és la continuació d'aquell clàssic. Entre la seva extensa bibliografia també destaquen obres com En Roc Drapaire, Tres xacals a la ciutat, Un cavall contra Roma o El testament de John Silver. De forma paral·lela va desenvolupar també una intensa tasca com a traductor, acostant al català autors com Raymond Chandler, Jack London, Edgar Allan Poe, Gianni Rodari o Oscar Wilde, i va publicar llibres de viatge dedicats especialment a les Terres de Lleida.
0: Josep Vallverdú, doncs, serà recordat per tota aquesta obra tan extensa. I, per altra banda, us expliquem que la Paeria, l'Ajuntament de Lleida, licitarà la setmana vinent el projecte de les platges de Lleida,
5: que vol convertir la llera del riu Segre en un espai de lleure, esport i activitats durant tot l'any. Les empreses interessades disposaran de 2 mesos per presentar les seves propostes i, segons ha explicat el consistori, la previsió és adjudicar el contracte de cara a la tardor perquè el projecte ja pugui entrar en funcionament la primavera del 2027. La licitació afectarà 2 zones del riu, una parcel·la de 9.000 metres quadrats a l'entorn dels Camps Elisis i una altra de prop de 4.000 a l'altura del campus universitari de Cap Pont de la UDL. La Paeria assegura que la iniciativa vol posar en valor el riu Segre, potenciar-ne el ciutadà i reforçar l'atractiu turístic de la ciutat.
0: Doncs ho deixem de moment aquí. Quim Gassó, des de UAU Lleida, moltíssimes gràcies.
5: Adéu, bon dia.
0: I avui, per ser dimecres, el que fem és una ullada a l'actualitat tarragonina, però concretament a les Terres de l'Ebre. Saludem el Víctor Montesino des de la Plana Ràdio. Víctor, bon dia.
6: Hola, bon dia. Doncs sí, així fem esta actualitat setmanal, no?, des de Terres de l'Ebre.
0: Comencem amb un parell de notícies de successos.
6: Així és, perquè primer em dedique un home de 39 anys ha ingressat a presó després de ser condemnat per atemptar contra 2 agents de la policia local d'Amposta. L'arrestat va provocar un accident de trànsit, va fugir, i quan els policies el van localitzar, els va agredir i va causar danys al vehicle policial. Per altra banda, Mossos d'Esquadra han detingut un monitor del casal esportiu del Wind Tortosa per una presumpta agressió sexual a 2 menors. Tortosa Esport ha activat el protocol de prevenció d'abusos i l'ha apartat de les seues funcions mentre continua la investigació.
0: Us parlem també de camps de treball juvenils relacionats amb la Batalla de l'Ebre.
6: Sí, notícies més agradables. Una trentena de joves participen aquest estiu en estos camps de treball per a recuperar trinxeres de la Batalla de l'Ebre a Caseres, a la Terra Alta. Les tasques, coordinades pel Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre, permeten avançar en la recuperació d'estos vestigis històrics amb l'objectiu de fer-los visitables. A més, el projecte també busca conscienciar els participants sobre la memòria democràtica i les conseqüències de la Guerra Civil.
0: I ara us convidem a visitar el Parc Natural del Delta de l'Ebre.
6: Així és, perquè este cap de setmana ha completat el 15è anellament de polls de flamenc amb el marcatge de 400 cries. Enguany, la colònia ha comptat amb unes 1.500 parelles reproductores i prop d'un miler de polls. L'actuació, en què han participat 240 voluntaris i voluntàries, permet identificar els exemplars i fer el seguiment dels seus desplaçaments per diferents punts de la Mediterrània i el nord d'Àfrica.
0: I acabem amb dues trobades culturals i festives a Tortosa.
6: Doncs sí, una que ha acabat i una que acaba de començar. Per una banda, parlem de que l'Ajuntament impulsarà un procés de debat per estudiar un possible canvi de dates de la Festa del Renaixement que han viscut este passat cap de setmana davant l'augment de les temperatures. S'analitzaran factors com el canvi climàtic, el calendari d'altres recreacions històriques europees, l'impacte econòmic i l'opinió dels col·lectius participants. A més, ha fet un balanç molt positiu d'esta passada edició amb una ocupació mitjana del 84% als espectacles de pagament i l'èxit dels nous espais patrimonials incorporats a la programació. I Vertebra Dansa ha arrencat una nova etapa després de 17 anys celebrant-se a Deltebre, ara ho fa a Tortosa. És el festival internacional impulsat per Roberto Olivan i reuneix enguany 150 ballarines i ballarins d'arreu del món i incorpora per primera vegada les danses urbanes i manté una oferta formativa oberta al públic amb prop de 200 persones inscrites. La programació també inclou espectacles en diversos espais de la ciutat.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per aquesta visió per les Terres de l'Ebre, des de la Plana Ràdio. Víctor Montesino, una abraçada.
6: Moltes gràcies, una abraçada.
0: I així ràpidament, per saber el que passa a Tarragona Nord, per entendre'ns, Marina Pérez, bon dia.
7: Bon dia.
0: Una batuda de notícies de...
7: Doncs sí, avui que parlem de DIF, trens, rodalies, doncs de moment circulació interrompuda entre l'R13 i l'R14, entre la Plana Picamoixons i Lleida Pirineus per un robatori de coure. I també, fent referència a DIF, s'havia parlat que al litoral tarragoní de la ciutat havien de col·locar unes pantalles acústiques de 5 metres. Sembla que això no serà així. De moment ahir va haver ple a l'Ajuntament de Tarragona i tothom es va oposar en aquestes pantalles acústiques. I un últim apunt, si em deixes, Núria, i és que serà festa major a molts municipis d'aquí del Camp de Tarragona aquest cap de setmana. O sigui que si hi ha algú per aquí, pot anar a l'Espluga de Francolí, que serà festa major, pot anar també al Morell, que també serà festa major, i aquí a Tarragona tenim les festes del carrer Maria Cristina.
0: Perfecte, Marina, moltíssimes gràcies.
7: Fins ara.
8: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
0: Fa aproximadament 6 mesos que la xarxa de Rodalies de Catalunya va patir un dels moments més crítics de la seva història. L'accident de Gelida va ser el 20 de gener, va causar la mort d'un maquinista en pràctiques quan un tren de la línia R4 va xocar contra un mur de contenció que es va desprendre a causa de les fortes pluges de la borrasca Harry. Arran d'aquest sinistre, el govern de la Generalitat va sol·licitar la suspensió total del servei de Rodalies fins que es garantís la seguretat de les vies. Mig any després volem saber com està la xarxa de Rodalies, quan es començaran a notar les millores de les múltiples obres que s'estan fent simultàniament. I per respondre a aquestes preguntes, i més, tenim l'Albert Soler de Ràdio Rubí, acompanyat d'en Pere Macias, que és comissionat de la Generalitat per al traspàs integral de Rodalies. Albert, bon dia.
9: Molt bon dia, Núria. Doncs sí, avui passarem revista a l'estat de Rodalies amb una persona que en sap molt. En Pere Macias, després de 12 anys com a alcalde d'Olot per Convergència, va passar a conseller de la Generalitat, primer de Medi Ambient i després de Territori, que abans tothom coneixia com a Política Territorial i Obres Públiques, el PTOP. Arran d'aquesta experiència i la seva formació en enginyeria de camins, canals i ports, ha desenvolupat una carrera tècnica al voltant del món ferroviari de la mà de governs de tots els colors polítics, i ara amb la Generalitat. Molt bon dia, Pere Macias.
10: Molt bon dia.
9: Molt bon dia. Parlem d'aquesta xarxa i del que va passar ara fa 6 mesos. Actualment es torna a pagar pel servei de Rodalies perquè, teòricament, totes les línies ja tornen a funcionar, però també és cert que els retards són molt més grans que abans de l'accident de Gelida, que ja eren molts. Per culpa de les moltes obres que s'estan fent, també les limitacions de velocitat, que després en parlarem i en aprofundirem, en determinats trams. L'última dada que hem trobat és que menys de la meitat dels trens, el 46%, són puntuals. Puntuals vol dir que arriben amb menys de 5 minuts de retard. Vol dir que més de

0: Veiem que sí que hi ha una tendència, diguem-ne, a que molts d'aquests índexs van millorant, repeteixo, sense ser satisfactoris i en algun cas sent prou insatisfactoris, no? Però hi ha aquesta tendència que té una lògica, és dir, el moment en el qual es va ordenar la suspensió del servei perquè, bueno, perquè primer es garantia la seguretat, hi havia molts punts de xarxa tenien severes limitacions i això doncs s'ha anat corregint, que s'està avançant, jo crec que raonablement bé. Per tant, doncs, hi ha elements que, per exemple, funcionats, no gaire lluny d'aquí a Rubí, doncs n'hi ha un, que el punt crític, el túnel famós, doncs la fase crítica, la fase d'emergència està resolta, tot i que, com crec que sabeu perfectament, en aquests moments s'ha adjudicat l'obra de consolidació total de la resta del túnel, el que, diguem-ne, no presentava patologies especials, però que val la pena de deixar totalment, diguem-ne, recobert i que evitar que en el futur hi pugui tornar a passar un episodi com el que corria risc de passar-hi, no? Per tant, en qualsevol dels casos, doncs, la tendència és aquesta i nosaltres anem observant, anem empenyent, com és lògic, tant a Renfe com a DIF, que vagin fent els deures, que evidentment són molts.
1: Quins són els punts més negres, diríem, d'aquelles famoses marxes blanques que es van fer en el seu moment? Es van detectar fins a 650 punts, ara els anomenava, no? Un dels quals era aquest túnel de Rubí. Actualment, quins són els que us preocupen més o els que són més coll d'ampolla, diríem, que si se solucionen aquests, la xarxa respirarà una miqueta millor?
0: Mira, nosaltres tenim, direm les estadístiques, però les estadístiques no menteixen, no? Nosaltres tenim tres línies, que és d'una banda la R3, la de Puigcerdà, l'altra la R4 Sud, la de Vilafranca, per entendre'ns, i l'altra la R15, especialment de Reus cap a Móra i Flix, que són les que concentren un nombre més important de limitacions temporals de velocitat, no? Per tant, hem de dir que en aquestes tres són les que ens fan patir més. A la línia, per exemple, de Vilafranca, bona part d'aquestes limitacions són vinculades a les obres del corredor mediterrani, que està previst que al llarg del mes de juliol i agost s'acabin, i per tant, dels 19 punts que avui dia hi ha, doncs nosaltres creiem que durant aquests 2 mesos se'n suprimiran 13. És a dir, ara tenim, dita també en quilòmetres, tenim 35 quilòmetres on s'ha d'anar més a poc a poc del compte, no? En suprimirem d'aquests 35 pràcticament 29, no? Per tant, vol dir que aquesta línia és una de les que ens preocupa i les quals, doncs, crec que hi haurà millores. I les altres dues ja l'he dit, són la R3 i la R15, qui coneix una mica l'orografia del país saben perfectament que coincideixen amb dos indrets, diguem-ne, del país d'orografia molt, molt complicada, no? La travessa entre el Baix Camp, el Priorat i la Ribera d'Ebre, doncs, és complicada, i d'altra banda, doncs, no cal dir de la línia Pirenaica, no? Aquests ens concentren també un número elevat de limitacions que esperem anar retirant, però aquestes, doncs, la previsió de la seva retirada de forma massiva s'allargarà una mica més. Nosaltres contem que a final d'aquest any sí que estaran aquestes dues línies ja pràcticament sense cap limitació temporal, no?
1: Aquestes limitacions temporals, normalment és aquella paraula tan tècnica que molta gent no n'és conscient, però que segurament és el gruix del problema i dels retards, no? Sobretot perquè això, no? És a dir, en trams on hi ha un cert perill, es decideix passar a 30 km per hora o fins i tot a 20 o a 10 per hora per, doncs, evitar que hi hagi algun problema,
0: Sí,
1: però això...
0: 10. 10 és molt l'excepció, eh? Les
1: Sí,
0: limitacions
1: el normal
0: que
1: és
0: fan
1: 30,
0: més
1: no?
0: mal són de 30. Per què és això? És a dir, el tren, contràriament amb un cotxe, costa molt de frenar, eh? Porta molta inèrcia, no té un pneumàtic per agafar-se al terra i, per tant, per frenar un tren necessites una distància important. Quan hi ha qualsevol tipus de risc de que hi ha, doncs, per exemple, un grup d'arbres que poden en un moment determinat caure a la via, etc., doncs què és el que es fa per evitar qualsevol risc d'accident? Doncs és que el conductor, el fem anar a una velocitat que tingui temps de frenar, si és que, desgraciadament, doncs, segons abans, com moltes vegades pot passar? Doncs de que passi el tren, doncs baixa aquell arbre, una roca,

0: etcètera, etcètera, no? Per tant, és una mesura precautòria, però òbviament fa anar malament, perquè allà el tren no millor hauria d'anar fent, no? I, per tant, doncs, li fem perdre temps. Evidentment, al moment en el qual han estat retirats aquests arbres, al moment en el qual es retiren les roques o es protegeix tota la vessant de la muntanya, doncs llavors es pot recuperar la velocitat. Vull dir, per exemple, que les limitacions temporals són en el món ferroviari un tema habitual. Per exemple, en aquests dies, a tots els ferrocarrils, això, per exemple, també li passa a Ferrocarrils de la Generalitat, que és una companyia excel·lent a la línia d'Igualada, que aquests dies amb la calor hi ha un altre problema, i és que les vies, que estan, diguem-ne, soldades entre elles, es dilaten i fan, diguem-ne, es torcen, no? I llavors és allò que aquelles imatges que veus una via com guerxa, no? Evidentment, això en diem tècnicament un garrot, no? Fa un garrot. Llavors això també obliga a disminuir. Per tant, durant el període d'intenses calors, i no cal dir aquest any, doncs totes les línies ferroviàries del món que suporten elevades temperatures tenen aquest risc, n'apareixen, eh? La setmana passada ens en van aparèixer uns quants, i evidentment aquests també has de fer aquesta mesura precautòria, perquè evidentment aquest és un fenomen que també s'ha de corregir, i òbviament fins que no està corregit la precaució sempre és la millor companya, no? Per tant, això que en diem LTV, limitació temporal de velocitat, vol dir que fem anar temporalment més a poc el tren fins que hàgim arreglat el motiu d'això, no? En aquest moment, per donar-vos les estadístiques d'avui, a la xarxa en tenim 148, i bé, esperem que entre el que dies que aquest juliol i l'agost, doncs quedarem a poc més de 100, és a dir, que haurem pràcticament anat al llindar que teníem el mes de gener, quan va produir-se allò. Per què? Perquè a la xarxa hi ha unes quantes limitacions de velocitat, com pot passar a qualsevol carrer de qualsevol municipi quan es fan obres, que també es limita la velocitat. Per tant, com que tenim moltes obres a la xarxa, hi ha moltes d'aquestes limitacions que no són degudes a cap patologia, primer, sinó que són degudes a que hi ha obres, i quan hi ha obres s'ha d'anar més a poc, no? Llavors aquests es treuen al moment on s'acaben les obres, no? Per exemple, estem fent el soterrament de Sant Feliu, evidentment els trens, quan s'acosten a Sant Feliu de Llobregat, que a més hi ha una via única, doncs han de tenir una limitació de velocitat que no desapareixerà fins al dia que, diguem-ne, estigui acabada aquesta obra. I el mateix passa amb tantes i tantes obres que hi ha a la xarxa. Jo vull també recordar que a data d'avui tenim més de 150 obres de diferent tamany, no unes de molt grans com la Sagrera, altres de més petites, a la xarxa ferroviària catalana, i evidentment moltes d'aquestes són necessàries també limitacions temporals de velocitat.
1: I li faig ja la darrera pregunta. El seu càrrec actual és el comissionat de la Generalitat per al traspàs integral de Rodalies. En quin punt ens trobem? Crec que el primer pas era la R1. No sé en quins terminis estem treballant per aquest traspàs.
0: Bé, estem discutint en aquests moments el contingut econòmic del traspàs, per entendre'ns. Estem discutint els diners que ens passarà l'Estat perquè la Generalitat es pugui fer càrrec de la línia. Estem en aquesta fase de discussió econòmica que esperem resoldre aviat, i jo penso que a la tardor, doncs, pugui ja fer-se efectiu aquest traspàs. Hem resolt ja uns problemes tècnics i jurídics que hi havien, i ara estem, doncs, a l'espera d'aquesta negociació final, que òbviament, doncs, comporta per la Generalitat el fet de que quan et traspassin alguna cosa, si no te la traspassen en bon estat, et traspassin els diners necessaris per arreglar-ho, no? I la discussió, com tothom es pot imaginar, és aquesta, no? Nosaltres creiem que això ha de venir acompanyat d'una dotació econòmica suficient per posar la línia al dia, perquè si no seria com agafar una línia, agafar una infraestructura sense ser capaços de posar-la en bon estat, que és el que pretén aquests traspassos, no? Jo voldria acabar dient que, aviam, nosaltres creiem que el ferrocarril de proximitat, les rodalies o regionals, com millor estan gestionats és des de casa, eh? Per tant, la Generalitat està fent un esforç per aconseguir tots els traspassos possibles. Com més coses depenguin de la Generalitat, millor anirem, eh?
1: Molt
0: Millor
1: bé.
0: anirem. La Generalitat, òbviament, com tothom es pot equivocar, però té un avantatge, no? És dir, com l'Ajuntament de Rubí, no? Que si no ho fa bé, doncs els veïns saben on, fins i tot saben qui és l'alcalde i quan va a ballar sardanes, si és que en balla, no?
1: Molt bé.
0: I quan li poden anar a dir, senyor alcalde, això no va prou bé, no? És dir, el fet de la proximitat permet, diguem-ne, que molts serveis d'aquests qualificats de proximitat, i Rodalies, el seu nom ja ho diu, doncs lo normal, i a tot el món es va fent així, no siguin gestionats des de 600 quilòmetres on no saben ni on té Rubí, sinó, bueno, ara sí que ho saben, no? Però ho han de,
1: Clar.
0: diguem-ne, ho han d'estar gestionats des de casa, que sí que
1: Molt bé.
0: sabem on és el Rubí i sabem que hi ha un túnel i, oh, però si no hi ha cap muntanya aquí. Doncs sí, però estem travessant una zona, diguem-ne, que es diu Vallès, que està densament poblat i que, com es va fer una línia, es va fer intentant evitar aquests nuclis. No? Tot
1: Molt bé.
0: això, que, diguem-ne, la gent del país sap, doncs a 600 quilòmetres no se sap. Per tant, aquest és, jo penso, un motiu que tothom pot entendre fàcilment, pel qual és imprescindible que com més aviat millor i en major grau les infraestructures ferroviàries passin a ser gestionades pel govern català.
1: Molt bé. Veurem si Adif s'hi posa bé en aquest cas, que ja sabem que és l'obstacle principal. Moltíssimes gràcies, Pere Macias, per atendre'ns aquest matí i posar una mica en quin punt estem en aquestes rodalies després de 6 mesos de l'accident de Gelida. Moltíssimes gràcies.
0: Molt bon dia.
1: Adéu, molt bon dia.
2: I moltes gràcies també, Albert Soler, des de Ràdio Rubí. Una abraçada, company.
1: Adéu-siau.

0: Doncs abans de tancar aquesta hora tenim prevista una entrevista en directe també amb Ràdio L'Escala, perquè allà s'està celebrant el Festival Portal Blau. És una cita indiscutible dels estius i en volem parlar amb el seu director. Des del maig i fins a l'octubre, és un festival de llarga durada que us el volem presentar si és que no el coneixeu ja i que també té el seu punt àlgid, diríem, durant l'estiu. Com dèiem, fem parada a L'Escala per conèixer un dels festivals més importants, més eclèctics, a més de la Costa Brava. El festival és el Portal Blau. Enguany arriba la 19a edició. I ara mateix es troba el seu equador aquest cap de setmana. Concretament, hi ha dues propostes molt xules i, a més, gratuïtes a la Riba. Anem fins a L'Escala. Allà ens acompanya Ona Vilà, la companya de Ràdio L'Escala. Ona, bon dia.
1: Bon dia, Núria. Doncs sí, avui volem parlar del Festival Portal Blau, que, com deies, ja està el seu educador. La setmana passada va tancar els concerts de petit format i ara encara la recta final dels concerts amb els de gran format. Però el Portal Blau no és només un festival musical, sinó que incorpora moltes disciplines i perspectives. I per parlar de tot això ens acompanya el seu director, com deies, en Miquel Fernández. Miquel, bon dia.
0: Sembla que tenim problemes per escoltar directament. No escoltem el Miquel Fernández. On ens escoltes tu, en tot cas, eh?
1: Jo sí, jo ho sento.
0: Doncs teniu el Miquel amb vosaltres aquí? El teniu el... No sentim el Miquel, eh?
1: En Miquel entrava per telèfon, en principi.
0: Molt bé. Doncs, escolta, fem una petita parada. Mira, mentre intentem contactar amb el Miquel... que sembla que tenim algun problema telefònic. Mentre contactem amb el Miquel, explica'ns tu quina és la tradició o què té d'especial aquest festival Portal Blau per vosaltres, per L'Escala, perquè el que primer crida l'atenció és que és un festival que dura molt, des del maig i fins a l'octubre.
1: Exacte, és un festival que dura molt des del maig fins a l'octubre i és això, és el que dèiem, un festival molt eclèctic que té propostes molt diferents i això fa que pugui connectar amb molta gent diferent, amb molts públics diferents. Comença amb propostes més petites, amb concerts de petit format, amb artistes emergents i després va adquirint cada vegada més volada amb concerts de més gran format i arriba amb uns concerts finals al Fòrum Romà d'Empúries, on hi ha grans noms com Sopa de Cabra o La Fúmiga, que s'acomiada dels escenaris precisament també en aquesta gira que està fent ara i que farà parada, com dèiem, al Festival Portal Blau. I és que no és només un festival musical, sinó que també té un rerefons de reflexió, perquè també té un cicle que es diu Mirades Blaves, que és un cicle que fa pensar, fa reflexionar sobre diferents temes i participen filòlegs i participen investigadors que tenen diferents visions i diferents propostes per enriquir una mica més aquest festival que té aquesta identitat mediterrània també.
0: Molt bé. Doncs mira, ara sí que tenim el Miquel Fernández al telèfon, però disculpeu l'embolic tècnic que ens hem fet. El saludem. Miquel Fernández, director del Festival Portal Blau, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Aquí amb la companya de Ràdio L'Escala, Ona Vilà.
2: Sí,
1: bon dia, Miquel.
2: Bon dia, com estem?
1: A veure, Miquel, per començar, dèiem ara abans amb la Núria que el festival està una mica al seu equador. Quin balanç feu d'una mica d'aquesta primera meitat?
2: No, la veritat és que estem molt, molt satisfets de com ha respost el públic a la majoria d'activitats i concerts i obres programades. Pràcticament hem tingut exaurides totes les localitats, és la major part de les activitats i concerts, com deia, i la veritat és que molt contents de com està doncs, el públic comprant i venint a tot el que programem.
1: Heu tancat ja els concerts de petit format i ara comencen una mica els de gran format, no? Els escenaris de la Mar d'Emanassa i el Fòrum Romà d'Empúries. Explica'ns una mica quins tenim aquest estiu.
2: Sí, tenim la sort de que a L'Escala i a Empúries hi ha diferents espais on nosaltres acabem programant en funció també de l'artista. No? Tenim espais de petit format per a artistes emergents, que com saps és un dels atractius del festival, que ens agrada impulsar carreres de nous artistes que estan començant i posar-los al mateix nivell que artistes ja consolidats i que porten una llarga trajectòria. Llavors, aquesta combinació entre els espais espectaculars que tenim a L'Escala, espais històrics com la Folia de la Sal, el Jardí Clos del Pastor, que és la casa on vivia l'escriptor Catherine Albert, o altres espais de gran naturalesa, no? Com pot ser la Mar d'Emanassa, que és un espai únic que convida tothom a que s'apropi per veure'l perquè és magnífic, o el Fòrum Romà d'Empúries, que bueno, té un jaciment que tenim a la península Ibèrica, que té un jaciment arqueològic grec-romà. No? Per tant, són espais inigualables que, per sort, podem gaudir a l'Escala i Empúries i podem programar artistes allà.
1: I un dels espais aquest és la Riba, sí, on aquest cap de setmana tenim dues propostes gratuïtes. Un és un espectacle de dansa i un és un...
2: Hola.
0: Ens hem quedat sols.
2: Ara. Em escolteu?
0: A tu sí que t'escoltem. A tu sí que t'escoltem, sembla que hem perdut l'Ona. En tot cas, estàveu a punt de parlar de les propostes d'aquest cap de setmana.
2: Sí. Aquest cap de setmana, tant divendres com dissabte, tenim dues propostes a un espai que és la Riba, que és un espai gratuït, perquè pot anar qualsevol persona sense haver de pagar. I tenim un espectacle de dansa, en aquest cas de la companyia de la ballarina Laia Santanac. Aquest serà el divendres a les 8. I el dissabte tindrem la Gregotecno. És un espectacle que fusiona doncs, cant gregorià amb música electrònica. És un espectacle que està funcionant molt bé, la veritat. I això serà el dissabte a les 9.
0: Molt eclèctic, doncs, no? No només en quant a espectacles, sinó dintre mateix dels espectacles. El que busqueu justament és això, que sigui ben variat, oi?
2: Sí, exacte. Al final, el Festival Portal Blau és una mica diferent a la resta de festivals que es programen aquest estiu, no? Perquè és un festival que no només hi ha música, també tenim altres arts escèniques, com pot ser doncs, la dansa, en aquest cas, amb l'artista proposta de la companyia de la Laia Sanac, tenim fotografia, tenim teatre, tenim aquestes conferències, com bé dèieu, que és el cicle de conferències Mirades Blaves, on portem experts de diferents matèries, per parlar de diferents temes que són d'actualitat, no? Com pot ser doncs, conflicte del Pròxim Orient, com pot ser la intel·ligència artificial, o temes de salut, no? Com tenim una conferència sobre lectura i també vam tenir una sobre feminisme. Al final, temes que estan en plena actualitat, doncs volem reflexionar, portar experts, parlar i conversar.
0: Mm-hmm. Parlàvem, Ona, i hem recuperat la connexió amb l'Ona de la Ràdio L'Escala, parlàvem d'això de lo eclèctic i variat, que és aquest festival que fins i tot inclou aquest cicle de conferències.
1: Exacte, i com deies al principi, Miquel, és un festival on doneu molt d'espai al talent emergent. Precisament aquest any heu incorporat l'Espai Proa. Explica'ns una mica de què va aquest projecte.
2: Bueno, ja portem molts anys, no?, on al festival tenim una sèrie de valors, i un d'ells és l'aposta pel talent emergent, no? Volem que els artistes, una de les coses que ens expliquen és que els costa molt començar els inicis d'aquesta carrera. I, per tant, ens agrada doncs, poder donar aquesta primera oportunitat a molts artistes que estan començant el seu treball discogràfic, que estan les seves propostes, però que no acaben d'haver-se reflectit en el que seria l'escena artística, no? Perquè no tenen aquest moment per poder presentar en públic els seus treballs. I, per tant, doncs, des de fa molts anys, ho fem nosaltres dins del festival com una de les nostres identitats. No? També és cert que el nostre festival és paritari i sempre tenim una programació paritària i intentem això, no? que poder donar oportunitats a tothom.
1: Mm-hmm. En aquest sentit, el vostre lema d'aquest any és que el festival és radicalment humà. Sí. A què fa referència?
2: Doncs, bueno, perquè seguint amb la línia del que deien, no? Al final, en el nostre festival té una sèrie de valors que conformen aquesta frase, no? Aquest eslògan. Al final és un festival radicalment humà perquè tractem diferents temàtiques des del cicle de Mirades Blaves, des de la igualtat, des de l'ecologisme. No? Tenim una sensibilitat que al final són els valors que nosaltres com a promotors i com a empresa, no? També ens agrada transmetre i, per tant, ho reflectim en la programació del que fem.
1: Mm-hmm. I en aquest fil de tota aquesta diversitat d'activitats que feu, a més dels concerts, aquest any heu engegat una nova iniciativa, que és el podcast El Fil Invisible. D'on surt aquesta nova proposta?
2: Doncs tenim un col·laborador, que és el Sergi Marín, que ens va plantejar aquesta proposta i al final doncs hem portat a terme, no? Al final són aquestes propostes que nosaltres tenim al voltant del festival i doncs ens ha agradat poder desenvolupar aquesta iniciativa. Al final són diferents converses amb diferents persones sobre el que seria el festival i experiències del festival i com enfocar el festival. És molt interessant. I al final el Sergi, que és un company nostre de ràdio que fa molts anys, doncs ens ho va proposar i ens va semblar magnífica la idea.
1: Mm-hmm. I, per exemple, quins temes heu tractat en aquest podcast?
2: Doncs mira, tant des de, com tot el que seria té a veure amb el festival, no? Des de la programació, com programem, per què escollim aquests artistes, com es munta el festival, vull dir, tenim diferents tipus d'episodis on expliquem una miqueta tot el que seria el Festival Portal Blau, no? Els valors, etc. Jo crec que és molt interessant i convidem a tothom a que l'escolti, participi i el senti ser seu.
1: Mm-hmm. Perquè, a més, hi han participat alguns dels artistes, no?, que actuen aquest any al festival.
2: Sí, sí, hem tingut diferents també artistes on expliquen les seves propostes artístiques. Al final és un reflex del que és el festival, no?, des de tots els àmbits. I, òbviament, doncs, un d'ells també han sigut artistes que hi han pogut participar o han volgut participar.
1: Mm-hmm. En aquesta època en què els festivals són la tònica, no? Què creieu que diferencia el Festival Portal Blau dels altres que podem trobar a la Costa Brava?
2: Doncs mira, un dels trets diferenciadors, com dèiem abans, és aquest, no? Que el Festival Portal Blau posem en el mateix valor artistes que estan començant la seva carrera, amb artistes consolidats, també els valors propis del festival, que no és només un festival de música, sinó és un festival multidisciplinar, on tenim música, però també tenim dansa, teatre, poesia, les conferències Mirades Blaves, o inclús les fotografies, no? L'exposició fotogràfica, Net Photo, que forma part també del festival. I després també doncs, els valors implícits dintre del festival que a nosaltres doncs, ens agrada explicar i ens agrada presentar, no? Un festival solidari, un festival que apostem, també treballem en xarxa amb altres entitats del territori i som un festival paritari.
1: Mm-hmm. Doncs, Miquel, moltes gràcies per atendre'ns avui a l'Obert per Vacances. Espero que vagi molt bé aquest tram final del Festival Portal Blau.
0: I Ona Vilà, de Ràdio L'Escala, moltíssimes gràcies també, companya.
2: Moltes gràcies a vosaltres per estudiar.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Una cigarra. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
5: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
6: Helsing Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
7: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
6: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
7: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
6: Club Helsing Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
7: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.

0: Disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
1: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
2: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
3: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
2: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
3: Perquè la teva salut és el nostre futur.
2: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
4: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
5: Els hits de tots els temps.
6: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, parla Maria Lara. L'escriptor lleidatà Josep Verdú ha mort aquest dimarts als 103 anys. Referent de la literatura infantil i juvenil en català, deixa una obra de més de 300 títols i el llegat d'haver creat el mític personatge del Rovelló, convertit en un clàssic per a diverses generacions de lectors. Al llarg de la seva trajectòria, també va destacar com a traductor, professor, poeta i autor de memòries i llibres de viatges. El president de la Generalitat, Salvador Illa, comença la sessió de control dedicant-li unes paraules.
2: Vull començar també enviant una forta abraçada a tots els familiars, amics de Josep Vallverdú i tenir unes paraules de reconeixement al que va ser un referent, al que ha estat un referent literari per Catalunya. La seva obra, molt rica, assagista, lingüista, traductor, mestre de literatura infantil, ens ha servit a molts per endinsar-nos en el coneixement de la llengua catalana. Un record, per tant, i un homenatge a ell, que a més és medalla d'or del govern i Creu Sant Jordi.
1: L'any 2023, Catalunya va celebrar el centenari del seu naixement amb nombrosos actes d'homenatge i aquest mateix any, volíem dir, havia publicat El retorn del Rovelló, la continuació de la seva obra més emblemàtica. I en clau política, Carles Puigdemont ha denunciat Espanya davant la Comissió Europea perquè considera que el Tribunal de Comptes està incomplint la llei d'amnistia, malgrat la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que en va avalar l'aplicació. Juntament amb Toni Comín i Lluís Puig reclama que Brussel·les obri un procediment d'infracció contra l'Estat. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la BP-1101 al Bruc obliga a tallar la carretera en tots dos sentits de la marxa. A més, es mantenen les afectacions per avaries a la B-221 a Talavera, amb pas alternatiu regulat per semàfors, a la Nacional 260 a Besalú i també a la 2 a Cornellà, on hi ha un carril tallat. Pel que fa al servei ferroviari, els trens de l'alta velocitat entre Barcelona i Girona circulen amb demores a causa d'un robatori de cable a l'entorn de l'estació de la Sagrera i també continua tallada la circulació de trens de l'R13 i l'R14 entre Lleida i la Plana Picamoixons. I els bombers continuen treballant en la nau industrial del polígon del Pont del Príncep a Vilamalla, a l'Alt Empordà, afectada per un incendi. El foc va començar ahir al vespre i ha afectat completament l'interior de l'empresa de pintures i aerosols. En el primer moment s'hi van desplaçar fins a 17 dotacions i a hores d'ara hi queden 6 dotacions que treballen per acabar d'apagar piles de brossa de l'interior. I els Mossos d'Esquadra han detingut a Tortosa un monitor de 23 anys d'un casal d'estiu per presumptes agressions sexuals a dos menors. Les denúncies presentades per dues famílies apunten a una agressió consumada i una altra en grau de tentativa. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: El tècnic jo crec que més conegut de tot Catalunya durant aquest estiu. No sé si serà la cançó de l'estiu, tot apunta que ja ho és. En tot cas, li preguntem sobre aquesta cançó de l'estiu i d'altres que proposen els nostres oients a l'Enric Rubió de Cardedeu. Enric, bon dia de nou.
1: Bon dia, i evidentíssimament per mi sí que és ja la supergran cançó de l'estiu.
0: El Javi, ja ve que triomfa, que lo peta.
1: Home, sí. És que, a més, està molt bé que la cançó d'estiu vingui d'un grup de tantíssima qualitat.
0: Sí.
1: Qualitat a nivell musical, de lletrista, etc. Em refereixo?
0: La Ludwig Band, no?
1: Exacte.
0: Una gran descoberta.
1: Exacte.
0: Molt bé, molt bé.
1: Correcte,
0: molt bé.
1: Correcte.
0: Però què diuen els oients? Perquè jo em sembla que no sé, eh? No sé si t'han recomanat cançons tan recents o com va això, a veure.
1: No, sí, mira, la primera no la posarem perquè és la que ens acabeu de posar, però em fa gràcia que ens ho diu, que és una gran coneguda d'aquest programa, que és l'Anna Morgades. Salutacions des d'aquí,
0: Anna. Una abraçada.
1: Sí, i tant, que és, evidentment, el Xavier, com estem escoltant, el tècnic de so de Ludwig. Però aquí en tinc una nova, que no sé si coneixereu tots, que és fantàstica, i en posarem un trosset. Ens ho diu la Maria, i es diu Festuc. És de Marcos. Ja veuré, ja. M'han cridat borratxo.

0: La coneixies?
1: No, gens jo, no. Gens. Doncs tu sí o què?
0: Sí, aquesta, mira, Marcos va ser finalista a l'Ope Fest, que organitzem aquí a Cardeu junt amb la xarxa, i sí, la veritat està fent coses molt interessants, i es va sorprendre quan vam veure aquesta. I ara et portaré un parell de cançons, ens ho porta l'Anna, i ens diu una cosa que estic molt d'acord. Diu, per mi la cançó de l'estiu és Ja dormiré, de la Fúmiga i Figaflaues, una cançó mitiquíssima ja, tot i que té, crec que un parell d'anys a molt estirar. Diu, la cançó nostàlgica, en canvi, és Que no s'acabi, també dels Figaflaues. Diu que parla de Llançà, que és el seu refugi al món i que li encanta. Jo aquí et diria que hi ha cançons d'inici d'estiu i de final d'estiu.
1: Aquí m'ha agradat això. Sí, la cançó nostàlgica. Sí, sí. Sé que és veritat, eh? Sí.
0: Tu és que mira, ja veuràs, tens ganes d'estiu, de festivals, de tot, i et sona això. Escolta.

0: de final no, seria de principi de festa.
1: De principi, sí, sí, sí. Però imagina que després estàs com, va, a llançar mateix o per allà fent un, amb una posta de sol, saps? Una cerveseta, un mojito. Ja a principis de setembre saps que has de començar a treballar i en aquell moment et sona això.

0: Plusa, amor d'estiu, pell de gallina, eh?
1: Sí, sí.
0: Hem de pensar que, ostres, crec que està molt ben trobat això que ha dit l'Aina, de cançons d'estiu d'inici, sí. Cançons d'estiu de final, perquè és cert, totes tenen el seu moment. No sé si tu en tens alguna concreta per aquest estiu.
1: No, de final d'estiu... Jo sóc més de finals d'estiu, també. O de primavera. De primavera sí que en tenia alguna. Bueno, no ho sé.
0: Bona.
1: És que cada estiu té el seu, i té els seus moments, perquè clar, és el que deies tu, no és el mateix estar de concert cridant o estar a la nit que passar, encara que sigui un dia d'estiu ple, radiant a la platja, no? La vibra és una altra. O si te'n vas a fer surf, doncs ja te'n vas cap a cançons més californianes, què vols que et digui?
0: Exacte. I mira, com a potser final dels comentaris, et diré un que ens ha dit la Maria, que això, ostres, ens cau lluny, però evidentment tots i totes les hem ballat, que és qualsevol del Caribe Mix, jo diria més, i del Disco Estrella.
1: Molt bé.
0: Caribe Mix 2001.
1: Així. Sí. De fet, hi havia recopilatoris abans que existís Spotify, que ara t'ho posa molt fàcil. Hi havia el típic recopilatori de l'estiu, que segurament que ara hi ha la típica llista, també, de Spot i de cançons de l'estiu, però cada any a l'estiu sortia el recopilatori i era el que punxaven els DJs a totes les festes de DJ.
0: Mira, gran època pels DJs, que no havien de fer res, només posar un doble CD, canviar-lo quan arriba al final del primer i ja està. I ja ho tenien tota la sala i tota la plaça de festa major aixecada,
1: Doncs moltes gràcies, Enric. Sapigueu que podeu continuar portant cançons. Jo m'esperava cançons més friquis, Encara hi sou a temps, fins que tanquem programa.
0: Portaré alguna friqui al final. Potser.
1: Vinga, va, quedem així. Gràcies, Enric.
0: A reveure.
1: Però, com dèiem, els estius canvien, les cançons de l'estiu també canvien, la societat canvia. I és això el que ens proposen ara des de Ràdio Arenys, una mirada sociològica a la cançó de l'estiu, al llarg d'aquests darrers 50 anys.
2: Quan arriba l'estiu, el sol escalfa la pell i la música escalfa la memòria. Cada generació té una cançó que li recorda un amor, una platja, una festa. Avui us proposem un viatge per les cançons de l'estiu, aquelles que han omplert les nostres vacances des dels anys 60 fins avui.

anys 60, l'estiu sonava a guateque. Guitarres senzilles, tornades repetitives, lletres innocents. Era l'època d'aquest la-la-la, del ye-ye o del ball a la plaça del poble.

La música era humana, directa, sense artificis i, sobretot, era col·lectiva. La cançó de l'estiu no la decidia ningú. De fet, la feia la gent.

0: les coses barreria.
1: Són els anys 60 quan neix la cançó de l'estiu. Als 70, la indústria discogràfica descobreix el poder de l'estiu i comencen a fabricar hits pensats per sonar a totes les ràdios. Històries que enganxen, com per exemple la d'Eva Maria.

0: que tú vayas.
1: A la dècada dels 90, l'estiu es globalitza. Arriben ritmes eurodance, coreografies que tothom sap, coneix i balla, i cançons que funcionen en qualsevol idioma.

cançons com El tiburón, La barbacoa, amb frases curtes, repetitives, pensades per ballar en grup, L'estiu es fa internacional, L'estiu es fa viral, i això que l'internet encara...

I als 2000 el reggaeton entra amb força. Ritmes lents, sensuals, repetitius i al mateix temps hits europeus que esclaten a YouTube, com per exemple Dre Agostea Tintei.

Tot i que aquí ho vivim amb la cançó de la cervesa, l'estiu es converteix en un mem digital. La música ja no només es balla, sinó que també es comparteix.

tot això fins que apareix l'era de l'streaming, l'any 2010. El 2010 Spotify decideix el que escoltem. Reggaeton global, producció polida, tornades curtes, coreografies virals...

El repte és aconseguir milions de reproduccions. La cançó de l'estiu la tria l'algoritme. Hits que no només sonen, sinó que, a més, colonitzen internet. Com

I avui l'estiu és, sens dubte, TikTok. Després de la pandèmia, el hook, la frase curta, un beat minimalista i milions de vídeos que fan esclatar una cançó, fins i tot abans que s'escolti.

El ritme és global, afrobeat, reggaeton lent, dancehall, lletres d'empoderament, de festa, d'identitat. L'estiu és instantani, compartit, però sobretot digital.

I així ens va la cultura. 60 anys de música, ritmes i històries. Hem passat del transistor al TikTok, del guateque a l'algoritme. Però una cosa no ha canviat. Cada estiu té una cançó que ens acompanya, que ens defineix, que ens recorda qui érem, però sobretot qui som. Perquè l'estiu passa, però la música sempre torna.

0: Ai, amb sorolletes de Rosalía al final. Josep Maria Cano, imponent, des de Ràdio Arenys. Moltíssimes gràcies per aquesta afanyada de report que t'has pagat, doncs, fent tot el patchwork, tot l'encaix de les diferents cançons de l'estiu des dels anys 60. Déu-n'hi-do aquest anàlisi sociològic que hem fet. Va, que seguim endavant i la propera connexió serà en directe i de música ja no parlarem. Ara abandonem una miqueta el tema i parlem de la feina dels socorristes a l'estiu.
1: Obert per vacances.
0: Fa calor, un moment per anar a la piscina a refrescar-se. Ens hi desplacem ara mateix per guaitar, això sí, des de la Torre dels Socorristes i parlar d'una qüestió que afecta directament la seguretat dels banyistes. Al llarg dels propers minuts ens centrarem en aquesta professió, el sector del socorrisme. I és que durant anys molts professionals han denunciat sous baixos, condicions precàries i concursos públics on sovint es prioritza el preu per damunt de la qualitat del servei. En aquest context, una empresa del Camp de Tarragona ha decidit apostar per un model diferent. Posa el socorrista al centre. D'aquesta manera vol dignificar la professió i formar professionals qualificats. Ens ho explica tot plegat en entrevista el nostre company d'Altafulla Ràdio, Eduard Virgili. Eduard, bon dia.
2: Bon dia.
0: Ets a la piscina.
2: Som a la piscina.
0: Sí, eh?
2: Som a la piscina, però no ens estem banyant, que consti. De moment.
0: De moment.
2: De moment.
0: Espera't que el micròfon i aigua no sé si casaran massa bé. Així que
2: mira,
0: espera't una miqueta.
2: Podríem provar, però, eh?
0: Sí, provem-ho, va. A final d'estiu, va, que si així es trenca alguna cosa, no fem els despistats, no passa res.
2: Vinga, va. De moment no hi ha gaire moviment aquí en aquestes instal·lacions on ens trobem perquè obren d'aquí una estona. Però qui sí que ens acompanya és un equip de socorristes que vetlla perquè tothom pugui gaudir de la piscina amb seguretat. Són amb nosaltres l'Albert Bel i en Diego Martínez, fundadors de Socorristes Profesionales. Aquesta és una empresa que en pocs anys ha arribat a prestar servei en desenes de piscines i instal·lacions del Camp de Tarragona i tot amb aquesta idea tan clara que tu definies ara fa un momentet, que és que un bon servei de socorrisme només és possible si els professionals estan ben formats, ben tractats i ben remunerats. Albert, Diego, molt bon dia i gràcies per compartir aquesta sessió amb nosaltres.
3: Hola, bon dia.
4: Bon dia.
2: Quan fem referència a dignificar el sector del socorrisme, de què estem parlant exactament?
3: Doncs estem parlant que el socorrisme és una professió que té que estar valorada, perquè el que ens hem donat compte, de fet l'empresa la vam muntar perquè ens vam donar compte que el socorrisme era com una cosa de... Bueno, és un treball d'estiu, qualsevol persona val i qualsevol... Hi havia molt d'intrusisme, no hi havia un conveni clar aquí a Catalunya que tingués en compte la professió del socorrisme. I això, parlant amb el Diego, que és el meu soci de l'empresa, vam dir, ostres, i si muntem un model on posem per endavant el socorrisme, la professió, fem una formació com reglamentada... i només nosaltres com a empresa contractem socorristes que siguin formats aquí a Catalunya, que tinguin la titulació en regla, que tinguin el ROPEC, i a canvi els oferim unes condicions de treball dignes, un sou que és com es mereixen, i intentem fer veure, sobretot als ajuntaments, que no es pot, basar tot en el preu. Perquè si ens basem només en el preu, sempre trobarem empreses que van a un preu més econòmic. I què passarà? Doncs pues que hi haurà una altra vegada l'intrusisme. Per exemple, fora de Catalunya, tot el tema del ROPEC no existeix.
2: Què és el ROPEC?
3: El ROPEC és el registre oficial dels professionals de l'esport de Catalunya. Llavors, és una titulació homologada a nivell, per exemple, d'una formació professional de grau mitjà. Mm-hmm. Els xavals que es treuen aquesta titulació tenen un curs homologat pel SOC, que dura 6 mesos. La veritat és molt complet. I surten d'allà formats correctament, no com, per exemple, ens han arribat a trobar títols de socorrisme que venen d'altres comunitats fets online. O sigui...
2: Clar, la cosa canvia.
3: La cosa canvia.
2: Anirem obrint algun d'aquests melons que ja has deixat caure, Albert. Abans, però et volia preguntar, quin impacte té tenir un socorrista ben remunerat i valorat en la qualitat del servei que rep l'usuari?
3: Doncs que el socorrista, quan treballa a gust, es fa la piscina se la fa seva. S'integra amb els usuaris, veu que ell és valorat, que la seva la seva funció ajuda a que no hi hagin accidents i sobretot sap que a final de mes doncs cobrarà el que li toca, no? Perquè estem parlant que són 3 mesos i si no s'apaga correctament, per tota la formació que requereix ser socorrista, no sortirà a compte. De fet, cada any tenim veritables problemes per trobar socorristes de qualitat. Mm-hmm. O sigui, socorristes amb titulació homologada i amb ROPE. Si no volguessis això, et trobaries més fàcilment. Però nosaltres, la nostra filosofia... De fet, com a empresa hem anat creixent, però mai per damunt de les nostres possibilitats. O sigui, sempre premiem la qualitat, a no la quantitat.
2: És una decisió fàcil en un mercat tan competitiu, com ara deies, aquesta decisió que vosaltres heu pres?
3: És molt, molt difícil. És molt difícil perquè moltes vegades... a veure, no deixem de ser una empresa on vols tindre una sèrie de beneficis, siguem clars. I moltes vegades nosaltres posem la nostra filosofia per endavant i hem renunciat a projectes o a piscines perquè sabíem que l'única manera que d'aconseguir-la era rebentant els preus. I...
2: On rebenta preus una empresa que vol retallar?
3: Doncs, a veure, tal com funcionen les licitacions avui en dia, segons quins ajuntaments, és 100% preu. No hi ha cap...
2: Preu hora.
3: Llavors, què passa? Partim d'un preu hora X que fan les empreses, doncs anar tirant avall, està clar, no? I ens han arribat a trobar nosaltres licitacions que ens han presentat i han perdut, i han vist, clar, si te presentes una licitació, pots veure qui ha guanyat, tens el dret de veure qui ha guanyat i en quin preu ha guanyat, i realment ens sorprenem del preu hora, perquè si vols aplicar el conveni que toca avui en dia, és impossible pagar amb aquell preu hora. Llavors, a partir d'aquí, fes que cadascú es faci la seva idea de com estarà tractat el socorrista.
2: De fet, vosaltres us heu trobat instal·lacions que primer van apostar per una oferta més barata i que després us han trucat perquè no estaven satisfets amb el servei. Aquesta és una realitat.
3: Sí, nosaltres ens hem trobat... ens vam trobar en un cas molt curiós, que no direm ni el lloc ni la població, però que vam quedar segons amb la licitació, a molta diferència del que va guanyar, i a l'hora d'obrir, doncs, allà no es va presentar ningú, perquè era una empresa de fora d'aquí Catalunya que va posar un preu hora que quan el vam veure vam al·lucinar, i bueno, dius, bueno, hem perdut. Doncs a l'hora d'obrir ens va trucar l'alcalde que a veure com ho podíem fer, perquè ja amb una licitació hi ha un procés, fins que no pots descartar el que no t'està complint, li has de fer un requeriment, li has de dir a veure per què no compleix, bueno, hi ha tot un procés, i mentrestant per cobrir això doncs vam tindre que fer un contracte menor d'unes hores en concret, fins que no ens vam poder signar nosaltres el contracte. Bueno, és el que he dit de l'intrusisme i el que tot es vagi a preu hora. Per sort, ara els ajuntaments, sobretot, estic parlant de la zona on nosaltres ens belluguem, han començat a veure que no tot es pot basar en el preu hora, i sí que ja estan començant a posar una sèrie de clàusules de qualitat, per exemple, el temps de resposta en cas de que un socorrista no vingui, que l'empresa estigui situada a prop perquè puguem reaccionar, que hi hagi coordinadors constantment que en aquest cas som nosaltres, som el que jo, que constantment estiguéssim visitant totes les piscines i així poder detectar doncs errors o mancances.
2: Diego, quines són les habilitats o qualitats imprescindibles que ha de tindre tot socorrista, més enllà de saber nedar, que ja donem per fet que això és bàsic?
4: Bé, nosaltres no ens fixem tant en la titulació, perquè hi ha molta titulació. L'Albert i jo ens fixem molt en el factor humà. És una característica, sempre fem aquesta pregunta, fem una entrevista a un socorrista i diem, escolta, tu deixaries aquest noi cuidar dels teus fills petits a la piscina? I a vegades diem no, infeliçment aquest noi té tota la titulació, però estem veiem que no, a l'entrevista ja veiem que no, i nosaltres valorem molt el factor humà, que el socorrista s'integri completament, com ha dit el meu company l'Albert, que s'integri completament a la piscina, que sí, que formi part de l'estiu, de molta gent, que vigili sobretot el tema de la prevenció, no? Com vam parlar a vegades, diem que un socorrista que te diu he fet no sé quants rescats, és a dir, aquest socorrista, si ha fet molts rescats en un estiu, és perquè no ha fet una prevenció bona.
2: Quin percentatge de la feina d'un socorrista és vigilància i quin percentatge és prevenció? No sé si això es pot quantificar.
4: Bé, és quasi el 100% és prevenció. és quasi 100%. Nosaltres quan actuem és perquè la prevenció ha fallat, per això han de saltar l'aigua. Quan un socorrista salta l'aigua és perquè ha fallat tot el que la prevenció ha fallat.
2: I en aquest sentit, què és el que la gent fa més malament quan va a una piscina com la que ens trobem ara? No sé si és de les grans que gestioneu vosaltres o de les petites en un poble. Mira, Núria, no ho he explicat. Avui m'he quedat a la piscina del meu poble.
0: Home, ja ho donàvem per suposat perquè és xula i així tots.
2: No, però el meu poble no és la piscina d'Altafulla, eh? Quan dic el meu poble vull dir que m'he quedat a la piscina de Salamó.
0: Això sí que no m'ho esperava. I és xula?
2: Ah, veus? Home, i tant! Què de dir jo?
0: No.
2: És xulíssima. Clar, és un poble de 500 habitants. Potser sí que el mes d'agost hi ha molta més gent de segona residència i algú, doncs, que s'allotja. En una piscina així, què és el que la gent fa malament? Ja entenem que no ho podem comparar amb, per exemple, Salou o en un complex hoteler. Però aquí què diríeu? Que en una piscina d'unes característiques normal, Núria? Després sí. Farem fotografies. Què és el que la gent fa malament?
4: Bé, això és una cosa que parlem molt a l'Albert i jo a les nostres reunions. Tot això és la gent del poble. Hi ha pobles que la gent és extremadament educada, com és el cas aquí de Salomó, que és una gent molt educada, molt cívica, que cuida de les instal·lacions, que respecta la figura del socorrista, que fa les coses com han de fer. És una piscina que hi ha zero, o sigui, mai passa res, gràcies a Déu, mai passa res, però nosaltres hi ha pobles que, bueno, que ja és una mica més complicada, hi ha la vigilància, el socorrista ha de tenir una mica de mà esquerra per parlar amb la gent, perquè la gent... Però, bueno, és un tema d'educació. Nosaltres també busquem el perfil correcte del socorrisme segon la piscina que vagi a treballar.
2: Perquè, a veure, l'usuari es pot llançar de cap o no es pot llançar de cap? Ha d'anar sempre caminant o en algun moment pot accelerar el pas per la zona de platja?
3: Sí, nosaltres el que els transmetem als nostres socorristes és, sobretot, prevenció, prevenció, prevenció. Això què vol dir? Si tu veus un nen corrents, para'l. Para'l, perquè si te cau, el tindràs que anar a curar, deixaràs de vigilar la piscina per aquell accident, o tan senzill com el típic que es fan en totes les piscines de tot arreu, de tot arreu. És, anem a fer el típic mortal, val? I la gent no veu el perill que té de calcular malament el gir i picar de cap contra la vorera de la piscina, i és un accident que pot ser o no passar res o directament te'n vas al 112, directament.
5: I s'acaba l'estiu.
3: El típic al mig de la piscina, anem a fer castells, vinga, primer comencem només pujant un. Ah, ostres, ara ha sortit, vinga, ara pugem dos. Això sí que ho hem vist en una piscina, caure d'un castell, picar contra l'altre usuari i rebentar el
2: mar,
3: tots dos.
2: Déu-n'hi-do. Núria, tu ets de fer mortals quan
0: no,
2: vas a la piscina?
0: Ara ja m'estàveu espantant amb l'entrevista, que no ho deixem aquí, perquè ara a mi em fa molta pressió aquestes coses, de trencar-se caps
2: doncs,
0: i ossos.
2: Deixem-ho estar. La prevenció per davant del salvament, com bé ens han explicat el Diego i l'Albert, d'aquesta empresa, Socorristes Professionals, que el que vetlla és que el socorrista estigui satisfet i alhora els usuaris també contents amb la feina que fa aquesta persona que vetlla per la nostra seguretat en instal·lacions en què de vegades no ens acabem de comportar, i això segur que ho hem fet tots com tocaria.
0: Sí. Doncs moltíssimes gràcies per aquesta entrevista i gràcies també per la feina brutal que fan els socorristes aquí. Des d'aquí un homenatge per tot aquell

0: Seves inicials són MPG, pot ser?
1: No.
0: No?
1: No. Ah. Així hi ha molta gent que sap que no portes mai pantalons curts. Ara parlem.
0: Bé, hi ha algú que em coneix, però vaja, bé, ja mos perigarà.
1: Vinga, refresca't, deus estar tot vermell. Refresca't a la piscina.
0: Això farem.
1: Eduard Virgili, Altafulla, gràcies.
0: Que vagi bé, a
1: gràcies. Ai, ja es disculpareu aquests momentets que tenim, així de distensió. Mira, fa gràcia. Estem tots connectats, tota la comunitat de l'Obert per Vacances, i això és molt xulo. Vinga, va, que parlant de comunitat, el programa ja veieu que no el fem sols. A Tarragona Ràdio, evidentment, comptem amb l'ajut de ràdio 70 emissores de tot Catalunya, i l'emissora a qui donem pas ara mateix és Emunt. Emunt ens porta des de Terres Lleidatanes un altre apunt sobre patrimoni. A més, molt, molt xulo. Visitarem el molí fariner, la història que té el molí d'Alfarràs.
2: Quan arribem al conjunt de l'antiga fàbrica tèxtil Viladés, al nord del municipi, les naus industrials, ja en desús, en recorden una etapa molt important de la història d'Alfarràs. Durant dècades, aquesta fàbrica va donar feina a moltes famílies i va situar el municipi dins del mapa industrial del Segrià. Però abans que hi hagués fàbriques, màquines i producció tèxtil, aquest mateix espai ja tenia una activitat molt important. Al costat d'aquest conjunt hi trobem un edifici molt més antic, un edifici que ja funcionava molts segles abans de l'arribada de la industrialització, i aquest és el molí fariner d'Alfarràs. Primer de tot, anem a entendre els seus orígens i la seva importància, ja que en l'edat mitjana els molins eren molt més que simples edificis on es transformava el gra. Eren elements estratègics dins del territori, vinculats al poder dels senyors feudals. Controlar un molí significava controlar l'economia, el territori, inclús quelcom més important que tot això, l'aigua. Per apropar-nos a la història, ens n'ha parlat el Ramon Dalfó, historiador del propi municipi, d'Alfarràs.
3: El molí d'Alfarràs és un edifici d'origen senyorial, per tant ens connecta directament amb l'edat mitjana i ens explica molt bé com era la nostra societat en clau d'economia artesanal fins fa ben poc. Podríem parlar fins la generació, per exemple, de les nostres padrines i padrins. Per què? Doncs perquè el trobem documentat des del 1152 i es tracta doncs d'una documentació on figuren diferents possessions, diferents propietats, del senyoriu d'Alfarràs. En concret, es tracta d'un document d'enllaç matrimonial entre les famílies senyorials d'Alfarràs i d'Almenar.
2: I el més important és que no apareix de manera aïllada, sinó que formava part del conjunt de possessions del senyoriu. Això ens indica que ja en aquell moment era una peça important dins l'organització econòmica i territorial. Amb el pas dels segles, l'edifici va anar canviant de propietaris. L'any 1601 va passar a mans de la ciutat de Lleida i, posteriorment, l'any 1678 va ser adquirit pel marquès d'Alfarràs, que va impulsar una ampliació del molí. Però malgrat tots aquests canvis, la seva funció principal es va mantenir durant segles, ja que l'aigua és el gran element que explica la història del molí. El canal de Pinyana permetia portar l'aigua fins a la instal·lació i aprofitar la seva força per moure les rodes hidràuliques. Aquest sistema convertia l'energia de l'aigua en moviment mecànic que permetia accionar les moles encarregades de triturar el cereal i convertir-lo en farina. Però la dimensió de l'edifici ens mostra que no era un petit molí local, sinó una instal·lació de gran importància.
3: Es tractava d'un monopoli senyorial, doncs perquè el senyoriu d'Alfarràs, que després esdevé un marquesat, tenia com el privilegi prioritari en tota la zona, amb les aigües del canal de Pinyana, que és aquesta zona del Segrià Nord, doncs d'utilitzar aquestes aigües per la molta de farina. Per tant, és una factoria, diguéssim, hidràulica, que funciona amb aigua. Sabem des del segle XVI que hauria de tenir uns nous espais de molta, unes nous rodes, ho sabem perquè encara es conserven uns 8 carcabans, que es diu, que són aquests elements de la molta que ens indiquen la sortida de les aigües. Ho podem veure si avui dia passem pel molí, veurem que té unes 8 arcades. Originalment serien 9 i sabem pels documents que estaria documentat des del segle XVI.
2: Però la història del molí no es queda en l'edat mitjana. Com molts altres molins de Catalunya, aquest edifici va saber adaptar-se als canvis tecnològics i econòmics de cada moment. Amb el pas del temps, l'aprofitament de l'aigua ja no només servia per moldre cereal, també es convertiria en una font d'energia per a noves activitats industrials.
3: A partir del segle XVI, També s'incorpora un molí del batan, és a dir, un molí draper, per fer teixit.
2: I aquesta dada és especialment interessant perquè ja ens apunta cap a una nova etapa del municipi. Alfarràs, que durant segles havia estat vinculat principalment a l'activitat agrícola i als aprofitaments hidràulics, començava a

0: relacionar-se amb una altra activitat que acabaria marcant profundament la seva història, la indústria. Durant els segles XIX i XX, l'arribada de la industrialització va transformar molts pobles catalans. Els antics molins hidràulics, que durant segles havien estat eines de producció tradicional, sovint van trobar una nova funció com a generadors d'energia per a les noves fàbriques. I el cas d'Alfarràs és un exemple molt clar d'aquesta transformació.
1: A partir del segle XIX, a finals del segle XIX, s'instal·la una turbina més moderna, que seria una roda de fusta com les que hi havia abans per fer farina, però millorada. En aquest cas ja amb ferro. I en aquest sentit, doncs, aquesta turbina no era per accionar la mòlta del molí, sinó que es va derivar amb un arbre transmissor, que el tenim documentat en planimetria, cap a les màquines de la nova fàbrica de filats que va construir el marquès d'Alfarràs.
0: És en aquest moment quan el molí queda vinculat al naixement de la indústria tèxtil d'Alfarràs. La nova fàbrica de filats, construïda pel marquesat, acabaria convertint-se al 1894 en la fàbrica Viladés i, posteriorment, també tindria relació amb la construcció de la fàbrica Casals. Durant bona part del segle XX, les fàbriques tèxtils van convertir-se en el principal motor econòmic del municipi. Van generar ocupació, van transformar la vida social del poble i van marcar diverses generacions d'habitants. A partir dels anys 70, quan ja formava part del conjunt de la fàbrica Viladés, el molí va passar a tenir nous usos.
1: El molí va acabar perdent la seva activitat a partir dels anys, podríem dir, 50, i als 70 passa a incorporar-se com una dependència de la fàbrica i llavors passa a tenir altres funcions, eh? Des de fusteria, també alguns testimonis esmenten que era un lloc on es feien cordes de piano i també va passar a ser un dipòsit d'aigua.
0: Aquest canvi d'usos és una mostra de com els edificis patrimonials sovint no desapareixen quan deixen de fer la seva funció original. S'adapten, canvien i continuen formant part de la vida del poble. En el cas d'Alfarràs, el molí va passar de ser un espai de producció de farina a formar part d'un complex industrial que durant dècades va ser fonamental per al municipi. Però aquesta etapa industrial també va arribar al seu final. L'any 2005, la fàbrica Viladés va tancar definitivament les seves portes. Ja l'any 2021 l'edifici presentava un estat de conservació molt delicat i es va haver d'actuar amb urgència per evitar que una part important col·lapsés. Ho explica Benet Pero, segon tinent d'alcalde d'Alfarràs i responsable del projecte del molí.
2: Dic la veritat, potser m'enganyo, no la vull enganyar, però va anar de molt justet, amb un mes i mig, sinó que s'han fet l'actuació, que es caigut tot. Perquè el paleta que va vindre, el constructor, va dir que, bueno, que estava molt malament.
0: La primera fase va ser assegurar l'edifici, especialment la coberta i els elements estructurals. Un cop assegurada l'estructura, el segon pas era trobar una nova funció que permetés que el molí tornés a tenir activitat. La proposta, finalment, ha estat en convertir-lo en un alberg, aprofitant la seva ubicació i la relació d'Alfarràs amb el pas del camí de Sant Jaume, a banda de l'activitat pesquera, ja que, pel terme municipal, hi passa el riu Noguera-Ribagorçana, fet que atreu vora 100.000 amants de la pesca esportiva cada any.
2: La idea era passar al poble que pugui tindre un edifici emblemàtic de la vida i que puguin fer la seva, i a més també pel camí de Sant Jaume. És un albergue, volem fer un plan albergue, per molta gent a caminar, també tenim molta gent de pesca.
0: Junt amb la planta per a la pernoctació, també s'hi farà una sala polivalent per celebrar esdeveniments municipals i conservar la memòria històrica de l'edifici. També està previst que s'hi faci una zona de bar-restaurant. Però la recuperació del molí no té només una importància turística, lúdica o patrimonial. També té un component sentimental per als alfarracins i les alfarracines.
2: La gent gran que està dient, hòstia, ho ha arreglat una cosa que feia anys que hi havia entrat de petit i no havia tornat a entrar mai més.
0: Per aquest valor històric, arquitectònic i patrimonial, l'edifici està declarat Bé Cultural d'Interès Nacional, una de les màximes figures de protecció del patrimoni català. Ara, el repte és que aquesta protecció vagi acompanyada d'una nova vida per al molí. El projecte de recuperació vol convertir-lo en un espai obert al poble i als visitants, amb la previsió que aquesta nova etapa sigui una realitat l'any 2027.
3: El molí fariner d'Alfarràs, déu-n'hi-do, avui la història que ens ha explicat l'Arnau Vilà des de M1FM, des de Terres Lleidatanes. Seguim endavant, ara sí, amb un darrer contingut que ens arriba des de Sabadell. Ja veieu que anem travessant durant tot el matí, aquestes hores, dues hores, anem travessant tot el país. A Sabadell, us proposarem un espai de cuina. Avui descobrirem unes postres tan senzilles com irresistibles, d'aquelles que fa generacions que són presents a moltes taules a l'hora d'esmorzar, berenar. Els esporta, com dèiem, la companya Anna Clarà de Ràdio Sabadell. Ella ha estat cuinant amb la seva mare, la Núria Andreu, i ens descobreix un dels secrets que l'Anna ve tastant des de petitona, el coc de iogurt. Doncs ja tornem a estar aquí una altra setmana al programa de cuines de Obert per Vacances i avui parlarem amb una persona que per mi és molt important, que és la meva mare, que es diu Núria. Hola.
4: Hola.
3: I llavors avui us portem una recepta que des de que jo sóc petita a casa la portem fent des de sempre. És una recepta molt bàsica, molt simple, però que surt molt bona. És la coca de iogurt, no?
4: Sí, efectivament. És una recepta que és molt senzilla i que crec que en moltes llars de tot arreu ja saben fer, però que a cada casa queda de diferent manera.
3: Sí, al final no sabem si és pel tema, bueno, perquè els ingredients sempre són els mateixos, però no sabem, potser és pel tema del forn, no? Que depèn del quin tipus de forn tinguis, et queda d'una manera o d'una altra. Hem arribat a aquesta conclusió.
4: Sí, hem arribat a aquesta conclusió perquè jo la faig moltes vegades i allà on la porto sempre em diuen però que bona, quina coca és aquesta? Doncs bé, jo sempre dic la coca de iogurt perquè tothom sap quina és la coca de iogurt.
3: Bueno, comencem primer una miqueta parlant d'aquesta recepta abans d'explicar als oients quins són els ingredients per si la volen fer. Tu on vas aprendre aquesta recepta?
4: Ui, aquesta recepta ja la feia la meva mare quan jo era petita i jo la vaig voler aprendre perquè a part és molt senzilla i d'aquí que jo amb els meus fills, és a dir, amb tu i amb el teu germà, doncs sempre us ha agradat moltíssim i bé.
3: Però és una recepta que et va ensenyar la teva mare.
4: La meva mare, sí, sí. Ella la va ensenyar o la va aprendre, doncs no sé d'aquí, la veritat, però sé que a casa ella la feia. Per això, perquè era molt senzilla i molt bona.
3: Llavors, tema ingredients, què porta?
4: Tema ingredients, porta 3 ous, sencers, tot. Es poses en un bol.
3: Amb la clara i la llema, no?
4: Sí.
3: No, la clara i
4: el rovell.
3: I el rovell, això.
4: Correcte, ho poses allà, en un bol, i aleshores agafes un iogurt. Si pot ser de llimona, amb gust de llimona millor, i si no, és igual, després hi ratlles una miqueta de llimona. Llavors poses el iogurt dins del bol i amb la mida d'aquell iogurt has d'emplenar-los 3 vegades de farina.
3: Farina normal, no?
4: Farina normal, sí, la blanca, la de tota la vida. 2 de sucre, sucre blanc o moreno. Això del sucre a vegades també hi ha gent que li posa una miqueta menys perquè diuen que menys sucre, no? Bueno, però jo sempre li poso 2 i després 1.5 més d'oli. D'oli normal. D'oli de...
3: El de cuinar, no? Per exemple.
4: Sí. I llavors tot això ho aboques amb el bol. Llavors hi has de posar també un royal, val? I després, què més? Ah, i ratlladura de llimona.
3: Això és opcional, no? Per si li vols com donar un toc així a llimonat.
4: Correcte.
3: Doncs ratlles la pell, no?, de la llimona.
4: Sí, una miqueta de pell. També hi podries posar xocolata o farcir-la després quan la treguis d'altres coses, però jo no li poso mai. Aleshores, amb una batedora ho vaig... tot bé,
3: sí,
4: que no
3: sí,
4: quedi
3: tot dissol.
4: Ningú grumoll, exacte. I després ja tens el forn precalentat a 180 graus, 200, i crec que són uns 35 minuts.
3: Llavors. Això és el que estàvem comentant abans, que també depèn del forn, de la intensitat que tingui. Per exemple, en el cas nostre, no? A Barcelona, allà sí que són uns 40 minuts a 180, però a una altra casa que tenim és menys temps, perquè el forn és més intens. Llavors, això heu d'anar veient una miqueta vosaltres. A la mitja hora, punxar amb un ganivet, no? amb un escuradents, i veure si encara surt líquid o
4: humit.
3: Si ja està...
4: Sí, si surt humit, l'escuradents. I si ja surt sec, vol dir que la coca ja està. I aleshores, jo també el que li faig, que queda molt bo, és quan ja l'he tractat el forn i refreda una miqueta, i poso sucre glaç aquest que és el sucre gras de reposteria per sobre, no? I ja està, i boníssima.
3: I això és una recepta que comptant els 35-40 minuts de forn, però realment preparar-la són 15, no? Crec que està calculat. Són 15 minuts dels ingredients?
4: Jo diria que menys, Jo normalment el que faig és ja deixar-m'ho tot els ingredients allà sobre del marbre. I res, és anar posant-ho tot a dins. I jo diria que en 10 minuts ho tens preparat i després batre-ho i 35 minuts de forn. Mm-hmm.
3: Que és una recepta que ja veieu que amb pocs ingredients doncs surt molt bona i que anirà passant de generació en generació, perquè la meva mare ho va aprendre de la meva àvia, és a dir, de la seva mare. Nosaltres ho hem après d'ella i nosaltres quan tinguem fills els ensenyarem, i jo bàsicament, jo li vaig ensenyant a tothom, perquè també quan l'he fet algun cop i la porto a algun lloc em pregunten la recepta, i és una recepta típica de coca de iogurt normal.
4: Correcte, sí, sí. I jo ja aprofito aquesta altaveu que tinc per recomanar a tothom, que segurament ho saben, ja ho sabeu, però que és molt bona i que es fa de seguida.
3: Doncs ja sabeu, us ho podeu apuntar, i per la pròxima recepta que feu a casa la feu, i segur que a tothom li agradarà molt. Moltes gràcies, Núria.
4: Pues a vosaltres, que us vagi bé, i que agafeu i aproveu.
5: L'Anna Clarà i la seva mare, la Núria, des de Ràdio Sabadell, fent-nos aquesta coca irresistible. Us recomanem que la proveu, a més, és super, super fàcil de fer. Vinga, va, la propera parada ens du cap a Ràdio Ciutat de Tarragona. Arrenquem l'agenda. Lídia Porta, bon dia.
6: Hola, bon dia.
5: No. Lídia. Lídia.
6: Hola, bon dia.
5: Et dic que no.
6: Ah, perdó, perdó, dic, ai, a veure si ja l'haurem liat.
5: No, no, no, que va, que va. No, que no és el títol de la primera proposta que ens portes avui. Perdona, eh?
6: És que jo ja m'ha fet uns insults.
5: Perdona, Lídia. Va, va, va, posem-ho, fem-ho bé, fem-ho bé. No, un espectacle de dansa contemporània.
6: Correcte, sí, sí. Ens canta la porta de la companyia La Venidera, i s'emmarca dins de la desena edició del Festival Tangent, que omple les places, carrers i patis interiors de l'Eixample, d'escenaris d'art viu, i que està impulsat pels centres cívics d'aquest districte. I la representació aquesta que comentaves és avui, dimecres 22 de juliol, a les 8 del vespre, precisament al pati interior del Centre Cultural La Casa Elizade.
5: Molt bé, comencem doncs en dansa contemporània a l'Eixample de Barcelona, però després un espectacle de caire més familiar a Lleida.
6: Correcte. Avui el Caixa Fòrum de Lleida acull una nova sessió del cicle Petits Cinèfils, amb una pel·lícula d'animació que es diu La Nina i el secret de l'Eriçó, que és un film que explica la història d'una nena que, amb l'ajuda del seu millor amic, intenta retornar a la felicitat al seu pare després que es quedi sense feina. I, bueno, podem escoltar un momentet el tràiler, que està subtitulat en català, ho he dit, doblat al català, així que està bastant guai, tot i que la pel·lícula és francesa.
7: Això m'ha donat una idea per als contes. Vols saber quina?
8: Sí!
7: Molt bé. Llavors aquests contes els titularé Els contes de l'Eriçó. El món és immens per un eriçó tan...
6: Abans de la projecció, l'equip també educatiu presentarà la pel·lícula, i després hi haurà un debat en família. I la sessió és demà, dia 23 de juliol, a 6:45 de la tarda, i l'entrada de l'activitat té un preu de 5 euros.
5: Molt bé, cinema d'animació, doncs, a Caixa Fòrum Lleida, que també té la seva rèplica, diria jo, que en diversos Caixa Fòrums de tota Catalunya. I tanquem amb un concert de música a Cassà de la Selva.
6: Sí, a Cassà de la Selva, l'artista tarragonina Anna Dibori presentarà en directe el seu últim disc Eclipsi dins la 23a edició del Festival Solfejant, que omple de música tots els dijous de juliol la vila. I hem parlat amb l'Esther Domínguez, que és la regidora responsable del festival, que ens explica com és que una tarragonina ha acabat en la programació del Solfejant.
9: Ja l'any passat ens va arribar la proposta de l'Anna Dibori i ens la vam anotar, i bé, l'hem estat escoltant, pensem que encaixa molt amb el festival, perquè, pel que et deia, no? Són concerts amb un format relativament petit, és com molt proper, no? I es crea com un espai molt íntim, molt entre el públic i l'artista, i pensàvem que encaixava molt bé. Aleshores, doncs, bé poder tenir una tarragonina, no?, en aquest cas, en el nostre festival, i esperem que se senti superben acollida, que segur que sí.
6: Doncs bé, la Nadibori, a més, ens invita a poder descobrir un directe molt íntim, carregat d'emoció i d'introspecció, i són cançons que reflexionen sobre les llums i les ombres i marquen una etapa creativa molt, molt important. I el concert també és demà dijous.
5: Doncs sí, la Nadibori, que darrerament està més reflexiva que mai, li coneixíem directes més potser lluminosos o desenfadats al començament de la carrera, però ara ens convida més a la reflexió dels seus concerts, uns concerts molt cuidats, com dèiem abans a començament de programa, amb l'Enric, que val la pena anar a veure concerts en directe, i justament els de la Nadibori són molt cuidats, intimistes, no?, però detallistes. Molt bé.
6: Són molt macos.
5: Ah, que sí, sabem de què parlem, no, Lídia?
6: Sí, la gent d'aquí de Tarragona sabem que la Nadibori és una joia i que val molt, molt la pena.
5: Clar que sí, doncs l'hem de recomanar. Lídia Porta, des de Ràdio Ciutat Tarragona, moltíssimes gràcies.
6: Adéu, fins demà.
5: Adéu, fins demà. Petites joies del territori que anem descobrint i recomanant, que d'això es tracta l'Obert per Vacances. Vinga, i més recomanacions musicals. Avui la pregunta del dia era: quina és per vosaltres la millor cançó o la vostra cançó de l'estiu, del vostre estiu? I jo, que li deia abans a l'Enric, no n'han sortit de massa friquis. Doncs sí, al final sí, amb el reportatge estupendo que ens ha fet Arenys, n'han sortit d'aquelles de tots els temps i totes les èpoques. Enric Rubio, des de Cardedeu, anem tancant amb els comentaris dels oients.
8: Tu vols coses friquis?
5: El que tu vulguis, sí.
8: Perquè prepara't pel que et porto, eh? Alerta. D'aquelles molt, molt friquis, però que tots hem ballat, encara que no són lletres assertives. Què? Recordem aquesta, Núria?
5: Perreo total.
8: Sí. Em porto una altra que, de fet, les nostres generacions la coneixeran. S'ha deixat de cantar, però va abarcar tot un país i va ser espectacular. I quan la sentis, tindràs un déjà vu increïble. Sí o no?
5: M'encanta.
8: Home, és superfort.
5: És superfort.
8: Mira, no he buscat ni la data de quan és, però això deu ser dels 2000.
5: Ai, t'ho busco.
8: Sí, 2000 i poc. Espectacular, eh, aquesta cançó.
5: Sí.
8: Teatre va ser la idea original.
5: Sí?
8: Sí, això ho buscant no ho sabia i...
5: Sí, mira, 98 la cantava Hosmar amb el seu tanga estupendo i la seva barretina.
8: Aquí està, de banyets que tenia jo, Verge Santa. Sí. Déu-n'hi-do. Escolta'm, i des d'aquí també, mira, aprofitem, estem d'humor i tot, però bueno, estem parlant de música i sí. M'acabo d'enterar que ha mort Joan Roca, fundador d'Antònia Font, històric baixista que va participar a tots els inicis de la banda, així que, escolta, estem parlant de música, per tant, no hi ha gairebé, jo diria, millor música que Antònia Font. Són dels pioners que després han portat, han inspirat grups com Manel, que tan bé han fet en aquest país, no? I des d'aquí també, doncs mira, aprofitem-hi un record que la gent escolti i també Antònia Font, té moltes cançons d'estiu alternatives, sí. I no he pogut portar cap.
5: Jo tenia en ment o posava la de Mucho Mejor estiu. O posava el Fa Calor. Home. Dels Antònia Font, que també és un...
8: Home, xula. I tant que sí. O sigui, estava buscant, però estava mig minut i no em donava temps.
5: Clar, ja teníem temps.
8: Escolta, han sortit cançons de tot tipus, eh?
5: Sí, hem de tentar tancant l'última, va.
8: Doncs, mira, ens ho explica la Maria i diu la cançó Estiu de Martina Burón. Gran cançó, busqueu-la. No us la porto en directe, aquesta, però busqueu-la. Martina Burón és l'artista i es diu Estiu. Molt xula, gran persona, fantàstica professional. Us sorprendrà aquesta descoberta.
5: Martina Burón, ens la quedem com a alternativa. Enric, ho hem de deixar aquí. Demà, mireu xarxes. Aquest també és primer mireu xarxes i sabreu la pregunta del dia de demà. Gràcies,
8: exacte,
5: Enric.
8: Exacte.
5: Ai, adéu.
8: Adéu.
5: Tanquem l'Obert per Vacances, demà hi tornarem a les 9.
10: Ràdio Sant Cugat.
11: Bé, i què voleu fer aquests dies?
12: Anar a una piscina caribenya.
13: Dormir en un hotel del Far West.
14: Volar a llums d'un drac.
11: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
14: Braseria La Bolera.
15: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
14: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
15: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
14: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
15: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
14: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
16: Cuidar de la família, començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Posar a punt el cotxe de l'AVE, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
10: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
17: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Latina Forest. Des de fa 3 anys, l'Helena Cardona organitza els seus viatges amb un nou aliat digital, una plataforma que permet a usuaris d'arreu del món intercanviar casa seva amb altres particulars sense cap cost econòmic. Cada vegada hi ha més iniciatives d'aquest tipus, però una de les més populars és Home Exchange. A Sant Cugat hi ha 149 habitatges registrats a la plataforma amb opcions per a tota mena de perfils i necessitats. Per l'Helena, aquesta modalitat s'ha convertit en una manera de viatjar molt més sostenible i econòmica, especialment perquè viatja amb família. Una de les preguntes que més respon a la gent és si li fa por deixar casa seva desconeguts, però ella explica que una de les bases d'aquest model és la confiança i, de fet, sempre s'han trobat amb persones molt respectuoses. Un dels aspectes que més valora és el fet d'estar fora de casa sentint-se a casa i posa l'exemple que, de vegades, l'intercanvi pot ser en famílies semblants a la seva i que els nens poden compartir les joguines. Pots descobrir més sobre aquesta manera de viatjar a www.cugat.cat. Més notícies. Al Parlament ha avalat per unanimitat que l'alumnat amb discapacitat pugui acabar el curs escolar que hagi començat amb 21 anys encara que en compleixi 22 durant l'any acadèmic. La Comissió d'Educació i Formació Professional ha aprovat aquest dimarts una proposta de resolució presentada per Junts, Esquerra, el PP, els Comuns i la CUP que insta el govern a adaptar la normativa catalana. Fins ara la Generalitat aplicava una interpretació més restrictiva del límit d'edat. La legislació estableix que l'escolarització de l'alumnat amb necessitats educatives especials es pot allargar fins als 21 anys, però el departament prenia com a referència l'any natural en què acabava el curs. La interpretació avalada ara pel Parlament pren com a referència l'edat en el moment d'iniciar el curs. Si l'alumne el comença amb 21 anys, té dret a acabar-lo. I un últim apunt d'esports. El primer equip masculí del Patí Hoquei Club Sant Cugat inicia els entrenaments el 24 d'agost i amb la segona temporada del tècnic Andy Colaiani a la banqueta. El retorn del màxim golejador del club, Pau Gilabert, després d'una campanya al Sant Just d'Hoquei Lliga, és una de les grans novetats de l'equip. L'altre fitxatge és Àlex Arevalo, que arriba del Mataró. El debut a l'Hoquei Lliga Plata Nord serà el 27 de setembre a la pista del Reus B. I el Club Esportiu Valldoreix acull des del 26 de juliol fins al 2 d'agost una prova del circuit ITF Junior World. La competició es disputa sota la modalitat d'individuals i dobles, tant masculí com femení. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Com cada dijous a aquesta hora ens endinsem en l'àmbit cultural. En aquesta ocasió ho fem acompanyats per la Clara del Ruste, professora d'Educació del Cos de l'Escola Conservatori de Música de Sant Cugat, que ens acompanya un dijous més per acostar-nos la feina que es fa des d'aquesta institució de la ciutat. Clara, com estàs? Benvinguda.
1: Molt bé.
0: Avui un canvi de partener.
1: Sí, sí, encantada també.
0: A veure com va aquest duet.
1: Molt bé, molt bé, molt bé.
0: Abans de tot, explica'ns una mica què és aquesta música que sentim de fons amb la que hem començat aquesta secció i hem donat la benvinguda a l'audiència.
1: És la cançó El Fum Fum Fum, el 25 de desembre, que també... bé, és una cançó que en aquest cas és cantada pel cor de Vivaldi, per l'orquestra del Liceu, i és una cançó que l'ha arranjat l'Albert Guinovart. Per tant, té bé, una sonoritat diferent, però la recordem. I aquest cor Vivaldi, hem de dir que hi ha molts cors a Catalunya, per descomptat, tenim una llarga tradició, i aquest cor Vivaldi surt d'una escola, que és IPSI, que ara actualment, després de 35 anys, que ho dirigia l'Òscar Boada, ara ho dirigeix una altra directora, que es diu Pilar Paredes, i, clar, són noies de 9 a 16 anys.
0: Ben joves.
1: Ben joves i buscant l'excel·lència sonora. És veritat que fan gires, per tot arreu. Però també subratllo aquesta cançó perquè nosaltres a l'escola, al Conservatori de Sant Cugat, amb aquesta cançó farem un compartim música amb les famílies i amb totes les corals. Per tant, teu... mira els aplaudiments, sí.
0: Ja.
1: Sempre són benvinguts.
0: I tant que sí.
1: És que també ens trobem que això de cara ve Nadal, i has parlat abans de torrons,
0: sí,
1: i tot, doncs menjarem torrons i amb una guitarra cantarem cançons.
0: Ens ha quedat un dia molt nadalenc aquest dijous, amb gastronomia, i ara entrem amb la música. Clar, ja ho hem dit, tenim el Nadal a sobre.
1: Sí.
0: Això, evidentment, es nota a l'escola, per això ens has posat aquest fum, fum, fum.
1: Sí, sí.
0: I teniu activitats, la gent està farcida. El dia 17 i el dia 18 heu organitzat una iniciativa especial. Explica'ns en què ens consisteix, que ja ens ha avançat el títol, aquest compartir música.
1: Bé, doncs aquests dies no hi haurà classe, per tant, a les tardes estan destinats a que diferents formacions, des de quintets de violes, quartet de violes, també orquestra de guitarres, flauta i piano, agrupació de fagots, grupal de pianos, perquè hi ha nanos que toquen a quatre mans, la coral A, la coral B, en fi, oboès amb piano, agrupació de flautes travessera, també els adults, o sigui, un sortit, un variat, que en diríem, de gustos. Tots ells, totes aquestes formacions, amb els cantaires, doncs es fan diferents interpretacions i músiques a diferents espais de l'escola. Compartim música. I aquesta cançó, El Fum, Fum, Fum, totes les famílies hauran rebut la lletra i la partitura perquè se la vagin estudiant, aprenent, vindran aquests dos dies, 17 o 18, o els dos dies, faran un itinerari per l'escola conservatori i podran cantar, o fins i tot si porten algun instrument, també acompanyar amb aquesta cançó aquest moment de convivència, de fer comunitat educativa, musical i viure el Nadal.
0: Un fum, fum, fum que unirà família i escola, oi?
1: Sí, exacte.
0: Però això no és tot, perquè abans del compartir música, que hem dit que era els dies 17 i 18,
1: exacte,
0: també fareu altres activitats al conservatori. En aquest cas, però, no serà dins, sinó que serà a fora. Quina una en teniu preparada?
1: Sí, amb aquesta voluntat de sortir, de ser a la ciutat, a Sant Cugat, que se'ns doni a conèixer, que sàpiga, o sigui, que hi hagin aquests vasos comunicants, que no siguin conservatori ni escola com una cosa allà aïllada, doncs es fan les Nadales al carrer. I aquí, en aquest cas, doncs la coral juvenil, també, i la coral infantil, tant dirigida una pel Raimon Romaní i l'Elisabet Cubeix. I en els dos casos es canta a la plaça Octavià. Ho dic bé, Octavià?
0: Plaça d'Octavià.
1: Plaça d'Octavià.
0: Vegades... La gent la coneix com la plaça del Monestir.
1: Exacte.
0: Però clar, és que té nom propi, eh? Però perquè ens situem, exacte, la plaça d'Octavià, la plaça del Monestir.
1: Sí, a la tarda una a les 6 de la tarda, l'altra a les 8:30 del vespre. Per tant, intensiu, Nadales, cantades a l'aire lliure, tots ben abrigats, però, en fi, així es fem. També fem...
0: Ciutat, no?
1: Ciutat.
0: Teixir aquests vincles entre
1: l'escola. I pels alumnes... Perdona,
0: I
1: pels alumnes és molt important aquesta connexió. No se'ls fa música per cantar sota la dutxa, que també està bé, però també es fa música i es canta per compartir i per veure les cares dels amics o amigues, en fi, viure aquesta experiència.
0: Això serà el dia 16, serà a la tarda, a la plaça d'Octavià, aquest Nadal a casa. Escolta, ens expliques més detalls, però què et sembla si abans hi posem una mica de música, que a tu t'agrada molt?
1: Sí, fem-ho.
0: Què podem posar?
1: Doncs jo crec que tenim ara aquí ve un cor infantil, cor infantil, que és Els Amics de la Unió, és El Cant dels Ocells, d'en Bernat Vivancos.

0: Clara, estem escoltant el cant dels ocells. Per què ens has posat aquesta cançó?
1: Mira, perquè va perfecte pel que anem a explicar ara, sobretot perquè enguany aquest Nadal a casa, que organitza sempre Òmnium Cultural, està doncs dedicat als protagonistes, en aquest cas és en Pau Casals i Joan Alavedra, amb un oratori, que és el Pessebre, però bé, no hi ha com fer el cant dels ocells, que també ho escoltarem. I això ho escoltarem el dissabte 13 de desembre al monestir.
0: Anem marxa enrere, sí, en aquesta agenda. Hem començat el 17 i 18 a l'escola, el 16 a la plaça d'Octavià, i ara retrocedim el dia 13, i la música ja ens aboca una mica en aquest espai més solemne, com pot ser el monestir. Nadal a casa, qui l'organitza, on es fa, dona'ns en tots els detalls.
1: Sí, és Òmnium Cultural, i en aquest moment, hem de dir, i sempre ha sigut així, és una entrada lliure, per tant tothom endavant, i a l'acabar sí que es demanarà una aportació, però que íntegrament, cal subratllar-ho, va a Càritas. Aquí tothom participa de forma voluntariosa, en la qual hi ha uns rapsodes, per tant, diran també poemes. Està molt ben estructurat des de fa molt temps.
0: Perquè és un clàssic, del Nadal a Sant Cugat.
1: És un clàssic perquè hi participa les corals de l'escola, del conservatori, fusió també. També participa en un conjunt de corda, de fusió. I això sempre hem de pensar que és a les 5 de la tarda. És una experiència per realment, i després sortir del monestir una mica transformats. Havent fet convivència, poble, ciutat, aportació també, tenir present també les situacions de vulnerabilitat que hi és, i la direcció, també voldria dir, és de l'Elisabet Cubeix i del Raimon Romaní, i el piano, tota l'estona, és en Joan Ramon. En Joan Ramon, que és professor també de l'escola.
0: Fantàstic. Hem parlat de les qüestions més pràctiques, d'aquest Nadal a casa, però clar, no vull deixar escapar. Ens has posat aquesta versió del cant dels ocells, que jo diria, pel que he anat aprenent amb aquesta secció, que té algunes particularitats. Hi ha la veu parlada, després sentim una veu cantada... Sí. Jo no sé si ens pots explicar què va primer, l'ou o la gallina.
1: Mira, és que és així, jo crec que no hi ha... Jo, en aquest cas, puc dir que va primer la veu cantada. De la veu parlada, amb cinc sons, ja fem. Però la veu cantada anem a 26, 14-26. Després l'infant, quan neix, el que fa primer són sons, i va amb registres aguts, greus. Si nosaltres també l'estimulem, ell també, doncs, correspon. Per tant, ell està imitant, està fent aquestes sonoritats. No parla, no ens diu hola, hola, la primera mama, papa, si és que diu això. Per tant, és això, jo diria, és així. I a més, a nivell de la història de la veu, clar, el que primer es va fer és imitar els sons dels animals per tenir una empatia, per poder caçar, per poder reproduir, tot això de supervivència, i això fa que aquesta recerca sigui a nivell sonor i de més cantada, i d'això després s'estructura. I després que jo també voldria subratllar, perquè tinc molt interès, que la veu cantada, el cervell el tenim preparat per tot això, tenim totes unes neurones molt ben connectades en aquest cervell, que ens permet totes aquestes ressonàncies, tot aquest bé, Després tenim tot aquest entrenament que podem fer cantant de tota la musculatura de la cara, de l'expressió, de la comunicació, de la mirada, de la respiració, tan important. Cantant necessita tota aquesta implicació. És per això que és tan important. Jo diria ara l'ou o la gallina, però diria cantem. És el que la cançó de Bressol. S'ha deixat de fer cantar de forma quotidiana a dins de les cases. Allò neix una... Dorm el meu infant, la mareta... Bé, en aquest moment per fer cantar que ja és un cant, i també s'ha deixat de fer de cantar amb qüestions professionals, amb oficis que es feien abans per poder passar més bé aquella feina, no? Que es feia ritmàtic, amb gent posant-se d'acord. Això s'ha deixat de fer, i per tant tenim la cançó ara que sembla, però no, el nostre cervell està preparat i necessita això per entrar dintre del món del ritme, d'un bon ritme. I l'aprenentatge musical a través del cant fomenta tot. La llengua, l'expressió, tot, la respiració i la comunicació amb els altres, l'escolta...
0: Tot,
1: Sí, fonamental. Per tant, beneficis tots. I jo ara passaria a un tipus de veu, unes persones que canten, uns infants que canten junts, que seria, doncs, això, l'Escolania de Montserrat.
0: Sentim-los.

0: I jo no sé si m'estàs posant a prova, a veure si t'escolto amb la Carme i estic prenent els punts de la secció, però jo em llançaré a la piscina, vinga.
1: Endavant, tu mateixa.
0: Ens has presentat l'Escolania de Montserrat a una veu, jo m'atreviria a dir, i com que tenim dret a equivocar-nos, ho faré,
1: sí,
0: vinga.
1: Sí, endavant, sí.
0: Sense vibració. I quan parlem allò dels colors de la música, és una veu blanca, això?
1: Sí. És una veu blanca. Sí. I, a més, això que t'ha passat a tu, aquest dubte, és la majoria de gent. Però jo quina veu tinc? Què em passa amb la meva veu? Però digue'm. I, en general, ens critiquem negativament la veu cantada. La parlada, no ens atrevem a dir grans coses. A vegades, quan l'escoltem, no ens agrada.
0: Exacte, no ens reconeixem. Ens passa moltes vegades aquí a la ràdio gent que no ha escoltat la seva veu pública, per entendre'ns, la que tothom sentim, i no reconeix la seva veu.
1: Exacte.
0: Fixa't.
1: També és veritat que és diferent gravada amb micròfon. Ens arriba i aquesta experiència no estem habituats. Però, a més, amb la veu cantada som molt crítics. Primer de tot, és qüestió de relaxar-se, deixar-se anar. Cantar és veritat, és llançar-se al buit, és sortir de la zona de confort. Quines vibracions té? La veu, com els infants, que encara no ha estat treballada, que en diríem impostada, és una veu blanca, vibra de forma natural, i l'únic és que hem de fer, que a vegades algunes veus tenen alguns problemes, doncs veure què passa. Però una respiració correcta, doncs és una veu més o menys craneal, vibra, no va al coll així, safònica. Vinga, és una veu que té la seva vibració. Aquesta és una veu blanca.
0: Tothom pot cantar?
1: Tothom pot cantar. Tothom. Endavant. Amb la tesitura. Llavors parlaríem de tesitures, que són els marges. Bé, tu més val que facis 5 notes com a màxim, diguéssim, o que et belluguis, però escolta'm, estupendo, si ens belluguem amb les tesitures aquestes, el rang de la teva veu, si és més pesada, més lleugera, és més brillant o menys. Tots són matisos, com l'empremta, com qualsevol, com la teva cara, com totes aquestes característiques que ens fa diferents.
0: De la identitat de cadascú,
1: exacte.
0: No?
1: Exacte.
0: Després parlem d'aquests matisos de les veus.
1: Sí.
0: Però seguim una mica més amb això de les veus blanques.
1: Sí.
0: No sé si en podem sentir alguna més.
1: Sí. I aquestes veus blanques estan dintre de l'òpera. Dintre de l'òpera escoltem veus blanques. I aquesta serà a l'òpera Carmen. Carmen. Avec la garde montagne. Bisous.

0: Més veus blanques, no? Exacte. En un context diferent.
1: Exacte, dintre de l'òpera, perquè els podem amb nadales, a dintre d'esglésies, perquè estava prohibit que les dones cantessin, per tant, ho feien veus d'infants, després els contratenors, els castrati, gent, doncs, en una situació doncs, que permetia sentir aquests aguts com cristal·lins i com purs, com veus angelicals. Això és el que interessava.
0: Això devia agradar molt en aquell moment, eh?
1: Sí.
0: Tot sí. L'opori angelical, sí. O almenys que fos així de cara al públic.
1: Sí.
0: I les veus de les dones, que ara ens explicaves, no podien cantar i per això ho feien els infants, com les podem classificar?
1: Bé, les podem... sopranos, que serien doncs, les veus més agudes. Aquí les tenim, doncs, jo exactament et podria dir que és de 4 a 2-6, qui vulgui. Però després venim les mezzosopranos i després les contrals. Dintre de les sopranos contrals, i sobretot de mezzos, d'aquests dos, hi ha matisos, eh? Soprano lleugera, soprano dramàtica, és depèn del gruix, depèn de la força, de la quantitat de veu. Hi ha matisos.
0: I això només ho podem medir per l'escolta?
1: Sí.
0: O tenim eines?
1: No. Hi ha eines, però sí que és veritat que escoltant... Ai, aquesta veu és molt lleugera, aquesta veu... Doncs sí, fem-nos cas.
0: Eh?
1: Sí, fem-nos cas. Van per aquí les idees. De contralt és molt difícil actualment trobar dones amb veu de contralt. Són normalment mezzos, amb uns bons greus. Però contralt directe de dona... Mare, estan buscadíssimes.
0: Aquí ja, mira, tenim un buit de mercat, si tenim alguna,
1: sí.
0: Alguna oient que és contralt.
1: Sisplau, ja, doneu
0: senyals de vida. Que es posi
1: en contacte
0: amb la Clara, que possiblement li trobarà,
1: sí,
0: ui, li trobarà feina.
1: Mare meva.
0: I en el cas dels homes?
1: Doncs tenim la comparació tenor, que ja estaríem al do 3 fins al do 4, que són els més aguts, i també hi ha diferents classificacions a dins, líric, menys líric, dramàtic, lleuger. I després tenim els barítons, que són els que... són els bastants comuns. Bé, i el que és més difícil, no és difícil, el baix, també, de jove, de petit, no es pot ser baix.
0: Encara no hi ha...
1: Encara no hi ha el cos, perquè és tot musculatura, també, la veu, eh? Per tant, és molt viu, la veu, eh? No és un instrument allà
0: canvia
1: del
0: molt,
1: piano.
0: Canvia molt, no? Ja ho sabem per experiència pròpia, com canvia. Exacte. Al llarg dels anys. Exacte. I quan ens fem grans, també.
1: Exacte, com creixen, no? Com fan els nanos el pas de la veu i ja no poden cantar amb veu blanca, sinó que ja han de cantar un altre tipus de veu. Estem en aquestes. I llavors n'hi ha una veu molt especial, que és aquesta veu del contratenor. Ara ja l'hem normalitzat, seria fantàstic, i és un gran contratenor, Jakub Josef Orlinski. I a part d'això, és un ballarí de dansa urbana. I excel·lent.

0: Veu d'aquest contratenor, hem començat amb dites al principi, sí. No? De Nadal, el fum-fum-fum, que també podria formar part. Clar, i a mi m'en venen al cap algunes, Clara, de qui canta els seus mals espanta, un altre que diu cantant, cantant, les penes se'n van, sí. Però segur que tu te'n saps més des del gremi.
1: A casa del músic, qui no canta, taraleja. Aquí estem. A qualsevol li sap mal que li cantin les 40, allò, dir les veritats. Però n'hi ha moltes de dites referent als animals. La gallina pon cantant i la dona plorant. Vinga, ja hi som, l'ocell amb el cantar i el peix amb el nedar. Gavina que canta, tramuntana que arriba. Acaba el juny, no canta el cucut. Clar, estem
0: farcits. Ben farcits i acompanyats d'aquestes dites.
1: Exacte. I ja que entrem amb les dites així d'animals, que sembla, clar, també hem començat amb la primera que deia jo, a casa del músic qui no canta taraleja. Uh-huh. I aquí tenim una casa, que és la casa de la Montserrat Cavaller, que la seva filla, la Montserrat Martí, doncs també canta. I canten una cançó, canten un duet, d'animals.
0: Doncs amb Montserrat Cavaller i Montserrat Martí, sí. El nom sí, el cognom l'hem perdut pel camí, sí. Ens acomiadem d'aquest espai. Que tinguis molt bon Nadal. Us veurem als carrers, a l'Escola, sí. Conservatori Sant Cugat, compartint música amb la ciutat i teixint ponts. I ens acomiadem, Clara, amb Montserrat Cavaller i Montserrat Martí i aquests animals.
1: Gràcies. Bon Nadal.

Molt bon dia a tothom, sóc en Lluís Cabal, divulgador musical, i continuant amb les dones compositores, avui parlarem d'un personatge interessantíssim que és Fanny Mendelssohn.

Bé, això ja, com estareu escoltant, ja comença a sonar diferent. Això ja estem entrant en el romanticisme. Fanny Mendelssohn, amb els melòmans no se us escaparà aquest cognom, és germana de Felix Mendelssohn, dos germans que van estar molt units a nivell personal i a nivell professional, a nivell musical. Es professaven una gran admiració. De Fèlix no cal parlar perquè se n'ha parlat molt, però com us dic, avui parlarem de Fanny Mendelssohn. Fanny Mendelssohn era 4 anys més gran que el seu germà, és compositora i pianista, té un extensíssim catàleg de més de 466 obres catalogades de molts tipus, abarca la música sinfònica, música de cambra, el lied, l'oratori. Això que estem sentint és una obra de joventut, l'obertura en do major, una obertura molt brillant, com podeu escoltar, i que ja anuncia aquestes noves tendències que vindran ja, doncs, que estan venint, com dèiem, amb el romanticisme. Ells van, tot i que eren nascut a Hamburg, va desenvolupar, doncs, la seva vida a Berlín, i ella va ser el que ara se'n diu un nen prodigi, no? Ella ja tocava el piano de molt petita, ja feia concerts. De fet, la família Mendelssohn era una família benestant. L'avi havia sigut el filòsof Moses Mendelssohn, i el pare era un important banquer i filàntrop berlinès que apoyava les arts, i es va preocupar molt de l'educació humanística dels seus fills. Ells van gaudir d'una educació musical de luxe i van viatjar també a París per continuar amb els seus estudis,

Arrel de la família que està molt relacionada amb la societat berlinesa de l'època, doncs en el seu entorn musical hi havia grans personalitats de l'època. No direm els noms ara perquè són noms que no ens sonaran, però eren els grans pedagogs i els grans músics d'aquell moment, doncs freqüentaven la família i les trobades musicals. Recordem doncs, que en aquell moment no hi havia tele i doncs la gent es reunia per fer sessions de poesia, de teatre, de literatura i de música. I era una mica per com es movia l'oci en aquelles èpoques. Recordem que estem a principis de la primera meitat del segle XIX. Bé, hem sentit aquesta obertura i ara sentirem una cançó de la seva col·lecció de 12 cançons, Opus 8,

Bé, Fanny Mendelssohn, pel context social de l'època, doncs d'alguna manera no es va donar, no es va poder donar a conèixer molt. Sí que era coneguda com a compositora en els cercles més propers, però d'alguna manera aquesta bona... S'ha parlat de que el seu germà s'ha apropiat de la seva música, això es diu sovint, i no és veritat, no és que el seu germà s'apropiés de la seva música. Sí que és veritat que moltes obres de Fanny Mendelssohn es van publicar en el seu moment com si fossin del seu germà, però això va ser perquè el germà, que estava convençut del talent de la seva germana, volia que aquelles obres tinguessin difusió. I la manera que va trobar en aquell moment, doncs, era que aquestes obres passessin com si fossin d'ell. D'això en parlarem extensament en el proper programa, perquè jo ara volia aprofitar per parlar d'un altre fet important, i això lligarà amb la següent música.

Bé, això que estem sentint no és Fanny Mendelssohn, això és la passió segons Sant Mateu de Bach. Però està estret, és un fet que està, aquesta obra està estretament lligada a, als germans Mendelssohn. Expliquen que un dia els dos germans van anar al carnisser a comprar carn i el carnisser els hi va embolicar, com es feia en el moment, en l'època, la carn amb un paper. Quan van arribar a casa, van desembolicar la carn i es van trobar que aquell paper era un paper manuscrit, era música manuscrita. I van identificar que era música del gener de Leipzig, de Bach. I se'n van anar corrents al carnisser una altra vegada a preguntar-li d'on havia tret aquell full. I el carnisser els hi va explicar que, bueno, que havia heredat una casa, que hi havia trobat unes partitures i com que no es feia res, doncs les feia servir per embolicar carn. Per sort era de les primeres fulles, eh? L'obra encara estava sencera. I aquesta obra amb la que estava embolicant les salsitxes i els bistecs el carnisser era el manuscrit de la Passió segons Sant Mateu de Johann Sebastian Bach. Amb la qual els germans van embogir amb allò, van embogir musicalment, i d'aquí va venir la recuperació que sempre es diu que va ser Felix Mendelssohn, però en realitat va ser un projecte dels dos germans de recuperar aquesta obra que el 1829, quan tenien 24 anys Fanny i 20 anys Felix, es va reestrenar a Leipzig, dirigit pel germà. D'això li va venir també a Fanny la seva afició per escriure oratoris, que en va escriure un, que és amb el que acabarem.

0: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu.
1: www.cugat.cat
2: Continguts en xarxa.

0: Doncs bé, la cuina preparada, la nostra cuinera sempre a punt. I que bé, Joana, molt bon dia.
1: Bon dia, bon
0: gràcies
1: dia a tothom.
0: Gràcies per estar aquí.
1: Gràcies.
0: I nosaltres preparadíssims per apuntar-nos a la recepta que ens aportes i sempre aquells truquets que sembla que no siguin gaire truquets, però resulta que són uns grans trucs i que si els apliquem ens surten boníssims, eh? Joana, què ens aportes avui?
1: Avui un plat, bueno, que és molt fresc i ara l'estiu ve molt bé, que són uns musclos a la marinera.
0: Molt bé, molt bé.
1: Llavors, aquests musclos com aperitiu, perquè a vegades sempre fem el mateix. I aquests musclos com aperitiu, amb unes patates braves, que un altre dia també els puc donar, i això, doncs, i llavors hi ha un segon plat, i ja l'estiu va molt bé.
0: Aquesta tarda me comentaves que ja ara és l'època dels musclos, que jo te deia que havien sortit malament.
1: Sí, una temporada que han sortit molt malament perquè tot té la seva temporada. Ara estan molt bé els musclos.
0: Val. Sí. Tant els de Roca com
1: els grossos. Sí, els de Galícia també tots estan bé.
0: Doncs
1: sí.
0: Vinga, preparats amb aquesta recepta i diumenge, o és igual això, eh? Vull dir que podem fer vista cada dia.
1: Podem fer un dia cada dia, el que vulguem.
0: Exactament.
1: Ara em sembla que no hi ha ni diumenges ni dies
0: no,
1: cada dia.
0: No.
1: Menjar el que ens ve bé cada dia,
0: no,
1: pel dia.
0: A veure, si no te posen els senyors de la bata blanca alguna restricció.
1: Alguna restricció, sí, que també ens l'hem de passar una mica a vegades.
0: Oh, i tant. Vinga, Joana, anem-hi.
1: Bueno, doncs posarem per 4 persones 1,25 quilos o 1,5 quilos de musclos, depèn del que mengeu. Llavors, 4 dents d'all, una fulla de llaurer, una ceba, una mica grossa, un got de vi blanc, un pot de tomàquet, jo ja li poso fregit, d'aquest fregit,
0: sí.
1: El de mig quilo, aquell de 500 grams, el suc dels musclos, si són bons, els guardo, i llavors els colo una mica amb un colador perquè no hi vagi sorreta ni res, julivert, i aquí llavors hi farem una picada amb 2 grans d'all i una mica de julivert, i li picarem i li tirarem a sobre.
0: Molt bé.
1: Primer de tot que farem els musclos, com sempre, els farem al vapor, poc. A la que veiem que es comencen a obrir, ja tancals, amb una altra paella una mica ampla, que veiem que els musclos ens hi queben, perquè jo hi deixo totes dues esclòvies. Els hi poso totes dues, a mi m'agrada així. Llavors, una mica ampla perquè els puguem remenar, i posem aquests 2 o 3 grans d'all tallats, i la ceba, i això ho deixem, la ceba la tallem a juliana, i ho deixem que la ceba ens quedi rosseta. Però no ens ha de quedar caramelitzada, només rosseta.
0: Val, això està bé que ho diguis, perquè a vegades amb això de la ceba...
1: Sí, no ens ha de quedar caramelitzada com fem un sofregit, no. Rosseta perquè quan la trobis no sigui dura. I quan veus que tu ja comença a treure el color aquell blanc que queda rosseta, ja hi podem tirar aquest bon got de vi blanc, ho deixem evaporar, ja hi hem posat la fulla de llaurer, i llavors us hi he posat un bitxo de caiena, que són aquells, si no us agrada això tan picant, perquè allò pica una mica i llavors hem d'anar al tanto quan ho tenim fet de treure'l. Perquè si ens barreja amb la tomàquia i ens toca, allò pots encendre, eh? Com ho menges. Llavors has de vigilar i treure'l. I si no, hi posem pebre blanc.
0: Val.
1: Una mica de pebre blanc. I així ens traiem aquest dubte d'això.
0: Molta cura, perquè, esclar, després resulta que s'hi han de quedar amb la boca.
1: Sí, és que si trobes el bitxoquet junt amb la tomàquia, perquè, esclar, és vermell. I llavors has d'anar al tanto a treure'l amb unes pinces i dir, bueno, ja l'hem tret.
0: Tu notes que realment hi dona molt bon gust, aquest tipus de bitxo?
1: Si us agrada picant, sí. Sí. Llavors hi hem posat aquest pot de tomàquet, que i no cal que el sofregim gaire perquè ja està sofregida. I agafem el suc dels musclos, el provem, i si veiem que és bo, li tirem una mica, ho deixem passar una mica, i tirem els musclos, i donem un parell de toms, i llavors... I agafem aquests alls, un parell de grans d'all, i julivert bastant, ho piquem en el mini pímer, i posem una mica de red oli, i fem com un aioli negat amb això, i ho tirem a sobre dels musclos. I ja els tenim fets.
0: Que boníssim, no?
1: I queden molt bé.
0: Molt bé, molt
1: bé. I, a més, a l'estiu és boníssim, eh?
0: Els serveixes calent o fred?
1: Jo calents.
0: Calents.
1: Sí, a mi m'agraden que... Ara, freds, t'he vist més també, eh? Els pots fer i també.
0: Bueno, perquè, esclar, hi ha lloc que l'estiu tothom, encara que sigui que diguis, no, aquest plat, doncs, em sembla que té que ser calent, la gent tot ho presentem en fred, ja.
1: Bueno, els freds són bons, aquests mateixos, però llavors jo sí que trec una esclòvia i llavors hi poso vinagre, oli, pebre i una mica de suc dels musclos. Aquests sí que són freds, aquests els pots tenir hasta la nevera.
0: Ah, està bé.
1: I llavors aquests són com els que comprem de llauna, però naturals.
0: Però després, com fem aquell tipus de... que posem pebrot,
1: cera... Sí, aquell sí. aquells també.
0: Aquests són músculs com? Fets com...
1: Són en fred. Músculs al vapor, amb verdures o de l'altra manera. Sí, aquí posem tomàquet, tallada molt petita, bueno, el que cada un li agradi.
0: Sí. Però aquests que has explicat, amb el fet que han de ser, bueno, sí, clar, aquests... tenen un gust molt diferent.
1: Sí, clar, perquè aquí hi ha la ceba aquesta i la tomàquet que pots sucar-hi pa, perquè això te sabarreja molts músculs.
0: Ai, que bo.
1: I queda molt bo, molt bo.
0: Escolta'm, Joana, per què dius que t'agrada posar-hi tot el muscle? El múscul, vaja.
1: Sí, perquè a mi m'agrada, a mi se les uses clòvies, si queda la tomàquet i queda la ceba, i a mi m'agrada...
0: Ah, ja te veig ara.
1: Ho llepo.
0: Sí.
1: I m'agrada així.
0: Allò costa una miqueta... Sí. Ah, molt bé.
1: Bueno, és que aquests també els músculs es mengen amb les mans, hem d'agafar la forquilla i el gabinet amb els músculs.
0: I tant. És que algunes coses... que hi ha molta gent que, per el que sigui, doncs, utilitza el ganivet...
1: El forquilla, sí. Com els escamarlans i les gambes. Sí. És que el bo és menjar-ho...
0: Sembla que
1: saborejar-ho
0: ja,
1: bé.
0: Ja no hi agafes prou el gust, no?
1: No, és saborejar-ho bé, perquè, a veure, sí que va bé també una gamba, però hi ha persones que sí, però per escurar el cap i tot, què fas? Bé, sí. Necessites les mans, no?
0: Ja no ho escuren.
1: No, ho deixen. No, hi ha molta gent que ho deixa. I ara els músculs hi ha aquests... que són petits, a mi m'agraden aquests de Galícia, tan grossos, no m'agraden. I aquests no tenen les barbes aquelles.
0: Ah, vale.
1: I quasi s'han desvendit un moment, a sota l'aixet, però res, i llavors es posar-los al vapor amb una mica d'aigua, tapats, i ja està. Uh-huh. I aquests no tenen, ni s'han de netejar.
0: Ui, fantàstic, no?
1: Sí,
0: fantàstic.
1: I són petitets.
0: Estem una miqueta escamats a casa.
1: Sí, amb els músculs.
0: Per al tema dels músculs que ens han sortit tan malament en tants de dies, ja t'ho heu comentat una altra vegada.
1: Sí.
0: I a veure, apostarem de fer aquests músculs i esperem que surtin
1: bé.
0: Que surtin bé, que siguin bons. Creuem
1: els dits, això.
0: Vinga, va, anem a que repogatí, Joana, aquests ingredients.
1: Sí.
0: I jo em sembla que els faré, però ja. Vinga.
1: Doncs 1,3 kg o 1,5 kg de músculs, oli d'oliva, els alls, aquests dos que tallarem, i dos més per fer la picada, la fulla de llorer, una ceba grossa, aquest bon got de vi blanc, el pot aquest de tomàquet ja fregit, la caiena que us he dit, que jo ho dic caiena perquè és un bitxo picant, diguéssim, però sec.
0: Què ve, això? Ha presentat un tiana... el pebre i tot aquest tipus de...
1: Sí, això és un pot de vidre, que, com ara la nou noscada, un pebrot vermell d'aquests, un bitxo vermell, però petit, picant.
0: Val.
1: Hi ve un pot ja gros, que n'hi van molts, però com que això dura poder 2 o 3 anys, vull dir...
0: És que el tens allà... tancat, eh?
1: Ah, exacte. I llavors, el pot de tomàquet, aquest pebre, i si no hi poseu pebre blanc o negre, el que tingueu aquest molt, i n'hi poseu bastant, si no us agrada aquest, no el suc dels músculs i el julivert.
0: Joana, no has dit sal, eh?
1: No. Aquí jo no hi poso sal, perquè, esclar, si tu hi poses el suc dels músculs, ja té sal, els músculs també. Llavors ho pots provar i si veiessis a la ceba n'hi pots tirar una mica, però anem al tanto amb la sal. Perquè si ho fem salat no ho arreglem.
0: Ah,
1: en canvi, si ho fem dolç,
0: ho podem solució.
1: Mica de res, si voleu, de ceba. La ceba, si voleu posar perquè suï una mica més, un pols de sal, però poquet, eh?
0: Molt poca poqueta. Sal, atenció,
1: molt poca
0: eh?
1: Sal, sí, atenció, sal, eh? Jo no n'hi poso en els músculs,
0: val.
1: Perquè hi posarem aquest suc és fort.
0: Ah,
1: suc dels músculs sempre
0: bé.
1: Normalment
0: val
1: és
0: bé.
1: Fort.
0: Val bé. Doncs bé, tinguem molta atenció i sí que aquesta picada, que també forma part indispensable d'una bona cassola, eh?
1: Sí, bueno, la picada aquesta només d'oli, una mica d'oli, un mini primer, els dos grans d'all, sempre traient els grills, i un grapat de julivert, que s'hi vegi. I llavors, tirat a sobre els músculs, com estan.
0: Molt bé. Doncs ens agafem bona nota amb aquests músculs a la marinera.
1: A la marinera, sí.
0: I que hi ha vegades, doncs, a casa, fins d'aquesta manera, segur que no tenim competència, eh?
1: No, ja ho veureu, proveu-ho. Ja m'ho direu.
0: Joana, doncs moltíssimes gràcies per explicar-nos, per estar aquí amb aquests fogots i davantals. I ve una proposta que en aquest cas aposteu per fer músculs, que porta molt de ferro, porta, per la cosa, eh?
1: Sí, són ràpids, de fer, són ràpids, perquè com que la tomàquia és fregida, és molt ràpid.
0: Molt bé. I jo, ara que te comentava, doncs, de fer aquest tipus de músculs en tallat i fer servits en fred, aquests han de ser més agraïts per al fet que, dèiem, amb una mica de pa,
1: sí,
0: una miqueta de sucre...
1: Sí, el pa ja és molt bo, aquí una mica de pa tou...
0: Com fas un... musclos, per exemple, aquests? Quan què soles fer darrere? Més peix? O prefereixes canviar-ho radicalment i fer un plat de carn?
1: És que nosaltres som molt de peix, però si això tu ho fas com un pica-pica, pots fer això, pots fer un pollastre rostit, pots fer una vedella amb bolets, pots fer un arròs, però és que l'arròs ja en té de musclos. Però, i llavors, si un cas aquell dia, per comptes de musclos, hi poses cloïsses a l'arròs. Sempre es pot combinar, Sí, el que vulgueu, un peix a la planxa o el que vulgueu.
0: Bé, aquí ho deixem. Joana, gràcies per explicar-nos-ho, per estar aquí. I, bueno, fins la propera.
1: Molt bé, doncs adéu. Vinga, fins la setmana vinent. Adéu-siau.
0: Bon dia.
2: Continguts en xarxa.

0: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM. Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
1: Avui va de fregar plats. Estava davant la pica, amb les mans dins l'aigua i el cap volant al meu món. Ja saps, aquests moments en què estàs físicament present, però mentalment estàs en un altre lloc. Doncs entre escuma i sabó, pam, se'm va acudir una idea boníssima. Feia temps que volia alguna cosa diferent per una nova dinàmica creativa, per un taller nou que estic preparant. I no va ser ni davant l'ordinador, ni amb una llibreta a la mà, ni sota pressió. Va ser fregant plats. I és que quan fem una tasca repetitiva i automàtica, el cervell es relaxa i entra en el que s'anomena mode xarxa per defecte. I sí, aquest és el nom científic. És una xarxa real del cervell que s'activa quan no estem concentrats en cap tasca externa concreta. De fet, s'activa quan fem coses automàtiques, com per exemple, quan estàs somiant despert, quan estàs caminant o conduint o fregant plats. En aquest estat, de fet, estàs recordant o reflexionant o potser imaginant futurs possibles. No estàs forçant res. I és molt més fàcil que apareguin connexions inesperades. Perquè l'estat mode xarxa per defecte que et deia fa que el cervell, en lloc de quedar-se aturat, comença a fer connexions internes. I això va bé perquè barreja idees, relaciona records, imagina solucions i sovint genera idees molt, però que molt creatives. I per això, tantes bones idees apareixen en el moment de la dutxa, o quan estàs cuinant o estenent la roba, o com a mi, fregant plats. I això no és màgia, és neurociència. Així que la propera vegada que estiguis en un bloqueig, no cal que et trenquis les banyes. Fes una pausa, agafa l'escombra i qui sap si mentre escombres la cuina apareixerà la gran idea o no. Però de ben segur que acabes amb la cuina ben neta.

0: La ràdio amb samarreta.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Us imagineu un pèsol juganer, atrevit i aventurer? Doncs aquest poema parla d'ell, un pèsol diferent.
3: Hola, sóc el Flavio Arias Delgado. Vaig a quart de primària de l'Escola Mare de Déu del Carme del Col·legi. El poema que he escollit es diu El senyor Pèsol i ho ha escrit Salvador Perarnau. He escollit aquest poema perquè és molt difícil i no en trobo. El senyor Pèsol, rodó i petit, de dintre la tavella. El pèsol va sortir torrat del sol, com un ull que saltés de la parpella, perseguir món tot sol, resta damunt l'era. Abandonat, els seus germans foren enduts, tot d'una al graner, i ell resta meravellat de trobar-se tot sol de sota el clar de lluna, que li mirava la lluna amb ulls d'infant, alta, rodona, riallera, i pensa que era un pèsol gran, perdut enmig de l'era.
2: Moltíssimes gràcies per llegir aquest poema, Flavio. Ens agrada que estiguis orgullós de recitar poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu.
3: Adeu, Embaladits.
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
4: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Latina Forest. Des de fa 3 anys, l'Helena Cardona organitza els seus viatges amb un nou aliat digital, una plataforma que permet a usuaris d'arreu del món intercanviar casa seva amb altres particulars sense cap cost econòmic. Cada vegada hi ha més iniciatives d'aquest tipus, però una de les més populars és Home Exchange. A Sant Cugat hi ha 149 habitatges registrats a la plataforma amb opcions per a tota mena de perfils i necessitats. Per l'Helena, aquesta modalitat s'ha convertit en una manera de viatjar molt més sostenible i econòmica, especialment perquè viatja amb família. Una de les preguntes que més respon a la gent és si li fa por deixar casa seva desconeguts, però ella explica que una de les bases d'aquest model és la confiança i, de fet, sempre s'han trobat amb persones molt respectuoses. Un dels aspectes que més valora és el fet d'estar fora de casa sentint-se a casa i posa l'exemple que, de vegades, l'intercanvi pot ser en famílies semblants a la seva i que els nens poden compartir les joguines. Pots descobrir més sobre aquesta manera de viatjar a www.cugat.cat. Més notícies. Al Parlament ha avalat per unanimitat que l'alumnat amb discapacitat pugui acabar el curs escolar que hagi començat amb 21 anys, encara que en compleixi 22 durant l'any acadèmic. La Comissió d'Educació i Formació Professional ha aprovat aquest dimarts una proposta de resolució presentada per Junts, Esquerra, el PP, els Comuns i la CUP, que insta el govern a adaptar la normativa catalana. Fins ara, la Generalitat aplicava una interpretació més restrictiva del límit d'edat. La legislació estableix que l'escolarització de l'alumnat amb necessitats educatives especials es pot allargar fins als 21 anys, però el departament prenia com a referència l'any natural en què acabava el curs. La interpretació avalada ara pel Parlament pren com a referència l'edat en el moment d'iniciar el curs. Si l'alumne el comença amb 21 anys, té dret a acabar-lo. I un últim apunt d'esports. El primer equip masculí del Patí Hoquei Club Sant Cugat inicia els entrenaments el 24 d'agost i amb la segona temporada del tècnic Andy Colaiani a la banqueta. El retorn del màxim golejador del club, Pau Gilabert, després d'una campanya al Sant Just d'Hoquei Lliga, és una de les grans novetats de l'equip. L'altre fitxatge és Àlex Arevalo, que arriba del Mataró. El debut a l'Hoquei Lliga Plata Nord serà el 27 de setembre a la pista del Reus B. I el Club Esportiu Alloreix acull des del 26 de juliol fins al 2 d'agost una prova del circuit ITF Junior World. La competició es disputa sota la modalitat d'individuals i dobles, tant masculí com femení. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Cuidar de la família, començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Posar a punt el cotxe de l'AVE, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Avui al Faves Comptades parlem de les diferents formes en què les biblioteques prescriuen als seus usuaris llibres que els poden interessar, tant presencial com virtualment. Amb qui ho farem? Doncs amb la Montse Collazos, que és directora de les biblioteques de Sant Cugat, i l'Arnau Padilla, que és tècnic auxiliar de biblioteques i treballa a la biblioteca de Volpelleres. Els dos, benvinguts.
1: Què tal?
0: Com
2: moltes
0: esteu?
2: Gràcies. Bon dia.
0: Bé, una de les funcions que feu a les biblioteques és la prescripció. Però perquè tothom entengui de què estem parlant, què s'entén per prescripció? Montse.
2: La prescripció, bàsicament, és la recomanació bibliogràfica o documental perquè l'usuari tingui allò que realment necessita.
0: Mm-hmm. Doncs, conegut el terreny de joc, anem a jugar. Quins són els recursos que feu servir per fer aquestes recomanacions? Perquè, clar, ens podem imaginar, doncs, tu arribes, parles amb el bibliotecari, li expliques una mica la teva vida i ell ha de saber una mica què és el que t'encaixa. Però és que hi ha moltes formes en què ho feu, no?
2: Sí, jo voldria començar potser per una d'elles que no té a veure tant amb el que passa dins les biblioteques, sinó amb tots els recursos que pot arribar a tenir una persona des de l'ordinador de casa seva a l'hora de poder fer la tria. La biblioteca virtual ofereix en el seu menú principal, la cinquena opció, recomanacions, amb diferents opcions, amb quatre opcions, que són les biblioteques recomanen, un expositor de novetats, els més prestats del mes, i l'ara s'està retornant. En les biblioteques recomanem, els diferents bibliotecaris de tota la xarxa de biblioteques municipals llegeixen documents i en fan una síntesi i una recomanació d'aquests documents. I està bé perquè es poden també fer cerques al voltant de temàtiques d'aquests documents recomanats. I bé, hi ha la resta d'opcions. No les novetats, que és el que més agrada generalment a tota la població, i els més prestats del mes, perquè jo crec que la condició humana és tafanera i moltes vegades tot allò que més es llegeix és allò que més es vol llegir, també.
0: Tot això seria, Montse, per internet?
2: Sí. O sigui, a la pàgina web de bibliotecavirtual.diva.cat.
0: Doncs tenim moltes opcions, no? Mm-hmm. Realment, per triar, ens venen de diferents, de diferents fronts. Vull dir que no estem sols, estem molt assessorats, no?
1: Sí, no, i ja una vegada ja també dins de les biblioteques, doncs nosaltres el que trobareu gairebé sempre són les novetats, que sempre les tenim, doncs, exposades en els punts de novetats, i a vegades també fem petites seleccions expositives d'efemèrides, commemoracions o temes diversos segons el calendari o segons les propostes del propi equip, que sempre són un bon punt de troballes i de foment de la lectura.
0: També. Sempre n'hi ha? Aquestes seleccions expositives,
1: sí,
0: sempre?
1: Sí, sempre aprofitem, sí, sempre estem molt actius.
0: Uh-huh. Què més? Presencialment, quines altres fórmules teniu per prescriure?
2: A veure, en l'espai d'avui us volíem esmentar algunes lectures que tenen a veure amb documents que retornen, perquè és molt típic, molt tòpic, de que els documents que són retornats per d'altres usuaris són font d'interès per les persones que se'n volen endur.
0: L'efecte tafaner, no?
1: Ah, sí. Això mateix.
2: Sí, sí, així és. I bé, doncs també hi ha alguns d'aquests documents retornats que estan vinculats amb activitats de la nostra agenda propera o passada, de les que us volíem fer menció.
0: Tinc un dubte, i és que necessito saber què és l'Aladí.
2: Ah, l'Aladí és el...
1: Molt bona pregunta.
2: Sí, molt bona pregunta, sí. L'Aladí és el catàleg des d'on una persona, des de les biblioteques, des de casa seva o des del propi mòbil, pot buscar un document i també reservar-lo.
1: O sigui, és el nom que se li va posar al catàleg de les biblioteques. Es diu Aladí, com el geni.
0: Sí. Fa màgia, no?
1: És perquè fa màgia, sí, la veritat és que sí, allà ho trobaràs tot.
0: Molt bé, doncs heu fet una selecció de llibres, fareu lectura d'alguns fragments, i també necessitem que ens expliqueu per a cada selecció que heu fet a què està vinculat.
2: Molt bé.
0: Val? Anem amb la primera?
2: Som-hi. Jo us volia esmentar que el 25 d'octubre a la Biblioteca de Mirassol es va dur a terme una activitat molt bonica, que es diu Llegim en família, i en concret hi ha molts Llegims en família, aquest en concret era el Fotopoemes, on els nens i nenes i les famílies llegien poemes en veu alta i després podien fer una fotocomposició sobre els elements d'aquell poema. Tenien diferents objectes I va ser un tastet de llibres, de poesia, també. I d'un d'ells, de petits poemes a casa, del Salvador Comelles, us en volien fer lectura d'alguns.
0: Doncs vinga, endavant.
2: Vinga, un d'ells és La pols. Cada segon és un polsim de temps, que es desfà i que no es veu. Es desfà un segon, i un altre, i es desfan els minuts. Els minuts i les hores. I és la pols que va posant-se com un vel al damunt de les coses. Aquest n'és un.
0: És maco.
2: I llavors n'hi ha un altre molt divertit, que es diu L'aspiradora.
0: Que la pols i l'aspiradora, m'he ajuntat tot.
2: L'aspiradora de casa sí que és bona. Xucla les pors, les enrabiades i els malhumors de tota mena. Tot ho redueix a polsim. I l'únic que cal fer després és buidar el dipòsit. Que bé que ens va a casa l'aspiradora. I quan no té res a fer, xucla la pols.
0: Molt bé. Molt bé, molt bé. Doncs aquest és el primer dels tastets que estem fent en aquesta secció. Anem pel segon, Arnau?
1: Sí, sí. I ve a col·lació, és un llibre, tots aquests llibres són llibres que s'han anat retornant aquest últim mes. Ens agradava com també posar aquí i que escoltéssiu el que s'està llegint a Sant Cugat, també és interessant. Aquest és un llibre que es va tornar del grup d'acompanyament a la paternitat que es fa a Volpelleres, que va començar fa dues setmanes i serà tots els dissabtes a les 10:30 fins al 20 de desembre.
0: És a dir, això és una activitat que vosaltres feu allà a la biblioteca?
1: A Volpelleres, és un grup de pares, grup de criança, però només de pares.
0: Val, i aquest llibre té relació amb aquesta activitat?
1: Sí, aquest és un dels llibres que va tornar un dels pares, que és La voluntat de canviar, homes, masculinitat i amor, de la Bell Hooks, que el trobo molt interessant i per exemple, aquí tenim un petit tastet, i diu la Bell Hooks: vivim en una cultura en què s'ha acceptat i fins i tot s'han encoratjat les dones a donar suport incondicional als homes quan fan un treball de destrucció. Però encara hem de crear un món que ens demani que fem costat a un home quan busca la curació, quan busca la recuperació. El treball de recuperació masculina, de reconnexió, de formar intimitat i fer comunitat, no es pot fer mai sol. En un món on els nens i els homes es perden cada dia, hem de crear guies, senyals i nous camins. Interessant, oi?
0: Sí. M'estic sentint tafanera, eh?
1: Sí.
0: Perquè això d'anar tastant cadascun d'aquests llibres és com entrar en la intimitat d'aquella persona, no?
1: Correcte.
0: Que ha fet la lectura.
1: Sí.
0: És molt curiós. Anem pel tercer, Montse?
2: Molt bé. Jo volia explicar-vos arrel del tercer que a Mirasol, durant tot aquest mes, hi ha una exposició preciosa al voltant del món dels gats. Però els gats a la literatura. I a l'exposició pròpiament hi ha uns textos que l'acompanyen als llibres, dels que m'agradaria fer-vos una lectura i després esmentar-vos un dels llibres.
0: Val?
2: A l'exposició diu: per què la lectura va tan íntimament lligada als gats? Diu: a la nostra ment lectora, un gat és la tranquil·litat, la comoditat de la casa, l'encant dels moments de gaudi en silenci. A la imatge hi ha un llibre, una tassa de te calent, una planta tropical i un gat. En els teus moments, allà on estàs tu sol amb la literatura, allà dormisquegen ells. I per què el Japó sencer està boig pels gats? Potser els gats els acompanyen en una societat que manté una distància entre persones tan gran que tard o d'hora comencen a trobar a faltar el contacte amb un ésser viu. Hi ha altres
0: molt
2: textos.
0: Bé,
2: jo us volia fer també una lectura d'un fragment de... Més que d'un fragment, és de la guarda del llibre. És un llibre de contes japonès, com no? En castellà, molt curiós, que tot gira al voltant d'una botiga on les persones poden anar a llogar un gat durant 3 dies amb unes condicions molt especials. I ara us llegiré el fragment.
0: Estem situats.
2: Hay quienes dicen que los gatos guardan nuestras penas más profundas, que sus ojos en silencio esconden nuestros mayores secretos y que saben leernos como un libro abierto. Para aquellos que no tienen la suerte de vivir con uno, en Tokio existe una pequeña tienda que ofrece el remedio perfecto. Permite llevarse a casa a uno de sus 7 gatos y pasar 3 días con él. Eso sí, las reglas son estrictas. Deben devolver a los meninos al cabo de ese tiempo. Solo pueden alimentarse de la comida que les proporciona su dueño y siempre viajan acompañados de sus mantas, sobre las que duermen desde que son pequeñitos y en las que se sienten como en casa. Desde Japón nos llegan estas 7 historias de segundas oportunidades llenas de sueños, promesas y grandes amores, en que los gatos se convierten en preciosos guardianes capaces de guiar a quienes más lo necesitan en el camino de la felicidad. És del Kiyoshi Shigemato i el llibre es diu Un gato para los días difíciles.
0: És molt curiós, Montse, perquè no fa massa dies vam parlar precisament d'aquest fenomen dels llibres que parlen de gats i també de biblioteques. Ja fa unes setmanes que ho analitzàvem amb el llibreter de la llibreria Paideia, i em va fer molta gràcia veure que efectivament és un fenomen que va a l'alça i que té els gats com un element, com tu feies en aquesta introducció, com un element tranquil·litzador, proper, no?
1: Sí.
0: És molt, molt curiós. I que n'hi ha molts llibres, no? Hi ha molta oferta. El que no sé és si estan traduïts al català, perquè sí que m'he fixat que són tots llibres que estan traduïts al castellà, bàsicament, no?
2: Sí, així és. N'hi ha ben pocs. Jo, de fet, no en conec cap en català, eh?
0: Bé, Un gato para los días difíciles.
1: Sí, doncs mira, et porto una altra proposta, us porto, curiosament, és un altre japonès.
0: Sí.
1: No, bueno, sí que és el que li agrada molt als gats, sí. Es va tornar, no té a veure amb cap activitat concreta de les biblioteques ara mateix, però sí que va cridar l'atenció perquè no és el típic llibre i és també un exemple de la diversitat de tipus de llibres que hi ha i sobretot de la música, perquè a les biblioteques també hi ha molta música, tot i que no ho sembli. I aquest és un llibre de l'Haruki Murakami, l'etern candidat a Premi Nobel, que no arriba mai, que és, el va fer en col·laboració amb un artista visual, el Makoto Wada, i es diu Retrats en jazz. I és, simplement, és un llibre on ell recopila petites biografies d'una pàgina, una pàgina i mitja, de músics i cantants de jazz diferents, i ens proposa un disc. I al final també hi ha com una playlist que tu pots escoltar a casa amb totes les propostes que t'ha fet dels artistes que a ells dos doncs, més els hi agraden de la història del jazz. I us llegiré una, per exemple, ell ho relaciona tot molt amb la seva vida personal i experiències que ha tingut a partir d'aquests músics. Us llegiré, per exemple, de Miles Davis, que diu així: tothom té un dia perdut a la vida, un dia en què tens la sensació d'haver travessat un límit després del qual dintre teu ha canviat alguna cosa que potser ja no permetrà tornar a ser qui eres. Jo m'havia passat tot el dia caminant per la ciutat, d'un carrer a un altre, d'una hora a una altra. Quan es va començar a fer fosc, em vaig plantejar entrar en algun lloc a prendre alguna cosa. Vaig continuar avançant per un carrer fins que vaig trobar un local que semblava un bar de jazz. Vaig obrir la porta i hi vaig entrar. Era un local llarg i estret, amb una barra i 3 taules, però no hi havia cap client. I sonava Miles Davis. Em vaig asseure en un taburet de la barra i llavors vaig pensar que dintre meu havia canviat alguna cosa que ja no em permetria tornar a ser qui era. Això és a l'inici d'aquesta petita biografia que va... biografia sentimental gairebé d'aquest músic en concret.
0: Molt diferent, també, molt original per un públic segurament...
1: Meloman, o que sí. Té ganes de... Potser a mi m'ha servit, per exemple, per descobrir... Jo no tinc gaire idea de jazz i gràcies a aquest llibre doncs vas coneixent petites pinzellades de músics, discos que pots escoltar a casa.
0: Montse, fem algun altre abans de tancar?
2: Sí.
0: Quina triem?
2: Un d'infantil.
0: Un d'infantil?
2: Un d'infantil.
0: Vinga.
2: A veure, és tot un repte, fer una recomanació d'un àlbum il·lustrat a la ràdio, perquè sí. Sense les imatges, però és que és un llibre molt especial, es diu Els ocells, sí. I és de Germano Zullo i Albertine, i hi ha una edició en català i també una edició en castellà. Clar, és un llibre... És un llibre per llegir molt a poc i per aturar-se amb molta calma en les il·lustracions. Perquè jo penso que la imatge, en aquest cas, acompanya... No és que acompanyi, és que té un pes tan especial com la paraula.
0: Ho és tot, pràcticament, sí.
2: Però tot i així, el text em sembla preciós. i també pot semblar... Jo he pensat de llegir-lo.
0: Doncs el compartim, perquè,
2: perquè
0: i tant.
2: Trobo que és inspirador i també jo crec que convida a les persones a viure la vida una mica més a poc i a aturar-se en els detalls.
0: Que bé.
2: Diu, alguns dies són diferents. Dies que podrien ser semblants a la resta i que, en canvi, posseixen alguna cosa que els altres no tenen. Només un petit detall, tan diminut que podria passar inadvertit. Perquè els petits detalls no estan fets per ser advertits, estan fets per ser descoberts. I quan dediquem una estona a buscar-los, apareixen aquí o allà, gairebé imperceptibles, però tan presents que es tornen immensos. Els petits detalls són veritables tresors. Només en cal un per enriquir l'instant que passa i canviar el món. Fins aquí. I tot aquest text va acompanyat d'un senyor que carrega una furgoneta i passeja pel que sembla ser un desert, i a dins hi té un estol d'ocells de molts colors, però n'hi ha un de petitó que queda dins i que no surt a volar un cop ell s'atura i obre les portes de la furgoneta. I juguen tots dos a aprendre a volar. I la història finalitza amb l'estol volant i el petit també volant, i fins i tot el conductor agafat pels ocells també volant. És preciós.
0: Si no m'arribes a explicar les imatges, només amb el text, jo interpreto aquí una oda al badà, no? Que és fantàstic, ja us ho dic. I ha sigut fantàstica la secció perquè ens heu passejat, ens heu portat de la mà amb aquestes lectures per diferents mons. Hem fet el Tafaner i ho hem fet a través d'aquests llibres de préstec que feu des de les biblioteques, la prescripció, que és tan important. Montse Collazos, Arnau Padilla, us esperem a la propera.
1: Gràcies.
0: D'acord?
2: Moltes gràcies.
0: Bon dia.
2: Adéu. Bon dia.

0: Avui al nostre espai dedicat a la salut emocional volem aprofundir en com comunicar i com gestionar de la millor manera possible situacions complexes com, per exemple, la separació dels pares. La psicòloga Lara Weinberg té un màster en Psicologia General Sanitària i estudis sobre temes relacionats amb la psicoanàlisi i avui ens acompanya per ajudar-nos a entendre i també a orientar-nos sobre com gestionar millor aquests escenaris. Lara, benvinguda.
1: Hola, gràcies.
0: La separació dels pares és una situació complexa, diríem que tant pels adults com pels fills, oi?
1: I tant, i tant. I a més has de gestionar en la criança alguns temes a la vegada que tu molt probablement estàs en una situació molt vulnerable. Aleshores, és una de les consultes habituals, no? Mm-hmm.
0: Acostumen a preguntar als pares si és traumàtic pels fills? Sí. Es preocupen en aquest sentit?
1: Es preocupen i jo crec que socialment es parla molt, no?, d'aquestes coses que poden ser traumàtiques pels infants. I aquí estaria bé matisar que no és que la separació sigui traumàtica, potencialment pot ser en funció de com es gestioni, no? Però no ha de ser traumàtica. I a vegades, no?, les famílies arriben a la consulta amb aquesta gran inquietud de, o fins i tot abans de decidir la separació, estic decidint una cosa que serà traumàtica pels meus fills. No ha de ser-ho si es pot acompanyar de la millor forma. En general, pensem el trauma en la infància i en general des d'aquesta perspectiva, com que les situacions traumàtiques en diferents mesures i en funció de la gravetat, però poden no generar un trauma en funció de com les acompanyem i quin relat en fem.
0: Mm-hmm. Un dels moments importants és el moment en què es comunica aquesta notícia, aquesta nova situació, se'ls ha d'explicar als fills doncs que a partir d'ara els pares faran vides separades. Mm. Hi ha una fórmula, hi ha una millor manera de fer-ho?
1: No hi ha una millor manera perquè hem de pensar que hi ha situacions molt diferents i a vegades el que funciona en una situació no és el mateix que en una altra. Ni en edats diferents, ni en entorns diferents, ni en situacions concretes. A més que hi ha moltes maneres de separar-se i pots estar de moltes formes amb la teva parella, no? Aleshores, sí que podem pensar en elements una mica universals o pensar una mica en genèric, en coses que ens serveixen per comunicar als fills, tant una separació com moltes altres coses que poden passar, no? No, aquestes com consells, no sé si són consells, però aquestes reflexions que farem avui poden servir per moltes situacions, no?, de la comunicació amb els infants. Però en tot cas, quan parlem de separació, hem de poder, per una banda, tenir molt clar què volem transmetre, idealment que sigui un discurs molt coherent de la parella, de progenitors, no? Intentar que hi hagi una unitat en el que es comunica, no? Que hi hagi un acord de què comunicarem, com ho farem, i que hi pugui haver una reflexió prèvia de què volem transmetre als nostres fills, no? Aquesta coherència és important perquè sembla que no, i a vegades menysprem una mica la capacitat dels infants d'entendre algunes coses, però els infants hem de poder ser coherents i és important no mentir-los, perquè són mentides que sí que acaben amb el temps caient pel seu propi pes i potser hi ha un moment en què no les poden veure, però a la llarga el relat que fem en aquell moment pesarà i el recordaran i són escenes que es recorden amb bastanta concreció per la intensitat emocional i que són temes de psicoteràpia en el futur típics, no? Què va passar, què vaig saber, com m'ho van explicar. Aleshores, no és per donar-li un pes més fort del que té, pots fer de moltes maneres i hi ha moltes adequades, però sí que asseguraria aquesta coherència, aquesta unitat en la major mesura possible, no? A més, no és una única conversa, a vegades es dona molt el pes a una conversa concreta, i a vegades amb els infants el que es passa és que primer s'anuncia una cosa una primera vegada, a vegades els infants poden escoltar, altres vegades no, i se'n van ràpidament i no volen sentir-ho, o no tenen preguntes de primeres i les preguntes arriben més endavant, així que també recomanaríem poder tenir aquesta escolta oberta durant un temps. Potser és una criatura que sí que li està bé estar en una situació de parlar amb els dos pares alhora o amb els germans, tota la unitat familiar sobre un tema, o potser necessita trobar un espai de més intimitat, de més calma. Les preguntes apareixen d'una altra forma. Potser ho vol preguntar als avis, perquè no se sent amb la comoditat de parlar-ho amb els pares, o a la mestra, o a una tieta, no? Deixem obertes diverses possibilitats i tinguem aquesta obertura de pensar que, bueno, que comença una etapa i un procés on hem de deixar un temps als infants per anar elaborant la informació. I a partir d'aquí, més que tenir un discurs molt format, jo crec que has de tenir un criteri, però deixar que el discurs s'adapti a les necessitats de l'infant. Els nens i les nenes pregunten, i amb les seves preguntes ho hem de poder-los facilitar els espais per preguntar i per transmetre les seves inquietuds i les seves pors, perquè amb això també ens orientaran en què necessiten saber. Potser ens pensem que necessiten saber molt què els ha passat als papes, i potser això a l'infant no li preocupa tant, i tu t'has preparat molt, t'explicaré què ens ha passat, i potser l'infant està en un punt on necessita saber què li passarà amb ell, no? I amb les preguntes ens orienta a que això és el que necessito aclarir, no? Evidentment, podem parlar de tot, eh? Però a vegades és important tenir aquesta escolta de veure què vol saber, què no, què és el que més li preocupa, en quina direcció van les preguntes, i estar oberts a escoltar quines són les seves inquietuds. Perquè això acostuma a ser un bon criteri.
0: Mm. El que passa és que ara jo m'estic posant en situació i estem parlant d'una situació en què els progenitors, doncs, diríem que en el terreny del positiu es fa una separació civilitzada, podríem dir, no? I els dos doncs estan per la labor d'atendre aquesta necessitat dels fills. Però hi ha escenaris en què això no és així.
1: Hi ha escenaris en què això no és així. Cada vegada menys, però acostuma a ser més conflictiva la situació, i aleshores hem d'anar com al màxim de les nostres possibilitats, no? De vegades aquesta reflexió que estem fent és una comunicació que només podrà fer un progenitor i potser no ho farà amb tota la coherència que voldria, i haurem d'anar preparant aquesta criatura perquè hi hagi algunes contradiccions entre els discursos que vagi sentint. Però serà una persona que haurà de conviure amb aquesta realitat, que hi ha unes contradiccions i que hi ha un escenari de certa conflictivitat, i també hem de poder-lo preparar per això. No vol dir que hagi de ser necessàriament traumàtic, tot i que té més riscos aquesta situació, però podem treballar preventivament perquè això sigui el menys traumàtic possible o perquè no ho sigui, no? Aquí és on es va fent més complexa la situació. De vegades, quan és així, sí que necessitem altres ajudes o donar espais als infants per treballar algunes qüestions si apareix sintomatologia, donar espais perquè aquest infant expressi d'alguna forma aquestes contradiccions que veu, que les pugui parlar, que les pugui compartir. Per exemple, si ens posem en la situació de que sóc una mare d'un infant i que no hi ha un acord i que venen missatges que no van en aquesta línia de l'altra banda, hem de poder tractar això d'alguna forma amb els nostres fills i acompanyar-ho d'alguna forma perquè pugui entendre en la mesura de les seves possibilitats aquestes contradiccions. No és ideal, però es pot acompanyar. I a més és necessari que ho acompanyem perquè probablement serà una cosa que l'acompanyarà tota la vida. Perquè això no només passa en la comunicació d'una separació, sinó que començarà a passar en moltes situacions, no? On ara no ens posem d'acord comunicant el motiu de la separació, en un moment no ens posarem d'acord amb la custòdia, potser hi ha temes de la gestió de legals, potser hi ha temes de com fem els regals i com comprem les coses, d'on viu, de com viu, de com es posen les normes. Així que serà una criatura que s'ha de preparar per viure amb aquestes contradiccions a la seva vida i haurem de treballar-ho de la millor forma possible. Aquest escenari és molt més complex, no? Mm. Així que ja és d'alguna forma és un dol on hi ha una parella que no només trenca la parella, sinó la possibilitat de criar uns fills conjuntament i de fer de pares conjuntament, no? En el pitjor dels casos. I aleshores aquesta és una altra tessitura. Pensàvem en genèric més en una situació on hi ha una parella que se separa però segueix compartint la criança d'uns fills d'alguna forma, amb més o menys entesa o més o menys proximitat. Aquesta seria la situació ideal, que dos adults poguessin preservar al màxim la possibilitat d'educar conjuntament a unes criatures, no? I aquí hi ha un consell important, i jo crec que aquest és el que més ens trobem els psicòlegs i més ens posa en conflicte moltes vegades quan ens consulten els pares, és: ens hem separat, tracta el meu fill, que a veure perquè ho porti bé. I a vegades qui necessita ajuda són els pares, no?, per poder acompanyar aquestes criatures. Ens pensem com que podem delegar una mica aquesta feina en psicòlegs, que puguis compensar una mica el que hem fet, no? Bueno, no, és que de vegades, si donem els espais terapèutics adequats a aquests pares, que estan passant per una situació molt dolorosa i molt complicada, i és difícil, quan estàs fent un dol, poder criar un fill, com per no rebre ajuda, no? I pensem molt en l'ajuda que han de rebre els fills, però de vegades, per poder evitar aquestes situacions conflictives, el que hem de fer és que cadascun pugui treballar aquest dol per la seva banda i d'aquesta manera serà molt més fàcil acompanyar els fills d'una manera efectiva, no? I no ens hem de descuidar d'aquesta part, com de l'acompanyament emocional. Sovint quan treballem amb nens amb aquesta situació i nenes, treballem també amb les famílies en la mesura del possible, no? Però jo penso que això és, no dic que necessàriament s'hagi de consultar, però que no ens descuidem de cuidar molt i de pensar molt en la figura d'aquests progenitors per assegurar la millor experiència possible pels infants.
0: Tornem als... Els nens i a les nenes, perquè quin paper juga en aquestes situacions el moment evolutiu dels nens i de les nenes, l'edat que tenen, l'entorn que tenen?
1: És clau, perquè aleshores les gestions poden ser molt diferents i sobretot perquè les pors que es deriven d'una situació de canvi, com és una separació, que és un canvi brutal per un infant, no? Que és la seva manera de viure i d'entendre la família i el seu dia a dia, però en general

0: fa por, què estan buscant, no? És normal que hi hagi aquestes regressions de primeres, si és un, hi ha uns tempos ajustats on pensem que és una expressió emocional necessària, i amb infants una mica més grans que han de poder passar a posar paraules d'una altra forma al que senten, no? Però escoltar això des de les formes aquestes de pors més de la primera infància, i després en l'adolescència evidentment tindrem escenaris molt diferents on pots començar a veure emocions de més enfadament, on l'abandonament a vegades, o la sensació d'abandonament per part d'un dels progenitors pesa molt i queda molt incorporada, no? en l'experiència adolescent, i a vegades ens costa molta feina elaborar-ho, no? A l'edat adulta, i aleshores és important poder prevenir aquestes pors, acompanyar aquestes pors, que l'adolescent pugui enfadar-se, pugui entristir-se també, no només enfadar-se, a vegades es queden en una forma molt d'enfadament, i és important poder arribar també a la tristesa i poder-nos comunicar d'alguna forma així no agressiva i còmoda, i trobar els espais, que no sempre és fàcil, trobar els espais adequats per comunicar-se amb un adolescent, no? Però evidentment les pors i les necessitats són molt diferents que les de, podem pensar, per exemple, en la primera infància.
1: I Lara, és més difícil gestionar una situació d'aquestes quan es produeix a l'adolescència com a primera experiència, o no té per què?
0: No té per què. Hi ha algunes dificultats i depèn de la història familiar, no? Si m'estàs parlant d'una família on hi ha una història de moltes agressions, molt conflictiva, on hi ha hagut molt patiment i s'ha allargat molt aquesta situació, m'imagino una cosa. Si és un adolescent que ha viscut una infància com molt funcional, un model de parella molt funcional, on hi ha hagut afecte, on s'han tractat bé i passa això, també es viu d'una altra manera. Clar, les situacions són múltiples i molt diferents, i després les necessitats dels infants i dels adolescents també són molt particulars. Aleshores, no hi ha una situació més o menys adequada, no? Mm. Jo crec que l'únic que podem pensar que és més o menys adequat és que prioritzem el benestar dels infants i els adolescents i prioritzem uns mínims, no? Quan parlo d'aquesta coherència, aquesta unitat, potser no ens posarem d'acord i quedarem un dia per anar junts a un parc d'atraccions, perquè potser no podem fer això, però no criticar la teva parella davant del teu fill hauria de ser un mínim que ens hauríem de poder exigir com a adults, perquè és una manera de preservar la salut mental dels nostres fills. Jo crec que això ens hem d'animar a defensar-ho també com a professionals de la salut mental, no? Jo no dic que puguem sempre estar en situacions idíl·liques, però hi ha unes necessitats bàsiques de la infància que sí que hauríem de poder cobrir com a adults. Si no estic podent cobrir això i no estic podent ser respectuós amb la meva exparella, per exemple, amb el pare dels meus fills, quan parlo amb els meus fills, aleshores és que he de revisar alguna qüestió més personal, no? I jo crec que això sí que ho hem de poder, i ho dic amb contundència, sí que és arriscat, però...
1: Yeah, yeah.
0: Però això sí que és important, i això són uns mínims, no? Perquè sí que entrem en situacions on els pares, les mares, es posen molt competitius, no? I es juga molt aquesta qüestió de voler ser millor que l'altre, voler ser més estimat que l'altre, voler-ho fer millor que l'altre, que el fill ens pugui reconèixer, no? Que hi hagi una jerarquització de qui és que fa millor la seva feina, de qui dona més, de qui regala millors coses, de qui s'estima més a un o a l'altre, d'on està millor, a casa teva o a la meva, de no tinc informació i vull que me la donis tu, i els fills es converteixen en missatgers. Així que potser ens centrem molt en com ho transmetem, com ho expliquem, però potser la feina difícil està en sostenir aquesta coherència, aquest respecte bàsic que hem de transmetre als infants. Clar, si ho fem així, no pot ser molt traumàtic. Pot ser trist, pot ser dolorós, pot ser un dol, però no s'estructura com un trauma. Si la situació és de que hi ha un infant que està vivint anys i anys de conflictiva, aleshores és quan tenim situacions que s'estructuren d'una forma més traumàtica i que després cal fer una feina d'elaboració, probablement en l'adolescència o a l'edat adulta, de totes aquestes situacions que has viscut.
1: I llavors, a l'hora de gestionar el contacte entre els dos progenitors, a l'hora de gestionar també aquests espais compartits, Com s'hauria de fer?
0: Si es pot estar bé, si es pot estar mitjanament bé, cordialment bé, no? amb l'exparella, que hi hagi moments que es poden compartir com a família, que es pugui assegurar d'alguna manera aquesta... No és una unitat familiar del tot, però aquesta possibilitat d'estar fent conjuntament de pares i mares...
1: Amb normalitat.
0: Amb certa normalitat, pel bé dels fills, però amb certa possibilitat de gaudir conjuntament, si pot existir això d'una manera cordial i no ha de generar conflicte.

0: i que l'infant es vegi en una situació conflictiva, no?, o tensa, sempre és recomanable que pugui existir això d'alguna forma, no? Amb matisos, perquè a vegades, quan s'intenta fer això, també es pot generar confusió, sí? En infants que diuen, estic fent tot un procés per entendre, potser que la meva mare ja no viu amb mi,
1: sí, sí.
0: I de sobte apareix aquí el matí del meu aniversari, com si estigués aquí, com si hagués dormit aquí, o potser ha dormit
1: com
0: aquí.
1: Com si no hagués passat res.
0: Com si no hagués passat res, i no entenc per què passa això, o em penso que potser és que estan arreglant la situació i torna aquí, o... Clar, a vegades posem difícil la feina d'elaboració dels dols dels fills, no? O es viu d'una manera una mica fantasiosa aquesta possible la reconciliació o la possibilitat de recuperar una cosa que has perdut, no? I a vegades és important deixar uns temps, trobar la manera, anticipar molt bé els motius, mira, això passarà puntualment, passarà d'aquesta forma, hem pensat que seria bonic, no?, que puguis estar amb els dos a la vegada d'aquesta manera, potser en espais més neutrals, pensar quina és la forma, també en funció del moment evolutiu del fill i dels motius de la separació i del que s'hagi comunicat, hi ha molts elements, però aquesta possibilitat d'entesa, aquesta possibilitat de sentir que encara hi ha coses familiars, de que els pares, les mares poden coincidir en moments que potser són importants per un fill, un Nadal, una graduació, un moments determinats on vull que estigueu els dos i que pugui ser així, no? És un bon missatge, acostuma a ser un bon missatge, sempre que intentem evitar al màxim aquestes possibles confusions. Si hem decidit seguir la vida separats, ha de ser una decisió com ferma, contundent. Si ha estat així, no serà perquè es pot tirar enrere i a les criatures els ha de quedar clar això, no? Per evitar aquestes confusions. I en tot cas, en general, ja no és només la possibilitat de coincidir els pares, sinó que si et tinc, no, ara venint de l'època del Nadal, no?, que si jo tinc la custòdia en aquesta època, però per tu és important obrir els regals a casa dels teus avis de l'altra part de la família, potser no em quedaré, però et puc portar i t'hi passes una estona i després et vaig a buscar, si ho hem acordat i està bé, ho podem fer d'alguna forma, no? Sempre els exemples concrets són complicats, sempre hi ha excepcions i matisos, però per què no? Anar pensant en aquestes fórmules.
1: Abans de tancar el capítol, quan hem parlat de possibles símptomes que ens poden alertar que els nens doncs estan patint aquestes situacions, has parlat de regressions, però hi hauria algun altre símptoma que ens fes...
0: Sí. Hem d'anar en compte quan parlem de clínica, i sempre és important quan tenim dubtes que ho valori un clínic, es poden fer consultes concretes de psicòlegs i podem consultar sense necessitat de començar un procés. Mira, estem en aquesta situació, potser consultar només un dels progenitors, el meu fill està passant això, com ho llegeixo, com ho entenc, perquè les regressions no les entenem com a símptomes concretament, però poden ser de moltes formes, preocupen més o menys en funció de la mesura, del temps que duren, de com s'acompanyen, aleshores... sempre que veiem coses que poden fer-nos així com pensar que són situacions de molt bloqueig d'un infant, no?, on comencen a fer mutismes molt grans, on els veiem molt tristos, on hi ha canvis de conducta molt sobtats, on comença a haver-hi moltes regressions en molts sentits que no sabem com acompanyar, que no podem pensar, que no podem parlar, o que duren massa, o que m'angoixen molt com a pare o mare, perquè si no les acompanyem bé tampoc acabaran sent ben resoltes, no?, per un infant. Si veiem símptomes més de tipus ansiós que ens preocupin, en què es fa mal, en què comença a tenir molts terrors nocturns que no podem gestionar, o molts malsons... Clar, quan veiem patir a un infant... hi ha unes dosis de patiment que són lògiques, no? Fins i tot és desitjable que un infant es pugui entristir, no? O que no es pugui entristir però que pugui demostrar d'altres formes, no? I hem de poder estar observant. Potser no tan actuant de moltes formes, perquè acaben sent moments on tothom es bolca molt i s'intenta donar molt, i a vegades és més important poder observar perquè són coses que podem veure des de com juguen, com mengen, com dormen, no? Són les primeres preguntes que fem. Ostres, que té un joc ara que li surt tot per allà, no? Perquè els ninos no paren de matar-se i passen coses terrorífiques. Em sembla una bona forma d'expressar la ràbia, no? Això és interessant, que surti allà. I potser és un bon moment per començar a dir-li algunes coses a un infant. Ostres, sembla que aquest està enfadadíssim, no? I començar a posar noms a les emocions des del joc sempre és una estratègia interessant. O un nino s'ha posat molt trist i està molt trist i què necessita aquest nino, necessita que l'acompanyi, no necessita estar amb el seu pare, o on viu, o què li passa, no? A través del joc ens podem comunicar amb els infants més petits, perquè no... Però si dormen malament, si no estan podent descansar, si es posen molt malalts, si es fan mal d'alguna forma, si de sobte no mengen... Bueno, tots aquests elements són primers moments on hem de començar a pensar que hem d'observar activament i en algun punt veure si necessitem demanar ajuda. Que, insisteixo, no té per què ser una teràpia ni enfocada a l'infant, ni molt llarga, ni a vegades són processos puntuals que podem acompanyar focalment a una família amb una intervenció més familiar o a un infant per donar-li un espai on poder elaborar tot el que li està passant. Això també anirà en funció de com sigui el nen o la nena, perquè hi ha moltes maneres diferents de viure els canvis i com ens passa als adults. Mm-hmm.
1: Bé, doncs ens ha quedat clar que no hi ha un manual, que tot depèn de moltes circumstàncies i que les hem de saber valorar. La Lara Weinberg la podeu trobar al Centre Grup Sant Cugat a la plaça de Doctor Altés. Lara, fins a la propera.
0: Gràcies, fins la propera.

0: Ràdio en samarreta. Els millors programes per tornar a escoltar aquest estiu a Ràdio Sant Cugat. També a www.cugat.cat.
1: Continguts en xarxa.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Naila Martínez, My Nutritionist, benvinguda a Menja't la vida. Com estàs? Com va tot plegat?
2: Doncs... molt bé, Pili. Avui no estic aquí amb tu, però bé.
1: Últimament et veiem també molt mediàtica, eh?
2: Sí, últimament no només arriba la meva veu a les cases de les persones a Catalunya, sinó que també arriba la meva imatge.
1: La teva imatge, perquè et podem veure a la 2CAT.
2: Sí, em podeu veure al segon cafè de la 2CAT. Mm-hmm. No cada matí, però un o dos matins a la setmana.
1: I com sempre fent divulgació, no? I doncs fent-nos feliços a través de menjar millor. Al final és això.
2: Sí. L'objectiu és, doncs, això, educar la població, que tinguin recursos actualitzats i, com sempre, Pili, doncs, sense pressions, sense culpabilitat, no? I, al final, doncs, això, donar informació perquè les persones tinguin poder de decisió i siguin crítics.
1: Unes eines que són tan transversals que ens pots parlar, jo què sé, de la tonyina o ens pots parlar també de com fer una bona manipulació d'aliments, perquè, de fet, ara estàs en una formació, no? Has fet una petita pausa per fer la secció i aprofitem. Què hem de fer per fer-ho millor a la cuina?
2: Doncs sí, ara estic impartint un curs de manipulador d'aliments que precisament, Pili, és un curs per a treballadors o per a aturats, no? Que al final és per aconseguir el certificat que després s'exigeix en qualsevol lloc de treball on implique una manipulació d'aliments. Però com molt bé has dit, una de les coses que faig és aterrar tota aquesta informació a casa nostra, perquè jo soc partidària de que quan integrem una bona manipulació d'aliments a casa és més fàcil que després aquesta manipulació en sortigui ja de forma gairebé nata quan estem en un lloc de treball on requereix aquesta manipulació. I el que fem aquí és, doncs, això, ensenyar eines bàsiques, saber quins són els punts crítics on hi pot haver una contaminació, sigui biològica, no?, a través de microorganismes com la salmonella, per exemple, o sigui física, no?, com que ens ha caigut un cabell, per exemple, amb un plat de sopa, que potser no contamina el comensal, però sí que l'experiència fa que no sigui agradable.
1: Sí, no, exacte. No, si és un cabell que sigui cabell d'àngel. No, de persona no.
2: Exacte. I també, doncs, hi pot haver contaminacions químiques, no?, per un mal ús dels productes que fem servir per netejar. Uh-huh. Per tant, doncs, el que aprenem és doncs, això, quins són els riscos que hi pot haver, saber les conseqüències també, que a vegades en els llocs de treball on es requereix aquest certificat, doncs moltes vegades sembla que haguem de seguir una burocràcia, no?, i que tot s'hagi de fer perquè hi ha una normativa darrere, però al final l'objectiu final és que la persona que menja o que es mengi aquell aliment, doncs no s'emmalalteixi, no?, i no tingui aquesta mala experiència. Per tant, doncs això, informar, bueno, en aquest cas formar, no?, formar aquestes persones, doncs perquè sigui quin sigui el seu lloc de treball, en aquest cas avui estem amb persones que volen optar a treballar en un menjador escolar, o sigui, com a monitores de menjador escolar, i que, per tant, doncs, tenen d'una forma o altra un contacte amb els aliments, i doncs hi ha coses que s'han de saber, no?, que han de ser bàsiques per evitar que els nens i nenes doncs tinguin una mala experiència amb l'alimentació.
1: Clar. Quines serien les més bàsiques?
2: No sé. Doncs sobretot la higiene personal, no?, que al final em sembla com a algo molt bàsic, però doncs, no sé, portar les ungles curtes, no?, sense pintar, portar els cabells recollits, no portar joies que ens poden caure als plats i també poden ser un perill físic, per exemple, no?, la higiene també de l'entorn, d'on se serveix els aliments. En aquest cas, en aquest curs, també parlem de les al·lèrgies alimentàries, perquè també és important, no?, que no hi hagi contaminació creuada, mm-hmm, en els plats de... O sigui, ja no només no oferir aliments potencialment o que tenen... que alguns nens i nenes hi tenen al·lèrgia, sinó evitar doncs les contaminacions creuades amb els plats d'altres nens i nenes, no? Llavors, això seria com lo més bàsic. Després, doncs, si parlem de cuina, doncs hi ha altres factors, no? Com per exemple, doncs, quins són els materials que ens entren, no? En quin estat entren a la cuina, com es cuinen, si s'arriben les temperatures adequades, si es mantenen la cadena del fred, de calent... Hi ha moltes coses a tenir en compte, Piri, dins d'una cuina.
1: I això del fred i del calent, què? Ho dic, ja no dic amb un menjador professional, menjador de, o sigui, la nostra pròpia cuina. Perquè no sé si ho fem prou bé. Els aliments calents doncs a la nevera s'han de posar, no s'han de posar? Perquè d'això n'hem parlat fa molt de temps i ara no recordo què és el que havíem de fer.
2: Doncs això porta molta polèmica en el que porto de matí fent en la formació, perquè una de les coses que m'han dit que han après ja en aquestes dues hores és que els ous no s'han de posar a la nevera a la porta de la nevera.
1: On van els ous?
2: Ho explico. Els ous poden van anar fins a la nevera.
1: A dins? I no poden anar
2: poden
1: fora?
2: Poden anar fora, sí. Poden anar fora, però al final també depèn de en quant temps gastarem aquests ous. Vull dir, pensem que la nevera el que fa és augmentar la vida útil de l'aliment, no? O sigui, conservar-lo. Per tant, poden anar a dins, però han d'anar a dins. Perquè nosaltres trobem els ous al supermercat, a fora, no els trobem refrigerats, perquè l'ou, o sigui, la capa externa que té l'ou, que protegeix l'ou d'entrada de microorganismes, és molt sensible a la temperatura, als canvis de temperatura. Llavors, què passa? Que no podem refrigerar-los al supermercat perquè a l'hora de treure'ls del refrigerador o de la nevera, no? Fins portar-lo a casa nostra, això alteraria aquesta capeta, la trencaria i llavors seria més probable, no, que poguessin entrar microorganismes cap a dins de l'ou i que això pogués provocar una toxinfecció alimentària a la llarga, no? Llavors, què es fa? Es tenen a temperatura ambient perquè no hi hagi, que no es trenqui aquesta cadena de temperatura i llavors quan nosaltres arribem a casa els podem posar a la nevera, però s'han de posar al mig de la nevera a dins. Per què? Perquè la porta és la que contínuament està en contacte amb la temperatura exterior, per tant té molts canvis de temperatura. Llavors aquí aquests ous es farien malbé. Ja sé que m'esteu escoltant i estudiant, però si la meva nevera té les oueres a la porta,
1: sí,
2: doncs estan mal dissenyades.
1: És que estan totes, jo crec, no? Les oueres, sí, estan totes a la porta.
2: Sí. Sí, doncs no, hauríem d'agafar aquestes oueres i ficar-les al mig de la nevera per evitar aquests canvis de temperatura. I a l'hora de cuinar, doncs també hauríem de treure només els ous que hem de fer servir. No treure tota la ouera, fer servir els ous i després tornar-los a posar dins, perquè aquest canvi de temperatura doncs provoca que l'ou, no que l'ou, sinó que aquesta part, aquesta cutícula, no, aquesta capeta que té l'ou de protecció, es trenqui i, si hi ha microorganismes a fora, puguin entrar cap a dins.
1: D'acord, doncs mira, bons consells que ens acabes de donar, coses que no sabíem tampoc nosaltres, com els teus alumnes, i que avui ja sabem. Escolta, Naila, moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho, per tota aquesta docència que fas, per tota aquesta explicació que fas, de tan transversal, de com ens hem d'alimentar bé i millor. Una abraçada,
2: sí, perquè,
1: molt gran.
2: Pili, digues,
1: sí.
2: Deixa'm dir, sí, que no només ens hem d'alimentar de forma saludable, sinó també de forma segura.
1: De forma segura, i tant. Doncs, Naila, una abraçada enorme. Un petó gran. I que per Sant Jordi s'ha estat signant a la Mesa Impressiones.
2: Sí, ja ha sortit el llibre, ja el tenim, ja el podem comprar, ja està físic.
1: Com vas? Vas estar a Barcelona. Que xulo.
2: Vaig estar a Barcelona signant llibres, una experiència totalment nova, totalment... A vegades, mira, vaig a dir-ho perquè crec que els nostres oients ja són com una petita família. A vegades sento que vinc a dins d'una càmera oculta, però és que estic vivint, però molt contenta, la veritat.
1: Ai, que bé. A veure si m'arriba el meu aviat, ja te'l faré signar. Un petó enorme, Naila. Una abraçada.
2: Una abraçada molt forta.
1: Qui vulgui comprar ho pot fer, no? Que el busqui. A la Mesa Impressiones.
2: Sí, a la Mesa Impressiones, a la pàgina web de Dashbook, i no sé si aquesta setmana ja estarà a Amazon i FNAC.
1: Fantàstic, enhorabona.
2: I a la Casa del Libro.
1: Ja, fantàstic. Abraçada enorme, enhorabona. Besitos, adeu.
2: Gràcies, adeu-siau.
3: Continguts en xarxa.

0: Una curiositat molt interessant és que hi ha un lloc a la Terra on dos oceans es troben però no es barregen completament. Un exemple famós és el punt on es troben l'oceà Atlàntic i el Pacífic prop del Cap d'Hornos. A primera vista, sembla que les aigües xoquen però es mantenen separades creant una mena de frontera visible entre dos colors diferents de mar. Això passa perquè cada massa d'aigua pot tenir temperatures, salinitat i densitats diferents. Quan aquestes diferències són prou grans, les aigües no es barregen immediatament, sinó que poden mantenir-se parcialment separades durant un temps. També hi influeixen els corrents marins, que poden empènyer cada massa d'aigua en direccions diferents, dificultant encara més la barreja. Tot i així, amb el temps, les aigües acaben mesclant-se lentament. Aquest fenomen no és exclusiu d'aquest lloc, però allà és especialment visible i impressionant. Dóna la sensació que hi ha una línia invisible que divideix dos mars, tot i que en realitat només és un efecte físic natural.
1: La ràdio amb samarreta. L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
2: El mes. Un mes és una unitat de temps basada en els cicles de la Lluna i el seu moviment orbital al voltant de la Terra. Astronòmicament parlant, el concepte de mes té les seves arrels en l'observació dels canvis regulars de les fases de la Lluna, un patró evident que ha influït profundament en les cultures i en els calendaris que els humans hem creat al llarg de la història. Tot i així, hi ha diferents tipus de mesos definits segons diferents paràmetres astronòmics. Hi ha el mes sinòdic, el mes sideri, el mes dracònic, el mes anomalístic i el mes tropical. No us explicaré exactament com són cada un d'ells, perquè és massa complicat, massa rotllo, no? Però, per exemple, el mes sinòdic és el temps que triga la Lluna a passar per totes les seves fases, des que és Lluna nova fins a que torna a ser Lluna nova. Té una durada aproximada de 29,53 dies. Aquest és el tipus de mes més directament relacionat amb els calendaris lunars o lunisolars, que es diuen, com el calendari islàmic o el xinès. La durada varia lleugerament a causa de les petites variacions en l'òrbita de la Lluna i la influència del Sol. Així doncs, històricament, els mesos es van basar inicialment en cicles lunars visibles, donant lloc a calendaris lunars, que ajusten els mesos lunars al cicle solar afegint mesos intercalars, és a dir, l'any comptat amb llunes i l'any comptat amb el sol no ajusten exactament i cada any havien d'afegir dies sueltos perquè quadressin. En conclusió, un mes, astronòmicament parlant, és una expressió dels diferents cicles orbitals de la Lluna en relació amb la Terra, el Sol i les estrelles. Aquestes variacions en la definició del mes reflecteixen la complexitat del sistema Terra-Lluna-Sol i la rica herència cultural dels calendaris humans, que han adaptat aquests cicles per organitzar el temps i la vida diària.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Els hits de tots els temps.
1: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla la Tina Forés. Des de fa 3 anys, l'Helena Cardona organitza els seus viatges amb un nou aliat digital, una plataforma que permet a usuaris d'arreu del món intercanviar casa seva amb altres particulars sense cap cost econòmic. Cada vegada hi ha més iniciatives d'aquest tipus, però una de les més populars és Home Exchange. A Sant Cugat hi ha 149 habitatges registrats a la plataforma amb opcions per a tota mena de perfils i necessitats. Per l'Helena, aquesta modalitat s'ha convertit en una manera de viatjar molt més sostenible i econòmica, especialment perquè viatja amb família. Una de les preguntes que més respon a la gent és si li fa por deixar casa seva desconeguts, però ella explica que una de les bases d'aquest model és la confiança i, de fet, sempre s'han trobat amb persones molt respectuoses. Un dels aspectes que més valora és el fet d'estar fora de casa sentint-se a casa i posa l'exemple que, de vegades, l'intercanvi pot ser en famílies semblants a la seva i que els nens poden compartir les joguines. Pots descobrir més sobre aquesta manera de viatjar a www.cugat.cat. Més notícies. Al Parlament ha avalat per unanimitat que l'alumnat amb discapacitat pugui acabar el curs escolar que hagi començat amb 21 anys encara que en compleixi 22 durant l'any acadèmic. La Comissió d'Educació i Formació Professional ha aprovat aquest dimarts una proposta de resolució presentada per Junts, Esquerra, el PP, els Comuns i la CUP que insta el govern a adaptar la normativa catalana. Fins ara la Generalitat aplicava una interpretació més restrictiva del límit d'edat. La legislació estableix que l'escolarització de l'alumnat amb necessitats educatives especials es pot allargar fins als 21 anys, però el departament prenia com a referència l'any natural en què acabava el curs. La interpretació avalada ara pel Parlament pren com a referència l'edat en el moment d'iniciar el curs. Si l'alumne el comença amb 21 anys, té dret a acabar-lo. I un últim apunt d'esports. El primer equip masculí del patiu Key Club Sant Cugat inicia els entrenaments el 24 d'agost i amb la segona temporada del tècnic Andy Colaiani a la banqueta. El retorn del màxim golejador del club, Pau Gilabert, després d'una campanya al Sant Just d'Hockey Lliga, és una de les grans novetats de l'equip. L'altre fitxatge és Àlex Arevalo, que arriba del Mataró. El debut a l'Hockey Lliga Plata Nord serà el 27 de setembre a la pista del Reus B. I el Club Esportiu Vallorès acull des del 26 de juliol fins al 2 d'agost una prova del circuit ITF Junior World. La competició es disputa sota la modalitat d'individuals i dobles, tant masculí com femení. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.

0: serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
2: Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts de nou aquí a la Maroteca de la Ràdio, a la sintonia de Ràdio Sant Cugat. Salutacions a qui us està parlant, Jordi Caselles, tot un plaer, com sempre. I com sempre, tot un plaer estar acompanyat de l'Esteve Llop, el meu company d'aventures, el meu company quasi de vida, quasi. Esteve, com estàs?
3: Què tal? Aïmat, Jordi. Doncs bé, content d'estar un dia més aquí. Programa número 101, edició especial la que vam fer l'anterior setmana, la número 100, al Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica, a Terrassa, que m'agradaria revisar una mica amb tu, perquè va ser molt xulo. Vam estar en un estudi de Catalunya Ràdio, un estudi que sembla un viatge en el temps, que és una mica el que fem nosaltres cada setmana, perquè es tracta d'un estudi analògic que vam comptar que és aproximadament de la segona meitat dels anys 90 i que està muntat tal qual el tenien a la fira... Ara no me'n recordo el nom. Hi ha una fira de Madrid, ara busquem la informació, perquè ens vam oblidar, o millor dit, no vam tenir temps de fer tantes coses en aquell programa i no vam dir-vos aquesta anècdota que ara quan trobem la informació us facilitarem. Que és que aquest estudi de Catalunya Ràdio no és que estigués a Catalunya Ràdio instal·lat i s'hagués substituït, que és el que nosaltres inicialment pensàvem, no, sinó que estava muntat una vegada a l'any a una fira de Madrid, en la qual Catalunya Ràdio acostumava a muntar un estudi mòbil i diferents emissores de Barcelona i de Catalunya passaven per aquell estudi i feien les seves connexions des d'allà. Així doncs, un estudi 100% operatiu, amb mitjans analògic pràcticament al 100%, sí que hi ha un ordinador però que no està del tot operatiu, almenys en el moment en el que nosaltres hi vam estar. Hi ha com un disparador, que és el que tenien abans alguns estudis de ràdio, on hi ha una sèrie de tecles que tu pots arribar a llançar, doncs, falques, sintonies, etc., des d'aquell ordinador, però la resta és tot analògic. Doncs tens els plats de CD, tens els plats de minidisc i llavors tens un rack on tu pots anar entrant i traient so per connectar-ho, doncs, per exemple, a la nostra gravadora, que ens va permetre enregistrar aquell moment. També allà hi havia una gravadora de CD fantàstica, també ho pots fer amb un minidisc, evidentment, però nosaltres el que vam fer va ser connectar d'una banda el nostre ordinador per punxar els nostres talls, vam utilitzar un minidisc per poder tirar la sintonia del programa i vam utilitzar una gravadora digital per treure tot aquest resultat de la taula de mescles. Com ho vas viure tu des de locutori, Jordi?
2: Doncs mira, la veritat és que molt emocionant, perquè clar, és que era com estar en una emissora de ràdio, era tota una peixera força gran, amb una taula que potser hi havia 8 micròfons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jo crec que 8 ben bé. A més, molt espai per públic, amb cadires, de fet teníem una mica de públic, i la sensació era totalment d'això, no?, d'un estudi de ràdio. Clar, anava a dir, et veia lluny. Home, més lluny estàs ara, bàsicament. Però,
3: sí, però tens una pantalla molt a prop.
2: Sí, però la distància amb el monitor és més a prop.
3: Exacte.
2: I allà estaves lluny a dins la peixera. Voldria recordar una mica com va anar això, perquè la veritat és que jo et vaig fer una pinzellada d'aquest estudi un dia en una visita en el Museu de la Ciència amb la meva família, i vaig dir, escolta, Esteve, aquí hi ha un estudi, eh? I vaig fer 4 fotos i t'ho vaig enviar. I clar, tu ja vas començar a pensar, home, doncs escolta, això... No? I també gràcies en Cinto, no?, que ens va animar també i ens va donar el contacte, doncs... Bé, doncs fixa't fins on arribant, no? I que sempre he pensat, dic, és que aquest estudi està aquí, és que el podríem fer servir. A més, té aquest punt de nostàlgia, no?, que jo crec que ja li va bé a la Maroteca de la Ràdio, no? Ens permet tornar a recuperar el minidisc que tant tu i jo havíem fet servir, que a nivell de Walkman, a nivell de platina de casa, a nivell de ràdio al cotxe, que era una passada en aquella època. I, per tant, doncs això, no? Escolta, un estudi operatiu 100%, que si t'hi dediques unes hores acaba estant tot, perquè ens faltava una mica fer proves amb el botó, doncs, del mute del meu micro, o de poder jo parlar amb intercom amb tu, no?, sense que es colés això, representa en aire, no?, en aquest cas en la gravació. Escolta, va ser fantàstic, l'experiència, molt bé.
3: Bé, jo puc dir que la sensació que vaig tenir la seure'm allà i començar a tocar les vies de so va ser d'estar com a casa. És a dir, clar, el fet de tocar una taula de so que et recorda l'època que tu estaves treballant a la ràdio, estar amb un tamboret amb rodes, amb aquesta perspectiva una mica més elevada, com teníem a Ràdio Sant Cugat, per exemple, i tenir, doncs, el rack per una banda i per altra banda tots els equips de so, els reproductors, gravadors, doncs et donava aquesta sensació de confort, que jo també la tinc aquí a casa, evidentment, però tinc un estudi de ràdio molt minimalista, diguem. Sí que hi ha molta pantalla, també, perquè estem en aquests moments, com sempre, o gairebé sempre, connectats remotament, però el fet d'estar allà en directe, gravat, que és allò que diem sempre també, nosaltres fem directes gravats, però en aquell cas encara semblava més directe perquè teníem pública dins de l'estudi, havíem de vigilar que no es colés el soroll dels menors que teníem allà acompanyant-nos, els meus fills, de manera que et donava més aquesta sensació del programa de tota la vida, no? Per tant, molt, molt interessant, ens ho vam passar molt bé i esperem repetir-ho. Nosaltres sempre ho diem, quan ens agrada una cosa preferim repetir-la sempre que sigui possible. Ara bé, és cert que el fet de desplaçar-nos allà, tu encara ho tens més a prop, tot sí, i que sí. Estàs en una punta de Terrassa, però en el meu cas jo trigo doncs perfectament i anant tot bé 3/4 d'hora. Vull dir que sí, no és el mateix sí, sí. Que estàs a casa i dius ara mateix en 5 minuts estic operatiu que no pas haver de fer tot el viatge. Clar, no?
2: És això, sí, jo ho tinc més a l'abast. Ara, mentre parlaves, també pensava i em venia el record, no? L'última vegada visual o sigui, l'últim record visual que vaig tenir similar en el que vam viure, estem parlant de l'any 2000-2001, o sigui, quan estàvem a Ràdio Sant Cugat, en què jo estava a la Peixera i tu estaves dins el quarto tècnic, no? Jo crec que d'ençà d'allò no hem viscut una posada en escena igual com la que vam tenir en el Museu de la Ciència. No
3: bé,
2: ho recordo.
3: Excepte Ràdio Sant Cugat, que el bueno, passat Nadal vam enregistrar sí, però un programa.
2: Sí, però estàvem dins el mateix estudi.
3: Clar. És a dir, és un estudi on no hi ha peixera i, per tant,
2: exacte.
3: Tens una taula al darrere de la taula de so on hi ha 2 o 3 micròfons i poc més.
2: Exacte.
3: Però no hi ha aquesta separació, que és el que nosaltres sempre hem viscut als estudis de ràdio, no?
2: Correcte. Doncs escolta el que tu dius. S'ha d'intentar repetir això, s'ha de buscar un moment que vagi bé pels dos i evidentment, amb les dificultats de desplaçament, però aquell estudi és una meravella, tot i ser un estudi analògic. Està allà, funciona. Jo crec que val molt la pena treure'n profit.
3: Mira, aquí tenim el nom de la persona amb la que vam estar enviant-nos missatges per Facebook, que va ser ell que, arrel de la meva publicació a Facebook, on deia que gravaríem aquest programa al MNACTEC i aportava la foto de l'estudi on es veia perfectament la taula de so, doncs ell de cop em diu quantes fires van fer a Madrid amb aquesta taula. És en Ferran Guerrero, que és tècnic d'exteriors de Catalunya Ràdio i que ens va facilitar aquesta informació. Així doncs, gràcies Ferran per aquesta puntualització. Molt bé, doncs ara sí, anem a escoltar alguns talls radiofònics, que és el que ens dediquem bàsicament a fer en aquest programa, a part de xerrar una estona sobre ràdio, evidentment. Anem ara al desembre de l'any 2001. Aquest és un tall que ens proporciona Mario Azañedo i que pertany a Com Ràdio, de la gent de Catalunya al dia que sonava doncs, aquelles vespres de Nadal de l'any 2001.
4: Catalunya al dia.
5: Comencem aquesta agenda avui dissabte parlant d'activitats pròpies del dia de Nadal, com per exemple el pessebre vivent de Mer, a la comarca de la Selva. Avui, des de les 7 i fins a les 9 del vespre, tindrà lloc doncs, aquesta representació del pessebre vivent de Mer amb la gent de la localitat com a principals protagonistes. La cita de les 7 a les 9, el lloc concret, el monestir de Mer de la Selva, organitzat per el jovent de Mer. Parlem també de cites musicals. Avui, per exemple, a Terrassa, a partir de les 11 de la nit, tindrà lloc l'actuació de la Big Band Terrassa, música jazz a la nova Jazz Cava, a la ciutat de Terrassa, com dèiem, i també música, però en aquest cas a la ciutat de Barcelona, amb la Locomotora Negra, música swing, amb un concert que porta per títol Tradicional Concert de Nadal. La cita és avui a la Cova del Drac, concretament en el seu cicle de Jazz Room, a partir de les 11 de la nit. I acabem també amb música i amb una proposta ja habitual per aquestes dates. La Vella Dixieland ofereix un concert especial de Nadal, música Dixie, al Luz de Gas, a partir de 12:45 de la matinada al carrer Muntaner de Barcelona.
6: Neix el primer ordinador portàtil. Té 25 quilos de pes i 2 megas de capacitat. Surt al mercat el primer telèfon mòbil ultralleuger. Només pesa 10 quilos i té un preu de 200. L'exèrcit nord-americà està estudiant un sistema de comunicació estratègica, el que provisionalment anomenen Internet.
7: No creus que ha arribat el moment de posar-se al dia? Connecta't a la Malla Ràdio de dilluns a divendres a 7:45. Les noves tecnologies a l'abast de tothom a Com Ràdio.
1: La Maroteca de la Ràdio.
3: Doncs aquí teníem aquesta agenda Catalunya al dia de Com Ràdio, desembre del 2001, com us dèiem, cortesia de Mario Azañedo. Per començar l'anàlisi musical, Jordi, perquè tu m'estaves parlant aquí, jo et deia que escoltava en aquesta sintonia un ritme de bossa nova, i tu em deies alguna cosa una mica més avançada, eh?
2: Sí, jo t'he dit que per mi això és un ritme fusion, perquè aquest estil musical, jo que sóc aficionat als teclats electrònics, en el meu primer teclat ja de l'era moderna, diguem, que va ser un Roland E20, hi havia un ritme que es deia Fusion i era quasi calcat en aquest estil musical. I després en un teclat nou que he tingut amb els anys, que és un Yamaha, també. És com un ritme llatí, podria ser, no és ben bé una bossa, i és un ritme molt característic i molt marcat, i sempre l'etiquetant com a tal, com a Fusion, no? Com una versió més moderna d'un clàssic llatinoamericà de ritme, no? Com podria ser la bossa nova, per exemple.
3: També un toc de jazz,
2: fins i tot, el que tu dius. Bueno, clar, és que la paraula fusion podria semblar un adjectiu, però no és un estil. O sigui, s'ha fet jazz fusió, s'ha fet llatí fusió, i al final, doncs, té una característica principal, potser uns ritmes més marcats, el compàs, òbviament, sempre és un 4x4, això és igual, però més avançat. I fora de l'anàlisi musical, i que he rigut molt, m'ha fet molta gràcia el telèfon mòbil, que només pesa 10 quilos.
3: Bé, de fet, era una referència històrica, és a dir, que no és que ens hagi de sorprendre que un mòbil l'any 2001 pesés 10 quilos, evidentment, no?
2: No.
3: Però vaja, que amb la perspectiva del temps encara és més xocant, no, això?
2: Sí, clar, sí, segur que ho arribaven a pesar, no? Però imagina que qualsevol marca moderna diu, no, doncs nostre, el nou telèfon, eh? Nou iPhone 25, que només pesa 10 quilos.
3: Imagina't. Molt bé, anem a més històries. Ara anem a recuperar una de les feines que va fer Ivan Medina a la ràdio, i concretament al Fricandó Matiner, on feia entrevistes al carrer. I hem recuperat d'un dels minidiscs que ell ens va cedir les gravacions que ell feia, que després editava i sortien en antena a la ràdio.
8: Bon dia, Badó, bon dia, companys, bon dia, Catalunya. Tornem a sortir perquè parli la gent del poble, i ho fem en aquest cas per una notícia d'un carter francès. Atenció, perquè surt un paio i es veu que ha agafat uns cabells del que suposadament era la mòmia Ramsès II i els ha venut per internet. Notícia, per tant, que ens serveix per veure quines coses originals compraria i vendria la gent a través d'internet. Bon dia, quina cosa original compraria o vendria vostè per internet?
9: Res.
8: Alguna untricintat així?
9: Per internet no. Soc de l'època que tot es feia manual.
10: El burro català.
8: El compraria?
10: Sí.
8: Físicament?
10: Sí, sí. Si tingués lloc, clar.
11: No, res.
8: Res de res?
11: Res.
8: Ni un cabell d'algun ídol, ni...
11: No,
8: algunes calcetes allò d'alguna persona important, res.
11: Res.
12: Un consolador, por ejemplo.
8: ¿De quién? ¿Y grande, pequeño?
12: Pues no sé, si tiene que llamar la atención, cuantas más cosas tenga, mejor, ¿no? Pues si no, lo puedes encontrar en cualquier sitio, alguno que fuera especial, grande, por ejemplo.
8: ¿Y qué tendría este consolador?
12: Yo qué sé, nunca he tenido ninguno, así que es lo primero que se me ha ocurrido.
13: Unas bolas chinesas, pero que no estiguin usadas.
8: Usadas serían una mica desagradable, ¿no?
13: Molt desagradable, amb lo cual intentaría que fossin noves, y yo creo que sí, que poden funcionar. Més de ser pràctiques, són de colorins, són dues, com els Petit Suís, que al preu d'un en donen dues.
8: A ti dos en dos, no?
13: Exacte.
8: Escolta, internet realment serveix per... No sé, sembla que és una mica una porta del sexe, això, no?
13: Jo crec que sí. Jo crec que, de fet, bueno, les estadístiques ho diuen, que el 80 o 70% de gent que es connecta busca sexe, ja sigui per quedar fora de lo que és la xarxa o bé per tenir-lo amb algú dintre, no?, connectat.
14: Per internet, l'únic que compro són billetes d'avion.
15: Jo pel·lis porno i música.
8: Però moltes, o...?
15: Molta, molta música i moltes pel·lis.
8: Hi ha alguna cosa més excèntrica, més original? De dir, no sé, per exemple, roba interior d'alguna persona, d'algun ídol o...
15: No, això no, jo passo, jo no tinc ídols.
16: Anda, pues no tinc internet encara.
8: Encara no té internet? I com vius sense internet? Es viu bé o no?
16: Molt tranquil·la, de moment.
17: Un elefant.
8: Per què vols un elefant?
17: No ho sé, és algo original, podria...
8: Home, però hi ha moltes coses originals.
17: Doncs no ho sé, també podria comprar...
8: Home, a veure, original seria que el compressis i després què fas amb l'elefant? Clar, això sí que és original.
17: Pues, ja. Regalar-lo al zoo, per exemple.
8: El compres i el regales?
17: Sí.
8: Està bé.
17: Està bé, no?
18: És que soc poc consumista, ara no ho sé, tio. Un sostens de la Marilyn Monroe compraria.
8: Vale, companys, Catalunya, fins aquí el reportatge avui. Avui sí, per gustos, objectes o regals. Quasi molt bé, sortirem i ho farem per més coses. Vinga, quasi bé, adéu.
1: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
3: Interessant document del qual no tenim la data d'enregistrament, però calculem que té una mica més de 10 anys, 10-12 anys aproximadament, fet amb un minidisc Walkman, que, com podem veure, la qualitat de so és pràcticament perfecta, però sí que és cert que jo he detectat, jo no sé si tu que estàs a distància potser no ho sents tan bé, al principi de la gravació se sentia un petit soroll de cable. És a dir, que la connexió del micròfon en el minidisc, com que ell devia anar en moviment, doncs no acabava de ser el tot perfecte i feia una mica de soroll. Però vaja, la qualitat de so, evidentment, molt interessant. I també interessant, em sembla a mi, Jordi, veure amb la perspectiva del temps, que curiós que encara hi hagués gent que no tingués internet i també que fos, sí, com una cosa molt novedosa o molt cridanera parlar de que què compraries tu o vendries per internet. Avui dia això és que està a l'ordre del dia i ho pots fer des del mateix mòbil en un moment.
2: Sí, sí, sí. És que no fa tant, eh? Diem que no, sempre dic el mateix. És que no fa tant. Estem en el 2023. El 2021. Jo em vaig casar. A casa, d'entrada, no hi ha internet i arriba al cap de poc, no triga molt. Amb una velocitat espantosa de 2 megas per segon.
3: Doncs mira, encara, perquè jo me'n recordo del mòdem de 64K, sí, a casa del meu pare.
2: Ah, jo també.
3: Que...
2: No, això ja a casa meva, aquí a Terrassa, però a casa del meu pare, sí, mòdem.
3: Ah, jo parlo de l'any 95, més o menys,
2: sí, sí,
3: i que ens connectàvem amb el telèfon, amb el mòdem, i que anaven sonant aquells pitos,
2: sí, sí, sí,
3: que la connexió era eterna, i quan s'acabaven els pitos volia dir que llavors, sí, sí, ja estaves dins que tingués la sort de no caure.
2: Totalment. I aleshores, a més, la línia comunicava, no et podien trucar perquè estaves comunicant, perquè estaves a internet.
3: Sí, sí, increïble.
2: De fet, a casa sempre recordaré que va entrar el primer mòbil que va comprar el meu pare a Andorra. Era un Motorola, es deia MicroTac 2, si no m'equivoco.
3: I micro ho era o no? Perquè em sembla que devia ser bastant grandet, no?
2: Era un totxo ja grandet, amb antena extensible i tal, però, hosti, que guapo. Com es diu, en aquella època vaig pensar, hosti, que guapo.
3: I autonomia de la bateria, te'n recordes?
2: No, me'n recordo. I clar, jo devia tenir, doncs, 19, 20... por ahí, més o menys, i 21, sí, sí, sí. Amb això vull dir que no fa tant. És que tot ha passat molt d'ara, eh? No fa tants anys. Sí, clar, en fa 20 i pico, però és que 20 i pico no són tants.
3: Sí, vale, no. Està clar que va passar ràpid.
2: 20 i pico. És que Twitter, em sembla que 2011-2010, no?, per exemple. O sigui, mm-hmm, crec que encara no fa ni 15 anys que existeix Twitter.
3: I ara ja el volen matar, o sigui que...
2: Sí, i ara ja d'això, doncs... Bueno. I una persona no té internet. Bueno, escolta, que encara trobarem algú que no té mòbil i que diu que viu molt feliç, eh?
3: Sí, sí, segur.
2: M'ho crec.
3: Cada cop més difícil, eh, però...
2: Sí, o gent que té mòbil, i aquesta jo en conec una. I no té xarxes socials, ni una.
3: Uh-huh.
2: O sigui, té el WhatsApp com a sistema de comunicació, i ja està. Ni Instagram, ni Twitter, ni TikTok, cap mena de xarxa social. Bé, escolta, que ens desviem les respostes. Doncs sí, la senyora que no tenia internet... Hem anat també ja cap al cantó sexe, ja anàvem cap allà també. Deien que el que més es consumeix per internet, no? Bé, sí, s'han fet molts memes d'això, no? Que si només és música o pornografia, no? Bé, fins i tot hi havia un meme d'un teclat que només tenia dos tecles, una que deia music i una altra que deia porn, que era en anglès. Bé. Però jo crec que internet, afortunadament, serveix per moltes més coses més enllà d'això. Gran invent, no? Però està bé. Està bé, perquè l'exercici que fa l'Ivan és boníssim. Vull dir, plasmes i enregistres de per vida, què hi havia en el carrer en aquella època. No? I això
3: que,
2: és
3: per cert,
2: boníssim.
3: Hem fet un exercici d'editar aquest àudio, perquè nosaltres que tenim era la gravació íntegra tal com es va fer en aquell dia, que, clar, doncs l'Ivan comença a gravar per algú pel carrer i intenta captar la seva atenció perquè pari un moment el seu trajecte i parli per un micròfon, amb una carxofa de RAC1, en aquest cas, o de RAC105, i, és clar, això de vegades costa una mica, no? Jo me'n recordo, tu també, que has fet entrevistes al carrer.
2: Sí.
3: És allò que sembla que quan vas... Sembla una llança, no?, que tens a la mà. Quan la gent et veu amb això, més que res, el que fa és marxar. Aleshores, el que has de buscar és això, aquestes estratègies per parar aquella persona i dir-li, no passa res, no surt en directe, s'enregistra, i si no vols que surti, doncs no ho posem, si vols que repetim, ho tornem a fer, etc. Llavors, tots, sí, aquest impàs se sent en aquesta gravació, no?, que ell va caminant i, escolta, no, tens un moment, bé. I també divertit.
2: Escolta, és que jo havia tingut un repte molt bèstia, que era fer-ho en directe.
3: Sí, sí, això... amb un telèfon mòbil, que encara és
2: amb
3: més complicat.
2: Amb un telèfon mòbil. Clar, ni micròfon allò a Ràdio Rubí ni res, I, escolti, me'n sento molt, molt orgullós. També tenia els meus truquis, eh? Que era ja tenir-ho mig a punt, això, per si de cas.
3: Bé, això em sembla que és de formació professional activa, eh? Escolta'm, ja que parlant de Ràdio Rubí, què et sembla anar a escoltar el senyor Toni Sevilla? Un senyor al qual tant tu com jo, com molts altres amb qui hem parlat de Ràdio Rubí, li han fet de tècnic de so.
2: Sí.
3: Doncs anem a escoltar una gravació que no té massa anys, però que té molt de valor perquè ell ja s'ha jubilat, ja va aparcar el seu programa després de molts anys d'activitat, a Ràdio Rubí, Raíces del Sur.
19: Ràdio Rubí, 99.7 FM.

0: Un autèntic viatge en el temps, poder escoltar Toni Sevilla, excompany nostre de Ràdio Rubí, amb el seu mític Raíces del Sur, un programa que va estar una colla d'anys en antena i del qual, com us dèiem abans i ja havíem comentat aquí en el nostre programa, vam ser bastants els que vam fer de tècnic de so. Jo, en el meu cas, vaig estar 3 temporades a Ràdio Rubí i el que em tocava moltes vegades era, després del meu programa, fer de tècnic de so del seu programa, perquè jo feia el programa de 4 a 5, després de 5 a 6, no sé si feia reportatges o alguna cosa així, i de 6 a 7 estava amb ell. És a dir, que tots ho coneixem, això. I també aquest estil tan peculiar de locutar, de comunicar amb l'audiència, perquè tenia moltíssima audiència aquest programa. I també, ara està fent la reflexió jo pensant mentalment, Jordi, mentre anàvem escoltant això, que és que tots aquells que diuen que el castellà es maltracta a Catalunya, etc. Estem a Rubí, d'acord, que és una ciutat amb una immigració molt important des de fa moltíssims anys. No és com altres llocs com Barcelona, que sí que n'hi ha hagut, però que els últims anys s'ha incrementat. Rubí sempre ha sigut una ciutat amb molta gent estrangera, fins i tot. Ja no parlem del nostre país, sinó de fora. Però que vingui gent del país, o sigui, de la resta d'Espanya, del sud, i que segueixi tenint aquest accent, de fora, d'aquí, a mi em sorprèn moltíssim. Per tant, jo crec que el català en cap moment fa fora el castellà a Catalunya, no? Estàs d'acord amb mi?
1: En absolut. Però si el castellà té una força... Jo sempre he dit que el castellà s'aprèn sol. És un llenguatge tan potent que s'aprèn sol. És que no cal ni que l'estudis. L'aprendrà sol al carrer, al pati de l'escola. Sempre s'ha dit. És així. De fet, jo, una persona adulta, m'esforço moltes vegades en escriure bé el català perquè ortogràficament és... té la seva complexitat, gramaticalment potser no tant, perquè ja estic més avesat, i sobretot en el parlar, però requereix d'això, i llengua minoritària, que cada vegada es parla menys. I això no vol dir que hagi d'anar ni molt menys en declivi, ni en contra, ni perseguir cap altre, què va. I el castellà és una llengua també preciosa, i a més ens ha vingut gent de fora amb una gràcia d'accent que jo admiro, i sempre he dit moltes vegades, i el castellà, que no és castellà, però que és argentí, però és igual, ja ens entenem, el trobo fantàstic cada vegada que els escolto. Saps, ho he dit moltes vegades, un fan de Lelutiers, que malauradament alguns dels seus membres ja no estan amb nosaltres, i tenien un lèxit i una oratòria que, bé, fantàstica. I en referència al que estàvem dient tu i jo ara fa un moment, fora de micròfon, no?, que parlàvem també, per exemple, del Justo, no?, d'una persona doncs, que va venir de fora, que va venir d'Andalusia, que el 82 és quan va fer l'emissora de Radio Teletaxi, no?, a Santa Coloma de Gramenet, que coincidia amb el Mundial de Futbol d'aquella època. Pensava que va estar emetent ben bé fins a finals del 86, després va ser clausurada per un tema de llicència administrativa i després va tornar a sortir com a RM, Ràdio de Mataró, en el 92.
0: No? I és que ens recorda molt aquesta manera de locutar, sí, no? Podria ser una mica més tranquil·la, sí, no?, però recorda molt el Justo Molinero, vull dir que...
1: Sí, doncs sí, exacte. Vull dir, sentint el Sevilla... ens recorda moltíssim a ell, no? I quan sents els Oscars que l'imiten, però també, que ho fan molt bé, i és una manera molt divertida, locuta.
0: I tant. Per cert, un parell d'anècdotes relacionades amb Raíces del Sur, que ja que aquest és un programa de ràdio on també parlem d'anècdotes de dins dels estudis, us les vaig explicar perquè em van fer molta gràcia quan van passar. Potser en aquell moment no tant, però amb la perspectiva del temps fa molta gràcia. Resulta que un dia truca una noia a Raíces del Sur i demana una cançó, i al Toni no se li acut res millor que començar-li a parlar de mi. Oye, que tienes aquí un técnico de sonido guapísimo que está aquí conmigo, que si tú te quieres venir aquí y tal, hablas con él y bla, bla, bla, bla. Total, la va convèncer i quan que era de Rubí, al cap d'una estona, pam, apareix a dins el meu estudi on jo estava fent un programa de ràdio, me la seuen allà i es va estar tota l'hora de programa mirant com feia el programa molt atentament. Va ser una situació que jo no m'havia trobat mai i va ser molt curiosa. I una altra va ser un convidat del Toni, que era de l'altra cera. I aleshores ell va començar a fer broma i li va dir: "Oye, hay un chico en el estudio de al lado, en el estudio 1, que es un chaval que es soltero y que es muy interesante." Me'l va enviar cap allà i em va començar a cosir de preguntes que com és que jo no estava casat, etc, etc. També va ser una situació molt, molt curiosa, una mica incòmoda, però divertida, divertida. Coses que no es veuen, que tu estàs allà fent el teu programa i que has d'aguantar el tipus, òbviament, perquè no pots estar explicant el que està passant dins l'estudi, no?
1: Sí, sí. Bé, que jo crec que d'aquestes coses tots n'hem fet, i les ràdios professionals, vull dir, o grans emissores, tots professionals, tots, però ja els grans també, no? Recordem Toni Clapés, que es dedicaven a posar-se agulles a la cadira mentre estaven fent self. I això ja és d'un nivell.
0: Això és...
1: hòstia tremenda.
0: Doncs esteu a l'hemeroteca de la ràdio, a Ràdio Sant Cugat. Seguim endavant.
2: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
3: L'hemeroteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llop. Ràdio Sant Cugat.
0: I ara és el moment d'anar a la publicitat. Viatgem al 1981 per escoltar falques comercials d'aquella època.
4: Traficantes de corrupción.
5: Una película potencialmente dramática.
4: Un relato estremecedoramente realista.
5: Un impacto brutal en la sociedad moderna.
4: Traficantes de corrupción. Hoy estreno en Cine Goya.
3: La Maroteca de la Ràdio.
6: Señora, ¿ha probado ya el nuevo conejo vajillas fórmula verde? Pruébelo y verá cómo no vuelve a utilizar otro. El nuevo conejo vajillas es verde como todo lo natural. Y como todo lo natural, es puro. Para cuidar y proteger sus manos. Para mantenerlas jóvenes. Nuevo conejo vajillas fórmula verde. Siempre más calidad al precio de siempre.
3: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
7: RAC 105 FM.

0: l'hemeroteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Hey, hey, hey, hey. L'hemeroteca de la ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
1: Doncs anem a veure. Per ordre hem escoltat una falca del cine Goya, del 1981, també del mateix any. El renta plats, el sabó de rentar plats a mà Conejo, i per últim hem escoltat aquesta falca de promoció dels matins de RAC 105 amb Xavier Abad, amb la veu de Sílvia Tarragona, i hem acabat amb aquest indicatiu de l'Albert Murillo de Cadena Dial, això enregistrat l'any 1991. Anaves fent cares, Jordi, crec que vols fer algun comentari, no?, sobre tot el que hem escoltat.
2: Bé, la pel·lícula, déu-n'hi-do quina presentació de la pel·lícula, eh? Corrupción, ja se m'han anat.
1: Bé, molt seriós, no?
2: Molt seriós, eh? Una pel·lícula que a més farà un... trasbalsarà, eh? La societat. Després, els típics anuncis ja que començaven en aquella època per la paraula senyora. Que n'hi havia molts, eh? Senyora, ja, avui en dia ja diríem malament, senyora. Però sí, sí, Lejía Conejo, que encara existeix. Bueno, Lejía. Ara és Lejía Conejo, jo la coneixia com a tal, però també feien rentaplats.
1: Sí, sí.
2: I després la nostra estimada Sílvia Tarragona amb els, aquests despertadors de RAC 105.
1: Molt bé, doncs seguim amb més hemeroteca de la ràdio. Anem ara a un document molt interessant, enregistrat també per Ivan Medina, en la qual entrevistava ni més ni menys que l'Andreu Buenafuente. Això era pel seu programa Freestyle de Cerdanyola Ràdio.
3: Què ens pots comentar dels teus inicis? Què en recordes?
4: Ui. Tenia una edat, eh? I ja recordem poc. Però recordo una miqueta aquesta mateixa situació que estic vivint ara amb vosaltres, perquè jo vaig començar així, no? Amb una ràdio... Era una època en què les ràdios comercials, les grans cadenes, estaven més obertes, no? Eren els anys 80 i aleshores, doncs, jo vaig entrar a la COPE, no? A Ràdio Popular, a Reus, i després a la SER. I era una... això ja no passa ara, actualment. Ara has de ser becari, no sé què, tothom vol ser periodista. En aquella època simplement vaig entrar a la ràdio, de la manera més bàsica, i feia de tot, feia música, esports, i era molt emocionant. Sí que sé que em va canviar la vida, no? Perquè jo no sabia què faria, i de sobte em vaig trobar allà una cosa que m'agradava molt. I estava el Francino, més jove que ara, i em va dir, tu vine cada dia. I jo hi vaig anar cada dia. I ja porto 20 anys anant-hi cada dia.
3: Què n'opines d'això que comenten, que la ràdio és una cosa que quan comences mai la pots deixar, que sempre et crida?
4: És una manera de viure, també, no? S'assembla una miqueta a la música, no? El rock and roll i aquestes coses. Vull dir que un cop estàs dins, t'acostumes a explicar la teva vida, no? Almenys els tipus de programa que fem nosaltres. I per mi és una rutina, és la meva quotidianitat, és al matí aixecar-me i anar a la ràdio. Aleshores m'agafo un micro i explico coses. A poc a poc es va complicant, perquè doncs, bueno, vas a emissores més grans, van bé les coses en el nostre cas, i tot és una mica més professional. Però en el fons és això, eh? És anar a explicar la teva visió de la vida amb un micròfon.
3: Suposo que treballen sempre amb coses relacionades amb l'humor i en moments difícils, i que has de treure doncs, una mica valentia i posar-hi humor a tot. Això què te lo portes?
4: Home, bé, perquè també és un entrenament, però hi ha moments superdifícils, imprevisiblement difícils, que es fan xungos. Jo sempre recordo, o m'ho fas recordar ara, l'11 de setembre, no? Jo recordo que l'11 va ser superxungo, perquè a més era dissabte, diumenge, crec, i el 13 era dilluns, una cosa així, no? I jo estava vivint la supertragèdia i pensava, hòstia, què fem el dilluns, no? I em vaig agobiar una mica, perquè dic, bueno, a veure, molta ja-ja-ja-ja, però hi ha 6.000 morts i el món pot canviar, no? I aleshores, mira, doncs aquell dia el programa no va ser tant d'humor, però vam dir una mica el... La gent ens va felicitar perquè va dir, hòstia, era el programa que feia falta, no? Vam exorcitzar tot el que teníem dins i vam dir com hem viscut l'11 de setembre. Doncs aquell dia no vam riure tant, no?
3: Ràdio, televisió i fins i tot cinema. Amb què et quedes de tot el que has fet?
4: Jo em quedo amb tot, perquè sóc hiperactiu i neguitós, i crec que els que ens agrada comunicar-nos i tal, sempre vas provant camps nous, no? I la tele realment és molt guapa. És una miqueta complicada,

0: Farragosa, però jo m'ho passo molt bé. I ara això és un somni. És un somni perquè, hòstia, fem el programa que ens agrada, connecta amb la gent, que això a vegades no és una fórmula. És a dir, tu pots fer un programa collonut, que t'encanta, però la gent diu, no m'interessa molt. En el nostre cas, no. I, hòstia, això m'agrada molt. Ara es comença a fer, torna a fer difícil compaginar. Ja ens havia passat anys enrere que a ràdio, tele, jo no vull fer heroïcitat, saps? T'has de concentrar i ara potser tocarà tele i aparquem la ràdio, no sé, ja veurem.
1: És a dir, que parlant de somnis, Andreu, quin seria el somni d'Andreu Buenafuente? Portar el programa que porteu?
0: Sí, el somni és el present, perquè jo he tingut molta sort a la vida, que tot m'ha anat molt bé, i a més a una edat relativament jove, tot aquí ja comencem a tenir una edat. Sí, tu vas currant, no? Sí. Bueno, però la nostra és una història d'èxit, s'ha de dir. Jo penso que vaig treballar a la ràdio, així com vosaltres, molts anys. Jo vaig arribar a Barcelona l'any 91, que ja en tenia 25, 26. Vull dir que, bueno, ja ens fèiem grandets, i amb els últims 10 anys, 12, tot ha anat molt encadenat. De manera que la nostra és una història d'èxit, si és que l'èxit és alguna cosa, no? Reconeixement, hòstia, prosperes, la gent parla molt bé i estem instal·lats en aquest ben a favor i jo vull que duri, no? Vull que duri.
1: Sembla que últimament a la televisió d'avui en dia és difícil fer programes de qualitat. Bé, queden el vostre i pocs més. Després també d'haver tret un gran i crític com era el de Caiga quin caiga.
0: Sí, és un tema molt complex, però és una miqueta decepcionant. Jo t'he de dir que com a professional d'això no sóc molt gremialista, allò de dir la tele, sóc de la tele, cada vegada m'identifico menys amb la tele, no? Perquè no m'agrada la tele que veig. Però, això ens portaria molta estona a parlar i segurament no trauríem cap conclusió, però s'ha notat molt la crisi econòmica que mundial i tal, que ha fet que els directius de les cadenes vulguin resultats immediats, no? Aleshores, tot m'ha encadenat, sembla que no, però va molt lligat. I no hi ha camp ni marge per experimentar, per entrar gent nova, jove, amb idees noves. És tot molt, molt previsible i molt hortera. I aleshores, home, primer t'ho amagaves perquè deies, bueno, no vull despotricar de la tele i tal, però ara ja crec que ho podem dir obertament. La tele és un desastre i decepciona molt. I al final et quedes amb 4 sèries, algunes d'elles estrangeres. Tampoc tinc res en contra de Operación Triunfo. A mi personalment em cansa i no m'interessa, però és un bon programa de televisió. El que no m'agrada és tot el que ha envoltat i el paper que ha tingut una pública, no? Amb el merchandising i tal. I, moltes coses. Per exemple, la televisió espanyola hauria de tenir un programa musical paral·lel a Operación Triunfo. Està molt bé que estiguin obsessionats amb això, però i què passa amb Serrat, que no pot anar a la tele, què passa amb Els Secretos, que han tocat avui... Bueno, saps? Hi ha moltes coses que dius, està malament això, i hi ha alguna cosa hem de fer.
1: Andreu, sincerament, sent famós, es lliga més.
0: Hòstia, no t'ho diré perquè et faràs famós tu. No, això de lligar és... A part que és una miqueta tonto, el tema del lligoteo... No ho dic, per la pregunta... Però, no, el que passa és que la gent reconeix i s'encadenen coses molt estranyes. Com és que una persona t'ha vist durant molts anys a la tele i et veu a una discoteca i et vol dir moltes coses. Home, lligar... A veure, els que som justets, sempre serem justets. I, a part, el qui aprofités per la fama, que n'hi ha, no direm noms, qui aprofités això per beneficiar-se persones... A part de que l'altre sempre vol, clar, aquí ningú mata ningú, però és una miqueta pobre, una miqueta trist. Has de ser normal, i home, et coneixen més, però ja està, no?
1: Per finalitzar, Andreu, quins són els teus projectes de futur, o què tens en ment?
0: Anar a dormir. Anar a dormir és el meu projecte més clar de futur. Uf, n'hi ha milions, el Terrat és en aquests moments un formiguer autèntic, segurament deu ser també l'últim que queda ja, perquè hi ha molta gent, hi ha més de 40 persones o més, currant amb moltes coses. I esperem que tot el que estem sembrant pugui sortir, no? N'hi ha molts, hi ha programes de tele, hi ha teatre, hi ha mogudes a bars, mil coses per seguir fent el que ens agrada, que és fer riure. Al final és fer riure.
1: Doncs, Andreu, moltíssimes mercès per atendre'ns i res, que segueixis triomfant com ho fas i que segueixis així, home.
0: I que tu ho vegis, i llàstima que no s'hagin pogut conèixer per televisió, però bueno, veniu un altre dia i tampoc sortireu, que és el que passa, eh? Una abraçada. Hola, freestyle, sóc Andreu Buenafuente, una abraçada des de les profunditats de l'humor en un dia de ressaca. Espero que rieu i que ho feu amb música de fons. Una abraçada.
2: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llops. La Maroteca de la Ràdio, un viatge al passat de la teva ràdio.
3: Aquí teníem Andreu Buenafuente entrevistat per Ivan Medina al Freestyle de Cerdanyola Ràdio. No tenim datat aquest document, malauradament. Amb això l'Ivan sí que és una mica caos, us ho he de dir, perquè m'ha costat buscar referències per poder indexar tot aquest material. Però jo calculo que és de l'època de La Cosa Nostra, crec recordar. No sé si han fet referència aquí a la gravació en aquest programa de televisió o no, però això devia ser doncs cap a l'any 2001. 2002, una cosa així, més o menys. Amb la perspectiva del temps, Jordi, fixa't tu que si fa més o menys uns 20 anys d'aquesta gravació, el mateix Buenafuente, animal televisiu, podríem dir, aquestes alçades, evidentment, ja deia que la televisió era un fàstic. Sí. Llavors, si ho era fa 20 anys, com és ara la televisió?
4: Sí, sí, està clar. Doncs no ha canviat gaire. És molt bo, quan l'he sentit he pensat, ostres, 20 anys enrere ja parlàvem d'això. I sembla que sigui una cosa d'ara, no?, que tot ha canviat, que tot ha girat, que tot no sé què, però no, és que això ve de molt enrere. Bé, potser una de les definicions més bèsties que he sentit de la televisió les van dir els Oscars en l'entrega dels Goya que li van donar a Madrid, que no sé ni... és que em fa estar vergonya repetir-la. Però qui l'hagi escoltat, i crec que alguna vegada a l'Hemeroteca...
3: Aquí l'hem posat.
4: No sé si ha arribat a sonar,
3: sí,
4: i crec que sí.
3: La van posar, la van posar.
4: Van dir els Oscars que, per als que no sepan què és la ràdio, diremos que la ràdio és com la televisió, però sin càmeres ni tanta cocaïna. On dia. Déu-n'hi-do.
3: Bé, això ve dir que la televisió és més espectacle, sí, perquè sí, és més explícita, i per tant, sí, sí, allò que ensenyes, si és cridaner, sigui bo o sigui dolent, doncs això el que fa és que hi hagi més audiència.
4: Sí, sí.
3: I per tant, a partir d'aquí ja ve doncs allò de que m'invento que algú s'enfada amb un altre, en directe, tot i que és possible que finalment s'acabin enfadant, no? Algú que expulsa algú del plató, algun convidat,
4: sí, sí, sí,
3: sigui simulat.
4: Discussions.
3: O no, exacte, i tot això ven.
4: Crits,
3: no?
4: El morbo ven. Uh-huh. I quanta programació gira entorn d'això? Tots els programes del cor, amb discussions en el plató. Els programes d'agafar gent, tancar-la en una casa i vinga, a veure si caben a hòsties, dit així. Això ven. Programes d'aquests d'agafar 5 nois o X nois, X noies, que són parelles, els separes, els poses en cases amb gent del sexe oposat, i a veure si aconseguim que tots es barregin i trenquin les parelles. Quan més morbo, millor. És algo tremendo.
3: Una altra observació sobre el que ha fet l'Andreu en aquesta entrevista, el que va fer fa uns 20 anys, calculem, és com es començava abans, no solament a la ràdio, sinó a les feines, que tu arribaves a un lloc, no et contractaven, sinó que entraves i començaves a fer coses. Et deixaven fer, no? Doncs això per pràctica, perquè veies que aquell noi li agradava allò, doncs va, el deixem passar i que vagi fent, no? I mica en mica, doncs vas aprenent, vas fent diferents rols, i al final et trobes a gust fent alguna cosa, i si ets, com és ell, una persona amb capacitat de produir coses, de pensar, junt amb el seu equip, doncs acabes fent coses fantàstiques, com un programa que es deia El Terrat, que es feia a la ràdio, i que malauradament ja fa molts anys que no existeix. Està molt bé tots els programes de televisió que ha fet El Terrat, però és que aquell programa de ràdio era la pera. O sigui, poder escoltar La Padrineta parlant amb tots els components del programa en directe a Ràdio Barcelona era impressionant. I ràdio com aquella, doncs és la que ens agrada a nosaltres. La ràdio feta en directe, amb carinyo, amb enginy, amb un guió, però també improvisant. I tot això és el que trobem molt a faltar, no?
4: Sí, tal qual. La gràcia, també com deia un dia el regidor del Miquel Calzada, deia la gràcia d'aquest programa és que sembla, i la gràcia que té el Miquel, és que sembla que estigui improvisat però està tot guionat. Uh-huh. I una mica amb l'Andreu passa el mateix, no? Sembla que tot sigui una improvisació de programa, però la gràcia d'això és que està tot molt ben guionat, no? I aquí després, doncs, l'art dels presentadors, no? Però ell ja ho deia. O sigui, abans entraves, ara no, ara ja has de fer una instància, no sé què, becari, ui, complicadíssim. Però abans entraves a la ràdio i anaves a fer ràdio, punt, no hi ha res més. Vinc a la ràdio. I feies de tot. I això s'ha perdut. Però és que això ja fa anys que s'ha perdut.
3: Bé, jo, sense anar més lluny, com ja he explicat aquí el programa, sí, jo vaig estar, que tu també hi vas ser, 3 mesos a Ràdio Barcelona fent de tècnic de so del programa que suplia a les vacances al Terrat, sense cobrar ni un duro. Però m'hi van deixar anar. Vull dir que encara gràcies que vaig poder tocar, sí, tot allò i vaig viure en directe el que és fer un programa per tota la xarxa SER de Catalunya. Vull dir que va ser també molt, molt interessant, molt bonic i molt apassionant, no? Bé, les coses són així, la vida ha canviat, tot s'ha professionalitzat molt més i això fa, jo crec, que la frescor que de vegades et trobes als estudis de ràdio o et trobaves cada cop sigui menys, perquè al final cada vegada més el que es fa és contractar una productora externa que et fa un programa ad hoc, com tu vols, o, si més no, per atreure el màxim de reclam publicitari possible i tenir més audiència.
4: Sí, i les emissores que s'hi vulguin resistir, i ara ja parlo del sector local, aquelles emissores trobaran sempre algú disposat a estar en la mateixa sintonia. Algú com tu, que pugui dir, no, jo et faré ràdio, o nosaltres, és igual, farem ràdio com la de sempre. Si a tu t'agrada, a nosaltres també, i ho farem. Bé, tindrà més èxit o menys èxit? No ho sé, però sempre hi haurà aquesta gent també dedicada en això, no? No, no tot i no tothom sempre evoluciona i substitueix i elimina el passat. Sempre hi ha gent que li continua agradant una manera diferent de fer les coses com es feia, i sempre hi haurà algú, tot i que sigui una minoria, que ho pugui valorar. I en aquest punt de trobada tornaran a sortir coses molt maques.
3: I sempre hi haurà l'hemeroteca de la ràdio per poder expressar tota aquesta sèrie d'opinions, de vivències i de records del món de la ràdio. Abans de marxar, com sempre, Jordi, les nostres vies de contacte, l'email d'una banda...
4: hemerotecaradiosantcugat@gmail.com. Us el repeteixo, hemerotecaradiosantcugat, tot junt, @gmail.com. Ja sabeu que sempre us explico, si teniu alguna cosa per casa, remeneu, trobeu cintes, ens feu un e-mail, quedem, agafem les cintes, les digitalitzem i us les tornem i aprofitem tot aquest material per posar-lo aquí en antena. I també teniu un WhatsApp.
3: El 689 10 74 83, 689 10 74 83. Marxarem a un tall de l'any 2000, concretament del dia 19 de maig, amb l'andana a Ràdio Sant Cugat, aquesta casa, amb Yolanda Casas i Jordi Ramos conduint aquest magazine que tenia lloc les tardes a Ràdio Sant Cugat. Amb aquest extracte una mica llarg, marxem, us deixem fins al final del programa d'avui, tornem ben aviat aquí a l'hemeroteca. Que vagi molt bé.
4: Adéu-siau.
5: Després de les notícies de les 6, segona hora de l'andana, aquest divendres 19 de maig del 2000. Comencem aquesta segona hora amb l'espai de cuina. Avui sí, avui és el dia, el gran dia, en què tenim amb nosaltres a Joan de Miquel Masferrer de Calastruc. Primer, això sí, hem de rebre a l'Emili Vella i l'hem de felicitar. Emili, bona tarda.
6: Bona tarda, moltes gràcies. Jo estic molt content. He vingut aquí només per presentar-lo, per presentar-vos-lo una mica. Estic molt content de celebrar que és l'últim dia de l'andana, és l'últim dia de la cuina, però finalment ha vingut el Joan de Miquel Masferrer de Calastruc. Durant molt de temps he estat enganyant a la gent i perquè no existeix el Joan de Miquel Masferrer de Calastruc. I em sembla que ho haig de dir aquí a micròfon obert, que tothom ho sàpiga, perquè avui és l'últim dia. I bé, jo tenia moltes ganes de fer una secció de cuina. Bueno, una secció, volia parlar per ràdio, volia tenir un micròfon a davant, perquè és el meu anhel de tota la vida. I per això em vaig muntar una mica la història del Joan de Miquel i em vaig començar a inventar plats, perquè l'única manera que tenia és inventar-me, portar un senyor que es digués el nom que fos, i així podria parlar. I em van dir de cuina, doncs. Jo endavant, i no, bueno, ja, no s'ha notat gaire, no?, que el Joan de Miquel no existia. Jo crec que no s'ha notat, el Joan de Miquel no existeix, cal dir-ho. Jo t'ho agraeixo molt l'esforç que has fet, Marc, d'ajudar-me en aquesta farsa, però...
5: és una... que m'esteu fent una broma, no? Jo l'últim dia no, ja em van dir que hi havia una sorpresa aquesta, no?
6: No, però és que ja et dic, jo tenia moltes ganes de fer una secció, de parlar per ràdio i...
7: Però potser que he fallat el sense pa, no? Potser.
6: Clar, és que ja m'he distret perquè això no ho tenia preparat.
5: Així que no és cap broma, això. No, no, ell no és en Joan de Miquel. Masferrer de Calastruc.
6: No, però no passa res, no ens ho hem passat bé, no?
7: No, però jo també sé cuinar,
6: Ens ho hem passat bé al llarg d'aquests dies.
5: I la de Carmanyola?
6: Carmanyola és Carme? Tu vas creure? Molt bo. Així, això vol dir que no ho he fet tan malament. O sigui que serveixo, no?, per això de la ràdio. Sí, jo trobo que, bueno, està bé. Jo m'ho he passat bé.
5: Sort que ho has dit avui, que és l'últim programa, eh?
6: És que, clar, com que m'he fotut a riure amb el sense pa, he pensat... Ai, avui s'ha notat.
5: Doncs ara pensava que fèieu broma. Jo també, no. La primera que...
6: Ara, jo us dic una
5: que
6: cosa.
5: Que s'ho ha tragat, eh?
6: Si voleu continuar pensant que el Joan de Miquel existeix, perquè si ho sentiu millor, doncs jo us deixo. O sigui, sí, perquè ja és... No sé, jo ja el porto al cor, el Joan de Miquel.
7: De fet, cadascú de vosaltres podeu ser un Joan de Miquel.
6: Exacte. Jo acabaria aquesta secció de cuina amb aquesta frase tan bonica.
5: Sí, quan has explicat el secret de la truita de riu, ja deia jo que em semblava molt estrany.
6: Jo li...
5: Encara ho estic païnt, això que esteu explicant, com que estem en directe.
6: Païna, mai més ben dit.
5: Mira, ho estic encomanant del teu humor.
6: No, no sap greu, oi? Que tot això...
5: Home, ara ja... No, no estàs malament, no. Home, sí, comencem a fer valoracions...
6: Veus?
5: No, em vas explicar... Sí, un parell de receptes. Vaig provar els ous, aquells, i...
6: Ah.
5: I molt bé.
6: Uh-huh. Jo trobo que, sí, ha estat bé. La gent deu haver après coses, també. Sí.
5: Doncs, bé, què farem? Doncs...
6: Ja em sap greu, no sé. Mm. No,
5: bueno. Hem d'acomiadar el... Va, li direm Joan de Miquel Masferrer de Carastruc, no? Li direm, li batejarem ara aquí. Joan de, que gràcies.
6: Adéu, bona tarda.
5: Que vagi molt bé. I tu, Emili, doncs també, que gràcies.
6: M'ha agradat molt l'experiència i ho sento de nou.
5: Has estat 8 mesos amb el cuento, però bé, bueno. Bon rotllo, eh?
6: Sí, no?
5: Ara parlem, sí.
6: Ah, val.
5: Vinga, ara parlem, ja veuràs.
6: Adéu-siau,
5: Adéu, Emili, que vagi bé. L'agenda de l'Andana, Jordi. Bona tarda, Jordi Ramos.
8: Molt bona tarda, Iolanda Casas.
5: Com va tot?
8: Doncs molt bé. A punt amb una nova agenda cultural, aquesta vegada la darrera, però no, això no vol dir que s'acabin els actes culturals aquí a Sant Cugat, Déu meu, no. N'hi ha molts més i cada cap de setmana n'hi haurà i n'en tindrem de ben plens aquí cada dia, cada cap de setmana, tot i que no estiguem aquí per explicar-los.
5: Aquest com el tenim? Estrelles?
8: Estem acostumant massa a posar estrelles cada cap de setmana, però bé, si m'obligues, posaré entre 3 i mig i 4, va, un 3,75.
5: Déu-n'hi-do, força bé.
8: Déu-n'hi-do, està força, força ampli. Tenim forces activitats i força festives aquest cap de setmana. Suposo que de cara al bon temps és ara quan s'anima més les activitats, tenim molts aniversaris, i fixa't, perquè ara d'ara endavant començaran també tots els finals de curs, tots els tallers que s'acaben, tots els cursos que s'han acabat durant tot l'any, totes les temporades. Vull dir que Déu-n'hi-do, que ens esperen moltes i moltes coses, moltes activitats culturals d'ara endavant.
5: Doncs comencem a repassar-les.
8: Repassem-les.

0: Comencem els actes d'aquesta setmana, començant per avui mateix i amb una exposició d'art, una exposició col·lectiva que s'anomena Pintures i que acollirà a partir d'avui l'Ateneu Sant Cugatenc. Les artistes són cinc, són dones, són Rosa Convàlia, Maria Àngels Ruiz, Begoña Uriarte i Maria Àngels Viladés. Com dèiem, estaran a partir d'avui a l'Ateneu Sant Cugatenc i la inauguració és a les 8 del vespre. Un espectacle teatral i poètic és el que tenim aquesta nit al Teatre Auditori, la tercera edició del Festival de Poesia Catalana Sant Cugat. Tindrem la cabuda d'obres de poetes contemporanis dels Països Catalans, en concret 11. Seran Josep Ramon Bach, Narcís Comadira, Jordi Gavarrón, Josep Gosull, Vicenç Llorca, Biel Mesquida, Joep Piera, Josana Rafart, Pere Rovira, Eva Romí i Àlex Susana. Tots aquests són poetes contemporanis dels Països Catalans que vindran aquesta nit a Sant Cugat i llegiran la seva poesia davant de tothom en un espectacle coordinat per en Calixto Vieito i amb la música de Miquel Palomares a la guitarra i Tito Martínez al saxòfon. El lloc i l'hora ben fàcil al Teatre Auditori a les 10 de la nit.
1: Doncs per part meva només agrair a l'Andana aquests minuts que m'ha deixat per explicar-vos cada setmana l'estat de les pistes d'esquí, parlar-vos sobre la neu a Catalunya i darrerament sobre els esports més estiuencs, que desitjo de tot cor que us hagin agradat i potser doncs us hagi fet una mica la boca aigua i així provant noves coses aquest estiu. Per part meva, res més. Una salutació a tots els andanencs i andanenques i als meus companys en aquest programa. Adéu-siau a tots.
2: Doncs aquest és el nostre comiat públic radiofònic. No volem marxar sense recordar tots els col·laboradors que ens han fet doncs el seu comiat. Els volem recordar perquè gràcies a ells hem pogut fer possible aquest programa. Atenció, perquè són molts, eh? Però no marxeu, eh? La Irma Casajoana i els amics, els companys del CEPA i de l'oficina Residu Mínim. L'Anna Mas, l'Anna Palací, la Mireia Juárez, en Roger Jové, la Sílvia Botella, la Raquel Barrera, l'Àngels Molina, la Magda Pérez, l'Anna Escura, la Lupe Ballester, la Jordina Reynon, la Montse Méndez, en Marc González, l'Emili Vella i la Gemma Montero. També doncs, volem recordar a les companyes que ens van deixar a mitja temporada aproximadament, la Noemí Artero i l'Ània Monreal. Només queda un minut i quedem tres, eh? Encara no s'ha acabat això. El Jordi Ramos. Jordi, digues adéu. Vinga, va, això és directe.
3: Adéu, Iolanda.
2: Adéu. I la Magda, Magda Méndez. Magda.
4: Adéu, molt
2: bones. Vinga, adéu. I jo, que sóc la Iolanda. Adéu, que vagi molt bé, que passeu un bon cap de setmana. I per nosaltres, per tots, ha estat un autèntic plaer acompanyar-vos.
5: La Maroteca de la Ràdio.
6: Salutacions, us parla Latina Forest.
7: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
6: Són moltes les persones i les famílies que conviuen amb un gos i quan arriba l'hora d'anar-se'n de vacances o simplement han de passar moltes hores fora de casa, necessiten algú que se'n faci càrrec. Més enllà de les residències canines tradicionals, cada vegada hi ha més propietaris que opten per cuidadors particulars que ofereixen un tracte més personalitzat en un entorn familiar. Aquesta tendència es reflecteix en els casos de la Carla Manzanares i l'Aldo Gavarró, dos joves que han convertit la seva passió pels animals en una activitat professional. La Carla va començar durant la pandèmia i actualment està donada d'alta en una aplicació especialitzada per a cuidadors particulars. L'Aldo, en canvi, es va iniciar en aquest món gràcies a la seva tieta, la zooterapeuta Anna Guimil, i amb el boca orella ha anat fent. No ha necessitat cap plataforma per anunciar-se, ja que la majoria dels seus clients li arriben recomanats per propietaris. Malgrat haver començat per camins diferents, tant la Carla com l'Aldo comparteixen la mateixa filosofia, la d'oferir una atenció individualitzada. Pots conèixer més a fons la història de la Carla i l'Aldo a www.cugat.cat. El col·lectiu per l'alliberament sexual i de gènere Sant Cugat al Galliner ha denunciat que els insults homòfobs del regidor de Vox a Sant Cugat, Jordi Grado, no són una anècdota ni una broma desafortunada, sinó que són LGTBI-fòbia i són discurs d'odi. Ho ha fet a través d'un comunicat fent referència a les publicacions aquest cap de setmana del regidor de Vox. En el mateix comunicat, el col·lectiu també ha instat a l'Ajuntament a condemnar públicament els insults i activar tots els mecanismes per garantir que cap càrrec electe utilitzi discursos d'odi. Comentaris com, per exemple, quan va començar a notar la tendència homosexual que té o com t'ho vas fer per explicar als teus pares que eres gay. Són algunes de les preguntes que el regidor de Vox ha publicat a Instagram, atribuint sense cap context previ una determinada orientació sexual a les persones interpel·lades. Per la seva banda, el col·lectiu local de Joventut Nacionalista i també el Jovent Republicà, la Joventut Socialista i Joves Ecosocialistes han redactat un comunicat conjunt per demanar als partits municipals la reprovació dels comentaris de Jordi Grado i per exigir a aquest regidor que retiri els mencionats comentaris, reconegui el dany causat i ofereixi disculpes públiques al conjunt de la ciutadania i en particular al col·lectiu LGTBIQ+. I en cultura, el músic santcugatenc Oriol Saltó acaba d'estrenar el seu segon senzill sense tenir-la al seu costat. El primer, On eres tu, va sortir el passat 15 de maig i amb aquesta segona cançó comença encara el camí que l'ha de portar a treure un àlbum. La intenció de Saltó és treure el nou senzill cada 2 mesos. Sense tenir-la al seu costat, explica el cantant i guitarrista, és una cançó de desamor, una cançó que parla d'una persona que es lleva al matí i de cop i volta mira la seva parella i veu que ja no sent el que sentia abans i veu que a partir d'aquell moment els seus camins se separen i cadascú haurà de fer la seva, haurà d'aprendre a viure per separat. Saltó no la considera una cançó basada en la seva pròpia experiència únicament, sinó que fa extensiva la situació de què parla a tota la societat, ja que comenta tothom en un moment o altre hem viscut un desamor. La producció del tema ha anat a càrrec de Sergi Riera i la mescla a càrrec de Mauri Tonelli. Saltó explica que està molt satisfet del resultat final, així com de la nova faceta de guitarrista i cantant que a poc ha anat adquirint. I fins aquí aquest informatiu. Podeu ampliar aquestes notícies o consultar-ne més a www.cugat.cat.
7: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat.
3: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita.
4: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta'n les condicions. Viatges al Corte Inglés.
8: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
9: Health in Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
10: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
9: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
10: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
9: Club Health in Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
10: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
11: Bé, i què voleu fer aquests dies?
12: Anar a una piscina caribenya.
13: Dormir en un hotel del Far West.
14: Volar a llums d'un drac.
11: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
15: Nosaltres.
16: Nosaltres som feliços.
17: Nosaltres som així.
18: Nosaltres,
14: un programa de ràdio mensual amb el grup Catalònia Fundació Creativa, que treballa amb persones amb discapacitat intel·lectual o trastorn de conducta.
17: Avui som
18: la Maria José,
17: el Miguel,
18: l'Edu,
17: la Núria,
18: l'Irra,
17: el David,
18: l'Antonio,
17: l'Artur,
18: l'Emma,
17: l'Àngel i el Guillem, jo mateix.
19: Jo vaig començar amb el teatre d'aficionats.
20: I vaig començar a fer molts càstings i vaig començar a dedicar-me a la moda.
21: Jo volia ser tenista i vaig aconseguir ser tenista professional.
22: I em vaig donar compte que m'agradava molt la natació sincronitzada perquè m'agradava molt l'aigua.
23: Vaig començar bastant tard a fer música i vam crear la banda d'Arnau Giso.
14: Nosaltres, cada mes, a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
15: Nosaltres.
7: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: Salutacions, us parla la Tina Forest.
8: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
6: Són moltes les persones i les famílies que conviuen amb un gos i quan arriba l'hora d'anar-se'n de vacances o simplement han de passar moltes hores fora de casa, necessiten algú que se'n faci càrrec. Més enllà de les residències canines tradicionals, cada vegada hi ha més propietaris que opten per cuidadors particulars que ofereixen un tracte més personalitzat en un entorn familiar. Aquesta tendència es reflecteix en els casos de la Carla Manzanares i l'Aldo Gavarró, dos joves que han convertit la seva passió pels animals en una activitat professional. La Carla va començar durant la pandèmia i actualment està donada d'alta en una aplicació especialitzada per a cuidadors particulars. L'Aldo, en canvi, es va iniciar en aquest món gràcies a la seva tieta, la zooterapeuta Anna Guimil, i amb el boca orella ha anat fent. No ha necessitat cap plataforma per anunciar-se, ja que la majoria dels seus clients li arriben recomanats per propietaris. Malgrat haver començat per camins diferents, tant la Carla com l'Aldo comparteixen la mateixa filosofia, la d'oferir una atenció individualitzada. Pots conèixer més a fons la història de la Carla i l'Aldo a www.cugat.cat. El col·lectiu per l'alliberament sexual i de gènere Sant Cugat, el Galliner, ha denunciat que els insults homòfobs del regidor de Vox a Sant Cugat, Jordi Grado, no són una anècdota ni una broma desafortunada, sinó que són LGTBI-fòbia i són discurs d'odi. Ho ha fet a través d'un comunicat fent referència a les publicacions aquest cap de setmana del regidor de Vox. En el mateix comunicat, el col·lectiu també ha instat a l'Ajuntament a condemnar públicament els insults i activar tots els mecanismes per garantir que cap càrrec electe utilitzi discursos d'odi. Comentaris com, per exemple, quan va començar a notar la tendència homosexual que té o com t'ho vas fer per explicar als teus pares que eres gay. Són algunes de les preguntes que el regidor de Vox ha publicat a Instagram, atribuint sense cap context previ una determinada orientació sexual a les persones interpel·lades. Per la seva banda, el col·lectiu local de Joventut Nacionalista i també el Jovent Republicà, la Joventut Socialista i Joves Ecosocialistes han redactat un comunicat conjunt per demanar als partits municipals la reprovació dels comentaris de Jordi Guirado i per exigir a aquest regidor que retiri els mencionats comentaris, reconegui el dany causat i ofereixi disculpes públiques al conjunt de la ciutadania i en particular al col·lectiu LGTBIQ+. I en cultura, el músic santcugatenc Oriol Saltó acaba d'estrenar el seu segon senzill sense tenir-la al seu costat. El primer, On eres tu, va sortir el passat 15 de maig i amb aquesta segona cançó comença encara el camí que l'ha de portar a treure un àlbum. La intenció de Saltó és treure el nou senzill cada dos mesos. Sense tenir-la al seu costat, explica el cantant i guitarrista, és una cançó de desamor, una cançó que parla d'una persona que es lleva al matí i de cop i volta mira la seva parella i veu que ja no sent el que sentia abans i veu que a partir d'aquell moment els seus camins se separen i cadascú haurà de fer la seva, haurà d'aprendre a viure per separat. Saltó no la considera una cançó basada en la seva pròpia experiència únicament, sinó que fa extensiva la situació de què parla a tota la societat, ja que comenta tothom en un moment o altre hem viscut un desamor. La producció del tema ha anat a càrrec de Sergi Riera i la mescla a càrrec de Mauri Tonelli. Saltó explica que està molt satisfet del resultat final, així com de la nova faceta de guitarrista i cantant que a poc ha anat adquirint. I fins aquí aquest informatiu. Podeu ampliar aquestes notícies o consultar-ne més a www.cugat.cat.
7: Serveis informatius de Cugat Mèdia. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: Salutacions, us parla la Tina Forest.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
6: Són moltes les persones i les famílies que conviuen amb un gos i quan arriba l'hora d'anar-se'n de vacances o simplement han de passar moltes hores fora de casa, necessiten algú que se'n faci càrrec. Més enllà de les residències canines tradicionals, cada vegada hi ha més propietaris que opten per cuidadors particulars que ofereixen un tracte més personalitzat en un entorn familiar. Aquesta tendència es reflecteix en els casos de la Carla Manzanares i l'Aldo Gavarró, dos joves que han convertit la seva passió pels animals en una activitat professional. La Carla va començar durant la pandèmia i actualment està donada d'alta en una aplicació especialitzada per a cuidadors particulars. L'Aldo, en canvi, es va iniciar en aquest món gràcies a la seva tieta, la zooterapeuta Anna Guimil, i amb el boca orella ha anat fent. No ha necessitat cap plataforma per anunciar-se, ja que la majoria dels seus clients li arriben recomanats per propietaris. Malgrat haver començat per camins diferents, tant la Carla com l'Aldo comparteixen la mateixa filosofia, la d'oferir una atenció individualitzada. Pots conèixer més a fons la història de la Carla i l'Aldo a www.cugat.cat. El col·lectiu per l'alliberament sexual i de gènere Sant Cugat, el Galliner, ha denunciat que els insults homòfobs del regidor de Vox a Sant Cugat, Jordi Grado, no són una anècdota ni una broma desafortunada, sinó que són LGTBI-fòbia i són discurs d'odi. Ho ha fet a través d'un comunicat fent referència a les publicacions aquest cap de setmana del regidor de Vox. En el mateix comunicat, el col·lectiu també ha instat a l'Ajuntament a condemnar públicament els insults i activar tots els mecanismes per garantir que cap càrrec electe utilitzi discursos d'odi. Comentaris com, per exemple, quan va començar a notar la tendència homosexual que té o com t'ho vas fer per explicar als teus pares que eres gay. Són algunes de les preguntes que el regidor de Vox ha publicat a Instagram, atribuint sense cap context previ una determinada orientació sexual a les persones interpel·lades. Per la seva banda, el col·lectiu local de Joventut Nacionalista i també el Jovent Republicà, la Joventut Socialista i Joves Ecosocialistes han redactat un comunicat conjunt per demanar als partits municipals la reprovació dels comentaris de Jordi Grado i per exigir a aquest regidor que retiri els mencionats comentaris, reconegui el dany causat i ofereixi disculpes públiques al conjunt de la ciutadania i en particular al col·lectiu LGTBIQ+. I en cultura, el músic santcugatenc Oriol Saltó acaba d'estrenar el seu segon senzill sense tenir-la al seu costat. El primer, On eres tu, va sortir el passat 15 de maig i amb aquesta segona cançó comença encara el camí que l'ha de portar a treure un àlbum. La intenció de Saltó és treure el nou senzill cada dos mesos. Sense tenir-la al seu costat, explica el cantant i guitarrista, és una cançó de desamor, una cançó que parla d'una persona que es lleva al matí i de cop i volta mira la seva parella i veu que ja no sent el que sentia abans i veu que a partir d'aquell moment els seus camins se separen i cadascú haurà de fer la seva, haurà d'aprendre a viure per separat. Saltó no la considera una cançó basada en la seva pròpia experiència únicament, sinó que fa extensiva la situació de què parla a tota la societat, ja que comenta tothom en un moment o altre hem viscut un desamor. La producció del tema ha anat a càrrec de Sergi Riera i la mescla a càrrec de Mauri Tonelli. Saltó explica que està molt satisfet del resultat final, així com de la nova faceta de guitarrista i cantant que a poc ha anat adquirint. I fins aquí aquest informatiu. Podeu ampliar aquestes notícies o consultar-ne més a www.cugat.cat.
7: Serveis informatius de Cugat Mèdia. FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: tu ja. Bon dia, són 2:15.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Salvador Illa admet que la manca d'inversions de l'Estat a Catalunya és un problema, però anima Junts a donar suport al Consorci d'Inversions per solucionar-lo. Els juntaires, en canvi, prefereixen fer front comú a Madrid pel concert econòmic. La qüestió ha centrat l'última sessió de control al Parlament abans de les vacances, amb intercanvi de retrets entre el president Salvador Illa i la diputada de Junts, Mònica Sales.
2: I, efectivament, tenim un problema amb l'execució de les inversions del govern d'Espanya a Catalunya. Estan al voltant, a mitja dels últims anys, d'un 10%. Ara jo, la pregunta que hi faig, vostès estan per solucionar-ho o per recrear-se en el problema?
3: Ja no és només una asfíxia premeditada, és una humiliació en tota regla i vostè calla, ho accepta i ho tolera.
0: És dimecres 22 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Desarticulada una organització criminal dedicada a la compra i distribució d'armes per encàrrec. Marc Pijuan.
4: S'han localitzat dos arsenals amb més de 40 armes curtes, un llançacoets i abundant munició, tot plegat dirigit des d'una cel·la de quatre camins. L'instructor de l'operació dels Mossos valora la importància del cas.
5: El que hem evitat és que aquestes armes i munició continuessin circulant i acabessin sent utilitzades en fets violents, molt d'ells segur vinculats a la criminalitat.
0: Comença el cobriment del segon tram de la Ronda de Dalt de Barcelona amb la instal·lació de plaques de formigó.
4: Els treballs entre l'Avinguda de Vallcarca i l'Institut Vall d'Hebron generaran més de 16.000 metres quadrats de nou espai públic. Obliguen, això sí, a desviar el trànsit i a tallar la via per la nit de dilluns a dijous en el tram afectat.
0: Barcelona reconeixerà el seu comerç de proximitat amb el pregó de la Mercè.
4: El mestre celler Antoni Falgueres, acompanyat de la seva filla, la sommelier Meritxell Falgueres, donarà el tret de sortida de la festa. El cartell d'enguany és un mural ple d'espais emblemàtics de la ciutat.
0: La cultura i la literatura catalanes estan de dol per la mort de l'escriptor Josep Vallverdú, als 103 anys.
4: El gran referent cultural de Ponent deixa una obra de més de 300 novel·les, contes, assajos, poemes i traduccions que va compaginar amb la docència i els viatges.
0: En esports, Toni Castro, Alexander Sekulic és el nou entrenador del Barça de bàsquet.
6: L'entrenador eslové de 48 anys ha arribat a un acord fins al 2028. Sekulic, que compaginarà el Barça amb la selecció eslovena, arriba del Dubai, amb qui ha guanyat la Lliga Adriàtica.
0: Avui sembla que la calor afluixa, però alerta, perquè el Servei Meteorològic ha fet un avís per l'entrada d'una nova onada de calor a partir de demà. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Continua aquesta polseguera, aquest ambient marcià a gran part de Catalunya, i és que tenim molta calitza ara mateix en suspensió. I combinats amb aquests moments de pulsim, també hi ha alguns núvolots que van deixant alguna gota de fang. Aquest matí les teníem bàsicament a la costa de Tarragona, també al voltant de la costa barcelonina, però estem parlant de pluges molt poc importants. Al llarg d'aquesta tarda, algun ruixat una mica més apreciable apareixerà per l'Ebre, i com va passar ahir, compte, perquè tindrem alguna tempesta seca acompanyada de vent, bàsicament, però no esperem que hi hagi les ventades igualment que teníem ahir a alguns racons del Penedès, de Tarragona o del Barcelonès, per exemple. També aquesta tarda, independentment, algun ruixadet molt local apareixerà cap a la capçalera de la vall de Camprodon, aproximadament, o també a l'Alta Garrotxa. I sempre amb molta calor i, sobretot, molta xafogor. Tornarem a fregar els 40 graus a Lleida. Demà una situació molt semblant i, fins i tot, encara amb més calor. Déu-n'hi-do. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Ivan López, a la coordinació, José Gallardo. Passen 3 minuts de 2:15.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha admès que la poca execució d'inversions a Catalunya per part del govern espanyol és un problema i anima Junts a donar suport al Consorci d'Inversions per tal de solucionar-lo. Però els juntaires prefereixen fer un front comú per al concert econòmic. Illa s'ha compromès també amb Esquerra a parlar de l'encaix de Catalunya amb Espanya des de posicions polítiques ben diferents, tot plegat en l'última sessió de control abans de l'aturada estiuenca. Mont Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. La diputada de Junts, Mònica Sales, ha reclamat fer un front comú a Madrid per aconseguir el concert econòmic i ha retret a Illa que calli davant la manca d'inversió de l'Estat a Catalunya. El president ho ha admès com un problema i els ha demanat que votin a favor del Consorci d'Inversions perquè, a parer seu, ho solucionarà.
3: Ja no és només una asfíxia premeditada, és una humiliació en tota regla.

0: diàleg, convivència i futur d'esperança i lideratge per Catalunya, com ens deia dijous passat, afronti resolució del conflicte polític d'una vegada donant la veu al poble de Catalunya. Com diu l'acord d'investidura que vostè va signar, com diu el mandat del darrer debat de política general, va donar, president, la seva paraula. Faci-se'n digne i compleixi.
1: Però n'hem de poder parlar. I hem de poder decidir entre tots. Clar que sí. Dins del marc de convivència i amb respecte a l'estat de dret. És el que jo demano, que jo defenso i jo treballo perquè sigui realitat.
2: Ell ha explicat que ha ofert als nous jugadors catalans de la selecció espanyola de futbol de ser rebuts a Palau, però que no han pogut.
3: Notícies en xarxa.
4: Desarticulada una organització criminal dedicada a la compra i distribució d'armes per encàrrec. S'han localitzat dos arsenals amb més de 40 armes curtes, un llançacoets i abundant munició. El líder de l'organització dirigia tota l'operativa des de la cel·la d'un centre penitenciari. L'operació l'ha dut a terme als Mossos d'Esquadra conjuntament amb la Policia Nacional.
5: I en el marc d'aquesta operació la policia ha detingut 9 persones. L'organització comprava i distribuïa armes de foc sota demanda a diferents entorns criminals. El líder de la xarxa dirigia les operacions des de la presó de Quatre Camins, on està pres des del 2009 per homicidi i comptava amb la col·laboració directa de la seva parella i la seva filla. En 10 escorcolls practicats en municipis de Catalunya com l'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Montcada i Reixac o el Pla del Penedès, els agents han intervingut 38 pistoles d'imitació de la marca Glock, 2 revòlvers, 4 escopetes i un llançacoets i també un miler de projectils. L'instructor de l'operació i agent de la Direcció d'Investigació Criminal dels Mossos valora la importància del cas.
6: Tant pel volum d'armes intervingudes com també per la capacitat de proveïment acreditada, tenim clar que ens trobem davant d'una investigació d'una rellevància excepcional en l'àmbit del tràfic il·lícit d'armes. Val a dir que la principal importància d'aquesta investigació no és només el nombre de detinguts ni les armes intervingudes, sinó que és que realment el que hem evitat és que aquestes armes i munició continuessin circulant i acabessin sent utilitzades en fets violents, molt d'ells segur vinculats a la criminalitat organitzada.
5: De fet, la policia espera ara que la desarticulació d'aquesta banda faci disminuir els delictes d'armes de foc a Catalunya. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.
4: A Barcelona, aquesta matinada, s'ha començat a instal·lar el nou sostre de la Ronda de Dalt en el tram comprès entre l'Avinguda Vallcarca i l'Institut Vall d'Hebron.
5: Uns treballs que generaran més de 16.000 metres quadrats de nou espai públic. Es faran amb una grua de grans dimensions que es col·locarà a la calçada lateral de la via al passeig de la Vall d'Hebron. Això obligarà a desviar el trànsit en sentit Besòs i concentrar la circulació en tots dos sentits per la calçada del costat muntanya. A més, fins al 6 d'agost, els treballs obligaran a tallar completament la via cada nit de dilluns a dijous entre a la sortida 5 a la Vall d'Hebron i 6 a Vallcarca. L'alcalde Jaume Collboni ha expressat el compromís de continuar amb els treballs un cop acabi aquesta fase.
7: El nostre compromís és no aturar les cobertures, ho hem dit des del principi. Vam començar l'any 16 fent fase a fase la cobertura. El nostre compromís és continuar i de la mateixa manera que hem fet aquesta, el nostre compromís públic i que forma part, per cert, del pacte per la Ronda Dalt que es va signar a l'inici del mandat, és cap a la zona de l'Hospital de la Vall d'Hebron.
5: La cobertura d'aquest tram donarà continuïtat a la que ja s'ha executat entre el mercat de la Vall d'Hebron i l'Institut.
4: Encara a Barcelona, la ciutat amplia les parades dels autobusos interurbans de la Diagonal per agilitzar el servei i també reduir el temps d'espera. A partir de dilluns, doncs, en el tram de Maria Cristina, zona universitària, s'afegeixen una desena de parades i es reordenen les aturades dels busos de les línies de sortida de la capital. Arran de les incidències de la xarxa ferroviària, aquest transport públic ha augmentat exponencialment els darrers mesos. Esther Minguell, bon dia.
8: Bon dia. En hora punta, cada minut, 3 autobusos interurbans s'aturen en alguna de les 13 parades de la Diagonal, ubicades a Maria Cristina, Palau Reial i zona universitària. Cada dia, 30.000 usuaris agafen aquest transport públic a la Diagonal i alguna de les parades arriba a acollir fins a 40 línies diferents. A partir de dilluns hi haurà 23 parades i algunes permetran carregar i descarregar passatgers de dos autobusos a la vegada. Susi López és directora de Transports i Mobilitat de la Generalitat.
9: A partir del dilluns el que notarà l'usuari és que alguna parada, no? Algun punt on ell havia de fer la parada i havia de fer les cues d'espera, haurà de canviar-ho a una de les altres marquesines que tenim en aquest punt. Ho hem fet d'una forma que sigui molt clara, molt entenedora, intentant agrupar operadors, intentant agrupar corredors, de forma que sigui fàcil entendre doncs, totes aquelles línies que van direcció cap al corredor de Manresa o cap al corredor d'Igualada, estan ubicats en una parada concreta, de forma que a l'usuari li és més senzill entendre quina de les cues que té actualment d'espera és la que ha de fer.
8: Els canvis a la Diagonal són els

0: I més que govern i ajuntament faran també els altres corredors interurbans a la Meridiana, Gran Via Nord i Gran Via Sud. L'any que ve es preveu l'actualització de les estacions del bus interurbà de Sants i Fabra i Puig.
1: I no deixem la capital perquè Barcelona reconeixerà el seu comerç de proximitat amb el pregó de la Mercè. El mestre celler Antoni Falgueres, acompanyat de la seva filla, la sommelier Meritxell Falgueres, donarà el tret de sortida a la festa. El cartell d'enguany és un mural ple d'espais emblemàtics de la ciutat. I Xangai serà la primera ciutat asiàtica convidada d'honor. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. El pregoner de les festes de la Mercè d'enguany serà un botiguer, Antoni Falgueres, la família del qual ha regentat el celler de Gelida al barri de Sants durant 130 anys. Falgueres anirà acompanyat de la seva filla Meritxell, sommelier i comunicadora. Ja ha anunciat que farà un pregó reivindicatiu.
3: I com Barcelona, jo de vegades veig que quina llàstima que es perdin negocis i que la gent no aposti per estar al frente d'un negoci familiar.
2: Pel que fa al cartell, és obra de l'artista Cinta Vidal. Representa espais emblemàtics de la ciutat i els diferents elements de la festa. A més, s'ha pintat en forma de mural a la biblioteca Paco Candel del barri de la Marina.
4: Com que és l'any de l'arquitectura, jo el que proposo és un estampat d'edificis i tots són reconeixibles. La imatge, com us deia, demana una segona, una tercera o fins i tot una quarta mirada per anar descobrint tot el que hi passa.
2: La ciutat xinesa de Xangai serà la convidada d'honor i aportarà més d'un centenar d'artistes a una festa que per primera vegada arribarà als 10 districtes de la ciutat.
1: Encara en relació al vi, aquesta matinada ha començat la verema a diferents punts de Catalunya. Es tracta de la més primerenca dels darrers temps. La causa, les pluges quantioses d'aquests mesos previs i també el posterior inici d'un estiu calorós. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón.
5: Aquesta matinada, Gramona ha començat a collir el Chardonnay i continuaran els propers dies amb el Pinot Noir, dues varietats forànies que s'han de collir sempre de manera més primerenca. Però la realitat és que aquesta verema és de rècord històric al Penedès. El responsable de viticultura de Gramona, Marc Boldú, explica els motius pels quals aquesta s'ha avançat.
6: Al final, aquest any ha sigut un any que, en general, podríem dir que les precipitacions ens han estat de la nostra part. Ha sigut un any bastant plujós, però sí que és veritat que l'estiu ha sigut molt sec i aquestes últimes èpoques o setmanes de calor intensa el que ha fet és accelerar una mica la maduració del raïm. I ara ens trobem en un punt on el grau i l'acidesa comencen a ser òptimes per tal de bremar-ho.
5: Segons Boldú, el gra aquest any és més petit, però la verema serà de qualitat. Arrel del canvi climàtic, els cellers, com Gramona, s'han d'anar adaptant. És per això que fan servir models de plantació que retenen l'aigua i eviten l'erosió del sol, o a l'hora de veremar ho fan de matinada.
1: A Mollet del Vallès, la plataforma Salvem el Calderí ha posat en marxa una campanya de recollida de signatures. Sota el lema Conservem els horts de Can Filosa, volen reclamar que es preservi aquest espai agrícola i natural, tot plegat arran del projecte municipal de construir-hi un aparcament públic provisional. Ràdio Mollet, Joel Gascón.
7: L'Ajuntament de Mollet del Vallès vol crear un aparcament amb capacitat per una setantena de vehicles en uns terrenys de titularitat municipal situats davant de la comissaria de la Policia Municipal. I ara la plataforma rebutja aquesta redefinició de l'espai i assegura que es tracta d'una zona d'horta plenament activa, mantinguda des de fa dècades pels veïns i veïnes del barri. Guifré Bonvilà, membre de la plataforma Salvem el Calderí, ha comentat que el que volen és que regularitzin aquests terrenys.
8: Segurament s'hauria d'actuar per organitzar-ho una mica, regularitzar-ho i que hi hagi doncs, una llista doncs, de gent amb dret d'ús i que això es gestioni doncs, des de l'Ajuntament, no? Vull dir que aquesta és la nostra reivindicació una mica, que es preservi i que s'organitzi millor.
7: Segons diuen, la construcció de l'aparcament comportaria la desaparició d'una part important dels horts i la substitució de més de 40 arbres consolidats per una superfície pavimentada de 2.100 metres quadrats amb només 4 escusells i 14 arbres ornamentals de nova plantació.
9: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Gairebé 3:15, anem cap a Tarragona perquè una intervenció promoguda per l'Església de Sant Agustí permetrà recuperar la seva cripta, tancada des de fa més d'un segle. Es tracta d'un espai funerari que queda ocult sota el paviment del temple. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
10: La cripta fa més d'un segle que resta oculta sota el paviment de l'església de Sant Agustí, a la Rambla Vella de Tarragona. Era un espai funerari de dues sales on estaven inhumades les restes dels ocupants de l'antic convent jesuïta. Després de ser objecte de profanacions, la cripta va quedar tapiada. El rector de la parròquia de Sant Francesc d'Assís, on està integrada Sant Agustí, Ignasi Durany, ha explicat que s'ha d'actuar també per motius ètics que permetin donar sepultura digna a la resta cases enterrades i profanades.
11: Aquí sota hi ha unes, uns enterraments profanats i, per tant, ara mateix indignes. I jo des del primer dia, quan ho vaig veure, vaig pensar, això ho hem d'arreglar. Encara que sigui només per aquest motiu, per motiu ètic, perquè em sembla que aquestes persones pues, tenen dret també a una sepultura i a una sepultura digna.
10: Les actuacions començaran dilluns vinent i s'allargaran durant 3 setmanes.
1: Avui reobre portes la Masia Freixa de Terrassa, després d'un any d'obres de rehabilitació integral que han costat 1.800.000 euros. Des d'avui l'edifici modernista s'incorpora més a la xarxa del Museu de Terrassa i es pot visitar de manera gratuïta. Atenció, Ràdio Municipal de Terrassa, Enric Ventura.
12: La planta baixa es pot visitar sense una reserva prèvia que, per motius d'aforament, sí és necessària per les plantes superiors. Fins al juny de 2027, la visita serà totalment gratuïta per a tothom. Segons l'alcalde Jordi Ballart, la inauguració d'aquesta rehabilitació haurà d'esperar fins a principis d'octubre, quan tindrà lloc una gran festa ciutadana.
13: És una joia que tenim a la ciutat, és un equipament únic i singular, i per tant el que volem és fer una inauguració com Déu mana, i per tant doncs, volem fer per tot l'alt, com es diu, no?, en castellà.
12: Les obres van finalitzar el 31 de maig i fins ara s'ha acabat d'adequar l'equipament, que passa a ser tot sencer una part més del Museu de Terrassa. S'hi han habilitat 2 sales immersives dedicades al modernisme industrial i a la figura de l'arquitecte de la Masia Freixa, Lluís Monconill. Els treballs també han servit per recuperar espais fins ara amagats al públic, com per exemple el sistema de voltes atirantades de la coberta superior.
1: La cultura i la literatura catalanes estan de dol per la mort de l'escriptor Josep Vallverdú als 103 anys. Representants polítics, però també de l'àmbit acadèmic, social i cultural, han reivindicat el seu llegat com un dels escriptors més prolífics en llengua catalana, així com la seva defensa aferrissada de la llengua i el seu caràcter proper i optimista. Ho aulla i de ràdio, Quim Gassó.
14: Nascut a Lleida el juliol de 1923, Vallverdú es va convertir en un dels autors més reconeguts de la capital de Ponent. El 1983, la ciutat va crear el Premi d'Assaig Josep Vallverdú, considerat un dels guardons més prestigiosos del gènere en llengua catalana, i el 2023 va acollir els actes centrals de l'any Vallverdú, coincidint amb el centenari del seu naixement. El paent cap de Lleida, Fèlix Larrosa, l'ha recordat com un fill predilecte de la ciutat.
15: Una persona que genera un buit extraordinari no només en el món cultural, sinó que desapareix un referent, un referent a favor de la cultura catalana, un referent a favor de la creativitat, un referent a favor d'explicar el nostre país amb paraules senzilles, no?, que són enteses per tothom, no?
14: Vallverdú va passar l'última dècada de la seva vida a Balaguer, on es va involucrar de forma activa i participativa amb el dia a dia de la ciutat. Lorena González n'és l'alcaldessa.
16: Dolguts per aquesta pèrdua i agraïts perquè doncs, Vallverdú hagi decidit triar Balaguer com la ciutat en la que volia acabar els seus dies i romandre les seves restes.
14: La seva vinculació amb Ponent va ser constant al llarg de la seva vida. Va viure en diferents etapes a Lleida i Balaguer, va ser professor a les Borges Blanques i gran part de la seva obra va tenir com a centre de gravetat les Terres de Lleida.
1: El president Salvador Illa també ha reivindicat Josep Vallverdú, a qui ha qualificat de referent literari en català. Des del Parlament ha tingut paraules de reconeixement per a l'autor.
17: Ha estat un referent literari per Catalunya. La seva obra, molt rica, assagista, lingüista, traductor, mestre de literatura infantil, ens ha servit a molts per endinsar-nos en el coneixement de la llengua catalana. Un record, per tant, i un homenatge a ell, que a més és medalla d'or del govern i Creu Sant Jordi.
18: Igualment ha tingut paraules d'homenatge cap a Vallverdú el president del Parlament, Josep Rull, que ha recordat el compromís amb la llengua.
19: Vallverdú va ser un mestre de la paraula que va estimar apassionadament la llengua, la literatura, la cultura i el país. Va bastir una obra immensa que abraçava diverses disciplines, contribuint a fer del català una llengua literària i d'ús habitual entre totes les generacions.
18: La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha donat les gràcies a Vallverdú a través de les xarxes socials per haver fet estimar la lectura i la llengua catalana a tantes generacions. Per cert, que la comissària de l'any del centenari de Josep Vallverdú ha anunciat que l'escriptor ha deixat 2 títols inèdits que es publicaran properament.
1: La Fira Mediterrània de Manresa escalfa ja motors per a la 29a edició, que se celebrarà del 15 al 18 d'octubre. La capital del Bages acollirà desenes de propostes artístiques en un any on el gran focus estarà posat en la participació ciutadana, reforçant els espais per poder cantar i ballar. Ràdio Sallent, Joel Bugunyà.
20: El certamen s'inaugurarà el dijous 15 d'octubre amb l'espectacle Terra de Guapes de la cantant valenciana Sandra Montfort. El gran objectiu d'enguany és fomentar que el públic s'involucri de ple en la festa i per això s'han adaptat i traslladat espais clau per tota la ciutat. A més, el festival també manté la seva aposta ferma per la creació jove i emergent. El director artístic de la Fira, Jordi Foses, explica els motius d'aquesta aposta.
0: Aquest any parlem de Fira Participativa amb la voluntat d'estimular una participació activa a la cultura popular i també cantar, ballar, tocar, no? En aquesta idea que professionals, programadors que busquen concerts i espectacles a la Fira també es puguin emportar als seus municipis idees, contextes de participació ciutadana.
20: La Fira Mediterrània de Manresa comptarà enguany amb un pressupost d'€1.400.000 finançats principalment per la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Manresa.
1: Fira Mediterrània de Manresa, que engegarà el mes d'octubre, però el que ja tenim aquí és la 23a edició del Festival Arenys de Contes. Aquesta nit engega amb sessions cada dimecres a la nit fins al 26 d'agost. La primera narradora convidada és Alicia Molina, acompanyada d'Òscar Igual al piano amb la Casa de les Mil Portes. Ràdio Arenys, Gemma Roig.
21: La programació d'aquest any presenta dues novetats. El festival passa de 4 a 6 sessions i a més s'estén a una segona ubicació. A més de la Biblioplatja, les dues últimes narracions es faran a les escales del Port d'Arenys. També hi haurà la possibilitat d'inscriure's a dues passejades amb golondrina. Albert Estengre, que és un dels organitzadors, afirma que el festival Arenys de Contes ja és una cita plenament consolidada a l'estiu.
22: I realment està molt fidelitzat perquè la gent ja sospira i moltes cares repeteixen coses que ens honora, ens fa molta il·lusió.
21: Els narradors convidats no seguiran cap temàtica comuna, tot i que les històries abordaran diferents aspectes de la societat. La primera de les sessions és avui a les 10 de la nit a la Biblioplatja situada a la Picòrdia.

0: de llunes.
1: Escoltem Antònia Font, perquè el món de la música en català està de dol per la mort de Joan Roca, baixista de la banda. Ha mort als 53 anys després d'una malaltia.

0: Recordar-me sabré.
1: Conjuntament amb Pau de Bon, Joan Miquel Oliver, Jaume Manresa i Pau i Pere de Bon, va formar part de la banda mallorquina des de finals dels 90. Al llarg de la seva carrera va participar en treballs de la formació com A Rússia, Alegria, Batiscafo, Catiuscas o el recent Un Minut, Estreboscòpica, que va marcar el retorn de la banda després de 10 anys i va suposar una gira exitosa.
0: Li falta una capa de mel. Li falta una banda sonora en aquesta mirada d'oliva i de gel.
2: I arriben els esports. Amb en Toni Castro, bon dia, Toni. Alexander Sekulić és el nou entrenador del Barça de bàsquet.
3: Bon dia, Marta. El tècnic eslové de 48 anys ha arribat a un acord amb el club per ocupar la banqueta fins al 2028, per tant, dues temporades. Arriba després d'haver dirigit el Dubai durant aquests darrers mesos, precisament l'equip on ha marxat el seu predecessor, Xavi Pascual. Amb l'equip dels Emirats ha guanyat la Lliga Adriàtica i ha debutat com a entrenador a l'Eurolliga. Abans havia dirigit el Zenit de Sant Petersburg i també la selecció eslovena, un càrrec que encara manté i que compaginarà amb el d'entrenador del Barça. D'altra banda, el Quintanars Manresa ja té recanvi per Marc Estany, que ha marxat al Barça d'assistent de Sekulić. El club vegenc que ha incorporat el tècnic de Sant Adrià de Besòs, Lluís Riera, com a nou assistent de Diego Ocampo. En futbol, l'Espanyol ha posat punt final a l'estada Navata amb una golejada sobre el Pau francès. Va imposar-se per 4-0 amb gols de Rafa Bauzà, Quique García, Cabrera i Marcos Fernández, i va deixar bones sensacions. El proper test serà dissabte contra el Sabadell a 2:15 del matí a la Ciutat Esportiva Dani Jarque. El mitja punta barceloní Javi Hernández diu que cada cop tenen més bones sensacions sobre la gespa.
4: Sí, seguimos acumulando minutos. Sí que es verdad que veníamos a este partido con una carga bastante grande. El campo estaba bastante pesado, pero yo creo que hemos estado bastante bien. Que se vayan viendo las cosas que pide el míster, que yo creo que se van viendo poco a poco. Y nada, seguir trabajando, acumulando minutos y ya por ello.
3: De la seva banda, el Barça anunciarà avui el fitxatge de Karim Adeyemi per les properes 5 temporades. L'atacant alemany, provinent del Borussia Dortmund, fa dies que s'entrena en solitari a la Ciutat Esportiva. I a segon, el Girona juga a les 8 del vespre el segon partit de pretemporada al camp de la Unió Esportiva Olot, a la capital de la Garrotxa. El Barça femení ha presentat la central neerlandesa René Van Asten, que ha signat contracte fins al 2030. La nova joia del Barça arriba de l'Ajax amb només 19 anys després de debutar la selecció absoluta dels Països Baixos i aportarà al Barça potència física, capacitat d'anticipació, solidesa defensiva i una bona sortida de pilota. Més futbol, a la segona federació, el Reus ha renovat Andy Alarcón, el defensa central rapidenc amb més de 100 partits disputats amb la samarreta roig i negra, disputarà la quarta temporada al Reus, ja ha arrencat la pretemporada i el nou entrenador Edu Albàcar explica l'objectiu.
5: Està clar que el Reus ve d'uns anys molt bons, on ha anat pujant de categoria, podríem dir any tras any. L'any passat, el seu debut a segona ref va aconseguir una classificació molt bona, disputant un play-off. Treball està aquí, està fet. Intentarem donar-li continuïtat i exigir una, i apretar una miqueta més al jugador per si podem aconseguir alguna cosa, i com a mínim igualar-lo. I a partir d'aquí, si podem aconseguir alguna cosa més, doncs benvingut sigui.
3: Dos apunts per acabar els esports. La selecció espanyola femenina de waterpolo ha guanyat contra Hongria per 8-7 als quarts de final de les World Cup finals a Sydney. Jugarà la semifinal contra Rússia i Marta en handbol. El Barça ja coneix els rivals de la fase de grups del Mundial de Clubs. L'equip de Carlos Ortega jugarà contra el Montada marroquí, el Pineiros brasiler i el vencedor de Los Angeles Zamalek.
2: Gràcies, Toni Castro. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Això vol dir que nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà a partir de les 2. Com sempre, bona tarda.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Braseria La Bolera.
8: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
7: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
8: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
7: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
8: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
7: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
9: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
10: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
9: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
10: Perquè la teva salut és el nostre futur.
9: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
11: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
6: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
12: Música a Ràdio Sant Cugat.
13: Se sent un xiscle estrany. Dirigeixo la meva mirada cap a d'allà on vell veig una vaca pasturant i al seu costat una dona descabellada amb els braços estesos i descalça que balla sense compàs. Passa un bailet pel meu costat i li pregunto: xiquet, tu saps qui és aquella dona? I ella, avergonyit, em

0: Salutacions, us parla Latina Forest.
1: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
0: Són moltes les persones i les famílies que conviuen amb un gos i quan arriba l'hora d'anar-se'n de vacances o simplement han de passar moltes hores fora de casa, necessiten algú que se'n faci càrrec. Més enllà de les residències canines tradicionals, cada vegada hi ha més propietaris que opten per cuidadors particulars que ofereixen un tracte més personalitzat en un entorn familiar. Aquesta tendència es reflecteix en els casos de la Carla Manzanares i l'Aldo Gavarró, dos joves que han convertit la seva passió pels animals en una activitat professional. La Carla va començar durant la pandèmia i actualment està donada d'alta en una aplicació especialitzada per a cuidadors particulars. L'Aldo, en canvi, es va iniciar en aquest món gràcies a la seva tieta, la zooterapeuta Anna Guimil, i amb el boca orella ha anat fent. No ha necessitat cap plataforma per anunciar-se, ja que la majoria dels seus clients li arriben recomanats per propietaris. Malgrat haver començat per camins diferents, tant la Carla com l'Aldo comparteixen la mateixa filosofia, la d'oferir una atenció individualitzada. Pots conèixer més a fons la història de la Carla i l'Aldo a www.cugat.cat. El col·lectiu per l'alliberament sexual i de gènere Sant Cugat, el Galliner, ha denunciat que els insults homòfobs del regidor de Vox a Sant Cugat, Jordi Grado, no són una anècdota ni una broma desafortunada, sinó que són LGTBI-fòbia i són discurs d'odi. Ho ha fet a través d'un comunicat fent referència a les publicacions aquest cap de setmana del regidor de Vox. En el mateix comunicat, el col·lectiu també ha instat a l'Ajuntament a condemnar públicament els insults i activar tots els mecanismes per garantir que cap càrrec electe utilitzi discursos d'odi. Comentaris com, per exemple, quan va començar a notar la tendència homosexual que té o com t'ho vas fer per explicar als teus pares que eres gay. Són algunes de les preguntes que el regidor de Vox ha publicat a Instagram, atribuint sense cap context previ una determinada orientació sexual a les persones interpel·lades. Per la seva banda, el col·lectiu local de Joventut Nacionalista i també el Jovent Republicà, la Joventut Socialista i Joves Ecosocialistes han redactat un comunicat conjunt per demanar als partits municipals la reprovació dels comentaris de Jordi Grado i per exigir a aquest regidor que retiri els mencionats comentaris, reconegui el dany causat i ofereixi disculpes públiques al conjunt de la ciutadania i en particular al col·lectiu LGTBIQ+. I en cultura, el músic santcugatenc Oriol Saltó acaba d'estrenar el seu segon senzill sense tenir-la al seu costat. El primer, On eres tu, va sortir el passat 15 de maig i amb aquesta segona cançó comença encara el camí que l'ha de portar a treure un àlbum. La intenció de Saltó és treure el nou senzill cada dos mesos. Sense tenir-la al seu costat, explica el cantant i guitarrista, és una cançó de desamor, una cançó que parla d'una persona que es lleva al matí i de cop i volta mira la seva parella i veu que ja no sent el que sentia abans i veu que a partir d'aquell moment els seus camins se separen i cadascú haurà de fer la seva, haurà d'aprendre a viure per separat. Saltó no la considera una cançó basada en la seva pròpia experiència únicament, sinó que fa extensiva la situació de què parla a tota la societat, ja que comenta tothom en un moment o altre hem viscut un desamor. La producció del tema ha anat a càrrec de Sergi Riera i la mescla a càrrec de Mauri Tonelli. Saltó explica que està molt satisfet del resultat final, així com de la nova faceta de guitarrista i cantant que a poc ha anat adquirint. I fins aquí aquest informatiu. Podeu ampliar aquestes notícies o consultar-ne més a www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts, perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
4: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
2: posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera... Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: Bé, i què voleu fer aquests dies?
6: Anar a una piscina caribenya.
7: Dormir en un hotel del Far West.
8: Volar llums d'un drac.
5: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
9: La criança és meravellosa, però també caòtica. Animam Animomo t'acompanyem perquè trobis la teva manera de criar sense judicis i amb molta calma. Eines de criança positiva, consells pràctics i un toc d'humor per recordar-te que ho estàs fent millor del que penses. Ni mama ni momo, el teu espai per criar amb serenor. Cada setmana a Ràdio Sant Cugat i també disponible en videopodcast a cugat.cat.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
10: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
11: L'artista santcugatenca Carolina Camanyes ha estat recentment reconeguda en el marc del projecte Artistes Femení Plural en un acte celebrat al Museu Nacional d'Art de Catalunya. Amb una sòlida trajectòria com a historiadora, doctora en Belles Arts i restauradora, combina la creació artística amb la divulgació. Membre de la Junta de FIRART, viu i treballa a Sant Cugat. El seu reconeixement també ve avalat per la seva obra present al Museu de Maricel de Sitges. Carolina, benvinguda.
12: Benvinguda, gràcies.
11: Com estàs?
12: Bé, molt bé, encantada de la vida, contentíssima. Encara no he baixat del núvol.
11: Tot del això, núvol d'aquest reconeixement que et van fer.
12: Del reconeixement del dia del MNAC. Va ser una cosa absolutament extraordinària, impensada. Vull dir, les dones no ens han fet cas mai. I ara se n'han adonat, molts museus del món, d'Europa sobretot, se n'han adonat, doncs, de que és un tresor i una riquesa tremenda. Aquestes dones que han treballat tant, que han fet tantes coses i que, d'una manera, la piu-piu, doncs, hem anat creant tota una xarxa de coses extraordinàries. Europa s'ha fet, també, m'equivoco, és a dir, a Washington hi ha el Museu de Dones, només de dones, un museu d'art femení, que no hi ha cap artista home. En aquell cas, és l'únic cas que jo conec, més petits potser sí, però un museu internacional com aquell, doncs aquest va ser Washington, que vaig anar a veure, naturalment. Doncs, i en canvi aquí han estat, diguéssim, retirades, obscurides, sempre sobre aquesta idea misògina de que les dones som de segona. I llavors, ara, a Catalunya, davant de tota la força que des d'Europa estan fent reconeixements de dones artistes que han demostrat llarguíssimament que són extraordinàries i que ja tenen...
11: Tu ets un exemple, no? Tota la teva trajectòria. Sí. Benvingut sigui aquest reconeixement, encara que sigui aquestes alçades de la vida, no?
12: I tant! Vull dir, qualsevol moment és ideal. Sobretot, penso que és ideal en un moment en què hi ha una perspectiva, que ja has demostrat el que vals, no? Als 20 anys ets un projecte, als 30 també. Vull dir, però els meus ja són bastant més. Havíem de tenir una edat mínima, és a dir, que han volgut buscar una colla de dones que estiguessin, que han sigut artistes, nascudes entre 1920 i 1950. És a dir, que més joves no impossible. Ha de ser aquesta franja. Abans d'aquesta franja, encara que no t'ho creguis, no hi ha res, no hi ha ni un paper, ni un document, ni res que puguin seguir les trajectòries de...
11: Però segur que hi havia obres.
12: Sí, oh, clar, eh? Clar.
11: Perquè veiem el tractament que se li ha fet a la dona artista, no? Al llarg de la història. Doncs, com dèiem, benvingut sigui, encara que sigui ara.
12: Sí, però tard no. No, no és tard.
11: No és tard.
12: És quan havia de ser. Jo crec que és quan havia de ser. Sí, sí, sí, sí, perquè un ja té les coses clares en segons quins moments. Vull dir, i se suposa que un ha d'anar a fer les trajectòries de prova, error, buscar recerques. Tot això és una vida sencera. Quan vas donar un homenatge? Doncs quan estàs ja molt avançada. Vull dir, jo tinc per davant molta feina que fer, però no pots donar reconeixement a algú que està buscant. Què és la meravella de la història? Buscar, buscar, buscar. En el propi trajecte hi ha la joia, no? Llavors, és un reconeixement ara que encara, diguéssim, jo no soc de les més grans, perquè des de l'any 20, com comprendràs, no n'hi ha cap de l'any 20, perquè estem al 26, el 2026. Però la més velleta que estava en aquell moment en el grup en té 99. És l'Assumpció Reventós, una dona tapissera coneguda internacionalment del ringurrango, doncs, del nostre tapisser de Sant Cugat. Per tant, aquesta Assumpció, que jo l'he coneguda, l'he estimada molt i m'has posat juntes de vegades durant un tros de la nostra trajectòria, doncs allà estava amb una cadira de rodes, elegantíssima, vestida de negre, preciosa, però ja quasi bé sense enterar-se de la meitat de les coses. Doncs per ella era un tresor allà posat, no? Té una vida esplèndida.
11: Carolina, tu vas néixer a Barcelona, però tens una vinculació estretíssima molt forta amb Mirassol i Sant Cugat, perquè tu has estiuejat, m'explicaves sempre a Mirassol i des del 2000...
12: Els avis tenien una casa, vaja, vivien a Barcelona, però tenien la casa, aquelles cases de l'estiu, que són un tresoret també, que s'han anat enderrocant totes, però allà els avis tenien una casa. I jo, des que tinc memòria, que tinc memòria des que era molt petita, doncs sempre he estat a Mirassol i venia amb la mama a comprar aquí, a Sant Cugat.
11: Venies a Sant Cugat a comprar.
12: Clar, clar.
11: I com has vist el canvi de Mirassol, de Sant Cugat en tots aquests anys?
12: Aviam, per una banda és garrifada, però per bé, no? Vull dir, aquesta eufòria i aquestes coses que s'han fet meravelloses, tenir un hospital a prop, tenir tants mercats, i tot això em sembla meravellós. I d'alguna manera, tot i que s'ha queixat molta gent, per mi ha sigut un tresor, Mirassol... No té alcaldia, no ha tingut mercat fins fa 4 dies, com aquell que diu el mercat que hi ha al costat de l'estació. Aquella estació tan moderníssima que en el seu moment, i ara un tresor, l'han conservat, encara bo, i allà tot són cases petites, cases d'una família, cases unifamiliars. El meu barri, que es diu a Passeig de l'Orquídia, cantonada a Passeig de la Rosella, tots són flors, i tot allò són terrenys de cases unifamiliars. Això és una cosa que l'estic...
11: S'ha conservat.
12: Tenim edificis alts, però ja va bé, ja va bé. No ens costa res venir a Sant Cugat a comprar, o bé en el mercat que ens han posat a costat de l'estació. Vull dir que jo penso, Mirassol, que és un petit paradís dintre de la ciutat, almenys en mida, perquè penso que Sant Cugat té mancances culturals, mancances d'aquest món, que és el que jo moc tant, doncs perquè s'ha fet gran com a ciutat, però ciutat de número, d'habitants, de número.
11: Què li falta, segons tu, Carolina?
12: Home, doncs que la cultura la portin gent de cultura. La cultura des de l'Ajuntament s'ha de portar per tècnics en cultura, per licenciats, per doctors en belles arts, per gent que estigui ficat en el món de la cultura. Jo he batallat, però i tot això que ho dic aquí ho sap tothom, que jo sempre em defendo, vull dir, ploro per un grup cultural de potència, però amb gent... Oi que tu no voldràs que tu t'operi el manyà? Voldràs un bon metge? Doncs com es poden tractar la cultura persones que no han sigut mai del món de la cultura? Que a molts els hi tinguin un gran efecte, cuidado, com a persones, no estic criticant les persones, però és que el món de la cultura s'ha de portar per professionals de la cultura. Llavors, sempre això no posarem Sant Cugat al mapa mai. No hi ha... Les sales de que havien a Sant Cugat, quan jo vaig arribar, quasi bé no en queden. S'ha tancat el centre Maristany. S'han tancat coses de primeríssima necessitat. Què ho alimenta més? El cistell de la compra, òbviament sí, però si no tenim llibres, no som res. No som res més que bestioles.
11: Carolina, tu vas establir-te definitivament a Mirassol al 2000.
12: Sí.
11: I, clar, la teva vida ha passat entre Barcelona, els estius a Mirassol, després ja instal·lada en aquest barri de la ciutat. Però també has viatjat molt.
12: Molt, sí, gràcies a Déu. He pogut viatjar molt.
11: Què t'han aportat tots aquests viatges a nivell artístic?
12: Una riquesa infinita. una riquesa infinita. Vull dir, vaig començar a viatjar quan els meus fills eren més grans, quan em vaig casar per segona vegada, vaig a una ratlla, no?, d'abans i després d'una sèrie de coses, vaig fer la meva carrera i el doctorat ja, diguéssim, encara amb el primer temps, però després vaig tenir una sort infinita, trobar un company meravellós, i llavors vam viatjar per Europa, hem conegut totes les catedrals de França.
11: Però viatjaves per gust o viatjaves també...
12: Les dues coses.
11: Sí?
12: Les dues coses, pel gust de viatjar. Però el gust de viatjar quan tu et crees el viatge, quan saps el que t'agrada i et busques el que tu vols, te'l fas tu el viatge. Llavors aquell viatge... Mira, jo he donat conferències tota la vida. Des de que vaig parlar de Pedralbes la primera vegada, que és la meva tesi doctoral, des de que vaig poder parlar d'aquell monestir que ara estic morta perquè han marxat les monges, s'ha mort el projecte, la reina Elisenda s'ha quedat sola... Bueno, és un moment terrible, no?, en aquest aspecte, però des que vaig començar a parlar del monestir, del meu monestir, que he estat vivint 12 anys a dintre per fer pràctiques de restauració...
11: Pedralbes, no, Pedralbes, que la gent no es confongui.
12: No, Pedralbes, el monestir de Santa Maria de Pedralbes a Barcelona, on hi ha enterrada la reina Elisenda de Montcada, la segona dona de Jaume II, el Just. Per tant, va ser casa meva. Vaig enamorar-me de les pedres poc a poc, perquè són coses que entren a poc. Les pedres parlen. Que passa és que parlen baixet.
11: Necessiten temps, també.
12: Clar, i com que parlen baixet, has d'estar-hi molt de temps allà. I llavors, doncs clar, allà, des que vaig començar a parlar del monestir, doncs, arran de llegir la primera tesi doctoral que es va fer sobre aquell monestir. Després se'n va fer una altra, i ara sé que una altra d'arquitectura també, se n'han fet tres, però la meva va ser la primera. I llavors em van començar a demanar a tot arreu que parlés del monestir. La passió que hi vaig posar i les coses que podia parlar de restauració o d'art o tal, van fer que hi ha llocs que encara, des de llavors, ens porto 35 anys parlant de coses d'art, clar. Doncs llavors tot això, tots els viatges, nodrien totes aquestes conferències, classes, seminaris, coses d'aquest tipus, que això ha permès que jo no hagi de pintar per viure. Que és la riquesa més gran del món. Poder pintar el que tu vols, quan ho vols, i col·locar-ho i vendre-ho tal, quan et sembli. Entens? I d'aquesta manera fas una selecció. Hi ha paraules dures, però vendre's per menjar, em sembla terrible, no? Haver de pintar, que poses l'ànima, si poses l'ànima. També hi ha que són professionals de la pintura, molt respectables, no tinc res en contra. Però si tu vols crear, vols que les teves obres siguin realment un reflexe del teu esperit, dels teus somnis, de les teves coses, això no et poden encarregar, com em vaig trobar, que em van dir que fes 16 quadres per d'aquí 2 mesos. Ho vaig deixar. És a dir, aquesta no és la manera, vull dir, no és lamentable.
11: La Carolina es va formar en una escola religiosa, després vas anar a la Facultat de Belles Arts, sí. I aquest doctorat que comentaves, cum laude.
12: Sí, que és la màxima nota que poden donar, perquè va ser cum laude per unanimitat, perquè pot ser per majoria o per... però no parlem... Tot el tribunal es va posar d'acord, suposo que els vaig convèncer tant.
11: Com recordes aquella època formativa?
12: Fantàstica. Tingues en compte que quan jo vaig estudiar al col·legi del Col·legi de les Monges, al xalet, allà a Barcelona, en un lloc molt xulo, doncs tot això tenia un món una mica tancat. Però hi havia monges que dibuixaven molt bé i a mi em van quasi afillar i donaven classes fora de les hores. Naturalment, els meus pares ho pagaven, no? Però, bueno, jo tenia classes sempre. Quan vaig sortir, que ja era prou grandeta per anar de classe a un lloc que havia l'Humà, el professor l'Humà, que després n'hi va haver un altre, el fill, que va ser famós quan les Olimpiades, però el pare l'Humà, el Jordi l'Humà, doncs em va ensenyar també a dibuixar. I arran, quan vaig acabar el col·legi, jo no podia fer cap carrera universitària perquè és que no hi havia cap d'art en aquell moment. Jo vaig ser el 46, per tant, 15 anys després no era carrera de Belles Arts, no era carrera universitària. Me'n vaig anar a la Massana. La Massana ha sigut una cantera de tots els professors que després van haver a la universitat. Tots els professors eren de la Massana, perquè és que era el nucli. Allò va ser una experiència genial. Allà vaig fer joieria, vaig fer esmals, vaig fer... Bueno, no vull dir-ho tot seguit, perquè si no semblarà que no pot ser. Doncs, i llavors no vaig poder anar a la facultat perquè no era carrera universitària. Quan va ser carrera universitària, jo m'havia casat, mira tu quines idees, i vaig tenir 2 fills. Per tant, però quan va ser carrera universitària, vaig dir, me n'hi vaig. És a dir, no sabia que no es podia fer. Les dones ho fem, això. No sabem que allò és impossible i ho fem. Com que no ho sabem que és impossible, mai ho fem. Per tant, jo vaig fer la meva carrera, que jo tenia 30 anys, i els meus companys en tenien 18 i 20. clar, tothom venia, volia treballar amb mi. M'entens? Perquè, clar... Però, clar, el que jo vaig aprendre de la facultat, el que jo vaig xerrupar de la facultat, el que vaig esprimar en els professors, clar, va ser molt més ric que el que van fer els meus companys. Pobres, que el que volien era, a la primavera, sortir al jardí a jugar. Vull dir, era una altra manera. Si ho recordo, com una font de creativitat extraordinària.
11: Per tant... Tu ja, de ben petita, pel que explicaves, no?, de la teva experiència al col·legi de monges, sí. Dibuixar, pintar, crear, tot això ja et sortia d'una manera com molt espontània, calma, molt, molt
12: és
11: natural.
12: No, és que no té mèrit, m'entens? Jo a vegades ho penso, no té mèrit, és que no puc fer altra cosa.
11: Però tu quan te n'adones que
12: quan
11: t'hi vols dedicar
12: any,
11: a això?
12: Quan tenia un any, diràs, com? No caminava... I a la trona, sentada, dibuixava, demanava... No demanava, és que me'ls van donar, jo no sabia el que era un llapis, clar. Però un que volava per allà va aparèixer i em va fillar. I ja està, no té mèrit, t'ho juro. Que jo després... Però és que no ho puc evitar. Vull dir, jo t'estic mirant i estic veient el color que portes al jersei i el fondo que hi ha a la paret. Estic dibuixant sempre.
11: M'estàs dibuixant?
12: Sí.
11: Mentalment.
12: Clar. Veig les coses, tinc memòria visual. Tinc memòria visual, per això en aquest moment, que aquí a Sant Cugat, m'he dedicat a fer una cosa que m'agrada molt, que és el poema visual, que és una cosa molt nova i que hi ha gent que ja està treballant, però molt poc, perquè es coneix poc i és difícil. Dels poemes visuals trobo una festa, perquè l'art, la pintura, diguéssim, el dibuix, la pintura, té uns límits. No es pot dibuixar millor que Miquel Àngel, no es pot dibuixar més raro, més fantàstic que Egon Schiele, no es pot dibuixar més apassionat que la Kat Kolbitz, l'alemana. Vull dir, tot això ja està. La pintura, tenim un camp infinit, cadascú té el seu, no? Però el poema visual és representar una cosa, com t'he ensenyat en aquella revista, amb objectes. I té una font inacabable. Llavors, pensar, si penses en imatges, quan llegeixes el poema d'algú, allò t'està donant imatges. Però no han de ser imatges pintadetes, han de ser objectes que, barrejats uns amb els altres, una mica surrealista, és una mica surrealista, però és riquíssim. Per tant, aquesta és una cantera per aprofitar una de les coses amb les que jo tinc discussions de vegades amb l'Ajuntament, de dir, fem alguna cosa com aquesta. Ja m'han deixat el claustró, m'han deixat llocs estupendos per fer coses, però ha quedat clar que quedaven molt bé. Vaig muntar una taula que estava de cantó a cantó del claustró, una taula amb estovalles, amb fer plats d'artista, uns dels quals estan retratats en aquesta revista. Vull dir, aquests plats d'artista, Sant Cugat, va passar mig Sant Cugat per allà, una nit de l'art. Es va muntar aquesta història. I després me la van deixar repetir dintre de la Casa de Cultura. És a dir, per tot, perquè va tenir un èxit extraordinari. Per què no em donen més gas? Per què no faig més coses? Tot el que faig ha de ser gratis i perquè vull. Home, és molt fàcil així tenir gent que treballa per la cultura. Em sembla... No, i em sembla bé, jo ja en disfruto molt, però sempre és un sostre, això. Home, per favor.
11: Carolina, si haguessis de definir el teu propi art, com el definiries per a qui no ho conegui?
12: Aviam, jo diria que el meu art es pot explicar, es pot entendre. És a dir, un quadre meu no és abstracció absoluta, vull dir, tampoc és hiperrealisme, val? Vull dir que sempre jugo amb un camp intermig, un camp, diguéssim, de realitat poètica, mai colors pastel, no, vull dir, soc una mica radical, no? Ja se'm sent, però almenys, vaja, un quadre meu en una exposició el van vendre el primer dia, no dic llocs ni noms, però al cap d'un temps, però al cap d'un temps l'endemà va passar una altra persona i va dir que aquell quadre que el volia i l'home de la botiga doncs va dir que estava venut. Sense ocórrer-se-li dir, torna-la a pintar, que una cosa és la creativitat i l'altra cosa són els negocis. Bueno, doncs, com que no va haver-hi molta gent que va demanar aquell quadre, i no va haver-hi, no, l'altre va dir que estava venut, sense més. I l'últim dia, quan ja estaven a punt de tancar, un diumenge al migdia, doncs quan ja la gent estava distreta, va entrar un i el va arrencar de la paret i se'l va endur. El va robar. És algú que el volia, no li van voler vendre i el van robar. O sigui que la meva obra agrada. perquè sí, no, sí. No és la primera vegada.
11: I escolta, al principi hem comentat lo de, el reconeixement al MNAC. I sí. Una de les condicions és que les artistes havien de tenir obra exposada.
12: Sí, no? Perquè fins i tot que entre els anys 20 i els anys 50, bueno, el segle XX, sí. Artistes del segle XX volien, n'hi han 4.000. O 5.000, o 6.000. Imagina la Massana, Arts i Oficis, Llotja, la Facultat de Belles Arts, les escoles privades, les que vinten per lliure.
11: És... Però clar, jo volia anar exactament al Museu de Maricel de Sitges, que jo he visitat unes quantes vegades.
12: Bueno,
11: i ara la pròxima que hi vagi...
12: No, no, però no vagis encara.
11: No?
12: No, perquè fixa't tu...
11: No és que anava a buscar la teva...
12: Està en un magatzem de Maricel, perquè el quadre barri, diguéssim, Maricel forma part del MNAC. Maricel no és un museu privat, és un museu que forma part de la mare, no? El MNAC és tots els museus de Catalunya. I, per tant, doncs, el Museu Nacional de Catalunya de Montjuïc ja no hi cap ni un paper. Per tant, doncs, tot el que ha anat entrant des de segons quin moment ha hagut d'anar-se repartint a magatzems d'altres llocs. Va anar a parar el de Maricel. Ell i altres... de dones que havíem guanyat el Premi Donart. 1990 i dos anys anteriors, o sigui, durant 10 anys, el Premi Donart era un premi superprestigiós, fixa't tu, que donaven mig milió de llavors, de pessetes, mig milió de pessetes de premi, del Premi Donart. L'any que jo hi vaig participar, perquè els altres dos no me n'havia enterat, estava jo fent uns cursos de doctorat a la facultat, amb la qual un dels cursos era del retrat i autorretrat. Com que el tema d'aquest premi era retrat i autorretrat, vaig dir, mira, Rodó, me'l faig així, em donarà bona nota pels cursos de doctorat. El que menys pensava és que aquell quadre que el va ser pintat en una sola nit i amb un estat d'ànim tremendo, perquè em va passar una cosa que em va alegrar moltíssim, va ser una sort enorme en la meva vida, doncs vaig pintar aquell quadre perquè era jo. Que no se m'assembla de res, perquè és una cosa, evidentment, és una cara, però no. Doncs aquell quadre pintat en un vespre, i vaig pensar, així el tindré al rebedor, i quan entri diré, ole, jo mateixa em vaig a com empoderar, pintant el quadre.
11: Un autorretrat, era?
12: Sí. I llavors va guanyar. I jo el susto que vaig tenir, perquè jo el volia per mi, aquell quadre. Vaig pintar per mi.
11: Hauries d'haver fet una còpia.
12: Tu creus? Però em van donar mig millor. Com podia dir que no, si tenia els meus dos fills, quan tenia problemes, etc. Bueno, doncs vaig dir que sí. Però aquests quadres, els 10 quadres que van guanyar aquest primer premi d'Onar durant 10 anys, doncs, esclar, va morir una... Bueno, en fi, no, se n'han quedat 8. Aquests 8 van anar a parar, finalment, quan l'empresa o alguna cosa, l'Associació Internacional de Dones de Catalunya, una associació també molt prestigiosa, amb molta càrrega política i amb molta força, doncs, quan ells van plegar, els quadres, que era el seu tresor, els van, naturalment, doncs, els van portar al MNAC, i el MNAC els va decidir a portar Sitges. Però estan en un armari.
11: Doncs quina pena.
12: Ah, amiga! Però si l'arribo a anar-lo a buscar, que no me l'haguessin donat, però si l'arribo a anar a buscar i el trec, ara no estaria com a dona triada ni m'haguessin fet l'homenatge del MNAC. Perquè com que hi ha tantes dones artistes, van dir, quines triem? Com podem triar 50 dones entre 5 o 6.000? Com les triem? Què fem? Doncs pues mira, les primeres que tinguin una obra en un museu. I el fet que el meu quadre sigués al museu va ser que jo i les altres, menys les que s'han mort, però les quatre que quedem d'aquest grup de Donart, doncs ens van triar per ser les 50 dones triades.
11: Carolina, podríem estar parlant, però no una estona més. No, podríem estar parlant hores i hores, i em sembla que no acabarem tota l'entrevista, però sí que m'agradaria recordar que... Tu has parlat de conferències. Sí. Aquí a Sant Cugat has fet a l'aula d'extensió universitària...
12: Sí, des del 2001, que van començar...
11: De Sant Cugat. També formes part de la Junta de FIRAR.
12: Sí.
11: Des de 2005.
12: Sí,
11: una mica què t'aporta cadascuna d'aquestes facetes?
12: Fixa-t'hi que jo sempre agafo cosetes, piulant per aquí per allà, que totes m'aporten coses. No em puc quedar només donant conferències perquè em moriria com una candela. Entens? No puc estar sempre en batalla, perquè que ja ho estic, eh? Em quasi bé tot, perquè a Pedraves n'estic per allò de la reina. Aquí, perquè es facin més coses culturals. No cultura popular, eh? No, que la cultura popular és tradicions i altres coses
11: és diferent.
12: Molt xules, que m'agraden molt, però no té res a veure amb el que jo parlo. I a fer art, què passa? Doncs que hi ha persones aficionades, uns són artistes i altres només són aficionats, però que no... tampoc m'aporta, però en canvi em fan tenir el motor en marxa, m'entens? I llavors són tan gentils que els de la Junta em deixen que jo només em dediqui a una cosa, que és les vitrines que fem un cop, dos cops a l'any, amb poemes visuals, amb poetes, naturalment, doncs, de primera, i nosaltres llegim la seva obra i llavors fem una colla de poemes visuals. I es munten en les quatre vitrines que tenim en aquest moment a la Gabriel Ferreter. Això és una feinada, però només faig això. És a dir, que totes les altres que facin altres coses, els muntatges i tal, normalment, a vegades sí que també he col·laborat, però vaja, jo només puc fer això perquè és que no tinc temps de fer més coses, perquè també restauro quadros, que és fascinant el món de la restauració, cuidado, és fascinant. Doncs també procuro, com que treballo sempre sola, no, ningú treballa com jo vull que es treballi la restauració, perquè si no, si s'ha de treballar pim-pam, feina, entrar, no, això no restaurarà ni res, això és igual que ho faci jo, que ho faci el fuster, no, de cap manera, entens? Llavors, tot el que he estat aprenent en un museu, com és a Pedralbes, doncs ho faig jo amb cuidado. Doncs, el que et deia, amb Firard, ja et dic que són encantadors i tinc molt bona relació amb ells i me'ls estimo molt, doncs, però jo només faig això. És a dir, monto tot aquest estat. En aquest moment tenim una poetessa catalana i una poetessa, bueno, és de Mallorca, però viu aquí a Sant Cugat, una dona estupenda, la Maria Antònia Massanet, i que quan va veure l'exposició que li havien muntat, pobreta, mires que em va fer, li vaig fer un retrat d'ella, però aquest acadèmic, un retrat molt dolç de la seva careta, allà posat, i diu, ai, pell de gallina, pell de gallina, anava dient pell de gallina, pobra meva, escolta, un tresor de dona.
11: Tinc un parell de qüestions més, però les vull...
12: Stop.
11: Sí, ràpides, perquè jo sé que tu m'has comentat que, bueno, que coses que et preocupin, per exemple, la pau al món, la salut del planeta i les injustícies. Tot això també queda reflectit d'alguna manera en la teva obra?
12: Bueno, amb la meva obra verbal, sí. I amb la meva obra escrita, perquè també he escrit coses i faig col·laboracions amb llocs de guapos. Llavors, naturalment, vull dir, com es pot parlar d'art, Déu meu, si no hi ha un món de guerra? És que...
11: Bueno, i a la guerra també qui pateix és el patrimoni cultural.
12: Aquí.
11: No?
12: Vull dir, però número un, òbviament, el patrimoni humà, però arriba un moment que quasi es pensa que les persones som... Res, doncs mira, n'hi ha aquestes, en posen unes altres, vull dir que... I és veritat, vull dir, la Sixtina ja està. I nosaltres, des de la mort de Miquel Àngel, hem passat moltes generacions i l'obra queda, i la persona passa. Entraríem en tot una discussió de si després tornem una altra vegada en el món i tornem a fer feina o no, però això seria una altra història. Que es deixen la meva obra, doncs esclar, perquè tot el que faig, tot el que dic, tota la meva postura, totes les coses que es va veient, el que penso, perquè és que si no seria impossible. La nostra obra som nosaltres mateixos.
11: I per acabar, què li diries a una jove que avui somia dedicar-se al món de l'art, com ho feies tu, pràcticament de petita? O sigui, què li diries?
12: Doncs que endavant. Que endavant. Si, home, si li agrada, si sap que és la seva vida. Si ha de ser, faré això, com podria fer això? No. La qüestió és vocacional. Un, si no té vocació, no, que no s'hi posi. Amb res. Però amb res. Tu has de tenir una verdadera il·lusió, allò que et motivi a aixecar-te. Que el dilluns aixequis amb una alegria. Tot el que tens que fer. Bueno, dic el dilluns per dir-ho, perquè jo el dissabte treballo.
11: Sí, perquè el dilluns costa molt, eh?
12: No, però jo treballo, treballo totes les hores del dia, tots els dies de la setmana. Vull dir que... T'ho prometo. Vull dir, jo estic un diumenge enganxada de la vida, al meu estudi, a Mirasol, segon pis, tot aquell... Per fin tinc un lloc per treballar, veig un sonat allà darrere, i allà estic treballant un diumenge. Em sembla la millor de les festes. Vull dir, fujo, i ara que el meu marit s'ha jubilat, que és el director, és el president de l'Aula d'Extensió Universitària, en aquest moment de Sant Cugat, i fa una feina estupenda. Vull dir, estem ocupadíssims tots dos, vull dir que és extraordinari. Per això...
11: Feliços aquesta, i contents.
12: Aquesta noia o aquest noi que vol ser artista, endavant! A veure, potser no està bé dit a la ràdio, però piti collons, tia, endavant! Tot tenia tot en contra, moltes vegades. El col·legi, les monges, la societat, la gent, però què faràs pintant? No et guanyaràs la vida, mira tu. M'entens? Clar, tot en contra. Però tu dius, no, però és que és la teva vocació, és la teva vida, no pots fer una altra cosa, és que no pots fer una altra cosa. Llavors, doncs, aquesta il·lusió per fer tot això, que estàs bé, tot et nodreix, doncs, escolta, és que com podria fer una altra cosa? Com podria fer una altra cosa? La faria malament. A part que l'art, precisament, té un ventall d'actuacions meravellós, enorme. No és dibuixar, no és pintar, no és esculpir, no és fer poemes visuals, no és fer fotografia, no és fer cine. És tot. Tot. Pots ficar-te allà on vulguis. Si t'agrada molt, no hi ha barrera. No hi ha barrera. Una dona empoderada, una dona amb voluntat i amb ganes, per favor. Per favor, és que, vull dir, tu l'has fet amb la teva vida, la teva filla, les teves coses, tothom, les dones com empenyen, per la mort de Déu.
11: Carolina, un plaer haver compartit aquesta estona amb tu, que hagués pogut ser, vaja, interminable, perquè hi ha moltes coses que ens hem deixat a...
12: Bueno, és que és una vida, tinc molts anys per explicar, i no he parat mai. Una vegada algú em va donar un consell meravellós. La vida no pot ser més llarga, però pots més ample.
11: Ah, ostres. Reflexionem-hi.
12: Un pla.

0: cop al mes, ja ho sabeu, l'Espai de Salut el dediquem a parlar de sexologia. Avui volem abordar un tema delicat, les microinfidelitats. Missatges amb intenció, m'agrades sospitosos, converses amagades... On comença la traïció? Per fer-ho, ens acompanya un cop més la psicòloga i sexòloga Ruth Canals, experta en vincles. Ruth, molt bon dia, benvinguda.
1: Bon dia, què tal?
0: Bé, escolta'm, existeixen realment les microinfidelitats? És que ara li posem etiqueta a tot. Les infidelitats poden ser micro?
1: Macros.
0: O són macros o són només infidelitats?
1: Ens encanta posar noms a tot. Oi que sí, això per començar, etiquetetes, a tot. Però bueno, la cosa és que aquest concepte doncs, es va popularitzar a partir d'una psicòloga australiana, a veure si dic bé el nom, Melanie Schilling, que el va definir com petits comportaments, val, que no té per què arribar al contacte físic, però que sí que impliquen doncs, una connexió emocional secreta o amb una intenció romàntica cap a una persona que no és la nostra parella. Val?
0: D'acord.
1: No és tant el que, diguem, s'arriba a fer, el resultat, sinó la intenció que li poses i el secret, si és algo secret.
0: És que aquí podríem parlar de tots els matisos, de què és infidelitat, sí. Allò que és físic només i es queda només amb el pla físic.
1: Sí. O si és com quan parlem de sexe i diem si és genital o no és genital o no sé què. Doncs bueno, al final, no?
0: Hi ha molts i molts matisos.
1: Sí.
0: Posa'ns exemples de què serien aquestes microinfidelitats o el microcheating.
1: Mm. Bueno, actualment, no, doncs, per exemple, escriure missatges amb doble sentit, vale, bueno, l'ús de les xarxes socials, bueno, ha facilitat molt també tot això, val? Llavors, per exemple, escriure missatges amb doble sentit a algú que t'atraigui.
0: Per exemple, per WhatsApp o per missatge directe d'alguna xarxa social?
1: No, des d'on puguis. Al final, saps? Vull dir, tenim tantes alternatives que, no sé, però jo m'he trobat a vegades a LinkedIn, que dius, hola, si és una aplicació per trobar feina. I com pot ser que t'intentin, no?, doncs tirar els trastos per LinkedIn. Doncs també, val? Vull dir... Al final...
0: On hi ha canal, hi pot haver missatge i hi pot haver intenció.
1: Ah, exacte. Cadascú posa la intenció que vol, no? No s'hauria, no? S'hauria potser de respectar també els canals que són pel que són, però bueno. Després, el tema d'esborrar converses, no? Dius, si tu ets transparent i sents que no estàs fent res que pugui ferir a la teva parella i a la confiança en la teva parella, per què has d'esborrar un missatge? No? Perquè si pel que sigui el mòbil és teu... o el teu ordinador, és la teva intimitat, però, no sé, en un moment determinat l'altra persona obre l'ordinador o el mòbil perquè sigui, no?
0: I... No, pas amb l'afany de repassar ni fiscalitzar.
1: No, pel que sigui, no? I pum, i tu ho estàs esborrant, no? Perquè ho esborres, no? Doncs això, per exemple, seria canviar el nom d'un contacte, vale? Això també ho he vist.
0: Això ens pot passar, sobretot, entenc, si l'altra persona amb qui tu estàs mantenint aquestes converses és conegut.
1: Exacte. O directament, no, jo ho he vist, això de dir, doncs, un home, per exemple, doncs, posar-li a la Marta Manel. No passa res, no?
0: Perquè clar, en cas de relació hetero, no?
1: Exacte, en cas de relació hetero.
0: Que no ens fa sospitar.
1: Sí. Després, bueno... També amb les xarxes socials, sobretot Insta i tal, no? O TikTok, no? Aquestes, bueno, reaccionar amb cors i els fuegotes, no? Els focs. Reaccionar, no?, sistemàticament a una mateixa persona, sempre, no?, que posi alguna cosa, cors. Però, bueno, també això és això, no? S'ha de filar molt prim perquè dius, bueno, clar, a veure, jo puc posar un cor perquè admiro això que estàs fent, no? Però, bueno, clar, si vas posant acords a lo millor doncs, a una persona que només posa fotos de la seva cara o fotos d'ella o d'ell amb banyador o biquini, no? És com m'està agradant el cos, no? Perquè potser no està transmetent res més que el cos o l'atracció.
0: O pot ser un amic teu o una amiga teva.
1: Sí, no? També, però bueno, exacte, per això dic, la línia és molt fina. Perquè s'ha de mirar molt, no? I també pots entrar molt en paranoia també d'observar molt a la teva parella de per què li fas tants cors a aquesta persona, no? Però bueno.
0: Potser també si ens arribem a fixar en aquestes coses és que potser alguna cosa ja d'abans no acaba de funcionar, no?
1: La connexió emocional,
0: o que la confiança o l'autoestima possiblement ja està
1: debilitada.
0: Tocada.
1: Després, bueno, fer servir apps de cites...
0: Home, i això...
1: Doncs sí, sí. Fer servir apps de cites...
0: No, li,

0: Mira, en plan...
1: No li diria micro, eh?
0: Ja, ja.
1: No, pot dir...
0: Bueno, es considera micro, això, eh?
1: Sí?
0: Perquè estàs mirant, però no estàs fent res. Això és... O sigui, la gent que ho pot fer, que ho fa, diguem, pot justificar que entro a mirar i ja està. Però, clar, la pregunta és...
1: Amb quin objectiu?
0: Exacte. Què estàs buscant mirant persones que estan obertes, no?, a tenir relacions íntimes, i tu no, perquè ho mires, no?
1: A mi aquest no m'agradaria, ja. Ruth, eh? No m'agradaria trobar-me'l.
0: No, les xarxes al final és això, no han ampliat això que diem, no?, doncs aquesta zona, si no hi ha ni blancs ni negres, però ens ha fet com, bueno, distorsionar una mica el que és blanc o el que és negre. Hi ha molts grisos, gràcies a les xarxes, també. Gràcies, entre cometes.
1: Ens agrada sempre sentir una mica l'opinió de l'audiència i dels veïns i veïnes de la ciutat. En aquest cas, has preguntat a la gent que, si n'han fet, no? Si,
0: sí, bueno, què opinen,
1: què opinen,
0: no? Jo els vaig dir, aviam, digueu-me, doncs, què és per vosaltres una microinfidelitat, o si alguna vegada us heu vist immersos en una situació en què creieu que heu sigut o us han sigut microinfiels, val? Microinfidels, perdó. I, bueno, hi ha hagut respostes de tot. Tenim tres exemples.
1: Vinga, anem a escoltar el primer.
0: Vinga, va.
2: Doncs la meva experiència en microinfidelitats... va ser durant el meu matrimoni. A veure, jo estava feliçment casada, però sempre he tingut molt bona relació amb les meves exparelles de joveneta, val? I que són amics meus, de fet, encara. I, bueno, no sé si es pot considerar una microinfidelitat, però sí que, sense dir-li en el meu marit, anava a dinar amb ells, doncs vull dir, en diferents etapes del meu matrimoni, diferent, un cop a l'any o dos cops a l'any. I sí que he de dir que sempre, quan tenia el quedàvem, doncs, jo sé què sé, tenia molta il·lusió de veure'ls i això. No sé, poder russant una mica, doncs això, amb moltes ganes de veure'ls, però...
1: Escolta, no sé si això és el secretisme, no? Sí. Que és un dels punts que ens explicaves ara. Clar, no és que fes res que fos una infidelitat.
0: Físic, no? No hi havia res físic, diguem, no? No hi havia un petó, no hi havia una abraçada, no hi havia un contacte físic.
1: Però hi havia la mentida.
0: Exacte. Hi havia amb quina intenció ho faig, no? Perquè si no li puc explicar al meu matrimoni, entre cometes, feliçment, no? Com ella expressa, perquè un matrimoni feliç no hi pot haver la confiança plena de dir, ep, vaig a dinar amb un amic, que en el seu moment va ser la meva parella, sí, però que actualment el considero un amic i que, per tant, no has de patir per res, i perquè jo t'estimo i hi ha confiança en el nostre vincle, clar, aquí és la intenció que li poses, no?, perquè ho
1: amagues. Però alhora també parlava d'aquesta emoció que tenia quan quedàvem aquestes exparelles, no?
0: Bueno, aquest també
1: no,
0: fa
1: no
0: això...
1: No sé d'on ve, clar, aquí hauríem de parlar, i seria molt llarg que ens aniríem, de per què no se li... No, per què no li explicava a la seva parella que anava a dinar amb els ex, si és una qüestió de manca de confiança o de que l'altra part de la parella és molt gelosa... O perquè potser tu mateix creus que no estàs fent bé, no?
0: O per un mateix aquesta necessitat de saber què agrades i també de, bueno, aquest morbo, no?, de la renovetat, perquè clar, era un expert d'amagar, no?, aquesta adrenalina, vull dir, aquesta periodologia de dopamina que a vegades ens pot donar una novetat o un secret.
1: Que a vegades és a curt termini.
0: Exacte, i després t'explota en la cara. S'ha de vigilar.
1: Anem a veure què s'entén per microinfidelitat des de part d'una altra persona.
0: Bien.
3: Hola, per mi una microinfidelitat és quan dones a una altra persona una energia o una complicitat que hauria de ser per la teva parella. Per exemple, missatges amb doble intenció, converses massa íntimes amb algú que t'atrau o buscar validació constant fora. No és una infidelitat gran, però sí pot anar desgastant la relació. Un petó.
1: Coincideix bastant, no?, amb el que ens explicaves al principi, que es considerava una microinfidelitat. No sé si tothom ho entén mateix. Anem a sentir un altre testimoni.
4: Doncs crec que més que amb accions de microinfidelitat, al llarg de la vida sí que tenim a vegades actituds que en el fons el que busquen és sentir-nos més visibles, sentir-nos que agradem, reafirmar-nos a uns mateixos, no? Crec que a vegades va més en aquesta línia, és a dir, des de pots anar, no sé, a prendre un cafè i aquell cambrer que t'ha fet un posat, no sé, com més amorós, no? I que li hagis fet un somriure més provocatiu, amb més o menys consciència, però en el fons el que et reforça és la teva autoestima, no? De dir, hòstia, soc visible en el món, estic aquí, no? Crec que a vegades és més això que no pas buscar a fer la traveta emocional o sentimental a la parella que puguis tenir.
1: Bé, doncs per què passa tot això de les microinfidelitats? Què ens porta a les persones, Ruth, a buscar o a tenir aquest tipus d'actitud que, si bé no acaben amb una infidelitat explícita, depèn què entenguem per infidelitat, sí que hi ha gent que necessita aquesta adrenalina o que té ganes de tenir com aquestes microrelacions paral·leles d'alguna manera.
0: Mira, com hem escoltat en aquest últim testimoni, per exemple, no, aquí es veu clar, doncs, una persona que està manifestant, no sé si és, no cal li hagi passat a ella, però ho està manifestant, una persona potser amb una autoestima fràgil o una necessitat de validació externa, no? Perquè al final, quan un està bé amb un mateix, i és així, això no és una frase bonica, és la realitat, quan tu estàs bé amb tu mateix, no necessites buscar aquesta sensació de que agrades als altres, i per tant, no és d'aquest filtreig, no? Que després el pots considerar micro, macro o el que tu vulguis. Va, llavors va molt per aquí a nivell psicològic, aquesta necessitat de validació externa i de treballar aquesta autoestima que potser està una mica fràgil. Perquè al final, no, el que estàs amb això també és com trencant aquesta confiança amb el teu vincle i amb tu mateixa, no? De dir, jo puc sostenir una relació sincera, no? O haig d'estar validant-me amb aquestes microsituacions, no?
1: I pot haver ganes de boicotejar-se un mateix o una relació estable, també, amb aquest tipus d'actituds, per exemple?
0: Falta de compromís. O sigui, persones que realment el compromís els hi fa vertigen, pànic, com li vulguis dir. I llavors és una manera d'autoboicotejar la relació, també. De dir, bueno, si no acabo de ser totalment sincer o transparent, ja estic definint que un compromís sa i potent i de confiança no va amb mi, no? Llavors, és molt inconscient realment, vull dir, la gent que ho fa, aquestes petites coses, no és, com ha dit el testimoni, no? Ella no és en si des de destrossar la relació, però, bueno, la pots anar destrossant, exacte, no? I, bueno, el que hem dit, la cerca de dopamina també és un tema que sí que ens afecta, perquè la novetat ens enganxa i al final, doncs, estar amb algú nou, filtrejar, pot donar aquesta dosis d'alegria, no?
1: I hi ha diferències entre diferents generacions? No sé si la consulta ho has vist, doncs, per exemple, de les persones, dels baby boomers, no? Aquella gent que ara té 60 anys, els que són millennials o la generació Z. Hi ha diferents maneres de relacionar-se i els micro... el microcheating aquest, eh?
0: D'acceptar-ho més o menys, no?
1: Acceptar-ho més o menys i de fer-ho d'una manera o d'una altra. No sé si potser gent més gran és una qüestió a vegades més física, no? De flirtejar amb alguna persona que coneixes, les altres a través de les xarxes. Hi ha diferències? S'accepta millor, s'accepta pitjor?
0: Aviam, el que bastant des de sentit comú també no és veure que generacions anteriors a la Z, diguem, no? Més actuals, les actuals, diguem que són l'era digital. Llavors, tenen aquesta facilitat de cors, fueguitos, no sé què, saps? Els emojis que vulguis. És com tan automàtic i tan fàcil que al final és molt fàcil que pràcticament la majoria caiguin en aquest embolic, no? Però generacions anteriors que no estem tan ficades, no, amb el que és l'era digital, doncs sí que els paràmetres estan com més definits i entenen més... No, no. Si tinc una relació sincera i de confiança, no puc estar enviant-li cors a algú, perquè un cor, al final, què significa? Que m'agrada això, no? O sigui, l'emoji d'un cor és m'agrada, llavors. Diguem que generacions anteriors a les actuals poden tenir un més definit i més clar.
1: I què seria una red flag? Allò que diguem, això ja no és una microinfidelitat, això ja és passar-se de la línia.
0: Passar-se de la línia, com dius tu, al final és quins acords, no, com a parella prenem a l'hora de dir com és la nostra relació i la confiança, quan es trenca i quan no es trenca.
1: Clar, que possiblement m'imagino que moltes parelles no han tingut aquesta aquí, conversa, no?
0: Aquí és el problema, no? Que moltes vegades la conversa la tenen a posterior d'haver-se ferit, val? Llavors, quan un ja s'ha ferit, aquesta ferida està oberta i la confiança, no, cap a l'altre i la teva pròpia autoestima es veu molt tocada perquè dius, ostres, com puc tornar a confiar en tu? I sobretot, com és que t'haig d'explicar que això em pot fer mal? No, que això m'ha fet mal, perquè ja ho has fet, no? Per això jo sempre dic que és important, encara que sembli algo com molt, no sé, banal haver-ho de parlar, però no ho és, o sigui, realment és important. Crear límits i acords en les parelles abans de que passin coses ens evita, doncs, molts problemes posteriors.
1: Això seria una manera per prevenir aquestes microinfidelitats. És a dir, quan tu tens una parella, una relació sentimental estable, de posar aquests límits, no? De tenir una conversa, de dir, escolta'm, a mi això no m'agradaria que m'ho fessin, jo fins aquí puc entendre que entra dins de les relacions personals i que entra la normalitat, però això, això i això a mi em fareix i a mi no m'agrada. És una manera de prevenir-ho o no n'hi ha? No ho sé.
0: Sí, mira, és tan fàcil com pensar. Quan tu tens un dubte de dir això, ho puc fer o no ho puc fer? Has de pensar, això suma o resta la meva relació? Això farà que la meva relació, la confiança pesi més, hi hagi més intimitat emocional, més connexió, o al revés, ens allunyarà? Val, doncs aquesta és la pregunta clau. Ja no és només a mi això m'agradaria o no, sinó pensant en el vincle. Val? En dir, això suma o resta la nostra relació fer alguna cosa així? Jo consulta, per exemple, va venir una parella que ella, vull dir, venien molt tocats emocionalment, perquè ell durant molt de temps sostingut al principi de la relació, li donava likes a Instagram a tot de noies que... Però noies que no és que estiguessin recomanant un llibre o un viatge, no, no. Noies doncs, que estaven doncs, amb poca roba, insinuant-se, moviments, val? Balls, tal. I ella no ho entenia. Deia, a veure, si sóc, vull dir, a mi això em fereix, no? I ella li va estar dient durant molt de temps, això no vull que m'ho facis. I ell no ho entenia. Deia que ho feia de manera automàtica.
1: Perquè eren punts de partida diferents, no? Possiblement, perquè el que fareix un pot ser que no fareixi un altre.
0: Clar, i la noia...
1: Com s'arriba aquí?
0: Sí, la noia manifestava a més això, deia, em fa més mal que jo et digui que això... Haver-te de dir que això em fa mal, vull dir que no estiguem en el mateix punt, que en si el que estàs fent. No, que no reaccionis, dius, ostres, és veritat, això no ho hauria de fer, no? Al final el noi se'n va donar compte, però va trigar, eh? Ho tenia ell molt clar, que per ell això no era fer res.
1: Consells. Quins consells donaries a les parelles? Perquè al final això és quan un té una relació amb una altra persona en el format que sigui, per no haver d'anar, per no haver de passar aquesta línia i no faria una de les persones que formen part de la relació.
0: El consell estàndard, que ho dic a tots els programes, és la comunicació. Val? Com hem dit abans, o sigui, comunicar-nos quan un comença una relació de parella. Jo diria, els que l'esteu començant, parleu-ne. Parleu-ne del que vosaltres és tenir una relació fidel i el que no, ja siguin micro o macros. I si ja heu començat una relació i ja heu detectat coses que per vosaltres doncs, no, o no les heu detectat, però us agradaria parlar-les, és igual. Sempre s'ha de parlar. Abans, durant, millor tard que mai, sempre se n'ha de parlar. I sobretot obrir molt el cor, també, no, sobre el que ens està dient la nostra parella. Després... valorar també si aquests límits que estem posant, no, cadascú de manera individual, formen part d'una realitat, val? Vull dir, d'algú que està passant, o d'una ferida que jo ja tinc, perquè anteriorment potser m'han fet mal a la meva vida ja.
1: Una parella anterior, per exemple, o una relació anterior, sí, familiar, la que sigui.
0: Exacte, no té per què ser una relació íntima de parella, vull dir, poden haver fet mal, poden haver... trencat la confiança des de casa, els teus pares, una amiga, un germà... I tot això, al final, són ferides que queden obertes i quan, no?, d'alguna manera el teu cos i la teva ment es posen alerta quan veus coses que et poden tornar a revocar en aquest dolor. Va? Llavors, també has de veure si aquesta... Bueno, si és un tema d'autoestima teva, no?, de dolor, de ferida oberta, o realment la persona que tens al costat està fent alguna cosa que no t'agrada. I... escolta'm, si és un tema d'autoestima teva, també és bonic i necessari parlar-ho amb la teva parella. Jo tinc aquest problema, a mi em va passar això i em van fer això. I amb això m'ho haig de treballar, bla, bla, bla, però que ho sàpigues, no? Perquè això és el que diem, doncs, tenir una mica d'empatia, no?, amb la persona amb la que estàs, que és el més important.
1: Per tant, comunicar-nos, fer aquest examen d'autoconsciència per saber si som nosaltres o és l'altra persona, i si sols no tenim les eines, doncs sempre et podem venir a buscar. No?
0: Sí,
1: podem buscar ajuda. Ruth, on et trobarem si necessitem ajuda en la nostra relació de parella?
0: Bueno, podeu escriure al meu telèfon al 671-570-033. Tinc el despatxet aquí a Sant Cugat també, vull dir que podeu venir a fer-me una visita. I si no, seguint escoltant a la ràdio, que parlem moltes coses interessants que jo crec que també poden ajudar a fer-nos reflexionar.
1: Et poden seguir també a través d'Instagram.
0: D'Instagram, és veritat. Sí,
1: a Canals Barra Baixa Psico, on et veuran, t'explicaran consells i també es poden posar en contacte amb tu a través d'aquest canal.
0: I tant.
1: Ruth, moltes gràcies.
0: A tu, Alba.
1: Ja tenim més clar què són això dels micromasclismes.
0: Sí,
1: ja veurem...
0: microinfidelitats. Qui el diu?
1: Això ja seria un altre tema, els micromasclismes. Les microinfidelitats, que cadascú ha de ser així, si són micro, si són macro,
0: o si no són
1: si,
0: res
1: si no són
0: i cadascú està content amb això i ja està.
1: Moltes gràcies,
0: Ruth. Molt bé,
1: Ruth.
0: A tu.

0: guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
1: Benvinguts i benvingudes a un nou guaita que tenim amb en Sergi Corral. Sergi, bon dia.
2: Molt bon dia, Ona.
1: A veure, de què ens parlaràs avui?
2: Doncs mira, parlarem de temps d'orenetes, perquè estem a la primavera.
1: I tant.
2: La primavera és un molt bon moment per la ornitologia, en podríem dir així, i en aquest cas les orenetes crec que és una espècie, o unes espècies, millor dit, emblemàtiques, de, tradicionals i que porten bones senyals i que relacionen amb l'arribada del bon temps i tot plegat, i ja veuràs que avui per això els hi dediquem un programa, un guaita que tenim, a tot aquest reguitzell d'espècies que estan dintre del grup de les orenetes, no? Entre aquest any, entre la primera i segona setmana de març, és quan van arribar les primeres orenetes a
1: Catalunya. Per tant, ja les tenim aquí, eh?
2: Ja les tenim instal·lades aquí, segurament les tenim ja fent niu o preparant el niu ja per criar, en la seva migració del sud a nord, des de la Ràpita fins a Portbou, o sigui, arriben pel sud. Aquestes aus passen els mesos d'hivern en territori africà, normalment subsaharià, en podríem dir, i al final de l'hivern inicien la migració cap al nord, des del sud de la península Ibèrica, fins a arribar a bona part d'Europa, on evidentment hi faran niu, es reproduir i creixeran les cries en un cicle que es repeteix any rere any. És un cicle que és molt interessant perquè a partir d'aquí se n'estudia el que se'n diu la fenologia, que és l'estadística de l'arribada de les orenetes, i amb això també ja es pot veure que degut a la pujada de temperatures, etc., cada cop també van arribant una miqueta abans.
1: Les orenetes s'avancen, doncs.
2: S'avancen, és com la floració dels fruiters. També va passant una cosa similar. Són ocells, hem de dir, bàsicament insectívors, és a dir, que mengen insectes. Tenen una contribució essencial al control de la població de mosquits i altres insectes, per tant, al control de plagues. La primera dada que et donaré que impacta una miqueta és que en un sol dia poden ingerir, una oreneta pot ingerir entre 800 i 1.000 insectes. Sa tipa de balena, eh?
1: Sí, queda amb la panxa ben plena. També hem de pensar que, clar, els insectes són petitons.
2: Són petitons.
1: Però per alimentar-te necessites uns quants.
2: Clar, tu imagina't la quantitat d'orenetes que hi ha en totes les espècies que direm ara dintre d'una estoneta. Imagina la quantitat d'insectes.
3: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
4: Salutacions, us parla la Tina Forest. Són moltes les persones i les famílies que conviuen amb un gos i quan arriba l'hora d'anar-se'n de vacances o simplement han de passar moltes hores fora de casa, necessiten algú que se'n faci càrrec. Més enllà de les residències canines tradicionals, cada vegada hi ha més propietaris que opten per cuidadors particulars que ofereixen un tracte més personalitzat en un entorn familiar. Aquesta tendència es reflecteix en els casos de la Carla Manzanares i l'Aldo Gavarró, dos joves que han convertit la seva passió pels animals en una activitat professional. Malgrat haver començat per camins diferents, tant la Carla com l'Aldo comparteixen la mateixa filosofia, la d'oferir una atenció individualitzada. Pots conèixer més a fons la història de la Carla i l'Aldo a www.cugat.cat. El col·lectiu per l'alliberament sexual i de gènere Sant Cugat, el Galliner, ha denunciat que els insults homòfobs del regidor de Vox a Sant Cugat, Jordi Guirado, no són una anècdota ni una broma desafortunada, sinó que són LGTBI-fòbia i són discursos d'odi. Ho ha fet a través d'un comunicat fent referència a les publicacions aquest cap de setmana del regidor de Vox. En el mateix comunicat, el col·lectiu també ha instat a l'Ajuntament a condemnar públicament els insults i activar tots els mecanismes per garantir que cap càrrec electe utilitzi discursos d'odi. Per la seva banda, els col·lectius locals de la Joventut Nacionalista, el Jovent Republicà, la Joventut Socialista i Joves Ecosocialistes han redactat un comunicat conjunt per demanar als partits municipals la reprovació dels comentaris de Jordi Guirado i per exigir aquest regidor que retiri els mencionats comentaris, reconegui el dany causat i ofereixi disculpes públiques al conjunt de la ciutadania, en particular al col·lectiu LGTBIQ+. I en cultura, el músic santcugatenc Oriol Saltó acaba d'estrenar el seu segon senzill sense tenir-la al seu costat. El primer, On eres tu, va sortir el passat 15 de maig i amb aquesta cançó comença encara el camí que l'ha de portar a treure un àlbum. La intenció de Saltó és treure un nou senzill cada 2 mesos. Sense tenir-la al seu costat, explica el cantant i guitarrista, és una cançó de desamor, una situació amb la qual tota la societat es pot sentir identificada, ja que comenta tothom en un moment o altre n'hem viscut un. La producció del tema ha anat a càrrec de Sergi Riera i la mescla de Mauri Tonelli. Saltó explica que està molt satisfet del resultat final, així com de la nova faceta de guitarrista i cantant que a poc ha anat adquirint. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
5: Bon dia, obrim per vacances.

0: avui la cosa era triar una cançó de l'estiu i jo repassant la llista de les cançons que més escolto a l'Spotify, que és el que fem tots, doncs he vist que més que res a mi em van les cançons de tardor més que no pas les d'estiu, però repescant aquelles que en algun estiu o altre ens han fet ballar, doncs mira, he fet cap amb aquesta, n'haguessin pogut sonar moltíssimes més, la veritat que n'he trobat moltes al llarg del camí, però m'he quedat amb el Mucho Mejor, que molts anomenem Hace Calor, clar, evidentment, de Los Rodríguez, un clàssic indiscutible del rock en castellà, i ja sabeu, al darrere doncs hi ha Los Rodríguez, que en definitiva, però més enllà d'això, eren Ariel Roth i Andrés Calamaro. Dic en definitiva pels més coneguts, però no només, perquè també hi havia Julián Infante i Germán Vilella, i sembla que el grup funcionava des dels 90 per aquest equilibri de quatre persones doncs que anaven compaginant de manera molt equilibrada, com dèiem, la música que produïen el Julián i el Germán eren espanyols i l'Ariel i l'Andrés eren argentins, tots vivien a Madrid, es van ajuntar als anys 90, venien els argentins, venien de Tequila, jo crec que són històries que més o menys ja en sonen, venien d'un grup argentina que es deia Tequila, es van ajuntar i és això, equilibrant els quatre egos, doncs la cosa funcionava, fins que Calamaro va fer una passa endavant, va guanyar popularitat, ell i els seus cabells locos, i això va desmuntar una mica el grup, però això passaria molt més tard. I us estareu preguntant, a veure, de quan és aquesta cançó, de quin estiu és el Mucho Mejor de Los Rodríguez? És que jo crec que és una cançó bastant xula per identificar o per servir, no?, d'insígnia del que seria la cançó de l'estiu, perquè ens ha acompanyat durant molts estius. Perquè, clar, entre quan va sortir l'any 1995, sí, que ja més o menys ho va petar perquè Los Rodríguez, doncs aquí ja eren prou coneguts perquè ja havien tret els 5 documentos. Els temes d'abans, els àlbums d'abans, doncs potser van triomfar més a Argentina que no pas aquí, però sí que el 95, quan va sortir Mucho Mejor, doncs ja eren prou coneguts. Formava part de l'àlbum, tant 5 documentos com Mucho Mejor, del Palabras Más, Palabras Menos, segurament us en recordareu, d'aquest àlbum d'estudi. Doncs aquell estiu del 95 va sonar, però és que després, en diferents recopilatoris, versions en directe, la banda se separa, graven el típic recopilatori, no? Recordeu del gran concert que van fer a les Ventes l'any 93, i en fi, així, àlbum rere àlbum, la cançó s'anava repetint perquè era un dels grans èxits i per tant que ens va acompanyar durant molts estius de la nostra vida. Segurament l'heu ballat i l'heu cantat. Perquè, clar, una cançó de l'estiu ha de tenir això, diria jo, és la consigna. Si no, seríem una cançó que surt a l'estiu i que ens agrada l'estiu, però una cançó de l'estiu s'ha de poder ballar i s'ha de poder cantar. Sigui en l'idioma que sigui, t'inventes la lletra o hi ha d'haver un lo-lo-lo per entremig, perquè doni accés a que tothom es trenqui la gola cantant-la en un moment o altre. Ha de tenir aquest punt grupal, la cançó de l'estiu, crec jo. Ara li preguntem als companys de Cardedeu què en pensen. Una última curiositat ja sobre Los Rodríguez, només que sapigueu que s'havien d'anomenar, el grup s'havia d'anomenar Los Locos, però es veu que els hi van xafar la guitarra perquè ja existia un grup asturià, als anys 90, que s'ho deien, del qual no sabem gran cosa, però mira, ens pica la curiositat i ara l'escoltarem. Al final es van anomenar Los Rodríguez, perquè els hi va fer molta gràcia l'expressió aquesta d'estar de Rodríguez, aquesta expressió que es diu en castellà quan estàs sol de vacances perquè la família, bàsicament, la parenta o el parent, doncs se n'ha anat i t'has quedat tu sol, pringant, segurament, però t'has quedat sol a casa i, bueno, la casa és teva i fas el que vols. No sé si és la situació d'alguns dels oients que ens estan escoltant, però no és un mal plan per passar l'estiu. I ara sí, saludem l'Enric Rubió de Cardedeu. Bon dia, Enric.
1: Molt bon dia, Núria. Què tal?
0: Ai, bé, fa calor. Ja ho diuen, fa calor. Fa
1: sí,
0: calor.
1: Mira.
0: Què tal si ens mengem una síndria? Que aquesta seria, aquesta seria una altra cançó de l'estiu.
1: Exacte. Em sembla molt bé, sí. De fet, m'ha fet gràcia el que has dit del lololó, perquè jo avui porto alguns talls d'àudios i ja veuràs,
0: Sí, no esperava menys, sí. Perquè recordem que avui tota aquesta parafernàlia que fem és per anunciar que la pregunta del dia és quina és la vostra cançó de l'estiu?
1: Exacte. Ja podeu estar comentant per les xarxes a l'Instagram Obert Vacances, en el reel que hem penjat, a l'enquesta, etc. Quina és la vostra cançó de l'estiu? Inclús, què en penseu d'aquesta tradició, no? Podríem dir. I res, si et sembla, anem a fer una mica d'història recent. Doncs mira, els seus inicis, de fet, de la cançó de l'estiu es troben a Itàlia, en un concurs de ràdio i televisió del 1964, per tant, allà no hi havia mamuts, és una cosa molt més recent, anomenat Un disco per l'estate, no sé si es diu així, creat i pensat, de fet, aquest concurs, Núria, per a trobar el gran èxit de la temporada estival. Aquí, a Espanya, el fenomen va arribar de cop al 1966 amb la cançó Juanita Banana de Luis Aliguer, un èxit que...
0: Juanita Banana, és que fem parades, perquè, clar, Juanita Banana, eh?
1: Clar.
0: Esteu... Luis Aguiler, tenim tots la cara de Luis Aguiler al cap, eh? Sí, sí? Jo crec que Cachitos, el programa Cachitos ha fet molt de bé... per tot això que explicarem avui. Digues, digues.
1: Exacte. Dic, vaja, jo amb aquesta cançó de Juanita Banana, jo crec que ja no apuntava gaires maneres pel que vindria a ser aquesta tradició que any rere any omple les nostres orelles de maig a setembre. Escolteu, escolteu, què era aquest lo, lo, lo.
0: A veure, a veure. Lo, lo, lo, lo, lo, lo,
1: lo, lo, lo. Bé, començàvem, no sé si per baix de tot o per dalt de tot, eh? Però mirem cap a casa nostra. I és que a Catalunya tot plegat es va desfermar a la dècada dels 90, quan TV3 va encarregar La Trinca, una cançó per l'estiu de la programació d'estiu, que, de fet, com diem, és considerada la primera cançó d'estiu en català.
0: Sí, sí, sí, tinc els tècnics ballant. El Lluís i el Joan Maria estan ballant aquí també, clar, i tant.
1: Haig de dir que jo era petitó, però me'n recordo. Però ara bé, la cosa va posar fonaments en un dels meus grans grups i segurament també un dels vostres, ja que esteu per al sud de Catalunya, amb els Pets de Constantí, i amb el seu Munta-t'ho bé, també per l'anunci d'estiu de TV3.

0: La recordem molt més,
1: sí,
0: aquesta, eh?
1: Sí, sí, sí, sí. Sí,
0: sí, sí.
1: I
0: això
1: tant,
0: era...
1: aquí la sentim molt, sí, sí. Bueno, ja no, sí, no la toquen massa ja per aquí, eh? Perquè després ja tenen altres èxits, altres hits.
0: Home,
1: però déu-n'hi-do, sí, sí.
0: Home,
1: era
0: jo no sé
1: estiu.
0: Quan porten, 40 i pic. Jo tinc la samarreta als 15 anys.
1: No, no, 40, però... t'ho dic bé. T'ho dic bé, 40, imagina. I ho sé segur perquè nosaltres n'hem fet 40 a la ràdio i ho vam celebrar més o menys conjuntament. I, sí,
0: home,
1: sí, ens fa molta gràcia coincidir.
0: Això és, sí, fantàstic.
1: Sí, sí, sí. Fet... Tu tens una samarreta dels 15 anys?
0: Dels 15 anys, d'un concert que vaig anar, imagina't. Oh. O sigui que em fa uns quants... Sí, era petitó, però sí, sí, els he seguit sempre, ha estat un dels meus grups. De fet, aquesta cançó que escoltàvem era de l'estiu de TV3, del 1993, però, evidentment, pel que fa a cançons de l'estiu, va explotar la Barça a uns nivells sense precedents de la mà d'una coneguda marca catalana de cerveses, quan el 2009, quin gran estiu el 2009, va arribar per quedar-se l'anunci d'Estrella, anomenat per tots, esperat any rere any per tot el país i amb un flamant i fantàstic s'ha mercat de Billy the Visions and the Dancers que encara necessitem escoltar. Vinc. A finals de primavera per saber refermar-nos i tenir palès que l'estiu és aquí. Here's

0: Ai, Núria, què feies tu el 2009?
1: El 2009 no ho recordo, però sí que és veritat, Enric, una cosa que jo ja estava pensant a l'hora de fer l'entradeta. Tots tenim un estiu que recordem, que potser lliguem amb una cançó o no, però tots hi ha un estiu, no?, que se'ns queda gravat i que té la seva banda sonora, sigui més estiuenca o menys. Així aquest va ser el primer hit dels anuncis de la cervesa famosa?
0: Sí, va ser Summer Cat. És un grup que des d'aquí recomano perquè no té només aquest hit, sinó que precisament al disc on sortia aquesta cançó totes són fantàstiques, igual que els altres àlbums. Billy the Visions and the Dancers, i va molt la pena. Jo de fet, aquell estiu, curiosament...
1: Ah, això te l'ha preguntat, tu què feies?
0: Jo havia d'anar, era xiquet, tampoc molt, però havia d'anar a Formentera amb uns amics just abans que sortís l'anunci. I quan va sortir, evidentment, va ser molt... No hi vam acabar anant, però l'estiu per aquí al Vallès va ser espectacular.
1: I recordes, clar, associes aquesta música, no?, amb...
0: Home, saps aquelles coses que diuen... Sí, com les olors, no?, que et transporten a un lloc. Jo et diré un petit plaer d'aquests ocults que quan arriba una miqueta... Igual que quan arriba la primera, em poso la primavera trompetera, sempre, de Delinqüentes, quan arriba l'estiu, abans que arribi i tinc ganes, em poso una llista de reproducció amb tots els èxits d'Estrella, bueno, d'Estrella, de l'anunci en aquest cas, i escolta, tu fa una olor ja a crema solar, a platgeta, que mare de Déu, santíssima.
1: Que xulo. Bé, i una altra cosa que també hauríem de dir de les cançons de l'estiu, s'intensifiquen en directe. O sigui, si tu vas a una revetlla, a una festa major, o al concert dels Pets, no?, al concert del grup original, i sents la cançó en directe, clar, això encara ho amplifica molt més, no?
0: Ja fa una amalgama a tota la gent, amb el grup, amb l'ambient, sí, que és fantàstic. Mira, des d'aquí també reivindiquem anar a veure tots aquests grups en directe, que al cap i a la fi, a més avui dia, en un moment de tantes plataformes, val la pena anar en directe i veure els espectacles que munten tots.
1: És que més, sabent això, s'estan fent espectacles brutals. Brutals,
0: increïbles.
1: Increïbles, sí. Molt xulos, que combinen totes les arts escèniques, que tenen una cura fins al detall, i fins i tot els més petits, de format més petit, que és persona i guitarra.
0: I tant que sí.
1: Són superxulos, la veritat, que es cuida. Se cuiden molt les directes avui dia, val la pena.
0: Home, doncs no hem cutrejat gaire, Núria, no?, per ser la cançó de l'estiu.
1: Bueno, tot arribarà, perquè ara ja ho deixem en mans dels oients, i tenim uns oients molt carinyos. Ens els estimem molt, però a veure, el cutrisme existeix. És així. Va, proposeu-nos cançons de l'estiu.
0: Va, cançons. Mira, i comentaris.
1: De fet, el report que ens porten des d'Arenys, que escoltarem a les 10, ens fa un recorregut sociològic per aquests últims 50 anys, no? Depèn de quina ha sigut la cançó de l'estiu, així érem la societat. I es veu el canvi, eh?
0: Ai, la humanitat, amagarem el cap sota l'ala, ja veuràs.
1: Doncs, Enric, convidem a tothom a que ens proposi cançons de l'estiu i ens espera avui un programa molt musical, estic veient. Que acabarem cantant una miqueta.
0: Ah, jo estic convençut que sí. No tinc cap tipus de dubte. Ja veuràs que sí.
1: Vinga,
0: t'he portat bones cançons. I a més, d'enguany, eh? De sobre tècnics de so que es diuen Xavier Cosetes així. Ja veurem,
1: sí,
0: ja veurem.
1: Sí, sona. Sí, que substitueixen les Marines Morenes i tot això.
0: Sí, aquestes coses. Sí. Exacte.
1: Fins ara, Enric. Una abraçada
0: fins
1: forta.
0: Fins ara, bon programa.
2: Moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres per connectar amb l'Obert per Vacances. Escolteu-lo a la vostra emissora de ràdio local. Vinga, va, que a part que parla de la cançó de l'estiu, tenim altres continguts al programa.
3: Obert per Vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local.
1: Començarem coneixent com està la situació a la xarxa de Rodalies aquesta setmana, que fa 6 mesos, mig any, de l'accident mortal de Gelida. Després us parlarem d'un projecte solidari que ens enllaça amb el poble saharaui. Marxarem de festival a l'Escala, i és que està en marxa el festival Portal Blau. També us explicarem quina tasca ingent fan els socorristes professionals a nivell de tota la costa catalana. Coneixerem la història del molí fariner d'Alcarràs, i dins l'espai de cuina prepareu-vos perquè avui un clàssic dins la cuina familiar i molt, molt fàcil, que si no el coneixeu l'heu de fer. És un coc de iogurt. Avui en parlarem des dels fogons de Sabadell. Arrenquem programa, però ho fem com sempre amb la ronda d'actualitat.
3: Obert per Vacances.

0: I la primera connexió la fem amb Girona FM. Saludem el Seit Esbai. Seit, bon dia de nou.
1: Bon dia i bona hora.
0: Seguim parlant de política municipal. El PSC condiciona el vot al Cartipàs a que Cultura canviï de mans o a Imatge dimiteixi per l'error majúscul del Truffaut. Explica'ns, perquè això, el Truffaut es refereix al cinema, eh? Recordem d'on venim.
1: Al cinema Truffaut, correcte. Després de tot el ball de bastons que hem tingut últimament amb el govern, també amb el cinema Truffaut, que de fet ara mateix està tancat a l'espera de canvi de mans, els socialistes asseguren que aquest tancament del cinema ha de derivar en responsabilitats polítiques perquè la derrota cultural és probablement la més gran que ha patit la ciutat. Escoltem Maxi Fuentes, regidor socialista.
2: I, per tant, creiem que, arribats a aquest punt, i potser aprofitant aquesta crisi de govern actual, doncs és el moment oportú per o bé reestructurar el govern o bé directament demanar la dimissió del regidor.
1: Precisament els socialistes han demanat a Lluc Salelles que de manera immediata obri un espai de diàleg també amb tots els grups municipals per trobar una solució i reimpulsar el projecte del cinema Truffaut. Recordem el projecte del cinema d'autor creat pel col·lectiu de crítics ara fa 25 anys d'aquí de Girona, també en espera de que resolgui el recurs interposat contra l'adjudicació.
0: Més enllà d'això, us expliquem que teniu un incendi també en una nau industrial de Vilamalla. 17 dotacions dels bombers hi treballen.
1: De fet, la columna de fum i les flames van anar acompanyades també, o han anat acompanyades de diferents detonacions, ja que en el magatzem hi guardaven pintures i aerosols.
0: Déu-n'hi-do. I encara una última notícia que ens du a parlar sobre Unió de Pagesos.
1: Correcte, perquè Unió de Pagesos torna a exigir, en aquest cas, la nul·litat del plàter, del Pla Territorial de les Renovables, i en aquest cas tornar a redactar el projecte des de la casella de sortida. De fet, el sindicat sosté que el pla actual és una aberració perquè afecta el 25% del sòl agrari de Catalunya, no prioritza la instal·lació d'energies renovables en sòls artificialitzats o zones urbanitzades i posa en risc també la sobirania alimentària del país.
0: Són notícies que ens arriben des de Girona, Girona FM. Seit Esbai, moltes gràcies. Fins ara.
1: Una abraçada.
0: I des de Rubí saludem la Paula Iglesias. Paula, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
0: Comences explicant-nos que la Llotja de Mar obrirà per primera vegada les portes al públic de manera regular.
3: Ho farà amb accés gratuït a la planta baixa de dilluns a diumenge entre les 11 del matí i les 5 de la tarda, sempre que l'activitat de l'edifici ho permeti. La seu de la Cambra de Comerç de Barcelona, amb més de 700 anys d'història, també oferirà visites guiades per altres espais durant els períodes de menor activitat com l'estiu, el Nadal i la Setmana Santa. El president de la Cambra, Josep Santacreu, ha explicat en què consistiran les portes obertes de la Llotja de Mar, amb l'objectiu de donar a conèixer un edifici que considera força desconegut, fora del món empresarial.
4: Òbviament, obrim la llotja amb l'ànim de que sigui ben coneguda, ho haurem de conviure amb els events que s'organitzen periòdicament, però quan no tenim un esdeveniment organitzat a dins de la casa, doncs l'obrirem a la ciutadania per l'entrada de Pla de Palau de manera gratuïta, i després, a l'edifici, que és un edifici molt gran, doncs farem visites guiades que tothom podrà contractar els dies que està previst.
3: L'accés gratuït es farà per l'entrada del Pla de Palau i quedarà condicionat als actes que aculli l'edifici, que continua funcionant com a seu corporativa de la Cambra i com a espai per a esdeveniments. Més enllà de l'accés lliure a la planta baixa, la Cambra oferia visites guiades per 16 euros que permetran recórrer altres espais de l'edifici. Segons ha explicat Santacreu, el recorregut arribarà a la primera planta i inclourà també dependències de la Reial Acadèmia de Belles Arts.
0: I l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, planteja regular els lloguers de comerços de barris emblemàtics.
3: Ho ha explicat Núria en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies, apuntant que és el moment d'obrir el debat davant la gentrificació comercial per garantir la continuïtat d'aquests comerços i evitar-ne la pèrdua per pujades de preu. A nivell estatal planteja la necessitat de regular els lloguers comercials a través de la llei d'arrendaments urbans. També creu que cal debatre sobre el dret al tanteig comercial perquè Generalitat o Ajuntament tinguin opció de compra preferent.
0: I encara una altra notícia que ens arriba des de l'Ajuntament de Barcelona, no?, i que ens du a parlar sobre la instal·lació de peces del nou sostre de la Ronda de Dalt. On cau això?
3: Doncs mira, aquesta intervenció està ubicada entre l'Avinguda Vallcarca i l'Institut Vall d'Hebron. i generarà més de 16.000 metres quadrats de nou espai públic. Els treballs es faran, Núria, amb una grua de grans dimensions que es col·locarà a la calçada lateral de la via, al passeig de la Vall d'Hebron, i obligarà a desviar el trànsit en sentit Besòs i concentrar la circulació en tots dos sentits per la calçada del costat muntanya. A més, fins al 6 d'agost els treballs obligaran a tallar completament la via cada nit, de dilluns a dijous entre la sortida 5 de la Vall d'Hebron i 6 de Vallcarca.
0: Doncs ho deixem aquí, si et sembla. Hi ha més notícies, evidentment, però fem les rondes així com a més ràpides. Paula Iglesias, moltes gràcies des de Rubí. Gràcies.
3: Gràcies.
0: Perquè la propera connexió l'hem d'establir amb Lleida, o a Quim Gassó, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Ho sentíem amb les, el butlletí de les 9 del matí. Una malaurada notícia. Mor als 103 anys Josep Vallverdú, referent de la literatura catalana i creador, entre d'altres, del Rovelló, aquest escriptor lleidatà, no?
5: Que deixa un llegat de més de 300 obres i una trajectòria clau en la literatura infantil i juvenil en català. Nascut a Lleida el 9 de juliol de 1923 i establert els últims anys a Balaguer, Josep Vallverdú ha mort aquest dimarts als 103 anys. L'escriptor s'havia acomiadat de la vida pública feia només 6 mesos en un acte celebrat a l'Arxiu Comarcal de la Noguera després d'una trajectòria de més de 7 dècades dedicada a les lletres. Llicenciat en Filologia Clàssica per la Universitat de Barcelona, va exercir de professor d'institut i també a la Universitat de Lleida, però va ser la literatura la que acabaria marcant la seva vida. Va conrear pràcticament tot els gèneres: novel·la, poesia, assaig, memòries, literatura de viatges, teatre i traducció, fins a convertir-se en un dels autors més prolífics de les lletres catalanes, amb més de 300 títols publicats. Referent indiscutible a la literatura infantil i juvenil en català, Vallverdú serà recordat sobretot per haver creat el Rovelló, el gos que des de finals dels anys 60 ha acompanyat diverses generacions de lectors. La novel·la, guardonada amb el Premi Josep Maria Folk i Torres el 1968, ha superat la trentena d'edicions, ha venut més de 75.000 exemplars, s'ha traduït a diverses llengües i fins i tot es va convertir en una sèrie de dibuixos animats. Fa tot just un any, coincidint amb els seus 102 anys, encara va presentar El retorn de Rovelló, que és la continuació d'aquell clàssic. Entre la seva extensa bibliografia també destaquen obres com En Roc Drapaire, Tres xacals a la ciutat, Un cavall contra Roma o El testament de John Silver. De forma paral·lela va desenvolupar també una intensa tasca com a traductor, acostant al català autors com Raymond Chandler, Jack London, Edgar Allan Poe, Gianni Rodari o Oscar Wilde, i va publicar llibres de viatge dedicats especialment a les Terres de Lleida.
0: Josep Vallverdú, doncs, serà recordat per tota aquesta obra tan extensa. I per altra banda, us expliquem que la Paeria, l'Ajuntament de Lleida, licitarà la setmana vinent el projecte de Les platges de Lleida,
5: que vol convertir la llera del riu Segre en un espai de lleure, esport i activitats durant tot l'any. Les empreses interessades disposaran de 2 mesos per presentar les seves propostes i, segons ha explicat el consistori, la previsió d'adjudicar el contracte de cara a la tardor perquè el projecte ja pugui entrar en funcionament la primavera del 2027. La licitació afectarà 2 zones del riu, una parcel·la de 9.000 metres quadrats a l'entorn dels Camps Elisis i una altra de prop de 4.000 a l'altura del campus universitari de Cap Pont de la UDL. La Paeria assegura que la iniciativa vol posar en valor el riu Segre, potenciar-ne el ciutadà i reforçar l'atractiu turístic de la ciutat.
0: Doncs ho deixem de moment aquí. Quim Gasó, des de UAU Lleida, moltíssimes gràcies.
5: Adéu, bon dia.
0: I avui, per ser dimecres, el que fem és una ullada a l'actualitat tarragonina, però concretament a les Terres de l'Ebre. Saludem el Víctor Montesino des de la Plana Ràdio. Víctor, bon dia.
6: Hola, bon dia. Doncs sí, així fem esta actualitat setmanal, no?, des de Terres de l'Ebre.
0: Comencem amb un parell de notícies de successos.
6: Així és, perquè primer hem de dir que un home de 39 anys ha ingressat a presó després de ser condemnat per atemptar contra 2 agents de la policia local d'Amposta. L'arrestat va provocar un accident de trànsit, va fugir, i quan els policies el van localitzar, els va agredir i va causar danys al vehicle policial. Per altra banda, Mossos d'Esquadra han detingut un monitor del casal esportiu del Wind Tortosa per una presumpta agressió sexual a 2 menors. Tortosa Esport ha activat el protocol de prevenció d'abusos i l'ha apartat de les seues funcions mentre continua la investigació.
0: Us parlem també de camps de treball juvenils relacionats amb la Batalla de l'Ebre.
6: Sí, notícies més agradables. Una trentena de joves participen aquest estiu en aquests camps de treball per a recuperar trinxeres de la Batalla de l'Ebre a Caseres, a la Terra Alta. Les tasques, coordinades pel Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre, permeten avançar en la recuperació d'aquests vestigis històrics amb l'objectiu de fer-los visitables. A més, el projecte també busca conscienciar els participants sobre la memòria democràtica i les conseqüències de la Guerra Civil.
0: I ara us convidem a visitar el Parc Natural del Delta de l'Ebre.
6: Així és, perquè este cap de setmana ha completat el 15è anellament de polls de flamenc amb el marcatge de 400 cries. Enguany, la colònia ha comptat amb unes 1.500 parelles reproductores i prop d'un miler de polls. L'actuació, en què han participat 240 voluntaris i voluntàries, permet identificar els exemplars i fer el seguiment dels seus desplaçaments per diferents punts de la Mediterrània i el nord d'Àfrica.
0: I acabem amb dues trobades culturals i festives a Tortosa.
6: Doncs sí, una que ha acabat i una que acaba de començar. Per una banda, parlem de que l'Ajuntament impulsarà un procés de debat per estudiar un possible canvi de dates de la Festa del Renaixement que han viscut este passat cap de setmana davant l'augment de les temperatures. S'analitzaran factors com el canvi climàtic, el calendari d'altres recreacions històriques europees, l'impacte econòmic i l'opinió dels col·lectius participants. A més, ha fet un balanç molt positiu d'esta passada edició amb una ocupació mitjana del 84% als espectacles de pagament i l'èxit dels nous espais patrimonials incorporats a la programació. I Vertebra Dansa ha arrencat una nova etapa després de 17 anys celebrant-se a Deltebre, ara ho fa a Tortosa. És el festival internacional impulsat per Roberto Olivan i reuneix enguany 150 ballarines i ballarins d'arreu del món i incorpora per primera vegada les danses urbanes i manté una oferta formativa oberta al públic amb prop de 200 persones inscrites. La programació també inclou espectacles en diversos espais de la ciutat.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per aquesta visió per les Terres de l'Ebre, des de la Plana Ràdio. Víctor Montesino, una abraçada.
6: Moltes gràcies, una abraçada.
0: I així ràpidament, per saber el que passa a Tarragona Nord, per entendre'ns, Marina Pérez, bon dia.
7: Bon dia.
0: Una batuda de notícies de...
7: Doncs sí, avui que parlem de DIF, trens, rodalies, doncs de moment circulació interrompuda entre l'R13 i l'R14, entre la Plana Picamoixons i Lleida Pirineus per un robatori de coure. I també, fent referència a DIF, s'havia parlat que al litoral tarragoní de la ciutat havien de col·locar unes pantalles acústiques de 5 metres. Sembla que això no serà així. De moment ahir va haver ple a l'Ajuntament de Tarragona i tothom es va oposar en aquestes pantalles acústiques. I un últim apunt, si em deixes, Núria, i és que serà festa major a molts municipis d'aquí del Camp de Tarragona aquest cap de setmana. O sigui que si hi ha algú per aquí, pot anar a l'Espluga de Francolí, que serà festa major, pot anar també al Morell, que també serà festa major, i aquí a Tarragona tenim les festes del carrer Maria Cristina.
0: Perfecte, Marina, moltíssimes gràcies.
7: Fins ara.
8: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
0: Fa aproximadament 6 mesos que la xarxa de Rodalies de Catalunya va patir un dels moments més crítics de la seva història. L'accident de Gelida va ser el 20 de gener, va causar la mort d'un maquinista en pràctiques quan un tren de la línia R4 va xocar contra un mur de contenció que es va desprendre a causa de les fortes pluges de la borrasca Harry. Arran d'aquest sinistre, el govern de la Generalitat va sol·licitar la suspensió total del servei de Rodalies fins que es garantís la seguretat de les vies. Mig any després, volem saber com està la xarxa de Rodalies, quan es començaran a notar les millores de les múltiples obres que s'estan fent simultàniament. I per respondre a aquestes preguntes, i més, tenim l'Albert Soler de Ràdio Rubí, acompanyat d'en Pere Macias, que és comissionat de la Generalitat per al traspàs integral de Rodalies. Albert, bon dia.
9: Molt bon dia, Núria. Doncs sí, avui passarem revista a l'estat de Rodalies amb una persona que en sap molt. En Pere Macias, després de 12 anys com a alcalde d'Olot per Convergència, va passar a conseller de la Generalitat, primer de Medi Ambient i després de Territori, que abans tothom coneixia com a Política Territorial i Obres Públiques, el PTOP. Arran d'aquesta experiència i la seva formació en enginyeria de camins, canals i ports, ha desenvolupat una carrera tècnica al voltant del món ferroviari, de la mà de governs de tots els colors polítics, i ara amb la Generalitat. Molt bon dia, Pere Macias.
10: Molt bon dia.
9: Molt bon dia. Parlem d'aquesta xarxa i del que va passar ara fa 6 mesos. Actualment es torna a pagar pel servei de Rodalies perquè, teòricament, totes les línies ja tornen a funcionar, però també és cert que els retards són molt més grans que abans de l'accident de Gelida, que ja eren molts. Per culpa de les moltes obres que s'estan fent, també les limitacions de velocitat, que després en parlarem i en aprofundirem, en determinats trams. L'última dada que hem trobat és que menys de la meitat dels trens, el 46%, són puntuals. Puntuals vol dir que arriben amb menys de 5 minuts de retard. Vol dir que més de la meitat arriben amb més de 5 minuts de retard. Això podem qualificar-ho de normalitat, diríem, per l'usuari?
10: No, és evident que no. Fins que no s'hagi recuperat, diguem-ne, un nivell, diguem-ne, de prestació de serveis en els quals doncs, hi hagi, primer de tot, l'absència de retards importants i, segon, un tema més important encara, que és la fiabilitat del servei, no es podrà parlar de normalitat del tot, però sí que, en canvi, i nosaltres anem fent el seguiment diguem-ne diari i setmanal de tots els índexs de servei de tot tipus, no? Veiem que sí que hi ha una tendència, diguem-ne, que molts d'aquests índexs van millorant, repeteixo, sense ser satisfactoris i en algun cas sent prou insatisfactoris, no? Però hi ha aquesta tendència que té una lògica, és a dir, el moment en el qual es va ordenar la suspensió del servei perquè, bueno, perquè primer es garantia la seguretat, hi havia molts punts de xarxa que tenien severes limitacions i això, doncs, s'ha anat corregint, que s'està avançant, jo crec que raonablement bé, per tant, doncs, hi ha elements que, per exemple, funcionats, no gaire lluny d'aquí a Rubí, doncs n'hi ha un, que el punt crític, el túnel famós, doncs la fase crítica, la fase d'emergència està resolta, tot i que, com crec que sabeu perfectament, en aquests moments s'ha adjudicat l'obra de consolidació total de la resta del túnel, el que, diguem-ne, no presentava patologies especials, però que val la pena de deixar totalment, diguem-ne, recobert i que evitar que en el futur hi pugui tornar a passar un episodi com el que corria risc de passar-hi, no? Per tant, en qualsevol dels casos, doncs, la tendència és aquesta i nosaltres anem observant, anem empenyent, com és lògic, tant a Renfe com a DIF, que vagin fent els deures, que evidentment són molts.
9: Quins són els punts més negres, diríem, d'aquelles famoses marxes blanques que es van fer en el seu moment? Es van detectar fins a 650 punts, ara els anomenava, no?, un dels quals era aquest túnel de Rubí. Actualment, quins són els que us preocupen més o els que són més coll d'ampolla, diríem, que si se solucionen aquests, la xarxa respirarà una miqueta millor?
10: Mira, nosaltres tenim, direm les estadístiques, però les estadístiques no menteixen, no? Nosaltres tenim tres línies, que és d'una banda la R3, la de Puigcerdà, l'altra la R4 Sud, la de Vilafranca, per entendre'ns, i l'altra la R15, especialment de Reus cap a Móra i Flix, que són les que concentren un nombre més important de limitacions temporals de velocitat, no? Per tant, hem de dir que en aquestes tres són les que ens fan patir més. A la línia, per exemple, de Vilafranca, bona part d'aquestes limitacions són vinculades a les obres del corredor mediterrani, que està previst que al llarg del mes de juliol i agost s'acabin, i per tant, dels 19 punts que avui dia hi ha, doncs nosaltres creiem que durant aquests dos mesos se'n suprimiran 13. És a dir, ara tenim, dit també en quilòmetres, tenim 35 quilòmetres on s'ha d'anar més a poc a poc del compte, no? En suprimirem d'aquests 35 pràcticament 29, no? Per tant, vol dir que aquesta línia és una de les que ens preocupa i les quals, doncs, crec que hi haurà millores. I les altres dues ja l'he dit, són la R3 i la R15, qui coneix una mica l'orografia del país saben perfectament que coincideixen amb dos indrets, diguem-ne, del país d'orografia molt, molt complicada, no? La travessa entre el Baix Camp, el Priorat i la Ribera d'Ebre, doncs, és complicada, i d'altra banda, doncs, no cal dir de la línia pirenaica, no? Aquests ens concentren també un número elevat de limitacions que esperem anar retirant, però aquestes, doncs, la previsió de la seva retirada de forma massiva

0: un cotxe costa molt de frenar, porta molta inèrcia, no té un pneumàtic per agafar-se al terra i, per tant, per frenar un tren necessites una distància important. Quan hi ha qualsevol tipus de risc, de que hi ha, doncs, per exemple, un grup d'arbres que poden en un moment determinat caure a la via, etc., doncs què és el que es fa per evitar qualsevol risc d'accident? Doncs és que el conductor el fem anar a una velocitat que tingui temps de frenar, si és que, desgraciadament, doncs, segons abans, com moltes vegades pot passar, doncs, de que passi el tren, doncs, baixa aquell arbre, una roca, etc etc. No? Per tant, és una mesura precautòria, però, òbviament, fa anar malament, perquè allà el tren potser hauria d'anar 100, no? I, per tant, doncs, li fem perdre temps. Evidentment, el moment en el qual han estat retirats aquests arbres, el moment en el qual es retiren les roques o es protegeix tota la vessant de la muntanya, doncs, llavors, es pot recuperar la velocitat. Vull dir, per exemple, que les limitacions temporals són en el món ferroviari un tema habitual. Per exemple, en aquests dies, a tots els ferrocarrils, això, per exemple, també li passa a Ferrocarrils de la Generalitat, que és una companyia excel·lent a la línia d'Igualada, que aquests dies amb la calor hi ha un altre problema, i és que les vies, que estan, diguem-ne, soldades entre elles, es dilaten i fan, diguem-ne, es torcen, no? I llavors és allò que aquelles imatges que veus una via com guerxa, no? Evidentment, això en diem tècnicament un garrot, no? Fa un garrot. Llavors això també obliga a disminuir. Per tant, durant el període d'intenses calors, i no cal dir aquest any, doncs totes les línies ferroviàries del món que suporten elevades temperatures tenen aquest risc, n'apareixen, la setmana passada ens en van aparèixer uns quants, i, evidentment, aquests també has de fer aquesta mesura precautòria, perquè, evidentment, aquest és un fenomen que també s'ha de corregir, i, òbviament, fins que no està corregit, la precaució sempre és la millor companya, no? Per tant, això que en diem LTV, limitació temporal de velocitat, vol dir que fem anar temporalment més a poc el tren fins que hàgim arreglat el motiu d'això, no? En aquest moment, per donar-vos les estadístiques d'avui, a la xarxa en tenim 148, bé, esperem que entre el que dies que aquest juliol i l'agost, doncs, quedarem a poc més de 100, és a dir, que haurem pràcticament anat al llindar que teníem el mes de gener, quan va produir-se allò. Per què? Perquè a la xarxa hi ha unes quantes limitacions de velocitat, com pot passar a qualsevol carrer de qualsevol municipi quan es fan obres, que també es limita la velocitat. Per tant, com que tenim moltes obres a la xarxa, hi ha moltes d'aquestes limitacions que no són degudes a cap patologia, sinó que són degudes a que hi ha obres, i quan hi ha obres s'ha d'anar més a poc, no? Llavors aquests es treuen al moment on s'acaben les obres, no? Per exemple, estem fent el soterrament de Sant Feliu, evidentment els trens quan s'acosten a Sant Feliu de Llobregat, que a més a més hi ha un via única, doncs han de tenir una limitació de velocitat que no desapareixerà fins al dia que, diguem, estigui acabada aquesta obra. I el mateix passa amb tantes i tantes obres que hi ha a la xarxa. Jo vull també recordar que a data d'avui tenim més de 150 obres de diferent tamany, no unes de molt grans com la Sagrera, altres de més petites, a la xarxa ferroviària catalana, i, evidentment, moltes d'aquestes són necessàries també limitacions temporals de velocitat.
1: I li faig ja la darrera pregunta. El seu càrrec actual és el comissionat de la Generalitat per al traspàs integral de Rodalies. En quin punt ens trobem? Crec que el primer pas era la R1. No sé en quins terminis estem treballant per aquest traspàs.
0: Bé, estem discutint en aquests moments el contingut econòmic del traspàs, per entendre'ns. Estem discutint els diners que ens passarà l'Estat perquè la Generalitat es pugui fer càrrec de la línia. Estem en aquesta fase de discussió econòmica que esperem resoldre aviat, i jo penso que a la tardor, doncs, pugui ja fer-se efectiu aquest traspàs. Hem resolt ja uns problemes tècnics i jurídics que hi havien, i ara estem, doncs, a l'espera d'aquesta negociació final que, òbviament, doncs, comporta per la Generalitat el fet que quan et traspassin alguna cosa, si no te la traspassen en bon estat, et traspassin els diners necessaris per arreglar-ho, no? I la discussió, com tothom es pot imaginar, és aquesta, no? Nosaltres creiem que això ha de venir acompanyat d'una dotació econòmica suficient per

0: posar la línia al dia, perquè si no seria com agafar una línia, agafar una infraestructura sense ser capaços de posar-la en bon estat, que és el que pretén aquests traspassos, no? Jo voldria acabar dient que aviam, nosaltres creiem que el ferrocarril de proximitat, les rodalies regionals, com millor estan gestionats és des de casa. Per tant, la Generalitat està fent un esforç per aconseguir tots els traspassos possibles. Com més coses depenguin de la Generalitat, millor anirem. Millor anirem. La Generalitat, òbviament, com tothom es pot equivocar, però té un avantatge, no? És a dir, com l'Ajuntament de Rubí, no? Que si no ho fa bé, doncs els veïns saben on, fins i tot saben qui és l'alcalde i quan va a ballar sardanes, si és que balla, no? I quan li poden anar, a dir, senyor alcalde, això no va prou bé, no? És a dir, el fet de la proximitat permet, diguem-ne, que molts serveis d'aquests qualificats de productivitat, i Rodalies el seu nom ja ho diu, doncs el normal, i a tot el món es va fent així, no siguin gestionats des de 600 quilòmetres on no saben ni on té Rubí, sinó, bueno, ara sí que ho saben, no? Però ho han d'estar gestionats des de casa, que sí que sabem on és el Rubí i sabem que hi ha un túnel i, home, si no hi ha cap muntanya aquí, doncs sí, però estem atrevessant una zona, diguem, que es diu Vallès, que està densament poblat i que, com es va fer una línia, es va fer intentant evitar aquests nuclis. No? Tot això, que diem la gent del país sap, doncs a 600 quilòmetres no se sap. Per tant, aquest és, penso, un motiu que tothom pot entendre fàcilment, pel qual és imprescindible que, com més aviat millor i en major grau, les infraestructures ferroviàries passin a ser gestionades pel govern català.
1: Molt bé. Veurem si Adif s'hi posa bé en aquest cas, que ja sabem que és l'obstacle principal. Moltíssimes gràcies, Pere Macias, per atendre'ns aquest matí i posar una mica en quin punt estem en aquestes rodalies després de 6 mesos de l'accident de Gelida. Moltíssimes gràcies.
0: Molt bon dia.
1: Adéu, molt bon dia.
2: I moltes gràcies també, Albert Soler, des de Ràdio Rubí. Una abraçada, company.
1: Adéu-siau.

0: Doncs abans de tancar aquesta hora tenim prevista una entrevista en directe també amb Ràdio L'Escala, perquè allà s'està celebrant el Festival Portal Blau. És una cita indiscutible dels estius i en volem parlar amb el seu director. Des del maig i fins a l'octubre, és un festival de llarga durada que us el volem presentar si és que no el coneixeu ja i que també té el seu punt àlgid, diríem, durant l'estiu. Com dèiem, fem parada a L'Escala per conèixer un dels festivals més importants, més eclèctics, a més de la Costa Brava. El festival és el Portal Blau. Enguany arriba la 19a edició. I ara mateix es troba el seu equador aquest cap de setmana. Concretament, hi ha dues propostes molt xules i, a més, gratuïtes a la Riba. Anem fins a L'Escala. Allà ens acompanya Ona Vilà, la companya de Ràdio L'Escala. Ona, bon dia.
1: Bon dia, Núria. Doncs sí, avui volem parlar del festival Portal Blau, que, com deies, ja està el seu educador. La setmana passada va tancar els concerts de petit format i ara encara la recta final dels concerts amb els de gran format. Però el Portal Blau no és només un festival musical, sinó que incorpora moltes disciplines i perspectives. I per parlar de tot això ens acompanya el seu director, com deies, en Miquel Fernández. Miquel, bon dia.
0: Sembla que tenim problemes per escoltar directament. No escoltem el Miquel Fernández. On ens escoltes tu, en tot cas, eh?
1: Jo sí, jo ho sento.
0: Doncs teniu el Miquel amb vosaltres aquí? El teniu el... No sentim el Miquel, eh?
1: En Miquel entrava per telèfon, en principi.
0: Molt bé. Doncs, escolta, fem una petita parada. Mira, mentre intentem contactar amb el Miquel... que sembla que tenim algun problema telefònic. Mentre contactem amb el Miquel, explica'ns tu quina és la tradició o què té d'especial aquest festival Portal Blau per vosaltres, per L'Escala, perquè el que primer crida l'atenció és que és un festival que dura molt, des del maig i fins a l'octubre.
1: Exacte, és un festival que dura molt des del maig fins a l'octubre i és això, és el que dèiem, un festival molt eclèctic que té propostes molt diferents i això fa que pugui connectar amb molta gent diferent, amb molts públics diferents. Comença amb propostes més petites, amb concerts de petit format, amb artistes emergents i després va adquirint cada vegada més volada amb concerts de més gran format i arriba amb uns concerts finals al Fòrum Romà d'Empúries, on hi ha grans noms com Sopa de Cabra o La Fúmiga, que s'acomiada dels escenaris precisament també en aquesta gira que està fent ara i que farà parada, com dèiem, al Festival Portal Blau. I és que no és només un festival musical, sinó que també té un rerefons de reflexió, perquè també té un cicle que es diu Mirades Blaves, que és un cicle que fa pensar, fa reflexionar sobre diferents temes i participen filòlegs i participen investigadors que tenen diferents visions i diferents propostes per enriquir una mica més aquest festival que té aquesta identitat mediterrània també.
0: Molt bé. Doncs mira, ara sí que tenim el Miquel Fernández al telèfon, per disculpeu l'embolic tècnic que ens hem fet. El saludem. Miquel Fernández, director del Festival Portal Blau, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Aquí amb la companya de Ràdio L'Escala, Ona Vilà.
1: Sí, bon dia, Miquel.
2: Bon dia, com estem?
1: A veure, Miquel, per començar, dèiem ara abans amb la Núria que el festival està una mica al seu equador. Quin balanç feu d'una mica d'aquesta primera meitat?
2: No, la veritat és que estem molt, molt satisfets de com ha respost el públic a la majoria d'activitats i concerts i obres programades. Pràcticament hem tingut exaurides totes les localitats, la major part de les activitats i concerts, com deia, i la veritat és que estem molt contents de com està doncs, el públic comprant i venint a tot el que programem.
1: Heu tancat ja els concerts de petit format i ara comencen una mica els de gran format, no? Els escenaris de la Mar d'en Manassa i el Fòrum Romà d'Empúries. Explica'ns una mica quins tenim aquest estiu.
2: Sí, tenim la sort de que a L'Escala i a Empúries hi ha diferents espais on nosaltres acabem programant en funció també de l'artista. No? Tenim espais de petit format per a artistes emergents, que com saps és un dels atractius del festival, que ens agrada impulsar carreres de nous artistes que estan començant i posar-los al mateix nivell que artistes ja consolidats i que porten una llarga trajectòria. Llavors, aquesta combinació entre els espais espectaculars que tenim a L'Escala, espais històrics com el Folia de la Sal, el Jardí Clos del Pastor, que és la casa on vivia l'escriptor Catherine Albert, o altres espais de gran naturalesa, no? Com pot ser la Mar d'en Manassa, que és un espai únic que convida tothom a que s'apropi per veure'l perquè és magnífic, o el Fòrum Romà d'Empúries, que bueno, té un jaciment que tenim a la península Ibèrica, que té un jaciment arqueològic grec i romà. No? Per tant, són espais inigualables que, per sort, podem gaudir a l'Escala i Empúries i podem programar artistes allà.
1: I un dels espais aquest és la Riba, sí, on aquest cap de setmana tenim dues propostes gratuïtes. Un és un espectacle de dansa i un és un...
2: Hola.
0: Ens hem quedat sols.
2: Ara, m'escolteu?
0: A tu sí que t'escoltem, sembla que hem perdut l'Ona. En tot cas, estàveu a punt de parlar de les propostes d'aquest cap de setmana.
2: Sí. Aquest cap de setmana, tant divendres com dissabte, tenim dues propostes a un espai que és la Riba, que és un espai gratuït, perquè pot anar qualsevol persona sense haver de pagar, i tenim un espectacle de dansa, en aquest cas de la companyia de la ballarina Laia Santanach. Aquest serà el divendres a les 8, i el dissabte tindrem la Gregotecno. És un espectacle que fusiona cant gregorià amb música electrònica. És un espectacle que està funcionant molt bé, la veritat, i això serà el dissabte a les 9.
0: Molt eclèctic, doncs, no? No només en quant a espectacles, sinó dintre mateix dels espectacles, el que busqueu justament és això, que sigui ben variat, oi?
2: Sí, exacte. Al final, el Festival Portal Blau és una miqueta diferent a la resta de festivals que es programen aquest estiu, no? Perquè és un festival que no només hi ha música, també tenim altres arts escèniques, com pot ser doncs, la dansa, en aquest cas, amb aquesta proposta de la companyia de l'Aleia Sanac, tenim fotografia, tenim teatre, tenim aquestes conferències, com ja dèieu, que és el cicle de conferències Mirades Blaves, on portem experts de diferents matèries, per parlar de diferents temes que són d'actualitat, no? Com pot ser doncs, conflicte del Pròxim Orient, o pot ser la intel·ligència artificial, o temes de salut, no? Com tenim una conferència sobre lectura i també vam tenir una sobre feminisme. Al final, temes que estan en plena actualitat, doncs volem reflexionar, portar experts, parlar i conversar.
0: Parlàvem, Ona, i hem recuperat la connexió amb l'Ona de la Ràdio L'Escala, parlàvem d'això de lo eclèctic i variat, que és aquest festival que fins i tot inclou aquest cicle de conferències.
1: Exacte, i com deies al principi, Miquel, és un festival on doneu molt d'espai al talent emergent. Precisament aquest any heu incorporat l'Espai Proa. Explica'ns una mica de què va aquest projecte.
2: Bueno, ja portem molts anys, no?, on al festival tenim una sèrie de valors, i un d'ells és l'aposta pel talent emergent, no? Volem que els artistes, una de les coses que ens expliquen és que els costa molt començar els inicis d'aquesta carrera. I, per tant, ens agrada doncs, poder donar aquesta primera oportunitat a molts artistes que estan començant el seu treball discogràfic, que estan les seves propostes, però que no acaben d'haver-se reflectit en el que seria l'escena artística, no? Perquè no tenen aquest moment per poder presentar en públic els seus treballs. I, per tant, doncs, des de fa molts anys, ho fem nosaltres sense el festival com una de les nostres identitats. No? També és cert que el nostre festival és paritari i sempre tenim una programació paritària i intentem això, no? que poder donar oportunitat a tothom.
1: En aquest sentit, el vostre lema d'aquest any és que el festival és radicalment humà. Sí. A què fa referència?
2: Doncs, bueno, perquè seguint amb la línia del que deia, no? Al final, el nostre festival té una sèrie de valors que conformen aquesta frase, no? Aquest eslògan. Al final és un festival radicalment humà, perquè tractem diferents temàtiques, des del cicle Mirades Blaves, des de la igualtat, des de l'ecologisme, no? Tenim una sensibilitat que al final són els valors que nosaltres, com a promotors i com a empresa, no? També ens agrada transmetre i, per tant, ho reflectim en la programació del que fem.
1: I en aquest fil de tota aquesta diversitat d'activitats que feu, a més dels concerts, aquest any heu engegat una nova iniciativa, que és el podcast El Fil Invisible. D'on surt aquesta nova proposta?
2: Doncs tenim un col·laborador, que és el Sergi Marín, que ens va plantejar aquesta proposta i al final doncs hem portat a terme, no? Al final són aquestes propostes que nosaltres tenim al voltant del festival i doncs ens ha molt agradat poder desenvolupar aquesta iniciativa. I ja són diferents converses amb diferents persones sobre el que seria el festival i experiències del festival i com formar el festival. És molt interessant. I al final el Sergi, que és un company vostre de ràdio que fa molts anys, doncs ens ho va proposar i ens va semblar magnífica la idea.
1: Mm-hmm. I, per exemple, quins temes heu tractat en aquest podcast?
2: Doncs mira, tant des de com tot el que seria té a veure amb el festival, no? Des de la programació, com programem, per què escollim aquests artistes, com es munta el festival, vull dir, tenim diferents tipus d'episodis on expliquem una miqueta tot el que seria el Festival Portal Blau, no? Els valors, etc. Jo crec que és molt interessant i convidem a tothom a que l'escolti, participi i el senti ser seu.
1: Perquè a més hi han participat alguns dels artistes, no?, que actuen aquest any al festival.
2: Sí, hem tingut diferents també artistes on expliquen les seves propostes artístiques. Al final és un reflex del que és el festival, no?, des de tots els àmbits. I, òbviament, doncs, un d'ells també han sigut artistes que hi han pogut participar o han volgut participar.
1: En aquesta època en què els festivals són la tònica, no?, què creieu que diferencia el Festival Portal Blau dels altres que podem trobar a la Costa Brava?
2: Doncs mira, un dels trets diferenciadors, com dèiem abans, és aquest, no?, que el Festival Portal Blau posem en el mateix valor artistes que estan començant la seva carrera amb artistes consolidats, també els valors propis del festival, que no és només un festival de música, sinó és un festival multidisciplinar, on tenim música, però també tenim dansa, teatre, poesia, les conferències Mirades Blaves, o inclús les fotografies, no?, l'exposició fotogràfica Netfoto, que forma part també del festival. I després també doncs, els valors implícits dintre del festival que a nosaltres doncs, ens agrada explicar i ens agrada presentar, no? És un festival solidari, un festival que apostem, també treballem amb xarxa amb altres entitats del territori i som un festival paritari.
1: Doncs, Miquel, moltes gràcies per atendre'ns avui a l'Obert per Vacances. Espero que vagi molt bé aquest tram final del Festival Portal Blau.
0: Iona Vilà, de Ràdio L'Escala, moltíssimes gràcies també, companya.
2: Moltes gràcies a vosaltres per explicar-nos.
3: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
4: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: Pide por esa boquita. Viajar, disfrutar de un verano mejor. Vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
6: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
7: Braseria La Bolera.
8: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
7: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
8: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
7: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
8: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
7: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
9: Bé, i què voleu fer aquests dies?
10: Anar a una piscina caribenya.
11: Dormir en un hotel del Far West.
12: Volar a lloms d'un drac.
9: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
3: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
13: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla la Tina Forest. Són moltes les persones i les famílies que conviuen amb un gos i quan arriba l'hora d'anar-se'n de vacances o simplement han de passar moltes hores fora de casa, necessiten algú que se'n faci càrrec. Més enllà de les residències canines tradicionals, cada vegada hi ha més propietaris que opten per cuidadors particulars que ofereixen un tracte més personalitzat en un entorn familiar. Aquesta tendència es reflecteix en els casos de la Carla Manzanares i l'Aldo Gavarró, dos joves que han convertit la seva passió pels animals en una activitat professional. Malgrat haver començat per camins diferents, tant la Carla com l'Aldo comparteixen la mateixa filosofia, la d'oferir una atenció individualitzada. Pots conèixer més a fons la història de la Carla i l'Aldo a www.cugat.cat. El col·lectiu per l'alliberament sexual i de gènere Sant Cugat, el Galliner, ha denunciat que els insults homòfobs del regidor de Vox a Sant Cugat, Jordi Guirado, no són una anècdota ni una broma desafortunada, sinó que són LGTBI-fòbia i són discursos d'odi. Ho ha fet a través d'un comunicat fent referència a les publicacions aquest cap de setmana del regidor de Vox. En el mateix comunicat, el col·lectiu també ha instat a l'Ajuntament a condemnar públicament els insults i activar tots els mecanismes per garantir que cap càrrec electe utilitzi discursos d'odi. Per la seva banda, els col·lectius locals de la Joventut Nacionalista, el Jovent Republicà, la Joventut Socialista i Joves Ecosocialistes han redactat un comunicat conjunt per demanar als partits municipals la reprovació dels comentaris de Jordi Guirado i per exigir aquest regidor que retiri els mencionats comentaris, reconegui el dany causat i ofereixi disculpes públiques al conjunt de la ciutadania, en particular al col·lectiu LGTBIQ+. I en cultura, el músic santcugatenc Oriol Saltor acaba d'estrenar el seu segon senzill sense tenir-la al seu costat. El primer, On eres tu, va sortir el passat 15 de maig i amb aquesta cançó comença encara el camí que l'ha de portar a treure un àlbum. La intenció de Saltor és treure un nou senzill cada dos mesos. Sense tenir-la al seu costat, explica el cantant i guitarrista, és una cançó de desamor, una situació amb la qual tota la societat es pot sentir identificada, ja que comenta tothom en un moment o altre n'hem viscut un. La producció del tema ha anat a càrrec de Sergi Riera i la mescla de Mauri Tonelli. Saltor explica que està molt satisfet del resultat final, així com de la nova faceta de guitarrista i cantant que a poc ha anat adquirint. I fins aquí les notícies, la informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: El tècnic jo crec que més conegut de tot Catalunya durant aquest estiu. No sé si serà la cançó de l'estiu, tot apunta que ja ho és. En tot cas, li preguntem sobre aquesta cançó de l'estiu i d'altres que proposen els nostres oients a l'Enric Rubió de Cardedeu. Enric, bon dia de nou.
1: Bon dia, i evidentíssimament per mi sí que és ja la supergran cançó de l'estiu.
0: El Javi, que triomfa, que lo peta.
1: Home, sí. És que, a més... Està molt bé que la cançó d'estiu vingui d'un grup de tantíssima qualitat.
0: Sí.
1: Qualitat a nivell musical, de lletrista, etc. Em refereixo?
0: La Ludwig Band, no?
1: Exacte.
0: La gran descoberta.
1: Exacte.
0: Molt bé, molt bé.
1: Correcte,
0: molt bé.
1: Correcte.
0: Però què diuen els oients? Perquè jo em sembla que no sé. No sé si t'han recomanat cançons tan recents o com va això, a veure.
1: No, sí, mira, la primera no la posarem perquè és la que ens acabeu de posar, però em fa gràcia que ens ho diu, que és una gran coneguda d'aquest programa, que és l'Anna Morgades. Salutacions des d'aquí,
0: Anna. Una abraçada.
1: Sí, i tant, que és, evidentment, el Xavier, com estem escoltant, el tècnic de so de Ludwig. Però aquí en tinc una nova, que no sé si coneixereu tots, que és fantàstica, i en posarem un trosset. Ens ho diu la Maria, i es diu Festuc. És de Marcos. Ja veuré, ja. M'han cridat borratxo i...

0: La coneixies?
1: No, gens, jo. No. Gens. Doncs tu sí, ja. O què?
0: Sí, aquesta, mira, Marcos va ser finalista a l'Ope Fest, que organitzem aquí a Cardeu junt amb la xarxa, i la veritat està fent coses molt interessants, i ens va sorprendre quan vam veure aquesta. I ara et portaré un parell de cançons, ens ho porta l'Anna, i ens diu una cosa que estic molt d'acord. Diu, per mi la cançó de l'estiu és Ja dormiré, de La Fúmiga i Figaflaues, una cançó mitiquíssima ja, tot i que té, crec que un parell d'anys a molt estirar. Diu, la cançó nostàlgica, en canvi, és Que no s'acabi, també dels Figaflaues. Diu que parla de Llançà, que és el seu refugi al món i que li encanta. Jo aquí et diria que hi ha cançons d'inici d'estiu i de final d'estiu.
1: Aquí m'ha agradat això. Sí, la cançó nostàlgica. Sí que és veritat, eh? Sí.
0: Tu és que mira, ja veuràs, tens ganes d'estiu, de festivals, de tot, i et sona això. Escolta.

0: final no, seria de principi de festa.
1: De principi, sí, sí, sí. Però imagina que després estàs com, va, a llançar mateix o per allà fent amb una posta de sol, saps? Una cerveseta, un mojito. Ja a principis de setembre saps que has de començar a treballar i en aquell moment et sona això.

0: pell de gallina, eh?
1: Sí, sí.
0: Hem de pensar que, ostres, crec que està molt ben trobat això que ha dit l'Aina, de cançons d'estiu d'inici, sí, cançons d'estiu de final, perquè és cert, eh? totes tenen el seu moment. No sé si tu en tens alguna concreta per aquest estiu.
1: No, de final d'estiu... Jo sóc més de finals d'estiu, eh? També. O de primavera. De primavera sí que en tenia alguna. Bueno, no ho sé.
0: Bona.
1: Cada estiu té el seu, eh? Té els seus moments, perquè clar, és el que deies tu, no és el mateix estar de concert cridant o estar a la nit que passar, encara que sigui un dia d'estiu ple, radiant, a la platja, no? La vibra és una altra. O si te'n vas a fer surf, doncs ja te'n vas cap a cançons més californianes, què vols que et digui?
0: Exacte. I mira, com a potser final dels comentaris, et diré un que ens ha dit la Maria, que això, ostres, ens cau lluny, però evidentment tots i totes les hem ballat, que és qualsevol del Caribe Mix, jo diria més, i del Disco Estrella. Que sí, Caribe Mix 2001.
1: Així. Sí. De fet, hi havia recopilatoris abans que existís Spotify, que ara t'ho posa molt fàcil. Hi havia el típic recopilatori de l'estiu, que segurament que ara hi ha la típica llista, també, eh? De spot i de cançons de l'estiu, però cada any a l'estiu sortia el recopilatori i era el que punxaven els DJs a totes festes de DJ.
0: Mira, gran època pels DJs, que no havien de fer res, només posar un doble CD, canviar-lo quan arriba al final del primer i ja està. I ja ho tenien tota la sala i tota la plaça de festa major aixecada, eh?
1: Doncs moltes gràcies, Enric. Sapigueu que podeu continuar portant cançons. Jo m'esperava cançons més friquis, eh? Encara hi sou a temps, fins que tanquem programa.
0: Portaré alguna friqui al final, potser.
1: Vinga, va, quedem així. Gràcies, Enric.
0: A reveure.
1: Però, com dèiem, els estius canvien, les cançons de l'estiu també canvien, la societat canvia. I és això el que ens proposen ara des de Ràdio Arenys, una mirada sociològica a la cançó de l'estiu, al llarg d'aquests darrers 50 anys.
2: Quan arriba l'estiu, el sol escalfa la pell i la música escalfa la memòria. Cada generació té una cançó que li recorda un amor, una platja, una festa. Avui us proposem un viatge per les cançons de l'estiu, aquelles que han omplert les nostres vacances des dels anys 60 fins avui.

Als anys 60, l'estiu sonava a guateque. Guitarres senzilles, tornades repetitives, lletres innocents. Era l'època d'aquest la-la-la, del ye-ye o del ball a la plaça del poble.

La música era humana, directa, sense artificis i, sobretot, era col·lectiva. La cançó de l'estiu no la decidia ningú. De fet, la feia la gent.

0: quantes coses barreria.
1: Són els anys 60 quan neix la cançó de l'estiu. Als 70, la indústria discogràfica descobreix el poder de l'estiu i comencen a fabricar hits pensats per sonar a totes les ràdios. Històries que enganxen, com per exemple la d'Eva Maria.

I de sobte arriben als 80. 80, color, exageració, festa, sintetitzadors, eurodisco i ritmes sobretot brillants. Vamos.

A la dècada dels 90, l'estiu es globalitza. Arriben ritmes eurodance, coreografies que tothom sap, coneix i balla, i cançons que funcionen en qualsevol idioma.

cançons com El tiburón, La barbacoa, amb frases curtes, repetitives, pensades per ballar en grup, l'estiu es fa internacional, l'estiu es fa viral, i això que l'internet encara

I als 2000 el reggaeton entra amb força. Ritmes lents, sensuals, repetitius i al mateix temps hits europeus que esclaten a YouTube, com per exemple Dre Agostea Tintei.

Tot i que aquí ho vivim amb la cançó de la cervesa, l'estiu es converteix en un mem digital. La música ja no només es balla, sinó que també es comparteix.

I tot això fins que apareix l'era de l'streaming, l'any 2010. El 2010 Spotify decideix el que escoltem. Reggaeton global, producció polida, tornades curtes, coreografies virals...

El repte és aconseguir milions de reproduccions. La cançó de l'estiu la tria l'algoritme. Hits que no només sonen, sinó que, a més, colonitzen internet. Con tu

I avui l'estiu és, sens dubte, TikTok. Després de la pandèmia, el hook, la frase curta, un beat minimalista i milions de vídeos que fan esclatar una cançó, fins i tot abans que s'escolti.

El ritme és global, afrobeat, reggaeton lent, dancehall, lletres d'empoderament, de festa, d'identitat. L'estiu és instantani, compartit, però sobretot...

així ens va la cultura. 60 anys de música, ritmes i històries. Hem passat del transistor al TikTok, del guateque a l'algoritme. Però una cosa no ha canviat. Cada estiu té una cançó que ens acompanya, que ens defineix, que ens recorda qui érem, però sobretot qui som. Perquè l'estiu passa, però la música sempre torna.

0: Ai, amb sonoritats de Rosalía al final. Josep Maria Cano, imponent, des de Ràdio Arenys. Moltíssimes gràcies per aquesta afanyada de report que t'has pagat, doncs, fent tot el patchwork, tot l'encaix de les diferents cançons de l'estiu des dels anys 60. Déu-n'hi-do aquest anàlisi sociològic que hem fet. Va, que seguim endavant i la propera connexió serà en directe i de música ja no parlarem. Ara abandonem una miqueta el tema i parlem de la feina dels socorristes a l'estiu.
1: Obert per vacances.
0: Fa calor, un moment per anar a la piscina a refrescar-se. Ens hi desplacem ara mateix per guaitar, això sí, des de la Torre dels Socorristes i parlar d'una qüestió que afecta directament la seguretat dels banyistes. Al llarg dels propers minuts ens centrarem en aquesta professió, al sector del socorrisme. I és que durant anys molts professionals han denunciat sous baixos, condicions precàries i concursos públics on sovint es prioritza el preu per damunt de la qualitat del servei. En aquest context, una empresa del Camp de Tarragona ha decidit apostar per un model diferent. Posa el socorrista al centre. D'aquesta manera vol dignificar la professió i formar professionals qualificats. Ens ho explica tot plegat en entrevista el nostre company d'Altafulla Ràdio, Eduard Virgili. Eduard, bon dia.
2: Bon dia.
0: Ets a la piscina.
2: Som a la piscina.
0: Sí, eh?
2: Som a la piscina, però no ens estem banyant, que consti. De moment.
0: De moment.
2: De moment.
0: Espera't
2: de
0: que el moment. Micròfon i aigua no sé si casaran massa bé. Així que
2: mira,
0: espera't una miqueta.
2: Podríem provar, però, eh?
0: Sí, provem-ho, va. A final d'estiu, va, que si així es trenca alguna cosa, no fem els despistats, no passa res.
2: Vinga, va. De moment no hi ha gaire moviment aquí en aquestes instal·lacions on ens trobem perquè obren d'aquí una estona. Però qui sí que ens acompanya és un equip de socorristes que vetlla perquè tothom pugui gaudir de la piscina amb seguretat. Són amb nosaltres l'Albert Bel i en Diego Martínez, fundadors de Socorristes Profesionales. Aquesta és una empresa que en pocs anys ha arribat a prestar servei en desenes de piscines i instal·lacions del Camp de Tarragona i tot amb aquesta idea tan clara que tu definies ara fa un momentet, que és que un bon servei de socorrisme només és possible si els professionals estan ben formats, ben tractats i ben remunerats. Albert, Diego, molt bon dia i gràcies per compartir aquesta sessió amb nosaltres.
3: Hola, bon dia.
4: Bon dia.
2: Quan fem referència a dignificar el sector del socorrisme, de què estem parlant exactament?
3: Doncs estem parlant que el socorrisme és una professió que té que estar valorada, perquè el que ens hem donat compte, bueno, de fet l'empresa la vam muntar perquè ens vam donar compte que el socorrisme era com una cosa de... Bueno, és un treball d'estiu, qualsevol persona val i qualsevol... Hi havia molt d'intrusisme, no hi havia un conveni clar aquí a Catalunya que tingués en compte la professió del socorrisme. I això, parlant amb el Diego, que és el meu soci de l'empresa, vam dir, ostres, i si muntem un model on posem per endavant el socorrisme, la professió, fem una formació com reglamentada, i només nosaltres com a empresa contractem socorristes que siguin formats aquí a Catalunya, que tinguin la titulació en regla, que tinguin el ROPEC, i a canvi els oferim unes condicions de treball dignes, un sou que és com es mereixen, i intentem fer veure, sobretot als ajuntaments, que no es pot, basar tot en el preu, perquè si ens basem només en el preu, sempre trobarem empreses que van a un preu més econòmic i què passarà? Doncs pues que hi haurà una altra vegada l'intrusisme. Per exemple, fora de Catalunya, tot el tema del ROPEC no existeix.
2: Què és el ROPEC?
3: El ROPEC és el registre oficial dels professionals de l'esport de Catalunya. Llavors, és una titulació homologada a nivell, per exemple, d'una formació professional de grau mitjà. Mm-hmm. Els xavals que es treuen aquesta titulació tenen un curs homologat pel SOC, que dura 6 mesos. La veritat és molt complet. I surten d'allà formats correctament, no com, per exemple, ens han arribat a trobar títols de socorrisme que venen d'altres comunitats fets online. O sigui...
2: Clar, la cosa canvia.
3: La cosa canvia.
2: Anirem obrint algun d'aquests melons que ja has deixat caure, Albert. Abans, però et volia preguntar, quin impacte té tenir un socorrista ben remunerat i valorat en la qualitat del servei que rep l'usuari?
3: Doncs que el socorrista, quan treballa a gust, es fa la piscina se la fa seva. S'integra amb els usuaris, veu que ell és valorat, que la seva funció ajuda a que no hi hagin accidents i sobretot sap que a final de mes doncs cobrarà el que li toca, no? Perquè estem parlant que són 3 mesos i si no s'apaga correctament, per tota la formació que requereix ser socorrista, no sortirà a compte. De fet, cada any tenim veritables problemes per trobar socorristes de qualitat. Mm-hmm. O sigui, socorristes amb titulació homologada i amb ROPE. Si no volguessis això, et trobaries més fàcilment. Però nosaltres, la nostra filosofia... De fet, com a empresa hem anat creixent, però mai per damunt de les nostres possibilitats. O sigui, sempre premiem la qualitat, a no la quantitat.
2: És una decisió fàcil en un mercat tan competitiu, com ara deies, aquesta decisió que vosaltres heu pres?
3: És molt, molt difícil. És molt difícil perquè moltes vegades... A veure, no deixem de ser una empresa on vols tindre una sèrie de beneficis, siguem clars. I moltes vegades nosaltres posem la nostra filosofia per endavant i hem renunciat a projectes o a piscines perquè sabíem que l'única manera que d'aconseguir-la era rebentant els preus. I...
2: On rebenta preus una empresa que vol retallar?
3: Doncs, a veure, tal com funcionen les licitacions avui en dia, segons quins ajuntaments, és 100% preu. No hi ha cap...
2: Preu hora.
3: Llavors, què passa? Partim d'un preu hora X que fan les empreses, però es anar tirant avall, està clar, no? I ens han arribat a trobar nosaltres licitacions que ens han presentat i han perdut, i hem vist, clar, si te presentes una licitació, pots veure qui ha guanyat, tens el dret de veure qui ha guanyat i en quin preu ha guanyat. I realment ens sorprenem del preu hora, perquè si vols aplicar el conveni que toca avui en dia, és impossible pagar amb aquell preu hora. Llavors, a partir d'aquí, fes que cadascú es faci la seva idea de com estarà tractat el socorrista.
2: De fet, vosaltres us heu trobat instal·lacions que primer van apostar per una oferta més barata i que després us han trucat perquè no estaven satisfets amb el servei. Aquesta és una realitat.
3: Sí, nosaltres ens vam trobar amb un cas molt curiós, que no direm ni el lloc ni la població, però que vam quedar segons amb la licitació, a molta diferència del que va guanyar, i a l'hora d'obrir, doncs, allà no es va presentar ningú, perquè era una empresa de fora d'aquí Catalunya que va posar un preu hora que quan el vam veure vam al·lucinar, i bueno, dius, bueno, hem perdut. Doncs a l'hora d'obrir ens va trucar l'alcalde que a veure com ho podíem fer, perquè ja amb una licitació hi ha un procés. Fins que no pots descartar el que no t'està complint, li has de fer un requeriment, li has de dir a veure per què no compleix, bueno, hi ha tot un procés, i mentrestant per cobrir això doncs vam tindre que fer un contracte menor d'unes hores en concret, fins que no ens vam poder signar nosaltres el contracte. Bueno, és el que he dit de l'intrusisme i el que tot es vagi, però ara, per sort, ara els ajuntaments, sobretot, estic parlant de la zona on altres ens belluguem, han començat a veure que no tot es pot basar en el preu hora, i sí que ja estan començant a posar una sèrie de clàusules de qualitat, per exemple, el temps de resposta en cas de que un socorrista no vingui, que l'empresa estigui situada a prop perquè puguem reaccionar, que hi hagi coordinadors constantment que en aquest cas som nosaltres, som el Diego i jo, que constantment estiguéssim visitant totes les piscines i així poder detectar, doncs, errors o mancances.
2: Diego, quines són les habilitats o qualitats imprescindibles que ha de tindre tot socorrista, més enllà de saber nedar, que ja donem per fet que això és bàsic?
4: Bé, nosaltres ens fixem molt, no ens fixem tant en la titulació, perquè hi ha molta titulació, l'Albert i jo ens fixem molt en el factor humà. És una característica, sempre fem aquesta pregunta, fem una entrevista amb socorrista i diem, escolta, tu deixaries aquest noi cuidar dels teus fills petits a la piscina? I a vegades diem no, infeliçment aquest noi té tota la titulació, però estem veiem que no, a l'entrevista ja veiem que no, i nosaltres valorem molt el factor humà, que el socorrista s'integri completament, com ha dit el meu company l'Albert, que s'integri completament a la piscina, que sí, que formi part de l'estiu de molta gent, que vigili sobretot el tema de la prevenció, no? Com vam parlar, a vegades diem que un socorrista que te diu he fet no sé quants rescats, és a dir, aquest socorrista, si ha fet molts rescats, en un estiu és perquè no ha fet una prevenció bona.
2: Quin percentatge de la feina d'un socorrista és vigilància i quin percentatge és prevenció? No sé si això es pot quantificar.
4: Bé, és quasi el 100% és prevenció. És quasi 100%. Nosaltres quan actuem és perquè la prevenció ha fallat. Per això hem de saltar l'aigua. Quan un socorrista salta l'aigua és perquè ha fallat tot el que la prevenció ha fallat.
2: I en aquest sentit, què és el que la gent fa més malament quan va a una piscina com la que ens trobem ara? No sé si és de les grans que gestioneu vosaltres o de les petites en un poble. Mira, Núria, no ho he explicat. Avui m'he quedat a la piscina del meu poble.
0: Home, ja ho donàvem per suposat perquè és xula i així tots.
2: No, però el meu poble, sí. però el meu poble no és la piscina d'Altafulla, eh? Quan dic el meu poble vull dir que m'he quedat a la piscina de Salamó.
0: Això sí que no m'ho esperava. I és xula?
2: Ah, veus? Home, i tant! Què de dir jo?
0: No.
2: És xulíssima. Clar, és un poble de 500 habitants. Potser sí que el mes d'agost hi ha molta més gent de segona residència i algú, doncs, que s'allotja. En una piscina així, què és el que la gent fa malament? Ja entenem que no ho podem comparar amb, per exemple, Salou o en un complex hoteler. Però aquí què diríeu? Que una piscina d'unes característiques normal, Núria? Després sí. Farem fotografies. Què és el que la gent fa malament?
4: Bé, això és una cosa que parlem molt a l'Alberio a les nostres reunions. Tot això és la gent del poble. Hi ha pobles que la gent és extremadament educada, com és el cas aquí de Salomó, que és una gent molt educada, molt cívica, que cuida de les instal·lacions, que respecta la figura del socorrista, que fa les coses com han de fer. És una piscina que hi ha zero, o sigui, mai passa res, gràcies a Déu. Mai passa res, però nosaltres hi ha pobles que, bueno, que ja és una mica més complicada. Hi ha la vigilància, el socorrista ha de tenir una mica de mà esquerra per parlar amb la gent, perquè la gent... Però, bueno, és un tema d'educació. Nosaltres també busquem el perfil correcte del socorrisme segons la piscina que vagi a treballar.
2: Perquè, a veure, l'usuari es pot llançar de cap o no es pot llançar de cap? Ha d'anar sempre caminant o en algun moment pot accelerar el pas per la zona de platja?
3: Sí, nosaltres el que els transmetem als nostres socorristes és, sobretot, prevenció, prevenció, prevenció. Això què vol dir? Si tu veus un nen corrents, para'l. Para'l, perquè si te cau, el tindràs que anar a curar, deixaràs de vigilar la piscina per aquell accident, o tan senzill com el típic que es fan en totes les piscines de tot arreu, de tot arreu. És, anem a fer el típic mortal, val? I la gent no veu el perill que té de calcular malament el gir i picar de cap contra la vorera de la piscina, i és un accident que pot ser o no passar res o directament te'n vas al 112, directament.
5: I s'acaba l'estiu.
3: El típic al mig de la piscina, anem a fer castells. Vinga, primer comencem només pujant un. Ah, ostres, ara ha sortit, vinga, ara pugem dos. Això sí que ho hem vist en una piscina, caure d'un castell, picar contra l'altre usuari i rebentar el
2: nas a
3: tots dos.
2: Déu-n'hi-do. Núria, tu ets de fer mortals quan vas a la piscina?
0: Ara ja m'estàveu espantant amb l'entrevista, que no ho deixem aquí, perquè ara a mi em fa molta aprensió aquestes coses, de trencar-se caps
2: doncs,
0: i ossos.
2: Deixem-ho estar. La prevenció per davant del salvament, com bé ens han explicat el Diego i l'Albert, d'aquesta empresa, Socorristes Professionals, que el que vetlla és que el socorrista estigui satisfet i alhora els usuaris també contents amb la feina que fa aquesta persona que vetlla per la nostra seguretat en instal·lacions en què de vegades no ens acabem de comportar, i això segur que ho hem fet tots com tocaria.
0: Sí. Doncs moltíssimes gràcies per aquesta entrevista i gràcies també per la feina brutal que fan els socorristes aquí. Des d'aquí un homenatge per tota aquella gent que té cura de nosaltres, perquè nosaltres els ho passem bé, ells pateixen una miqueta massa. Moltes
2: I tant.
0: Gràcies, companys.
2: Diego, Albert, gràcies.
3: Moltes gràcies.
5: Gràcies, bon dia i bon estiu.
0: Eduard, et banyes o no? Perquè m'han dit que si no portes banyador no et banyaràs, eh? Perquè m'han dit que tu mai vas amb pantalons curts, Albert? Ai, Eduard.
2: Qui t'ho ha dit, això?
0: No t'ho puc dir, però m'han dit. L'Eduard no va banyar. O no porta, o porta banyador o no es banya.
2: No, sí? no, és veritat. Jo no vaig mai amb pantalons curts.
0: M'ho han xivat, aquí se sap tot.
2: Ai.
0: Ara pateixes, eh?
2: Em penso que ja sé qui t'ho ha xivat. Les seves inicials són MPG, pot ser?
0: No.
2: No?
6: No. Ah. Així hi ha molta gent que sap que no portes mai pantalons curts. Ara parlem.
2: Bé, hi ha algú que em coneix, però vaja, bé, ja m'ho explicarà.
6: Vinga, refresca't, deus estar tot vermell. Refresca't a la piscina.
2: Això farem.
6: Eduard Virgili, Altafulla, gràcies.
2: Que vagi bé, a reveure.
6: Gràcies. Ai, ja, disculpareu aquests momentets que tenim, així de distensió. Mira, fa gràcia. Estem tots connectats, tota la comunitat de l'Obert per Vacances, i això és molt xulo. Vinga, va, que parlant de comunitat, el programa ja veieu que no el fem sols. A Tarragona Ràdio, evidentment, contem amb l'ajut de Ràdio 70, emissores de tot Catalunya, i l'emissora a qui donem pas ara mateix és Emunt. Emunt ens porta des de Terres Lleidatanes un altre apunt sobre patrimoni. A més, molt, molt xulo. Visitarem el molí fariner, la història que té el molí d'Alfarràs.
7: Quan arribem al conjunt de l'antiga fàbrica tèxtil Viladés, al nord del municipi, les naus industrials, ja en desús, en recorden una etapa molt important de la història d'Alfarràs. Durant dècades, aquesta fàbrica va donar feina a moltes famílies i va situar el municipi dins del mapa industrial del Segrià. Però abans que hi hagués fàbriques, màquines i producció tèxtil, aquest mateix espai ja tenia una activitat molt important. Al costat d'aquest conjunt hi trobem un edifici molt més antic, un edifici que ja funcionava molts segles abans de l'arribada de la industrialització, i aquest és el molí fariner d'Alfarràs. Primer de tot, anem a entendre els seus orígens i la seva importància, ja que en l'edat mitjana els molins eren molt més que simples edificis on es transformava el gra. Eren elements estratègics dins del territori, vinculats al poder dels senyors feudals. Controlar un molí significava controlar l'economia, el territori, inclús quelcom més important que tot això, l'aigua. Per apropar-nos a la història, ens n'ha parlat el Ramon Dalfó, historiador del propi municipi, d'Alfarràs.
8: El molí d'Alfarràs és un edifici d'origen senyorial, per tant ens connecta directament amb l'edat mitjana i ens explica molt bé com era la nostra societat en clau d'economia artesanal fins fa ben poc. Podríem parlar fins la generació, per exemple, de les nostres padrines i padrins. Per què? Doncs perquè el trobem documentat des del 1152 i es tracta doncs d'una documentació on figuren diferents possessions, diferents propietats, del senyoriu d'Alfarràs. En concret, es tracta d'un document d'enllaç matrimonial entre les famílies senyorials d'Alfarràs i d'Almenar.
7: I el més important és que no apareix de manera aïllada, sinó que formava part del conjunt de possessions del senyoriu. Això ens indica que ja en aquell moment era una peça important dins l'organització econòmica i territorial. Amb el pas dels segles, l'edifici va anar canviant de propietaris. L'any 1601 va passar a mans de la ciutat de Lleida i, posteriorment, l'any 1678 va ser adquirit pel marquès d'Alfarràs, que va impulsar una ampliació del molí. Però malgrat tots aquests canvis, la seva funció principal es va mantenir durant segles, ja que l'aigua és el gran element que explica la història del molí. El canal de Pinyana permetia portar l'aigua fins a la instal·lació i aprofitar la seva força per moure les rodes hidràuliques. Aquest sistema convertia l'energia de l'aigua en moviment mecànic que permetia accionar les moles encarregades de triturar el cereal i convertir-lo en farina. Però la dimensió de l'edifici ens mostra que no era un petit molí local, sinó

0: Avui dia passem pel molí, veurem que té unes 8 arcades. Originalment serien 9 i sabem pels documents que estaria documentat des del segle XVI.
1: Però la història del molí no es queda en l'edat mitjana. Com molts altres molins de Catalunya, aquest edifici va saber adaptar-se als canvis tecnològics i econòmics de cada moment. Amb el pas del temps, l'aprofitament de l'aigua ja no només servia per moldre cereal, també es convertiria en una font d'energia per a noves activitats industrials.
0: A partir del segle XVI, també s'incorpora un molí del batan, és a dir, un molí draper, per fer teixit.
1: I aquesta dada és especialment interessant perquè ja ens apunta cap a una nova etapa del municipi. Alfarràs, que durant segles havia estat vinculat principalment a l'activitat agrícola i als aprofitaments hidràulics, començava a relacionar-se amb una altra activitat que acabaria marcant profundament la seva història, la indústria. Durant els segles XIX i XX, l'arribada de la industrialització va transformar molts pobles catalans. Els antics molins hidràulics, que durant segles havien estat eines de producció tradicional, sovint van trobar una nova funció com a generadors d'energia per a les noves fàbriques. I el cas d'Alfarràs és un exemple molt clar d'aquesta transformació.
0: A partir del segle XIX, a finals del segle XIX, s'instal·la una turbina més moderna, que seria una roda de fusta com les que hi havia abans per fer farina, però millorada. En aquest cas ja amb ferro. I en aquest sentit, doncs, aquesta turbina no era per accionar la mòlta del molí, sinó que es va derivar amb un arbre transmissor, que el tenim documentat en planimetria, cap a les màquines de la nova fàbrica de filats que va construir el marquès d'Alfarràs.
1: És en aquest moment quan el molí queda vinculat al naixement de la indústria tèxtil d'Alfarràs. La nova fàbrica de filats, construïda pel marquesat, acabaria convertint-se el 1894 en la fàbrica Viladés i posteriorment també tindria relació amb la construcció de la fàbrica Casals. Durant bona part del segle XX, les fàbriques tèxtils van convertir-se en el principal motor econòmic del municipi. Van generar ocupació, van transformar la vida social del poble i van marcar diverses generacions d'habitants. A partir dels anys 70, quan ja formava part del conjunt de la fàbrica Viladés, el molí va passar a tenir nous usos.
0: El molí va acabar perdent la seva activitat a partir dels anys, podríem dir, 50, i als 70 passa a incorporar-se com una dependència de la fàbrica i llavors passa a tenir altres funcions, eh? Des de fusteria, també alguns testimonis esmenten que era un lloc on es feien cordes de piano i també va passar a ser un dipòsit d'aigua.
1: Aquest canvi d'usos és una mostra de com els edificis patrimonials sovint no desapareixen quan deixen de fer la seva funció original. S'adapten, canvien i continuen formant part de la vida del poble. En el cas d'Alfarràs, el molí va passar de ser un espai de producció de farina a formar part d'un complex industrial que durant dècades va ser fonamental per al municipi. Però aquesta etapa industrial també va arribar al seu final. L'any 2005, la fàbrica Viladés va tancar definitivament les seves portes. Ja l'any 2021 l'edifici presentava un estat de conservació molt delicat i es va haver d'actuar amb urgència per evitar que una part important col·lapsés. Ho explica Benet Pero, segon tinent d'alcalde d'Alfarràs i responsable del projecte del molí.
2: Dic la veritat, potser m'enganyen, no la vull enganyar, però va anar de molt justet, amb un mes i mig, si no haguéssim fet l'actuació, que es caigut tot. Perquè el paleta que va vindre, el constructor va dir que, bueno, que estava molt malament.
1: La primera fase va ser assegurar l'edifici, especialment la coberta i els elements estructurals. Un cop assegurada l'estructura, el següent pas era trobar una nova funció que permetés que el molí tornés a tenir activitat. La proposta, finalment, ha estat en convertir-lo en un alberg, aprofitant la seva ubicació i la relació d'Alfarràs amb el pas del camí de Sant Jaume, a banda de l'activitat pesquera, ja que, pel terme municipal, hi passa el riu Noguera-Ribagorçana, fet que atreu vora 100.000 amants de la pesca esportiva cada any.
2: La idea era passar al poble que pugui tindre un edifici emblemàtic de la vida i que puguin fer la seva, i a més també pel camí de Sant Jaume. És un albergue, volem fer un plan albergue, té molta gent a caminar, també tenim molta gent de pesca.
1: Junt amb la planta per a la pernoctació, també s'hi farà una sala polivalent per celebrar esdeveniments municipals i conservar la memòria històrica de l'edifici. També està previst que s'hi faci una zona de bar-restaurant. Però la recuperació del molí no té només una importància turística, lúdica o patrimonial. També té un component sentimental per als alfarracins i les alfarracines.
2: La gent gran que està dient, hòstia, ho ha arreglat una cosa que feia anys que hi havia entrat de petit i no havia tornat a entrar mai més.
1: Per aquest valor històric, arquitectònic i patrimonial, l'edifici està declarat Bé Cultural d'Interès Nacional, una de les màximes figures de protecció del patrimoni català. Ara, el repte és que aquesta protecció vagi acompanyada d'una nova vida per al molí. El projecte de recuperació vol convertir

0: en un espai obert al poble i als visitants, amb la previsió que aquesta nova etapa sigui una realitat l'any 2027.
1: El molí fariner d'Alfarràs, déu-n'hi-do, avui la història que ens ha explicat l'Arnau Vilà des de M1FM, des de Terres Lleidatanes. Seguim endavant, ara sí, amb un darrer contingut que ens arriba des de Sabadell. Ja veieu que anem travessant durant tot el matí, en aquestes hores, dues hores, anem travessant tot el país. A Sabadell us proposarem un espai de cuina. Avui descobrirem unes postres tan senzilles com irresistibles, d'aquelles que fa generacions que són presents a moltes taules a l'hora d'esmorzar, berenar. Els esporta, com dèiem, la companya Anna Clarà de Ràdio Sabadell. Ella ha estat cuinant amb la seva mare, la Núria Andreu, i ens descobreix un dels secrets que l'Anna ve tastant des de petitona, el coc de iogurt. Doncs ja tornem a estar aquí una altra setmana al programa de cuines de Obert per Vacances i avui parlarem amb una persona que per mi és molt important, que és la meva mare, que es diu Núria. Hola.
2: Hola.
1: I llavors avui us portem una recepta que des de que jo sóc petita a casa la portem fent des de sempre. És una recepta molt bàsica, molt simple, però que surt molt bona. És la coca de iogurt, no?
2: Sí. Efectivament, és una recepta que és molt senzilla i que crec que en moltes llars de tot arreu la saben fer, però que a cada casa queda de diferent manera.
1: Sí, al final no sabem si és pel tema, bueno, perquè els ingredients sempre són els mateixos, però no sabem, potser és pel tema del forn, no? Que depèn del quin tipus de forn tinguis, et queda d'una manera o d'una altra. Hem arribat a aquesta conclusió.
2: Sí, hem arribat a aquesta conclusió perquè jo la faig moltes vegades i allà on la porto sempre em diuen però que bona, quina coca és aquesta? Doncs bé, jo sempre dic la coca de iogurt perquè tothom sap quina és la coca de iogurt.
1: Bueno, comencem primer una miqueta parlant d'aquesta recepta abans d'explicar als oients quins són els ingredients per si la volen fer. Tu on vas aprendre aquesta recepta?
2: Ui, aquesta recepta ja la feia la meva mare quan jo era petita i jo la vaig voler aprendre perquè a part és molt senzilla i d'aquí que jo amb els meus fills, és a dir, amb tu i amb el teu germà, doncs sempre us ha agradat moltíssim i bé.
1: Però és una recepta que et va ensenyar la teva mare.
2: La meva mare, sí, sí. Ella la va ensenyar o la va aprendre, doncs no sé d'aquí, la veritat, però sé que a casa ella la feia. Per això, perquè era molt senzilla i molt bona.
1: Llavors, tema ingredients, què porta?
2: Tema ingredients, porta 3 ous, sencers, tot. Es poses en un bol.
1: Amb la clara i la llema, no?
2: Sí.
1: No, la clara
2: i el rovell.
1: I el rovell, això.
2: Correcte, ho poses allà, en un bol, i aleshores agafes un iogurt, si pot ser de llimona, amb gust de llimona millor, i si no és igual, després hi ratlles una miqueta de llimona. Llavors poses el iogurt dins del bol i amb la mida d'aquell iogurt has d'emplenar-los 3 vegades de farina.
1: Farina normal, no?
2: Farina normal, sí, la blanca, la de tota la vida. 2 de sucre, sucre blanc o moreno. Això del sucre a vegades també hi ha gent que li posa una miqueta menys perquè diuen que menys sucre, no? Bueno, però jo sempre li poso 2 i després una i mitja més d'oli. D'oli normal, d'oli de...
1: El de cuinar, no?, per exemple.
2: Sí. I llavors tot això ho aboques amb el bol. Llavors hi has de posar també un royal, val? I després, què més? Ah, i ratlladura de llimona.
1: Que això és opcional, no? Per si li vols com donar un toc així al llimonat.
2: Correcte.
1: Doncs ratlles la pell, no?, de la llimona.
2: Sí, una miqueta de pell. També hi podries posar xocolata o farcir-la després quan la treguis d'altres coses, però jo no li poso mai. Aleshores, amb una batedora ho vaig tot bé,
1: sí,
2: que no
1: sí, quedi tot dissol.
2: Ningú grumoll, exacte. I després ja tens el forn precalentat a 180 graus, 200, i crec que són uns 35 minuts.
1: Llavors, això és el que estàvem comentant abans, que també depèn del forn, de la intensitat que tingui. Per exemple, en el cas nostre, no, a Barcelona, allà sí que són uns 40 minuts a 180, però a una altra part, a una altra casa que tenim és menys temps, perquè el forn és més intens. Llavors, això heu d'anar veient una miqueta vosaltres. A la mitja hora punxar amb un ganivet, no? amb un escuradents, i veure si encara surt líquid o humit. Si ja està...
2: Sí, si surt humit, l'escuradents. I si ja surt sec, pot dir que la coca ja està. I aleshores, jo també el que li faig, que queda molt bo, és quan ja he de tractar el forn i refreda una miqueta, i poso sucre glas, aquest que és el sucre glas de reposteria, per sobre, no? I ja està. I boníssima.
1: I això és una recepta que, comptant els 35-40 minuts de forn, però realment preparar-la són 15, no? Crec que està calculat. Són 15 minuts dels ingredients.
2: Jo diria que menys, eh? Jo normalment el que faig és ja deixar-m'ho tot els ingredients allà sobre del marbre. I res, és anar posant-ho tot a dins. I és, jo diria que en 10 minuts ho tens preparat, i després batre-ho i 35 minuts de forn.
1: Que és una recepta que ja veieu que amb pocs ingredients doncs surt molt bona i que anirà passant de generació en generació, perquè la meva mare ho va aprendre de la meva àvia, és a dir, de la seva mare. Nosaltres ho hem après d'ella, i nosaltres quan tinguem fills els ensenyarem, i jo bàsicament, bueno, jo li vaig ensenyant a tothom, perquè també quan l'he fet algun cop i la porto a algun lloc, em pregunten la recepta, i és una recepta típica de coca de iogurt normal.
2: Correcte, sí, sí. I jo ja aprofito aquesta altaveu que tinc per recomanar a tothom, que segurament ho saben, ja ho sabeu, però que és molt bona i que es fa de seguida.
1: Doncs ja sabeu, us ho podeu apuntar, i per la pròxima recepta que feu a casa, la feu, i segur que a tothom li agradarà molt. Moltes gràcies, Núria.
2: Pues a vosaltres, que us vagi bé, i que la feu i la proveu.
1: L'Anna Clarà i la seva mare, la Núria, des de Ràdio Sabadell, fent-nos aquesta coca irresistible. Us recomanem que la proveu, a més, és super, super fàcil de fer. Vinga, va, la propera parada ens du cap a Ràdio Ciutat de Tarragona. Arrenquem l'agenda. Lídia Porta, bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: No. Lídia. Lídia.
3: Hola, bon dia.
1: Et dic que no.
3: Ah, perdó, dic, ai, a veure si ja l'haurem liat.
1: No, què va. No, que no és el títol de la primera proposta que ens portes avui. Perdona, eh?
3: És que jo ja va fer uns ensurts.
1: Perdona, Lídia. Va, posem-ho, fem-ho bé. No, un espectacle de dansa contemporània.
3: Correcte, sí, ens interporta la companyia La Venidera, i s'emmarca dins de la desena edició del Festival Tangent, que omple les places, carrers i patis interiors de l'Eixample, d'escenaris d'art viu, i que està impulsat pels centres cívics d'aquest districte. I la representació aquesta que comentaves és avui, dimecres 22 de juliol, a les 8 del vespre, precisament al pati interior del Centre Cultural La Casa Elizade.
1: Molt bé, comencem doncs amb dansa contemporània a l'Eixample de Barcelona, però després un espectacle de caire més familiar a Lleida.
3: Correcte. Avui el Caixa Fòrum de Lleida acull una nova sessió del cicle Petits Cinèfils, amb una pel·lícula d'animació que es diu La Nina i el secret de l'Arissó, que és un film que explica la història d'una nena que, amb l'ajuda del seu millor amic, intenta retornar a la felicitat al seu pare després que es quedi sense feina. I, bueno, podem escoltar un momentet el tràiler, que està subtitulat en català, ho he dit, doblat al català, així que està bastant guai, tot i que la pel·lícula és francesa.
4: Això m'ha donat una idea per als contes. Vols saber quina?
5: Sí!
4: Molt bé. Llavors aquests contes els titularé Els Contes de l'Arissó. El món és immens per un arissó tan...
3: Abans de la projecció, l'equip també educatiu presentarà la pel·lícula, i després hi haurà un debat en família. I la sessió és demà, dia 23 de juliol, a 6:45 de la tarda, i l'entrada de l'activitat té un preu de 5 euros.
1: Molt bé, cinema d'animació, doncs, a Caixa Fòrum Lleida, que també té la seva rèplica, diria jo, que en diversos Caixa Fòrums de tota Catalunya. I tanquem amb un concert de música a Cassà de la Selva.
3: Sí, a Casa de la Selva, l'artista tarragonina Anna Dibori presentarà en directe el seu últim disc Eclipsi dins la 23a edició del Festival Solfejant, que omple de música tots els dijous de juliol la vila. I hem parlat amb l'Esther Domínguez, que és la regidora responsable del festival, que ens explica com és que una tarragonina ha acabat en la programació del Solfejant.
5: Ja l'any passat ens va arribar la proposta de l'Anna Dibori i ens la vam anotar i bé, l'hem estat escoltant, pensem que encaixa molt amb el festival perquè, pel que et deia, no? Són concerts amb un format relativament petit, és com molt proper, no? I es crea com un espai molt íntim, molt entre el públic i l'artista i pensàvem que encaixava molt bé, aleshores, doncs, bé poder tenir una tarragonina, no? En aquest cas, en el nostre festival i esperem que se senti superben acollida, que segur que sí.
3: Doncs bé, l'Anna Dibori, a més, ens invita a poder descobrir un directe molt íntim, carregat d'emoció i d'introspecció, i són cançons que reflexionen sobre les llums i les ombres i marquen una etapa creativa molt, molt important. I el concert també és demà dijous.
1: Doncs sí, l'Anna Dibori, que darrerament està més reflexiva que mai. Li coneixíem directes més potser lluminosos o desenfadats al començament de la carrera, però ara ens convida més a la reflexió en els seus concerts, uns concerts molt cuidats, com dèiem abans a començament de programa, amb l'Enric, que val la pena anar a veure concerts en directe, i justament els de l'Anna Dibori són molt cuidats, intimistes, no? Però detallistes. Molt bé.
3: Són molt macos.
1: Ah, que sí? Sabem de què parlem, no, Lídia?
3: Sí, la gent d'aquí de Tarragona sabem que l'Anna Dibori és una joia i que val molt, molt la pena.
1: Clar que sí, doncs l'hem de recomanar. Lídia Porta, des de Ràdio Ciutat Tarragona, moltíssimes gràcies.
3: Adéu, fins demà.
1: Adéu, fins demà. Petites joies del territori que anem descobrint i recomanant, que d'això es tracta l'Obert per Vacances. Vinga, i més recomanacions musicals. Avui la pregunta del dia era: quina és per vosaltres la millor cançó o la vostra cançó de l'estiu, del vostre estiu? I jo, que li deia abans a l'Enric, no n'han sortit de massa friquis. Doncs sí, al final sí, amb el reportatge estupendo que ens ha fet Arenys, n'han sortit d'aquelles de tots els temps i totes les èpoques. Enric Rubio, des de Cardedeu, anem tancant amb els comentaris dels oients.
6: Tu vols coses friquis?
1: El que tu vulguis, sí.
6: Perquè prepara't pel que et porto, eh? Alerta. Ai, ai. D'aquelles molt, molt friquis, però que tots hem ballat encara que no són lletres assertives. Papi, chulo. Papi, venga a mi. Recordem aquesta, Núria?
1: Sí. Perreo total.
6: Sí. Em porto una altra que, de fet, les nostres generacions la coneixeran. S'ha deixat de cantar, però va abarcar tot un país i va ser espectacular. I quan la sentis, tindràs un déjà vu increïble. Què? Sí o no?
1: M'encanta.
6: Home, és superfort.
1: És superfort.
6: Mira, no he buscat ni la data de quan és, però això deu ser dels 2000.
1: Ai, t'ho busco.
6: Sí, 2000 i poc. Espectacular, eh? Aquesta cançó.
1: Sí.
6: Teatre va ser la idea original.
1: Sí?
6: Sí, això ho buscant no ho sabia i...
1: Sí, mira, 98 la cantava Josmar amb el seu tanga estupendo i la seva barretina.
6: Aquí està, 10 anyets que tenia jo, Verge Santa. Sí. Déu-n'hi-do. Escolta'm, i des d'aquí també, mira, aprofitem, estem d'humor i tot, però bueno, estem parlant de música i sí. M'acabo d'enterar que ha mort Joan Roca, fundador d'Antònia Font, històric baixista, que va participar a tots els inicis de la banda, així que, escolta, estem parlant de música, per tant, no hi ha gairebé, jo diria, millor música que Antònia Font. Són dels pioners que després han portat, han inspirat grups com Manel, que tan bé han fet en aquest país, no? I des d'aquí també, doncs mira, aprofitem-hi un record que la gent escolti també Antònia Font. Té moltes cançons d'estiu, alternatives, sí. I no n'he pogut portar cap.
1: Jo tenia en ment o posava la de Mucho Mejor estiu. O posava el Fa Calor.
6: Home.
1: Dels Antònia Font, que també és un...
6: Home,
1: és cosa
6: home,
1: xula,
6: home, i tant, ai. I tant que sí. Sí, estava buscant, però estava a mig minut i no em dóna temps.
1: Clar, ja teníem temps.
6: Sí, escolta, han sortit cançons de tot tipus, eh?
1: Sí, hem de tentar tancant l'última, va.
6: Doncs mira, ens ho explica la Maria i diu la cançó Estiu de Martina Burón. Gran cançó, busqueu-la, no us la porto en directe aquesta, però busqueu-la. Martina Burón és l'artista i es diu Estiu. Molt xula, gran persona, fantàstica professional. Us sorprendrà aquesta descoberta.
1: Martina Burón, ens la quedem com a alternativa. Enric, ho hem de deixar aquí. Demà mireu xarxes, aquest també és primer a xarxes i sabreu la pregunta del dia de demà. Gràcies, Enric.
6: Exacte.
1: Ai, adéu.
6: Adéu.
1: Tanquem l'Obert per Vacances, demà hi tornarem a les 9.
7: Ràdio Sant Cugat.
8: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
9: Bé, i què voleu fer aquests dies?
10: Anar a una piscina caribenya.
11: Dormir en un hotel del Far West.
12: Volar a llums d'un drac.
9: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
7: Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
13: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
7: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
13: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
7: Club Helsinki Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
13: Ens trobaràs al passeig de Xavi Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
14: Braseria La Bolera.
15: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
14: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
15: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
14: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
15: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
14: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
7: Ràdio Sant Cugat.
16: Música a Ràdio Sant Cugat. Malgrat els

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla la Tina Forest. Són moltes les persones i les famílies que conviuen amb un gos i quan arriba l'hora d'anar-se'n de vacances o simplement han de passar moltes hores fora de casa, necessiten algú que se'n faci càrrec. Més enllà de les residències canines tradicionals, cada vegada hi ha més propietaris que opten per cuidadors particulars que ofereixen un tracte més personalitzat en un entorn familiar. Aquesta tendència es reflecteix en els casos de la Carla Manzanares i l'Aldo Gavarró, dos joves que han convertit la seva passió pels animals en una activitat professional. Malgrat haver començat per camins diferents, tant la Carla com l'Aldo comparteixen la mateixa filosofia, la d'oferir una atenció individualitzada. Pots conèixer més a fons la història de la Carla i l'Aldo a www.cugat.cat. El col·lectiu per l'alliberament sexual i de gènere Sant Cugat, el Galliner, ha denunciat que els insults homòfobs del regidor de Vox a Sant Cugat, Jordi Guirado, no són una anècdota ni una broma desafortunada, sinó que són LGTBI-fòbia i són discursos d'odi. Ho ha fet a través d'un comunicat fent referència a les publicacions aquest cap de setmana del regidor de Vox. En el mateix comunicat, el col·lectiu també ha instat a l'Ajuntament a condemnar públicament els insults i activar tots els mecanismes per garantir que cap càrrec electe utilitzi discursos d'odi. Per la seva banda, els col·lectius locals de la Joventut Nacionalista, el Jovent Republicà, la Joventut Socialista i Joves Ecosocialistes han redactat un comunicat conjunt per demanar als partits municipals la reprovació dels comentaris de Jordi Guirado i per exigir aquest regidor que retiri els mencionats comentaris, reconegui el dany causat i ofereixi disculpes públiques al conjunt de la ciutadania, en particular al col·lectiu LGTBIQ+. I en cultura, el músic santcugatenc Oriol Saltó acaba d'estrenar el seu segon senzill sense tenir-la al seu costat. El primer, On eres tu, va sortir el passat 15 de maig i amb aquesta cançó comença encara el camí que l'ha de portar a treure un àlbum. La intenció de Saltó és treure un nou senzill cada dos mesos. Sense tenir-la al seu costat, explica el cantant i guitarrista, és una cançó de desamor, una situació amb la qual tota la societat es pot sentir identificada, ja que comenta tothom en un moment o altre n'hem viscut un. La producció del tema ha anat a càrrec de Sergi Riera i la mescla de Mauri Tonelli. Saltó explica que està molt satisfet del resultat final, així com de la nova faceta de guitarrista i cantant que a poc ha anat adquirint. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
3: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
2: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
3: Perquè la teva salut és el nostre futur.
2: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
4: Cuidar de la família, començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
5: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: El llibre Petita Walden, textos que mai no vaig enviar-te, és una proposta de prosa poètica que explora una relació amorosa a través de la metàfora d'un edifici laberíntic. El seu autor, Pere J. Pastor, construeix un recorregut emocional fet de fragments, cartes i records. I avui ens explica una miqueta més sobre aquesta experiència literària i també vital en aquesta conversa via telefònica. Pere, molt bona tarda.
1: Bona tarda, Carme, què tal?
0: Com estàs?
1: Anem fent.
0: Escolta, et coneixem com a humorista, com a creador de continguts vinculat a l'escena, al teatre. Explica'ns d'on neix aquesta nova iniciativa, aquest llibre, d'on sorgeix?
1: Bé, escriure sempre he escrit, sobretot poesia i tot això, sempre he escrit, sempre he tingut aquesta, aquesta neura, no?, per dir-ho d'alguna manera. És un refugi que tenc, que quan tinc necessitat d'explorar-me i d'explicar-me les coses que passen, pues, m'escric, bàsicament a mi, no? I això neix d'un moment complicat, un moment que, tot i tal vegada esperat, no acabes d'assumir, no acabes d'acceptar, i bé, te du a un punt en què te planteges moltes coses, fins al fet d'haver de demanar ajuda, no?, per dir, escolta'm, tens tota una vida per endavant i vaja, que has de tirar endavant, no? I arran d'haver escrit això, arran d'haver fet teràpia, doncs ara podem estar xerrant aquí tranquil·lament, intentant treure's cap i seguir endavant.
0: Aquest Petita Walden utilitza la metàfora d'un edifici per explicar una relació. Com neix aquesta idea d'associar l'arquitectura amb els vincles emocionals?
1: Molt, molt senzill. Un dia estava a Sant Just, i me van ensenyar l'edifici Walden. Jo l'havia vist sempre de lluny, i un dia me'l van ensenyar de prop, i just veure'l me va venir en el cap un text que començava amb Petita Walden. Molts dels textos que tenc dins el llibre, no? I arran d'aquest primer text, una vegada que m'havien ensenyat l'edifici, me van explicar com era, quines peculiaritats tenia i tot això, varen sorgir 3 o 4 o 5 textos més, i a partir d'aquí, diguéssim que va ser una mica germen per fer la resta de textos, passant d'alguna manera per totes les estances d'un edifici, que en aquest cas podria ser l'edifici Walden, però poden ser qualsevol edifici, no? La porta d'entrada, el vestíbul, les escales, les habitacions, les vistes... Utilitzant aquesta metàfora, he construït d'alguna manera el que pot ser una com és una relació, no?, des que comença fins que acaba. I això és una mica és com va sorgir.
0: L'obra està construïda en fragments breus de prosa poètica, diàlegs i textos que semblen cartes no enviades. Per què vas optar per aquesta estructura?
1: Perquè escriure en una vegada m'apareix que és molt més complicat. a mi sempre m'ha fet gràcia poder escriure una novel·la, però m'ha parescut bastant molt complicat i no tothom ho pot fer, no? Escriure d'aquesta manera, de manera com en petits fragments, de manera fraccionada, és com una mica de donar petits inputs, petits feedbacks, petites situacions que segurament molta gent s'hi pot sentir, pot sentir com a seu, no?, d'alguna manera, que és el que significa transitar una relació des d'un punt de vista d'un edifici, no?, d'alguna manera. I bàsicament seria això, vull dir que no és que tingui un motiu en concret, simplement va sortir així, va sortir aquell primer test que he dit abans i a partir d'aquí va sortir la resta i així se va quedar.
0: O sigui, ha fluït de manera natural, podríem dir, no?
1: Ara que diuen que està tan de moda això de fluir, doncs sí, podríem dir que sí, que va fluir de manera bastant, bastant natural. Sí, bàsicament va ser això.
0: Escolta, en la nota d'intencions, tu expliques que el llibre neix d'una necessitat d'entendre una experiència emocional. Escriure'l t'ha ajudat a ordenar el que senties?
1: Sí, totalment, totalment, sí. Tot i que a vegades és difícil, a vegades és complex, a vegades t'acosta situar-te i estar on no hauries d'estar, sí, escriure'l per mi ha estat d'alguna manera alliberador, podríem dir, no? És entendre una mica tot el que ha passat, el que m'ha passat, com ho he viscut, i sobretot el que queda de tu després de tot això, que crec que és la part important, no? Et sabré que d'alguna manera, a vegades, quan estàs en una situació que has d'arribar a dir que t'estim, t'he de deixar, o t'estim, ho hem de deixar, perquè és una cosa mútua, és difícil. No deixes algú perquè deixis d'estimar o perquè hi ha hagut alguna mentida, algun malentès, alguna història, no? Hòstia, t'estim tant, o ens estimem tant, que ho hem de deixar. I m'apareix una prova d'amor molt bona, molt forta, per part de dues persones, i per altra banda també és saber que en aquell moment no ho saps, però després sí que saps que això és una manera també d'estimar-te a tu mateix. I crec que això tot comença per aquí, estimar-se a un mateix.
0: Mm-hmm. Cada capítol va acompanyat d'una il·lustració de Llorenç Serraima. Com va ser el diàleg entre el text i la imatge en aquest projecte?
1: Inicialment, en Llorenç, que és un bon amic, a més també segur que molta gent el coneix perquè està vinculat també al món del teatre aquí a Sant Cugat, en Llorenç va ser una de les primeres persones que va llegir el text i li va agradar molt. El primer que em va dir, diu, això ho has de publicar. Diu, mira, no sé si és que has begut, t'has fet la pastilla que no tocava, no sé què ha passat aquí, però no me diguis aquestes coses, no? I no, va insistir, va dir que sí, que això era publicable, que s'havia de publicar. I aquí va sortir idea una mica de dir, escolta, mira, ja que te l'has llegit, ja que sé que tu fas il·lustracions, perquè no me fas una il·lustració per cada capítol, a més de la portada, i bueno, i després en parlant. I tot d'una se va oferir, va ser la veritat que ha fet una feina per mi exquisita. Crec que aquestes petites il·lustracions reflecten perfectament una mica com és el llibre, i vaja, vull dir, jo molt agraït a en Llorenç i a l'esforç que ha fet.
0: Un cop et convencen que això ho has de publicar, aquí ve una altra part important, que és trobar algú que ho vulgui publicar, no? Ha estat complicat?
1: Sí, no, clar, la primera opció és autopublicar, no? La primera opció és aquesta, però ell de seguida m'ho va descartar. Diu, no, això envia-ho a editorials, perquè tal, no sé què. I clar, bueno, el que vaig fer va ser enviar aquestes diverses editorials de petit format, diguéssim, més independents, i una d'elles, el Cep i la Nansa, s'hi va interessar bastant de seguida, i res, de seguida ens vàrem posar d'acord per dur endavant, i ara estem en el procés de mecenatge, que és fet que l'editorial ha de recollir uns diners, vull dir, els diners són tots per l'editorial, jo aquí no m'ha quedat res, l'editorial ha de recollir uns diners per poder dur a terme tota la maquinària que comporta després la maquetació, posar bé les il·lustracions, la gramàtica i, evidentment, la impressió i la distribució, no?
0: Uh-huh. En quin moment està ara aquest procés de micromecenatge? Has de superar una prevenda? En quin punt està?
1: El pressupost que ha preparat l'editorial són 4.500 euros i el llibre se pot precomprar a 15 euros ara mateix. Evidentment, si no se cobreix el pressupost o si no s'arriba a fer llibre, els dubbers se tornen. Això vull dir que quedi clar, perquè a vegades la gent... Bé, jo també entenc que molta gent no vulgui comprar una cosa que no ha vist, també ho entenc. Per això, a les meves xarxes, jo aquests darrers dies vaig fent petites aportacions, vaig explicant una mica com és el llibre, vaig llegint algun text perquè la gent vegi una mica com està, no? Ara mateix estem en el 38%, queden uns 30 dies per acabar aquesta promoció, però puc avançar que amb tota seguretat a final del dia d'avui estarem en el 50%.
0: Molt bé, no?
1: Que ja, sí, no, la veritat és que és molt... Més del que esperava, hi ha empreses que s'hi han involucrat i També he de dir que vaig anunciar que la meitat dels drets d'autor que a mi me corresponen per cada venda, jo tinc estipulat un 8% de royalties, això és, no deu arribar a un euro per llibre aproximadament, no ho he calculat, però aquesta meitat de drets que a mi me pertoquen els donaré a alguna institució o alguna entitat que treballi per la salut mental de les persones. I molt possiblement, si veig que la cosa segueix tan encaminada i d'això, estic per donar 100%. Jo no he fet aquest llibre per guanyar diners, he fet aquest llibre per salvar-me, per ajudar-me, per sortir endavant, i a mi m'ha ajudat. I si d'alguna manera en la compra d'aquest llibre una part d'aquests dubbers poden ajudar algú a través d'alguna institució o alguna entitat, benvingut sigui. Vull dir, és que no, per mi ara mateix no té cap altre sentit que això percebi un sol cèntim com a dret d'autor, perquè a mi m'ha ajudat, i el que vull ara mateix és que, si pot ser, el llibre també ajudi altra gent.
0: Està clar. De fet, has explicat que el llibre no parla tant d'una ruptura com d'una una travessia, una travessa emocional, no? Creus que la literatura pot ajudar-nos a mirar aquestes relacions amb més distància i amb més comprensió?
1: Sí, jo penso que a veure, escriure està... Jo crec que va molt bé. Tant si ho fas per tu mateix, inicialment jo no tenia intenció de que això se publiqués, no? Ho feia per mi. Va ser a través de Llorenç, i em va dir no, això sí i tal, i aquí me va animar bastant. Però jo penso que escriure, jo crec que tots en algun moment ho hauríem de fer, poc o molt, ni que sigui de manera privada, per nosaltres mateixos, tenir un petit diari, tenir una petita llibreta on potser un dia vols escriure i després estar tot el mes sense escriure, però penso que això t'ajuda després a veure en quin procés estàs, en veure com evoluciones, en veure si estàs anant cap allà on fa dos mesos, quan vas escriure, jo volies anar, no?, d'alguna manera. Jo penso que sí, que és important escriure.
0: Mm-hmm. Et pregunto molt ràpidament, que ja estem a punt d'acabar. Algun projecte tens ara en l'horitzó?
1: No, bàsicament promocionar aquest llibre d'un molt que pugui per intentar arribar al màxim de gent possible i arribar en el 100% de la precompra, però a nivell de teatre i això, ara mateix ho tinc bastant apartat, això no, ara mateix no me crida, i com que encara estic traient el cap de tot aquest procés, me vull centrar en les coses que estic segur, les coses que tinc a l'abast, i anar endavant. I si me permets, només dir que si la gent vol precomprar aquest llibre, ho poden fer a través de la plataforma edita.cat. Allà trobaran Petita Walden i poden fer la precompra.
0: Edita.cat és el lloc on heu d'anar a petar, si és que us interessa conèixer una mica més a fons i en detall aquesta Petita Walden, textos que mai no vaig enviar-te. Gràcies, Pere. Escolta, a continuar.
1: Moltes gràcies, Carme. Una
0: I molta força, igualment. Adéu-siau, bona tarda.
1: Gràcies, bona tarda.

0: guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
1: Sigueu molt benvinguts un dia més al guaita que tenim amb en Sergi Corral. Sergi, bon dia.
2: Bon dia, Ona, què tal?
1: Sergi, avui és l'últim guaita de la temporada.
2: Sí, arribem a l'últim.
1: I què ens has portat avui?
2: Doncs mira, volem fer un repàs.
1: Un repàs?
2: Sí, el que, com un final de curs, ja sap que el guaita no deixa ser com una classe de naturals una mica diferent. O...
1: Sí, sí, quasi. A vegades m'he transportat a l'institut.
2: Exacte, t'has transportat a l'institut. Doncs avui farem un cop d'ull el que hem observat i el que hem après al llarg dels 38 programes d'aquesta temporada.
1: Déu-n'hi-do, 38, es diuen
2: ràpid,
1: eh?
2: Que no m'hagi descomptat, que hem voltat per la natura. Hem anat pel cel, com deia aquell, pel cel, per mars i muntanyes i per tot l'univers. I hem conegut a fons casa nostra, però també hem fet el salt cap a territori internacional. No només ens hem quedat aquí. Sí que és veritat que hem fixat la Mediterrània, que sempre ens agrada com a fixar-ho una mica com a centre d'operacions, però també hem vist els volcans més alts del món, hem conegut molts altres paisatges. I paisatges de vida vegetal, vida animal, i fins i tot hem anat a veure el cos humà.
1: Home, i tant. Vam fer un guaita sobre els ossos.
2: Vam fer un guaita sobre els ossos i fins i tot sobre aquestes molècules tan petites a cavall de la vida o que encara no estan ben definides, que eren els virus.
1: També és veritat, sí.
2: També vam repassar una mica. I ara, per passar revista, doncs volem posar a prova a la veu que ens acompanya cada dia.
1: Ui. I això sóc jo, no?
2: Sí, sé on que agafes paper i boli cada dia per apuntar.
1: Sí.
2: Vas apuntant, vas fent apunts.
1: A veure, molts apunts tampoc, eh? Però sí, sempre tinc boli a punt.
2: I com hem fet en guaites anteriors, hem preparat com una mena de qüestionari de final de temporada que ens servirà també per repassar alguns dels temes que hem parlat en aquest guaita que tenim, no? Doncs, aviam, Ona, comencem.
1: Vinga, va, som-hi. No sé pas què m'espera, però som-hi.
2: Comencem aquest guaita amb geografia. Ja saps que la geografia ha format part important dels diferents capítols que hem fet, perquè jo crec que la geografia és un punt que anem força fluixos, i cada cop més, no?
1: Sí, totalment.
2: I és molt important per ubicar-nos i saber on estem i posar en context moltes vegades notícies o successos que, per exemple, veiem als telediarios cada dia, no? Doncs va. La península Ibèrica és terra de muntanyes, és la segona regió més muntanyosa amb més mitjana d'altitud d'Europa, o tercera, per darrere de Suïssa, Andorra, està una miqueta així, però també de depressions. I et vull preguntar, en quina depressió o vall trobem la que s'anomena la Sartén d'Espanya?
1: Ostres!
2: Ara que estem en calor, eh?
1: Sí.
2: Et dono tres opcions.
1: Vinga, som-hi.
2: La Vall de l'Ebre, la Submeseta Sud, o la Vall del Guadalquivir.
1: A veure, la Vall de l'Ebre segur que no, perquè a Catalunya no serem els més escalfats d'Espanya, això segur. I entre la Submeseta Sud i la Vall del Guadalquivir, diré la C, la de la Vall del Guadalquivir.
2: Molt bé, la Vall del Guadalquivir. Ja sabem que entre Sevilla, Écija, tota aquella zona d'allà, fins i tot arribant a la punteta de l'extrem dret de Còrdoba, la màxima més alta d'Espanya fa 3 o 4 anys la tenim a Montoro, a Còrdoba, amb més de 47 graus.
1: Déu-n'hi-do, eh? Aquí ja ens queixem quan arribem a 38.

0: Exacte. L'interrogant és si algun punt d'Espanya arribarà als 50.
1: Esperem que no, eh?
0: Esperem que
1: pel
0: no.
1: Bé de la gent que viu allà, esperem que no.
0: Va, Ona, venim... Mira, aquesta pregunta la posarem en un context d'actualitat.
1: Uh-huh.
0: Fa pocs dies, malauradament, que s'han cremat les Gavarres.
1: Sí, i tant, ben a prop nostre.
0: Ben a prop nostre. Les alzines i les sureres és un arbre típic de les Gavarres, d'aquesta zona, d'aquesta regió mediterrània, del gènere Quercus, que és el mateix gènere que el roure. L'alzina, concretament, és Quercus ilex, subespècie ilex, i la surera és Quercus suber.
1: Uh-huh.
0: Però es diferencien en coses. I ara et posaré... deixaré triar tres opcions amb les dues diferències.
1: Vale, som-hi.
0: Es diferencien per l'escorça i el tipus de sòl on viuen.
1: Uh-huh.
0: Es diferencien per el clima d'on viuen i el fruit.
1: Uh-huh.
0: O es diferencien per les arrels i la capçada.
1: Ostres, és difícil aquesta, que és molt concret tot.
0: Romia, Quercus suber, suber. També la paraula suber. Suber.
1: Va, m'aventuro, eh? La A, escorça i tipus de sòl.
0: Exacte.
1: Ah, mira, veus?
0: L'alzina surera té l'escorça d'on extraiem el suro.
1: Uh-huh.
0: El Quercus suber. Suber és la suberina que produeix el suro, no? La substància. I mentre que l'alzina, podem dir, pot viure tant a sòl àcid com a sòl calcari, la surera només pot viure a sòl àcid.
1: Ah, carai.
0: Per això viu a les Gavarres, viu a la zona d'Extremadura, viu a la zona de Sardenya, o sigui, llocs on hi ha sòl àcid de granit, pissarra, silícic. Molt bé, Ona.
1: Dos de dos, també.
0: Dos de dos. Has dit que, a la introducció, que havíem vist els ossos del cos humà, no?
1: Sí, me'n recordo d'aquell capítol, eh?
0: Te'n recordes,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí.
0: Doncs, va, dono tres opcions perquè em diguis quants ossos conformen un esquelet humà adult.
1: Mm-hmm.
0: 300 ossos, 206 o 190?
1: Aquesta crec que és fàcil, 206.
0: Sí, 206. Bé. Recordem que l'adult és així, els 300 és el nombre d'ossos en un infant, en un nadó.
1: Ostres.
0: Mm-hmm. Tenen més ossos. El que passa que després, amb la mesura que va passant els mesos i el bebè es fa gran, es van reabsorbint, es van unint, es van ajuntant.
1: Per tant, perdem pràcticament 100 ossos, eh?
0: Perdem,
1: si passem de 300 a 206,
0: sí.
1: Déu-n'hi-do.
0: Per això els infants, per exemple, i un exemple més clar, són els ossos del cap, que quan és tan petit les agafen cura, perquè encara no estan ben tancats, no estan ben assentats, els ossos es van reabsorbint.
1: Mm-hmm.
0: Molt bé, Ona.
1: Molt curiosa.
0: Va, anem a parlar de meteo. Ja saps que hem parlat de meteo, eh, també?
1: Sí.
0: Anem a parlar de meteo. Sí. I vam parlar del senyor que li va posar nom als núvols l'any 1802.
1: I ara voldràs que sàpiga com es diu aquest senyor?
0: Sí.
1: Em donaràs opcions, no?
0: Sí, et dono tres opcions. La primera, Luke Skywalker.
1: Com aquest segur que no.
0: Lucky Luke.
1: Tampoc.
0: O Luke Howard.
1: Home, ha de ser aquest, Luke Howard. Aquesta m'has ajudat, eh?
0: Aquesta t'ha ajudat, eh? Aquesta té... Evidentment, Luke Skywalker no. Era...
1: no
0: la força li acompanyava, però no tant per posar noms als núvols.
1: Home, hauria sigut molt fort, eh? Que una adaptació cinematogràfica hagués aconseguit posar nom als núvols.
0: Exacte. I el Lucky Luke està al desert, el pobret, i no hi havia molts núvols allà
1: on
0: passava.
1: No.
0: Va, un altre de meteo i de risc. Ja saps que hem parlat molt de riscos naturals, del que passa, de fenòmens meteorològics extrems, no? Quin fenomen meteorològic va sacsejar amb violència el Pirineu Oriental el 30 de desembre de l'any 2000? S'han escrit molt i s'han filmat molt. El torb, un tornado o una vinguda sobtada?
1: Aquest diré el torb. I ho sé per la pel·lícula que s'ha estrenat fa poc,
0: exacte,
1: eh? El Balandrau.
0: La del Balandrau i el llibre de Tres nits de torb i un cap d'any, d'en Jordi Cruz, i el Balandrau Infern Glaçat, que va ser el documental de TV3. Recordem, aquest fenomen amb vents de més de 140-150 km per hora, temperatures de 10 graus sota zero, aixecava la neu, tot la casuística, que van morir fins a 9 persones al Balandrau.
1: Mm-hmm. Jo crec que tot això ens ho ha fet acostar més, eh? Ara és ben bé que tothom sap què és el torb, a causa d'aquest gran accident.
0: Exacte.
1: Que ha tingut tot aquest recorregut tant en llibres com en pel·lícules i documentals.
0: Això és important, forma part també de la divulgació i divulgació sense exageracions.
1: Exacte.
0: Sense, amb els peus a terra. Va, Ona, hem parlat de peix.
1: Sí.
0: Hem parlat del fons del mar, no?
1: Home, a tu t'agrada molt això del peix i el mar.
0: A mi m'agrada molt. Però vam fer un capítol, no sé si te'n recordes, una mica mig camí de la fisiologia, la nutrició, d'allò que era el peix blau i peix blanc, no?
1: Sí.
0: Com es diferenciaven o quin d'allò. Perquè un peix blau, perquè un peix el considerem com peix blau, ha de tenir més d'un 5% de greix al seu cos.
1: Mm-hmm.
0: Entre el 5 i un 11% o 12%. Però quin d'aquests peixos no està considerat com a peix blau?
1: Ui, aquí m'has enganxat una mica.
0: Saps que hi havia trampes, eh? Perquè hi havia algun que... Tenim la tonyina, el congre i el mero.
1: Ostres, aquesta sí que no en tinc ni idea, eh? Va, direm el congre, que no siguin peixers. No, l'he fallat, ostres.
0: El congre és aquell que és com una serp de color negre que viu als forats de les congre i morena, cosins germans,
1: sí.
0: No?
1: Les morenes sí que sé que són. Vale, doncs són de la família.
0: Exacte. Dèiem, en aquest cas és el mero, la resposta correcta, dèiem que el peix blau tradicionalment estava molt associat al peix pelàgic, o sigui, al tonyines, bonitos, peix espades, melves, bacuretes, barats, sorells, sardines, anxoves, exacte. Però que hi havia algunes excepcions de peixos que vivien al fons i que eren considerats també com a peix blau, perquè tenien molt de greix, entre ells el congre i el rogers, per exemple. Els rogers també són considerats com a peixos blaus.
1: Per tant, aquí era el mero, el que no era peix blau.
0: Exacte. I aquella distinció que feia l'Arguiñano, que quan jo era petit sortia a la tele i deia els peixos blaus, els que tenen la cua amb V, i els peixos blancs, els que tenen la cua recta,
1: sí.
0: Doncs tampoc s'aguanta per cap banda.
1: No serveix per res, no li fem cas a l'Arguiñano.
0: Perquè el congre no té la cua d'allò i el...
1: I també és un peix blau. Mare meva.
0: Aviam, anem a parlar de bicicletes i geografia.
1: Home, aquest és l'altre teu tema, eh?
0: Aquest és l'altre tema, també n'hem parlat, eh? I un tema també de rigorosa actualitat.
1: Home, tant.
0: Aquest any, la Volta Ciclista a Catalunya i el Tour de França han rodat per territori català. Quina d'aquestes muntanyes ha aparegut, s'ha pujat, a les dues curses, a la Volta Ciclista a Catalunya i el Tour de França? Concretament, el Tour de França l'han pujat dos dies i el primer dia la va guanyar Jonas Vingegaard i el segon dia Isaac del Toro. Pot ser el Santuari de Caral, Montjuïc o Vallter 2000.
1: A veure... va, diré Montjuïc. És Montjuïc?
0: Fantàstic.
1: Oh,
0: és Montjuïc.
1: A més, Montjuïc hi pujava unes quantes vegades, que recordo que ho vam comentar el dia del capítol.
0: Clar, el dia de la Volta a Catalunya pugen unes 6-7 vegades.
1: Imagina't.
0: I ahir en Tour de França en va pujar 3.
1: 3, bueno, encara.
0: El castell de Montjuïc. Una muntanya amb molta història, eh?
1: Sí,
0: molta història geològica, molta història tràgica, que és una muntanya molt tràgica, entre les execucions, les presons, l'ús militar, el cementiri, aquell que deia que s'havia de bombardejar Barcelona cada 30 anys des de Montjuïc, també on s'havia utilitzat molta pedra per la construcció de molts edificis de Catalunya.
1: Muntanya amb molta història.
0: Molta història. Va, hem parlat de plantes, abans hem fet els roures, i ara parlarem de les roselles. Ja saps, aquella planta que té mil noms.
1: Sí, tant.
0: Les roselles pertanyen a la família de les papaveràcies. Ara bé, hi ha dues espècies que destaquen per la seva toxicitat. Tòxiques. Pot ser el cascall i l'herba barruguera, o el piripipí i el cascall marí.
1: Aquí torno a estar com els peixos, eh? Una mica que tot em sona igual. Va, anem a dir la B. Piripi i cascall marí.
0: No.
1: Ostres!
0: És el cascall, que és l'opi, és el papaver somniferum, i la herba barruguera, que és aquella herba que s'utilitzava de la flor groga i làtex groc, que s'utilitzava per matar les berrugues. Per tant, una herba antitumoral, però és tan potent que no es pot utilitzar com pràcticament com antitumoral perquè provoca la mort celular directament. Per això s'utilitzava per frenar les berrugues.
1: Clar, però s'ha d'anar en compte amb la dosi, no?
0: Exacte,
1: que diem sempre.
0: Exacte. És el Chelidonium majus. És una herba més de mitja muntanya i muntanya.
1: Bueno, doncs una altra que no l'he encertada, aquesta tampoc.
0: Vas bé.
1: Va, que ens en queden dues.
0: Anem a geografia. Som-hi. Anem a geologia, en aquest cas. Anem a parlar de volcans. I ara et preguntaré, ojo que aquesta té trampa,
1: ui,
0: no per les muntanyes, sinó pel context regional o polític, en podríem dir, eh?
1: Vale.
0: Quin d'aquests tres és el volcà més alt d'Europa?
1: Vale. I la trampa està aquí, no?
0: Sí,
1: aquest la trampa està a Europa. Aquest és Europa i
0: aquest
1: no és Europa.
0: Exacte. Vale. Pot ser el Vesuvi, uh-huh, el Teide o l'Etna?
1: Hmm. Clar, políticament, tots estan a Europa. Va, vaig a dir l'Etna. És l'Etna? No?
0: És el Teide.
1: Clar. Que ara he pensat, el Teide està a les Illes Canàries...
0: Però pertany a Europa.
1: Sí, però he pensat, potser anem de plaques tectòniques... No, eh?
0: No.
1: M'he fet la trampa jo sola.
0: Exacte, t'has autofet la trampa. En aquesta és el Teide, perquè el Teide, ja sabem que les Canàries pertanyen a la Comunitat, sí, Europea, no? A Europa, per tant, el Teide amb més de 3.700 metres sobre el nivell del mar.
1: Déu-n'hi-do, és alt, eh?
0: És molt alt.
1: És molt, molt alt.
0: A l'Etna va al voltant d'uns 3.300, 3.400. Mm-hmm. No hi arriba.
1: Déu-n'hi-do. El Vesuvi ja sabia que no era, perquè aquest no arriba a 2.000 metres.
0: No arriba a 2.000.
1: És petitonet.
0: I l'última anem a parlar de bolets.
1: Som-hi.
0: Anem a parlar de bolets.
1: Això ho vam fer molt al principi,
0: sí,
1: això dels bolets.
0: Sí, sí, ho vam a parlar molt als bolets. I un bolet molt apreciat, que és el cep.
1: Mm-hmm.
0: El cep, ja sabem que hi ha diverses espècies. Hi ha el sureny, el boletus aereus, el boletus, el cep d'estiu, el boletus estivalis o reticulatus, perquè van canviant els noms, el boletus edulis i el boletus pinícola.
1: Mm-hmm.
0: Però tots, si el girem de cap per avall, hi trobem una característica comú. Que bé, tenen làmines, tenen agulletes o tenen poros.
1: Ostres, ara m'estic intentant imaginar un cep de cap per avall. A veure.
0: Saps que canvia de color, que comença de color, sí, blanc, va grogueint, va tirant a verd...
1: Jo diria que té làmines. No? Ostres!
0: Té poros.
1: Ah, carai, làmines són els xampinyons.
0: Làmines són els xampinyons. Els poros són aquells foradets que tenen l'esponja. Sabem que tenen esponja, no?, els ceps.
1: Sí.
0: Doncs a sota l'esponja són de petits foradets. I a cada foradet és un porus, cap allà és on surten les espores.
1: Mm-hmm.
0: Allà és on surt la llavor, que no se m'enfadi ningú micòleg, la llavor del bolet, que és el que després donarà un nou miceli, un nou mulet, i por ahí. I són els porus.
1: Mm-hmm. Bueno, havíem començat molt bé, hem acabat una mica així.
0: Aviam, si hem aprovat.
1: Home, jo crec que aprovat.
0: Jo crec que sí. Oh, i tant. Mira, un notable.
1: Un notable, molt bé.
0: Un notable.
1: Home, per ser el meu primer any de guaita està molt bé.
0: 7 de 10. Anem a preparar el diploma, Ona.
1: Vinga, som-hi.
0: Has aprovat amb un notable el curs. Moltes mercès per l'acompanyament i per ajudar a aquesta divulgació que fem cada any. I tornem.
1: I tant. Moltes gràcies a tu, Sergi, per venir aquí amb nosaltres, per acompanyar-nos també i per explicar-nos tot això, no? Que jo crec que sempre sortim del guaita havent après alguna cosa.
0: Aquesta és l'intenció.
1: Doncs ens hi retrobem la temporada que ve. Que passis molt bon estiu.
0: Igualment, Ona.
2: La ràdio amb samarreta.
3: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
4: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Si us agrada la pizza, escolteu aquest poema, i és que les seves rimes, a banda de ser molt divertides, també ens donen consells per elaborar una pizza per llepar-se'n els dits.
5: Hola, em dic Marc Nebot Espinosa, de l'Escola Tàbor de Barcelona de Quarta. El poema que he escollit es diu Pizza, de la Lola Casas. He escollit aquest poema perquè m'agrada la pizza. Pizza, amb massa d'aigua i farina, si pot ser, primeta i fina. Combina amb cada ingredient de qualitat excel·lent, anima el dinar, el sopar, fent que aquell que la tasti se la mengi cremadent. Ara bé, cal estar atents. Hi ha una regla important, deixar que la mozzarella al forn es vagi daurat.
4: Moltíssimes gràcies per recitar aquest poema, Marc. Ara tenim ganes de menjar pizza i d'escoltar més poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu.
5: Adeu, Embaladits.
6: Ens agrada la poesia.
3: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
2: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.

Abans que existissin els cables i les pantalles, l'imperi romà ja tenia un sistema de comunicació ràpida sorprenentment eficient. Es tractava d'una xarxa de torres de senyals i correus que podien transmetre missatges a grans distàncies utilitzant foc, fum o miralls durant el dia i torxes i bengales a la nit. Roma disposava d'una immensa xarxa de carreteres, amb més de 400.000 quilòmetres, que permetia que els missatgers poguessin portar informació d'un punt a un altre en qüestió de dies. Aquest sistema era vital per controlar un imperi tan extens que s'estenia des de Britània fins a Mesopotàmia. Es calcula que un missatge podia recórrer més de 250 quilòmetres al dia gràcies als relleus de cavalls i estacions de descans. En certa manera, aquest sistema era una internet de l'antiguitat, ja que permetia una comunicació ràpida, centralitzada i molt organitzada per a l'època. La seva eficiència va ser una de les claus de l'èxit de Roma. Sense aquestes vies i xarxes, mantenir la unitat d'un territori tan gran hauria estat impossible.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Els hits de tots els temps.
2: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
0: Ràdio Sant Cugat, notícies.
3: Salutacions, us parla la Tina Forest. Són moltes les persones i les famílies que conviuen amb un gos i quan arriba l'hora d'anar-se'n de vacances o simplement han de passar moltes hores fora de casa, necessiten algú que se'n faci càrrec. Més enllà de les residències canines tradicionals, cada vegada hi ha més propietaris que opten per cuidadors particulars que ofereixen un tracte més personalitzat en un entorn familiar. Aquesta tendència es reflecteix en els casos de la Carla Manzanares i l'Aldo Gavarró, dos joves que han convertit la seva passió pels animals en una activitat professional. Malgrat haver començat per camins diferents, tant la Carla com l'Aldo comparteixen la mateixa filosofia, la d'oferir una atenció individualitzada. Pots conèixer més a fons la història de la Carla i l'Aldo a www.cugat.cat. El col·lectiu per l'alliberament sexual i de gènere Sant Cugat, el Galliner, ha denunciat que els insults homòfobs del regidor de Vox a Sant Cugat, Jordi Guirado, no són una anècdota ni una broma desafortunada, sinó que són LGTBI-fòbia i són discursos d'odi. Ho ha fet a través d'un comunicat fent referència a les publicacions aquest cap de setmana del regidor de Vox. En el mateix comunicat, el col·lectiu també ha instat a l'Ajuntament a condemnar públicament els insults i activar tots els mecanismes per garantir que cap càrrec electe utilitzi discursos d'odi. Per la seva banda, els col·lectius locals de la Joventut Nacionalista, el Jovent Republicà, la Joventut Socialista i Joves Ecosocialistes han redactat un comunicat conjunt per demanar als partits municipals la reprovació dels comentaris de Jordi Guirado i per exigir aquest regidor que retiri els mencionats comentaris, reconegui el dany causat i ofereixi disculpes públiques al conjunt de la ciutadania, en particular al col·lectiu LGTBIQ+. I en cultura, el músic santcugatenc Oriol Saltó acaba d'estrenar el seu segon senzill sense tenir-la al seu costat. El primer, On eres tu, va sortir el passat 15 de maig i amb aquesta cançó comença encara el camí que l'ha de portar a treure un àlbum. La intenció de Saltó és treure un nou senzill cada dos mesos. Sense tenir-la al seu costat, explica el cantant i guitarrista, és una cançó de desamor, una situació amb la qual tota la societat es pot sentir identificada, ja que comenta tothom en un moment o altre n'hem viscut un. La producció del tema ha anat a càrrec de Sergi Riera i la mescla de Mauri Tonelli. Saltó explica que està molt satisfet del resultat final, així com de la nova faceta de guitarrista i cantant que a poc ha anat adquirint. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.
0: Informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
4: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
5: Què tal, com estem? Salutacions cordials d'Esteve Llop. Gràcies per escoltar-nos en aquesta nova edició de la Maroteca de la Ràdio, aquest programa on, com sempre, anem cap al passat, mirem enrere, tot i que també ens agrada la ràdio d'avui, però especialment ens agrada recuperar aquella que ja no existeix, que va existir algun dia, i que, si hi va haver sort, algú va enregistrar alguna d'aquestes emissions i les conserva, en la majoria de casos, a casa seva. I per això aquesta és la nostra missió, recuperar tots aquests talls, contactar amb vosaltres, que potser els teniu a casa i potser ni ho sabeu, i intentar preservar del pas del temps, de la destrucció, aquests documents. I això ho parlem, com sempre, amb Jordi Caselles. Què tal, Jordi, com estàs?
6: Hola, Esteve. Doncs molt bé, com sempre, encantat aquí d'estar fent ràdio amb tu i d'estar fent la Maroteca de la Ràdio. El que deies, que molta gent potser no ho sap això, que ho té a casa. Nosaltres mateixos hem quedat sorpresos més d'una vegada de trobar una cinta de caset i no saber que hi ha allà gravat i doncs una grata sorpresa. O sigui que és important fer aquesta tasca, no, d'una mica de buscar en armaris i dius, i això què deu ser, no? I la veritat és que el resultat pot ser força agradable i això ens ha passat i ho hem comentat aquí a la Maroteca.
5: Molt bé, doncs nosaltres esperem que estigueu contents de poder fer aquesta tasca junt amb nosaltres i de començar a escoltar alguns talls, perquè sempre hi ha aquelles gravacions que tu no recordes que tenies i al final acaben apareixent. Nosaltres en els darrers programes us hem estat punxant algunes gravacions que jo vaig trobar després d'una segona audició a la majoria de les meves cintes de l'arxiu de casa meva, i van aparèixer algunes coses que ni recordava, altres que sí, però que pel motiu que siguin no s'havien digitalitzat. Un exemple, juny de l'any 1989 a la cadena 13, Mònica Dego amb el top 50 de la cadena 13.
7: No corris, no corris, no corris, perquè això només ho trobaràs aquí al Top 50 a la cadena 13. Megamix des del The Greatest Hits Collection, a càrrec de les Bananarama.
4: La Maroteca de la Ràdio.
5: Un tall molt curtet, amb una qualitat de so bastant dolenta, una cinta que no era gaire bona. Aquelles coses que passen, també, que hi ha unes cintes... No cal dir marques tampoc, però jo, per exemple, el cas de meu Sony era pràcticament la número 1, però aquesta no ho era, aquesta no ho era, era una altra marca, i això es notava.
6: Sí, recordes les cintes de ferro, que era de ferro cromat, ferro cromat, en deien? Ferro cromat? Sí, bueno, cromat no eren les
5: de
6: cintes,
5: no?
6: Però de crom.
5: Això, hi havia les
6: crom,
5: de ferro, crom. Les de crom.
6: Les de crom, que no vol dir cromat, sí, sí, correcte, doncs algunes tenien una qualitat excepcional, no? I després aquella funció Dolby, no?, que tenien les cintes, no?, que al final el que estava fent era un retall bestial dels aguts, per evitar una mica aquesta... evitar el so de fregit, no?, de la cinta una mica...
5: Bé, millor dit, la tecnologia Dolby el que feia era, d'entrada, a l'hora de gravar, incrementar moltíssim el nivell d'aguts perquè després el retallaves i així...
6: Perquè després el retallés.
5: Ah, exacte.
6: I no quedés, doncs, mancat l'agut musical, diguem, l'agut que podria pertànyer, doncs, amb uns platarets de bateria o qualsevol instrument de tons aguts. Bé, Bananarama, la punt musical, Bananarama.
5: Sí, el que s'escoltava en aquella època, no?, fent aquesta versió d'aquest clàssic del Vines. Sí, sí. Molt bé, doncs anem amb més històries, una mica més recents en aquest cas. Anem el 17 de gener del 2005 a escoltar una promoció del programa Barra Lliure a Ràdio Sant Cugat amb la veu de Jessica Sotodossos.
8: A la nit també tens Barra Lliure. De dilluns a divendres, de 9 a 10 de la nit, el magazín selecciona els seus millors moments. Dance, dance, dance through the fire. Entrevistes, tertúlies, música i humor en un còctel que s'agita a la 91.5 de la FM. El millor de Barra Lliure. Deixa't convidar.
4: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llop.
1: Catalunya Informació.

0: La Maroteca de la Ràdio.
1: Catalunya Informació.
0: La Maroteca de la Ràdio.
1: Catalunya Informació.
2: Doncs hem escoltat una bateria de jingles als inicis de Catalunya Informació, en aquest cas de l'any 1995, unes gravacions que ens va facilitar ja fa un parell d'anys l'Esteve Sala. Avui hem començat amb jingles, amb publicitat, i què et sembla escoltar una falca de La Caixa, que ara mateix és una marca comercial, però La Caixa d'Estalvis i Pensions com a tal, si us recorda, Jordi, ja no existeix.
3: Sí, ja no existeix, Es va transformar en CaixaBank, no?, per aquesta desaparició de les caixes, no?, a Catalunya. Bé, però La Caixa, clar, com a marca, sempre ha pesat molt, no? Fixa't, podia ser estudi de màrqueting, no? La Caixa, no? La Caixa, com a logo, com a eslògan, no? Ara ja ha canviat, per tant, anem a sentir aquest tall que fa menció a l'antiga Caixa de Pensions i Estalvis de Barcelona.
2: Doncs anem 35 anys enrere, 1989, a escoltar aquesta falca de La Caixa.
4: Amb un petit estalvi, una gran jubilació. Amb la llibreta Pensió 2000 de la Caixa de Pensions. L'informarem a les nostres oficines o trucant al 900-310-310. Llibreta Pensió 2000 de Caixa de Pensions. La Caixa, un gran pla de jubilació.
0: La Maroteca de la Ràdio.
5: Escolto sempre RAC 105 perquè hi ha cançons d'ara, cançons d'abans i a més tinc l'opció de consultar-les per internet.
6: Escolto RAC 105 perquè m'agraden els sexis de tota la vida.
7: RAC 105, entre la música i tu.
2: Va, Jordi, el concurs de torn, a veure si saps de qui és aquesta veu.
3: Ara no ho diria. Sí, home, clar. De Sílvia, la nostra Sílvia.
2: Doncs no, veus? Fixa't. És una RAC 105 bastant més moderna. Va, no diguis, te la torno a posar, eh?
6: 105 perquè m'agraden els sexis. Aquí, de tota
7: RAC 105, entre la música i tu.
3: Ostres!
2: Ara t'enganxo, eh?
3: És que, saps què passa? Que m'he quedat pensant amb el tall de la dona que diu que m'agraden els sexis. Entres els sexis. si el tornes a posar, m'agraden molt els sexis, diu.
2: Els sexis o els sexis?
3: Clar, els sexis.
6: Escolto RAC 105 perquè m'agraden els sexis de tota la...
2: Els èxits.
3: Els èxits. M'agraden els èxits. Escolta, ara no sé qui és, o sigui, perquè és que... És,
2: la veu de Catalunya, sí. La veu de Catalunya és...
3: La Montse Llussà?
2: Ah, ara sí, home, sí.
3: Hombre, pues no l'he reconegut aquí, eh?
2: Bé, no, ja fa uns anyets no tinc aquí la data, però probablement va cap a 15 anys aquesta promo de RAC 105.
3: Clar, clar.
2: Molt bé, escolta'm, ja que estàvem escoltant més abans exàmens? Jingles de Catalunya Informació, va, també t'ho puc fer, però em sembla, sí, que ell mateix deu dir el seu nom, per aquí en aquest tall, anem a escoltar. Doncs anem al 1997, al mes de febrer de l'any 97, concretament a escoltar un bloc informatiu de Catalunya Informació.
8: Ara sí, està a punt aquesta comunicació amb el Congrés. Josep Capella, bon dia.
9: Bon dia. Dèiem que un debat tens i apassionat que ha abandonat en molts moments el tema central, el decret de la televisió digital, i s'ha basat en els retrets entre populars i socialistes sobre els interessos que es defensen. El ministre de Foment, Rafael Arias Salgado, ha sortit al pas de les acusacions del portaveu del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, d'anar contra els grups de comunicació contraris al govern, i ha defensat l'autonomia de l'executiu.
10: Los intereses generales de este país los va a definir el gobierno legítimo y las cámaras legítimamente elegidas por el pueblo español. No los va a definir, no se van a definir desde ninguna plataforma y desde ningún grupo de comunicación. Que quede absolutamente claro.
9: Rubalcaba, que ha acusat el govern de totalitarista, autoritarista, ha denunciat maniobres del gabinet a la plataforma digital liderada per Telefònica, fins i tot en els nomenaments.
11: ¿Sabe lo que ha pasado? Que ha durado 3 días. Es el director más breve de todo. Ha durado 7 días. Se le nombró. A los 4 días alguien dijo que era felipista y a los 3 días se lo cargaron. ¿Saben cómo se llama eso, señorías? Se llama caza de brujas.
9: La discussió continua ara amb la intervenció dels grups parlamentaris de l'oposició. Després es votarà la convalidació del decret i finalment es decidirà que es tramiti com un projecte de llei.
0: La Maroteca de la Ràdio.
2: Doncs veus de fa anys, Josep Capella, actualment a TV3, doncs en aquest cas a Catalunya Informació, febrer de 1997, en aquesta connexió amb Madrid, és als estudis de Barcelona, diagonal 614, cantonada Beethoven. I també hem pogut escoltar la veu de Rubalcaba, el que llavors era líder de l'oposició, o un dels caps visibles, perquè... diguem que va quedar després de la derrota del 96 en segon pla Felipe González i altres persones, com per exemple Alfredo Pérez Rubalcaba, va sobresortir. Ara anem encara una mica més enrere en el temps. Anem a l'any 1995. 25 de setembre d'aquell 95 anem a escoltar un fragment de La Peixera a Ràdio Rubí amb Joan Vilalta i un servidor.
12: Són 4:45, les notícies. Mollerussa, Pla d'Urgell. El president del Consell Comarcal del Pla d'Urgell, Joan Renyer, i representants de 400 ramaders catalans lliuraran demà al conseller d'Agricultura de la Generalitat, Francesc Xavier Marimon, un document que dona suport a la comercialització de la llet infantil en els supermercats. La venda de llet maternal en establiments comercials que no siguin farmàcies ha estat iniciada per l'empresa de Mollerussa Granja Castelli, que comercialitza la marca Nadó Infantil i el Castillo, que manté la seva posició malgrat les sancions que li ha imposat la Generalitat. Segons fonts del Consell Comarcal del Pla d'Urgell, la venda de la llet Nadó en els supermercats representa un benefici pel sector lleter per accedir a noves vies de desenvolupament per al consumidor, amb preus més barats i més comoditat de compra. Per la seva banda, el president de la Diputació de Lleida i alcalde de Mollerussa, Josep Grau, ha declarat avui a Ràdio Nacional d'Espanya, Ràdio 4, que és absurd i incongruent que mentre des de les administracions obliguem els ramaders i empreses lleteres a invertir per adaptar les seves infraestructures a la normativa europea, la nostra legislació sigui l'única d'Europa, juntament amb Grècia, que prohibeix vendre llet infantil en els supermercats. Josep Grau es va entrevistar la setmana passada amb el ministre de Comerç, Xavier Gómez Navarro, per sol·licitar-li que el govern canviï la legislació que només autoritza la venda de llet infantil a les farmàcies i en els propers dies espera entrevistar-se amb la ministra de Sanitat en el mateix sentit. La Conselleria de Comerç de la Generalitat sanciona des de fa algunes setmanes a l'empresa Granja Castelló de Mollerussa amb 100.000 pessetes diàries per la seva decisió de comercialitzar la llet per a nadons nadó a supermercats.
13: I continuarem amb una notícia del Vallès Occidental, concretament de la capital d'aquest, a Sabadell. Dos individus van atracar i tancar 13 dones que es trobaven a l'interior d'una perfumeria situada al passeig del Mirall Marquer de Sabadell, segons han informat avui fonts policials. L'atracament es va produir al migdia del passat dissabte, quan dos individus d'aproximadament 30 anys d'edat, vestits amb xandall esportiu i armats amb navalles, van irrompre a l'interior de l'establiment. Els assaltants van tancar la porta del local i van sostraure els diners en efectiu que es trobaven a la caixa forta i els que portaven damunt les clientes, inclosa la paga de jubilació que de 12.500 pessetes d'una senyora gran. Segons han indicat algunes de les dones de la declaració davant la policia, l'atracament es va produir en poc més de 5 minuts i en finalitzar, els atracadors van fugir de l'establiment deixant-les tancades amb clau a l'interior de la perruqueria. Els veïns del pis de dalt, en sentir els crits que provenien de la perruqueria, van avisar la Policia Nacional, que es va procedir a obrir la porta de l'entrada de l'establiment. Per ara es desconeix la identitat dels assaltants de la perruqueria de Sabadell, que es van aconseguir un botí d'aproximadament 75.000 pessetes que, segons van dir els autors de l'atracament, necessitàvem per menjar.
12: Barcelona. L'Institut Nacional de Meteorologia ha decretat la situació d'alerta i a les províncies de Barcelona i Girona davant el risc que hi hagi pluges intenses de caràcter local. La situació L, l'anterior a la màxima alerta, ha estat activada a les 12 hores i restarà en vigor fins a les 24 hores per a aquestes dues demarcacions. L'Institut Nacional de Meteorologia adverteix que el risc de pluges intenses es refereix principalment a la costa i al prelitoral de Barcelona i Girona, zones on la setmana passada va caure ja una forta tempesta que va causar nombroses destrosses i va provocar a la ciutat comtal la mort d'una persona, talls de llum i problemes de trànsit. Les autoritats recomanen que, en situació de risc o d'inundacions, la població escolti la ràdio, segueixi les consignes dels equips de socors, s'allunyi de les zones fàcilment inundables i dels torrents i no aparqui els cotxes al costat dels rius.
13: I per últim, una notícia de Barcelona. El president de la Generalitat, Jordi Pujol, ha informat avui al seu govern de la decisió de dissoldre el Parlament de Catalunya i convocar eleccions autonòmiques anticipades per al proper 19 de novembre, segons han informat EFE, fonts de la Convergència i Unió. Pujol s'ha reunit aquest migdia amb els consellers del govern abans de signar el decret de dissolució de la Cambra Catalana i aquesta tarda oferirà una conferència de premsa per fer pública la seva decisió. el decret de dissolució del Parlament i de convocatòria dels comicis impareixerà publicat demà en una edició especial del Diari Oficial de la Generalitat, i l'endemà el president català informarà d'aquest acord al rei i al Palau de la Zarzuela.
12: Fins aquí les notícies a la Peixera d'Hivern.
0: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llop. Ràdio Sant Cugat.
2: Aquí teníem aquesta Peixera d'Hivern, que el vam anomenar inicialment aquest programa d'aquesta manera, perquè just l'estiu anterior havia començat a emetre's la Peixera, i per tant, per diferenciar la temporada d'estiu amb la d'hivern, perquè nosaltres vam fer doblet, diguem, vam continuar, doncs ho vam fer d'aquesta manera, però finalment això de l'hivern va caure i es va quedar només amb la Peixera. Estàvem escoltant aquest recull de notícies que redactava jo mateix. Jo agafava els diaris de cada dia, una hora aproximadament abans de fer el programa, i mirava una mica el que em semblava més interessant a nivell local i també a nivell de Catalunya, i doncs ho redactava en forma més o menys breu, d'una banda la informació general, que és la que hem escoltat ara, i d'una altra l'agenda musical i cultural. I aquesta és una fórmula que va anar circulant en altres programes, com per exemple el Magazín de Nit a Mata de Pere Ràdio, que el que feia quan coexistien aquests dos programes era fer un resum de totes les notícies que cada dia elaborava, perquè el programa que feia Mata de Pere llavors era setmanal, i per tant m'anava bé aprofitar tot aquest material que jo tenia, i si encara s'estava parlant d'un futurible i no havia caducat aquella informació, doncs llavors la reciclàvem, no? I també, d'altra banda, si recordaràs tu, Jordi, que el Black Knight, quan el fèiem, si bé en directe no ho sé, però sí que l'enregistràvem, perquè si no és aquella setmana mateix, doncs el que fèiem era fer una agenda musical i cultural que teníem redactada, i per tant també fèiem una mica aquest exercici, no? I és el que diem sempre, que la ràdio al final és un mitjà de comunicació que hi ha moltíssima gent que l'utilitza per entretenir-se, però bàsicament jo diria que serveix per estar al corrent de les notícies, no?
3: Sí, i tant, i tant. Fixa't tu que en un moment donat, parlant de la informació meteorològica, deies que recomanava a la població que prestés atenció, doncs, a la ràdio, per estar pendent de possibles afectacions a causa de la meteorologia, no? Clar, avui en dia ja diríem, bueno, doncs esteu atents als canals de Twitter de l'Ajuntament o de Protecció Civil, també la ràdio, no? Clar, aquí ara s'han afegit més mitjans, però fixa't tu que, jo, tot i així, tot i aquests mitjans, jo crec que la ràdio continua sent en essència això, no? Aquesta manera directa de comunicar i d'avisar o d'advertir d'alguna cosa que està passant. Però, insisteixo, tots tenim un dispositiu a la mà, hi ha dispositius d'alertes de seguretat, de cop i volta et poden enviar un missatge al mòbil, diguem, ojo que ve un tornado, vaja, no seria aquest el cas, però ja ens entenem, no? O una fuita química en alguna empresa o qualsevol cosa d'aquestes, no? Sempre hem dit, no?, la ràdio de la immediatesa. Sí, però tenim uns aparatets a la butxaca que també et poden, ja et dic, poden fer que, si ja no cal ni que tu el consultis ni que l'obris, sinó que a distància poden fer sonar i enviar-te un missatge dient alguna cosa, no?
2: Clar, de totes maneres, permet-me fer un comentari. Si tu estàs pendent de la ràdio, hi ha algú que està en aquells moments tota l'estona connectat i, per tant, té una informació clar, molt directa, molt fresca, correcte, i tu ets el primer en estar al corrent d'aquesta notícia.
3: Encara acaba sent el primer, més que el que rebrà per mòbil l'avís.
2: Jo crec que sí, perquè també és això, el que emet el missatge al mòbil, què triguen a escriure aquella notícia?
3: Sí, suposo. Vaja, home, entenc que deuen ser uns presets ja fets que es deuen enviar. Però recentment vam poder, no?, observar com des de Protecció Civil, doncs, ens van fer un avís, no?, de prova, s'estan fent avisos i proves a la població, i de fet en altres països, tipus Japó, és una via de comunicació en advertència de terratrèmols o altres tipus de fenòmens adversos bastant utilitzada, fins i tot als Estats Units també, no? Però és el que tu dius, si tu ja tens un aparell de ràdio del qual saps que ja estàs en una situació complicada de tempesta, per dir-ho, ara vaig a treballar als Estats Units, no? Hi ha una situació complicada de tempesta i ja hi ha un canal de ràdio que t'està emetent constantment, no?, del que està passant, doncs evidentment ets el primer que t'estàs enterant d'això, no? tots allò que diem, eh? Vull dir, tant tu, això ja ho tenim tots molt clar, tant tu com jo, no? Que a casa sempre tinguis una ràdio. I una ràdio a piles, eh? Que si se'n va la llum, la ràdio o a piles o amb una bateria carregable, com tinc jo, que tinc una bateria, una ràdio de FM i multibanda analògica, però que es carrega per USB. Aquesta barreja, diguem, moderna, antiga.
2: Bé, això sempre que hi hagi algú disposat a fer ràdio en directe, perquè si, per exemple, et despertes a altes hores de la matinada i agafes el transistor de torn i comences a fer un escombrat del dial, et pots posar les mans al cap, perquè pràcticament tot és programació enllaunada, que pot ser que hi hagi gent parlant, però que no és en directe, òbviament. Per tant, això ha canviat força, perquè abans era més aviat al revés. És a dir, sempre hi havia algú de torn parlant, del que fos, sempre, i addicionalment també si hi havia alguna emissora musical, doncs tenia la programació ja enregistrada, però jo què sé, RAC 105 mateix, per exemple, que n'hem parlat tantes vegades, del RAC Time, es feia fins a les 6 del matí en directe cada dia.
3: En directe, i mira que la ràdio de nit sempre té aquesta màgia, però clar, entenem que a nivell conciliatiu doncs sigui complicat, no? I ara em preguntava, no, els informatius de Catalunya Informació continuen sent butlletins en directe o hi ha algun butlletí que repeteix?
2: Jo, mira, posaria amb el foc que ja fa anys que en una franja d'allò de plena matinada estan enregistrats,
3: sí,
2: eh?
3: Diguem de les 3, les 4, les 5 del matí,
2: i a les 6, informatiu. Actualment, en el cas de Catalunya Informació, connecten amb Catalunya Ràdio, perquè comença el matí de Catalunya Ràdio, en Ricard Ostrell, a les 6 del matí. Per tant, això ja ha canviat.
3: Sí. En fi, seguim.
2: Vinga, anem ara a Tintín a la ràdio, un programa que a mi m'encantava escoltar, es va fer durant alguns Nadals. Nadals en plural no ho diem incorrectament, eh? Sinó no diem allò de els Nadals nosaltres els anem a passar no sé on, que en català és en singular. No ho dic per això, no. Ho dic perquè eren diversos anys Nadals, que es tenia allò que l'emissió d'aquest programa enregistrava prèviament.
3: Aneu a estar d'aquests Nadals. Aquests Nadals.
2: Exacte. Quins? Aquest any o el passat? No. Doncs en aquest cas estem sumant anys diferents, per això ho he dit així. Doncs Tintín a la ràdio, un programa que presentava i dirigia Jordi Tardà i que parlava d'una de les passions de Jordi Tardà que jo comparteixo perfectament. El Tintín és dels còmics que jo sempre he conservat alguna lleixa de casa meva i m'acompanyen per tot arreu. De ben petit ja me n'havien regalat i no vaig parar fins que no vaig aconseguir tota la col·lecció de llibres amb el llom de color groc clàssic. I de tant en tant els revisito i m'encanta el que feia Hergé. Però més enllà dels llibres, doncs està bé que personatges com Jordi Tardà ens expliquin més històries, com sempre parlem aquí, d'històries les que es poden fer a través de la ràdio. Tintín a la ràdio, anem al 25 de desembre de l'any 2007.
14: Bon Nadal, joves de 7 a 77 anys. Avui neix Tintín a la ràdio. Salutacions de Jordi Tardà. Aquesta és la chanson de Tintín, la cançó de Tintín.

0: Tintín a la ràdio és un programa escrit, dirigit i realitzat per Jordi Tardà. Documentació Miquel Fuertes, producció Romi Masferrer, control tècnic Ricard Portal i la col·laboració de la Fundació ERG.
1: Tintín a la ràdio neix per celebrar el centenari del naixement de l'autor de les aventures de Tintín, Georges Rémy, més conegut arreu del món com Hergé. Al nostre espai us parlarem de l'actualitat a l'entorn del món d'Hergé. Parlarem amb tintinòlegs i tintinaires. Recordarem les aventures de Tintín nascudes l'any 1929 i descobrirem en exclusiva la discoteca privada de Georges Rémy d'Hergé. Tota una exclusiva, insistim. En definitiva, l'univers de Tintín al vostre abast. Abans de tot, us vull presentar el documentalista i home fonamental a Tintín a la ràdio, Miquel Fuertes. Bon Nadal, Miquel.
2: Bon Nadal, Jordi.
1: Miquel Fuertes és un expert en Tintín, un tintinòleg, un tintinaire. Com vas descobrir Tintín i quina és la teva vinculació amb el personatge?
2: Pues el vaig descobrir a la meva més tendra infantesa, perquè jo sóc d'educació francesa, jo vaig estudiar a Barcelona al Liceu Francès, i entre els estudiants del Liceu Francès, pues, Tintín era algú molt i molt i molt present, no? Llavors, des de fa molts anys, i després, pues, ja quan arribes a edats més madures, pues, alguns encara hem conservat aquesta afició i aquesta passió que tenim per Tintín, i jo sóc un d'ells.
1: Després ja anireu descobrint el curs del nostre espai d'avui, també de demà, dia de Sant Esteve, també de 4 a 5 aquí a Catalunya Ràdio, i el dia 1 de gener del 2007, també de 4 a 5 i a Catalunya Ràdio, doncs més vincles de Miquel Fuertes i de qui us parla també amb el món d'Hergé, amb el món de Tintín. Vam estar parlant amb Fanny Rockwell, la vídua d'Hergé, presidenta de la Fundació Hergé, hereva de tot el llegat de Georges Rémy, del seu emèrit, i la nostra primera pregunta era quin era el motiu d'aquesta exposició Hergé al centre Georges Pompidou. Fanny Rockwell.
3: Eh bien, d'abord, ça correspond à... C'est une réponse à l'invitation.
2: Ens diu Fanny Rockwell que aquesta exposició correspon a una invitació del Centre Pompidou amb l'objectiu d'elevar, de fer pujar l'estatus del còmic, el qual, evidentment, era un honor que tenia que correspondre a Hergé, com no podia ser d'una altra manera, i que, en definitiva, es tracta d'un homenatge a tota l'obra d'Hergé.
1: Bon Nadal, Ronald Koeman.
4: Sí, gracias.
1: ¿Cómo estás?
4: Estoy muy bien, estoy muy contento, ¿no, Holanda?
1: Hoy vamos a hablar contigo no de fútbol, sino de Tintín, porque tú, cuando llegaste al Barcelona en el año 1989, te llamaron, algún periodista, imagino, Tintín Koeman. ¿Tú cuando estabas en Holanda... ¿Te llamaban Tintín? O porque en Holanda creo que le llamáis Kuifje, ¿no?
4: Sí, pero Kuifje sí es la palabra existe de Tintín en holandés. Pero a mí nunca me han nombrado Tintín aquí en Holanda. Yo creo que ha sido la primera vez por un periodista español, como tú has dicho.
1: ¿Y te gustó o no que te llamaran Tintín?
4: Bien, no, yo creo que no hay nada negativo en ese sentido, ¿no? Porque... Desde pequeño conozco bien Tintín también en Holanda por sus libros, por sus cosas. Y bueno, para mí, a mí nunca me ha molestado esta palabra.
1: ¿A ti te gustaba pues Tintín ya de pequeño? ¿Habías leído los libros de Tintín?
4: Sí, he leído de pequeño en el colegio, en casa, los libros de Tintín, sí.
1: És el moment de que nosaltres continuem aquí, el Tintín a la ràdio i a Catalunya Ràdio, parlant d'aquí uns instants amb la única associació catalana de tintinaires, Tintincat.
5: Llam de rellam, per fi som a la ràdio. Tintín a la ràdio, un programa de Jordi Tardà. Tintín,
1: Joan Manel Soldevila, bon Nadal.
6: Molt bon Nadal.
1: Estem avui a l'estrena del Tintín a la ràdio i no podíem, evidentment, deixar de parlar de Tintincat, d'aquesta associació de tintinaires de Catalunya, de la qual doncs, tu n'ets un dels seus màxims responsables i el qual et demanem avui, a la tarda de Nadal, que ens en facis 5 cèntims. Quan va néixer aquesta organització, aquesta associació, evidentment era per homenatjar l'obra d'Hergé, no?
6: Així és, així és. Mira, amb motiu de l'exposició que es va fer al Museu Marítim, Llam de Rellam, no?, al voltant de Tintín i el mar, va haver-hi una certa activació, agitació de tota la gent que ens estimem Tintín aquí a casa nostra, no? I de forma espontània i a través d'internet, perquè evidentment sembla que les noves tecnologies han començat a formar part essencial, no?, de la nostra vida, doncs vam començar a trobar-nos virtualment diversos aficionats i va començar a sorgir la idea de tirar endavant una associació que permetés ajuntar tota aquesta passió per Tintín que hi ha a casa nostra, no? I així va ser, el desembre del 2003 ens vam trobar els que seríem després socis fundadors, en vam parlar i endavant les atxes.
0: La discoteca personal de Georges Rémy, Hergé.
1: Doncs sí, gràcies a Nick i Fanny Rockwell he tingut el gran privilegi de poder descobrir quins discos guardava a casa seva Georges Rémy, Hergé. S'han fet discos inspirats en les aventures d'Hergé, però quan Hergé treballava, quina música escoltava a casa seva? Tenim una llista que anirem descobrint avui, demà i també el pròxim 1 de gener dins de Tintín a la ràdio. Però el disc que més agradava a Georges Rémy i que també vam recordar al Tarda Tardà i a ICAT FM era Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Dark Side of the Moon de Pink Floyd.
7: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. I turned up
8: the radio. I can't hear it. La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Hey, hey, hey, hey. La Maroteca de la Ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
9: Aquí teníem el gran i estimat Jordi Tardà, en pau descansi, en aquest Tintín a la ràdio, aquests capítols especials de Nadal que ja fa anys podíem escoltar a l'antena de Catalunya Ràdio. La reflexió que estava fent ara escoltant el Jordi Tardà, Jordi Caselles en aquest cas, és que omplir tot un espai de ràdio d'hores parlant d'un tema en concret, això requereix de tenir bons col·laboradors. I, sens dubte, que també cal que hi hagi un bon conductor que sigui capaç de portar el programa, en aquest cas el Jordi. També, curiós, aquesta capacitat camaleònica de poder parlar de qualsevol tema, perquè estàvem acostumats a escoltar-lo a ell amb temes musicals pràcticament sempre, però de cop i volta es treu de la màniga una de les seves passions, el Tintín, i busca els millors col·laboradors, doncs això que dèiem, per omplir, entre cometes, aquesta hora de ràdio o més, i ho fa d'una forma excel·lent. Per tant, no sé com ho veus tu, però s'ha de tenir moltes taules per saber fer això.
10: Sí, s'ha de tenir una xarxa de col·laboradors molt important, com tu dius, però suposo que ell també té molt de coneixement propi, no?, que simplement exposa en el programa. A vegades, quan a tu t'agrada alguna cosa, si a tu t'agrada molt alguna cosa, acostumes a tenir molta informació, pots ser capaç de parlar-ne tu mateix sense necessitat de que algú t'hi afegeixi més coses durant molta estona, no? Clar, el Jordi havia, diguem, nutrit la seva ment d'hores i hores i hores i hores musicals, suposo d'haver llegit revistes, per això podia fer aquest programa de ràdio, no? Que, evidentment, els col·laboradors són necessaris pel fet que et puguin buscar i aportar altra informació que tu, o desconeixement, o també falta de temps, no?, per buscar-la. I en el cas del Tintín, si n'era un fan, segur que sense intervenir cap col·laborador, ell de per si ja en podria parlar molt, però a partir d'aquí doncs, el col·laborador t'ajuda doncs, això, a, sobretot a aportar més informació que tu no tindries temps de buscar quan has de preparar un programa d'aquests, doncs que requereix també dedicar temps a altres coses.
9: Per cert, en el meu cas, aquesta és una passió compartida, la de Tintín, amb en Jordi Tardà, perquè jo, de ben petit, que vaig llegir tots els capítols de Les aventures del Tintín, tinc tots els llibres, aquells clàssics amb el llom de color groc, i també tinc alguns llibres pòstums que van sortir posteriorment, que analitzaven l'obra d'Hergé, també, per exemple, Tintín i l'Art Alfa, que jo no sé si el coneixes tu, Jordi, aquest llibre.
10: Doncs no, aquest no el conec.
9: Bé, doncs resulta que és l'obra inacabada d'Hergé, que no va deixar doncs pràcticament més que esbossos i tota la història pràcticament completa, i per tant el que es va fer va ser recollir tot aquest material

0: I ja que parlem també de ràdio i moltes vegades el que fem a nivell musical, quan fem programes musicals com el Rock and Classics, per exemple, és agafar obres pòstumes, és a dir, aquelles obres que no es van publicar en vida d'algun artista o d'alguna banda, doncs diguem que el debat està sobre la taula, no? Tu com ho veus, això, d'agafar un material que l'artista no va acabar i publicar-lo?
1: Mira, sempre hem pensat que és molt fàcil, un cop un artista no hi és, agafar i parlar d'ell, no? I sempre es diu que perquè se'n parla un cop s'ha mort i no se'n parla un cop encara és viu, no? Que això també és un tema que... Aleshores, clar, agafar una cosa inacabada per treure-la... Bé, a veure, és que no li pots demanar permís a ell per fer-ho, no? Està clar que això s'ha de demanar permís a qui en sigui l'hereu, no? D'aquesta...
0: Correcte.
1: D'aquesta informació, això d'entrada. O sigui, que mai podrà saber què li semblaria a ell, no? Si ell estaria a gust en que això sonés, no? Imagina, en el cas, per exemple, de ser un tema musical, no? O un tema escrit, doncs, si algú doncs li agradaria llegir-ho, per una banda, perquè és, com bé dius, una obra inèdita, ja que ell ja no hi és i això no s'havia publicat, però podríem arribar mai a saber si l'artista realment voldria que allò fos públic, no? Potser no n'estava satisfet, o potser sí, o potser no... No sé.
0: Bé, hi ha molts casos, mica... coneguts. Per exemple, sí. Amy Winehouse, que ens va deixar als 27 sí. anys, sí. I aquest és un cas molt extrem, perquè sí que és cert que va sortir un treball amb alguns temes inèdits, però els seus pares van decidir destruir tot el material enregistrat que hi havia. És que fins i tot no se'l van quedar ni ells per evitar que se'n fes ús a futur. Això em sembla ja un cas molt extrem,
1: És un cas molt extrem. Jo, home, com a pares crec que haurien de ser capaços de poder conservar aquest llegat sense que ningú en faci ús, no? A menys que no sé, entressin a robar a casa seva, no sé què dir, no? Però, home, tant com destruir-lo. És important, jo, home, nosaltres sabem, evidentment, els TVSAPs, no? És important la conservació, no? Aquí, precisament, ens dediquem a això, no? A la preservació, d'alguna manera, de coses que han existit i que ja no existeixen, no? En el tema dels artistes, com sempre, no? Sempre, doncs, sembla una mica no moda, però treball pòstum, i és una cosa que al llarg de la història musical, no? S'ha anat repetint en molts artistes, no? Treball inèdit, treball pòstum, no sé, amb la mort de Michael Jackson també va sortir tot una sèrie de documental, no? de dies abans de que morís, no? És allò que mai ho podràs saber, no? Tampoc m'he trobat cap cas, no, que un artista en vida digui, escolta, quan jo no hi sigui, tinc una cosa guardada que se sabrà, no? Per exemple. Tindria una mica...
0: Hi ha hagut gent que ha escrit la seva pròpia esquela i s'ha publicat post-mortem, evidentment, sí, però sí. L'ha escrit ell. Vull dir que això també vol dir que de vegades pot haver-hi molta preparació darrere, dels temes, però bé, això és una altra història.
1: Sí.
0: Bé, doncs seguim amb més ràdio, anem a escoltar uns separadors de Ràdio Sant Cugat, en aquest cas viatgem al 1989 per a recuperar un separador d'un programa informatiu del qual ja n'hem escoltat altres vegades falques. Es tracta del Sant Cugat, avui amb la veu del que era llavors director de l'emissora, Ramon Grau.
2: Sant Cugat, avui, l'informatiu.
0: Una veu fonda i totalment característica, reconeixible, i anem ara a una veu femenina amb un altre programa que també n'hem parlat diverses vegades, Cau de Llops. Anem a l'any 2004, amb la veu de Jessica Soto d'Ossos.
3: Cau de Llops, amb Esteve Llop.

0: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llop. La Maroteca de la Ràdio, un viatge al passat de la teva ràdio.
1: Escoltem ja els últims minuts del programa d'avui, d'aquesta Maroteca de la Ràdio, que com sempre hem fet amb moltes ganes i molta il·lusió, i ho fem, Jordi, recordant les nostres vies de contacte.
2: Doncs sí, a l'email, amarotecaradiosantcugat@gmail.com. Us el repeteixo, amarotecaradiosantcugat@gmail.com. I també tenim un WhatsApp, Esteve.
1: Sí, que és el 689 10 74 83, 689 10 74 83.

0: 483. Abans de marxar, un apunt, i és que fa setmanes vam trobar una web interessantíssima a Twitter que es diu radioteca.cat. Com la vam localitzar? Doncs molt curiós, perquè resulta que jo vaig fer donatiu ja abans de fer aquesta hemeroteca de la ràdio a l'arxiu de TV3 i Catalunya Ràdio, de tots els fons que tenim, tant el Jordi com jo, de cintes nostres i també d'alguns oients que ens han facilitat, i tot el que era relatiu a Catalunya Ràdio i les emissores de la Generalitat, doncs ho vam compartir a l'arxiu de TV3 i Catalunya Ràdio. I com a agraïment, després de fer un enviament bastant important fa uns dies, doncs ells van fer un tuit i ens van citar. I a partir d'aquí va aparèixer una web que es diu radioteca.cat, d'un usuari de Twitter que es dedica a fer això, que per cert és un català que viu a Washington, a Seattle en concret, però des de la llunyania està fent una tasca increïble, i és utilitzar la intel·ligència artificial per a codificar, per a transcriure tots els textos que es diuen en una gravació, i les passa a text. És molt curiós perquè podeu escoltar tots els nostres capítols de la hemeroteca, els darrers almenys, transcrits, és a dir, podeu veure exactament el que ara estem dient, doncs en un text. I això és molt curiós, sobretot imprescindible per a la gent sorda, per exemple, no? És a dir, que em sembla una cosa molt interessant i digna de destacar aquí a la hemeroteca de la ràdio, gràcies a la gent de radioteca.cat. I marxem amb una entrevista que em va fer Àngel Gianfrancesco, DJ Gian, a Ràdio Súria, on, amb l'excusa del 15è aniversari del Rock and Classics, vam estar parlant de tota la meva trajectòria radiofònica. Això va tenir lloc el dia 23 de febrer de 2024 a Ràdio Súria. Amb aquesta entrevista, amb aquest fragment, perquè seguirem un altre dia, marxem. Gràcies, Jordi, fins la propera.
1: Que vagi bé, adéu-siau.
2: Jo vaig estar fent això durant una temporada. La següent temporada ja vaig tenir un programa propi que vaig anar pensant a finals de la primera temporada. Vaig passar la proposta junt amb un amic a la direcció de Matadepera Ràdio. Uh-huh. La van acceptar, aquest programa es deia Magazine de Nit, i es va fer dues temporades. Vale. En paral·lel, l'estil del 95, jo ja vaig anar a buscar altres llocs perquè veia que jo em volia dedicar a això. De fet, jo estava estudiant en aquells moments Història de l'Art, tot i que hauria volgut fer comunicació audiovisual, però per nota no vaig entrar. Em vaig quedar com a mig punt de poder entrar a l'Autònoma, i per tant, doncs, al final vaig pensar, mira, farem una cosa, estudiarem una altra carrera que m'agrada molt, el primer cicle, i el segon ens passem a comunicació. Mm-hmm. Però, com que hi havia aquella ànsia de fer coses, primer vaig començar a fer més ràdio, vaig anar a Matadepera, després de Matadepera, a Rubí, i a Ràdio Rubí, aquell estiu del 95, ja vaig començar a fer un programa de ràdio de 4 hores de durada, que era un magazín que es feia de dilluns a divendres, junt amb un company de Matadepera Ràdio, en Joan Vilalta, i allà ens vam quedar. Vam començar l'estiu i al setembre ja vam empalmar amb la temporada d'hivern.
3: Déu-n'hi-do, 4 hores ja directament, eh?
2: Sí, sí.
3: I ja, o sigui, o tenies molt de contingut o ja tenies un equip darrere de producció per poder omplir, no? O bé, tot era improvisació i anar fent, anar marxant.
2: Una local és, o tens algun col·laborador que ajudi a tu, que també ets un col·laborador, o tu menges tot tu. I nosaltres ens ho fèiem tot. O sigui, érem dos, i bàsicament la direcció del programa era entre els dos, uh-huh. La selecció musical era meva, i el guió era meu. Aleshores, jo arribava sempre, com a mínim, una hora abans a la ràdio. Començàvem a les... Això va ser l'estiu al matí, però després al setembre vam començar a les 4 de la tarda. Aleshores, jo arribava sobre les 3, després de dinar, i agafava tots els diaris i començava a buscar informació musical i cultural del moment.
3: Clar.
2: Aleshores, em feia un guió amb totes aquestes notícies. També teníem un concurs que fèiem en directe, amb trucades, que hi havia una sèrie de regals, i també redactava les preguntes, amb 3 o 4 opcions, una mica estil Salvant les distàncies, Pasta Gansa, que és el que jo escoltava en aquells moments a Catalunya Ràdio, amb el Mikimoto, no?, per exemple.
3: M'estàs donant una enveja molt gran, eh? Molt gran, perquè això és història, això és la ràdio local, com el dels principis. I en aquella època ja es podia viure de la ràdio, o tenies que fer ho tenies que fer compatible amb altres feines per poder... Perquè, clar, la gent es pensa que la que treballa a la ràdio viu de la ràdio. Si ets de primera línia, sí, però hi ha moltes ràdios locals que han de compatibilitzar una feina, dos o tres, per poder arribar a tal, no?
2: Correcte. Mira, Matadepera, i la política segueix sent la mateixa allà, que és una localitat molt petita, jo crec que més petita que Súria, uh-huh. Amb una renda per càpita alta, per tant, l'Ajuntament té recursos, però la ràdio no en té massa. Aleshores, tothom allà treballa per amor a l'art. Bueno, treballa, col·labora. És el cas de la majoria de locals del nostre país, no?
3: Correcte.
2: Aleshores, a Rubí sí que ja és una població més gran i, per tant, ja tenia més recursos, i allà hi havia com una, diguem, una nòmina, que no era nòmina tampoc, era com un contracte de col·laboració, i aleshores et pagaven una sèrie de diners que no era ni molt menys per viure. Però aquell estiu jo també me'n vaig anar a picar la porta amb el meu amic a Ràdio Sant Cugat. i allà vaig començar a fer un programa els caps de setmana de Radio Fórmula. Aleshores, en tot plegat, més o menys anaves fent. I això ho vaig fer durant, bueno, doncs des del 2000, des del 95, perdó, fins l'any 2000. Vaig estar fent una mica tot això.
3: Déu-n'hi-do.
2: I amb això, més o menys anaves vivint.
3: Anaves entre una cosa i l'altra, podies, a, no a partir de coets, però com a mínim podies dedicar-te quasi al 100% al que era el món de la ràdio i no fer altres feines a part per poder arribar, que és el que ens agrada. Si hi ha alguna cosa que ens agrada i podem viure d'això, et dediques de ple, disfrutes, perquè saps que només et dediques a això, dic, hòstia, ara he de treballar de transportista i després he d'anar al programa de ràdio, clar, això després fa una mica més passat, però si estàs fent una cosa que disfrutes, et passen els dies volant, m'imagino.
2: Bé, pots sobreviure, però compte que jo també vaig començar a punxar en directe com a DJ just abans de començar a fer ràdio.
3: Vale.
2: L'estiu del 94, a la Festa Major de Talamanca, que és el poble on he anat des de ben petit, des de, de fet des que estava a la panxa de la meva mare, doncs un estiu, un amic que era una mica més gran que jo, que era el DJ del poble dels últims anys, estava punxant, i a les dues de la matinada va caure al mig de l'escenari.
3: Hòstia.
2: Per què? Perquè havia begut massa.
3: Allò massa aigua en gas.
2: Aigua de Lourdes, jo diria, però bé. La qüestió és que, o aigua del Carme, al final, bé, doncs tothom es va quedar mirant-se els uns als altres.
3: I ara què, no?
2: Què fem? I jo vaig aixecar la mà i dic, a veure, jo més o menys sé de què va, si voleu m'hi poso. Vaig pujar allà, vaig estar de dues fins a les 5 del matí,
3: bé.
2: I quan vam acabar em van dir, l'any que ve t'hi poses tu. I vaig fer això 10 anys.
3: Que bo.
2: I llavors allò que em va sortint, doncs, un bateig, un casament, una festa d'uns amics, i al final van sortint coses i no pares. Mm-hmm. I això ho vaig fer durant molt temps.
3: I disfrutes, eh? Perquè si t'agrada molt la música, jo que també soc de joc i també amateur, que vaig a una boda, mira, fa 15 dies vaig estar a una boda durant 10 hores punxant, perquè, clar, ja saps com és una boda. Està la boda, està el convite, està l'entrega de regals, està el pastís, i després està ja la festa i tot això. Bueno, vaig estar 10 hores, però clar, en què ens agrada la música, disfrutem molt i les hores passen volant que dona gust. I si de tant en tant cau alguna cosa, pues, benvingut.
2: La diferència amb la ràdio és que la ràdio, la música està molt bé, però avui dia potser ja no té tant sentit com abans punxar música perquè la tens a l'abast de la mà amb un clic, no?
3: Tiren de YouTube o tiren de Spotify, el que sigui.
2: Exacte.
3: Tenen, clar.
2: Ara bé, les històries que hi ha al darrere de la música, que per això ara introduiré de com moment el rock and clàssics, crec que és molt interessant. I al final és l'essència de la ràdio. La ràdio, només que hi hagi una persona parlant, explicant coses, i oients, només que n'hi hagi un, ja té sentit. Si és una conversa com ara fem tu i jo, encara més perquè enriqueix, no, aquell discurs que estàs fent.
3: Interactues.
2: Ara, al punxar la música en directe, la gràcia que té és que tu veus els teus oients, entre cometes, els estàs veient,
3: i
2: per tant veus les seves reaccions i gaudeixes molt quan dius, mira, és que jo sé que ara aquesta cançó és que va al pèl, va perfecte. I quan veus que l'has encertat és com una satisfacció enorme, no?
3: Ho sé, em posa la pèl de gallina quan que t'entén tan perfectament, perquè alguna vegada que he tingut la sensació de dir, bueno, provaré aquesta, que jo crec que... Perquè a vegades, tu saps que el dijous, que a vegades... on estem, no podem punxar el que ens agrada, hem de punxar el que ens demanen.
2: Clar.
3: I a vegades dic, bueno, i a vegades, com que no saps quina línia és el poble, perquè a vegades hem punxat en alguna festa major, dic, quina línia tindran de música, serà reggaeton, serà rock català, serà techno, i vas tirant, les primeres 10 minuts vas tirant 3 o 4 temes diferents per a veure la gent que es mou més. I quan ja veus més o menys la línia, vas aixecant el cap i veus que van ballar, dic, vale, vas així. I ja quan veus que es comença a omplir bastant la plaça del poble perquè ho estàs fent bé, per mi és un regal. És que per mi és impagable. Jo veure que això que estàs expressant tu de la música que estàs... I la gent si ho està passant bé, per mi és...
2: Bé, com diu l'Albert Malla, el disjoc i el que passa és un orgasme cada nit.
3: Sí,
2: i és així, d'una manera molt diferent, però és com una pujada d'adrenalina tan bèstia que hi ha poques coses com aquesta, la veritat.
3: Jo sí, jo dono fe perquè tu ho has viscut moltes vegades, jo no he tingut la sort com tu de veure'l tant, però per mi veure la gent que s'ho està passant tan bé i que al final quan acaba que ja acaba la festa major, que com molts llocs, no? Que a les places, 5:30, sí, bueno, senyors, ja s'ha acabat, i comences, no, volem una altra, otra, i dic, hòstia.
2: Sí, sí, clar, també hi ha l'eufòria del moment, el qual també hi ajuda, no? I la gent està de festa i tal.
3: També.
2: Però és un moment d'eufòria col·lectiva molt interessant.

0: La Maroteca de la Ràdio.
1: Soc el Dani Aguilar.
2: Hola, soc en Roger Jové.
3: Hola, soc el Jan Badosa.
4: Hola, soc la Marta Bosch.
5: Hola, soc el Jofre Llombart.
6: Hola a tots, jo soc la Jenny Lozano.
7: Hola, soc el Jordi Gràcia.
8: Hola, què tal? Soc l'Ivan Medina.
9: Hola, jo soc l'Àlex Ferre.
10: Em dic Virgínia Solà Díaz.
11: Em presento, jo em dic David Villena.
12: Amics oïdors de Ràdio Sant Cugat, avui és un gran dia per a tots nosaltres. Ràdio Sant Cugat, som un equip de gent jove.
13: Nada más, buenas noches de Dios a las 0:37 minutos.
14: Salutacions de qui us ha parlat, Cristina Serra.
15: El meu nom, Sílvia Tarragona.
16: La nit dels ignorants, Catalunya Ràdio, 201-74-74.
17: Catalunya Ràdio, Pastellans, Diagonal 614, Barcelona 0801.
18: Som un gran país, i més que ho serem si, com va suggerir el mestre Pompeu Fabra, no abandonem mai la tasca ni l'esperança.
19: Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya.
20: Fica Cuba!
21: Això, família, s'ha acabat, però paraula d'estorn, que és només per avui.
22: Bon dia, bona hora, això és Minoria Absoluta, el programa que Catalunya es mereix.
23: Con vosotros, Alberto Malla.
24: Vamos a cubrir esta tercera hora con éxitos de hace algunos años y empezamos con Bruce Springsteen.
25: ¡Mi suegra, que se siente!
22: Bon dia, són les 6 i aquest és el matí de Catalunya Ràdio.
26: El matí i la mare que el va parir.
27: Comencem aquesta segona hora del suplement d'avui diumenge, el segon d'aquest mes en curs de l'any 91.
22: Molt bon dia, confusa i confuses, benvinguts.
28: Senyor Marcelí, avui
29: sí.
28: Els de Llet Nostra estan celebrant-ho a la fàbrica, perquè avui torna a la seva secció.
30: Salutacions de l'equip habitual, que som Carles Caballero, Pep Garcés, Multifeites i Espais de la DMC, i Jordi Casas, un servidor. Comencem.
31: El que va ser president José María Aznar deu entendre les presons com a petits equipaments per reeducar els malfactors.
32: I aquest és el Mickey Modo Club, el programa Patilles de cada dissabte, des de les 10 i fins a les 3.
33: El Víctor Ullés, com el Ruiz Mateos, també li agrada vestir-se de Superman.
34: Sí, senyor, i com nova rumassa, l'actualitat en menys d'un minut fa temps que està en fallida.
35: Ràdio Rubí, l'informatiu vespre.
36: Molt bon vespre, oients, i benvinguts a una nova edició d'aquest programa, el Rock World.
37: Molt bon dia, sardanistes, un dimecres més amb tots vosaltres.
38: Les nits de dilluns a divendres a Ràdio Sant Cugat comencen amb música.
39: Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
40: Próximos minutos los vamos a dedicar para hablar con el vicepresidente del Govern de la Generalitat, el senyor Pere Aragonès.
41: Doncs mira, ara mateix he llançat un petó pel vidre a un oient que m'ha posat la cara molt gentilment, i és clar, si m'ho demanen d'aquesta manera, doncs he de llançar petons, no?
42: Bona i màgica nit, a pesar de la pandèmia.
43: Ràdio Sant Cugat.
44: Ràdio Sant Cugat.
0: La Maroteca de la Ràdio.
45: Un programa de ràdio que parla de ràdio.
0: La Maroteca de la Ràdio.
46: Escoltarem programes de ràdio dels últims 40 anys.
0: La Maroteca de la Ràdio.
45: Un programa on despertarem la teva nostàlgia.
0: La Maroteca de la Ràdio. T'esperem els dilluns a les 12 del migdia a Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla la Tina Forest. Són moltes les persones i les famílies que conviuen amb un gos i quan arriba l'hora d'anar-se'n de vacances o simplement han de passar moltes hores fora de casa, necessiten algú que se'n faci càrrec. Més enllà de les residències canines tradicionals, cada vegada hi ha més propietaris que opten per cuidadors particulars que ofereixen un tracte més personalitzat en un entorn familiar. Aquesta tendència es reflecteix en els casos de la Carla Manzanares i l'Aldo Gavarró, dos joves que han convertit la seva passió pels animals en una activitat professional. Malgrat haver començat per camins diferents, tant la Carla com l'Aldo comparteixen la mateixa filosofia, la d'oferir una atenció individualitzada. Pots conèixer més a fons la història de la Carla i l'Aldo a www.cugat.cat. El col·lectiu per l'alliberament sexual i de gènere Sant Cugat, el Galliner, ha denunciat que els insults homòfobs del regidor de Vox a Sant Cugat, Jordi Guirado, no són una anècdota ni una broma desafortunada, sinó que són LGTBI-fòbia i són discursos d'odi. Ho ha fet a través d'un comunicat fent referència a les publicacions aquest cap de setmana del regidor de Vox. En el mateix comunicat, el col·lectiu també ha instat a l'Ajuntament a condemnar públicament els insults i activar tots els mecanismes per garantir que cap càrrec electe utilitzi discursos d'odi. Per la seva banda, els col·lectius locals de la Joventut Nacionalista, el Jovent Republicà, la Joventut Socialista i Joves Ecosocialistes han redactat un comunicat conjunt per demanar als partits municipals la reprovació dels comentaris de Jordi Guirado i per exigir aquest regidor que retiri els mencionats comentaris, reconegui el dany causat i ofereixi disculpes públiques al conjunt de la ciutadania, en particular al col·lectiu LGTBIQ+. I en cultura, el músic santcugatenc Oriol Saltó acaba d'estrenar el seu segon senzill sense tenir-la al seu costat. El primer, On eres tu, va sortir el passat 15 de maig i amb aquesta cançó comença encara el camí que l'ha de portar a treure un àlbum. La intenció de Saltó és treure un nou senzill cada dos mesos. Sense tenir-la al seu costat, explica el cantant i guitarrista, és una cançó de desamor, una situació amb la qual tota la societat es pot sentir identificada, ja que comenta tothom en un moment o altre n'hem viscut un. La producció del tema ha anat a càrrec de Sergi Riera i la mescla de Mauri Tonelli. Saltó explica que està molt satisfet del resultat final, així com de la nova faceta de guitarrista i cantant que a poc ha anat adquirint. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Impressionem veure'l de prop. El pont del Diable o aqüeducte de les Ferreres és una de les construccions icòniques de la Tàrraco romana. Des dels seus peus veig aquesta impactant estructura, són més de 200 metres de llarg i 26 d'altura, si fa no fa, això deu ser com un edifici de 7 o 8 plantes, i la dimensió ens dona una idea de la importància que donaven els romans a la gestió de l'aigua. Com s'ho feien per tenir-ne sempre? Patien? Els preocupava aquest accés a l'aigua? Preguntem-li a un dels autors del llibre L'aigua a la colònia Tàrraco. Juan Ruiz de Arbulo, els habitants de la Tàrraco romana patien per aquest accés a l'aigua?
3: No, absolutament no. Els nostres avantpassats d'època romana no patien en absolut per l'aigua, perquè tenien ja la tecnologia perquè l'aigua formés part quotidiana de la seva vida, a diferència de tots els seus successors, que, incloent-me a mi mateix, fins fa quatre dies, hem patit per una aigua perquè no hi havia, perquè l'aigua era salada, etc etc. I tothom mirava els aqueductes, diguem-nos, per què devia servir aquest pont d'arcades increïble, i quan puges a dalt de l'aqueducte et dones compte que tota aquesta obra monumental de carreus, solidos en seco, una definició meravellosa d'enginyeria, pues servia només per portar un canal d'aigua, perquè pels romans no bastaven tenir l'aigua de la pluja, per tenir cisternes, per tenir el riu Francolí, que també lo tenien al cantó. La seva lògica de vida precisava l'aigua no només per al consum humà, sinó també per la neteja, però sobretot per el món termal. Era algo que, bueno, s'entenia com algo indispensable.
2: Veient aquest aqüeducte, el que podríem imaginar és que els romans ja plantejaven els transvasaments com una cosa, com una pràctica habitual.
3: És clar, es tractava en aquest cas. Si haguessin, si haguessin tingut, com ho passa en altres ocasions, fonts properes, pues haurien agafat l'aigua de les fonts per portar a la ciutat. En aquest cas no hi havia fonts i el que van fer va ser pujar pels dos rius més propers, que eren el Francolí i el Gallà, fins que la cota anava pujant, i quan ja varen fer el varen calcular les cotes, és a dir, que el treball d'enginyeria i de topografia estava, bueno, a l'ordre del dia. Varen veure que l'altura ja era suficient, varen fer dues barreres en tots dos rius i varen fer dos canals de sortida adaptats al terreny. Aquestes conduccions tenien que tenir un perfil molt precís, amb una miqueta de pendent, perquè si no hi ha pendent l'aigua no baixa, normal, però resulta que si la pendent era massa fort, l'aigua baixaria amb massa força, agafaria brutícia i tampoc funcionaria. És a dir, que tot aquest càlcul topogràfic per durant 25 quilòmetres portar una obra, una canalització amb una ligeríssima pendent sense errades, bueno, demostra que els antics eren antics, però no teníem res a envidiar de les nostres tecnologies actuals, encara que ara ja som en un món digital i tot és molt diferent.
2: Des de l'aqüeducte de les Ferreres, amb aquesta pinzellada de la cultura romana, comencem un Quatre Gotes que especialment mirarà al passat. Som a Catalunya, amb un clima mediterrani i en el qual les sequeres no són una novetat, sempre n'hi ha hagut. La qüestió és que si ara amb el canvi climàtic aquestes seran més freqüents i també intenses. I la nostra mirada de revisió d'avui també serà per veure què en vam aprendre d'aquelles sequeres. Potser hi ha lliçons del passat que encara són vigents per als temps que vindran. Avui al Quatre Gotes retrocedim als altres temps de misèria.
4: Quatre Gotes.
2: Ens trobem a la Font Major de l'Espluga de Francolí, a la Conca de Barberà. Aquí, simbòlicament, hi neix el riu Francolí, que desemboca a Tarragona. La primera surgència d'aigua és aquí, en aquest punt, ho sentim de fons, en aquest safareig on antigament s'hi rentava roba. Parlarem d'aquestes rutines, d'aquests hàbits de no fa tants anys, però ho farem més endavant aquí al Quatre Gotes. I és que avui ens hem citat aquí perquè la Font Major de l'Espluga de Francolí ens serveix, podríem dir, de termòmetre. Ara sentim la remor de l'aigua de fons, és temps de bonança, però molt sovint aquí no hi ha ni una sola gota d'aigua. I quan això passa, alerta, perquè vol dir que la sequera ha arribat o bé és imminent. En canvi, no avisa de tot el contrari, quan la catàstrofe es consume perquè plou molt. I és que aquest espai també és testimoni de fatídiques riuades. Apunteu 1874, recordeu aquesta referència històrica, perquè en el pròxim capítol en parlarem i us explicarem la relació que hi ha entre aquest any, el lloc on som, i també l'aigua. Ara, però, volem parlar de processons, pregàries a les verges i fins i tot d'algunes lluites o enfrontaments tot relacionat amb la sequera. Qui ens ho podrà explicar, qui ens podrà connectar tots aquests elements, és en Mariano Barrientos. Ell és paleoclimatòleg i ha estudiat rebuscant en centenars d'arxius tots els precedents d'inundacions i de sequeres que d'alguna manera o altra estan documentats. Ara veurem com. Senyor Barrientos, benvingut a l'Espluga de Francolí.
5: Moltes gràcies. En un marc, a més, immillorable pels temes de l'aigua.
2: Avui parlem dels temps de misèria, no d'inundacions, que serà en una pròxima ocasió. Ens citem, si li sembla, per parlar-ne en una pròxima ocasió, però ens trobem parlant de sequera quan, de fet, en sortim d'una prou contundent. I ens agrada sovint posar etiquetes, fer titulars allò contundents. I parlem molt ràpid de sequera històrica, excepcional. Aquesta que hem viscut, que han estat, podríem dir, més de 3 anys, ha estat ben bé una sequera històrica?
5: No. O sigui, si precisament quan anem a fer la recerca en arxiu històric i obtenim gran quantitat d'informació, el que ens cau en seguida són els adjectius dramàtics o els qualificatius etiquetats en pressa per cada episodi. Aquest episodi darrer que hem tingut ha estat sever. Una sequera de 3-4 anys és una sequera severa, però quan la veus en perspectiva històrica veus que és una de tantes que hi ha hagut, bastantes, que en una escala històrica que nosaltres treballem de 500-600 anys podem considerar que és esperable, normal i dintre de la que serien les pautes del nostre clima mediterrani tan extrem.
4: 28 de febrer de 1783, Tarragona.
6: que los administradors de la germandat de la Puríssima Sang los havien dit que no tenien valor per aportar lo Sant Cristo, però se'ls respongué que suposat era tan grave la necessitat d'aigua, no se devia atendre a altra cosa que a implorar de la Divina Majestat lo benefici de la pluja. I, per tant, que després de vespres procurassin los dits administradors pujar a esta santa iglesia lo Sant Cristo amb modo de
0: quatre gotes.
2: Ara entrarem potser en aquestes referències històriques que heu pogut aconseguir. En qualsevol cas, el punt de partida, la vostra recerca destaca sobretot per tenir una mirada molt llarga en el temps, també per una metodologia diferent. Explica'ns com us ho heu fet per aconseguir aquest balanç de 500 o 600 anys de perspectiva.
5: Bé, aquesta recerca, al començament, cridava molt l'atenció i generava molts dubtes per la font d'informació que hem hagut de fer servir. El nostre plantejament era treballar la sequera amb molt de detall territorial i temporal, i hem aconseguit unes informacions que ens donen el detall diari de la sequera. Quan es comença a produir un cert problema a l'agricultura, quan comença a ploure, quan la sequera veuen que ja està solventada o si s'està prolongant. Tota aquesta informació passa per unes metodologies molt singulars, perquè qui ho registrava eren els ajuntaments de les poblacions, però no ho feien amb observatoris meteorològics ni tan sols amb mesures de cabal de l'aigua. No hi havia ni instruments ni una apreciació, diguem-ne, directa de la sequera, perquè la sequera en definitiva és una manca d'aigua. Costa molt observar la manca d'aigua. Com ho feien? Amb tot l'encàrrec de rogatives pro pluvia, per demanar la pluja, que els ajuntaments enviaven a les parròquies o a les catedrals, a l'autoritat eclesiàstica. D'aquestes rogatives es feien quan veien que la meteorologia no acompanyava l'agricultura, l'activitat agrícola, ni la ramadera. Quan hi podia haver-hi algun tipus d'impacte a l'activitat primària, els ajuntaments, rebent informes dels gremis, evidentment de llauradors i les confraries, activaven les cerimònies corresponents.
2: Però de quina manera es pot avaluar amb precisió aquest període de sequera, l'inici, el fi i també la gravetat?
5: L'inici i el fi està molt ben datat, perquè quan es reben els informes dels gremis de llauradors, l'Ajuntament avalua la situació i posa en marxa els mecanismes per la sequera. No és només anar a l'església a fer cerimònies pro pluvia, també comencen els controls dels sistemes de regadiu, els controls de consum d'aigua, es demana a la població que intenti estalviar aigua, que sobretot posin molt de seny a l'hora del repartiment d'aigua, que no entrin en pànic, ni en baralles, ni en disputes, i també, sobretot, mesures molt modernes. Començar a revisar els sistemes de conducció d'aigua, de canalització, netejar-les. Es procura tota una sèrie de mesures de monitoreig, per exemple, dels nivells d'aigua, dels pous, de les mines. Tot això es posa ja en marxa en el moment que els llauradors diuen «Ep, tenim una sequera meteorològica que ens pot afectar, que pot durar 2 setmanes, una, o pot durar 4 anys». S'activa tot això. Llavors, a mesura que es va agreujant la situació i que s'allarguen el temps, perquè la sequera és acumulativa, el dèficit és acumulatiu, és quan van pujant els nivells de les rogatives. Pel nivell formal de cada rogativa sabem exactament en quin estadi estan de sequera. Es comença, són 5 nivells, es comença amb oració mental dintre de l'església, després exposen relíquies, fan actes amb alguna advocació popular pròpia de la població. En un tercer nivell ja és un acte públic, fan processons als carrers, obertament es veu que es manifesta que hi ha una sequera greu. En un nivell quart es fan immersions en aigua d'un altre tipus de relíquies o cerimònies semblants, i finalment fan peregrinacions a santuaris especialitzats on s'hi congreguen poblacions, doncs, de tot un àmbit geogràfic que estigui afectat per aquell episodi. I així podem anar de forma objectiva determinant la gradació d'una sequera. Pot ser una sequera llarga però suau, atenuada, d'un nivell 1-2, pot ser una sequera acusada, aguda, de nivells 3-1, o pot ser una sequera crítica de molts anys de durada amb diferents pulsos de nivells 4 i 5. Tot això ho quantifiquem, ho passem a uns índexs, i és el que actualment, doncs, hi ha un investigador, en Josep Barriendos, que està fent la tesi doctoral dels darrers 500 anys de sequera a Catalunya dia per dia, el seu comportament diari, amb tot aquest gruix de material que hem anat acumulant.
7: 29 d'abril de 1783, Montblanc.
8: En cuyo acuerdo el dicho señor alcalde mayor expuso e hizo presente al ayuntamiento que respecto se van preparando algunas conmociones entre los individuos de esta villa sobre el bacharse la Virgen de la Sierra en atención a la urgente necesidad de agua en que nos hallamos, es de parecer sería muy conveniente que el ayuntamiento resolviese se baxe la Virgen de la Sierra y que lo pidan aquellos términos que les parezcan más propios y convenientes. Y todos los señores locales dijeron que sería por muy justo.
7: Quatre gotes, el temps de misèria.
2: Abans ens deies que una sequera com la que hem viscut és severa, però no pas excepcional. Per tant, quines són les sequeres històriques?
5: Aviam, ara tot just s'està fent aquesta anàlisi dels episodis a nivell diari. Se n'està podent extreure la seva severitat i amb sistemes moderns cartogràfics de cartografia automàtica se n'està veient la seva distribució geogràfica. Un cop això estigui analitzat, es podrà veure patrons de diferents tipus de sequera, amb molt de detall, pels darrers 500 anys complets a Catalunya, les zones adjacents que estem treballant, i el que ja podem anar avançant és que trobem, efectivament, com a un comportament relativament normal, les sequeres d'entre 2 i 4 anys de durada. Ho anomenem sequeres climàtiques. D'aquestes en podem tenir desenes els darrers 500 anys, desenes. I les que ens preocupen més són un tipus, un patró de sequera en el que aquestes sequeres, com l'última que hem experimentat de 3 anys, el que fan és succeir-se de forma successiva, continuada, sense espais intermitjos o anys de normalitat. D'aquestes, a Europa, se n'han trobat ja alguna, s'estan ara estudiant també, perquè hi comencen a tenir ells també el fenomen de la sequera, en diuen supersequeres. Són sequeres que, comptant que pot haver-hi 3-4 sequeres climàtiques juntes, poden durar entre 8 i 12 anys de durada. Algunes, fins i tot, potser 14 anys. Llavors, és un dèficit sostingut, evidentment interromput amb inundacions, aiguats, cap problema. Pot haver-hi un aiguat dintre d'una gran sequera. El problema és aquesta capacitat de generar un dèficit tan sostingut en el temps. I d'aquestes n'hem trobat unes 3-4 sequeres en els darrers 500 anys. Tindrien una freqüència entre 80 i 120 anys, sense un cicle concret, evidentment no hi ha cicles, però notem que cada més o menys 100 anys va apareixent una.
2: L'última?
5: L'última, doncs, hi ha hipòtesis. La meva hipòtesi és que des de l'any 98, tot el segle XXI, de fet, ja estem dintre d'una seqüència de supersequera. Si està induïda o reforçada pel canvi climàtic actual, per l'escalfament, seria llavors motiu de preocupació. Si és natural, i si, per exemple, en algun moment deixa d'haver-hi aquestes condicions de sequera, ens podem alegrar i pensar que ha estat un episodi de tants i que el podem superar i que les condicions de normalitat poden tornar durant uns anys. Ara el dubte és aquest, si aquestes supersequeres poden estar influenciades per condicions de canvi climàtic, i això les pot fer o més freqüents o més severes en el futur immediat. Pel que fa al passat, ja dic, n'hem tingut unes 4-6 que es poden considerar d'aquest tipus molt complexes i que deixen el país en situacions molt, molt delicades, molt precàries.
2: La mirada al futur l'aparquem, la farem més endavant, però mirant al passat, com s'ho feien per afrontar aquestes sequeres tan llargues, aquestes supersequeres?
5: Aviam, els mecanismes que tenien eren molt semblants als que tenim ara. Era vigilar molt millor el recurs hídric, vigilar bé les instal·lacions hidràuliques, que no hi haguessin fuites, que no hi hagués un descontrol o abusos a l'utilització de l'aigua, racionaments de l'aigua, després el recurs espiritual, adreçar-se a Déu perquè plogués, això es feia de forma per omissió, es feia mecànicament, perquè ja sabien que no hi havia altre mecanisme, no hi havia asseguradores, no hi havia institucions supraestatals que els poguessin ajudar, no hi havia tecnologies per transportar l'aigua. Llavors, el recurs més immediat era també, de forma desesperada, era afectar el recurs hidrològic. I era, per exemple, aprofundir pous i aprofundir mines, quan ells ja sabien que això després a la llarga representaria un dèficit o una afectació del recurs hidrològic. Planificaven noves captacions d'aigua, trasbassaments, noves sèquies, i després no tocava altra cosa que tenir paciència i esperar. No tenien altre remei, perquè com les sequeres són molt extenses i afectaven territoris molt amplis, a mesura que les collites de cereal, que l'activitat productiva anava baixant, es anaven morint els ramats, les collites anaven perdent rendiment, ells això ho percebien, i llavors el que no podien fer, tret de les poblacions afortunades que tenien costa i podien comerciar i obtenir recursos extra de fora de la zona, el que corresponia era doncs, anar disminuint les despeses, el consum, i intentar superar la situació el més aviat possible. Que, evidentment, tot això generava unes tensions molt importants a nivell de famílies, de poblacions, tensions pel recurs hídric, tensions per les reserves de cereal, entre diferents també classes socials, l'església, les municipalitats, la burgesia, clar, tothom procurava pels seus interessos i estivaven unes tensions molt fortes, no gaire diferents a les que vivim actualment. I a l'últim estadi ja, quan ja s'entrava en situacions de fam, de carestia, de pèrdua de qualitat de vida, sobretot per un dèficit alimentari molt fort, la població s'afablia, entrava en un empobriment accelerat, havien d'endeutar-se, vendre's propietats, començar ja un empobriment, una pauperització molt accelerada, i llavors és quan les malalties oportunistes afectaven aquestes poblacions. Hi havia epidèmies sovint molt greus, d'uns percentatges de mortalitat anòmalament molt alts perquè la població estava afeblida, i llavors diguem-ne que s'activaven aquests mecanismes de compensació de la població, malthusians, de dir, bueno, potser és que hi havia massa població pel recurs disponible i hi havia una pèrdua de població. En cas extrem s'arribava a aquestes pèrdues de població, es reajustaven, després ja venien pluges, unes condicions meteorològiques més bones, les collites milloraven, s'havia perdut població, s'havien fet millores a les infraestructures i ja doncs, la societat tornava a recuperar-se i tirar endavant.
2: Clar, és el testimoni que avui estem buscant, aquesta mirada enrere, que segur que ens pot ajudar pel futur. És la funció que avui fem en aquest capítol. Gràcies, Mariano Barriendos. Ens retrobem en una pròxima ocasió.
5: Molt bé, gràcies a vosaltres.
7: De les sequeres que hem patit a les sequeres que vindran.
0: Quatre gotes.
2: La mirada retrospectiva d'aquest capítol també ens porta a visitar el Museu Terra, l'Espluga de Francolí. Un dels seus lemes és, per saber on anem, cal saber d'on venim. I precisament és la reflexió que ens plantegem avui. No som els primers ni els últims que farem front a l'escassetat d'aigua. Anem al Museu Terra, allà ens hi espera el seu responsable de l'àrea cultural, l'Albert Carreres. Aquí al Museu Terra podem conèixer i aprendre de la vida quotidiana en l'entorn rural de fa 100 anys. Ens transportem en aquells pobles sense xarxa d'aigua potable, amb algunes fonts públiques d'on s'extreia l'aigua, i també podem treure el cap en algunes cases, això sí, les més afortunades, que tenien pou i fins i tot safareig particular. L'accés, però, a l'aigua no era tan fàcil ni ràpid com ara, i, per tant, aquella cultura de l'aigua i la gestió del recurs era ben diferent.
9: La tenien molt controlada, o sigui, no és allò que visquessin patint de l'aigua que tenien, sinó que vivien en relació a aquella aigua. Quan aquí hi ha hagut aquests talls d'aigua, ens hem hagut de replantejar la vida. Ells no se la replantejaven, ells vivien així, no? Estem parlant, doncs, que s'anava a buscar aigua a la font i amb aquella aigua tenien de sobres per passar el dia, no? El canvi és quan arriba l'aixeta connectada a la xarxa, llavors aquella aigua és limitada, entre cometes, i llavors, evidentment, augmenten els consums, però exponencialment, no?
2: Entre els 5.000 objectes de la col·lecció del Museu Terra, n'hi ha un bon grapat que ens parlen de com era aquesta gestió de l'aigua.
9: Bé, aquí, a nivell, el que seria a nivell de casa, els càntics i tota aquesta quantitat d'engerres per recollir i mantenir l'aigua, eren molt importants. El museu hi ha una peça també molt important, que és potser més d'entorn agrari, que és la sínia. La sínia és molt important, és un aparell que funcionava per força animal i que permetia extreure l'aigua d'un pou amb certa facilitat per fer un regadiu de l'hort, bàsicament, no? I també una altra peça molt bonica, que són uns argadells, que és una peça que es muntava també amb una mula, on contenia una sèrie de càntics d'aquests més grans, que també seria per anar a buscar aigua, que cas no haver-la de portar a coll, sinó amb la mula, i és una espècie de sella, perquè ens entenguem, feta de vímets, que tenia una forma doncs, per portar-hi quatre, en aquest cas la que tenim nosaltres és de quatre, n'hi havia alguna més gran, i poder portar doncs, aquesta aigua amb un animal des d'una font fins a casa.
2: Tot ha canviat, per exemple, el concepte d'higiene era un altre ben diferent, la bugada es feia al safareig. Com s'explica ara tot aquest coneixement, com es transfereix a les noves generacions que visiten el museu per fer-les entendre de la importància que tenia l'aigua.
9: N'hi ha una que la fem a la cuina, que tenim aquí al museu, i on sense entrar en el tema de l'aigua, es pregunta als nois, les noies que venen, quin creuen que és l'element de més luxe que hi ha en aquell espai, no? I tots t'acaben dient que sí, aquella tetera, que sí, aquella que brilla més, que sí, aquella enjarra que és més bonica, i ningú es fixa en l'aixeta, no? I el concepte de tenir una aixeta com un element de luxe, que de fet, no sé si encara ho hem de considerar com un element de luxe, però realment hi ha llocs del món que encara no hi és, no? I que és un element de dir, ostres, cobrir una aixeta que hi surti l'aigua i que et permeti fer tot el que pots fer, és un element extraordinari que canvia el món, no?
2: D'aquests utensilis que hem explicat, quin podríem recuperar, per exemple, per afrontar millor la pròxima sequera?
9: A veure, ja per aquesta, el càntic, que és una cosa... Té dos derivades, el càntic. No és que malgasti, perquè al final l'aigua te l'acabes bevent, però sí que te la veus d'una manera bastant moderada, perquè no és allò de... Vinga, va! I té aquest concepte més de que també té un estalvi energètic relacionat, que no és directament una despesa d'aigua, sinó l'energètica, no? Un element que és capaç de refredar l'aigua sense més que estar ni allí dins, doncs realment és una cosa que vam incorporar a casa meva, encara hi és, no hi havia sigut abans, i ara el fem servir a l'estiu, bàsicament, no? Però sí que és una cosa revolucionària que crec que, a veure, escolta, és tan bonic i tan interessant que qualsevol, a més, el pot fer servir tothom, vull dir que... El canti és un element que podíem recuperar totes les cases, ja, eh?
2: El canti, un estri indispensable d'aquells temps en què s'anava a buscar l'aigua a les fonts i que eren societats, recordem-ho, que cantaven molt, també de camí a la font, com escoltarem ara nosaltres tot parant l'orella a la Quimeta Borrell, de Cornellà de Terri, que és una de les informants del Càntut, que recull les cançons de tradició oral.
10: La fadrina va a la font a buscar un cantiret d'aigua, refilant com un ocell i saltant com una daina. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
2: Avui que mirem enrere, que parlem de la cultura dels avis i dels rebesavis, no podem deixar de banda l'esforç de fa un parell de segles per transportar als pobles l'aigua de les fonts de les muntanyes o l'excavació de mines amb el mateix objectiu. Montblanc, la capital de la Conca de Barberà, és un gran exemple perquè ha begut per la filtració de les muntanyes de Prades i és justament en un dels punts on ens trobem, a la zona de la vall de Montblanc, per parlar de tot aquest patrimoni amb el montblanquí Joan Pellicer. Aquí ja hem sentit en el podcast. Pellicer és enginyer tècnic industrial i màster en intervenció ambiental i, a més d'haver estat el director del Servei Meteorològic de Catalunya, és, podríem dir, un dels grans coneixedors de tot aquest patrimoni natural de casa nostra. Joan, benvingut al Quatre Gotes.
11: Bé, moltes gràcies a vosaltres.
2: L'aprofitament d'aquestes fonts i de les mines van ser una gran solució per accedir a un cabal continu d'aigua, no només aquí, sinó que també podríem dir que ho trobem en molts altres punts del país. Però en quin moment s'hi comença a pensar?
11: Bé, podem remuntar bastant enrere, perquè jo diria abans del segle XVIII ja hi han referències en un moment determinat per diverses qüestions. En primer lloc, les poblacions sempre s'han situat prop de rierols, fonts, on hi hagi una certa abundància d'aigua. A mesura que creix la població, s'ha d'anar cada vegada més enllà a buscar els recursos que tinguin quantitat i qualitat. A partir del segle XVIII ja comença a Montblanc a trobar-se una manca de recursos i potser de qualitat també, possiblement, i a poc a poc es van allunyant, endinsant cap dalt les muntanyes de Prades, on és conegut que hi ha una certa abundància de fonts amb un cert caudal, i a poc a poc es van anant fent captacions i transportar-la fins a la vila de Montblanc.
2: Antigament hi havia un gran coneixement de totes aquestes fonts, de les muntanyes, dels recursos naturals. Podríem dir que tota la gent, la societat, sabia, coneixia d'on sortia l'aigua. Tot això s'ha anat perdent?
11: Segur, s'ha perdut d'una manera irremissible. Fins i tot la meva infantesa encara estava, no diria que estava de moda, sinó que era regular, que la gent anés a fer el que li deien fontades. En el període de primavera, estiu, tota la tardor, les famílies agafaven el menjar, el berenar, a vegades el dinar, i s'anaven a fer un recorregut per les diverses fonts, gaudíem una prop amb la natura, amb aigua d'una qualitat excepcional, amb aquest soroll que sentim aquí darrere, el soroll blanc, que és calmant. Tota aquesta tradició, el món modern, s'ha perdut, deixant a banda una altra que hi havia, que era el recurs per anar a guarir algunes malalties, com la tosferina, que era anar a beure aigua de diverses fonts, que era sinònim de salut.
2: De fet, l'aigua desperta passions, d'alguna manera evoca un sentiment de pertinença, perquè segur que molts ho han sentit a casa mateix, no? Aquell típic comentari que l'aigua del poble, d'aquella font, és exagerant molt la millor que hi ha o que és d'una qualitat excel·lent. Això fins a quin punt és part de romanticisme, d'aquest sentiment de pertinença, o bé hi ha alguna cosa més enllà d'això?
11: No, no, hi ha un fons veritable per una raó molt senzilla. L'aigua que estem parlant d'aquestes fonts ve de la muntanya, on no hi ha, habitualment no hi ha activitats de tipus agrícola, ramader, importants, i molt menys industrials ni humanes. Les fonts, les activitats humanes, la ramaderia o l'agricultura intensiva, o la indústria, per no dir-ho, ha portat una contaminació, una pèrdua de qualitat, o les mateixes poblacions, les aigües residuals, una pèrdua de qualitat de les fonts i de les aigües que estan en terrenys, ja diríem, baixos, a menys de 300 metres, els 300, 400 metres d'alçada, hem anat perdent la qualitat d'aquestes aigües. Mentre a l'alçada es mantenia una qualitat extraordinària, i un altre tema molt important, que deien l'aigua, perquè sigui molt bona, ha de ser fresca. I per això tota la mitologia que aquesta aigua, com que a l'estiu sortia tan fresca i no podies aguantar la mà a dins més d'un minut de lo fred que eren, devia ser aigua que provenia del Pirineu. Això és una mite, una fal·làcia, però sí, la qualitat de les aigües és un recurs a preservar i a mantenir d'una manera excepcional que no totes les poblacions del món mediterrani poden gaudir.
2: Potser hem descuidat aquestes fonts o potser també plou menys, però entenc que en la disponibilitat de l'aigua també hi té molt a veure en com han evolucionat els nostres boscos.
11: Si mirem alguna fotografia antiga dels boscos a l'època dels nostres avis, veuran que la major part de la superfície forestal és inexistent. Són muntanyes pelades, perquè la fusta era l'element bàsic de construcció, d'utilització per escalfar-se, per cuinar, tal. I els boscos van quedar deforestats. Paradoxalment, en boscos deforestats es produeix una evapotranspiració menor i, per tant, els recursos que queden, que es filtren i que van a subterranis, augmenten. En el moment que hi ha una gran quantitat de massa forestal, una part d'aquests recursos per evapotranspiració es perden, d'alguna manera. L'altre tema és per una explotació excessiva. Si nosaltres fem, i això ho hem vist moltes vegades, a prop d'una riera, un pou, a prop d'on hi ha una font, una mica més avall de la font, o una mica abans, un pou, per fer una captació per la utilització X o per una mala utilització, veurem com ràpidament la font aquella, l'aigua, minva.
2: Encara avui en dia ens continuem nodrint d'aquestes fonts, d'aquestes mines, seguim bevent en part aquesta aigua, però sí que hi ha un moment en què s'explora una altra aposta, no?, que és la dels municipis que es volen connectar a un subministrament extern que els garanteixi aquesta aigua, aquest cabal continu i estable durant tot l'any. A aquest punt s'hi arriba justament perquè aquestes fonts han minvat o bé perquè hi ha una necessitat d'aigua major?
11: Hi ha diversos factors. En primer lloc, hi ha, si podria ser, i amb els anys de sequera, que hi ha una part que la quantitat, el recurs, disminueixi. Per altra banda, l'increment de la població i l'increment de la necessitat d'aigua és incomparable que consumim avui en dia d'aigua diària una família amb el que consumien els nostres pares i els nostres avis, que tenien una actitud molt austera davant del món mediterrani. I l'altre tema és que és molt fàcil parlar de sostenibilitat, però molt difícil assumir les conseqüències. Pràcticament ningú assumeix que hi ha límits de recursos. Llavors, si se segueix creixent en població i en consum d'aigua per tot tipus d'activitats, moltes vegades lúdiques, moltes vegades no productives, doncs, evidentment hem d'acudir a recursos cada vegada de pitjor qualitat i de cada vegada més lluny, amb uns costos de transport i de tractament més elevats.
2: Del llegat que tenim de totes aquestes fonts naturals, què n'hauria de quedar en un futur? Què en podem aprendre d'aquesta cultura de l'aigua que comentàvem, no?, dels nostres avantpassats?
11: Bé, aquí hi ha moltes estratègies possibles, però molt poc emprades, dissortadament, encara avui en dia. Tot així, no hem d'oblidar que hi ha una part important de petites fonts, petits manantials, un litre per minut, a vegades menys, aquí li diem una petita xumadura, o caudals que fins a 5 litres per minut, moltes d'elles estan totalment abandonades. A mesura que hem pogut captar recursos molt llunyans, que obrim l'aixeta i en tenim tanta com volem, hem abandonat totes aquestes petites fonts, que això sí que és un autèntic tresor i és el que nodreix encara els sistemes naturals, per una banda. Per altra banda, clar, les grans captacions tenen límits, s'estan exhaurint i les estem utilitzant de manera malament, per tant, tenim tots els punts posats o l'aposta feta a que això acabi on ens trobem situacions crítiques, com fa molt poc hem viscut amb els pobles de la Conca de Barberà o de tot Catalunya, que ara per una primavera excepcional de pluges podria ser que tornéssim a oblidar. Allò de no ens en recordem de Santa Bàrbara fins a Escatrona.
2: Mira, enrere sempre és important. Joan Pellicer, un luxe haver compartit aquesta conversa i, a més, en aquest indret.
11: Gràcies a vosaltres.
2: En el capítol d'avui en què hem revisitat els pobles i les cases dels nostres avis, hem tornat a fer referència a la qualitat de l'aigua. Veurem si al Quatre Gotes podem aprofundir en aquesta qüestió que ens planteja un debat complex i alhora interessant. També ens hem apuntat una referència històrica, l'any 1874, i en el pròxim capítol mirarem de treure'n l'entrellat. En la següent cita del Quatre Gotes, l'altre extrem del clima mediterrani, els aiguats. Al meu país, la pluja no sap ploure. Cantava Raimon.
4: Quatre Gotes, una coproducció de La Xarxa i l'Espluga FM Ràdio, amb el suport de l'Espluga Audiovisual i la col·laboració del Port de Tarragona, el Museu Terra i el Consorci d'Aigües de Tarragona.

0: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Ràdio Sant Cugat. Ets a punt d'escoltar un podcast amb so immersiu binaural. Aquesta tecnologia et permetrà escoltar els diferents sons com si l'acció passés al teu voltant. Per gaudir d'una millor experiència auditiva, et recomanem utilitzar auriculars durant la seva reproducció.

0: Entenc. I això ho sap per què?
1: Diguem que he tingut accés al seu portàtil.
0: On és?
1: Saben a quants quilòmetres està el Pla de l'Alba de casa seva? Vull dir, per veure com hi podria haver arribat a la festa.
0: No, però diria que està a uns 20 quilòmetres, aproximadament.
1: Això serien 31 minuts i 37 segons en cotxe, no?
0: No exactament.
1: Doncs potser també haurien de fer una recerca a un perímetre de 31 minuts 37 segons de casa seva en cotxe.
0: Per què? Sap alguna cosa més?
1: No. El missatge també hi deia alguna cosa d'un elefant de llums? Potser sembla la decoració d'aquell edifici tan alt. No sé, potser és un missatge encriptat.
0: Iris? Segueix aquí, Iris?
2: Què coi fas?
1: Què coi fas, tu? Si jo només li havia donat pistes com havíem quedat.
2: Ni jocs, ni codis. O ho pagarà ell. Qui? Ostres, no. No. No t'has carregat el mirall? Era de l'àvia Mercè. Si havia de ser per la Mònica. No saps com se l'estimava.
1: Ha estat sense voler. Que no veus que no hi veig?
2: Quina obsessió que tens de veure-hi. Veure-hi no canviarà res. Mira, deixaré que ho comprovis tu mateixa. Mira, Tiris. Mira la mena de mare que estàs feta.
1: Mostra'm tu la cara. Vine aquí i ensenya'm la mena de pare que seria capaç de fer una cosa així. Torna! Dóna la cara a tu també. Vull saber qui ets. Qui ets, malparit!

Em va treure la bena dels ulls, sí. Però sé que només ho va fer per castigar-me. Sabia que les seves paraules se'm clavarien com punyals. I així va ser. Tan bon punt vaig veure la meva cara reflectida en aquell mirall trencat, em vaig penedir d'haver-li demanat que em destapés els ulls. Vaig topar-me amb un reflex gairebé desconegut. Tenia el rostre desencaixat. I entre la foscor d'aquell soterrani, vaig reconèixer la mirada de pànic d'en Pol quan es despertava plorant de matinada, a mig malson. No podia ni imaginar pel que devia estar passant. Potser la inspectora Merino havia entès el missatge i ens rescataria a tots dos. O potser no. I cada cop que obria la boca, el risc per al meu fill creixia. No vaig poder aguantar-me la mirada gaire temps més. En aquell mirall trencat ja no hi havia cap reflex que pogués recompondre. Era com si la meva pròpia imatge s'hagués esberlat per sempre.

0: Si tornes a jugar-me-la, això és el que li faré al teu fill. I t'asseguro que ell no aguantarà tant sense respirar.
1: Ets un desgraciat. No m'estranyaria gens que la teva filla hagués marxat per voluntat pròpia.
0: No sóc cap mala persona. Situacions extremes requereixen mesures extremes. I ara necessito assegurar-me que et comportaràs. Et taparé els ulls de nou.
1: No.
0: Just a temps. Així que, Iris, et comportaràs?

0: Que si et comportaràs, respon, collons!
1: Em comportaré. Em comportaré, que sí, hòstia, que em comportaré!
2: Molt bé.
3: Iris? Ens sent, Iris?
1: Sí, inspectora, la sento.
3: Ens havia espantat. Està tot bé?

0: Un segon, Iris, no pengi. Merda. Inspectora Merino, digui.
1: Bon vespre, inspectora. Miri, sóc en Ricard Miró, de Crims d'Actualitat. Tenim informació d'una podcaster?
0: Com ha aconseguit aquest número? Un altre podcaster que es vol fer famós amb aquesta història.
1: Un altre? Sap alguna cosa de l'Iris Puig? Ha desaparegut?
0: Disculpi, Iris. Sembla que tothom vulgui fer-se famós amb aquesta història. Iris? Et...
2: "48 Hores" és un podcast interactiu de Ràdio Televisió de Cardedeu, amb el suport de l'Institut Català d'Empreses Culturals i la Generalitat de Catalunya. Un guió d'Emma Mussoll, protagonitzat per Júlia Genís i Xavier Ripoll.

0: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Continguts en xarxa.
3: Aquesta setmana el volem dedicar a un llibre. Es diu Tries Invisibles, l'ha escrit Mercè Pujades, està editat per Les Hores, i ens parla, per exemple, d'ànimes lliures, de relacions tòxiques, de comiats no desitjats, també de solitud i bellesa. Hi ha personatges que viuen situacions sorprenents que els porten a assumir realitats incòmodes o doloroses, o fins i tot a fugir-ne. Tot plegat s'amaga entre els 19 relats que estructuren aquest llibre, on s'exploren diverses maneres de viure. En parlem amb l'autora Mercè Pujades. Benvinguda a Valors a l'Alça. Com està?
4: Bon dia, molt bé, gràcies.
3: Gràcies per compartir aquests minuts amb nosaltres. Aquest llibre també parla, en certa manera, de decisions, no? Podríem dir. Moltes vegades donem voltes i més voltes a decisions que hem de prendre, però sovint no tenim temps per decidir pròpiament. És en aquests moments quan fem front realment a la vida?
4: Sí, clar, tots decidim al llarg de la vida. Hi ha vegades que aquestes decisions, com has dit molt bé, són rumiades, no? Pensades, però d'altres no tant, no ens n'adonem. A vegades triem una opció o un camí sense ser conscients que ho estem fent. I sí, els personatges d'aquest llibre prenen decisions contínuament, com tots nosaltres.
3: És un llibre ple d'impulsos, ple d'instints. No sé si confiem prou en els nostres instints o a vegades no els fem prou cas, potser.
4: Això depèn, de cadascú, i més en aquesta societat en la qual viure ha de ser meravellós, tots hem d'estar feliços, i això és el que els personatges d'aquests contes no viuen, diguéssim. Ells viuen una realitat que volen a vegades de fugir i d'altres vegades maquillar, diguéssim.
3: Clar, aquesta idea, no?, que tant ens inculquen de viure a ser meravellós, com vostè deia, hem de ser feliços cada dia del món, fa que moltes vegades ens passi com alguns dels seus personatges, que sentim culpa o vergonya, fins i tot, de la nostra vida, no? I en lloc d'expressar allò que ens passa, potser optem pel silenci. Com d'important és tot allò que no diem o que ens costa d'acceptar?
4: Doncs a mi m'interessa moltíssim això, és el que més m'interessa. Jo crec que ens defineix més el que no diem, els nostres silencis, que el que diem. I en aquests relats jo he volgut explorar això, la cara, diguéssim, la cara B, la que no es veu, la cara oculta, no? Allà on de veritat som nosaltres i on cauen totes les màscares i veiem el que és la nostra vida. I sí, aquests personatges a vegades tenen vergonya o culpa de no formar part d'aquest tòtem, no?, d'aquesta vida meravellosa que se'ns ven des de fora.
3: D'on surten aquestes històries, aquests personatges? Com els has anat creant?
4: Doncs surten d'observar, de mirar molt i de rumiar-hi. Jo sóc una escriptora que em preocupa molt la forma, o sigui, la manera d'explicar una història, però sí que és veritat que la guspira o la llavor que em porta a explicar aquella història ve de la realitat, ve d'un moment d'escoltar una frase, de veure algú que potser somriu pel carrer o que està plorant i al qual ningú li diu res, no? M'agrada molt mirar, sense ser tafanera, però m'agrada molt mirar.
3: Sovint s'ha de separar, no?, el fet de tafanejar, el fet d'observar, de veure allò que ens envolta i aquelles persones, no? Perquè a vegades és un gest subtil, vostè ara parlava d'un somriure, d'un plor, d'una simple frase, no?, que potser per molta gent passa desapercebuda, però vostè l'enganxa al vol i d'aquí en pot construir un relat.
4: Sí, normalment quan em passa això no ho anoto, o sigui, deixo que quedi dins del meu cap, I si al cap del temps d'un parell de setmanes, doncs encara hi és, encara li dono voltes, vol dir que allò de veritat m'ha interessat i llavors és quan començo a treballar-hi. Tot i així, no em poso a escriure jo de seguida, Jo he de tenir el relat més o menys construït al cap per posar-m'hi, he de saber cap a on vaig.
3: De fet, en diversos relats veiem com ens mostra el punt de vista dels protagonistes. Vostè ara comentava que es fixa molt en la forma, no? En la manera d'explicar una història. Com pot canviar una història segons qui l'explica, no?
4: Completament. Una història sempre és diferent, depèn de qui l'explica. Jo faig moltes provatures, a vegades fins que no trobo la veu, fins que no trobo el narrador, perquè és això, no podem explicar, o sigui, no podem separar un fet de qui el narra. Això el condiciona, la història és completament diferent. I això sí que em preocupa molt, em preocupa això, no? La veu narrativa, em preocupa el so, no? Com la música de les paraules, la forma, la puntuació. La puntuació em torna una mica boja. A vegades m'estic 4 hores per canviar 2 comes o un punt. Això em preocupa, la veritat.
3: És interessant, no? Perquè sovint no pensem que hi ha al darrere d'un procés d'escriptura d'un llibre, en aquest cas de diferents relats, i tot està molt cuidat.
4: Hi ha molta feina, això segur, eh? O sigui, no és allò de la inspiració i posar-te a escriure i no saber on vas. No és el meu cas, vaja, eh? Jo cadascú té el seu mètode, eh? Però a mi em preocupa moltíssim. Jo crec que la literatura ha de ser forma, també, eh? No ha de ser només el contingut. Ha de ser un tòtem, ha de ser un 50 i un 50, eh? I per això a mi em preocupa molt la manera de com està explicada una història, no? I el llenguatge, al final és la meva eina, en la meva feina, i això per mi és importantíssim.
3: Ara, si em permet, faig un petit salt del llenguatge, del contingut, de la forma al contingut, perquè podríem trobar diferents denominadors comuns entre els seus protagonistes, però sí que és veritat que la pèrdua és una de les grans protagonistes d'aquests relats. La pèrdua com a absència, no? Una absència que sovint és irreparable, podríem dir.
4: Sí, hi ha personatges que senten una pèrdua i n'hi ha d'altres que la intueixen que vindrà, saps? Ah. I llavors, sí, és veritat que sovint és irreparable, però llavors molts d'ells busquen la manera de sortir-se'n, eh? Inventen una realitat, no? Diferent, no volen veure el que els està passant, i sí, jo crec que tenen les seves maneres de substituir aquesta pèrdua, eh? D'amagar-la, de tapar-la per ells mateixos. A vegades no volem admetre el que ens passa. I això és molt humà, eh? No ho hem d'amagar, tampoc. Eh?
3: I tant. També hi ha personatges que acaben repetint allò que els han fet els seus pares. Això ens portava a pensar aquí entre l'equip del programa si potser ens assemblem molt més del que ens pensem o molt més del que a vegades ens agradaria als nostres progenitors.
4: Doncs no ho sé, això, però a vegades sí que passa. No sé si a tothom, però jo crec que un procés natural i humà és la infantesa, els pares són els déus, a l'adolescència els rebutgem, i en la maduresa comencem a entendre'ls. I potser a la bellesa ens assemblem a ells, no? I si és cert això que dius, hi ha una història molt concreta en la qual hi ha un rebuig per aquesta mare, diguéssim, i finalment la protagonista s'adona que potser no és tan diferent a ella, que acaba actuant una mica igual.
3: Un bon cop de realitat. Si voleu submergir-vos en aquestes històries, en els personatges de Mercè Pujades, només heu de llegir Tries Invisibles, que és aquest llibre que ha publicat amb l'editorial Les Hores. Mercè Pujades, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.
4: A vosaltres, gràcies.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

Al fons del mar, prop de l'illa de Yonaguni, al Japó, es troba una estructura submarina que intriga arqueòlegs i científics des del seu descobriment al 1986. Aquesta formació, coneguda com el Monument de Yonaguni, sembla una ciutat submergida amb escales, terrasses i formes geomètriques que recorden a piràmides o temples. La seva aparença suggereix una construcció humana, però la seva edat i origen són un enigma. La curiositat rau en el debat sobre si és una creació humana o un caprici de la natura. Alguns arqueòlegs creuen que podria ser una ciutat de fa 10.000 anys, quan el nivell del mar era més baix, possiblement vinculada a una civilització perduda. Altres apunten a formacions naturals erosionades per corrents marines. Les figures, que inclouen el que sembla una tortuga tallada i camins rectilinis, alimenten l'especulació. El lloc, a uns 25 metres de profunditat, és accessible per a bussejadors, però les fortes corrents compliquen l'exploració. Tot i les investigacions, no hi ha consens sobre el seu origen. Yonaguni continua sent un misteri que desafia la nostra comprensió de la història antiga i les forces de la natura.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Els hits de tots els temps.
1: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla la Tina Forest. Són moltes les persones i les famílies que conviuen amb un gos i quan arriba l'hora d'anar-se'n de vacances o simplement han de passar moltes hores fora de casa, necessiten algú que se'n faci càrrec. Més enllà de les residències canines tradicionals, cada vegada hi ha més propietaris que opten per cuidadors particulars que ofereixen un tracte més personalitzat en un entorn familiar. Aquesta tendència es reflecteix en els casos de la Carla Manzanares i l'Aldo Gavarró, dos joves que han convertit la seva passió pels animals en una activitat professional. Malgrat haver començat per camins diferents, tant la Carla com l'Aldo comparteixen la mateixa filosofia, la d'oferir una atenció individualitzada. Pots conèixer més a fons la història de la Carla i l'Aldo a www.cugat.cat. El col·lectiu per l'alliberament sexual i de gènere Sant Cugat, el Galliner, ha denunciat que els insults homòfobs del regidor de Vox a Sant Cugat, Jordi Guirado, no són una anècdota ni una broma desafortunada, sinó que són LGTBI-fòbia i són discursos d'odi. Ho ha fet a través d'un comunicat fent referència a les publicacions aquest cap de setmana del regidor de Vox. En el mateix comunicat, el col·lectiu també ha instat a l'Ajuntament a condemnar públicament els insults i activar tots els mecanismes per garantir que cap càrrec electe utilitzi discursos d'odi. Per la seva banda, els col·lectius locals de la Joventut Nacionalista, el Jovent Republicà, la Joventut Socialista i Joves Ecosocialistes han redactat un comunicat conjunt per demanar als partits municipals la reprovació dels comentaris de Jordi Guirado i per exigir aquest regidor que retiri els mencionats comentaris, reconegui el dany causat i ofereixi disculpes públiques al conjunt de la ciutadania, en particular al col·lectiu LGTBIQ+. I en cultura, el músic santcugatenc Oriol Saltó acaba d'estrenar el seu segon senzill sense tenir-la al seu costat. El primer, On eres tu, va sortir el passat 15 de maig i amb aquesta cançó comença encara el camí que l'ha de portar a treure un àlbum. La intenció de Saltó és treure un nou senzill cada dos mesos. Sense tenir-la al seu costat, explica el cantant i guitarrista, és una cançó de desamor, una situació amb la qual tota la societat es pot sentir identificada, ja que comenta tothom en un moment o altre n'hem viscut un. La producció del tema ha anat a càrrec de Sergi Riera i la mescla de Mauri Tonelli. Saltó explica que està molt satisfet del resultat final, així com de la nova faceta de guitarrista i cantant que a poc ha anat adquirint. I fins aquí les notícies, la informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Locomia.
3: Saps què he trobat per internet que vol dir locura mia?
4: Museu particular. Capítol 11. El ventall.
5: Ei, Anna.
6: Hola, Àlex.
5: Què? Parlem del ventall, del vano?
6: Em sembla bé.
4: Museu particular.
5: Doncs parlem del vano o el ventall, que al final és aquest objecte que serveix per fer aire, alleugerir la calor, o si més no, la sensació d'aquesta, no sé si realment funciona tan fiablement, però que alhora també ens serveix per espantar els insectes, per exemple, com ara les mosques, o per altres usos que a vegades no tenen res a veure amb el cos, com per exemple atiar el foc, no?, amb una llar de foc, doncs també ens serveix un vano, doncs, per fer aquestes flames que agafin més oxigen i siguin més grans, o per exemple en les tasques del camp per fer volar les pellofes d'alguns cereals, doncs també ens podrien servir alguns estris com aquest. Per tant, és lògic pensar que aquests instruments existeixen com a mínim des de que fa calor, i jo diria que el de la calor hauria d'existir gairebé sempre. És veritat, però, que com que en la majoria dels casos haurien estar fets com ara de materials orgànics, la tela, les fibres vegetals, la fusta i de més, costa moltíssim que es conservi, que ens arribin a nosaltres després de tots aquests segles. En tot cas, com en altres objectes dels que hem anat parlant, les referències més antigues es remunten als nostres amics, els egipcis. I és que ja, per exemple, en la tomba de Tutankamon se'n van trobar alguns d'aquests banos o d'aquests ventalls. Evidentment, com que pertanyien a un faraó, doncs estaven fets amb el mànec de metalls preciosos i doncs segurament no es van arribar a conservar les plomes, no? O diguéssim, la part que era amb el que es feia el vent, però que doncs, també no serien pas de plomes de gallina qualsevol, sinó que com a mínim tindria una certa prestància, no? Perquè cal dir que en aquest primer moment els banos també esdevenen un símbol d'estatus. I no només això, sinó són més semblants, aquest estil que potser nosaltres tenim com conegut com a pai-pai, no? Mm-hmm. És a dir, no és aquesta cosa semicircular, que més del flamenc i de més, que és com l'arquetip del banu. I com deien, moltes vegades s'utilitzaven per això, per alleugerir aquesta sensació de calor, però també per espantar les mosques o els mosquits i de més. I era una cosa que es feia d'un cap a l'altre, no? És a dir, tots hem vist aquelles escenes...
6: Fa estona que hi penso, sí.
5: Els esclaus ventant, no? Els amos amb aquests vanos grossos amb plomalls i de més, que a vegades inclús encara avui, a les cavalcades de reis i de més, no? Hi ha tots aquests patges que precedeixen la imatge aquesta del patge, no? d'aquest servent, i de fet encara jo recordo, encara dins de la cultura popular, no? Com a mínim en castellà, no? Quan hi ha alguna cosa, algú diu alguna cosa que és irrealitzable o que demana massa o de més, no? Allò de què més, un bé negre amb potes roses, en el cas castellà, sí, claro, i un negro que te haga aire, o i un negro que te abanique, no? Que és,
6: ai, Jesús, senzillament... ara això no passarem la censura políticament correcta.
5: No, és que és senzillament horrorós, no? Però encara estem en aquest punt, no? Fins a quin punt també aquest racisme sistèmic el tenim integrat en la nostra cultura, no? Perquè al final hi havia aquesta tríada en l'antiguitat, del creixent fèrtil d'aquest Egipte i de més, que denotava la noblesa i la distinció social, i que era que algun subordinat, esclau, bàsicament, et tapessin el sol, perquè el sol molesta, t'espantessin les mosques i et fes menys feixuga la calor ventant-te. Tota aquesta tríada era el que acabava determinant que eres un paio que havies triomfat a la vida i que estaves a dalt de tot de la piràmide, mai millor dit, no? De fet, els egipcis en dèiem flavell, d'aquesta mena doncs, de vanus, que després inclús va acabar adoptant també el cristianisme. I com a mínim fins al segle XIV, aproximadament, amb moltes misses, a banda i banda de l'altar, hi havia uns diaques amb uns vanos d'aquests enorme, ventant, no tant per fer calor al capellà i de més, sinó sobretot per espantar insectes, mosques i de més, que no es poguessin posar damunt doncs, del vi i del pa, no? d'aquesta eucarístia, que és el símbol més sagrat del cristianisme i dels ritus aquest concret. No? I de fet, encara avui hi ha uns d'aquests vanos enormes, meravellosos, fets de pedra, de metalls preciosos, amb pedres precioses, amb unes plomes d'estrus i de més, que estan lligats exclusivament al papa, no? I és veritat que abans de que existís el papa mòbil, hi havia una cosa, els papes feien servir, que de fet fins al 1978 es va fer servir, que era una cosa que se'n diu, i encara se'n diu perquè encara la conserven, la cadira gestatòria. Que és meravellós que tingui aquest nom de gestatòria per un senyor, no tal qual, no? I per un càrrec que en principi doncs, no està permès per persones que poden gestar. Realment, no? Doncs que és, simplement és això, és aquesta cadira en la qual et passegen un tron i darrere sempre hi anaven aquests dos vanos, per tal, doncs, d'això de...
6: subjectats per alguna persona, entenc.
5: Sí, clar, per alguna persona i per alguna persona que segurament per ell era un honor enorme, però que no era, saps?
6: El becari.
5: Segurament. Vale. No? Avui ja et dic, no s'utilitzen, però segueixen existint aquests vanos meravellosos. Però si parlem dels vanos, tenen també una importància justament en el continent asiàtic, no tot, clar, evidentment, eurocentristes, però no cal que ho siguem sempre d'eurocentristes. Podem viatjar fins al continent fins al continent asiàtic i més concretament cap a les cultures de la Xina i del Japó, com a mínim de l'actual Xina i de l'actual Japó, i trobem allà doncs, que al voltant del 2600 abans de Crist ja trobem aquests vanos a la Xina. En el cas del Japó, el que fan és inventar aquest vano plegable, aquest arquetip que et deia, d'aquesta cultura que actualment com a flamenco i de més, que tenim molt reconeixible, doncs el trobem inventat en aquest cas al Japó, que a partir d'aquí passarà cap al segle X a la Xina i després acabarà doncs, passant cap a Europa, de fet, no? I no només això, sinó que al final tots aquests objectes s'acaben convertint també en un suport artístic, que evidentment és el teu domini, jo aquí ja no hi entraré més, perquè no et vull xafar res d'això, però acaben sent també, no?, com a mínim, aquesta part on que de fet es diu país, la part del vano on hi ha la tela, diguéssim, no? A més que és aquest on podries acabar fent-hi aquestes obres d'art, no? Aquesta pintura i de més, se'n diu país, doncs allà també acabes doncs, esdevenint. I no només això, sinó que també acaba convertit en arma de guerra. I els samurais, japonesos en aquest cas, utilitzaven vanos com a armes de guerra fins al punt de que existeix el tegensutsu, que no sé, no tinc molt clar si ho estic dient bé o no, que és un art marcial que es basa precisament en l'ús del tessen, que és el vano de guerra, efectivament, no?
6: Però és que ara no ho visualitzo, això. O sigui, es foten claques amb el vano?
5: Sí, és a dir, a través del vano pots acabar fent claques, no seria un vano de fusta, a més, són més aviat metàl·lics, però no només això, sinó que a més també pots bloquejar determinats cops que et fa l'adversari. Jo em vaig estar mirant vídeos de YouTube, perquè encara existeix això, hi ha qui ho ensenya, qui ho practica, i
6: jo crec, el referent Cutringui, però hi ha una escena concretament, ara això no estava al guió, però perquè potser ajuda els persones que ens escolten. Hi ha una escena a Mulan que els soldats dels guerrers es disfressen de dona.
5: Exacte.
6: I entren al palau de l'emperador i llavors es troben amb
5: els uns.
6: Exacte. Sí. I lluiten amb els vanos.
5: Efectivament,
6: ja ho he entès.
5: Doncs, suposo que deuria fer una miqueta com l'homenatge. És veritat que en aquell cas estem parlant de la Xina, aquí parlaríem del Japó, però bé, s'entén una miqueta la referència. Com et deia, a partir ja de l'època moderna, segle XV, XVI, passen aquests vanos plegables a Europa. Sobretot els popularitzen determinades persones de l'elit, com per exemple Caterina de Medici, que després ella era italiana, però després se'n va a França, perquè es casa amb el duc d'Orleans. Aleshores, tant Itàlia com França esdevindran els grans centres productors d'aquest instrument en aquesta època moderna, tot i que en el cas d'Espanya, a partir del segle XVII, ja trobem els primers mestres artesans que es dediquen a fabricar vanos. Sobretot serà a partir del XVIII quan es popularitza aquesta indústria a Espanya, fins al punt de que a València es funda la Real Fàbrica de Vanicos de València. I no només això, al final és un d'aquests exemples meravellosos que ens parla, no, de com una cosa estrictament de l'elit acaba també esdevenint un producte totalment popular, no? Perquè en l'actualitat en tenim moltíssims, no? De fet, ja en aquest mateix segle XVIII passa, es veu com un material de suport i publicitari, és a dir, aquest país que deia que es podia imprimir, que es podia pintar i de més, doncs també acaba sent un espai on poder-hi posar-hi publicitat. A partir d'aquí les classes mitjanes poden començar també a accedir-hi en aquests vanos, sobretot amb la caiguda de l'antic règim i de la il·lustració, cau una miqueta en desús, això és veritat, perquè està associat a aquesta noblesa i de més, aleshores, amb aquesta part de la il·lustració, doncs això queda una miqueta relegat. En el cas espanyol, com que suposo que la il·lustració ens la van mirar una miqueta de lluny, això de l'antic règim, en part, jo no sé fins a quin punt encara el tenim avui, segurament aquí va perviure molt més, no?, fins al punt d'esdevenir una icona del país, o com a mínim d'una part del país, que després és el que s'ha projectat en bona part al món, no? Però dèiem això, no?, que al final acaba esdevenint aquest producte o aquest objecte més popular que ve d'aquelles classes, i avui és una d'aquelles coses doncs, més bàsiques que podem tenir en les nostres mans. No? I simplement, com a última curiositat, existeix a Espanya dins del programa formatiu, és a dir, no? del Ministeri d'Ensenyament, un cicle de formatiu de grau mig d'ebeniqueria. Que només t'ensenyen a fer banos, és veritat, però que en l'actualitat no s'està oferint en cap dels centres d'ensenyament de tot el país, però existeix, té el seu pla docent aprovat i demés, i es podria arribar doncs, a implementar.
6: A veure si amb el podcast el revivim.

0: Es veia com de 2 hores lluny que començaria amb algú.
1: No, no es podia saber, no es podia saber que apareixeria per aquí lo comia.
0: A més, a mi que m'agrada aquesta cosa així com... que hortareja. Jo sempre ho he dit, jo hortarejo i estic molt orgullosa d'hortarejar. Bueno, evidentment, si tens certa edat, i tampoc tanta, perquè tu i jo no vam enganxar a l'època de Locomia, però evidentment coneixem tot el símbol del grup musical Locomia, que en els anys 80 i 90, doncs a Espanya, però també a Brasil, a Llatinoamèrica, va tenir moltíssima presència. Es van fer famosos amb aquesta cançó que es diu Locomia, que vaig descobrir, no sé si és veritat o no, vaig llegir una versió, però em va agradar i l'he agafat. D'on diries que ve lo de Locomia?
1: Doncs no m'ho havia plantejat mai, tampoc, no en tinc ni idea.
0: Ja, és que també aconsegueix una mica friqui de les paraules, de locura mia. Locomia, locomia.
1: No? Si t'ho expliquen, té sentit, però vaja...
0: Sentit. És que realment és com una locura tot el projecte, no? Diguéssim que es van fer molt famosos l'any que tu i jo vam néixer, l'any 92, al Festival Ibiza, en el qual s'estava celebrant l'elecció d'Espanya com a seu dels Jocs Olímpics, i bueno, van fer com un videoclip que es va gravar, es va emetre, que ho va petar molt fort, i avui, evidentment, avui he portat els Locomia, i aquesta cançó concretament, perquè diguéssim que la stylish, que se'n diria avui, no? El vestuari d'aquest grup era sumament particular i portaven uns ventalls o vanus que ja vull dir ara, que segurament hi ha mig país que ens està escoltant i que està dient, mira, l'Àlex no para de dir castellanismes, no, es pot dir vanu en català i no passa absolutament
1: això,
0: res.
1: En principi ho he buscat i...
0: Sí, es pot dir vanu.
1: Soc ningú... català, no m'ho corre, és veritat.
0: Es pot dir, vanus, sense cap problema. Doncs els nostres amics de Locomia anaven amb aquests vanus enormes i feien unes danses superespecífiques que no sé d'on carai es van treure, però que ho van petar molt fort durant un temps. I també, com a curiositat, vaig trobar una cosa meravellosa, que és que també, no sé si te'ls recordes, Àlex, portaven com uns sabatots molt grans, els de Locomia, que eren com una mena de sabata Alibaba. I, vaja, era una cosa també molt específica al seu vestuari. I... és que la gent que fa flipades després és la que més mola. Perquè no t'ho perdis, al Freddie Mercury li van flipar les sabates dels Locomia,
1: sí.
0: Els Locomia n'hi van regalar un parell i les van treure en un... o sigui, Freddie Mercury se'ls va posar per un videoclip seu.
1: Sí,
0: sí, sí, això m'ha semblat meravellós.
1: Quina fantasia, no?
0: Sí, això ho colo perquè jo sóc fan de Freddie Mercury, com tothom sap, però que no té res a veure, era més aviat el tema del ventall. Si us agrada el ventall, els ventalls que utilitzaven els de Locomia, us podeu comprar un abanico que actualment es diu Abanico Loco Ibiza, que diguéssim que s'ha patentat després de l'èxit dels Locomia, que és molt gran, la veritat, fa quasi un metre, però vaja, que diguéssim, ha resultat, no sé si com una mena d'objecte kitsch que alguns fans encara es compren, però que com a tal existeix l'abanico Loco Ibiza. Suposo que li van posar Loco Ibiza per no pagar el Locomia.
1: Bueno, perquè devia ser un nom ja registrat.
0: Exacte. Va. Llavors, una altra cosa que a mi... pensava que en parlaries, no n'has parlat, llavors aprofito per fer-ho. O sigui, has començat una miqueta tu a parlar-ne i ara continuaré jo. És una mica com del llenguatge dels ventalls.
1: És que sabia que això tu no deixaries passar per
0: alt. Ja, sí, no? Com em coneixes? Realment tot em va sorgir a través dels Locomia, perquè ells fan uns moviments molt concrets que jo al meu cap ja pensava si volien dir alguna cosa o no, realment no ho he trobat, però pensava, no, que potser estaven intentant dir alguna cosa amb els moviments del ventall. I és bastant sabut que depèn dels moviments que fas amb els vanus, hi ha uns missatges a uns altres. Evidentment, això ho feien servir les xiques antanyo, fa anys, per comunicar-se amb els nois sense que es notés massa. És a dir, no deixava de ser com un acte social. Tu vols parlar amb algú, jo què sé, en un casament que no es pot fer perquè, pues, no ho sé, no queda decorós, doncs fa servir el ventall. Per començar, et diré que he trobat que hi ha una disciplina que estudia el llenguatge i el significat dels moviments dels vanus que es diu... campiologia. No t'ho perdis. I en la campiologia has de saber que si algú, Àlex, et mira els ulls i es fa vent molt ràpid, vol dir que t'estima amb intensitat, però si es fa vent molt a poquet, vol dir que sóc una senyora casada, que no cal que ho intentis.
1: Però si... una cosa no treu l'altra, no?
0: També és cert. Ara veus, aquí estaries fent un Locomia, ara mateix.
1: No entrem en aquest jardí, d'acord.
0: Te'n dic més perquè en tinc tantes, però només per tu selecció, eh? Tancar i obrir el vano ràpid? No. Vol dir no. O sigui, la proposta és no. si es toca el... Això a vegades jo ho faig perquè l'estiu jo vaig amb vano aquí on em veus. Jo porto vanos. Si te toques els cabells amb el vano, vol dir que penso en tu. Jo crec que he emès...
1: Això ho has de fer sempre mirant, no? Perquè...
0: Clar, és que jo crec que he emès aquests missatges sense tenir-ne ni meva vida. Sí, sí. Un altre també molt d'estiu. Si et cobreixes la cara amb el vano perquè et molesta el sol, vol dir que ets lleig. És a dir, en plan, no cal que ho intentis amb mi perquè et considero lleig.
1: Ah, val, no, no que ets lleig tu i per això et cobreixen amb el vano. No, és que ets lleig l'altre. Ah, meravelló.
0: Sí, i acabem amb un de bonic, que és que si està el vano així mig obrir i te'l recolzes sobre els llavis, vol dir que em pots fer un petó. Llavors, clar, tot un...
1: Però amb el vano pel mig.
0: No, m'estàs destruint la secció de veritat.
1: Perdó, ja no dic res.
0: Tornarem a punxar la comia i s'acabarà aquí, això. No, realment, com deia, hi ha... un llenguatge brutal darrere que en altres se'ns escapa, perquè evidentment avui en dia envies un WhatsApp i ja dius el que hagis de dir, però em va semblar curiosíssim, no?, que hi hagués tantes maneres de comunicar-nos en si és un món fascinant. Llavors, sí, anem a l'objecte vano com a tal. Si esteu per aquí tombant per Catalunya i us interessa tot com el tema vanos, doncs el Museu Frederic Marès té més de 300 vanos, i aquí ve una mica el que deies tu abans, que al final s'han convertit també en petits objectes artístics i en aquest aquesta part, que, com deies tu, es diu país, s'hi representa de tot, doncs, de des de mitologia, alegories, festes populars, commemoracions, homenatges... Concretament, ells tenen un vano com molt graciós on hi ha diferents exposicions universals representades. Clar, això ara ha derivat al vano, que vas a qualsevol museu i en fan 300 amb les obres d'art que tenen. És a dir, ha acabat, no, ara mateix, sent una mena de, sí, de deriva del que es pot representar en un vano. Evidentment, els que tenim ara, els materials són els que són, però si aneu en un museu més o menys interessant, com el Frederic Marès, veureu objectes que no són, doncs, ni aquest típic que, fusteta llistonet, plàstic, etc. Després, seguim amb museus. M'agrada molt la paraula. Museu del Palmito. Oh. Perquè els valencians diuen Palmito. Això és cuqui, eh? El Museu del Palmito es considera el primer museu temàtic de vanos d'Espanya, on està el Daia, a València. I llavors el que intenten fer és com una mena de recorregut, que, com on has fet tu, per la història a través dels vanos. Què intenta reivindicar el Museu del Palmito, a banda, no, d'aquesta part artística, més la part artesanal? Llavors m'encaixa i me va molt bé el que has explicat tu abans d'aquests estudis, com era? Abaniqueria?
1: Abaniqueria, sí.
0: Perquè una mica també el que intenten...
1: De formació professional.
0: El que intenten reclamar des del Museu del Palmito és que és una artesania, una mena de fer, un ofici, que em fa l'efecte a mi que està en molt males hores, perquè si us fixeu, la majoria de ventalls que compreu als xiringuitos d'estiu ja sabeu d'on venen, i segurament també ens creiem molt divinos per comprar al Museu Nacional un vano amb una obra de Fortuny, però és que segur que també ve del país que ve. Doncs el que s'intenta reclamar una mica en el Museu del Palmito d'Aldaia és tota l'artesania que hi ha darrere dels ventalls. Un dubte que a mi m'ha aparegut és si deuen tenir algun vano dels Locomia, perquè, clar, també va sortint d'allí, o sigui, m'encantaria saber-ho, perquè, clar, no hi he anat al Daia, potser és una excursió que hem de fer plegats, la del Museu del Palmito. I després ja, per acabar, una altra cosa que jo no sé si és com caure en l'estereotip o no, però, clar, aquí, potser això és més una conversa que avui teníem tu, no? A països com Espanya s'ha popularitzat molt el vano. I a mi això m'ha fet pensar el per què s'ha popularitzat tant. Llavors, no sé si és una qüestió, et pregunto tu també, com purament climatològica, que aquí fa molta calor i anem molt en vano perquè fa molt sol, però penso, no sé si té sentit, perquè el Marroc fa molta més calor que aquí. Jo quan hi vaig anar no vaig veure vanos, Itàlia també fa calor i aquí fem un vano per cada festival en el qual anem. No sé si tens cap teoria sobre això.
1: Jo crec que en part és també el que s'ha promocionat, és el que et deia. Aquí sí que va quedar lligat també a una certa estètica. De fet, hem de pensar que els vanos en un inici no tenen gènere, vull dir, són tant per homes com per dones. De fet, encara existeix un vano que en diuen vano per home, que és una miqueta més petit de mides que no pas el de les dones. I el fet aquest, però en un moment determinat, això, segle XVIII, segle XIX, queda com relegat a aquesta feminitat, no? Que és com aquesta cosa, la senyora que té el que s'està aventant i que, a més, després, sobretot als anys 20 del segle XX, hi fuma, no? I té d'això, és com aquell estereotip també de dona elegant i de més, i no només això, sinó que després, i sobretot a partir del franquisme, la conversió de l'estètica o de la cultura flamenca, andalusa i de més, com l'arquetip del que és Espanya, i el que veiem, quan es feien cartells de publicitat turística i de més, no, l'Espain és diferent i aquestes coses, jo crec que això ha acabat lligant, i ha acabat lligant alhora sent el souvenir per antonomàcia, d'acord? I entenc que això al final ha sigut com una retroalimentació, no? I d'aquí doncs ha anat sorgint el fet que nosaltres també n'utilitzem perquè en tenim a tot arreu, perquè és el que venem, perquè doncs a més forma part d'aquesta identitat suposadament espanyola, no? Com si els, no? Com si Astúries ballessin fandangos, no? I sevillanes, exactament, no? Com si fos una unitat, perquè no s'ha plantejat mai o no s'ha concebut mai una Espanya diversa.
0: Totalment d'acord. Com que ja sabia que em diries aquesta resposta perquè ens comencem a conèixer ja perillosament, realment el que volia era acabar amb una mica de flamenc, així que si et sembla bé, per tancar la secció d'avui, posarem una cançó d'una de les persones que més ha sabut en aquest país fer moure un vano, que és Lola Flores, i per parlar d'aquesta Espanya diversa que dius que no acabes de veure, doncs t'he portat Abanico de Toros.

0: Doncs, tio, amb aquesta calor anirien bé els vanos de Locomia.
1: Museu particular. Guió i locució Anna Maria Endebert i Àlex Rebollo. Edició i gravació Josep Ardila. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la xarxa de comunicació local.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
3: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.5.

0: Comencem una nova entrega de l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'UA Oler de Ràdio. Ivano Son, bon dia.
1: Bon dia.
0: A mi repassem les estrenes que arriben aquesta segona quinzena de juliol. Deixa'm dir una cosa que m'acabo de... Ah, sí, no. Actualitat. Friends està a Netflix.
1: Un altre cop, eh?
0: Ah, ja està bé.
1: No, però bueno, Fox... Ai, Fox, ja t'ho dic. Friends va estar a Netflix durant molt de temps. Llavors va venir Warner i va dir, escolta... que ens agafem els drets i va estar durant uns anys també a HBO.
0: Però saps que no m'agradi? O sigui, ja està en versió, o sigui, està en anglès, versió original, però no hi ha subtítols en anglès, només estan en castellà. I em fa molta ràbia perquè va molt bé tenir els subtítols en anglès i en anglès així, o sigui, millores molt més. I em fa moltíssima ràbia perquè ahir ho vaig mirar i no m'agradi.
1: A mi, sincerament, cada cop m'estic adonant de que li faig menys cas als subtítols. Que la qual cosa és bona, eh?
0: Sí.
1: Perquè moltes vegades, o sigui, ja quan estàs en una sèrie que t'agrada i allò que tens l'autocapítol que va saltant, de vegades se me desactiven els subtítols i és com me n'adono quan he vist dos capítols de que, ostres, els estàs mirant els subtítols, molt bé, bona feina.
0: Sí, sí, sí, sí, però a mi em donen més com més seguretat, veus també com estan escrites les paraules, no sé, m'hi fixo més. I el no estar-hi, em fa ràbia.
1: Bueno, no passa
0: però,
1: res.
0: Però, Friends a Netflix.
1: Jo, mira, Disney Plus hi ha moltes sèries, primer... hauríem de parlar-ne de... Perdó per dir-ho així, però de la puta merda... Perdó, de la merda que són els subtítols.
0: És que, Ivan...
1: Perdó, és que m'enfado. Vale. Fets amb intel·ligència artificial interpreten el que els dona la gana i no hi ha ningú que ho revisi, havent-hi fallos de guions o traduccions incorrectes perquè no entén el sentit literal de les coses, no? Ja. Està llegint i transcrivint directament. Mal. Mal.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: I moltes sèries de Disney Plus, a mi el que em passa és precisament el contrari, no tenen subtítols en castellà. Per què no? És el que jo voldria saber, però vint. Ja està, fins aquí.
0: Sí, sí, sí.
1: És
0: sí,
1: la
0: sí.
1: meva queixa, ja que sí, te queixes sí. tu també dels subtítols, doncs pues mira, sí. sobre la veda. Actualitat. Bueno, havies acabat, perdó.
0: Sí, que mireu Survivor's Crossing, de veritat, mireu-la. És super cozy, és super bonica, anime qualsevol.
1: Mira.
0: És més cozy que Virgin River. I ja em sembla dir, eh?
1: Pues bona proposta per l'estiu.
0: Sí.
1: Sí. Vale, jo porto una notícia que, evidentment, no és bona, perquè ha mort Asten López. I us preguntareu, qui és Asten López? Jo tampoc la coneixia gaire fins fa uns anys, que va ser una de les protagonistes de Muertos S.L. La comèdia que jo sempre us dic que està superbé i que us heu de mirar perquè és molt i molt divertida. Doncs, fa uns dies va traspassar aquesta actriu una mica de cop, perquè tampoc era tan gran, tenia 60 anys. I la veritat és que, bueno, es veu que era una dona que es feia estima molt perquè els seus companys de repartiment li han dedicat moltíssimes publicacions d'Instagram amb paraules molt i molt boniques.
0: Molt bé, doncs mira, malauradament...
1: La podrem veure una última vegada, evidentment, a la quarta temporada de Muertos S.L. que s'estrenarà durant aquest agost.
0: Ai, no m'esperava, la veritat, això.
1: A mi tampoc m'agraden aquest tipus de notícies.
0: No,
1: i més em fa ràbia perquè, a més, l'acabava de descobrir amb aquesta actriu, em feia moltíssima gràcia i pensava, ja veuràs que els Caballero, que sempre són molt de fer amb la mateixa gent, pues la veurem en papers, amb més papers, pues mira, m'ha passat com amb Laura Gómez la Cuba. En fi, que trist.
0: Ja. Yeah. Doncs repassem les estrenes d'aquesta segona quinzena de juliol. Abans, quan li van estar traient els tràilers, deia, bueno, no hi ha massa cosa, em sembla que ho deies per això, no?
1: Bueno, hi ha coses rares. Hi ha com una pàgina que són els spin-offs raros.
0: Vale.
1: Vale. Quan bueno, arribem al moment ja la
0: repassarem. Ja ho veurem. Una, per exemple, sèrie Amazon Prime Video, Còmplices hasta el final.
2: Desde el día que nos conocimos.
3: ¿Todo bien?
2: Supe que seríamos íntimas. Judith. Es un corte de pelo horroroso.
4: ¿El de quién?
2: Lo vas a ver, pero no seas descarada.
4: Me pareció súper emotivo. Muchísimo.
5: ¿Cómo se le ocurre?
2: Por muchas más aventuras.
3: Tú y yo.
5: Aún llevo la copa. ¡Ah! ¡Dios mío! ¿Por qué nos disparan? ¿Por qué tienes una pistola? ¡Coge el volante! ¡Ah! ¿Qué? ¿Es lo que pasa?
2: Deb, soy una sicaria.
0: Les millors amigues Debbie Claiborne i Judith Burton pensaven que es coneixien bé fins que la primera descobreix que la Judith és una assassina internacional, que evidentment no sóc jo, òbviament.
1: Esperem que no.
0: No. Quan tampoc t'ho diria. Quan apareix una misteriosa figura del seu passat i un cop va realment malament, els seus mons es desmoronen i estan obligades a escapar-se. És una carrera contra rellotge al llarg d'Europa mentre són perseguides per les forces de la llei, assassins entrenats i criminals molt entrenats. aficionats. Peyton Reed dirigeix aquesta sèrie de Tessa Coates. Molt bé.
1: Bueno, a mi no em dic gaire.
0: Jo és que no... O sigui, em semblaria una trama interessant. Mm-hmm. Crec que s'ha explotat moltes vegades. I no ho sé, tal com està d'això, no sé què vols que et digui.
1: Saps quina sensació tinc últimament? Que moltes d'aquestes temporades de sèries, minissèries i totes aquestes coses, que al final són 8 capítols o així, són uns creadors que en realitat el que fan és una pel·lícula de 8 hores que després seccionen en capítols. No sé si et dona aquesta sensació, perquè a mi cada cop més.
0: Pot ser. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Sí. Pot ser, pot ser. A veure, Apple TV. Lucky. How can someone so small cause so much trouble? Lucky, listen to me. World's a complicated place. I taught you how to survive in the life that you were born into. I know, Dad. Just thinking I'd like to get out of here alive. According to plan. Until it isn't. Carrie? Carrie? My husband was gone when I woke up this morning. Hello, dear. It's been a while. A veure, és... Lucky segueix a una jove que vol deixar enrere la vida criminal en la que va créixer, però que alhora ha d'abraçar una última ocasió desesperada per fugir del seu passat, per fugir del seu passat al seu lloc, a la seva cara més fosca i criminal.
1: Vale.
0: La sèrie
1: sí.
0: És dirigida per Greg Yaitanis i inclou a Timothy Olyphant. Bueno, més o menys.
1: No els coneixem, no passa res.
0: Bé, què vols que et digui, la veritat?
1: També és una trama que ja s'ha vist, no? Sí. Moltes ocasions. Per fugir de la teva vida criminal necessites un últim cop ficar-te en aquesta vida criminal.
0: Sí. A Sky Showtime el que arriba és una nova temporada de Allegiance. This is the CFTC's largest detachment. Home to elite units from federal and municipal scope. Congratulations, I'm making the cut. Trained a dozen rooks. We'll miss the hell out of you. Can we say I have a few months left? I want to see this one through. I want you to focus on the tradition you're carrying on. That's our legacy. It's a good time to be you. I worked for what I got. People are going to come at you whatever way they can. Out there, no baggage. Out there, you're not you. You're this. This job has one rule. You follow orders. Are you ready to discover the high-octane excitement of paperwork? Hold me back. Hoorah. I would rather be baroque than blue. There's lots of reasons to not be a cop. And a Surrey girl should know all of them. We're coming for you and everyone like you. We even got people in your goddamn police force. Let me look at you. I'll see you in there. Some people are given grace. Some people get the benefit of the doubt. But not us. Have you spoken with your father? I know how hard it is when your family is taken from you. Stay away. Just talk to me. Someone wanted these ideas to spread. All it takes is a spark. Després del final de la segona temporada de la carrera de Sabrina queda a l'aire, deixa la seva placa, però una última trucada de Bolton l'arrastra.

0: el seu lideratge i el seu control emocional portant a situacions d'alt risc.
1: Pues bueno, en fin. Una altra que tampoc...
0: De policies, sí, la veritat. Jo m'havies dit, és que ja m'havies dit que hi havia coses així rares. A Netflix, que almenys aquesta la podré veure.
1: Mira,
0: a veure,
1: aquesta
0: no sé
1: com a mínim té una mica més de xitxa, crec jo.
0: Vols dir?
1: Sí.
0: És una comèdia.
1: Bueno, això és el que diuen.
0: Saps de què va?
1: No, però, ah, bueno, però això és la típica, no? The Bear també és una comèdia, entens?
0: Doncs a Netflix el que arriba és El Halcón.
2: Lonnie Hawkins, you had a chance at completing the Grand Slam a long time ago. What will be going through your mind when you tee off tomorrow?
3: A woman, baby, back, baby, back, baby, back, baby, back.
4: Chili's, baby, back, rib,
5: barbecue sauce.
6: Can you repeat the question?
7: Lonnie Hawkins is 3 feet from making his mark on golf history. You've got to be kidding me.
8: You were a big shot golfer.
9: I still am a big shot golfer. I just need to get my groove back.
10: Dad, the guys are saying that I'm the honk now.
11: Golf is easy.
12: I think that you're afraid that our son is going to eclipse the great Lonnie Hawkins.
13: The question is, are you a pro or a amateur?
14: Now, I know it's etiquette to be quiet out of respect, but what do you say today we make some f***ing noise?
15: I hate him more than almost anyone.
16: I thought you were married.
17: Can I kiss you?
15: No.
17: Do you want to kiss me?
15: Radford is right over there. I asked
17: I can
15: you
17: see
15: not
17: he's staring at us like a fucking weirdo. Fucking wrong!
18: I guess they'll let anybody in the PGA Tour nowadays.
19: You look ridiculous in that shirt.
0: I'm getting a lot of compliments.
5: I fought my way back so that we could play together.
4: LeBron and Bronny.
11: Stop saying LeBron and Bronny.
4: Well, what else am I going to say?
11: This isn't a LeBron and Bronny situation. They call
1: in the... You hear those people? They want to just see you play golf.
6: Bernie!
1: They want to see you walk and talk.
3: Because you are Lonnie.
1: Lonnie?
11: Lonnie.
4: Lonnie? Hawkins!
3: The greatest this game has ever seen.
4: That's how it's done. They call him the...
0: En aquesta comèdia sobre golf, Will Ferrell interpreta Lonnie Hawkins, el golfista número 1 del 2004, mentre tracta de reprendre la seva carrera en el seu pitjor moment. El seu cos li diu que es retiri, però el seu cor assegura que encara no està llest. Bueno, típica sèrie d'esportistes.
1: També t'he dit, canvies...
0: Rafa Nadal?
1: T'anava dit exactament això, canvies, canvies golf per tenis, i això és la història de Rafa Nadal.
0: Sí. Absolutament. Següent, que no té tràiler. El Movistar Plus arriba a la vida en la sombra. Dan mai ha trepitjat una presó. Bé, comencem bé.
1: A diferència com la majoria de nosaltres.
0: Sí. A diferència del seu pare, el seu tiet o el seu germà, ell va elegir un altre camí, que és ensenyar filosofia. Però quan decideix impartir classes en una presó, el que comença com un experiment intel·lectual es converteix en un viatge profundament personal.
1: Oh, història de superació, hòstia. Molt bonica.
0: Sí,
1: els ensenya el sentit de la vida i el valor de tot a uns presos. Que bonic, que bonic.
0: Sí, sí, una mica Berlí, però versió presó.
1: Home, doncs pues mira, sí.
0: Sí. HBO Max, el que arriba és Tiptoe.
12: Morning, everybody.
17: Morning, boss.
12: So, this morning, I'm locked out of my own house. So I go next door. There's the neighbor's son, fresh out of the shower.
17: Dripping.
9: You know where they get their stuff from? Aruba. Not being racist.
17: Well, a little bit.
7: Boy next door looking for sex online, lying about his age. His dad's downstairs, the electrician.
15: But his dad doesn't know he's gay, so do not see anything.
9: That's enough.
0: En aquest cas, sèrie dramàtica de 5 episodis protagonitzada per Alan Cumming i David Morrissey, narra la història de Leo i Clive, veïns de Manchester des de fa quasi 15 anys. Però just quan la vida hauria d'estabilitzar-se, el món que els rodeja es torna cada vegada més tens. Les paraules es converteixen en armes, les opinions es radicalitzen i a poc dos veïns es converteixen en enemics afèrrims en un thriller suburbà que posa en tela de judici tot el que considerem segur. La sèrie posa el focus en els prejudicis que estan tornant a escolar-se en les nostres vides.
1: Pues mira, me sembla un

0: Concepte interessant,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Com a través de la radicalització dic absolutament totes les nostres opinions, com aquestes afecten a les nostres relacions personals. És tema interessant.
1: Sí que ho és, sí que ho és. A Netflix el que també arriba és El Palacio del Este.
2: 30년 전 그때 일이 공안에 다시 벌어지고 있습니다.
3: Visions을 보고 없을 줄도 안다 들었어.

0: 시작하라. 여기서 막 아무 이유도 없이 막 사람들이 죽어나가고 막 그러지 않아.
1: Un home que transita el món dels esperits i una dama de la cort que fuig, que no, que es, perdó, que escolti els morts.
2: Sí, sí.
1: Entren al Palau de l'Est per ordre del rei. Aconseguiran descobrir tots els secrets?
2: Vaya. Ah, pues ja ho veurem.
1: Vaya merda de tràiler.
2: On ho hem de veure, això?
1: Això Netflix. És que saps, lo poc que puc veure jo, nen, això no val res.
2: Sembla una sèrie asiàtica, no?
1: Sí.
2: Dóna la sensació de ser-ho.
1: Sí. Què més? A Netflix el que també arriba és el mapa de los anhelos.
3: ¿Tú eres Greta Álvarez? Me llamo Will, te traigo una cosa. Me la ha pedido tu hermana, Lucy.

0: La Greta assegura haver nascut amb el propòsit de salvar la seva germana Lucy, que pateix leucèmia a través de les cèl·lules de cèl·lules mare. Sent tot i això, els aconteixements, els fets, donen un xir inesperat quan la Lucy mor, deixant a la Greta amb un profund buit existencial. Abans de morir, la Lucy crea el mapa dels desitjos, dels anels, un joc que desafia la Greta a enfrontar el seu dolor i a descobrir el seu propi camí. Jo crec que és de plorar, eh?
1: Sí, és de plorar. Juraria que és espanyola, oi que sí?
0: Sí. Jo juraria que sí.
1: És raro, no?, quan es fa una adaptació d'un llibre en anglès, probablement, ara no ho sé perquè ho desconec, a l'espanyol i directament pues, tenim noms com a Will, no?, Lucy... Bueno.
0: Sí, no ho sé, jo és que ara he vist, a més he vist una pel·li, en aquest cas, que és molt bonica, que també està a Netflix, que és Voicemails to Isabel, i uf, és molt bonica... Fa plorar, és romàntica també, però fa plorar, és impactant. I m'has recordat una mica això i és, jo no sé si vull plorar tant aquest estiu.
1: No?
0: No.
1: Doncs pues més a riure. Doncs pues mira, la següent va bé per riure.
0: La següent, a veure, King of the Hill, crec que no tenim el tràiler.
1: Sí, home, l'hauríem de tenir.
0: Doncs pues crec que no està posat, bueno, no passa res.
1: Ai.
0: No
1: ai,
0: passa res. El rei de la colina. És sèrie d'animació per adults, sí. Nascuda el 1997. Què
1: estareu
0: vols?
1: Farts de sentir-me parlar d'aquesta sèrie, la veritat, perquè sempre dic que està molt i molt bé. La temporada passada es va estrenar una temporada de Revival i a mi em va semblar una de les sèries que millor ha sabut reviure després de la seva cancel·lació fa prop de 15 anys. Per què ho dic, això? Perquè és una sèrie d'animació que no ha tomat la via fàcil i que ha decidit envellir 10 anys als seus personatges, a l'anime, per així dir-ho. Per tant, ens hi trobem amb situacions noves que poden viure els personatges, és a dir, si ara, jo què sé, la sèrie tornés i el fill de la família Hill seguís tenint 12 anys, doncs les trames que podrien contar però són molt limitades, però al tenir 20 anys, ostres, són radicalment diferents a les que podien explicar, però alhora se sent molt fidel a la sèrie original. Qual cosa és molt interessant. A més, també han renovat gran part del seu equip perquè, desgraciadament, en aquests 15 anys han perdut uns quants actors de veu i han renovat gran part de la sala de guionistes, però és que la sèrie se segueix sentint igual i està superbé, de veritat. Jo us la recomano. La teniu a Disney Plus, sencera, no sé si van 15 temporades ja. Vull dir que podeu anar fent, eh? Teniu per veure aquest estiu.
0: I a més, és una sèrie... I l'altre.
1: És una sèrie que s'estila molt de veure a l'estiu perquè està ambientada a Texas.
0: Ah.
1: Llavors té aquest clima càlid, per així dir-ho.
0: Molt bé, molt bé, molt bé. A Netflix el que arriba és El Otro Padre.
2: Tenemos una sorpresa, así que vámonos.
3: Oh. Felicidades otra vez.
4: Le has echado muchas ganas desde que apareció tu enfermedad, mi amor. Ricardo y Julieta son igualitos.
5: ¡Julieta!
6: Julieta, ya vámonos, por favor, cárgala.
7: Cuidado, por favor. Pues llegó el momento que no queríamos que llegara. A Julieta le urge el trasplante.
4: Bueno, entonces hagamos mi prueba de compatibilidad, de ADN, de todo.
8: Sí, yo también.
9: Y yo.
10: Me voy a morir.
11: Si nos tardamos, mi hija se puede morir.
12: Mira, Maca, no te podemos garantizar.
0: Un metge que busca un donant de ronyó per salvar la vida de la seva filla descobreix una relació secreta i una prova d'ADN que podria destrossar les dues famílies.
1: Ojo.
0: No cal saber què passarà.
1: Ojo, a mi me sembla... A veure, culebronera...
0: venezolana.
1: Culebronera màxima, eh? Sí, però vamos, o sigui que vamos, que la filla s'està morint perquè té un problema als ronyons... I fent unes proves entenc que descobreixen que és una filla il·legítima, no?
0: Exacte. Papa, dient-se el otro padre...
1: Perquè, clar, ens expliquen poc, però amb el poc que ens expliquen jo ja te puc fer tota la trama.
0: Sí, es dona per confirmat. És que és típica... A més, és típica sèrie que tu veus i dius ara passarà això. I passa, és tan previsible. Què més? A Netflix també arriba Jing, Unitat d'Elite.
13: ¡Manos arriba! ¡Pon las manos encima de la cabeza! ¡Levanta la mano izquierda! ¡Quiero ver qué tienes! ¡Levanta la mano izquierda!
14: No puedo hacer nada. Necesito el detonador.
15: Os recuerdo nuestro lema. Un compromiso para toda la vida.
13: Entrar en el Jing es unirse a lo mejor de lo mejor. Pero tiene un precio.
16: Max, tu padre murió. Y todos tuvimos que vivir con ello.
17: ¿Cuándo vas a darte permiso para vivir? No tienes la culpa de nada.
13: ¿Por qué estás aquí, Max?
16: El Jing es mi sueño. Me he ganado la plaza.
17: Tienes que prometerme que lo protegerás.
6: El único que estaba con tu padre cuando murió era David.
0: Després d'un atac sense precedents contra la seva unitat, un agent d'alt rang a punt de retirar-se liderà una perillosa missió que l'obliga a enfrontar-se al seu passat. Bueno, a Calle 13, és que em sembla, m'ha recordat allò de... aquella sèrie...
1: Digues, digues.
0: La de policia, és la de... És que no me'n recordo.
1: Ai, és que si no
0: que s'han fet com bastantes versions.
1: Sí? No ho sé.
0: No sé com es diu.
1: No ho sé de què m'estàs parlant, sincerament. NCIS?
0: No. Es portava la W baixa.
1: Vale.
0: No ho sé. M'ha recordat molt això. Vinga, va, a Calle 13, el que arriba és Leo Matti.
8: Todos los niños merecen que se les escuche. Que se les preste atención. Y estar a salvo. A eso...
9: La verdad, no tiene cara de policía.
8: Se dedica él.
10: ¿Y qué cara tiene un policía?
8: Leo Matti.
0: En els nous casos... Leo Matti, no Leo Matti.
1: Matti,
0: Matti. En els nous casos, la protecció dels menors torna a situar-se en el centre de cada investigació. En aquesta nova temporada, Matti i el seu equip s'enfronten a històries marcades per la vulnerabilitat, el perill i la recerca de justícia. Amb sensibilitat, determinació i una mirada profundament humana, el comandant interpretat per Jean-Luc Richman continua abordant els delictes complexos on cada decisió pot canviar una vida. Aquesta bueno. De Netflix que ve ara... Vale.
1: Sí.
0: Jo vaig mirar la primera temporada.
1: I què?
0: És, o sigui, a veure, és una sèrie per passar l'estona.
1: Vale.
0: O sigui, no t'aporta absolutament res. Ara, són cosis, són per això, per passar l'estona.
1: Està bé.
0: I ja surt que ve aviat com a nova temporada i és Nova vida en Ransom Canyon.
12: In Ransom Canyon, everyone's running from something. Running to something.
18: Well, if it isn't Stan Kirkland.
12: It's been a while, huh?
19: What is it with that guy anyway?
12: He lost everything. Just trying to make sense of it. You see like a wind blowing through your hair. So, you came home from New York.
18: My life here is starting to fall into place. Some things are just meant to be left in the past. Quinn, it's not your job to put his heart back in one piece. He's my friend, Ellie.
0: Diners, poder, secrets acudeixen un petit poble de Texas on un ramader vidu té una, ha de plantar-li cara a un rival disposat a arrebatar-li la terra i l'amor. A veure, està bé. O sigui, jo recordo que quan vaig dir que la mirava, el Sergi se'n va fotre de mi.
1: Vale.
0: Llavors amb això ja em pots saber tot. Però està prou bé, a veure, és passable. Continuem, Sky Showtime, el que arriba és Star Trek.
1: Ara sí que obrim ja l'època dels sí? Spin-offs estranys, eh?
0: Vinga, Strange New Worlds, i ja està.
1: Vinga.
20: I have many things I want to talk about. Hopes. Dreams. Fears. I believe you are here so I can share them with you.
21: You, more than anyone that I know, have thought about the past and the future a great deal. But most of us live in the now.
20: Perhaps what happens next will define everything.
22: Where are you sending us?
23: Well, this is a fun one.
0: A veure, jo, com que això ho desconec absolutament, què hem de dir d'aquesta?
1: Bueno, jo tampoc en sé molt. Sé que és l'última interpretació de Star Trek a la que estan jugant amb aquesta cosa que juguen molts revivals de... Bueno, cada temporada anem afegint una miqueta del cast original i tal, saps? I barrejar els nous amb els vells i tal. Bueno, jo tampoc som molt trequi.
0: Molt trequi.
1: Però, en fi, es diu un trequi dels fans de Star Trek, eh?
0: Vale, que pues imagina't el no, nivell, és que, nen.
1: No, és que com t'escolti l'Andreu Ibáñez, veuràs.
0: Sí.
1: Sí, és molt fan, ell.
0: Carai, vale.
1: Doncs
0: no
1: això.
0: No he dit res.
1: quarta temporada, crec que és ja, de Star Trek Strange New Worlds. Així que endavant pels fans de Star Trek.
0: I tant.
1: Tot vostre.
0: Vinga, doncs continuem repassant sense tràiler en aquest cas. A Netflix arriba Musafir Café. Xander i Suda s'atrauen, però el destí està obstinat a separar-los. La seva efímera relació impulsa Xander a emprendre un viatge que el portarà fins al Musafir Café. Vale, i fins a Preti.
1: Claro.
0: Sí, sèrie turca, no? Fa pinta?
1: Sí, fa pinta.
0: HBO Max, Stuart no aconsegueix salvar l'univers.
1: Aquest és un dels casos d'espin-offs estranys que t'he dit.
0: Venga,
1: per què? Perquè Stuart, si recordeu, era un dels personatges secundaris de The Big Bang Theory, era el de la botiga de còmics. Tu has vist The Big Bang Theory alguna
0: no.
1: vegada? No. Has vist. I saps el que és, The Big Bang Theory?
0: Sí, sí.
1: Vale. Saps, entendràs com és The Big Bang Theory, que és una comèdia de situació a l'estil de Friends, per
0: sí,
1: així dir-ho.
0: Sí, sí, sí.
1: Doncs aquest spin-off és... totalment basat en ciència-ficció, però amb personatges secundaris de The Big Bang Theory. És a dir, el Leonard i el Sheldon construeixen un aparell i l'Stuart, per alguna raó, gràcies a aquest aparell, comença a canviar de dimensió, trobant-se a versions d'altres dimensions de personatges que veiem a The Big Bang Theory. I realment és una aventura de salvar el món. Realment no és una comèdia de situació en aquest sentit. És una sèrie amb una estètica i en una cinematografia radicalment diferent que trenca amb el que coneixem de The Big Bang Theory, amb Young Sheldon i amb tots els altres spin-offs de The Big Bang Theory. I per això dic que és un spin-off estrany, perquè The Big Bang Theory, com que no havia tingut mai molts elements de ciència-ficció, vull dir, per fer la broma en algun moment donat, sí, però basar tot això en una història de ciència-ficció me sembla al·lucinant.
0: Doncs molt breument, A Disney Plus arriba Furious, HBO Max presenta Curtis.
1: Un altre spin-off estrany,
0: AMC The Walking Dead, Dead City, entenc que aquest també.
1: Un altre més, sí.
0: L'Uniforme arriba a Filmin, Harry Wilde a Calle 13, Furioso a Netflix, Proyecto Final a Netflix, Bomba en el Pan Am a 103 a Netflix i Batman, el Cruzado Enmascado, Mascarado, suposo.
1: Enmascarado. Sí. Aquest és de animació.
0: Amazon Prime Time. Doncs tot això és el que arriba aquesta segona quinzena de juliol anava a dir una altra cosa.
1: A les plataformes, no?
0: A les plataformes, exacte. Ho deixem aquí. Gràcies, Ivan, que vagi bé.
1: Que vagi bé.
0: Fins aquí l'Això Avançaria, l'espai de sèries d'Ullida Ràdio.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla la Tina Forest. Són moltes les persones i les famílies que conviuen amb un gos i quan arriba l'hora d'anar-se'n de vacances o simplement han de passar moltes hores fora de casa, necessiten algú que se'n faci càrrec. Més enllà de les residències canines tradicionals, cada vegada hi ha més propietaris que opten per cuidadors particulars que ofereixen un tracte més personalitzat en un entorn familiar. Aquesta tendència es reflecteix en els casos de la Carla Manzanares i l'Aldo Gavarró, dos joves que han convertit la seva passió pels animals en una activitat professional. Malgrat haver començat per camins diferents, tant la Carla com l'Aldo comparteixen la mateixa filosofia, la d'oferir una atenció individualitzada. Pots conèixer més a fons la història de la Carla i l'Aldo a www.cugat.cat. El col·lectiu per l'alliberament sexual i de gènere Sant Cugat, el Galliner, ha denunciat que els insults homofòbics

0: important i era un dels pulmons de vi pels romans, que tenien a Catalunya, doncs, entre altres coses, doncs un centre productiu de vi, i el Bages sent una part molt important.
1: Sí. I se sap, per exemple, en aquella època, deu ser difícil de saber-ho, però quines varietats hi havien? Serien aquestes varietats que tenim avui en dia, penseu, o se sap això?
2: Exactament no, però sí que és cert, doncs, que amb documents que s'han trobat al monestir de Sant Benet, no?, on els monjos benedictins van fer sobretot aquesta tasca tan important de la viticultura al Bages, ja es parla de picapoll, ja es parla de somoll, de fet, podríem parlar, deien, doncs, el vi daurat d'Artés o el claret del Bages, que era fet amb somoll. Per tant, no podem dir amb exactitud quan, val? Però sí que si parlem, doncs, cap al segle X, del segle X, el segle XII, ja estem parlant de varietats com el picapoll i el somoll, que en l'actualitat serien aquestes varietats autòctones que en fem bandera i que conviuen amb tota l'harmonia amb aquestes varietats internacionals també arrelades al Bages. Del Mandó no se'n fa tant esment, però a dia d'avui sí que, no?, podríem parlar, sobretot que hi ha vins espectaculars que parlen d'aquestes tres varietats, no? Picapoll, blanc i negre, somoll i mandó.
1: I clar, els monestirs, els monjos arreu de Catalunya tenien un paper molt important a l'hora de conèixer el vi. I sabeu una mica de la història dels monjos de Sant Benet de Bages?
2: Sí, de fet, podríem dir que sobretot també el que era, o sigui, ells van portar, van apropar, no?, la viticultura al poble, però després el poble eren ells mateixos que cedien parcel·les de vinya i terrenys, doncs una mica pel que hi havia, no?, que abans es pensava, doncs, que anàvem és a nivell religiós, que anàvem a l'infern, val? Llavors representa que cedien terrenys i en aquest cas parcel·les de vinya, val? Doncs perquè els monjos preguessin per ells. És així com un monestir, com el monestir de Sant Benet, es va fent ric en terres i sobretot en el conreu de la vinya i del cereal, també, no? Llavors, en aquest cas, sí que parlem, no només ells, diguéssim, que ens apropen al consumidor, no?, als pobles d'aquella època, el que és el conreu de la vinya, però després, quan tu parlaves d'aquesta època d'esplendor, no?, suposo, Ramon, que refereix més a aquestes 27.000 hectàrees de vinya, no?, després de que la filoxera arribés a França i que al Bages ens vam enriquir, no?, i d'aquí aquest paisatge que trobem avui, no?, amb aquestes quilòmetres i quilòmetres de parets de pedra seca o les barraques de vinya, no?, que són aquest testimoni d'aquestes 27.000 hectàrees de vinya que habitaven el territori del Bages.
1: Clar, clar, això va ser un moment
2: d'esplendor.
1: Sí, que després va canviar la cosa.
0: Clar, jo, per situar-nos, avui dia el Bages és una de les zones vitícoles petites de Catalunya, no? Hi ha 12 denominacions d'origen a Catalunya i el Bages seria una de les dues més petites, que avui dia, doncs, també és quelcom que posem molt en valor, el fet de, allò que diuen el perfum en el pot petit, no? No, realment jo crec que té un gran actiu al Bages pel fet de destilar tants anys de tanta riquesa vitícola, tantes hectàrees, moltes hectàrees vol dir molts materials diferents de producció, no?, que si es feia servir, que si en pedra, hi ha elaboracions que es feien en pedra, que es feien en argila, varietats diferents que es van anar cultivant, perquè moltes d'aquestes varietats que s'hibridaven, es creuaven, i també que viatjaven i s'instal·laven en diferents territoris, clar, en un territori gran com havia estat el Bages. Tot això va passar, no?, i de manera molt important. I avui dia tot això es condensa en escassament 500 hectàrees, no? Però realment s'ha condensat la història, no s'ha perdut. De fet, moltes generacions

0: I aquí hem d'agrair a generacions de pagesos, alguns no professionals, que han mantingut moltes d'aquestes varietats que avui dia formen part d'aquest catàleg extens de varietats al Bages, que sent una denominació d'origen petita, doncs té aquesta riquesa, no?, de sistemes d'elaboració que han quedat com a tradicions, com a vestigi, com a testimoni d'aquesta història, i varietats que a més a més, algunes d'elles, per les seves característiques, en podem parlar més endavant, no?, estan perfectament adaptades al canvi climàtic. I tot això, no?, com dic, escassament 500 hectàrees, però no per més petit, menys potent. I a més és molt bonic el que tenim allà.
1: Sí, sí, sí, totalment el que has dit tu, que s'ha concentrat una mica tot i queda com més... Bueno, més interessant, inclús, jo diria.
0: Els costers, no?, molt dels costers petites d'allò, és a dir, la plana és on es va industrialitzar més, i el que la part de més valor, sobretot doncs, en zones una miqueta més apartada i de costers, de manera que també és en zones punt menys productives on s'elaboren els vins també de més qualitat, mm-hmm. És a dir, que també l'enfoc amb aquesta superfície doncs ha anat també encarada doncs a vins d'identitat, de prestigi i de qualitat.
1: Mm-hmm. Llavors, tornem una mica enrere quan la filoxera, que deies tu, Anna, abans, que el Bages, bueno, es va fer més gran o va créixer una mica gràcies a això. Ens expliques una mica per què? Perquè entenc que la filoxera va arribar a Catalunya més tard que a França, llavors...
2: Sí, primer va entrar a França, de fet era el país gran productor de vi a Europa, i nosaltres ens vam aprofitar d'això, en realitat, no? Vull dir que van ser durant 20 anys, potser podríem dir, no? D'una època fructífera on evidentment per això doncs a dia d'avui tenim aquest paisatge, com deia, costers, doncs perquè llavors es va aprofitar qualsevol terreny que teníem doncs endinsat al mig del bosc, fent aquestes feixes forçades doncs per fer dividir aquestes parcel·les. Llavors bàsicament en realitat la filoxera també va arribar aquí. Sempre acostumem a dir que la filoxera va ser qui va abolir tota aquesta vinya al Bages, però en realitat no la va abolir del tot. Vull dir, sí que és cert que va ser una de forma gradual, no?, que es va anar perdent també aquí. En realitat, parlem doncs que no només la filoxera va ser qui va escombrar, no?, o que va fer perdre aquesta part de vinya. Penseu que encara hi havia molt això dels contractes de rabassa morta, no? I llavors doncs evidentment molts d'aquests contractes es van acabar perquè el contracte, molts d'aquests eren interminables i només cedien quan la vinya s'havia mort, no? Llavors doncs els parcers s'ho anaven fent, no?, els rabassaires s'ho anaven fent, no?, plantant quan un cep es moria i tal, però en realitat doncs la filoxera va abolir gran part i es va perdre aquesta part dels rabassaires i la rabassa morta. Molts contractes van cessar i llavors doncs aquesta part de vinya sí que es va perdre. Llavors molts d'aquests pagesos, evidentment molts d'ells, encara els homes continuaven treballant la terra però potser més dedicat al cereal, que era una collita doncs més ràpida i més àgil. Amb la vinya t'havies d'esperar 4 o 5 anys abans que donés fruit per començar de nou, i llavors doncs amb l'arribada de les colònies tèxtils, no?, del Bages, al costat del riu Llobregat, doncs sobretot les dones van començar, bueno, va haver-hi un canvi de mirada, també les dones van començar a treballar a les fàbriques, els nens, i llavors els homes encara continuaven molts, i això que deies, no?, que gràcies a aquests com deia el Ramon, no?, d'aquestes famílies, no?, que de pares a fills han mantingut encara viva, no?, aquesta passió pel vi, la viticultura al Bages, és el que ha fet el Bages d'avui, no? Mm-hmm. Vull dir, per això sovint sempre diem, quan els que som del Bages, no?, traiem pit dient doncs que tenim un passat vitivinícola important, potent i tangible, perquè el paisatge parla per si sol, però que a dia d'avui doncs anem també amb aquesta mirada de futur, no?, mirant arrels però amb una mirada de futur diferent, no?, i I amb això que deia de les varietats autòctones, també tots els projectes que tenim a nivell d'ADO, amb l'INCAVI o Manresa, lo de la Torre Llubià, no? Que és un projecte de recerca de varietats autòctones que havien estat presents i que, de fet, moltes d'elles les hem aconseguit a través de pagesos, no? Que potser no es dediquen en el món del vi en l'actualitat a nivell comercial, però sí que encara hi ha molt vi de garatge, que li diem, aquest vi de consumidor, que encara hi ha molts dels pobles del Bages que encara pots trobar, doncs això, petites parcel·les que fan el vi pel consumidor. No sé si t'he donat resposta.
1: Sí, sí.
2: Perquè potser sí. Vull dir masses coses, no?
0: Has fet un fantàstic repàs del segle XX. Jo crec que has explicat el que és, perquè realment ha estat un segle molt... Bueno, que ha estat molt dramàtic pel Bages, dramàtic en tots els sentits, per lo bo i per lo dolent, no? És estat perquè de passar a finals del segle... de finals del segle XIX, amb aquestes 27.000 hectàrees que parlàvem, a moments en el segle XX en què estava, si no desapareguda, pràcticament desapareguda la vinya, amb realment alguns viticultors, entre d'altres la meva família, que segurament no sabíem fer res més, doncs seguíem dedicats al món del vi, però les cooperatives també, i pocs més, eh? I possiblement parlem de poc número semblant a les 100 hectàrees el que podia haver-hi a la zona del Bages, és a dir, una pràctica de desaparició. En el moment actual, en el que hem remuntat amb una sèrie d'atributs i amb un reconeixements que ens situa realment de les denominacions d'origen amb una identitat inqüestionable, no? Amb tota aquesta història que hem vingut explicant, i a més, havent guardat i preservat un patrimoni varietal i d'elaboració que és envejable, no? I per tant, ho explicaves molt bé, Anna, una mica tot això, no? I Filoxera, el tema de la rabassa, no? El tema dels contractes, que va suposar una crisi i un moviment social doncs molt important, lligat amb el tema de la industrialització, el fet de que tot això coincidís en el temps, no? És a dir, clar, la filoxera d'allò, hi ha gent que realment quan va haver de replantar és que no tenia opció. Aquí ens vam trobar en el Bages en què això, el tema de la filoxera, doncs va suposar també un moviment social, i també hi havia a la zona, a la conca del Cardener del Llobregat, una alternativa, que llavors això també va suposar una sacsejada, la confluència de tots aquests elements, de que realment la gent, amb la por, a veure si realment es podia replantar vinya, amb quines condicions, amb quins rendiments, si no tornaria a morir, perquè tot la solució, que era anar a injertar, doncs ara està molt fora de dubte, però en aquell moment no sabien si la planta, molt bé, al principi, els primers 5 anys bé, però després què passaria, no? Hi havia molta, molta, molta incertesa, i la gent, doncs, bueno, davant, doncs, de tots aquests dubtes, se li planteja, doncs, poder anar a treballar a la fàbrica, doncs...
1: Amb una feina segura que, clar, potser sí. I podeu explicar una mica, perquè no tothom sap què és un peu americà i tot el tema de quan va passar lo de la filoxera, el que es va fer?
2: Potser que ho expliqués tu, no?
0: Vinga, ja... No, mira, ens remuntarem molt ràpidament Cristòfol Colom, que arriba i s'embarca cap a les Amèriques, i evidentment en aquell moment s'obre un pont, no? Un pont que no existia, que és d'intercanvis comercials i evidentment d'una comunització, és a dir, polítics, la geopolítica d'aquell moment, però també intercanvis de persones i de material vegetal, no? Amb això, doncs, és sabut les pestes que comencen a haver-hi, doncs, perquè persones que no estan immunitzades amb certes virus i bactèries, doncs, d'Amèrica i viceversa, doncs, aquí comencen a circular, doncs, aquest tipus de malalties, no? I si bé, doncs també, doncs, d'un cantó a l'altre, doncs, hi ha... es descobreixen plantes vegetals que són molt interessants i que ajuden a alimentar la població a un cantó i a l'altre de l'oceà, doncs també es transporten malalties, no? Una d'aquestes, no, és l'insecte de la filoxera, no? És a dir, a Amèrica no existia la planta productora, la Vitis vinífera, com la coneixem aquí, que és la que serveix per produir raïm i produir vi. Allà hi havia un tipus de vinífera, una que era més aviat rastrera, no? És una enredadera que, és a dir, semblant a la vinya que teníem aquí, però no productiva, no? I aquí, en canvi, doncs, teníem aquesta planta, la que produïa el raïm com el coneixem. En el moment en què arriba aquest insecte d'Amèrica cap aquí, doncs es troba una vinífera, una vinya doncs més feble, sobretot per la banda de les arrels, no? Aquest insecte viu a sota terra, allà és on completa el seu cicle reproductiu i s'alimenta de les arrels fins al punt de matar la vinya, així de dramàtic. Això que va arribar doncs al 1960, es calcula, no se sap ben bé, perquè era una malaltia que no es coneixia, doncs pot ser que arribés al 1860, d'allò que és a dir, a mitjans del segle XIX a França, doncs bueno, va trigar un temps, però va acabar arrasant la vinya a França, no? Això és el que va suposar una oportunitat, com bé explicava l'Anna abans, doncs una oportunitat fantàstica doncs pels que estàvem a prop de França per poder exportar el vi cap allà en els anys on encara la filoxera no havia arribat aquí, no? La solució doncs que es va anar trobant i que es va implementar doncs primer a França i després aquí, és d'allà on ve el problema, anem a buscar la solució. D'allà on ve el problema, és a dir, a Amèrica, anem a buscar aquesta vinífera, aquesta vinya americana, la portem cap aquí i fem un ingert. Aprofitem les arrels americanes i a sobre hi ingertem la planta, la vinífera d'aquí, que és la que produeix raïm i que ens permet doncs, d'elaborar vi o tenir raïm de taula, no? I així va ser, no? Al principi, com dèiem, tota aquesta incertesa de gent que deia, ostres, no, jo prefereixo, i bueno, hi ha gent que va ser molt, molt, molt resistent a fer els canvis perquè no sabies al principi, no tenies l'experiència ni la certesa de dir tot això funcionarà o no funcionarà, no? Però al final no només ha funcionat, sinó que, fixeu-vos, 100 i pico anys més tard seguim fent el mateix. És a dir, jo convido els oients que es fixin i que preguntin si visiten algun dels molts fantàstics cellers que tenim aquí a Catalunya. Doncs tothom a la vinya que té és injertada i, de fet, es veu al punt d'unió, s'acostuma a veure les vinyes. Hi ha una espècie que fa una mica de munyó, i és el punt en què s'uneix la vinífera productiva, de la vinífera peu, la part de les arrels.
1: Sí, perquè segueix sabent-hi filoxera, vull dir... Sí.
2: De fet, està prohibit, plantar peu franc, no? Sí. Vull dir que no està permès. Vull dir que sempre que demanes... per plantar una vinya, o sigui, si ja normalment has de fer-ho amb molts anys vista, no? Has de tindre la paciència, primer has d'encarregar doncs aquests peus, no? El viverista que et faci l'empel de la varietat que tu vols per d'aquí un any poder-ho plantar a la vinya, vull dir que a dia d'avui encara no està permès, oi?
0: Sí, sí, és així. Està latent, l'insecte està latent, no es pot reproduir i no afecta allò perquè les arrels són resistents i ho impedeixen, però sí, sí, poc trigaria si plantéssim peu franc a tornar a tenir un problema.
1: I com és el Bages? És com un petit microclima, no?, quasi, jo diria, o sigui,
2: Bueno, sí, tenim aquestes dues barreres naturals, no?, que sempre definim, els Pirineus i la muntanya de Montserrat, però bueno, en realitat parlaríem d'aquest clima mediterrani amb influència continental, no? Amb aquests canvis de temperatura del dia i la nit, però no sé, potser el Ramon t'explicarà millor, no?, com això enriqueix o defineix els nostres vins i les nostres baremes, el nostre raïm, no? Amb aquest equilibri.
0: Sí, vaja, els trets els deies tu, Jo crec que orogràficament Montserrat i la proximitat als Pirineus marca de manera molt clara la climatologia que tenim al Bages, i la configura com una de les zones més en anglès en diríem cool, no?
1: Més modern. Bueno,
2: no, més fresca.
1: Ah, més fresca.
0: En el sentit literal de fresc, no? Perquè realment en el moment de la verema es donen les condicions com perquè hi hagin baixat les temperatures, hi hagi un accent tèrmic bastant pronunciat entre dia i nit, però això ralenteix el procés de maduració. Perquè els oients diuen una referència, per exemple, una varietat que es cultiva tant a Bages com a Penedès, no? Que està a un cantó i a l'altre de Montserrat. Doncs hi pot haver 15 dies de diferència de data de verema, no? Doncs un macabeu que es pugui collir a finals d'agost, primera setmana de setembre en Penedès, a un Penedès, doncs que aquí s'acaba collent, doncs a la segona, en condicions baremes normals, que últimament doncs ens costa trobar-les, eh? Sí. Però aquesta diferència hi és, independentment dels dates d'allò, si hi ha un retard important que té a veure amb aquesta d'allò, havent-hi en línia recta molt poca distància, però perquè ens fem una miqueta la idea, no? Jo acostumo a dir que és qui ho marca molt, la primera pluja des del 15 d'agost, la primera pluja ja comença a marcar molt una climatologia en el Bages molt més continental que mediterrània, amb contrastos tèrmics de dia i nit, i un refresc molt, molt important, i un ralentiment de les maduracions que fa que, doncs, bueno, que a dia d'avui doncs un Penedès està pràcticament tot collit, i a la zona del Bages encara tindríem doncs un 40% de la verema per entrar, val? És a dir, un mes d'octubre encara pots estar collint raïm, i de manera habitual.
1: I el sol com és? És un sol especial? Té algun... Bueno, deuen haver-hi diferents, no?
0: Sí, però molt marcat per la geologia, és a dir, i ara parlàvem doncs això, aquestes, tant els Pirineus com de Montserrat, que si ens en remuntem a milions d'anys enrere, doncs això ja era així, ja hi havia, de fet, no només Montserrat, sinó també altres configuracions muntanyoses que feien del mar, del Bages, un mar interior, no? I això el que fa és que recollís durant milions d'anys els sediments que s'anaven erosionant d'aquest mar interior, i estem parlant d'una argilocalcari amb capes de lotites que són material que es va compactant al llarg del temps, no?, en funció de la velocitat al que es van produint aquests sediments, però al final és aquesta argila freda, aquest paisatge així com vermellós, aquesta argila vermellosa, i després en presència de pedra calcària, al final no deixen de ser també un d'aquells terrenys característics de moltes de les grans zones vitícoles del món, que siguin Bordeus, Borgonyes, són argilos calcaris, que fan que la vinya pateixi, i que per tant doncs ajuden a concentrar i a produir raïms de qualitat.
1: I com són
2: els... Perdona, que no em volia tallar, però amb això que explicaves, molta de la vinya del Bages està dintre del Geoparc de la Catalunya Central reconegut per la UNESCO, no? Vull dir que ja t'està parlant d'aquests sediments, d'aquest mar interior, vull dir que també tenim aquest reconeixement, no? Que és un territori peculiar i ric a la vegada.
1: I com afecta tant el territori i el sol, la climatologia, en els vins? O sigui, com són els vins del Bages?
2: Bueno, en realitat, el que deia a nivell d'aquesta maduració més lenta, el que fa és que hi ha un equilibri, no?, entre la maduració, que és la concentració de sucres, no?, i aquesta acidesa. Llavors, per tant, si parlem dels vins del Bages, parlem de vins frescos, amb un gran poder d'envelliment, no?, perquè té una acidesa molt bonica, sense ser agressiva ni... i molta estructura d'aquesta argila, no?, que li dona. O sigui que són vins potents, amb estructura, amb bon poder d'envelliment. Sí, sí. És que jo no puc ser imparcial quan parlo dels vins del Bages, però sí. Vull dir que parles d'aquesta força, no?, i d'aquesta frescor, un bon poder d'envelliment. Estes, com els definiries, Ramon?
0: Sí, no, ho deies molt bé, no? Jo diria a nivell... per aquest moment de barema, hi ha aquest punt de frescor que és molt característic dels vins del Bages, el tipus d'estructura, de taní que acostumem a definir, no? Que és aquesta sensació tàctil que també es produeix a la llengua quan consumim els vins, doncs això també venen definits pel tipus d'aquesta argila, aquesta calcària, doncs aquesta punta de taní fi, que també evidentment depèn del tipus de varietat que es faci servir, però on hi té realment una influència, no? I per acabar, no? I hem parlat potser d'un dels grans protagonistes de la vinya del Bages, no? Que no té tant a veure amb la orografia, però sí amb la història, no? És amb el fet de que aquestes hectàrees de vinya que hi ha actualment al Bages, al trobar-se no tant a la plana sinó als costers, doncs acostumen a ser parcel·les més aviat petites i envoltades de bosc, no? I aquí també una cosa que trobem molt en els vins del Bages és aromes a herba aromàtica, no? Que també reforça aquest caràcter fresc i balsàmic, no? que també del que també feia referència a l'Anna fa un moment, és per aquesta situació, no? Aquestes vinyes sovint en terrasses, en zones més o menys de pendent, de coster, envoltades de bosc, que és una fotografia molt pròpia del que és les vinyes al Bages i que defineixen el que són els nostres paisatges, però també el que són els nostres vins, no? Amb aquest component més d'herba aromàtica.
1: I clar, també el que parlàveu abans de les barraques de pedra i tot el tema del pes,
2: les pedres seques, els murs de pedra
1: seca. Sí, tot això també és una cosa molt única, no? Molt maca de veure, crec.
2: Sí, de fet és el paisatge que defineix el Bages, sí, sí. Les barraques de pedra seca, aquests murs, de fet també doncs tot el patrimoni que tenim aquest tangible, no? Doncs com les tines de la Vall del Flaquer, no? O premses excavades a la roca, i també doncs per exemple aquestes, com deies abans, no? Aquest passat vitivinícola ens ha donat moltes eines a dia d'avui a l'hora d'elaborar, que encara les utilitzem, doncs com aquestes tines excavades a la roca també, no? Per exemple, doncs aquest, o sigui, penso que en realitat el paisatge, quan trepitges el Bages, que sovint doncs passes pel Bages i no veus la vinya, doncs pel que diu el Ramon, no? Perquè són petites parcel·les, no? Rodejades de bosc, per tant no veuràs grans extensions de vinya. Però sí que quan trepitges el Bages perceps aquesta història tangible, no només doncs pel paisatge de vinya, sinó per tot el que l'envolta. Sobretot aquesta, a nivell de pedra seca, de fet, som un territori super ric, parlem de documentades més de 4.000 barraques de vinya al Bages, documentades, n'hi ha moltes d'elles que no estan, de fet.
1: Doncs Déu-n'hi-do.
2: Hi ha tot un estudi a nivell de la vinya i el vi, que ho fan amb una historiadora, la Vila, no me'n recordo com es diu de nom ara, però vull dir que també estem posant també en valor aquesta mirada històrica, no?
1: Sí, sí.
0: És de les zones del món, si no la que més, que en quant a quilòmetres de murs de pedra seca, no? I la presència d'aquests elements tan característics nostres i testimonis de la història vitícola del territori, com són les barraques de vinya. Que són unes, per si algun oient no en té algun al cap o no n'ha vist, són petites construccions com casetes, com casetes de jardí però fetes amb pedra, no? Pedra seca vol dir sense ciment, és a dir, feien servir ben bé fang i pedretes més petites, però és a dir, requeria una bona habilitat per poder-les construir, perquè estan encapçalades després amb pedres més grans, però tot en pedra. Sovint hi posaven també una mica de terra i fang al capdamunt i plantaven lliris perquè amb les seves arrels consolidaven el conjunt i evitaven que caiguessin, no? I això és, clar, són elements que són com monuments del paisatge.
2: Són obres d'art.
0: A la finca familiar en tenim nosaltres 50, que les hem anat rehabilitant. Si alguna està una mica més malmesa, a dia d'avui doncs les ens dediquem també a conservar-les, perquè no ens caiguin, perquè són meravellosos testimonis d'aquesta llarga història vitícola que tenim nosaltres, que té la zona, i que evidentment doncs això cal evitar perdre-ho,
1: Sí, sí, i
2: tant. Petits tresors arquitectònics també, no?
1: Doncs molt interessant tot això que expliqueu. Ara escoltarem una peça de música i tornem en breu.

0: de la recuperació del vi del Bages.
1: Vale. Doncs ara hem escoltat Foreign by Moabi i tornem amb el Ramon i l'Anna, que ens expliquin una mica la seva història personal. No sé si vols començar tu, Anna. Una
0: sí, començarem per la meva, que la de Ramon és molt enriquidora i així quedarà millor. Jo en realitat doncs estic molt vinculada també, o sigui, els meus inicis en el món del vi va ser a casa seva, a casa del Ramon, amb la família Roqueta, al Celler Badal, en els quals sempre els estic enormement agraïda doncs, perquè em van obrir les portes en un món apassionant, que és la vinya, el vi i el servei, evidentment, també. Vull dir que vaig estar 9 anys allà, on no només em va permetre aprendre, sinó també formar-me. I arrel d'aquí, evidentment, després doncs, els camins es van separar, no?, en busca de canvis i sempre he sigut una persona amb molta set, no?, i moltes ganes d'aprendre. I evidentment la vida són etapes. Ara ja farà, doncs, no, farà sí, 6 anys potser, quasi bé que, no?, que vaig a Sabadell, i continuo evidentment vinculada en el món del vi i amb el Bages. Formo part doncs, de la confraria del vins del Bages, no?, també doncs, buscant l'excusa de promoure, no?, aquesta cultura de vi arreu. Formo part del panell de cata de la DO Pla de Bages, on estic eternament agraïda, doncs em permet tastar els vins, no?, de forma natural, sense prejudicis, i amb grans professionals als quals admiro, que compartir-ho doncs és un constant aprenentatge. I després doncs, com a sommelier doncs faig diferents tastos, però així doncs com a Anna Castillo, i en l'actualitat formo part de l'equip de la Fundació Turisme i Fires, que de fet va ser allà on ens vam conèixer, veritat, per primera vegada, on també estic vinculada amb projectes gastronòmics, no? Jo actualment sóc la coordinadora comercial, on no només gestiono tot el tema de la promoció, diguéssim, del turisme a la ciutat i coordino tot el tema de grups, sinó que també em permeten doncs, continuar, no?, amb aquest amor a la vinya, al vi, a la gastronomia de Manresa i del Bages. I llavors, doncs, per exemple, doncs, faig diferents tastos doncs, sempre vinculats amb esdeveniments de la DO i gastronòmics, no?, doncs, com és a la Fira Viva, doncs, a la Festa de la Verema, doncs, festes que fem per exemple, a la Festa de Sant Ignasi, doncs fem un tastet de Sant Ignasi, no? I de fet a molts dels visitants també els oferim un tastet quilòmetre zero, perquè entenem doncs que la gastronomia és, la cultura gastronòmica forma part del nostre paisatge, de la nostra gent, no? I és una forma doncs, nosaltres quan promocionem el patrimoni cultural, doncs quan entren en una església, no?, quan entren a la Basílica de la Seu, al Santuari de la Cova o al carrer del Vals, poden, no?, olorar, tocar, no?, sentir i veure tota aquesta història. I llavors és una manera d'acabar les visites amb un tastet, és dir, ara esteu provant part d'aquest paisatge, d'aquesta història, no? Ja sigui doncs, amb un vi de la DO, amb un oli, no?, o amb un fuet, o amb un dolç que tingui, amb el dolç del Pelegrí, per exemple, que el posem molt també, que està molt relacionat. El dolç del Pelegrí és una galeta, vale? Però que està feta també amb plantes aromàtiques, doncs perquè fa en record, no?, aquest camí ignasià, que és un camí doncs, que passa per 5 comunitats autònomes, comença al País Basc, Azpetia

0: també dintre de la meva feina, que no estava tan vinculada a l'inici, però llavors el que passa sempre, no?, que també els llocs s'adapten a les persones i les persones ens adaptem al lloc, i doncs també organitzo les jornades gastronòmiques del Camp Ignasià, no?, doncs en posem en valor tots els vins del Bages, i no només les coordino, sinó que també faig la gran majoria dels tastos, i que són molt boniques, i pràcticament el que és la meva vinculació amb el món del vi podria acabar aquí, però bueno, mai acaba, doncs perquè estic en tastos constants. De fet, molts cops dic, no, intento no fer tastos, doncs perquè jo ja tinc la meva feina, en realitat, però és que no ho puc evitar, perquè connecta amb una part de mi que sempre em treu un somriure, que em fa com tornar a casa, no? És com compartir amb tothom part del meu paisatge que m'ha vist créixer i el qual sempre em connecta amb casa, no? Perquè, mira, aquest any, de fet, vam anar a Madrid, a Fitur, i vaig fer un tast dels vins de la Deu Pla de Bages, i era com, els hi feia tots, ara tanqueu els ulls, no?, i sentiu part d'aquest paisatge, no? És, a mi els vins del Bages sempre em tornen a casa, no? Estigui on estigui, per tant, mai em cansaré de posar veu aquests vins que amb tant de respecte i estima han fet els viticultors de Bages, entre ells la família Roqueta, els meus vins estimats de Badal, i tots els altres, perquè sóc una enamorada del Bages, sí. No puc ser imparcial, em sap greu.
1: Molt bé, molt maco i molt emocionant.
0: Gràcies.
1: Bueno, i Ramon, ens expliques una mica...
2: Sí, ai, que bonic fer vins per gent com l'Anna, que realment doncs, té aquesta experiència holística amb el vi, no? que li permet doncs, no només de disfrutar el moment o les característiques pròpiament, no?, organolèptiques del producte, sinó amb tot el que realment està fet aquest vi, que és amb un paisatge, amb una història, amb unes persones, una vinculació amb el territori, amb gent que ha estat resilient i que ha estat durant generacions treballant aquesta terra, i que en algun cas doncs, ha sobreviscut pestes, incendis i...
0: Guerres.
2: No, guerres. I que s'ha mantingut en el territori perquè estava lligat per la vinya, que no és deslocalitzable, no? I que bonic poder tenir un paisatge de vinya aquí a Catalunya, tenir aquestes denominacions d'origen amb gent arrelada i que elaborem aquest producte, i que bonic tenir gent que ho disfruta, com ho fa l'Anna, I perquè realment doncs, ho entén com el que és, no? Llavors, la nostra història comença, la història de la nostra família, que tinguem documentat, s'inicia fa 800 anys, una mica més de fa 800 anys. L'any 1199 és la primera referència que tenim a la Masia Roqueta, la masia que és propietat de la família, i on ja en aquell moment doncs, la família hi elaborava vi. Aquesta referència justament és dels tributs que es pagaven en el senyor feudal de la zona en aquell moment, que era el bisbe de Vic, i en forma d'espècies, que bàsicament era vi, no? I per tant són 800 anys doncs, de la mateixa família, vivint a la mateixa casa i fent el mateix, que és elaborar vi com a activitat bàsica i principal, no? Durant generacions doncs, aquesta activitat doncs, portant el vi als mercats del poble o venent a corredors de vi, que molts d'ells, doncs, com havíem dit abans, marxant cap a França a través de la Cerdanya francesa, però després de la filoxera i en aquells moments de crisi que comentàvem ara fa una estona, doncs la família va haver de buscar-se la vida, i el que passa moltes vegades a la vida, amb les crisis venen les oportunitats, i va ser així com a part de viticultors doncs va ser el meu rebesavi que va obrir un comerç a Manresa i va començar a comercialitzar el vi, i així doncs va sembrar el que és la llavor del que és avui dia el negoci de la família i del que és a Badal, que és la finca que tenim a la nostra propietat familiar. Concretament parlant de mi, jo sóc, com no podia ser d'una altra manera, i havent explicat això, doncs em vaig formar en enginyeria agrícola, enologia, vaig començar a voltar pel món fent baremes a França, Estats Units, Austràlia. Això també em va sembrar aquesta inquietud de fer coses pel meu compte, de manera que sent encara jove, el meu pare, quan em va demanar d'incorporar-me al negoci familiar, li vaig dir que no, que volia voltar, I llavors vam arribar a un acord. I, escolta, diu, per què vols voltar? No, perquè tinc ganes d'encara veure i fer cosa, alguna

0: cosa pel meu compte i guanyar-me guanyar encara amb coneixement i guanyar-me el respecte, no?, una mica de professionals del sector, i ell em va convidar a fer-ho des de casa. Dic, comença el teu projecte, però home, fes-ho des de casa. I així va ser com l'any 2007 em vaig incorporar al negoci familiar, però muntant la Fousaller, a la Terra Alta. I una de les meves experiències l'havia tingut a França, la zona de Chateauneuf du Pape, una de les més reputades que elaboren la varietat Garnacha, a l'est de França, a la zona d'Avinyó, i allà doncs vaig veure una varietat, la Garnacha, que és una varietat molt tradicional d'aquí, però jo com que la vaig redescobrir allà, no?, pel seu estil, pel concepte, per l'elegància, malgrat ser un clima molt aspre, doncs com conduïen els vins amb elegància, i va quedar la il·lusió de fer-ho aquí, i així va ser com vaig començar la Fou. Vam iniciar la Fou l'any 2007, és una Terra Alta, doncs, per buscar una expressió Terra Alta de la Garnacha blanca, la Garnacha negra sobretot, i va, és un projecte que segueixo, que avui dia dins del paraigües de la família, però que segueixo portant jo molt directament, i la barema la gaudeixo i la pateixo jo, de manera molt directa, no? Però avui dia doncs sí que ja estic el meu pare havent fet un pas al costat, no havent abandonat tot el castell, però sí havent fet un pas al costat, doncs dirigeixo jo tant un projecte com l'altre, tant a Badal com la Fou, i gaudint doncs molt d'aquest món del vi, potser des d'aquest altre cantó, de la barrera, que en parlàvem, però sí, és sent un molt, molt, molt ric en molts aspectes, no? En aquesta part doncs d'intercanvi, de et posar en contacte amb la natura, amb les persones, no?, amb la història, amb el coneixement. És art, és tècnica i és ciència, no? I és molt bonic poder-se agafar amb tots aquests elements quan un fa vi.
1: Sí, sí, i és patiment també, no? Vull dir...
2: Sí. Ara només mirant... gaudeixo del part bonica, eh?
0: Estem mirant el cel sempre hi ha... Però, sí, també amb això és un aprenentatge, eh? Un aprèn... Apren a desconnectar-se, sí. I
1: a deixar que passi el que hagi de passar.
0: Sí,
1: no?
0: I sempre hi ha pensar que sempre hi ha una tempesta més gran en alguna part del món, i un s'ha de sentir afortunat.
1: I com ha anat la barema aquest any?
0: Doncs aquest any ha estat, encara estem a Badal, és a dir, a la Terra Alta, amb la Fou, estem pràcticament totes les garnatxes a dins, Garnacha blanca primer, les garnatxes negres estan a dins, hi ha alguna altra varietat, com és la Carinyena o el Morenillo, que estan en aquests moments entrant en el celler. En els propers dies acabarem de completar, estem parlant d'un 5% del que falta, segurament. I a Badal al Bages, com dèiem fa una estona, que és una zona que va una mica més tard, i també les varietats, com és la varietat Mandó, aquesta varietat que comentàvem, molt plantada a finals del segle XIX, que es va pràcticament perdre, però que ara s'ha recuperat molt i té molt a veure que s'hagi recuperat amb el canvi climàtic, madura tard, i això va molt bé, amb un clima amb temperatures cada vegada més altes, i aquest es cull finals de setembre, octubre, és a dir, encara ens queda una bona part del Mandó per entrar a Badal. Té molt bona pinta, sobretot venim d'anys molt secs, que l'any passat, malgrat que va ploure més, encara patia les conseqüències de les sequeres dels anys anteriors, és a dir, amb la planta encara força debilitada, i aquest any ha estat el primer que ens dona una mica d'aire, i que ens permet de mirar el futur de la viticultura amb una mica més d'optimisme, perquè els anys de sequera han estat molt difícils.
1: I el Mandó, saps si es planta en alguna altra regió del món?
0: Sí, amb això s'ha de ser molt conscient que les plantes han viatjat sempre i fins fa poc doncs, ho seguien fent. Ara amb les denominacions d'origen està més, com més controlat i més regulat que es pot plantar un cantó i a l'altre. Però sí, de fet, escriptors i gent que s'ha documentat sobre el tema han trobat tant a Castella i Lleó com sobretot a la zona de València presència de mandó, no? I és el normal, totes aquestes varietats viatjaven molt i quan un tenia una varietat que era molt interessant, que li agradava, doncs se l'emportava i si un feia un viatge se l'emportava i li dèiem al seu cosí que vivia a València, doncs escolta, mira, prova aquesta varietat com es fa doncs avui dia doncs amb l'hort i amb d'altres coses, no? I allà, això sí, allà on funcionava més bé és on s'acabava arrelant i multiplicant i tenim més presència. En el Bages realment doncs, havia tingut una importància significativa, no? Sent juntament amb el Somoll la varietat negra més plantada a finals del segle XIX. No? I això és el que fa que avui dia doncs, tingui certa rellevància, però com dic, també presència, també en té a València i s'han trobat ceps a Castella i Lleó també.
1: Uh-huh. Sí, perquè aquestes varietats potser per altres regions on també estem patint tots el canvi climàtic, però podrien ser interessants per, vull dir, inclús més enllà d'Europa, no?
0: Sí, totes, com tot, vull dir, les varietats tenen les seves coses, punts forts, punts febles, no? Mm-hmm. Hi ha varietats doncs, que són que potser mantenen més l'acidesa, però poden ser més sensibles al podrit o a certes malalties, llavors es tracta d'encaixar la fórmula, la fórmula adequada, no? També el fet de que és una de les coses que a nosaltres ens agrada el mandó, no? Aquest entorn boscós, aquesta tendència que tenen els vins a expressar herbes aromàtiques, el vi de mandó s'hi encaixa perfectament, complementa molt bé el que és els aromes de la varietat, no? I amb això també són coses a tenir en compte, no? Hi ha zones doncs, potser més càlides, més àrides, on l'expressió del mandó doncs, es pot considerar com molt vetusta, molt rústica, no? Cosa que no és el cas aquí a la zona del Bages, on l'entorn li juga molt a favor. No?
1: Jo he de dir que m'encanta la Badal del mandó. De debò, és un dels vins que em... Okay. Sí, és com molt... Em recorda una mica a un Pinot Noir, quasi, és així molt...
0: Si haguéssim de buscar un referent internacional, per descomptat seria un Pinot Noir. Aquest estil és, sí.
1: Bueno, doncs ara quasi hem acabat. Heu de dir el que pregunto a tothom, que si fóssiu una varietat o un vi, quin seria? Tu, Anna?
2: Jo... A mi això és el que més em costa, Bueno, un vi... Et diria un vi potent i estructurat del Bages. No m'atrevia a dir-te monovarietal, inclús et diria cupatge, val? On t'explica l'actualitat, no? Com viuen aquestes varietats autòctones, no? És el que dèiem, que un merlot, un sirà, un cabernet, el Bages té un gust diferent, no? Doncs perquè el seu clima és diferent i com el treballem. Per tant, et diria o un mandó o un picapoll. No, és que no talla-ho això, perquè és que no. És que em costa molt.
1: Bueno, un copàs, una barreja series, no? Segurament.
2: Sí, jo seria un copatge. Uh-huh. Un copatge molt del Bages, amb aquestes varietats internacionals ben arrelades, i amb una mica de mandó i una mica de somoll, per tornar-me a casa i per, no sé, per buscar aquesta essència, no? Uh-huh. Que també em defineix a mi.
1: Sí, sí. I tu, Ramon?
0: Jo em permetré també la llicència de Farma 2. Jo, una garnatxa blanca de la Terra Alta, i malgrat que avui parlem molt de Bages, però la meva trajectòria m'hi obliga, i un mandó del Bages, aquesta varietat negra, per mi tan interessant, amb aquest passat tan curiós i sobretot amb el futur que li espera, que jo crec que és molt gran i amb gran potencial.
1: Bé, doncs moltes gràcies a Anna Castillo i a Ramon Roqueta per estar aquí amb nosaltres avui amb aquesta història i històries del Bages i els vins i tot el que hi ha, i fins una altra.
2: Gràcies a vosaltres per convidar-nos.
0: Moltes gràcies.
2: Propera. Gràcies.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla la Tina Forest. Són moltes les persones i les famílies que conviuen amb un gos i quan arriba l'hora d'anar-se'n de vacances o simplement han de passar moltes hores fora de casa, necessiten algú que se'n faci càrrec. Més enllà de les residències canines tradicionals, cada vegada hi ha més propietaris que opten per cuidadors particulars que ofereixen un tracte més personalitzat en un entorn familiar. Aquesta tendència es reflecteix en els casos de la Carla Manzanares i l'Aldo Gavarró, dos joves que han convertit la seva passió pels animals en una activitat professional. Malgrat haver començat per camins diferents, tant la Carla com l'Aldo comparteixen la mateixa filosofia, la d'oferir una atenció individualitzada. Pots conèixer més a fons la història de la Carla i l'Aldo a www.cugat.cat. El col·lectiu per l'alliberament sexual i de gènere Sant Cugat, el Galliner, ha denunciat que els insults homòfobs del regidor de Vox a Sant Cugat, Jordi Guirado, no són una anècdota ni una broma desafortunada, sinó que són LGTBI-fòbia i són discursos d'odi. Ho ha fet a través d'un comunicat fent referència a les publicacions aquest cap de setmana del regidor de Vox. En el mateix comunicat, el col·lectiu també ha instat a l'Ajuntament a condemnar públicament els insults i activar tots els mecanismes per garantir que cap càrrec electe utilitzi discursos d'odi. Per la seva banda, els col·lectius locals de la Joventut Nacionalista, el Jovent Republicà, la Joventut Socialista i Joves Ecosocialistes han redactat un comunicat conjunt per demanar als partits municipals la reprovació dels comentaris de Jordi Guirado i per exigir aquest regidor que retiri els mencionats comentaris, reconegui el dany causat i ofereixi disculpes públiques al conjunt de la ciutadania, en particular al col·lectiu LGTBIQ+. I en cultura, el músic santcugatenc Oriol Saltó acaba d'estrenar el seu segon senzill sense tenir-la al seu costat. El primer, On eres tu, va sortir el passat 15 de maig i amb aquesta cançó comença encara el camí que l'ha de portar a treure un àlbum. La intenció de Saltó és treure un nou senzill cada dos mesos. Sense tenir-la al seu costat, explica el cantant i guitarrista, és una cançó de desamor, una situació amb la qual tota la societat es pot sentir identificada, ja que comenta tothom en un moment o altre n'hem viscut un. La producció del tema ha anat a càrrec de Sergi Riera i la mescla de Mauri Tonelli. Saltó explica que està molt satisfet del resultat final, així com de la nova faceta de guitarrista i cantant que a poc ha anat adquirint. I fins aquí les notícies, la informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: A continuació escoltarem una selecció dels millors capítols del Cinéfil Podcast.
3: Doc, no hay bastante carretera para alcanzar los 140 kilómetros por hora.
4: ¿Carretera? ¿A dónde vamos? No necesitamos carreteras.
5: Des que els coneixements i la tecnologia ens han apropat a l'espai exterior, el temps s'ha convertit en l'última i autèntica frontera. Des que Herbert J. Wells, pare de la ciència-ficció moderna, amb el permís de Juli Verne, escrivís La màquina del temps, milers i milers de litres de tinta han transportat en novel·les i guions els seus protagonistes a travessar aquest horitzó. De tipus de viatges n'hi ha per Navet i sa mare. Sovint, el passat o el futur és un lloc hostil en què sobreviure és l'única preocupació dels protagonistes. Civilitzacions remotes i utopies que ens alerten, a nosaltres, espectadors, dels perills del nostre present. Però de vegades el viatge és més curt i ens porta, a través de la nostra biografia, intentant corregir els errors amb funestes conseqüències d'efecte papallona. O senzillament ens fa retrobar-nos amb una versió més jove de nosaltres, a qui cal una estirada d'orelles, amb una versió anterior de la nostra pròpia família. Trobar-te ta mare més jove i que te tiri sa canya és una idea que només se li podia ocórrer a Robert Zemeckis. Bucles temporals, protegir la sagrada línia del temps, salvar la humanitat de Thanos o viure un amor a través dels segles amb un escocès del segle XVIII que és tan guapo, bon home, curós i tendre que acaba sent gairebé més fantasiós que la mateixa idea de viatjar en el temps a través d'unes pedres antigues. I en pedra et seguim, perquè si variats són els destins i tipus de viatges, també ho són els mitjans que ho fan possible. Màquines steampunk cap a un futur primitiu on uns morlocs subterranis atemoreixen el que queda d'humanitat. un espai tetradimensional des del que enviar missatges en morse a la teva filla, portes ministerials que et duen de viatge a través del nacionalisme banal espanyol, cabines telefòniques del Londres dels anys 50 o uns acuts 54 col·legues. Fins i tot, com ens va ensenyar Villeneuve, es podria viatjar en el temps aprenent un nou llenguatge. Nosaltres avui no canviem d'època, però a través de les ones de Cugat Mèdia i Ràdio Cambrils explorarem tots aquests temes amb l'ajuda del nostre expert en ciència-ficció, el doctor Jordi Ojeda. I, com sempre, Jan Romaní, redactor del web El Cinèfil, i J.R. Armadàs, director del web. Benvinguts i benvingudes, cinèfils i cinèfiles. Jo som en Joan Miquel Mas, i ara comença El Cinèfil Podcast.
6: Què tal? Quines ganes de viatjar en el temps.
5: Home.
6: I què oportú que és aquest programa, perquè, clar, després d'aquesta introducció hem de fer un petit recordatori, i és que aquest any, 2025, fa 10 anys que els cotxes no volen.
5: Ah, exacte, exacte.
6: O sigui, fa 40 anys de la pel·lícula Back to the Future, i segurament aquesta és l'efemèride que ens ha fet dedicar aquest programa a aquest tema, i ara mirem per la finestra de Cugat.cat, tot i que és un carrer de vianants, jo fa molts anys que miro per la finestra i no veig cap cotxe que volen.
5: No volen ni els cotxes, ni els monopatins, i encara t'has d'acordar tu mateix les sabates. Vull dir, són el futur que ens prometien, el futur ja no és el que era.
6: Emoció enganyó.
7: Ni tenim 40 versions de la pel·lícula Tiburón.
6: Exacte, exacte.
5: Exacte, tot malament, tot malament. Bé, benvinguts una altra vegada, com estàu? Tots vosaltres?
6: Molt bé, amb ganes de viatjar al passat i al futur.
5: Jo voldria encetar una mica aquesta tertúlia demanant-vos, com he dit, hi ha moltes maneres de viatjar al passat, de viatjar al futur, i jo m'agradaria demanar-vos, de totes les màquines del temps que s'han inventat al cinema, quina és la que vosaltres us agradaria més agafar?
6: Va, comencem amb el professor Jordi Ojeda, sí. Un dels redactors il·lustres i més antics del cinèfil, que el tenim una altra vegada al Cinèfil Podcast per parlar de termes científics que són els seus preferits. Jordi, sí, endavant.
7: En podríem parlar molt, de les màquines associades, i per exemple, de Regreso al Futuro també en podríem parlar ara de per què es va escollir el cotxe. Jo, si haig d'escollir una màquina, evidentment escolliria la TARDIS.
5: Ah, clar.
7: Perquè no se sabeu que la TARDIS és una cabina de policia britànica, una cabina del que se'n diu de la policia de proximitat, que estaven en diferents cantonades on ells tenien el seu despatxet, les seves coses, i que a Doctor Who, no sé exactament per quina mecànica quàntica, quan entres es converteix allò en un palau. Llavors, és el millor. És el millor. I per dir un contrapunt, diguem, a la tarda seria per viure i viatjar, i si haig diguem, de tant en tant pues, anar, pues, hi ha una pel·lícula que es diu Jacuzzi al passado,
5: sí.
7: Pues, escolta'm, pues, també aniríem al Jacuzzi i després ja ens aixecarem i anem a on sigui.
5: Home, sí, clar, sí. Almenys així ja estàs còmode, no?, de dintre. Exacte. De la màquina. Tu, Jan, com t'agradaria viatjar al passat?
8: A veure, per practicitat, penso que el millor és agafar el giratemps de Harry Potter 3, que allò ho portes aquí a sobre com un culleret i de seguida, en un moment, li dones les voltetes que calgui i viatges al moment que calgui. Em sembla la forma més pràctica que no les andròmines enormes que veiem a tantes pel·lícules per viatjar en el temps.
5: Exacte. I tu, JR, com viatjaries en el temps?
6: Jo sóc un clàssic, jo em quedo amb el DeLorean. Jo crec que és la màquina del temps més molona que hi ha hagut, i segurament avançant-me el que comentava en Jordi fent mig spoiler, i és que no anava a ser la màquina del temps original. La primera màquina que m'han pensat per la pel·lícula era una nevera.
7: Exacte.
6: O sigui, imagineu-vos com hagués canviat la pel·lícula si en lloc de tenir un cotxe molt on que les portes se li obren cap a dalt. O sigui, és una merda de nevera.
5: Clar,
8: bueno,
5: però pensa,
8: les neveres ens semblarien espectaculars per la influència de la pel·lícula.
7: El que passa és que els va fer por que la gent, sobretot els nens i tal, se poguessin, diguem, a jugar, a ficar-se dintre d'una nevera i no poguessin sortir.
5: Ens fam estalviar moltes hipotèrmies, no?
6: Segurament.
5: Canviant-ho per un cotxe.
7: Sí. Tinc una altra curiositat respecte a això, i és que és bastant coetani en aquella època una sèrie que després es va fer molt famosa, que es deia Aventures de Billy Ted.
6: Sí.
7: Que el protagonista, un dels dos protagonistes era el Keanu Reeves, va ser la primera d'això, i van decidir que la màquina del temps seria un cotxe. I llavors es va trobar que es va estrenar abans la pel·lícula de Regreso al Futuro, i van dir, ostres, diran que ens hem copiat. I llavors ho van canviar per una cabina. I al final ha quedat... Que de fet, s'ha fet, es va fer la sèrie, després s'ha fet les pel·lícules, i sempre s'està parlant de veure quan tornen aquests, però vull dir que, que la influència de Resto Futuro arriba fins a molts...
6: No, no, i tant, i tant. I a més, a
7: moltes produccions.
6: El DeLorean, tenint en compte la sort que va tenir l'empresa, o sigui, que després van tancar molts anys, pocs anys després, i el cotxe es va convertir com en una espècie d'element de col·leccionista.
7: Clar, bueno, només es van construir, fabricar 8.000 cotxes.
6: Clar, i això 8.000. Encara els fa més mítics, no? Perquè si fos un Seat Panda...
7: Perquè és una edició limitada,
6: exacte,
7: per dir-ho així.
6: Exacte, exacte. Sí, sí. I llavors jo crec que van tenir aquesta espècie de coincidència bestial de la història, que el que van triar es va convertir en una edició limitada perquè la fàbrica va plegar veles i, per tant, no han pogut, diguem, seguir amb això i no ha sigut un cotxe que s'hagi fabricat en massa més enllà.
5: Seria interessant saber per quant es podria vendre ara un dels DeLoreans, aquest edició limitada.
6: Jo ho he mirat, això.
5: Ah, doncs contesta.
6: Algun dia que dius, a veure, si em toqués la loteria, quan m'hauria de gastar per comprar un DeLorean?
7: Doncs, home, al Festival de Sant Cugat vam tenir un DeLorean.
6: Vam tenir, efectivament, a Sant Cugat Fantàstic, vam tenir, quan feia, en aquest cas, 30 anys, de la pel·lícula, o sigui, fa 10 anys, vam tenir un DeLorean, perquè hi ha DeLoreans a Catalunya, que ho sapigueu.
5: Ostres, això és...
6: Hi ha propietaris de DeLoreans a Catalunya.
7: En conec tres.
6: Efectivament. I també, allò en plan webs d'aquestes de venda de segona mà, el més barat que vaig arribar a veure va ser 25.000 euros en un moment. Ostres. I després n'hi havia de 40 i 50.
5: Ai, doncs encara em sembla barat, o 40.000 euros és el que costa.
6: També et dic que, com a bon seguidor i fan de la saga, quan van portar el DeLorean aquí a Sant Cugat, jo m'hi vaig pujar. I és incòmode de collons. Perquè jo faig 1,90 m i les cames també me les havia de posar dalt com les portes.
7: Sí.
6: O sigui, és molt maco, és molt mític, però conduir allò ha de ser un infern.
5: I sobretot si vas a 140.
6: Exacte. I a més... amb els dos seients davant, però a darrere no hi ha ni espai. O sigui, jo crec que és un cotxe molt mític, però avui en dia seria molt poc pràctic, molt incòmode, però és igual, quedem-nos amb la part bonica, que és que ha passat a la història i que és la màquina del temps més molona que hi ha hagut.
5: La més mítica, sens dubte. Entrant una mica ja, parlant de viatges en el temps.
6: Vinga.
5: Tenim 50.000 exemples a diferents tipus d'històries. Aleshores, jo voldria començar a parlar una mica de què és més interessant per vosaltres quan es viatja en el temps per descobrir civilitzacions passades i aquesta cosa que està envoltada de mite, o quan la història de la pel·lícula porta el protagonista a enfrontar-se a un mateix, no? Com a la mateixa família, com seria Regressar al Futuro.
6: Jo, abans d'això, m'agradaria fer una pregunta al Jordi Ojeda, que és si és possible viatjar en el temps.
5: Ah,
6: perquè, clar... Tanta fantasia, tanta pel·lícula, tanta literatura... És possible viatjar en el temps?
7: Bueno, tota la ficció que es va fer famosa a partir dels anys 20 sorgeix a partir de que l'Einstein fa la teoria de la relativitat, i llavors això genera moltíssima discussió als diaris de forma popular. Hi ha un concepte que és el concepte de la fletxa del temps, que justament s'acunya l'any 27 per un astrònom britànic que es diu Arthur Eddington, i que és el primer que posa una mica d'ordre, que diu, escolta'm, aquesta fletxa del temps és, suposem, diguem-ne, que el temps és una direcció i la fletxa, el sentit, vol dir que anem cap al futur. Val? Llavors, el que es proposa a la ficció és quan aquesta fletxa es deforma, o sigui, quan surten més fletxes, que serien altres universos, o quan aquesta fletxa es regira i es fa un bucle. Val? Llavors, clar, la pregunta de si es pot viatjar en el temps, amb els coneixements que tenim avui en dia, diríem que sí que es pot viatjar cap al futur. Val? El que deia Einstein és que si tu t'apropes a un planeta que té una massa molt gran o t'apropes a un forat negre, el temps passa més lent per tu. Això es diu la paradoxa del rellotge, també es coneix com la paradoxa dels germans bessons, i suposo que heu sentit parlar, no? O sigui, que hi ha dos bessons, que un puja amb una nau espaial, aquesta nau espaial està a l'espai viatjant amb una velocitat propera a la velocitat de la llum, i quan torna, aquest senyor li ha passat al millor 3 mesos, i el seu germà bessó li han passat 30 anys.
8: Exemples, Interestel·lar o Lightyear de Pixar.
7: Exacte. Per exemple.
5: Sí, sí.
7: Aquesta és la resposta, és que sí, però cap al futur.
5: Però seria això,
7: I si tenim, màquines que permetin anar a aquesta velocitat.
6: Clar, clar. Bueno, com a mínim, teòricament, és possible.
7: Sí. I no hem de confondre amb el planeta dels simis, perquè allà el que hi ha és una hibernació.
6: Val. Llavors, dit això, tornem, perdona, a la teva pregunta, Joan Miquel, però no, crec que ara, era interessant primer.
5: Ara m'ha sortit més pregunta a partir d'això, que és que, clar, si teòricament per poder viatjar en el futur hi hauria d'haver una persona viatjant a la velocitat de la llum, una persona pot viatjar a la velocitat de la llum i no morir en l'intent? Se suposa que no. Jo tenia entès que no. Que
7: bueno, si hi ha una teoria, no recordo el nom del físic, però hi ha una teoria d'un físic que diu que es fa com una mena de bombolla al voltant de la nau, i llavors tu dintre de la bombolla... És com si tu anessis ara amb un tren d'alta velocitat, el tren va a 300 km per hora, però tu no t'enteres, tu estàs allà llegint el diari, estàs bevent una beguda, no tens cap problema, vas al lavabo, i el tren va a 300. Pues, hi ha una teoria de la física, però bueno, una teoria, diguem-ne, ficcionada, que diu que llavors es fa com una mena de bombolla dintre de la nau, llavors tu dintre de la nau pots fer vida normal i la nau va a una velocitat molt alta.
6: Bueno, una mica com ara, no? La Terra es mou, però no ens estem movent amb ella.
7: Que, per cert, aquesta teoria és dintre de tots els friquis que hi ha al voltant de Star Trek. Sí, que és una altra...
5: Bueno, això seria la velocitat de curvatura.
6: Exacte, la tecnologia Warp, que diuen en la sèrie de Star Trek, és la que els hi permet.
7: Llavors, dintre d'aquest món, aquest univers de friquis, diguem-ne, hi ha tota una teoria d'això, no? Que també, per cert, aquí no sé si m'avanço temes, però hi ha el tema del forat de Cook, que el forat de Cook també en Star Trek està utilitzat amb pinces, perquè diguem, el forat de Cook el que permet és fer com una drecera entre dos punts de l'univers, però aquestes dreceres no, diguem, si tu per anar d'un lloc a un altre necessites un segle, diu, no, però tenim una drecera, però potser la drecera necessites 3 anys. I això a la ficció...
6: És el mític exemple que surt de totes les pel·lícules d'agafar un paper, doblegar-lo i travessar el llapis.
7: Pues aquest paper, en realitat, hi ha un recorregut. I a lo millor, mira, t'estalvies 300 anys, però tens 3 anys de camí. I en canvi, la pel·lícula passa en 3 segons.
6: Són els túnels de Vallvidrera que ens connecten Sant Quat amb Barcelona, abans havien de fer la rebassada, i ara...
5: Però jo també volia demanar, perquè anar al futur és molt interessant, però jo que vaig estudiar història i ja estic prou preocupat amb la intel·ligència artificial que m'arrobi la feina, voldria saber, viatjar al passat és teòricament impossible?
7: En teoria, sí.
5: Sí? O sigui, no hi hauria cap possibilitat...
8: Hi ha el tema que ja ens n'hauríem enterat, no? Si es pogués viatjar al passat.
7: Bueno, això és una paradoxa. Això se li diu la paradoxa de l'absència del viatger en el temps. Que és que si fos possible, com és que no l'estem veient o no han tingut manifestacions, no? Hi ha un plantejament a la ficció molt interessant que surt justament a la pel·lícula Interestel·lar, que és amb la cinquena dimensió, que això en sé menys, que és el gravitron, i que fa que la pel·lícula, la filla estigui parlant amb el pare, que el pare està en el futur i està comunicant-se amb ella quan ella era petita. Llavors, bueno, aquesta part, diguem-ne, de la física quàntica no la conec tant, però hi ha aquesta cinquena dimensió del gravitron, que no sé exactament... En aquesta pel·lícula Interestel·lar és l'única cosa que jo crec que va ser més, diguem-ne, imaginada pels guionistes i pel director.
5: Sí, perquè és una tecnologia, el que inventen una espècie de tecnologia que crea un espai pentadimensional.
7: No,
5: és una cosa
7: malíssima. Parlen de la cinquena dimensió, que fa que hi hagi... és aquesta força que, diguem-ne, que té a veure amb la gravetat, i no sé exactament com funciona.
6: Jo a vegades miro darrere la llibreria per si acas veig el meu avi o alguna cosa. De moment no me l'he trobat mai.
5: Jo, si sóc com comencen a caure llibres de la llibreria, no me posaria a mirar si hi ha un codi en morse.
6: Per si de cas.
5: Jo estic cercant un altre pis.
6: Per si de cas.
5: Directament.
6: Bé, tornant anem una mica a centrar el tema en el cinema i en els recursos, o sigui, com ha fet servir el cinema, els viatges en el temps i el per què, no? Perquè tornant a la pregunta o a la reflexió que feia en Joan Miquel, quina és l'argument, no? L'element narratiu que es fa servir per això, no? El de confrontar la mateixa persona amb ella mateixa o, en aquest cas, senzillament descobrir mons futurs o passats. Quins us agraden més?
8: Home, jo trobo bastant més interessant la confrontació d'una persona amb el seu propi passat o amb el passat familiar que no tant el viatjar a una època concreta, perquè al final el cinema ja ho fa això. Sense necessitat de viatges en el temps ja et fa viatjar a una època concreta. Ja tens una pel·lícula sobre els dinosaures, sobre l'edat mitjana, sobre el que vulguis. En canvi, tot el que té a veure amb paradoxes temporals, amb bucles temporals, amb tot això que té a veure amb el fet de viatjar en el temps i què passa si canvio una cosa i com el canvi d'aquesta cosa afecta a com està ara el nostre present, no? Com un l'efecte papallona, que en diem, no? De, com una, un petit canvi en el passat fa que canviï tota la realitat en el present i en el futur. Això em resulta molt més interessant, les ficcions que exploren tot això, no? No sé, vosaltres.
5: Clar, hauríem de tenir present, a lo millor també, que sempre qualsevol ficció és un viatge per personatge, no? Des del rotllo del viatge de l'heroi. Aleshores, per molt que te'n vagis a visitar una civilització superanterior, en el final, lo important és com això en el protagonista li fa reflexionar sobre el seu present, sobre qui és, sobre cap a on ha d'anar. Jo, de totes maneres, també el tema de les paradoxes temporals el trob. Perquè a mi, precisament, com que m'agrada molt la història, el que m'agrada és veure reflectida la història, no? En si mateixa. No tant la confrontació entre el present i el passat. Tu com ho veuries, Jordi?
7: Bueno, volia afegir coses que heu comentat. El tema de l'efecte papallona surt en un llibre del Matheson que es diu El so del tro, que es va fer una pel·lícula molt interessant i que consisteix en una empresa de turisme que fa viatges al passat, a l'època prehistòrica, en la que hi ha un Tyrannosaurus Rex que s'apropa a diguem, on estan els turistes i quan s'està apropant-se resulta que hi ha una bassa de petroli i el Tyrannosaurus mort i sempre veuen la mateixa escena. O sigui, la gent paga per baixar al passat i veure això. I en un dels viatges, un turista que fa un moviment que no ha de fer trepitja una papallona. Llavors, quan tornen a la seva època, diguem-ne, la societat ha canviat, és diferent. Mm. No? I llavors aquí es produeix aquest efecte de que trepitjar una papallona a la prehistòria et pot canviar, diguem-ne, uns quants milers d'anys després et pot canviar el futur. Però, bueno, aquest origen, diguem-ne, ve de la novel·la de ciència-ficció d'aquesta persona.
6: De totes maneres, i ara ja entrem una mica en què passa quan viatges en el temps, segons explica també Doc Emmett Brown a Regreso al Futuro, clar, tu en el moment en el que canvies una cosa del passat, teòricament es crea una nova línia temporal. Per tant, ja no pots tornar al teu passat del qual vens, perquè ja l'has alterat. Per tant, mai serà com és.
7: Bueno, això és una de les teories que parla de
6: com es resol el problema, no?
7: Dels universos múltiples.
6: Exacte.
7: No? O la teoria de corda. Vam veure a la sèrie d'Héroes. Hi havia una habitació que estava plena de cordes perquè deien, si surto d'aquí i canvio això i me'n vaig a l'altra corda i llavors no sé què, llavors vas creant universos múltiples de diferents possibilitats, no? Això que dèiem abans de la fletxa, tu tens una fletxa, quan canvies alguna cosa estàs creant una altra fletxa,
6: una fletxa nova.
7: I llavors crees aquesta distorsió, no?
6: Això, perdona que et talli, és un recurs que ara estan fent servir actualment amb tota la fase 6, em sembla, ja, dels Avengers, no? Amb la TVA i aquesta del món del Loki quan va, no? Com aquests multiversos, no? Van creant diferents línies o diferents universos on tots convivim, però que són diferents de l'original.
7: Clar, és que volen recuperar, ara segurament el que passarà és que volen recuperar els personatges inicials dels Vengadors, i llavors amb un nou cast. Llavors una forma és anar-te a un altre univers i que te'ls trobis allà.
6: I ja està.
7: I,
6: bueno,
8: això... La forma com resolen això moltíssimes ficcions, sèries i pel·lícules sobre viatges en el temps és la norma aquesta de el que ha passat, i que tot el que un personatge fa quan viatja en el temps, vull dir, des del trepitjar la papallona, la idea és que això, aquella papallona sempre va ser trepitjada, de manera que no hi ha conseqüències pel futur, perquè allò que aquella persona que ha viatjat en el temps ha fet sempre ha passat d'aquella mateixa manera, no?
5: I després hi ha també la resolució de dir, has d'acceptar aquell fet traumàtic, com a la pel·lícula, i a la novel·la, imagines que la novel·la no hi ha llegit, la pel·lícula de la màquina del temps, de Wills, que tota la trama ve de que a ell li maten la seva dona, aleshores crea una màquina del temps per salvar la seva dona, però quan salva la seva dona tot se'n va en orris, aleshores hi ha una mica això d'acceptar...
7: Això és la pel·lícula?
5: Jo vaig veure la pel·lícula és que fa molt d'anys.
7: No, perquè la novel·la no és així,
5: Ah, no és així?
7: No. I les pel·lícules jo diria que tampoc.
5: Hi ha una pel·lícula dels anys 2000, que és la màquina del temps, que va d'això, que li maten a la dona un moment de vora d'una
7: No, de fet, la màquina del temps de Wells viatja només al futur. Això és el que estàvem dient.
5: Sí, o sigui, ell intenta anar primer a salvar la seva dona... No ho aconsegueix i al
7: exacte,
5: final...
7: I després se'n va cap al
5: futur.
7: Sí.
5: Que trobes molt
7: de fet, la novel·la original, que no té res a veure amb... bueno, aquesta l'any 2000 s'assembla una miqueta. La novel·la original del H.G. Wells, que és del 1895, de finals del segle XIX, és en realitat... ell feia ciència-ficció sociològica. I per tant, el que volia mostrar era la lluita de classes. I llavors, ell quan anava viatjant al futur... anava descrivint diferents societats on hi havia doncs, una autarquia, una democràcia, un no sé què. Llavors ell intentava mostrar lo que seria exemples de lluites de classes en diferents situacions. Llavors, amb aquesta excusa de la màquina del temps ho podia ensenyar millor.
6: A mi un dels recursos que més m'agraden per això és el de l'eterna pregunta de si tot està escrit. I de si realment podem canviar aquest present / futur viatjant normalment al passat per corregir-ho.
5: La de matar Hitler, no?
6: Exacte.
5: La típica.
6: La típica de matar Hitler. I qui diu que si anem a passat i matem Hitler, no ens surt l'endemà un altre.
5: És que lo més segur, això t'ho contesto jo com algú que se va passar anys a una facultat d'història, t'ho dic, hauria sortit algú altre exactament igual o pitjor.
6: Per tant, d'alguna manera,
5: com si avui en
6: hem d'acabar d'acceptar que tot està escrit i no podem fer res per canviar... a veure...
7: Crec que això és d'un físic dels anys 70 que es diu el principi d'autoconsistència de Novikov.
6: Mare de Déu. Ostres. A veure, torna a dir el nom, sisplau.
5: Sí, sí.
7: Sí, és una proposta que és el principi d'autoconsistència de Novikov, que ve a dir que la naturalesa és prou sàvia com per assegurar que no puguis canviar res. No, per exemple, hi ha un llibre que s'ha fet una sèrie, un llibre de l'Stephen King que es diu 11-22-63, que no sé si se'n recordeu, però és la data en què maten el Kennedy. És una pel·lícula o una novel·la en què un viatge en el temps agafa amb una persona del futur i li diu te'n vas a l'any 60 i tens 3 anys per evitar que matin el Kennedy. I no hi ha manera. O sigui, el tio això ho fa diverses vegades, diverses vegades se'n va a l'any 60 i no hi ha manera, sempre el maten. I és una constatació del principi de Novikov, no? que la naturalesa intenta protegir-te. No? I inclús, per exemple, ell s'enamora i agafa una noia, se l'emporta al futur, quan arriba al futur la noia es posa malalt i mor de seguida. No? Com dient, el temps. No? Hi ha una pel·lícula que es diu En algun lugar del tiempo, que també està basat en una novel·la, amb el Christopher Reeve, en el que és, Christopher Reeve és un viatger en el temps, i al final bueno, també hi ha un problema de que de tant viatjar en el temps agafen una mena de càncer i es moren, perquè la naturalesa es protegeix de que ningú pugui alterar la situació del que està esdevenint.
5: I a part, també hi ha una cosa, tornant en el tema històric, que és avui en dia estem molt de dins d'un pensament en el que una persona pot canviar el món, però no. És a dir, encara que li donen molta importància que Hitler era, en aquest cas, no, el del nazisme, o Kennedy, l'assassinat de Kennedy, són personatges importants d'un context molt més ampli. Aleshores, sigui aquest o sigui un altre, el context depèn de tants de factors que una persona no és realment tan rellevant.
7: Bueno, penso que això també té un nom, aquesta paradoxa. Això es diu la paradoxa de les boles de billar. La paradoxa de les boles de billar, imagina't que jo estic amb un taco i li dono amb una bola de billar i aquesta bola de billar es fica en un forat. I aquest forat és un forat de cuc i surt per una altra tronera i xoca amb ella mateixa, o sigui, surt en el passat i xoca amb ella mateixa i aquesta bola es desvia. Si es desvia no podria entrar al forat i per tant no podria haver sortit. Per tant, la paradoxa de les boles de billar és que si surt ella mateixa surt en el passat per xocar, igualment hauria de tornar, hauria de xocar, però igualment hauria d'entrar en el forat de la tronera.
6: Ens explota el cap.
7: Exacte. Sí, sí. I llavors això és el que diu la paradoxa de les boles de billar, perquè si no, no té sentit aquesta situació.
5: Clar.
6: També un recurs molt fet servir i molt interessant és el dels bucles. El tema de que no pot sortir, i aquí òbviament hi ha la mítica del dia de la marmota, però que és un recurs que s'ha fet servir molt. També una de les que més em va agradar en el seu moment és aquella del Tom Cruise, de The Edge of Tomorrow.
5: És meravellós, sí, aquesta pel·lícula.
6: Molt bona.
7: Està basada en un manga, l'origen és un manga.
6: I molt interessant, doncs, com el tema de vinga, anem repetint fins que surti bé el joc, no? Que és el que ens, com a mínim, en els videojocs, això ens ha passat tantes vegades.
5: Exacte.
6: Jo és que no, quantes vegades he fet aquell castell del Zelda que no he aconseguit passar, i vinga, pum, arribes i ho aconsegueixes.
7: Home, ara hi ha una sèrie que s'està emetent ara mateix, que es diu Proyecto Lázaro, no sé si l'esteu seguint.
5: No.
7: Proyecto Lázaro és superinteressant, eh? És una organització que es dedica a controlar el que està passant en el temps. ¿Vale? Llavors tenen la potestat de fixar el temps. Llavors hi ha un dia a l'any en què es fixa. Llavors, si tu durant aquell any ja passa alguna cosa, hi ha un atemptat, o ja passa una cosa que no t'agrada, pues, reinicies aquell any. Però quan ha passat aquell any, diguem-ne, ja no el pots, ja no el pots tornar a canviar.
6: Mencionant això, i també anant al tema de les sèries, i potser m'estic avançant en alguna cosa que diran ja més endavant, però penso que una de les grans sèries sobre això, i que més s'ha fet en una televisió pública, és El Ministeri del Tiempo.
5: Sí.
6: Perquè jo crec que compleix tots els objectius del que ha de ser una ficció en una televisió pública, que és ensenyar-te la història del país, a més d'una manera entretinguda, interessant, amb personatges molt ben fets, i a la vegada el que està fent és, ostres, és que anem allà i anem a Cervantes, anem allà i anem als Visigots, anem... Llavors t'està ensenyant història a través d'una ficció.
7: Això feia el Doctor Who primigeni,
6: sí.
7: Després ha canviat molt, però vull dir que el Doctor Who també anava a entrevistar a Shakespeare, eh? Vull dir que...
5: I el Van Gogh, també. Hi ha
7: també, sí.
5: Jo té les meves reticències una mica amb la visió de la història que donen el Ministeri del Tiempo, però com
6: aquesta
5: a sèrie...
6: Aquesta és una altra, però...
5: Com a sèrie, a mi m'encanta. És molt entretenguda i està
6: a
5: molt
6: el, a mi el que m'agrada, ja et dic, és això, és el concepte, no? Que una televisió pública sigui capaç de crear un projecte, un producte de ficció, no? Que d'entreteniment, però que per sota t'estigui col·locant la història, no?
7: Però fixa't si era bona, que se la van carregar.
6: Exacte.
5: Sí, i que l'han volgut de copiar els anglesos, primer amb una sèrie, després amb un... Bé, primer els americans
6: van copiar-la. Demanda inclosa, que va guanyar.
5: La mateixa cosa, i van guanyar això que dius, que li van posar una demanda als americans i van guanyar. I ara fa poc van publicar una novel·la a Anglaterra, que era The Ministry of Time, que anava exactament del mateix, i aquesta també l'han demanat, però no sé, ara mateix com demandat però, encara no sé.
7: Recordo que hi ha una pel·lícula que es diu Time Cop.
6: Sí.
7: Que,
6: del Van Damme.
7: Del Van Damme, que va d'això, o sigui, que són policies del temps. Mm. Vull dir que al final tot, diguem-ne, al final s'assemblen molt, diguem-ne, els dissenys s'assemblen molt.
5: I quan també aquí... dedica, a nivell de funcionari, m'assembla més interessant el perfil oficinista del Ministeri del Tiempo que
7: de
5: un policia, d'així, també dic.
8: No, anava a dir que aquí a Catalunya també vam tenir la nostra sèrie de viatges al temps, la de Si no t'hagués conegut.
6: Exacte.
8: No sé si la veu veure.
6: Si no molt bé.
8: Que, bueno, normaleta, tampoc no és que...
6: Rodada en gran part a Sant Cugat, a més.
8: Doncs està superbé, és boníssima. No.
6: Jo la vaig veure en el seu moment,
8: bé,
6: i a mi però... no em va desagradar, i a més jo penso que justament, les televisions públiques i la nostra ha de ser una com la que més, ha d'apostar per aquests formats, perquè, lamentablement, hi ha molt poca ciència-ficció a la televisió pública. I, ostres, que està molt bé que fem les de l'hoquei i està molt bé que fem el Merlí, però sèries com aquestes, una mica més arriscades, amb una temàtica que se surt de la normalitat o del que entenem com a normalitat de la tele pública, a mi em va agradar molt.
5: Però això també és una mica de la tendència, les modes i els tipus de creadors. També m'abans molt sense conèixer-ho a fons, però a Catalunya se tira molt més per realisme i d'explicar la pròpia realitat, més que això, cinema de gènere, que especularia sobre segons quines coses o faria reflexionar sobre la història.
6: Però part, i ara això és, diguem, discurs editorial, si vols, però part de la funció d'una televisió pública és crear productes d'entreteniment vàlids en tots els gèneres.
5: No només
6: en, no sé, en la comèdia o amb el gran drama o tot plegat.
5: Clar, però és el tema de si els creadors que acaben poden tenir l'oportunitat de fer productes, els surt més rentable i tenen més ganes d'explicar. Vull dir, jo tampoc li diré...
8: Té molt a veure amb tema pressupost, també.
5: Sí. Jo no li diré a algú que fa pel·lícules, no, les has de fer de ciència-ficció. No. És de lo que tu vulguis parlar, i si vols parlar de tu i del teu entorn o de la problemàtica social que hi hagi, doncs mira, anem així. Però ja que parlem de pel·lícules, passarem...
6: Ja que parlem de sèries...
5: Jo
6: crec que és el moment, aprofitant la vinentesa, que passem a la secció del Jan, que ens ha preparat aquí un rànquing amb sèries de viatges en el temps.
8: Perfecte. Doncs us en porto 5. Evidentment, notareu que me n'he deixat moltíssimes fora. Però bé, he intentat aquí posar-ne 5, que tingueu a plataformes, que pugueu veure... que potser no hagueu sentit. Abans que res, menció honorífica a Lost, que no la poso perquè és només al final que hi ha viatges en el temps, però ja sabeu que a mi sempre m'agrada colar-la. Número 5, l'has mig mencionat totes a la teva introducció. Número 5, la teniu a Netflix, és Outlander, val? La història d'amor entre la Claire Beauchamp i Jamie Fraser. Ella és una infermera de combat de l'any 1945, que és misteriosament transportada a l'Escòcia de 1743, on coneix aquest jove guerrer romàntic i aventurer, Està basada en una saga de novel·les homònima de Diana Gabaldon i és un tipus de sèrie que no té el que esperaries d'una sèrie sobre viatges en el temps. És una sèrie d'època que transporta a l'Escòcia, que és fantàstica, els paisatges, el disseny de producció, molt més tranquil·la que la resta de coses que us portarem de ciència-ficció, però que realment està molt bé i et fa passar molt bé l'estona.
7: És més interessant per la història d'Escòcia que no pas pel viatge en el temps.
8: Exacte.
5: Sí. Però bàsicament és una història d'amor.
8: Eh? És una història d'amor, sí.
5: És molt bona, eh? A mi m'agrada molt.
8: És molt maca, sí. Estan ara la seva 8a temporada a inicis del 2026. Uh-huh. Número 4, Russian Doll, la teniu a Netflix, muñeca russa, en castellà. És una sèrie sobre una noia que es veu eternament atrapada en una festa que es repeteix una vegada i una altra, no? És el bucle temporal que deia abans el JR, tipus Groundhog Day, la dia de la marmota. I això és una noia interpretada per la Natasha Lyonne, que està molt bé, molt divertida, molt humor negre, sobre això. Aquesta parla una mica sobre la incapacitat de tirar endavant, no? De quedar-te estancat amb la teva vida i no saber tirar endavant a partir de la típica idea del bucle temporal, i té acció, té thriller, té comèdia, molt recomanable a Netflix. Número 3, al podi havia de ficar Doctor Who per algun lloc, perquè Doctor Who, o sigui, la podria haver ficat al número 1, però és com tan evident que és la mestra de totes les altres sobre viatges en el temps, no? És potser la sèrie que més vegades ha navegat a aquest tema, ho ha explorat de formes tan diferents en les 30.000 temporades que té Doctor Who, que al final, doncs, algunes vegades ho ha fet de forma fascinant, altres vegades més fluixes. Jo, evidentment, no m'he vist tots els capítols de Doctor Who. No sé si hi ha algú aquí que ho hagi fet, tant les antigues com les noves.
7: De fet, és impossible, perquè hi ha episodis que han desaparegut.
8: Doncs és impossible. Han desaparegut en el temps. Les noves ara les teniu a Disney+, però bueno, les sèries de la BBC de tota la vida, que té el rècord Guinness de ser la sèrie de ciència-ficció més llarga que s'ha fet mai. Número 2, per una sèrie que a mi m'encanta, que és Fringe. La teniu a HBO Max i Movistar. També la vam veure a TV3 en el seu moment. Alguns potser la descobriríeu per allà. Parla d'una agent de l'FBI, l'Olivia Dunham, que amb el seu equip s'encarrega de resoldre casos inexplicables de ciència-ficció. Realment, el tema de viatges en el temps apareix a partir de la segona temporada i és molt més prominent en la tercera, la quarta i l'última, la cinquena, sobretot. Però explora els viatges en el temps d'una forma, per mi, fascinant, amb el tema de com s'obren les diverses línies temporals,
7: els
8: personatges dobles...
7: No?
8: Sí, exacte. I molt, molt,
5: jo només
8: molt
5: vaig veure la primera temporada i ara he flipat que m'anessis, perquè per
8: doncs
5: mi era
8: cinc temporades
5: paranormals, saps?
8: Sí, sí, però de seguida entra en aquest tema a partir de la segona temporada. I
7: és que és més important pel tema de dels universos paral·lels que no pas pels viatges en el temps, però bueno, ja, sobretot al final, l'última temporada, els viatges en el temps, però són viatges cap al futur, vull dir que és... Bueno, és una...
5: Que xulo.
8: Sí. I per mi la millor sèrie que s'ha fet sobre viatges en el temps, que és la sèrie de referència sobre viatges en el temps, és Dark, que la teniu a Netflix, perquè em sembla una sèrie complicadíssima, que parteix de la desaparició d'un nen en un poble alemany, però el que acaba destapant és infinitat de línies temporals, familiars, que... O sigui, la bogeria que tenen allà d'esquema a la pissarra, com si fossin detectius, per poder arribar a crear les línies de guió que creen, tots els girs de guió que hi ha per entendre qui és el pare d'aquí, qui és parella d'aquí, els fills, els cosins, mentre a la vegada és entretingudíssima, està molt ben feta, el repartiment és excel·lent, perquè el que és una mateixa persona en el passat i en el futur semblen realment la mateixa persona, i això també té molt mèrit. I, bueno, és una sèrie que realment necessites una llibreta per anar apuntant i entenent el que està passant. És veritat que en alguns moments és fàcil perdre's, però, tot i així, em sembla una sèrie superben construïda per Baran Bo-Odar i Jean-Jé Fiese.
7: Bueno, hi ha gent gran que en realitat són els nens, no? Sí, que van anar al passat i es van quedar en el passat, i llavors ara diguem-ne són la gent gran.
8: Sí, o sigui, com vas descobrint, no?, que realment, hòstia, aquest personatge que porto dues temporades seguint és el mateix que aquest,
7: exacte,
8: que de cop ha aparegut i és la versió gran. Realment està molt, molt ben construïda, sí. I em sembla com la sèrie més rodona, tot i que al final hi haurà qui diu que no és tan perfecta, no és tan perfecta, però és que és impossible, o sigui, lligar tots els caps que hi ha, però em sembla una sèrie que, si us agraden els viatges del temps, és la més imprescindible i la teniu a Netflix.
5: A mi m'ha encantat aquesta. Això sí, el que deies de la llibreta, no la pots mirar amb son, aquesta sèrie, perquè te perds un detall i ja després no...
8: Sí, no, has d'anar parant. Tal
6: com es miren les sèries avui en dia amb el mòbil a la mare, vaig a buscar la no sé què, la nevera, no es pot veure. Aquesta necessita 200% la teva atenció.
5: Sí, sí.
6: Esmenes, va, dieu una més sèries que us hagin agradat. Aquí hi ha un rànquing del que ells ja han considerat les millors, però segurament hi ha alguna altra que també us ha cridat l'atenció. Jordi, tens alguna referència, tu? Més enllà de les que han dit?
7: Bueno, sèries de televisió. Ara no em ve... Hi ha les clàssiques, però no me'n recordo els noms. Vull dir que als anys 70 va haver-hi una sèrie molt, molt famosa, però no em ve el nom al cap.
6: Jo vull fer una petita menció a... Clar, sèries que no són de pròpiament de viatges en el temps, però que tenen molts capítols de viatges en el temps, com en aquest cas Star Trek, a diferents... cadascuna de les sagues sempre hi ha el típic capítol de viatges en el temps que et deixa flipat. I, alerta, dues sèries de dibuixos que no tenim massa en compte, de fet, tres. La primera és el Doctor Slump, perquè Les Gatxans és d'un viatge en el temps, amb aquella

0: Que en Doraemon és que és un gat que ve del futur.
1: Exacte. Saps? Ell ja. Mateix ja és un viatge al temps.
0: Ja, ja. Mira, jo ja l'havia posada quan vàrem fer el programa dels robots com robot de referència, ara també de viatges en el temps.
1: Doraemon l'hem de tenir sempre present. I mira que a mi... però escolta, no. Allà està.
0: Però per la meva generació, jo que soc del Club bueno, Super 3 de Tomàtic...
2: És de les sèries que més d'episodis té del món, no? Algo així, eh?
1: Vull sí. No. Que està clar que és una sèrie que agrada molt, es continua fent. A mi el Nobita sempre va fer molta ràbia i no m'ha agradat massa.
0: Clar, però perquè és el perfil de ninet malcriat d'anime. Sí. Una mica com... No tant com en Goku era més adorable que ell, però també aquest punt de repelentet.
1: Mare meva, sí. Avui en dia ja no es pot fer aquestes coses, però si la sèrie s'hagués fet als anys 50-60, el Nobita amb dos collejas li arreglaven la infància. Sí. Però ara ja això no es pot fer.
0: Com molt et se n'emporta.
1: Sí.
2: Escolta, has parlat de Star Trek amb l'última trilogia en el cinema. Van utilitzar el viatge en el temps per fer un recast. I tornar, diguem-ne, a la tripulació original amb nous actors, no? I en aquella mateixa... No és ben bé la mateixa època, és una mica després, però també es va intentar amb Terminator. En Terminator també, el 2015 es va fer Terminator Genesis, em sembla que es deia, que també intentaven fer com un viatge en el temps i fer un recast. I allò no els va acabar de funcionar. Però en Star Trek sí, va haver-hi tres pel·lícules molt interessants.
1: Ara veurem si funciona això amb el tema dels Avengers i amb tota aquesta nova fase 6 rescatant els Avengers originals i aquests personatges que teòricament...
2: Jo crec que no serà viatge en el temps, jo crec que serà...
1: Multivers, no?
2: Un altre univers en què te'n vas a un altre univers i allà pues, trobes el que trobes.
0: Exacte. Sí. Doncs, si et sembla bé, també havies preparat, no com un top...
1: No.
0: Sinó 5 recomanacions. Hem anat anomenant moltes pel·lícules al llarg d'avui.
1: A veure, jo per ara, 5 pel·lícules una mica aleatòries de viatges en el temps, sense cap ordre, senzillament perquè allò per preparar el programa mires llista i dius, ostres, més enllà de les mítiques, no? Són les que a mi m'han cridat l'atenció. Una ja ha sortit, que és Somewhere in Time. En algun lloc del temps, la pel·lícula de Christopher Reeve, també pel·lícula romàntica, de les que no s'acostumen a mencionar quan parlem de viatges en el temps perquè no té ni molts efectes especials, ni molts de morts, ni moltes naus, ni res, però que és molt interessant també per aquest bucle temporal i sobretot per un principi de la pel·lícula que ja et deixa atrapat, que és que arriba una iaia en una conferència i li diu al conferenciant, torna a mi, torna a mi.
2: Sí.
1: No? I això és com uau, no? Una pel·lícula de l'any 80 que jo recomano molt i que em sembla que per Amazon la podeu comprar. No està subscripció, però sí comprar. Després, també per la meva infància, no puc deixar de mencionar la saga Terminator. Aquesta sí que és mainstream, eh? Però crec que ha sigut una de les sagues que millor ha portat el tema més des del punt de vista catastrofista, no? Això que dèiem que el passat no es pot canviar. Si les màquines es rebel·len, les màquines es rebel·len. I és igual, si n'envies una a protegir no sé què, acabarà el dia del judici i acabarem tots malament. I això s'explora més aviat a les seqüeles a partir de la tercera, però vaja, jo crec que ha sigut una saga també molt, molt influent amb tot el tema del viatge.
0: Aleshores, tu no consideres que en realitat Terminator sigui una biologia? Tu ja comptes la tercera, la quarta i la cinquena com
1: a veure,
0: part.
1: El que està clar que les millors són la primera i la segona. Amb això suposo que hi ha unanimitat a tot el món cinèfil, però vaja, les altres no deixaven de tenir alguna cosa interessant. Fins i tot l'última que ja veiem en l'Arnold Schwarzenegger gran...
0: Sí.
1: No? Bé, a veure, ja és una mica una paròdia gairebé, però...
0: Sí, jo estic amb tu, però hi ha molta gent que rebutja totalment tot el que passa a partir de la tercera... Jo les incloc.
1: A veure, està clar que hi ha una baixada bastant dràstica de nivell, però escolta, la saga continua i a mi m'agrada veure el Schwarzenegger disparant. És una cosa que si has nascut als 80 la tens inclosa, jo crec que l'ADN. Després, una que no ha sortit i que és molt divertida i que a mi em va agradar moltíssim quan la vaig veure també el 2020, que és Palm Springs, una comèdia que podeu trobar a Filmin i a Movistar sobre, també en aquest cas, va d'una festa i com en una... et quedes atrapat com en un bucle en un casament i com la noia... ha d'estar o seduint o no el noi per sortir d'aquest bucle temporal. Molt divertida,
3: molt divertida,
1: molt salvatge, amb un humor molt negre, i no us vull dir res més, perquè és d'aquestes que és millor que si t'hi enfrontes sense saber-ho. A Filmin i a Movistar, la teniu. Després, hem de fer una miqueta de país, i sí, tenim també pel·lícules de viatges en el temps fetes a Catalunya. L'Oriol Paulo va fer Durante la tormenta, l'any 2018, en el que, justament en una tempesta, es provoca alguna espècie de glitch temporal i una dona salva a un nen, i per culpa d'això, la seva vida, quan torna, ja no és la mateixa. Ella ja no està casada, ella ja no té un fill, i llavors hi ha hagut aquest efecte papallona del qual hem parlat abans, i doncs tota la pel·lícula és ella lluitant doncs, per tornar a la seva pròpia realitat, a la seva

0: pròpia vida, que ara està totalment alterada per aquest acte benèfic que va fer. O sigui que en Catalunya també fem pel·lícules de viatges en el temps. I ja per acabar, ha sortit segurament la segona màquina del temps més molona, que és Bathtub, Hot Tub, Time Machine, Jacuzzi en el Tiempo, perquè després de pujar-te en un DeLorean, crec que la millor és banyar-te en un jacuzzi i aparèixer, en aquest cas, a la teva infància, perquè són uns personatges que la pel·lícula està ambientada el 2010 i que se'n van amb aquest jacuzzi a l'any 1986 i que, en aquest cas, es tornen petits, no? O sigui, en aquest viatge es tornen adolescents i, per no alterar i que no provocar aquest efecte papallona que tot ho canvia, el que han de fer és fer el mateix que van fer en aquell any quan eren joves. No? I jo crec que és una cosa molt interessant, doncs has de trencar amb aquella nòvia que no volia, no? I tot una mica reviure, no?, aquelles pors de l'adolescència, aquell període tan traumàtic.
1: I també hi ha el punt d'aquesta comèdia que és divertit, que és tots aquests secrets que s'havien mantingut durant anys i que l'amistat s'havia mantingut precisament perquè hi havia aquests secrets, de cop els altres se n'enteren. Aleshores, tot se'n va una mica Norris.
0: Molt divertida, sí. I també, com heu vist, a favor de les comèdies de viatges en el temps, que sempre es tracten des del punt de vista molt seriós, molt científic, molt tècnic, i a vegades passar-nos-ho bé amb el tema jo crec que és una cosa molt sana.
1: I també hi ha, bé, jo que et tiro també molt cap aquí, la comèdia de terror, o el terror, i la d'aquesta pel·lícula de fa uns anys del dia de la teva mort, que és una dona que el dia del seu aniversari l'han de matar i va revivint aquest dia, tot el dia, tot el dia.
0: Sí.
1: Aquesta també és bastant a favor de... Feliz dia de tu muerte, crec, o algo així, no sé.
0: Jordi, tu tens alguna més de referència que vulguis comentar o que ens haguem deixat?
2: Bueno, ara que esteu parlant de viatges emblemàtics, hi ha dos pel·lícules que m'agradaria destacar perquè són molt diferents. La primera és una pel·lícula que es diu Contact, que és basada en la novel·la de l'any 85, de 1985, del Carl Sagan, i la pel·lícula és 10 anys després, protagonitzada per la Jodie Foster, i diria, dirigida pel Zemeckis, en diria. I el Carl Sagan és que no sé si ho sap, el Carl Sagan tothom el coneix per Cosmos, però és una novel·la, o sigui, és una novel·la escrita pel Carl Sagan, i és la primera novel·la de la història en què surt un forat de cuc. Llavors, jo no sé si sóc conscient que la pel·lícula Contact, o la novel·la Contact, en realitat és la construcció d'una nau espacial per navegar a través d'un forat de cuc. I, per tant, també representa que podríem viatjar al passat o el que sigui. Vale? I després hi ha una altra pel·lícula en què l'important no és el viatge en el temps, sinó la preparació del viatge en el temps. És una pel·lícula que es diu Seguretat no garantida, de l'any 2013, una òpera prima d'un director que la segona pel·lícula que va fer va ser Jurassic World, que la seva segona pel·lícula va ser la pel·lícula més taquillera de la història. Aquesta pel·lícula, que és molt petita, molt senzilla, molt barata, per dir-ho així, Seguretat no garantida, comença amb una revista local dels Estats Units, en què veuen un anunci a la revista posat per algú que diu es busca un acompanyant per viatjar en el temps. Llavors es pensen que és un boig i el van entrevistar, i llavors per, diguem, tenir la possibilitat de poder treure informació de la seva bogeria, decideixen fer passar-se per candidats a acompanyar-lo en els viatges. Llavors, tota la pel·lícula no sap si realment aquest senyor pot viatjar o no, això no ho direm, però jo crec que no cal, no? Vull dir que el preparar-te per viatjar en el temps ja és suficient.
1: Ostres. És interessant, aquesta part. Sí. O sigui, la part de mentalització, si ho duem a la realitat, haver-te de preparar per... No, és que ara tot el que jo coneixia desapareix, me'n vaig enfrontar a una realitat completament nova...
2: Ah, a mi quan em pregunten a quina època t'agradaria viatjar en el passat, sempre dic que a una en què existeixin els antibiòtics.
1: Clar.
2: Perquè com et vagis a...
0: No, te'n vas a l'època dels romans i no dures dos dies.
2: Clar, sí, et fas un petit tall, s'infecta i te mueres, tio.
1: Ja.
0: Clar, viatjar en el temps et dura poc.
2: Clar.
0: Quina època... Ja que
1: tret el tema... Ja que l'altra pregunta, clar.
0: És que, clar, aquesta pregunta l'hem d'extendre a la taula. A veure, Jan, tu on viatjaries? Quan viatjaries?
3: Difícil, eh? Jo viatge... A veure, estem parlant passat i futur o només passat?
0: No, a veure, pots en el futur, ja posats.
1: La línia del temps és immensa.
2: Sí, pots en el futur, ens haurem de creure el que digui.
0: Sí.
3: Doncs jo viatjaria al futur, perquè el passat ja l'hem estudiat, ja l'hem vist, i el futur no sabem per on va, però no aniria al futur... un futur que jo pugui viure a la meva vida.
0: O sigui, no voldries trobar-te amb tu mateix, eh?
3: No. Val. Millor que no, perquè tampoc voldria saber com em moro.
0: Destruïsis el continu espacio-tiempo.
3: Això seria molt complicat. M'aniria com... Què? 200, 300 anys endavant, per veure si el món encara hi és.
0: Primera, sí, t'imagina que vas i ja no hi ha res, surts al buit.
3: I cap on van les coses, i no sé, potser descobriria coses que em servirien per aplicar-les a l'actualitat.
0: Sempre comptes que hi ha bitllet de tornada, eh?
3: Bueno, si no n'hi ha, m'ho pensaria dues vegades abans de viatjar.
1: Clar, això, el plantejament seria una mica com els astronautes que han de fer una expedició a Mart, això que els diuen, mentalitza't que si te'n vas allà has d'acabar la teva tomba, perquè clar, no tornaràs, no?, una mica.
0: Jo tinc la sospita que tu com a historiador aniries a algun lloc del passat.
1: Jo aniria...
2: Mira, ara hi ha una pel·lícula que no sou conscients, però que té aquest viatge en el futur, que és Avatar.
0: Sí.
2: Avatar representa que Pandora és un planeta que està Alpha Centauri, que està a 4 milions d'anys llum de la Terra, i que llavors trigues 4 anys a l'opció de la llum. Llavors la gent va hibernada i representa que hi va i ja es queda allà per sempre. I llavors és un viatge en el futur dormint, en teoria. Però bueno, vull dir que una pel·lícula com Avatar inclús diguem, incorpora aquest concepte.
1: Clar, igual que la de Passengers, no? Aquesta de la Jennifer Lawrence.
2: Sí, sí, que és un viatge de 90 anys.
1: Exacte, que estan allà hibernant. Jo aniria, i com que no només soc historiador, sinó que també soc mallorquí, jo ara mateix el que faria seria anar-me a l'edat mitjana per copiar en Ramon Llull, dedicar-me a la via contemplativa, anar-me'n a viure una cova i que a mi ningú me toqui els pebrots, saps? Una vida tranquil·líssima.
3: El van apedregar, crec, a Ramon Llull.
1: Obviem aquest detall, però jo m'aniria a la via contemplativa i estar tranquil, o si no... Monjo d'un monestir medieval.
0: No necessites viatjar en el temps per fer això.
1: Bé, però a Mallorca pots agafar... me'n vaig a una cova de raixa, el que me trobaré és un Airbnb, no?
0: Clar, sí. clar.
1: Jo vull la Mallorca de les hores.
0: Tu vols anar a Mallorca i no trobar alemanys, no?
1: Exacte.
0: Bueno, ara ho entenc.
1: Sí, podria dir que alemanys ja n'hi havia en aquella època, el que no eren turistes, però bé, això ja en parlarem en tot cas un altre dia.
2: Clar.
1: Tu, Jordi, on t'aniries? A quan t'aniries?
2: Bueno, cap al futur no sé és el que en trobaré. Si haig d'escollir, m'aniria als anys 70, segurament.
1: Sí, bona opció.
0: I et voldries trobar amb tu mateix?
2: No especialment.
0: No? Ni que sigui per un foradet?
2: No, perquè tindria la tentació de fer el que fan a Regreso al Futuro, de donar-li la travessa, la travessa, la loteria i tal, i tindria la tentació.
0: Mentre no t'enamoris de la teva mare, tot bé.
2: Això.
0: Tot bé. Aquesta és la gran línia vermella dels viatges en el temps, és a les mares, sisplau, deixeu-les on són.
1: Exacte. I tu me n'aniries?
2: Perdona, ara que has dit això, en el Regreso al Futuro s'introdueix una tècnica visual que és la primera pel·lícula que ho fa servir, que és que quan el personatge està en el passat i veu un moment en què sembla que el pare i la mare no acaben de tenir relació, se li va desapareixent la mà, i això li dona informació a l'espectador de que pot estar alterant-se el futur i que, per tant, una de les coses que pot passar és que si no s'ajunta el pare i la mare, ell no naixerà i, per tant, desapareixerà. Aquest efecte és la primera vegada a la història del cinema en què apareix.
1: Que aquest recurs el tornen a utilitzar a la pel·lícula del Jacuzzi, quan un d'ells diu, no, és que no hauria d'haver nascut, i diu, estava un lloc preciós mentrestant, quan el recuperen, un bon moment de gag. Clar. I tu quan aniries?
0: Jo tindria temptacions de fer com el Jan i anar al futur, però a mi també m'agrada bastant la història, i jo seria dels que aniria al passat, en plan a l'època dels faraons, dels egipcis, o a Roma a l'època imperial, i duraria dos dies, com ha dit en Jordi. Clar. O sigui que més val, no sé, tenir una màquina al temps fàcil, en plan que la pugui tenir al rellotge i clico i me'n torno a casa, a la que em posi malalt, però a mi m'agradaria molt veure una gran civilització d'aquestes antigues, i doncs comprovar si és com els llibres, no? Tot això que ens han dit, no sé, què menjaven, que tot això ja ho sabem, però veure-ho en directe m'agradaria molt.
2: A l'any 1900, a Espanya, l'esperança de vida era en 35 anys.
0: Per això, imagina't.
1: A mi encara me'n queda...
0: Això ja et dic, sempre que tinguéssim el bitllet de tornada, com deia abans de menjar, o sigui, una mica com dèiem a l'efecte papallona, anar un moment, mirar com està el tema, com a turista, com ara agafem un Ryanair i ens n'anem a una capital europea...
2: Bueno, com ara anar-hi als Estats Units i si et poses malalt, tornes aquí per anar al metge.
0: Exacte.
1: De totes maneres, no estàs tenint en compte una cosa, que és que parlam només de viatge en el temps, perquè parlam, si tu vols anar-te'n al passat i anar-te'n a Egipte,
0: ho hauria fet des d'Egipte.
1: Però arriba a Egipte. Home, des de Catalunya amb els mitjans.
3: Vas a Egipte primer, però després viatges del temps des d'allà.
0: Com que tinc la màquina del temps al rellotge, me'n vaig a Egipte amb un Ryanair, si és que n'hi ha un Vueling, i des d'allà viatjo.
1: Que de totes maneres hi ha una cosa, que això ara li demanaré a en Jordi, que és, de dins de la paradoxa dels viatges en els temps, que la Terra també se mor, se mou de lloc. Aleshores, si tu, això...
2: Ah, ostres.
1: Que si tu ara te'n vas al passat... acabaries de dins de l'espai, perquè estaries fora del planeta.
0: La pel·li s'acaba al minut, tu, llavors.
1: Clar, no, però això és una cosa que quan me'n vaig adonar, jo vaig dir, ostres...
2: És això de la bombolla que et deia, no? Clar. Que es fa la bombolla, seria tot el planeta, i llavors viatges en el passat en la bombolla.
1: Bé, doncs, ja no ens queda més temps. Ha estat una bona conversa. I res, moltes gràcies, Jordi, per haver vengut. Moltes gràcies, JTR, moltes gràcies, Jan,
3: gràcies
1: per un altre programa.
0: Només recordar, perdona, abans d'acabar, que ens passarà una cosa molt interessant a Barcelona, que és que el dia 1 de novembre ve Christopher Lloyd, Doc Emmett Brown, a celebrar els 40 anys de Regreso al Futuro als cinemes Filmex Gran Via 2.
1: Ah,
0: qui vulgui conèixer-lo només ha de pagar, em sembla que al mínim són 75 euros.
1: Ah, bueno.
0: Però vaja, venir bé. Ja està.
1: Venir bé, val. Perfecte. I a tots vosaltres us deixem amb la cançó final de l'Efecte Papallona, que és una pel·lícula que a mi m'agrada molt, també, i ens escoltam en el proper programa. Moltes gràcies, cinèfils i cinèfiles.
0: Bon viatge.
1: Fins la propera.
2: Adéu.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla la Tina Forest. Són moltes les persones i les famílies que conviuen amb un gos i quan arriba l'hora d'anar-se'n de vacances o simplement han de passar moltes hores fora de casa, necessiten algú que se'n faci càrrec. Més enllà de les residències canines tradicionals, cada vegada hi ha més propietaris que opten per cuidadors particulars que ofereixen un tracte més personalitzat en un entorn familiar. Aquesta tendència es reflecteix en els casos de la Carla Manzanares i l'Aldo Gavarró, dos joves que han convertit la seva passió pels animals en una activitat professional. Malgrat haver començat per camins diferents, tant la Carla com l'Aldo comparteixen la mateixa filosofia, la d'oferir una atenció individualitzada. Pots conèixer més a fons la història de la Carla i l'Aldo a www.cugat.cat. El col·lectiu per l'alliberament sexual i de gènere Sant Cugat, el Galliner, ha denunciat que els insults homòfobs del regidor de Vox a Sant Cugat, Jordi Guirado, no són una anècdota ni una broma desafortunada, sinó que són LGTBI-fòbia i són discursos d'odi. Ho ha fet a través d'un comunicat fent referència a les publicacions aquest cap de setmana del regidor de Vox. En el mateix comunicat, el col·lectiu també ha instat a l'Ajuntament a condemnar públicament els insults i activar tots els mecanismes per garantir que cap càrrec electe utilitzi discursos d'odi. Per la seva banda, els col·lectius locals de la Joventut Nacionalista, el Jovent Republicà, la Joventut Socialista i Joves Ecosocialistes han redactat un comunicat conjunt per demanar als partits municipals la reprovació dels comentaris de Jordi Guirado i per exigir aquest regidor que retiri els mencionats comentaris, reconegui el dany causat i ofereixi disculpes públiques al conjunt de la ciutadania, en particular al col·lectiu LGTBIQ+. I en cultura, el músic santcugatenc Oriol Saltó acaba d'estrenar el seu segon senzill sense tenir-la al seu costat. El primer, On eres tu, va sortir el passat 15 de maig i amb aquesta cançó comença encara el camí que l'ha de portar a treure un àlbum. La intenció de Saltó és treure un nou senzill cada dos mesos. Sense tenir-la al seu costat, explica el cantant i guitarrista, és una cançó de desamor, una situació amb la qual tota la societat es pot sentir identificada, ja que comenta tothom en un moment o altre n'hem viscut un. La producció del tema ha anat a càrrec de Sergi Riera i la mescla de Mauri Tonelli. Saltó explica que està molt satisfet del resultat final, així com de la nova faceta de guitarrista i cantant que a poc ha anat adquirint. I fins aquí les notícies, la informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Tornar a casa, viure una via somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita.
4: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
5: Club Health in Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
6: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
5: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
6: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
5: Club Health in Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
6: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Aquesta temporada, la secció d'Economia incorpora una nova entitat col·laboradora al programa. Es tracta de SACOT, entitat que assessora des de l'experiència dels seus membres. En aquesta estrena ens ocuparem de la necessitat de reinventar-se quan les condicions del mercat canvien. I avui, per parlar sobre el tema i per parlar sobre aquesta entitat, ens acompanya el Francesc Costa Puyal, que és coordinador de SACOT, de la delegació del Vallès. Molt bon dia, Francesc.
1: Hola, doncs molt bon dia.
0: I ens acompanya també avui el Cristian Berenguer, que és el gerent de Renta Sant Cugat. Què
2: Hola,
0: tal,
2: bon
0: com
2: dia.
0: Estàs?
2: Encantat.
0: Molt bon dia. Avui parlem d'un tema que podríem dir que està d'actualitat, no? Però començarem coneixent una mica més a fons què és SACOT i quin paper jugueu. Quina és la vostra tasca?
1: Doncs perfecte. Doncs moltes gràcies per convidar-nos i és un plaer estar aquí i compartir amb vosaltres aquesta estona, no? Abans de res, doncs, volia donar una forta abraçada a l'Andreu Travé, que estava previst venir aquí, però per un motiu de salut, doncs, no pot estar. Recordar que Andreu Travé és una persona de Sant Cugat, que a part d'estar a SACOT, doncs, comparteix el temps amb Banc del Temps i Guaix, dues entitats molt estimades aquí a Sant Cugat, no? Mm. I a tots tres tenim un denominador comú, és ajudar a les persones. Per tant, Andreu, doncs que et milloris aviat i et volem tenir amb nosaltres doncs, aviat.
0: Doncs afegim a aquest desig. Esperem tenir en la propera sessió l'Andreu, que efectivament ens acompanyarà també quan parlem de SACOT i de Wise People. SACOT, vosaltres assessoreu, ajudeu des de la vostra experiència, perquè de fet els que formeu part d'aquesta entitat sou sèniors, que ja heu fet la vostra trajectòria professional i que voleu que la vostra experiència tingui una utilitat, no?
1: Doncs efectivament. Oi, te deixa'm citar a l'Audrey Hepburn, doncs, que comentava doncs, que naixem amb dues mans, no? Una és per ajudar-nos a nosaltres i l'altra és per estendre la mà a qui ho necessita. Diu, perquè no venim a aquest món a cuidar-nos, sinó també a cuidar, no? I precisament aquest és l'esperit que a nosaltres ens segueix, no? SACOT.cat, amb S, perquè també ens confonen amb SACOT, oi? Doncs som un grup de voluntaris que ens dediquem a mantenir el talent sènior actiu i ajudar els emprenedors, autònoms, startups i empreses a través de programes de desenvolupament i formació. Per exemple, a tall d'exemple, menciono la nostra escola de formació, que és ESEM, en la qual tots i totes podeu assistir. És una escola que fem online, doncs podeu veure la programació de la tardor, i realment estan cursos, francament, són gratuïts, avui en dia no hi ha res avui gratis al món, però aquests cursos realment estan molt bé i us animo doncs, a assistir-hi. No? Doncs a Catalunya som un grup de 150 sèniors, i a Espanya doncs, som més de 1.000, no? Us animem a venir a BID Barcelona, que celebra el dia 15 i 16 d'octubre. BID és una fira doncs, dedicada als emprenedors i als negocis, no? I nosaltres estarem a l'estand de la Càmera de Barcelona, no? Es fan moltes conferències, la veritat que està molt bé, i si ens voleu venir a visitar, pues, allà estarem, eh? Bueno, deixeu-me citar l'Antoni Puig, que deia que a la vida hi ha 5 passos importants, no? Aprendre a fer de veritat, ensenyar a fer i finalment deixar de fer, no? Bé, nosaltres com a sèniors volem ensenyar a fer, per no deixar de fer. Aquesta és una mica la idea.
0: Comentaves abans que les vostres activitats estan obertes a tothom. Això vol dir que no hi ha un límit d'edat? No està... El servei que vosaltres oferiu no està adreçat a un públic concret?
1: Doncs no, bàsicament pues, està adreçat doncs, a qui vulgui doncs, demanar el nostre assessorament. Precisament, doncs, aprofito també aquest micro doncs, per donar-nos a conèixer, tant per les persones doncs, que vulguin emprendre un negoci, com també les persones doncs, que ara estiguin doncs, ja deixant el mercat laboral i estiguin pensant potser doncs, a incorporar-se a un projecte com el nostre. Realment és molt gratificant. Mantenim un propòsit i ens sentim útils a la societat. Ens mantenim actius i connectem generacions. Deia l'AUCE al segle VI abans de Jesucrist, doncs, que tot el que donis et tornarà amb abundància. I aquest és l'ADN nostre.
0: Així és com us sentiu, no? Les persones voluntàries que formeu part d'aquesta entitat, satisfetes de poder ajudar a qui ho necessita en l'àmbit professional?
1: Doncs aquesta és la satisfacció, i realment té un punt d'egoisme, perquè al final, com el que dèiem abans, estem ajudant, però també tenim un retorn de coneixement, d'aprenentatge, de satisfacció. Per tant, hi ha un procés d'anada i tornada, doncs, que per nosaltres és molt gratificant.
0: Ens has parlat d'aquests cursos online, no? Però feu moltes altres activitats.
1: Doncs bé, realment sí. Vull dir, nosaltres, per exemple, si ens centrem aquí al Vallès, doncs nosaltres recordem que el Vallès és una comarca molt dinàmica, no? És el motor industrial de Catalunya. Tenim la delegació a la Cambra de Sabadell, i som 11 sèniors, de moment, doncs de diferents àmbits, no? Treballem en finances, vull dir, hi ha financers, enginyers, de banca, màrqueting, dret, o sigui, gerents d'empreses, no? Llavors, com bé has comentat, jo sóc el coordinador, és una tasca que és rotatòria, jo estaré, doncs, durant 2 anys. Bé, en el meu cas, doncs, jo he estat treballant 46 anys en una entitat financera i he estat director de negoci internacional. I jo m'he mogut molt pel Vallès, no? He estat ubicat físicament a Terrassa, a Sabadell, a Ripollet, a Castellbisbal, i, per tant, conec molt l'ADN de les empreses, doncs, d'aquí de Vallès. Realment, doncs, per mi és una comarca, doncs, molt, molt estimada, no? Llavors, doncs, tenim acords, doncs, amb diferents ajuntaments, com pot ser l'Ajuntament de Sabadell, la Càmera, i estem gestionant nous acords amb més ajuntaments, no? Per tant, estem molt oberts a que s'incorporen, doncs, nous sèniors que ens permetran afrontar noves fites.
0: Què s'ha de fer? O sigui, els sèniors que es vulguin sumar a la vostra causa, què és el que hem de fer?
1: Molt bé. Doncs moltes gràcies per la pregunta. Doncs bé, doncs, com hem comentat abans, nosaltres, la nostra delegació està a Barcelona, a les serveis centrals, i es poden adreçar a la nostra web, a secot.cat, i simplement diu, vull ser sènior, no? I, per tant, què demanem? Doncs demanem compromís, Això és important, vull dir, perquè, és clar, requereix una dedicació, requereix un esperit. Llavors, doncs, bueno, bàsicament, doncs, per assessorar, també has de tenir un cert perfil, doncs, d'empresarial o de màrqueting, o més que res, doncs, perquè és el que ens demanen a nosaltres els assessorats, no? Bàsicament, el que ens demanen és posar en marxa un negoci, és digitalitzar l'empresa, és, doncs, veure, trobar nous oceans blaus, que després explicarem una mica què és, no? I, per tant, doncs, necessitem aquesta mena de perfils, però sobretot l'actitud i el compromís, d'ajudar i dedicar un temps, doncs, que és necessari.
0: Quan parlaves d'aquests acords de col·laboració amb ajuntaments, què és exactament el que feu a través d'aquests acords?
1: Bé, aquests acords, tant aquí al Vallès com a tota Catalunya, el que fem és perseguir, doncs, que els ajuntaments puguin, doncs, comptar amb nosaltres per dirigir diversos programes que poden ser d'assessorament o poden ser, per exemple, de formació o tant de joves com de grans, parlar d'educació financera, de benestar, de posar en marxa, doncs, nous negocis. Bàsicament, doncs, volem ser, doncs, una part, diríem, d'aquests ajuntaments, perquè confien en nosaltres.
0: Quin és el feedback que rebeu de les persones, de les empreses amb les que heu estat allò treballant?
1: Doncs bé, nosaltres, doncs, com totes les entitats, no? Quan normalment l'assessorament acostuma a durar, doncs, 2, 3, 4, 5 mesos, no posem una data en concreta, no? Durant aquest temps, doncs, normalment mantenim, doncs, cada 15 dies, 3 setmanes, un mes, doncs, reunions que tant poden ser presencials com poden ser online, i al finalitzar, doncs, de l'assessorament, doncs, demanem, doncs, una nota, una enquesta i una puntuació, i bé, és molt gratificant veure que moltes puntuacions, doncs són molt altes, i, per tant, estem satisfets, no, de com ens valoren els nostres assessorats.
0: Que bé. El món laboral està en canvi constant, això és el pa nostre de cada dia, podríem dir, però ara sí que podem dir que estem en una nova revolució amb l'aparició de l'IA, de la intel·ligència artificial. Quin impacte creus que tindrà la IA en les professions actuals?
1: Doncs, molt bona pregunta. De fet, este a l'ordre del dia, oi? Bueno, aquest any ja ha nascut el primer bebè de la generació Beta. on la IA formarà part íntegra de la seva vida. I, per descomptat, ja no es traurà el carnet de conduir. L'únic que impedeix avui en dia doncs, circular els cotxes autònoms és la llei, que obliga a tenir la mà al volant. Diu, podeu veure, però de fet ja podem veure vídeos a Los Angeles de que Waymo està condueix sol pels carrers. Doncs què passarà quan arribin aquí els cotxes autònoms? Què passarà amb els taxistes? Què passarà amb les escoles? Hi haurà menys accidents? Doncs els cotxes no s'adormen, no miren al mòbil, no es distreuen. Què passarà amb els xapistes si hi ha menys accidents? Hi haurà menys ambulàncies, menys urgències. Les companyies d'assegurances s'hauran de reinventar, no? El 70% de professions encara no s'han inventat. I progressivament la IA s'incorporarà a tots els àmbits de la vida, no? Per exemple, els que tingueu Google Home o Alexa, us he de dir que pràcticament ja la podeu llançar a la papelera, perquè està a punt de sortir. De fet, als Estats Units ja hi és l'Alexa Plus, que incorpora la intel·ligència artificial. I ja no és allò que li preguntem, Alexa, d'on està? Bueno, segons la Wikipedia, no. Ara serà un assistent, que per cert serà de subscripció. Per tant, la IA formarà part de tots els àmbits, no? S'esperen progressos inimaginables fins fa poc, no? AlphaFold de Google ha predit l'estructura de 200 milions de proteïnes i la manera en què interactuen amb les molècules i posa la, de dades, la base de dades a disposició dels investigadors. De fet, podeu fer la prova, entreu a AlphaFold i hi ha tota la informació. El que passa és que si no som científics no entenem res, no? Però una bona notícia, per exemple, l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya ha aconseguit revertir l'Alzheimer als ratolins en una teràpia basada en nanotecnologia, no? Per tant, podem dir que els que som boomers i la societat en general se'n gaudirà molt perquè l'esperança de vida doncs, millorarà moltíssim, no? I tot això què vol dir? Doncs que haurem, ens haurem de readaptar a aquests canvis, no? Potser haurem d'evolucionar, haurem de pivotar cap a nous models de negoci.
0: Desapareixeran professions?
1: Sens dubte, però això ja va passar doncs ja fa anys, no? Per exemple, doncs amb l'arribada del vapor, doncs es va despertar una hostilitat amb els filadors i teixidors, no? Perquè reduïa la mà d'obra necessària. El 1811, els ludites al Regne Unit van començar a destruir telers, no? I inclús al febrer del 1812, el Parlament Britànic va aprovar una llei, la Frame Breaking Bill, que castigava en pena de mort la destrucció d'un teler. Per tant, sempre hi ha hagut resistència al canvi, no? Hi ha un dilema en quant si la IA ens traurà treball o ens traurà el treball, no? Però si la fem servir com una eina, la IA no ens traurà el treball, ja que augmenta la capacitat de les persones, ens fa més ràpids, més eficaços, més satisfets, no? Recordem que nosaltres som lineals, però la IA és exponencial, no? I ara sorgeix un nou dilema a les escoles, no? Jo, a part d'estar doncs a SECOT, també col·laboro amb EFEC, que és l'Escola d'Educació Financera de Catalunya, no? I fem xerrades a instituts, no? Jo, per exemple, aquí a Sant Cugat pues, he anat a un institut com l'Angeleta Ferrer o Leonardo da Vinci i fem xerrades als nanos de quart d'ESO, no? I llavors, és clar, hi ha aquest dilema de què fan els professors doncs, amb el tema doncs, de
0: si s'ha de deixar, si s'ha de deixar entrar la IA a l'escola, no?
1: Oh. Clar, llavors, això és un problema, perquè certament què fan els alumnes? Ja no es posen treballs, perquè els alumnes fan els treballs amb l'IA. I, per tant, jo recordo que l'IA està per informar-te, no per fer-nos dependents de ChatGPT.
0: Llavors, Francesc, segons tu i segons el que ens expliques, quina hauria de ser l'actitud que hauríem de tenir davant d'aquesta nova revolució?
1: Doncs, com hem dit, és adaptant-se al canvi i que la IA doncs, forma part de la nostra vida. Però, simplement, és molt graciós, oi?, que tu entres a ChatGPT, li demanes qualsevol cosa i t'ho respon. De fet, es gasten 300 milions a l'any perquè ChatGPT sigui amable. Per tant, és clar, encara que no sàpigui res, fa una al·lucinació i s'ho inventa. Per tant, no podem confiar en la IA. Si nosaltres som professionals i ens volem estalviar feina, li podem demanar una ajuda. Per tant, podem dir que la IA serà un becari i un assistent nostre.
0: Estem davant de, diríem, la segona revolució així contemporània moderna, la segona més important, no? Perquè si recordem la primera, fa referència a l'arribada de Google, no? L'arribada d'internet, que llavors també ens donava la sensació que, ostres, que tot trontollava, no?
1: Efectivament. Jo recordo que vaig fer un curs d'internet a l'any 1995 a la Universitat d'Estiu a Terrassa, no? I ara justament estic a l'UPC, el Diploma Sènior de Ciència i Tecnologia a Terrassa, estic fent la classe a la mateixa aula que vaig fer aquell curs, no? Llavors, clar, resulta que l'any 1998 va arribar a Google, i llavors es va escriure un llibre, no sé si recordareu, Qui s'ha endut el meu formatge? Clar, llavors, aquest llibre doncs parlava també d'aquest tema, de dir, clar, jo estava molt còmode, ha vingut un ratolí, i se m'ha menjat el meu formatge. Clar, ara què passa? Que ara estem també, doncs, amb un canvi important. I la veritat és que ja sentim fa temps que estem davant d'un canvi d'època, com va arribar al segle XXI, doncs, amb la pandèmia, o sigui, crisi 2008, canvi d'època, no? Però ara estem davant d'un canvi, doncs, que s'equipara al descobriment del foc, no? Per tant, sí que podem dir que ara hi ha un canvi d'època, perquè tot canviarà, no? Si tirem 30 anys enrere, doncs, IBM va substituir els comptables, Microsoft es va carregar IBM, Google es va carregar Microsoft, ChatGPT va arribar a l'11 del 2022 i es va carregar, doncs, tot, no? Es va carregar Google, no? Però és que, clar, és que ara ChatGPT comença a vendre, des del mateix ChatGPT podràs comprar. Per tant, potser es carrega també Amazon. I després, doncs, ja, doncs, DeepSeek, que és xinès, que potser es carrega a ChatGPT.
0: Sembla els jocs de la fam, no, això?
1: Sí, efectivament. Per tant, això demostra que estem subjectes a un canvi. I ja veiem que Google, que és el número 1, veu el seu negoci amenaçat. Però no només això. Totes les empreses de màrqueting digital que es basen en el que en diem el posicionament SEO, doncs veuen també que ara estan canviant les regles del joc, tot canvia, no? Però el missatge nostre és dir, són víctimes o creadors, no? Clar, què fan les víctimes? Es queixen dels factors externs. Oh, clar, és que... I què fan els creadors? Els creadors, doncs, treballen amb els factors interns, que són els que poden controlar i poden solucionar.
0: Bé, doncs, anem a qüestions pràctiques. Després de tot el que ens ha explicat el Francesc, que avui, com dèiem, ens acompanya el Christian, que és el gerent de Renta Sant Cugat, que es dedica al sector immobiliari, i en el vostre cas, Christian...
2: Hola, bon dia.
0: Tu has demanat una mica d'ajuda a SECOT, no?
2: Sí.
0: Podem dir?
2: Correcte. Bueno, jo la veritat és que sóc immobiliari a tercera generació. Això té coses positives, no? Perquè al llarg dels anys el que has vist a casa teva sempre són, pues, immobles, no? Sempre s'ha parlat del mateix, no? Des de l'avi, el meu pare, i després jo, no? El meu avi va ser un constructor molt, molt important al Vallès, ha fet moltes mils de vivendes aquí. El meu pare, tres quarts del mateix, i jo em dedico més a la intermediació. Llavors, dic que té dos lectures, perquè la positiva és que, bueno, que en teoria ets coneixedor de la professió i saps per on tens que tirar, però precisament per això també et dones compte que fent lo mateix sempre no et vol dir que en un futur això sigui garantia d'èxit, no? Què vol dir això? Pues que o et reinventes o te'n vas avall. Llavors, jo crec que un té que ser prou espavilat, doncs, per dir, escolta, és el moment de que no només pel fet de que, bueno, el que sents per tot arreu, no?, de la intel·ligència artificial que s'aplica aquí, s'aplica allà, i dius, bueno, i a la immobiliària què? Què fem, no? És possible? Dic, doncs, evidentment, com amb tots els sectors, doncs, evidentment que es pot aplicar. I quins beneficis reporta? Doncs, bueno, aquí entra una mica els senyors del SECOT, i aprofito per demanar una pronta recuperació a l'Andreu, que no ha pogut estar aquí, em sap greu, la veritat. Sembla que va tot bé,
1: sí,
2: per això,
1: està,
2: vull dir que...
1: Sí, sí, afortunadament.
0: Podem estar tranquils.
2: Podem estar tranquils, vale? Això és important. Llavors, en què pot ajudar-nos? Doncs, bàsicament, és amb un estalvi de temps, millora de les tasques diàries, sobretot les repetitives, coses que són més tasques administratives, més de seguiment o de contestació a clients, per centrar-nos una mica més en el que realment al fons immobiliari, no? Tot el que més és una mica el dia a dia, no? Llavors, això què vol dir? Que ho fa més fred? No, simplement és que els hi pots dedicar més temps i treure el que és tasca administrativa una mica més de... davant, no?
0: O sigui que t'ajuda bastant més en el que és la logística, l'organització,
2: correcte,
0: podríem dir, no?
2: Això t'enfoca realment, bueno, t'ajuda una mica més amb l'enfoque del realment el que necessita el client, no? Vull dir, bueno, una miqueta més, més personalitzat, eh? Quins mitjans més, bueno, el que et fa també és a nivell de, per exemple, a l'hora de posar anuncis, de millorar tot el que és el tema de taxacions, d'informes, bueno, jo crec que això ens pot ajudar, de fet, bueno, crec que, a part de l'ajuda que ens puguin haver donat aquests senyors del SECOT, que m'ha anat molt bé, jo crec que tots, en menor o major mesura, podíem anar allà aplicant, no? En el tema de les taxacions, bueno, hi ha molts mitjans. El que es dedica al sector immobiliari, pues, més o menys ja porta, ja té les seves eines, els seus recursos, o, vull dir, hi ha empreses que s'hi dediquen també, que també ens ajuden, però jo crec que és important automatitzar-ho de manera que, bueno, et pugui, doncs, donar més un enfoque una miqueta més tècnic i més personalitzat, no? I una miqueta seria això, eh?
0: Què vols afegir, Francesc?
1: Bé, no, realment estem molt satisfets perquè el cas del Cristian és impressionant, no? Realment han fet sessions de brainstorming, no? Doncs, sobretot, doncs, perquè el Cristian va un pas endavant i per descobrir una mica l'oceán blau que hem comentat abans, no? I què és l'oceán blau? És l'oceán on hi ha molts peixos i pocs pescadors, en contra de l'oceán vermell, que hi ha molts pocs peixos i molts pescadors, no? Per tant, és una mica aquest el repte.
0: Mm-hmm. Ens queda molt poc temps i sí que m'agradaria que el Cristian em digués en quin moment te n'adones que has de fer un canvi, que el mercat ha canviat i que has d'ajustar una mica la visió que teniu.
2: Bueno, jo crec que tots, com en qualsevol projecte o en qualsevol etapa de la teva vida, hi ha moments en els que et dones compte que hi ha coses que pots millorar, no? I no només, i per exemple, el que deia abans, pel fet de fer-les sempre igual no vol dir que siguin garantia d'èxit, no? Amb la qual cosa, tu et pot estar funcionant alguna cosa, però sempre tens que anar, com diu el Francesc, un pas per davant, no? I dir, bueno, això realment donem-li ja entrada i definitiva, no? Em refereixo a l'IA, evidentment, perquè és que ho has de fer tu i ho faran els altres també, no?
0: Clar.
2: I és aquí una mica on dius, bueno...
0: Satisfet, Cristian, amb
2: sí,
0: el resultat?
2: Sí, tant.
0: Sí?
2: Total.
0: Doncs ho hem de deixar aquí. Francesc Costa, Cristian Berenguer, moltíssimes gràcies per inaugurar aquesta primera sessió al programa i us hi esperem en una altra ocasió.
1: Igualment, ha estat un plaer.
0: Gràcies.
2: Un plaer, encantat, igualment.
0: Molt bon dia.
2: Gràcies.

0: Vaya, parece que el enfermo se ha curado.
1: ¿Cómo te encuentras?
0: ¿Estás bien, muchacho? Bebe un poco.
2: Podéis hacer más preguntas estúpidas. Gracias. ¿Recuerdas algo del planeta?
1: ¿Qué es lo último que recuerdas?
2: Recuerdo como una horrible pesadilla de asfixia. ¿Dónde estamos ahora?
3: Aquí.
1: De regreso a casa.
4: Sí, volvemos a nuestros cubículos.
2: Tengo hambre. ¿Puedo comer algo antes del sueño espacial?
0: Claro, a comer. Yo también tengo hambre.
5: Sí, un banquete antes de irnos a la cama. Yo invito.
0: Vamos a festejarlo.
5: Bien, muchacho.
2: Estoy muy contento de que
5: estés comiendo. ¿No comes?
2: Sí, de buena me he librado.
5: Pensaba que ya no volveríamos a comer juntos.
0: Ese asqueroso cigarrillo.
2: Tengo el estómago completamente vacío. Voy a comer hasta que reviente.
6: Cuidado con las indigestiones, muchacho.
5: Sí. ¿No tendrás una enfermedad contagiosa?
2: Amigos, os lo aseguro, lo primero que voy a hacer en cuanto vuelva es comer, pero comida de verdad.
0: Te comprendo, muchacho. He comido cosas malas en mi vida, pero como esta basura, nunca.
1: Os estáis atracando como si no pensarais en el mañana.
0: Tienes razón. Me gustaría comer algo mejor, pero de momento me contento solo con comer.
4: En fin, tú sabrás de qué está hecho.
0: Prefiero no pensar de qué está hecha la comida, porque si no, no la probaría. Què te passa, muchacho? La comida és mala, però no és per a tanto.
7: Hola, amics. Això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandra. Aquest petit fragment que ara sentíem pertany a la pel·lícula Alien, el vuitè passatger, del 1979, de Ridley Scott, en el qual Sigourney Weaver era l'heroïna i la protagonista absoluta. Alien és una de les millors pel·lícules de ciència-ficció que s'han fet. Era tan bona que ràpidament li van sortir seqüeles per tot arreu. I és ben curiós perquè inicialment només pretenia ser una pel·lícula modesta, de sèrie B, però va acabar convertint-se en un dels grans films de la història. Una altra cosa és, esclar, són, per exemple, les seqüeles que li han sortit, com Alien el Retorn, Alien 3, Alien Resurrecció, Alien versus Depredador, Alien versus Depredador 2, Prometheus i també Alien Covenant. A Alien, la primera, la tripulació de la nau Nostromo s'enfrontava a un organisme letal després de respondre a un senyal de socors en un planeta desconegut. Tota la història tenia un marcat caràcter claustrofòbic i va deixar una empremta molt profunda tant en els amants de la ciència-ficció, per descomptat, com en el públic en general. Avui en parlem perquè dedicarem aquest Cinema a la Xarxa a l'univers cinematogràfic dels alienígenes, és a dir, els éssers d'un altre planeta vinguts a la Terra i que el cinema, com sabem, ha recreat en moltíssimes pel·lícules. Algunes fins i tot han esdevingut clàssics. Coincideix que en aquests moments, fins al 30 d'agost de 2026, al Museu de la Ciència de Barcelona hi ha una exposició titulada Extraterrestres. Hi ha vida fora de la Terra? L'exposició diu el següent. L'espècie humana sempre ha especulat amb la possibilitat que hi hagi vida en altres planetes. I la confluència entre ciència i imaginació ens ha fet plantejar si era possible que aquesta vida fos intel·ligent. Si d'haver-n'hi parlaríem de criatures pacífiques o si ens vindrien a conquerir i sotmetre. Si serien éssers semblants als humans o els seus cossos presentarien una morfologia adaptada a un ecosistema radicalment diferent. Encara no tenim evidències clares, però per primera vegada els avenços científics i tecnològics ens permeten entreveure algunes respostes a aquests misteris. Doncs bé, un dels grans clàssics del cinema dedicat als alienígenes és La invasió dels lladres de cossos, del 1956, de Don Siegel, en Kevin McCarthy i Dana Winter, que se centra en la persona d'un metge d'una petita població de Califòrnia que investiga el comportament de diversos vilatans que, segons diuen les seves famílies, es comporten de manera estranya, com si fossin persones completament diferents. El doctor s'esvera quan descobreix que es tracta d'alienígenes que s'apoderen del cos de la gent per dur a terme la seva invasió. En aquesta escena, que ara sentirem, el metge intenta aturar els cotxes a la carretera per fer reaccionar la gent, però ningú no li fa cas i les bronquen o passen de llarg.
8: ¡No! ¡Pare! ¡Esa gente no son humanos! ¡Me están persiguiendo!
3: ¡Socorro! ¡Oiga!
8: ¡Apórtese!
3: ¡Oígame! ¡Deténgase! ¡Apórtese! ¡Socorro! ¡Pare! ¡Pare, por favor! ¡Deténgase! ¡Deténgase! ¡No hay un solo ser humano en Santa Mía! ¡Espere! ¡Espere! ¡Pare! ¡Échese a un lado de la carretera! ¡Necesito su ayuda!
8: ¡Bajo! ¡Bájese de ahí!
7: La invasió dels lladres de cossos, un film esplèndid en blanc i negre que va ser rodat ara fa 70 anys i que continua colpint l'espectador com el primer dia. Aquesta és la força dels clàssics, que són clàssics justament perquè mai no deixen de ser moderns. Òbviament, la tecnologia de fa 70 anys no era la mateixa que la d'avui i els efectes visuals d'aleshores no tenen la versemblança que els dona actualment el món digital. Però quan una pel·lícula és molt bona, quan la història que t'explica et colpeix, et manté atrapat a la butaca i no et deixa fins que arriba al final, la tecnologia esdevé secundària. De tota manera, és cert que la tecnologia d'avui amb la intel·ligència artificial ajuda moltíssim a donar més realisme, més versemblança a les representacions d'alienígenes i als genis que aquests alienígenes puguin crear. Un altre film clàssic sobre els alienígenes és Ultimàtum a la Terra, de Robert Wise. Aquest film, aquesta pel·lícula, és una mica anterior a l'altra. És del 1951. I aquest film el van protagonitzar Michael Rennie i Patricia Neal. Aquí ens trobem amb un alienígena que arriba a la Terra en un ovni i ens llança un missatge als terrícoles sobre la necessitat de la coexistència pacífica. Veureu que és molt, molt, molt, molt actual. És a dir, sobre la necessitat que aturem les guerres i visquem en pau. Però el missatge no s'acaba aquí, perquè no és només una recomanació. Inclou també una amenaça dràstica, que és que o vivim en pau els uns amb els altres, o els alienígenes ho resoldran definitivament esborrant la Terra del mapa. La cosa es posa molt difícil perquè els humans som com som i la primera reacció que els humans de la pel·lícula han tingut, només que han vist com l'alienígena baixava de la nau, ha estat disparar-li. I, a més, s'han posat a discutir sobre si la reunió de líders mundials s'hauria de celebrar a Washington o a Moscou. Aquesta és l'escena en què l'alienígena s'adreça a la gent i els transmet el missatge.
9: Os voy a dejar muy pronto. Y perdonadme si me expreso con rudeza. El universo se va haciendo más pequeño cada día y la amenaza de agresión por parte de ningún grupo ni de nadie no se puede tolerar. Ha de haber seguridad para todos o nadie se sentirá seguro. Esto no significa renunciar a nuestras libertades, salvo a la libertad de actuar de modo irresponsable. Vuestros antepasados sabían esto cuando hicieron leyes para gobernarse a sí mismos y crearon policías para obligar a cumplirlas. Nosotros, los de otros planetas, hemos aceptado ese principio. Tenemos una organización para la mutua protección de todos los planetas y para la completa eliminación de la agresión. Esta basa su autoridad, desde luego, en una fuerza de policía que la protege. Para tal policía, hemos creado una raza de autómatas. Su misión es patrullar por los planetas en naves como esta para salvaguardar la paz. En caso de agresión, les hemos dado poder absoluto sobre nosotros. Y este poder no puede revocarse. Al primer signo de violencia, actúa automáticamente contra el agresor. El castigo para las provocaciones es demasiado terrible para arriesgarse. Como resultado, vivimos en paz. Sin armas ni ejércitos. Seguros de que estamos libres de agresiones y guerras. Libres para emprender más beneficiosas empresas. Nosotros no pretendemos haber logrado la perfección, pero tenemos un sistema y una labor. Y he venido a exponeros estos hechos. No nos interesan los asuntos internos de vuestro planeta. Pero si amenazáis con extender vuestra violencia, la Tierra quedará reducida a un montón de cenizas. La elección es simple. Con nosotros y vivir en paz, o perecer víctimas de vuestra insensata ceguera actual. Esperaremos vuestra respuesta. La decisión es asunto vuestro.
7: Ultimàtum a la Terra, un encant de pel·lícula, d'aquelles que sobreviuen al pas del temps. Ja veieu que és molt actual, i és que els humans ens continuem matant per les mateixes raons que fa milers i milers d'anys. Una altra cosa que hem de tenir en compte amb relació a aquestes pel·lícules nord-americanes rodades a la dècada dels anys 50 és el context geopolític que hi havia aleshores amb el món dividit en dos blocs, l'occidental i el comunista. Bàsicament entre dues potències representades pels Estats Units i Rússia. Per això, de la mateixa manera que a la invasió dels lladres de

i protagonitzada per David Bowie. En aquest cas es tracta d'un alienígena que ve a la Terra a la recerca d'aigua perquè el seu planeta s'està morint. L'alienígena fa esforços per adaptar-se a la nostra vida i manera de ser, però com més en fa, més descobreix l'alienació dels humans, la nostra corrupció i la nostra soledat. David Bowie, que no era precisament cap gran actor, aquí està formidable. Nosaltres, per tancar aquest cinema a la xarxa, que ha tingut Roc Casas a les vies de so, escoltarem una de les cançons de la banda sonora de l'home que va caure a la Terra i que té a veure amb el personatge de la protagonista femenina, que es diu Mary Lou. Fins la setmana vinent, amics.

0: continguts en xarxa.
1: Ràdio en samarreta. Els millors programes per tornar a escoltar aquest estiu a Ràdio Sant Cugat. També a www.cugat.cat.
2: Grans poetes musicats per grans cantants. De poemes i cançons amb Jaume Escala.
3: A la soledat me vine és un poema de Rafael Alberti. És la cançó número 17, que explora el fracàs de la soledat com un refugi davant del dolor. El poema té un estil tradicional i melancòlic. El jo líric busca un riu oblidat i descobreix que la soledat només intensifica la desil·lusió i el record de la sang, que reflecteix el dolor o el desamor. Ens vol dir que la soledat no té eficàcia per curar l'angoixa existencial o aquest desamor. La soledat es presenta com una pau, però buida i estèril. Aquesta etapa de poesia de Rafael Alberti és una etapa de poesia tradicional amb un estil senzill, directe i que té una clara influència popular. Aquest poema és un símbol d'alivi, de pau, o de certa inclús amnèsia, podríem dir, respecte a un passat dolorós. Escoltarem aquest poema primer recitat i després interpretat per la cantautora Soledad Bravo.

0: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Si us agrada llegir, recitar i escoltar poesia, ara sentirem un poema que de ben segur ens agradarà des del principi fins al final.
3: Hola, em dic Pau Tor. Soc de l'escola Tabor de quart B. El poema que he escollit es diu Un cor de més de mil sirenes i és de la Elisabet Adami. He escollit aquest poema perquè és d'un llibre que em va agradar molt. A continuació, us recitaré el meu poema. És antic com la vida, aquest mar sense mida. D'antiga seducció, aquesta meva cançó. Obeeix la teva senyora si no vols pagar penyora. La meva veu escolta només que sigui una volta. Mai més no marxaràs, per sempre et quedaràs. Aquí, amb mi, aquí, amb mi.
2: Moltíssimes gràcies, Pau, per recitar aquest poema tan bonic amb tot el cor. Ens ha encantat. Fins al proper Embaladits. Adeu.
3: Adeu, Embaladits.
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
4: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat.
5: Calaix Actiu. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto, periodista i professor.
6: Something is coming. Something hungry for blood.
7: Així començava Stranger Things fa 10 anys amb el Mike narrant una campanya del joc de rol Dungeons and Dragons, un joc que ha ajudat els personatges de la sèrie i els espectadors a interpretar i identificar els enemics i els mons que han visitat. Però els germans Duffer, els creadors de la sèrie, deien això del joc.
8: We did a dabble in D&D.
7: Explicaven que havien jugat alguna vegada a Dungeons and Dragons, però que no en sabien gaire cosa, tenint en compte que és un element important de la sèrie. De fet, diuen que en un principi no havia de ser tan important. Havia de servir perquè els nens, mentre jugaven, veiessin punts de referència per parlar i per entendre què passava i ho feien a través del joc. Després, de mica en mica, va anar esdevenint una part cada vegada més gran de la sèrie. I el joc, Dungeons and Dragons, és un llibre. Primer cal llegir-lo, entendre'n les regles i després s'hi juga imaginant el món i les situacions que planteja un narrador i interpretant uns personatges que segueixen el seu rerefons, les seves capacitats i habilitats. Seria com una novel·la en viu. La sèrie no només parteix i s'inspira en aquest joc de rol, sinó que també l'ha fet encara més popular al llarg dels anys, fins al punt que l'editorial ha publicat versions del joc pensades per als fans de la sèrie. Però anem a altres audiovisuals relacionats amb aquest joc de rol. Els que ja tenim uns anys segur que recordarem aquesta cançó de la sèrie d'animació dels 80, Dragones i Mazmorres, que va tenir dues temporades i que es pot trobar a YouTube. L'any 2000 es va intentar portar el joc a la gran pantalla en imatge real, però va ser un fracàs de crítica i públic. El 2023 la cosa va anar molt millor amb Dungeons and Dragons Honor entre Ladrones, la podeu trobar a Prime Video, com també l'última proposta d'avui, el telefilm dels 80 El umbral del juego, amb Tom Hanks com a protagonista, el Robbie, desapareix després d'un episodi psicòtic durant una partida en una cova on confon la realitat amb el joc i creu que és realment el seu personatge. La història, de fet, està inspirada en el cas real de James Dallas Egbert III. La seva desaparició es va associar erròniament amb Dungeons and Dragons. I si voleu saber més sobre aquesta persecució i aquesta investigació i com tot aquest cas va ajudar a popularitzar inesperadament Dungeons and Dragons, podeu escoltar l'audiosèrie narrativa Dungeon Masters amb el John Hamm de Mad Men com a protagonista. La trobareu a totes les plataformes de podcast, com Apple Podcasts, Amazon Music o Spotify.
5: sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla la Tina Forest. Són moltes les persones i les famílies que conviuen amb un gos i quan arriba l'hora d'anar-se'n de vacances o simplement han de passar moltes hores fora de casa, necessiten algú que se'n faci càrrec. Més enllà de les residències canines tradicionals, cada vegada hi ha més propietaris que opten per cuidadors particulars que ofereixen un tracte més personalitzat en un entorn familiar. Aquesta tendència es reflecteix en els casos de la Carla Manzanares i l'Aldo Gavarró, dos joves que han convertit la seva passió pels animals en una activitat professional. Malgrat haver començat per camins diferents, tant la Carla com l'Aldo comparteixen la mateixa filosofia, la d'oferir una atenció individualitzada. Pots conèixer més a fons la història de la Carla i l'Aldo a www.cugat.cat. El col·lectiu per l'alliberament sexual i de gènere Sant Cugat, el Galliner, ha denunciat que els insults homòfobs del regidor de Vox a Sant Cugat, Jordi Guirado, no són una anècdota ni una broma desafortunada, sinó que són LGTBI-fòbia i són discursos d'odi. Ho ha fet a través d'un comunicat fent referència a les publicacions aquest cap de setmana del regidor de Vox. En el mateix comunicat, el col·lectiu també ha instat a l'Ajuntament a condemnar públicament els insults i activar tots els mecanismes per garantir que cap càrrec electe utilitzi discursos d'odi. Per la seva banda, els col·lectius locals de la Joventut Nacionalista, el Jovent Republicà, la Joventut Socialista i Joves Ecosocialistes han redactat un comunicat conjunt per demanar als partits municipals la reprovació dels comentaris de Jordi Guirado i per exigir aquest regidor que retiri els mencionats comentaris, reconegui el dany causat i ofereixi disculpes públiques al conjunt de la ciutadania, en particular al col·lectiu LGTBIQ+. I en cultura, el músic santcugatenc Oriol Saltó acaba d'estrenar el seu segon senzill sense tenir-la al seu costat. El primer, On eres tu, va sortir el passat 15 de maig i amb aquesta cançó comença encara el camí que l'ha de portar a treure un àlbum. La intenció de Saltó és treure un nou senzill cada dos mesos. Sense tenir-la al seu costat, explica el cantant i guitarrista, és una cançó de desamor, una situació amb la qual tota la societat es pot sentir identificada, ja que comenta tothom en un moment o altre n'hem viscut un. La producció del tema ha anat a càrrec de Sergi Riera i la mescla de Mauri Tonelli. Saltó explica que està molt satisfet del resultat final, així com de la nova faceta de guitarrista i cantant que a poc ha anat adquirint. I fins aquí les notícies, la informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Bé, i què voleu fer aquests dies?
3: Anar a una piscina caribenya.
4: Dormir en un hotel del Far West.
5: Volar a lloms d'un drac.
2: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
6: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
7: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Anna Wimil és zooterapeuta i cofundadora de l'Associació Catalana de Zooteràpia, entitat que actualment presideix. Aquest 2025 ha publicat el seu primer llibre, Mis animales de terapia, 5 històries sanadores, on acosta a través de casos reals el poder transformador del vincle amb els animals. Avui passa pel Connectats per presentar-nos aquest nou treball. Anna, benvinguda.
1: Moltes gràcies, Carme. Estic super il·lusionada de tornar a estar amb tu.
0: Feia molt de temps que... Que no ens vèiem i que no parlàvem de la teva tasca.
1: Feia molt de temps, anys.
0: El que passa és que ara parlem, però des d'una nova faceta. No sé què és el que t'ha fet decidir a fer aquest salt de la teva faceta professional. De fet, parles de la teva, de la teva feina, però a través de l'experiència d'escriure un llibre.
1: L'experiència d'escriure un llibre, en realitat... Jo portava des de l'any 2015 que em rondava la idea pel cap, que tenia aquesta, una necessitat una mica inexplicable, perquè venia d'un lloc de dintre, una necessitat de poder transmetre i compartir amb tothom el que jo visc a cada una de les teràpies, perquè és tan meravellós que quan acabava la sessió tenies la necessitat de compartir. I parlava amb el meu marit i li explicava amb ell, a les meves filles, a les meves amigues, i dic, això ho he d'explicar, d'anar més lluny.
0: I fem una mica de memòria. Des de quan et dediques a la zooteràpia?
1: Mira, jo vaig començar, m'hi vaig començar a adreçar cap a aquest camí el 2004, que és quan vaig deixar la meva professió d'economia, vaig fer econòmiques, vaig començar a treballar a una empresa privada i ho vaig deixar per començar a formar-me com a educadora de gossos de servei i ajuda social.
0: Mm. Comencem per conèixer els teus animals de teràpia, els que t'han ajudat en la teva tasca a recuperar persones. Has tingut gossos, conills, insectes, pal i tortuga de terra. L'Oto, la Boni, Kira, la Paquita, són protagonistes també d'aquestes històries. Ens els presentes una mica?
1: I tant. Mira, la realitat és que cadascú té la seva pròpia història. Quan jo vaig començar a la zooteràpia, un curs que vaig fer més específic en teràpia assistida amb animals va ser a França. I a França vaig conèixer la raça del pastor australià, que aquí no es coneixia. De França ens van portar una gosseta i se'ns va quedar petit l'equip animal, i llavors jo vaig anar a Madrid a agafar un altre pastor australià, que va ser a l'Oto. Amb l'Oto, el més bonic de tot és que vam aprendre junts, perquè va ser just al començament d'aquest projecte tan bonic. Llavors jo li ensenyava i ell m'ensenyava, i alhora apreníem junts, i va ser un gos molt especial, que tot aquell que pugui llegir el llibre ho sentirà. No? Tota aquesta trajectòria amb l'Oto i la intel·ligència, la capacitat d'empatitzar, va ser meravellós. Uns anys més tard, 5 en concret, va venir la Bonnie, que és una cavalier King Charles, era més petita, perquè l'Oto era gran i jo necessitava també una gosseta més petita, doncs, per quan treballo amb persones grans, no? I que tenen mobilitat reduïda, que els hi va millor per posar-se el gos a sobre de la falda i de més. I la Bonnie no li agradava massa treballar, no és una gossa molt treballadora, la veritat. I li van permetre, clar, cadascú aquí fa el que vol, davant de tot el benestar animal. I després van començar a venir els conills, perquè a França la formació que van fer era de zooteràpia, no era teràpia assistida amb animals només, és a dir, treballava amb més històries, amb més espècies animals. I arrel d'aquí vam introduir els conills, la tortuga, etc.
0: Mm-hmm. Quants animals t'acompanyen ara mateix en les teràpies que fas?
1: Ara mateix jo vaig amb la Kira, que és la tercera gossa que quan un any abans de que l'Oto morís, la Kira va arribar a mi d'una manera molt, diguem-ne, amb moltes casualitats. I fins i tot la vaig somiar És a dir, jo vaig tenir un somni i després va venir ella. I ara vaig amb la Kira i amb un conill que es diu Oliver.
0: I escolta una cosa, tots els animals són sanadors? És a dir, serveixen tots per fer teràpia?
1: Tots els animals no serveixen per fer teràpia. Per què? Doncs perquè, al igual que les persones, hi ha animals que gaudeixen, que estan molt socialitzats, que els encanta estar amb la gent, que els encanten les carícies, i hi ha d'altres que s'estimen més estar sols, com la Bonnie, no? La Bonnie moltes vegades doncs, no li venia de gust, i això s'ha de respectar. Hi ha gossos molt independents i que no els agrada molt estar amb el seu amo, però no li agraden les carícies. I això s'ha de respectar, perquè si no seria posar el gos en una situació molt incòmoda i estressant. I això és el que no fem.
0: Mm. I per a quines situacions o per a quines persones són més adequats uns animals o uns altres?
1: Doncs mira, jo et diria que per persones grans, mobilitat reduïda, com deien, el conill va molt bé, perquè és molt tranquil, és molt petitó, és més accessible. Per nens i per adolescents, el gos és molt divertit, perquè dona
0: molt de joc, no?
1: Sí.
0: Té molta mobilitat, no?
1: No, i a més és que hi ha una comunicació que va en dues direccions. Li demanem, ell reacciona, i pel jovent és al·lucinant.
0: Mm-hmm. Ara, si et sembla, hi ha una qüestió, perquè abans ho citava, els insectes de pal.
1: Sí, això
0: què
1: és al·lucinant.
0: Què fas amb un insecte de pal?
1: Doncs mira, Carme, la realitat és que amb l'insecte pal es pot treballar infinitat d'objectius. Des de l'empatia, des de la motricitat fina per agafar-lo, la impulsivitat... té una vida molt interessant, un insecte pal, només durant un any. I a més, poden fer fotocòpies d'ells mateixos si no hi ha un altre congènere al costat. I fan fotocòpies, és a dir, posen ous i fan rèpliques d'ells mateixos de més baixa qualitat.
0: Que és curiós, eh? Et deia ara, anem a les històries. En la teva trajectòria com a terapeuta n'has viscut moltíssimes. Per què has triat exactament les que trobem al llibre? Perquè algunes són històries molt concretes, amb persones reals que han passat per les teves mans, pels teus animals. Per què aquestes?
1: Sí, totes les històries són reals, absolutament totes. No m'he inventat res, perquè és la gràcia del llibre, no? Llavors, el que més em va costar realment és seleccionar aquestes històries, perquè el que jo volia també era donar a conèixer els beneficis i l'impacte que té tan positiu en les persones la zooteràpia, que poder donar a conèixer aquests beneficis. I res millor de posar un exemple que no només és per persones grans o persones amb diversitat funcional, sinó hi ha tot un ventall de persones que es poden beneficiar. De fet, tothom que vulgui treballar algun aspecte de la seva vida. Per això vaig agafar 5 col·lectius diferents. Vols que te'ls...
0: Sí, mira, si vols comencem per la primera de les històries,
1: doncs...
0: no? Que té a veure amb la violència masclista.
1: Exacte. Amb ella sí que el seu nom no és Fàtima, és una altra. Però és el cas d'una persona. Jo vaig tenir la gran sort de poder treballar, vaig fer un voluntariat a una casa d'acollida de dones maltractades amb els seus fills, i llavors vaig seleccionar una història d'aquesta persona que estava completament anul·lada. I tenia una cosa que es diu indefensió aprendida, que és quan ja t'han matxacat tant...
0: Ni reacciones.
1: Que ja no... Com tot el que has fet sempre ha estat malament, ja no tens iniciativa per prendre decisions. O sigui, no podia prendre cap mena de decisió, per simple que fos, eh? Llavors aquí vam fer un treball d'empoderament importantíssim, en el qual l'Oto va ser decisiu.
0: Hmm. Una altra de les històries fa referència a un altre col·lectiu, persones amb discapacitat intel·lectual, amb malaltia mental, en aquest cas. Com va ser?
1: Jo crec que aquest ha estat el cas que més m'ha marcat a la meva vida professional. Primer, perquè va ser dels primers casos que vaig tenir. Segon, perquè va haver-hi un intent de suïcidi. I va ser una feina molt maca. I el resultat va ser tan al·lucinant. L'evolució amb el Toni va ser tan al·lucinant. Una persona que era, no sé com es diu en català, taciturna, una persona gris, una persona trista, sense cap mena de... amb molt soroll mental, va passar a ser una persona amb llum, xerraire, amb il·lusió. No vull fer molt spoiler.
0: Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, quines històries. També has abordat la tercera edat, no?
1: Sí.
0: També, perquè també treballes amb persones grans.
1: Sí. D'aquí vaig agafar diversos casos de com, bueno, de com treballem la memòria, la motricitat fina, la motricitat gruixuda, la conversació, un discurs coherent, no? I te n'adones, el més meravellós que hi ha és els meus abuelitos, que m'agrada dir-los, com connecten quan miren de cara al gos. Si els veus de cop i volta, fan un clic i dius, ja estan aquí, ja han tornat, han connectat i és tan meravellós quan es miren a la cara i connecten i te n'adones que és a través de l'amor, eh?
0: M'imagino que la satisfacció que et dona, doncs, ajudar totes aquestes persones, no sé si te l'ha donat el fet de publicar aquest llibre, quan tu has pogut plasmar part d'aquestes històries en el paper. Per què t'ha servit a tu escriure aquest llibre?
1: Buf, per mi ha sigut terapèutic, perquè ara m'estaves dient que has ajudat aquestes persones, però t'ho dic amb la mà al cor i amb 100% sinceritat. És que cada vegada que jo he ajudat, m'han ajudat a mi. Jo me'n recordo d'anar a la feina, jo què sé, amb qualsevol cosa, que t'has enfadat amb el teu marit, no? O que has tingut una baralla o has tingut una decepció. Arribo a treballar i se m'oblida tot. És que la meva feina és terapèutica per mi. I amb aquest llibre ha sigut... He plorat, he rigut, ha sigut una catarsis bestial. O sigui, m'he buidat i ha sigut molt terapèutic, molt.
0: Abans de marxar, hem d'explicar, perquè estem ja arribant al final, Anna, que Mis animales de terapia, 5 històries sanadores, de l'Anna Guimil, que avui ens acompanya, la recaptació...
1: Sí, els beneficis...
0: Seran?
1: Per causes socials. Hi ha diverses causes socials i animals. El primer xec anirà a una gossera, d'on ve la Kira. Uh-huh. La segona anirà a uns menjadors socials de Barcelona, que es diuen de Calcuta. I la tercera anirà a un orfanato de Barcelona.
0: Uh-huh. Doncs, Anna Guimil, moltíssimes gràcies per venir a presentar-nos el teu llibre. Esperem que la pròxima visita no...
1: No triguem tant.
0: No triguis tant.
1: M'agradaria dir-te que es pot aconseguir a Amazon, amazon.com, que totes les vendes, els beneficis aniran a causes socials i animo moltíssim a la gent a que aquest Nadal regali molts llibres.
0: Doncs el que et deia, moltíssimes gràcies per la visita. Que vagi molt bé.
1: Gràcies.

Aquest estiu, la ràdio amb samarreta. Continguts en xarxa.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Naila Martínez, My Nutritionist. Benvinguda a Menja't la vida. Què tal?
2: Bé.
1: Com estàs? Com va la vida? Com va tot plegat?
2: Doncs bé, amb projectes, bueno, com sempre, no? Fent mil coses. Tot i que he de dir, i així també ho llanço per fer reflexió, que estic començant com a triar, no? O sigui, fas mil coses, però això al final també passa factura, no? Llavors és com, bueno, anem a reordenar una mica tot això que estem fent.
1: Sacseig, eh?
2: Sacseig.
1: Escolta, una de les coses que sí que t'hem de felicitar i que a més hem anat seguint és que finalment ha acabat la prebenda del llibre, sí, que es va aconseguir més que aconseguir l'objectiu, i ara ja estarà, suposo que si no aviat, estarà ja per imprimir el teu llibre.
2: Sí, ara mateix, bueno, gràcies. Gràcies a totes les persones que l'heu comprat, que a més m'han enviat un llistat de on s'enviarà, no? I he al·lucinat, perquè, clar, no només es queda aquí a les Terres de Lleida, sinó doncs, que se'n va cap a Barcelona, Terrassa, Sabadell, Tarragona, Madrid, Alicant, Cantàbria, a Galícia i fins i tot a Austràlia. O sigui, que estic al·lucinant.
1: Què dius? Ai, sí, que sí, mira, sí. M'esborrono.
2: O sigui, estic molt contenta. Llavors, bueno, vam arribar a l'objectiu abans que s'acabés aquesta campanya de preventa. El dia 30 de gener es va acabar la preventa i, per tant, ara ja estem en l'edició. L'edició, en acabar de maquetar tot el que faltava del llibre per ja fer la seva impressió i doncs, tenir-lo disponible cap a finals de març, principis d'abril.
1: Ja queda menys a la mesa impressions de Naila Martínez. Per tant, ara ja no podem fer compra de prevenda,
2: sí,
1: o sí?
2: Es pot continuar comprant i un cop es faci la impressió, doncs d'entrada ja l'editorial ens ha dit que es podrà comprar a través d'Amazon, de Fnac i de la seva pròpia pàgina web, i ara jo mateixa estic contactant amb, que està molt bé comprar online, però a mi m'agrada la proximitat, i per tant doncs estem contactant amb llibreries que vulguin doncs, tenir algun exemplar també per vendre, doncs que sigui de proximitat.
1: Has pensat si faràs la presentació a algun lloc concret?
2: No l'he pensat encara.
1: Però ho faràs.
2: M'ha fet pluja de... O sigui, m'han arribat ofertes per fer presentació i sí, faré presentació segur. He de dir que tot això em va una mica gran, Pili, no? O sigui, jo he fet xerrades, però al final és un llibre, no? És com... Sí, val, parlo d'alimentació, parlo d'emocions, parlo de nutrició, però clar, fer una presentació d'això, d'un llibre, me queda com una mica lluny. Però vaja, m'hi llançaré, clar que sí.
1: Ai, que guai. Per Sant Jordi també estaràs, suposo, firmant llibres? Ho has pensat?
2: Doncs m'ha arribat també la idea, però ja et dic que estic una mica... estic molt verda amb això dels llibres. Doncs aquí
1: serà
2: també.
1: Perquè serà el primer any de la verdor. No preocupis, que ja madurarà, perquè segur que tindrà molt recorregut, doncs, aquest i els futurs
2: doncs
1: llibres.
2: Estic contenta perquè el fet de que es vengui, o sigui, de que surti l'exemplar físic, doncs això a principis d'abril, doncs fa que doncs a l'abril tenim Sant Jordi, no? Jo he estat molts anys, recordo, perquè no ho sàpigui, no? Jo vaig estar treballant a la biblioteca d'Almenar del meu poble durant uns anys. Per tant, he estat envoltada de llibres, he estat organitzant Sant Jordis i presentacions de llibre, no? I ara està a l'altra banda, doncs em fa especial il·lusió i, per tant,

0: La setmana que ve és una guia que ens ha d'acompanyar en el creixement dels nostres fills i filles. Val? És una guia doncs, que parle de com ens relacionem amb l'alimentació, més enllà dels aliments. I després cada capítol doncs, va repassant com es relacionen amb l'alimentació depenent de l'edat, no? I depenent del desenvolupament, ja no nutricional, sinó del propi desenvolupament del cervell, no? I de com es relaciona el nen o la nena amb l'entorn, amb l'alimentació, amb ell mateix, no? Doncs va desenvolupant l'autonomia i això es veu reflectit també a l'alimentació i a les taules. Per tant, doncs el llibre comença parlant de l'inici de l'alimentació complementària als 6 mesos, no? I aquí sí que pel meu compromís també amb les famílies que inicien l'alimentació complementària, doncs, a part de parlar de com es relacionen, doncs, també dono pinzellades de què oferir, què no oferir, no?, d'aliments, perquè en un inici pensàvem de no parlar d'aliments perquè ja tenim moltes guies i molta informació, però vaja, una petita guia crec que hi havia de ser. Després ja passem de l'any als 3 anys, on aquí parlo bastant d'aquesta autonomia, no?, que comença a adquirir el nen o la nena, la neofòbia alimentària, no?, i com treballar-ho, que és normal que no quan acudia al servei de pediatria, o sigui, fer aquest acompanyament. Després passem doncs, dels 3 anys als 6 anys, no?, que és una etapa bastant també de crisi i que si fem un bon acompanyament, doncs al final els nens i nenes tindran una bona relació amb l'alimentació. I després ja passem doncs, a l'etapa dels 6 als 12 anys, on dono doncs, això, aquest acompanyament ja quan les bases, no?, i els hàbits doncs, ja se creen, no?, s'estableixen, i també doncs, tots aquells missatges que comencen a arribar als nens i les nenes cap als 9, 10, 11 anys, no?, i que tenen més relació ja no tant amb el que mengen, sinó també amb el seu propi cos, no?, i una mica com fer aquest acompanyament. I per acabar, amb un altre capítol de revisió de les nostres pròpies motxilles. És a dir, fer tot aquest acompanyament és molt dur perquè hem de trencar amb motxilles, no?, que nosaltres portem, missatges que portem arraigats i que moltes vegades ho volem fer diferent, però no podem perquè ens arriben aquells missatges intrusius, no? És que inclús a mi, jo sempre explico una anècdota, Pili, que és jo recordo, clar, vull dir, jo he estudiat nutrició i és que ja no només és que ho vulgui fer diferent, no? És que sé que hi ha una base científica i una evidència. Jo recordo la primera nit que el meu fill gran, amb un any i mig, no va voler sopar, no? I jo la meva part racional, la teoria era, doncs si no vol sopar és que no té gana i se'n va a dormir i ja està, però de repente acudia a mi, com se n'ha d'anar a dormir sense sopar, almenys un got de llet, no? I eren missatges intrusius que els havia d'estar pagant contínuament, no? Perquè són missatges que hem anat rebent al llarg de la nostra vida, o bé perquè ens els han dit a nosaltres, bueno, això en parlem un altre dia, no? Però,
1: d'acord, sí.
0: Però que és important també, creia que era important aquest capítol per fer una revisió nostra. I després doncs, tenim un apartat d'eines i recursos, jocs que podem fer doncs, per que els nens i nenes mengin o tastin aliments, jocs que podem fer també nosaltres per revisar-nos si tenim angoixes, no?, entorn a l'alimentació. Hi ha un apartat que hi ha menús, però que són menús que no és per seguir-los al peu de la lletra, no són menús màgics, val?, sinó recursos que ens poden servir de guia. I després, per acabar, hi ha algunes receptes. No totes les que m'haguessin agradat, però hi ha un límit de pàgines i em van dir, Naila, t'has passat amb el manuscrit. I no podem posar tantes receptes. I, bueno, al final, el que vull és transmetre el manuscrit. Em preguntaves, no?, per què, quina és la raó d'escriure aquest llibre. Doncs perquè, com deia ara, tenim molta informació, moltes guies del que hem de menjar, del que no hem de menjar. Jo crec que ho tenim com molt clar, no? Què hem de donar i què no hem de donar, o què hem d'oferir i què no hem d'oferir als nens i nenes, però després, a davant, tenim un nen o una nena amb un cervell que pensa d'una forma, que actua d'una forma i que moltes vegades doncs, no és tan fàcil, no? No, sí, ja sé que li he de donar verdures i que no li hauria d'oferir galetes. Ja, però això, en la vida real, com ho gestionem, no? Amb els aniversaris, els padrins, padrines, tiets, amics, el parc, no? O sigui, com ho gestionem això? I per tant vaig dir, ja era la línia amb la que a través de les meves xarxes estava començant a divulgar, en aquesta flexibilitat, en aquest treball més emocional també, no?, de l'alimentació, I vaig dir, doncs, per què no plasmar-ho en un llibre i poder-ho, doncs,

0: donar aquesta guia a les famílies.
1: Doncs a la mesa s'impressiones, que encara el podem aconseguir. Ara ja sabrem segur 100% que el tindrem en físic. A my-nutricionist trobareu l'enllaç, encara el tens allà, sí. Encara el tens a la teva, al teu link, perdó, al teu Instagram. Sí. Naila, gràcies per ser-hi. Fins la setmana vinent.
0: Adéu-siau, gràcies a vosaltres.
2: Continguts en xarxa.

0: La ràdio amb samarreta. Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
1: El consum de les benzodiazepines.
2: Les benzodiazepines són fàrmacs que serveixen pel tractament d'ansietat o per millorar el descans quan es pateix insomni o estrès molt greu. El lorazepam o el diazepam són alguns dels més coneguts i utilitzats. Són útils quan s'utilitzen correctament i durant períodes curts, però el seu consum prolongat pot comportar riscos importants. A Catalunya, el consum de benzodiazepines ha augmentat en els darrers anys. L'ús continuat pot generar dependència, dificultats per concentrar-se, somnolència o un augment de risc de caigudes i accidents. Per això, és important seguir sempre les indicacions del professional de salut i no prolongar-ne el tractament sense control mèdic. Les benzodiazepines poden ser una eina útil, però no una solució permanent. Fer-ne un ús responsable és una qüestió de salut per a tothom.
0: Salut Activa.
3: Ricard Genuer, metge resident de Medicina Familiar i Comunitària.
4: El benefici d'aquesta medicació està exempt de dubtes, però a llarg plaç, l'eficàcia d'aquests medicaments disminueix. I, a més, poden causar danys i efectes secundaris greus. El risc d'accidents, problemes de memòria, debilitat, confusió, pèrdues d'equilibri, risc de fractures, així com l'addicció que generen, dificultant que puguem abandonar-los.
0: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.
6: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
7: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Us ha passat alguna vegada que no podeu dormir? El poema que ara sentirem explica com és una nit d'aquestes que no podem fer venir la son i donem voltes i voltes al llit. I bé, millor el sentim.
8: Hola, em dic Esther Areli i sóc de l'escola Tabor de Quart B. El poema que he escollit es diu La nit abans, de la Lola Casas. He escollit aquest poema perquè jo no puc dormir a vegades. Toquen les 12 i vull dormir. La son rebel es nega a venir. Els ulls com taronges, el temps fa molt lent. El cogí regiro a cada moment. Comptant ovelletes, he arribat a 100. De cop i de volta, la veu del pare. Vinga, lleva't, Berta, cal fer-ho ben d'hora. Quina dormilega, au la mandra fora. Ràpid m'aixeco, tant he dormit, d'una revolada he saltat al llit.
7: Un poema molt interessant, Esther. Gràcies per escollir-lo. I és que tots els embaladits hem tingut una nit sense dormir. A que sí? Fins al proper embaladits. Adeu.
8: Adeu, embaladits.
9: Ens agrada la poesia.
6: Vols que la teva escola participi a l'embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
10: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia 91.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla la Tina Forest. Són moltes les persones i les famílies que conviuen amb un gos i quan arriba l'hora d'anar-se'n de vacances o simplement han de passar moltes hores fora de casa, necessiten algú que se'n faci càrrec. Més enllà de les residències canines tradicionals, cada vegada hi ha més propietaris que opten per cuidadors particulars que ofereixen un tracte més personalitzat en un entorn familiar. Aquesta tendència es reflecteix en els casos de la Carla Manzanares i l'Aldo Gavarró, dos joves que han convertit la seva passió pels animals en una activitat professional. Malgrat haver començat per camins diferents, tant la Carla com l'Aldo comparteixen la mateixa filosofia, la d'oferir una atenció individualitzada. Pots conèixer més a fons la història de la Carla i l'Aldo a www.cugat.cat. El col·lectiu per l'alliberament sexual i de gènere Sant Cugat, el Galliner, ha denunciat que els insults homòfobs del regidor de Vox a Sant Cugat, Jordi Guirado, no són una anècdota ni una broma desafortunada, sinó que són LGTBI-fòbia i són discursos d'odi. Ho ha fet a través d'un comunicat fent referència a les publicacions aquest cap de setmana del regidor de Vox. En el mateix comunicat, el col·lectiu també ha instat a l'Ajuntament a condemnar públicament els insults i activar tots els mecanismes per garantir que cap càrrec electe utilitzi discursos d'odi. Per la seva banda, els col·lectius locals de la Joventut Nacionalista, el Jovent Republicà, la Joventut Socialista i Joves Ecosocialistes han redactat un comunicat conjunt per demanar als partits municipals la reprovació dels comentaris de Jordi Guirado i per exigir aquest regidor que retiri els mencionats comentaris, reconegui el dany causat i ofereixi disculpes públiques al conjunt de la ciutadania, en particular al col·lectiu LGTBIQ+. I en cultura, el músic santcugatenc Oriol Saltó acaba d'estrenar el seu segon senzill sense tenir-la al seu costat. El primer, On eres tu, va sortir el passat 15 de maig i amb aquesta cançó comença encara el camí que l'ha de portar a treure un àlbum. La intenció de Saltó és treure un nou senzill cada dos mesos. Sense tenir-la al seu costat, explica el cantant i guitarrista, és una cançó de desamor, una situació amb la qual tota la societat